0: Ràdio 4. Hola, què tal? Comença el Sota Sospita, com no, a l'hora del vermut, a Ràdio 4.
1: Per algun motiu el destí t'ha dut en aquest.
2: Jo tinc els ulls oberts i ben oberts.
3: Què hi vols dir?
4: No sé res de tu.
5: Ho descobriràs.
6: Els bons llibres us han d'incomodar.
7: A tu què et sembla, això?
8: No ho sé, no sé què pensar.
9: Mare meva, esteu molt pesats aquest matí.
0: Sota sospita, amb Laura González. Donem la benvinguda un dissabte més a la nostra coartada d'entreteniment cultural i social per a ments inquietes, al Sota Sospita. Gràcies per ser-hi. Salutacions des de l'estudi 32 de l'edifici RTVE a Barcelona. Som Esther Bages, al control tècnic, i Laura González al micròfon. I t'avanço que avui, d'una banda, ja saps, la secció habitual d'història i biografies amb el Jordi Corominas. Doncs bé, tenim un recorregut per les mil cares, podríem dir, de Pere Portavella. És un home essencial per entendre la història recent a casa nostra, per entendre l'art, l'aportació en concret del cinema com a disciplina subversiva. És una biografia apassionant d'un home incansable, de seguida en parlem. Serà després del rastreig de les novetats musicals en català. També fem les commemoracions del dia. Ja saps que a la següent hora, perquè hi ha el butlletí i tornem al Sota Sospita fins a 2:15, fins a l'hora de l'informatiu, que tindrem a la Meritxell Falgueres i el seu entusiasme habitual i consells sobre gastronomia i vi. I ens agrada començar, com som molt llestes aquí, com ets molt llest, tu, o llesta, doncs proposem una mica de reflexió per endinsar-nos en la coartada amb allò que li diem la frase del dia. Si és que filosofem, de filosofar. La filosofia és una eina essencial per examinar la vida, per qüestionar les veritats establertes, per guiar el nostre raonament, per intentar deixar de ser, doncs no sé, un grup d'autòmates que segueixen el que diu el sistema, no? Clar, hi ha una frase de René Descartes, per aquells que, bueno, ho volien dir així. A mi és que el profe de filosofia, vull dir, em treia punts si deia Descartes. Llavors havíem de dir Descartes, ben dit. Doncs va dir que viure sense filosofar és pròpiament tenir els ulls tancats, sense tractar d'obrir-los mai. Clar, no estava parlant de filosofar a nivell professional, no? De fet, es referia a que qualsevol persona que renuncia a preguntar-se pel sentit d'allò que fa, del que creu o del que desitja, és un autòmata. Els ulls tancats, a més, són una metàfora fàcil i poderosa. Podem veure físicament el món i tanmateix caminar-hi a cegues. Acceptem les idees que ens han transmès, repetim costums, perseguim objectius que potser no hem escollit realment, jutgem els altres sense examinar els nostres propis prejudicis. Filosofar és precisament intentar obrir aquests ulls. És no conformar-se amb allò de «és que això sempre s'ha fet així». Doncs igual a partir d'ara no s'ha de fer així més. Per a Descartes, el dubte no era un enemic, sinó una eina. Dubtar no significa viure en la incertesa permanentment, sinó tenir el coratge de preguntar-se «és veritat allò que dono per fet?». Per què penso com penso? Què és el que sé realment? Aquest exercici és el que el portava al seu famós «penso, per tant, existeixo». Tot el seu projecte filosòfic naixia d'aquesta voluntat d'obrir els ulls davant les falses certeses. La frase, a més, continua sent sorprenent actualment. Te la repeteixo, viure sense filosofar és pròpiament tenir els ulls tancats, sense tractar d'obrir-los mai. Vivim envoltats d'informació, d'opinions, d'algoritmes, de xarxes que ens ofereixen respostes instantànies, de tot. Però, paradoxalment, això pot fer més fàcil el fet de deixar de pensar. Si acceptem sense qüestionar el que ens arriba, correm el risc de viure amb els ulls oberts davant una pantalla, però tancats davant de la realitat. Ara bé, la frase també admet una crítica. No tothom necessita convertir la seva vida en una reflexió constant. Hi ha una saviesa pràctica que neix també de l'experiència, de l'afecte, de l'acció, que no sempre passa per les grans preguntes filosòfiques. De fet, un excés de reflexió pot conduir a la paràlisi. També hi ha persones que pensen tant que al final no actuen. Filosofar sí, és valuós, però també ho és saber quan cal deixar de donar voltes a les coses i potser cal només viure. Així que la millor lectura a mi em fa l'efecte que és aquesta. Descartes no ens demana o no ens demanava que llegim tractats de metafísica, sinó que no renunciem a la curiositat, que no donem res per descomptat només perquè sempre ha estat així, que siguem capaços de revisar les nostres conviccions i, si cal, canviar-les. Manolo? En el fons, la frase planteja una pregunta incòmoda. Estem vivint una vida escollida o una vida simplement heretada? Filosofar no garanteix trobar la resposta correcta, però sí que ens impedeix deixar de fer-nos la pregunta. I potser aquesta és l'actitud de recerca amb la que el filòsof identificava allò de tenir els ulls realment oberts. Quina xapa! Vinga, va, avui, 11 de juliol, que sàpigues que és el Dia Mundial de la Població. És una iniciativa del Consell d'Administració del Programa de les Nacions Unides pel Desenvolupament i l'objectiu d'aquesta jornada és crear consciència en relació a totes aquelles problemàtiques de l'actualitat que afecten la població i que deriven de la població, sobretot en assumptes relacionats amb el creixement i desenvolupament dels pobles. Ara t'explico. Per exemple, hi ha alguns experts que diuen que hi ha o que hi haurà en breu un possible col·lapse demogràfic, no? Perquè és veritat que les taxes de creixement de població d'una banda van en augment, però per altra les taxes de fertilitat continuen disminuint. Això vol dir que la població està envellint. Però, d'altra banda, hi ha informes sobre l'estat de la població mundial del Fons de Població de les Nacions Unides que diuen que la veritable crisi a la que s'enfronta el món no té a veure amb, tant amb l'envelliment, sinó amb les dificultats d'alguns sectors de la població, com els joves, per poder formar les famílies que volen, o, per l'altra, la taxa de la mortalitat en segons quins llocs. És a dir, hi ha un desnivell, una diferència poblacional terrible en funció del desenvolupament del país i del lloc on estigui. El Dia Mundial de la Població va ser proclamat el 1989, quan el planeta Terra superava els 5.000 milions d'habitants. Avui estem molt per sobre, perquè superem el nombre de 8.300 milions de persones. Ja saps que la Índia i la Xina són els dos països amb la taxa més alta, però, clar, davant d'això, el que s'ha de posar és eines per tal que aquesta població estigui repartida de manera equitativa, per tal que hi hagi recursos de tothom i que no només un 1% de la població s'emporti els recursos de l'altre 99%. I, evidentment, després de que els líders mundials proclamessin que tots tenim el dret humà bàsic, lliure i responsable respecte a la procreació, doncs no pot ser que 40 anys després, doncs, els mètodes anticonceptius, per exemple, siguin inassequibles per milions de dones i homes, o que hi hagi altres països que tinguin un control de quants fills pot tenir. Ni una cosa ni l'altra. Que hauríem d'arribar a un ideal que està molt lluny encara d'aconseguir. Una altra commemoració per aquest 11 de juliol, més enllà d'aquest Dia Mundial de la Població, atenció, un dels animals que més ha contribuït al progrés humà, de manera evident i en diferents àrees. El cavall. Doncs sí, avui és el Dia Mundial del Cavall. Es veu que hi ha més de 60 milions de cavalls a tot el món, a més, que han ajudat a l'ésser humà en els camps, en el transport de persones i de béns, a les mines, han guanyat i perdut guerres, han reconfortat els cors, han ajudat a guarir i a sanar moltes persones, a fer teràpia. Tenen una important tasca i un significat, sens dubte, i per tot això l'Assemblea General de la ONU va proclamar el Dia del Cavall l'11 de juliol des de l'any passat, reconeixent així, doncs, totes aquelles formes en què aquests animals, aquestes criatures, han transformat la història humana, des de l'agricultura al transport, com deia, a l'efecte terapèutic. Bé, aquest és el significat d'aquest dia 11 de juliol, el té d'altres, eh? No ens aturem en les efemèrides, però sí que anem a les novetats musicals. Potser no estrenades avui, però en els darrers dies.

Estàs escoltant la Naina, artista valenciana, i la Jules, artista gironina, fent aquest homenatge a Oques Grasses, revisitant el seu tema Cara de cul.

Podríem dir que aquesta versió té un punt més actual, no?, perquè fa a la mixtura, a fusió d'estils, però manté el to divertit i irònic de la lletra original de Josep Montero.

Vinga, va, una altra cançó, també en clau estiuenca, en quant a ritme i temàtica. Tarrinetes al sol, de la formació Auxili.

La banda valenciana publicava fa uns dies aquesta cançó, Tarrinetes al sol, amb aquest to molt festiu, no? És la seva manera de donar la benvinguda a l'estiu i, a més, la van publicar coincidint amb l'inici de la gira Feu que rebente

Tarrinetes al Sol compta amb la col·laboració de la catalana DJ Trapella, a més, producció de Ferran Gisbert. La tens disponible a plataformes com totes les que compartim des del Sota Sospita, i bé, se suma aquest repertori d'estiu apte per la platja, per ser la banda sonora de les properes setmanes. A més, manté aquestes influències jamaicanes, no?, que caracteritzen el grup, a Auxili, combinades, a més, amb aquest to mediterrani, els metalls, etc. I temàticament, doncs, tu què ets, de Terrina o ets de Cucurutxo? Doncs d'això va la cosa. Anem amb una altra cançó. Aquesta parla de l'esperança. És d'Albert Esteve i es diu Un món millor.

qui ve en aquest cas Albert Esteve des de Sant Vicenç dels Horts, el cantant, ens presenta aquesta cançó que reivindica la necessitat de construir un futur més humà.

És veritat que després d'aquest començament més èpic se'n va cap al so més orgànic, podríem dir, no? Però, vaja, està parlant com escoltes d'esperança de començar de nou, de creure que podem ser potser una mica millors, si és que estem en crisi, oi? L'espècie humana, l'actualitat, el món en general...

té un rotllo Enrique Iglesias, una mica de fa anys, diguéssim. Bé, Albert Esteve, amb un món millor, futur més humà, sostenible i compartit, i la darrera cançó que escoltem avui és també una banda sonora adequada per aquestes setmanes. El títol és el d'una de les begudes que segur que més es demanen en els xiringuitos o a les terrassetes. L'Ambrusco Rosato és un tema de

Doncs mira, ara fa un temps que fèiem allò del cafè macchiato, doncs ara l'Ambrusco Rosato, eh? Aquest és Planet, que és el projecte de música urbana del cantant, compositor i productor balear Jaume Fortesa, originari de Manacor, de Mallorca. No sé si és la beguda per excel·lència d'aquests dies, però vaja, té un clar to estiuenc i desenfadat.

de reggaeton, aquest toc urban, ballable, que s'enganxa a la primera escolta, i aquest Lambrusco Rosato, no?, fent referència directa al vi frisante de rosat italià, que d'alguna manera també ens transmet una estètica molt adequada per aquesta època de calor, massa calor. Beure amb moderació, eh? Lambrusco Rosado, el que Rosato o el que sigui, però vés en compte. I si ho fas sota el sol, refugia't bé, hidrata't, perquè l'alcohol et pot jugar una mala passada i no estem com per fer broma.

0: Bé, amb Jaume Fortesa, amb Planet i amb aquest Lambrusco Rosato tanquem les novetats musicals. Estàs al Sota Sospita de Ràdio 4.
1: Coneixeu el concepte d'evolució?
2: Sota Sospita.
1: En el seu temps, els humans eren capaços de fer grans gestes. Podien volar, com ho fan les àguiles. Podien parlar a través dels oceans.
2: Amb Laura González.
3: Impossible.
4: Per què la volen capturar?
5: És més intel·ligent que la majoria.
6: A Ràdio 4.
0: Abans de que anem a la sessió d'història i biografies, deixa'm que et parli breument de l'eclipsi, perquè sou moltes les persones, les famílies, etc., que esteu condicionant les vacances, no?, per poder gaudir de l'eclipsi del proper dia 12 d'agost. Clar, un eclipsi com aquest, un eclipsi total, és un esdeveniment astronòmic brutal. No? La Lluna se situarà exactament entre la Terra i el Sol, de manera que l'ocultarà aquest durant uns minuts. Això succeirà a la tarda. Llavors, en aquell moment, abans de la posta de Sol, el cel s'enfosquirà. El dia es convertirà en nit. És un fenomen espectacular i estrany, perquè al món hi ha un eclipsi total de Sol cada any i mig, però la franja on és visible és tan estreta que des d'un mateix lloc de la Terra només es pot veure un cop cada 350 anys, aproximadament. En el cas de Catalunya, però, mira, el darrer eclipsi total de Sol visible des d'algun punt del territori es va produir el 30 d'agost de 1905. I el següent, més enllà del d'aquest 2026, no es produirà fins al 17 de novembre de 2180. Vull dir que no en veurem més. I després caldrà esperar més de 2 segles i mig per tenir una nova oportunitat. Ja serà el 2433. Clar, això vol dir que aquest eclipsi del 12 d'agost és molt important. I jo vaig ser una... És que no ho vaig fer bé perquè tinc un vol. Estic volant a aquella hora. Per favor, no me'l vull perdre. Ah, t'explico. Hi ha la pàgina eclipsicatalunya.cat. I allà et pots informar de tot. Hi ha tots els consells per gaudir de l'eclipsi. Hi ha tots els punts d'observació que es concentren gessats a la província de Tarragona, des de la ciutat de Tarragona cap al sud i també cap a Lleida. Vull dir, aquella part de Catalunya, diguéssim, des del Delta a Tarragona i cap a l'interior, cap a Lleida, és on l'Ametlla de Mar, però també les Borges Blanques, però Lleida, Montbrió del Camp, però Valls, en fi, Gandesa... Són algunes de les poblacions on millor es veurà. I allà tu pots consultar en quin lloc, perquè hi ha diferents espais habilitats per gaudir conjuntament de l'eclipsi amb l'aforament que té cadascun d'aquests llocs. Ho dic perquè pot ser interessant si és que el veus veure. Després hi ha diferents activitats organitzades per tal de que puguis, a més, tenir l'explicació. Però el més important de tot, és que no miris el sol directament, que fes servir unes ulleres d'aquestes especials de filtre solar, o si no, sempre pots agafar, per exemple, un cartró, fer-li un forat, enfocar-lo cap a l'ombra, és a dir, no mirar directament al sol, sinó cap a alguna cosa que faci ombra, i llavors veuràs com anirà passant la lluna. És veritat que no té la mateixa... no és tan xulo com aquell que diu, no? Però vaja, que sàpigues que tens la pàgina eclipsicatalunya.cat, on tindràs tota la informació de l'eclipsi, els mètodes segurs d'observació, els punts d'observació i tota una agenda d'activitats acompanyant, diguéssim, aquest fenomen tan i tan especial. Continuem.

0: Que difícil definir a la persona que és avui protagonista de la secció d'Història i Biografies del Jordi Corominas.
1: A veure, per això l'hem agafat, en part.
0: Tot i que avui estem fent una excepció, Jordi, perquè sempre que fem la biografia d'algun personatge il·lustre, el criteri és que ja no hi sigui entre nosaltres.
1: Però avui, rebuscant, de fet, he pensat, ei, el Pere Portavella té 99 anys...
0: D'acord, sí.
1: I és molt interessant perquè, diguem, va saltant diverses fases de la vida del país i justament... En aquest instant, als anys 70, és decisiu per diferents motius.
0: Recordeu això, que al llarg de tota la temporada que ens hem centrat des de la Guerra Civil fins a la mort de Franco, que serà la setmana vinent, que serà l'últim dia...
1: Sí, ja ho hem anunciat quatre mesos.
0: No és cap spoiler, la setmana vinent matem...
1: Franco, ja era hora. Tant de bo a la realitat continuï mort.
0: Exacte. Però és veritat que hem anat farcint, no?, aquesta temporada, de tots els capítols interessants que tenien a veure amb Catalunya, amb les evolucions socials o involucions, amb els desastres provocats per la guerra, la postguerra, amb els diferents moviments socials, polítics, i amb aquelles biografies de personatges que destacaven i que, a més, resumien molt bé aquesta època en la que ens hem centrat, no? I en el cas d'avui, el Pere Portavella, clar... Vull dir, en la seva persona hi ha un segle de vida del nostre país.
1: I a vegades no ho sembla, perquè és allò de... El Pere Portavella, doncs sí, sembla que porti amb nosaltres, i és així, tota la vida. Però hi ha un moment on, com és comprensible, i més mireu ara, no?, que es parla de que el cinema català, i és cert, està passant una etapa molt bona, etcètera, etcètera, però a vegades també sembla que aquesta etapa tan bona no tingui referents passats. Llavors, si anem al Joaquim Jordà, si anem al Portavella... i altres noms que m'oblido, pensant en, jo què sé, grans dames i grans actors de teatre, doncs, efectivament, hi ha un llegat que ens porta al present. I el Pere Portavella juga en aquest punt que a mi m'agrada molt, que és la persona que, clar, si tu dius, ei, i el Pere Portavella, perquè els oients ens entenguin, què era? Cineasta? D'acord, sí,
0: però... productor de cinema, també, no?
1: Però transcendeix.
0: Evidentment,
1: clar,
0: home, va ser polític, també.
1: Clar, transcendeix.
0: Va estar a l'epicentre de tots els saraus.
1: És l'artífex, en part, del retorn de Tarradellas, és el senyor del suquet, dels estius, que feia el seu castell de Llofriu, que era molt cèlebre.
0: Sí.
1: A veure, ara que no ens escolta... Bueno, sí que ens escolta gent, però allò que diu el tòpic...
0: Estem a la intimitat.
1: Que estem a la intimitat. Era una pijada, allò del castell de Llofriu.
0: Bueno,
1: però marcava l'agenda de l'estiu a nivell informatiu, moltes vegades. No era qui ha anat el suquet de Portavella. I a partir d'aquí, doncs, es veia una mica el who is who de la societat politico-social catalana. I bé, amb el Portavella és això, tenim la història d'un segle, i a més és molt oportú perquè, diguem que nosaltres aquí al Sota Sospita, el que fem cada setmana és intentar mostrar que aquest segle o aquesta història catalana es pot explicar de moltes maneres. I el Portavella és una. Tal qual, no? Perquè, clar, tu penses, i això ho hem parlat molt aquí, ve de bona família, és de Figueres, per cert, perquè molta gent dirà, és de Barcelona.
0: No, és de Figueres.
1: És de Figueres, ve de bona família, és família de guanyadors, per tant, doncs, ell creix en un moment i té una cultura que li permet girar, diguem, el mitjó, girar la tuita, i a partir d'aquí comença, diguem, una feina de catalanisme i d'antifranquisme increïble, com poques.
0: És curiós per això que diu el Jordi, perquè ell ve d'una família conservadora,
1: sí,
0: amb molts diners, el seu pare venia de banquers...
1: De fet, eren els...
0: De militars...
1: Eren els de la Danone, crec.
0: De notaris... La mare també tenia... No? Venia d'una família que tenia terres al Penedès, i a més... estaven adherits, per dir-ho d'alguna manera, al règim franquista, amb la qual cosa la família va fer fortuna, estava del costat de Franco...
1: A veure, estaven tan adherits que de fet...
0: Ells van ser, sí, és veritat, aquí posa...
1: El pare va anar a Salamanca i a Burgos.
0: Van aconseguir els permisos per a la fabricació de iogurts,
1: de iogurts.
0: Per part de l'empresa de Danone, efectivament.
1: Sí, que després ho van vendre, però clar, a veure, pensem aquesta marca, el que significava per moltes generacions.
0: Sí.
1: Ara diguem, com amb tot en el món del consum, hi ha atomització, però nosaltres quan érem petits era la
0: però
1: marca...
0: Però continua sent dominant, eh?
1: Sí.
0: Bé, en tot cas, tenint en compte aquest origen... conservador, adinerat... afiliats, no, sí, però sí, en la línia, partidaris del, franquisme. Com és l'evolució del Pere Portabella? Doncs, crida molt l'atenció.
1: Crida l'atenció, però tu trobes amb, altres persones, sí, amb, qui compartirà,
0: bueno,
1: taula.
0: És que si tens possibilitats de cultivar-te, diguéssim, clar, aconsegueixes tenir una mirada crítica perquè ets una persona il·lustrada i tens empatia cap al teu entorn i no, sí, et deixa, sí, indiferent el que pateixen els altres, doncs al final és un viratge, crec que natural.
1: I a part una qüestió educativa, d'on s'educaven les elites, perquè ell de Figueres passa a Barcelona, estudia les escoles Pies, després va a Madrid a estudiar químiques, sí, no li agrada, torna a Barcelona, i entre tot aquest camí, diguem que coneix gent com l'Eduardo Chillida, l'Antoni Tàpies, el Carlos Saura, el Joan Brossa, amb qui tindrà molta amistat i col·laborarà, de fet. Per tant, ell s'introdueix, que això no me'n recordo qui ho deia, però és fascinant, perquè diu, treballa i és amic amb el grup de Dau al Set, artístic, però després serà un dels membres més prominents de la Goig Divin.
0: Clar, llavors, aquí hi ha com un viratge, un nou viratge, perquè ell, en els seus primers anys, perquè el seu pare primer el trasllada també a Salamanca, després, sí, és que van a Madrid, i llavors ell es mou en aquest món de rics, de salons, balls de saló, de jazz, de que guais que som, i aquí ell com està com completament alienat de la realitat.
1: Sí,
0: però llavors és que comença, com tu deies, a relacionar-se amb aquesta gent del món de l'art, de la literatura, no? I amb aquests noms tan importants, i llavors comença a prendre consciència de la situació. I és quan torna a Barcelona, quan s'integra amb aquest grup que hi ha en Tàpies, en Modest Cuixart, en, exacte, Joan Brossa i altres personalitats del moment, i més enllà de discutir sobre art, de llegir poesia, etc., doncs, evidentment, la cultura no deixa de ser una manera d'expressar el que hi ha a la societat, i és que comença a adonar-se del que hi ha al seu voltant.
1: I veuen que és un vehicle per fer catalanisme i antifranquisme, i després a ell li interessa molt el cinema, a veure, té aquesta relació amb Brossa, amb, que dius tu, amb Cuixart, que són els de Dau al Set, però després entra en contacte, i aquí és una combinació curiosíssima, perquè els veus i dius, en principi, a veure, sí, es poden entendre, però penses en el fotògraf Pomés i penses en Portabella i dius, ui, però sí, es veu que tenen una bona entesa, i a partir d'aquí ell comença a sentir un interès molt fort pel cinema. Aquest interès, però, i aquí hi ha el primer punt que marca una biografia, a nivell de quedar per a la història del país, és que, bé, ell vol ser director, però ho hem explicat, té molts diners, no?
0: Llavors, què fas si tens molts diners? Fas de productor.
1: Clar, a veure, és perquè la Laura i jo estem aquí al micro, perquè com que no tenim molts diners, doncs,
0: exacte,
1: no podem fer de productors.
0: Si no, estaria fent de mecenes,
1: exacte,
0: ja, si pogués.
1: Estaríem allà produint. No, ho has de fer així, perdona, no? Estaríem en el procés creatiu absolut. Llavors, el Pere Portabella té pasta i diu, ei, a partir del cinema, que és l'art del segle XX, a més estem als anys 50, que encara no ha esclatat la música pop a lo bèstia, i a Espanya el cinema és un vehicle que en aquells moments té moltes limitacions, però tu pots sortejar la censura.
0: Però,
1: no?
0: Clar, a més el cinema és una manera de retratar, si vols, retratar la societat, que no deixa lloc a dubte.
1: Clar.
0: I és veritat que els creadors de cinema d'aquella època, doncs, tenien una capacitat per amagar, d'alguna manera, allò que deien, i poder sortejar la censura, però al mateix temps posar el dit a la nafra de maneres brillants.
1: Sí.
0: Vull dir, ell treballa, per exemple, com tu havies dit, amb en Saura, amb en Carlos Saura.
1: Sí, que és l'inici, com
0: a
1: que diu.
0: Golf, clar, però és que ell és el productor de Viridiana de Luis Buñuel.
1: Clar, ara
0: llavors,
1: ja anirem,
0: si tu,
1: això.
0: Si tu treballes amb Luis Buñuel, a fi el règim no pot ser,
1: no.
0: Mirar cap a una altra banda no pots.
1: No, clar.
0: Doncs que a mi Buñuel com em fascina tantíssim.
1: Ho
0: doncs,
1: sabem, ho sabem. No, a veure, aquí hi haurà una trobada a un ascensor del Festival de Cannes,
0: sí,
1: on justament Portabella havia anat amb Carlos Saura a presentar Los Golfos,
0: sí,
1: que, a veure, era capital espanyol, però diguem que el Ministeri de Cultura no li va agradar gaire, per dir-ho d'alguna manera, bueno, cultura, espectáculos, artes escèniques, i al trobar-se Buñuel diu, mira, voy a hacer algo, i a més li diu així a l'ascensor, a més s'entenen bé, perquè Los Golfos, diguem que rep reconeixement a Cannes, ells dos s'abracen, llavors diu, faré el que pugui perquè tornis a Espanya. Perquè tornis a Espanya i allà rodis Viridiana. I el tema és que finalment el règim franquista serà qui financi Viridiana, això té molta tela,
0: sí.
1: I de fet, no fem spoiler, però al final de Viridiana, en lloc d'una persona que entra en camisó a una altra habitació, bueno, sí que entra una persona en camisó a una altra habitació,
0: sí.
1: Però al principi l'esperava una, i al final són dues. Es veu que aquesta solució, que si veus la pel·lícula et pots recordar que allà es produirà un trio,
0: ja, però és que ho deixa tot en l'aire.
1: No
0: llavors els sensors, que és una sort que hi havia, però molt, molt, molt de llegir entre línies i molt llestos no eren.
1: No, però el tema quin és? Ojo, que és que ho he llegit, a més, arribant, va ser el sensor,
0: sí,
1: qui va proposar que hi hagués una altra persona a l'habitació. És a dir, en lloc d'un i un, que hi hagués, sí, un, que hi haguessin dos, perquè diu, així resultarà menos sospechoso. Home, però passes de dos a tres. En fi, anem a posar els cranberries i Dreams, que no es va ni que pintau.

0: Jo entenc que és un temazo, Dreams, temazo. Però jo no sóc molt de The Cranberries, jo, no, home, no ho puc evitar.
1: Ni,
0: no,
1: ni en el moment on no, sortir, no?
0: No, no, no, no, no.
1: Però bé, bueno, anava bé, ja ho deia, pel tema Portavella.
0: Recapitulem, en tot cas. Estem avui parlant de Pere Portavella, del seu llegat, de la seva trajectòria, d'aquest català il·lustre, que, entre d'altres coses, tot i haver nascut en una família conservadora, no?, i afí al règim, etc., doncs ell de seguida es va desvincular un cop, doncs va sortir, diguéssim, a la vida, no? Va sortir del niu i es va començar a relacionar amb la gent de l'art. Llavors, ell, quan es va començar a interessar pel cinema, va fundar aquella productora, Films 59, i el que va aconseguir amb Viridiana va ser...
1: va ser èpic.
0: De jugada mestra, perquè va desafiar completament el règim franquista, primer en permetre que Buñuel tornés de l'exili, recordeu que ell ja estava a Mèxic, per rodar a Espanya. Va ser un escàndol internacional, aquesta pel·lícula. El Jordi abans ens parlava d'aquest final obert sobre aquest possible trio, etc. Però és veritat que Portavella va aconseguir d'alguna manera sortejar la censura aprovant el guió original sota una aparença inofensiva. A més, la va rodar com una producció mexicana. Després el Buñuel va fer també certs retocs per esquivar aquelles prohibicions inicials. Llavors, amb aquesta pel·lícula van guanyar la Palma d'Or.
1: La Palma d'Or, sí.
0: A Cannes. I, clar, a partir d'aquí, amb aquest ressò internacional, el Vaticà es posa les mans al cap, diu que la pel·lícula és una blasfèmia, llavors el règim franquista, quan el Vaticà s'enfada, també s'enfaden molt, llavors diuen que la pel·lícula que no pot ser, destitueixen i castiguen a Portavella i l'inhabiliten com a productor, la pel·lícula és prohibida, diuen que han de destruir totes les còpies, sí, sí. I n'hi ha una que se salva a París i gràcies a aquesta còpia es converteix també en tot un fenomen internacional.
1: Com Nosferatu.
0: I en un llegat de la resistència, també. Com,
1: a veure, el tema és que la Direcció General de Cinematografia del franquisme, en un principi sí que va considerar que era una producció espanyola.
0: Bueno.
1: Però el guanyar Cannes, al veure la reacció del Vaticà, que a més és el moment preconcili Vaticà II, ja en vam parlar aquí, és a dir, que estem al Vaticà de línia dura... A més, recordeu l'escena que és una paròdia, una adaptació del Sant Sopar, no?, amb el Sense Sostre. Uh-huh. A partir d'aquí, el Vaticà, diguem que entra en pura còlera, el règim franquista veu que li han colat un gol.
0: Llavors,
1: molt
0: aquesta anècdota, clar, per què serveix? D'alguna manera per entendre com Pere Portavella, que la seva vida connecta l'avantguàrdia artística d'una banda, el sabotatge polític al franquisme, i ho veurem a través del cinema,
1: sí.
0: Més tard la construcció de la democràcia, podríem dir, no?
1: Totalment.
0: Representa tot això. Clar, ell no només finançava pel·lícules, és que ell utilitzava aquesta productora Film 59 com una eina política i cultural per trencar l'aïllament provocat pel règim franquista.

0: coneixen, doncs, tingui tot aquest, es converteix en aquest fenomen, doncs, bé, situen a Porta Vella l'epicentre, no, d'aquesta lluita des de la cultura,
1: sí,
0: contra,
1: sí.
0: Contra la política franquista, vull dir, com l'art esdevé, en aquest cas, i el cinema com a art del segle XX, en aquesta eina poderosa de lluita. No?
1: A més, és curiós, perquè jo crec que ell, a veure, això és molt important, a partir del fet de, dels diners que posseïa, pot prendre's les coses amb relativa calma.
0: No, clar. I després una cosa, vull dir, tot i que l'inhabilitin com a productor, ell diu, ah, ja, però com a director no estic...
1: Puc fer de director...
0: I llavors això també li permet, no?, primer agafar una línia com una mica més cap al costat, i llavors aquí saltar la direcció i fer les seves pròpies
1: sí,
0: pel·lícules.
1: Sí, que amb el tema de les seves pel·lis i hi ha opinions per tots els gustos. És cert que a partir de l'any 2000 ha rebut tot tipus de reconeixements internacionals d'una manera que, clar, a veure, perquè ens entengui l'audiència, han fet retrospectives seves sobretot a museus. És a dir, del Magma, del Pompidou, a grans centres artístics. Llavors, clar, és cinema-museu. Home, és un cinema d'autor molt especial. No és una... A veure, no són pel·lícules d'aquelles de crispetes.
0: No, i tenint en compte les pel·lícules que es feien a l'Espanya de Franco, ell el que demostra és que el cinema comercial era una manera de submissió.
1: Sí, clar.
0: I que hi ha una altra possibilitat.
1: Sí, sí.
0: Hi ha una altra opció de fer cinema
1: a més,
0: de combatre a través del cinema.
1: A més, amb els contactes...
0: Evidentment, des d'una situació privilegiada, la de Pere Portavella, vull dir, no ho negarem
1: però
0: clar, tu pots no fer res o pots implicar-te com va fer.
1: Clar, aquest és el tema. Si tu des del privilegi, que és el que feien, i aquí ho hem explicat més aviat la passada temporada, no? Però els burgesos del segle XIX, en molts casos, eren transformadors socials, perquè deien, a partir de la meva classe social i dels diners que tinc, puc millorar el món on visc, no? El Portavella empra el cinema com una forma de protesta, llavors el privilegi es torna positiu. És a dir, no és com ara que tu agafes els impostos i no els dones...
0: I te'n vas a Andorra.
1: Exacte, te'n vas a Andorra. En el seu cas, ell, escolta, tinc molts diners però me'ls gasto per fer coses positives.
0: Ell deia quelcom que em sembla molt interessant, i és: mai vaig separar el cinema de la política.
1: Clar, que a vegades diuen, no, és que jo sóc apolític. Home, no, amic.
0: Vull dir, tots aquests artistes que no es mullen, que diuen, no, perdona, vull dir...
1: A més, normalment...
0: Tens una situació de privilegi, has de fer alguna cosa amb ella.
1: Hi ha un tòpic que és cert, que normalment quan un artista es declara apolític, has de sospitar.
0: Oh, i tant.
1: Has de sospitar, no? Per dir alguna manera.
0: Oh, i tant.
1: A veure, el Portavella jugava amb els títols. Per exemple, l'any 68 té una pel·li que és Nocturno 29. Uh-huh. El 29, si feu vosaltres 68 menys 39, et dona 29. I clar, eren 29 eren els anys de dictadura. Clar, era un títol amb una poesia que volia, novament, sortejar la censura. Després el tio es marca uns festivals que dic jo al·lucinants, perquè... té el vampir Cua de Cuc, o Cua de Cuc Vampir...
0: Sí, Cua de Cuc Vampir, al 70.
1: On és el Christopher Lee, el famós Christopher Lee, que sempre surt fent de vampir a tot arreu, no? O sigui, ni Bela Lugosi ni hòstia.
0: És que no es pot dissociar, en definitiva, el seu cinema de la seva implicació política.
1: Clar, sí. però fot el Christopher Lee, sí, i la gent deu dir, anda, mira, un vampir, no? No, el vampir pot significar moltes coses. És a dir, no és només Dràcula. Qui és el que xucla la sang? Qui és el que s'aprofita? Per què mata, no? I pot ser la mateixa dictadura, un vampir. Clar, també anava per aquí, no?
0: Correcte. I si no, com es deia aquella pel·lícula de... que va triomfar als Oscar, que era de vampirs i que en realitat estaven parlant del Ku Klux Klan i de l'operació contra els negres, que ara no me'n recordo.
1: Bueno, escolta,
0: molt bona,
1: però deien fins i tot la...
0: Doncs no, és aquesta metàfora. I clar, llavors no ho enganyes una mica.
1: Clar, fins i tot van dir la saga de Crepúsculo.
0: Anda ja.
1: No, que com que va sortir a l'època de la supercrisi econòmica de fa com 18
0: sí,
1: anys, van dir que eren la troika.
0: Deixa't estar.
1: A veure, Portavella ho fa en clau antifranquista.
0: Sí.
1: Després tindrà una gran obra que és, que a més jo recomano, si la trobeu a xarxes o a qualsevol lloc, aneu a mirar-la, que és Informe General, perquè és de l'any 76. I aquí el que et mostra és una mica quina és la situació un cop s'ha mort Franco.
0: Bé, jo crec que ell el que fa, a més, és avançar-se també un pas i fer més implicació política, ja no només des del cinema.
1: Sí, no, ara ho veurem. Anem de moment amb Testa Rossa, Midnight Love i Ja sóc aquí.

0: Pues no, crec que això formaria part d'una banda sonora triada per Pere Portavella,
1: podria ser,
0: però vaja,
1: podria anar...
0: jo crec que no, però
1: no,
0: vaja.
1: Tu creus que no?
0: No passa res, no passa res, vull dir, el contrast també és bo.
1: Anava a dir, escolta, el Pere Portavella, ara que dius això dels contrastos,
0: sí,
1: va produir a Guerin. A José Luis Guerin, sense anar més lluny, clar, que ara estava pensant, sí, ei, els encaixes, doncs sí, en realitat hi ha una lògica seqüencial de Guerin i Portavella.
0: Jo crec que també.
1: Sí, el que passa que, clar, que dius, ei, sembla molt distants, doncs no, és la màgia de Portavella en aquest sentit, que sap llegir les èpoques i al final coses que no semblen ho són i són de la seva fàbrica.
0: En aquesta biografia d'avui de Portavella arribem a aquesta època en la que mort el dictador, doncs hi ha certa consciència d'obertura, diguéssim, més sí, enllà, no?, de les possibilitats poques que oferia el règim i que s'havien de sortejar. I un cop mort el 75, ell no només, com el Jordi ens explicava, documenta el canvi històric a través de la càmera, sinó que s'acaba llançant directament cap a la política. I podríem dir que és un dels arquitectes de la transició democràtica,
1: sí, en part,
0: i de
1: sí,
0: la... i de la... i de la democràcia a Catalunya, podríem dir, no?
1: A veure, sí, hi forma part de l'Assemblea, però a sí, més a més és que hi ha dos factors. Primer, que serà senador.
0: Sí.
1: Serà senador a les primeres eleccions democràtiques. Em sembla que hi ha també, entre d'altres, el Josep Benet, el Paco Candel, és a dir, és un grup de senadors més aviat
0: simbòlics. Sí, elegit senador constituït per la coalició d'entesa dels catalans.
1: Exacte, són senadors simbòlics, però arriba...
0: Però anar a Madrid, però, vull dir...
1: Sí. Arriba un moment, a l'any 77, el 15 de juny, que el que trobem és que a Catalunya, a les legislatives espanyoles, a Espanya, ja sabeu, guanya UCD d'Adolfo Suárez, que de segon al PSOE de Felipe González, però què passa? Que a Catalunya, entre PSC i PSUC, sumen el 46% dels vots. Llavors, des de Madrid, els entra una espècie de por estranya. Diuen, ui... Anem a dir-ho això en castellà perquè ens entendeu molt bé, no? Que roja que sigue siendo Catalunya. Hem de fer quelcom, i hem de fer quelcom per suavitzar el cop, perquè si no, a saber què passa, perquè encara no s'havien fet les municipals, hi havia determinats perills. Llavors, esteu de la màniga una cosa que és al·lucinant, que és que recuperen una institució republicana, com és la Generalitat de Catalunya. Uh-huh. No hi havia Constitució l'any 77, eh?
0: No.
1: Poden fer el que els hi dona la gana.
0: Tot i que ell es va seure a les comissions que redactarien la Constitució del 78,
1: però
0: eh?
1: Però el tema quin és? Que diuen, ei, doncs anem a donar-li als catalans la Generalitat, que és una institució republicana.
0: Que es quedin tranquil·lets, que sí, callin una mica.
1: I que baixi una mica la marea roja.
0: Uh-huh.
1: Llavors diuen, bueno, agafen un senyor que duia a l'exili des de l'any 38, em sembla, que és el Josep Tarradellas, que era el president legítim de la Generalitat Republicana. És a dir, exacte, recuperen una institució republicana, llavors, bé, d'aquesta manera que tots els catalans es posin d'acord, que preparin un estatut, ja ho donen abans de la Constitució, uh-huh, la idea, i així apaivaguem els ànims i evitem
0: i
1: que hi hagi
0: tranquils
1: un govern super d'esquerres. Sí. Llavors, total, que, bueno, doncs, hi ha unes negociacions, hi ha unes reunions, anem a preparar el retorn de Tarradellas a Catalunya.
0: I en Pere Portavella hi té molt a veure. Recapitulant aquesta època immediatament posterior a la mort de Franco, el Jordi ens parlava primer del rodatge d'Informe General sobre algunes qüestions d'interès per a una projecció pública del 76, que és una radiografia cinematogràfica que posa veu a la clandestinitat del moment i que va des de l'esquerra fins a la dreta moderada, diguéssim, i llavors sí, hi ha uns plantejaments sobre com s'havia de construir el futur del país, però més enllà de filmar, com dèiem, ell s'implica. En les primeres eleccions democràtiques des de la Segona República fa el salt institucional de la mà de l'Assemblea de Catalunya,
1: exacte,
0: que és l'organisme antifranquista per excel·lència, diguéssim. És escollit senador constituent a la coalició de l'Entesa dels Catalans. Està a Madrid i, d'alguna manera, és un dels co-creadors d'aquesta avantguarda que desafia les normes de la censura i acaba seient-se per també participar de la redacció de la Constitució espanyola. Però podríem dir que aquest compromís polític d'aquells anys, no? Hi ha, d'una banda, aquest catalanisme, perquè és un dels defensors del Josep Tarradellas, del retorn i de la recuperació de la Generalitat, actiu, a més, lluita també des del primer moment per desvincular la cultura de l'herència propagandística del franquisme i l'entén com una eina de llibertat i de pensament crític, i així actua en conseqüència. I després de la seva etapa al Senat, continua vinculat a la política activa, sí. perquè esdevé diputat del Parlament de Catalunya a la primera legislatura del 80 al 84.
1: El que passa que amb el Tarradellas, el tema, i aquesta és una de les gràcies, si cerqueu a internet imatges, veureu que a l'octubre del 77, quan torna Tarradellas, ell es troba al costat del president. Uh-huh. Per què? Perquè l'assemblea, el que li encarrega, i això és que té tela, és una espècie de gran performance. És a dir, entén que com que és una època molt audiovisual, aquest retorn de Tarradellas ha d'estar ple de símbols i ha de ser una rebuda com èpica.
0: D'acord.
1: Aleshores, diu, ei, anirem per la Diagonal, el rebrem al Prat, el mourem a l'Avinguda Maria Cristina, després que arribi a la plaça de Sant Jaume, que faci el discurs i que acabi amb el ja sóc aquí, no? Que és com una espècie de coronació. Llavors el portaveu ja fa una mica com de mestre de cerimònies,
0: vale,
1: però també de director de performance.
0: Ok.
1: Clar, per què? Pues perquè al cap i a la fi tots aquests... És com fa unes setmanes quan vingué el papa aquí. Al final la gent, el tema del papa, se'n recorda dels drons del Gaudí, no?
0: Sí.
1: Que és aquell moment... Oh, oh,
0: bueno,
1: oh, oh.
0: I de l'expulsió de la Sagrada Família també de... No. Jo també d'això me'n recordo.
1: Home,
0: jo
1: me'n recordo de moltes coses, sí, que no són les que serien el discurs oficial. Però clar...
0: Però sí que és veritat que tot és un muntatge, no?, que també dona doncs una idea al món del que som els catalans.
1: És la idea del relat.
0: El relat, correcte.
1: Exacte.
0: I Pere Portabella va ser el dissenyador, el director i d'orquestra absolut a la jornada en el retorn de Tarradellas.
1: M'ha agradat molt, per ser aquest comentari Sagrada Família, perquè estic molt d'acord.
0: Ell va dissenyar tota la coreografia del trajecte de Tarradellas a la rebuda oficial, a peu de pista de l'aeroport, a la concentració massiva a l'Avinguda Maria Cristina, en el clímax polític de la plaça Sant Jaume, va fer tota la gestió de tot l'espai polític, el Saló de Sant Jordi, del Palau de la Generalitat, encara Diputació, no?
1: Sí, no,
0: la ubicació de les diferents forces polítiques democràtiques, aconseguint una imatge unificada de l'antifranquisme català. Vull dir, va elaborar tot el relat que quedaria al moment balcó, etcètera.
1: Sí, sí, va fer de mestre de cerimònies i més tard ho seria una mica per anar tancant, perquè és una vida tan llarga que ens podíem dedicar-li
0: després
1: hores.
0: Després es torna a dedicar al cinema,
1: sí,
0: a la direcció cinematogràfica.
1: De fet, ell diu que mai ha deixat de
0: però,
1: fer cinema.
0: Que va fer pausetes perquè hi ha coses que el tenen ocupat.
1: Farà de director, farà de productor, com dèiem, del Guerin, però després al darrer, diguem, moment superèpic, en un sentit, a veure, èpic de la quotidianitat, perquè ens entenguem, és el que deia jo al principi del suquet de Portabella a l'estiu, organitzant novament i manegant a les elites i a el que és les forces clau de la societat catalana per veure com respiraven, convocant-les al seu castell, al costat, mm-hmm, de Llofriu. Llavors això sortia a les notícies a finals de segle XX, principi del XXI, era una tradició, podem dir, entre cometes, noble. I bé, el Portabella amb 99 anys, he de dir que jo ara no tinc, per exemple, X, abans anomenat Twitter, però ell era. Ell era, i ell anava seguint a moltes persones, jo no sé si era ell o la seva productora, però ell tenia una activitat veritablement voraç també a xarxes socials com a observador, perquè ell, i amb això podem tancar perquè és que em sembla que és el resum, ha sigut una persona que sempre ha sentit una curiositat enorme pel present, i sempre ha volgut saber què passa, i sempre ha volgut, com qui diu, a la seva manera, intervenir. Aquesta seria la clau, i si et sembla, doncs és la cluenda d'avui.
0: Doncs sí. Evidentment té tots els premis i reconeixements no, que corresponen a una persona de la seva implicació, talla i nivell, però vaja, crec que ja, si us interessa més la seva figura i pel qui no ho tingui, no sé, doncs hi ha la pàgina de pereportabella.com, per cert, amb tot el que té a veure amb la seva carrera cinematogràfica, amb la seva productora Film 59 i bé, tota la seva implicació a través de l'art en la cultura, en la societat, en la política, en la defensa de la democràcia i la construcció d'aquesta.
1: Ah, exacte. Ens n'anem amb una altra cançó que li va molt bé, i aquest cop ho dic seriosament, Le Monde de la Fam.
0: Gràcies, Jordi Coromines.
1: A
0: fins
1: vosaltres.
0: La setmana vinent, que serà la darrera, eh?
1: Ara ja matem algú, sí.
0: Vinga,
1: sí.
0: Va.
2: Le Monde, pourquoi des fois je me demande si les filles et les garçons si cruels.
0: Doncs bé, a la una que arribem, tornem de seguida. Serà després del butlletí amb més Sota Sospita. Fins ara.

0: Ràdio 4.
1: Tinc un coeficient intel·lectual de 150, 160.
2: Perquè el calcules en euros, en dòlars és molt menys.
3: Sóc aquí per complir els teus somnis.
0: Sota sospita.
4: Això és surrealista.
0: Amb Laura González.

0: Continuem, reprenem el Sota Sospita en aquesta segona part que ens porta fins a 2:15. Serà el moment de l'informatiu aquí a Ràdio 4, però nosaltres encara tenim una estona per gaudir de la vida, per gaudir del bon beure amb moderació i amb qualitat del nostre territori, d'aquests plaers que ens dona la Meritxell Falgueres, que és la nostra sommelier, influencer, comunicadora, escriptora, i una de les dones més influents de Catalunya, que això se m'havia oblidat dir, segons Forbes. Que això no ho hem parlat. Anem a posar, no. Anem a posar la teva sintonia i m'expliques, home, per favor. És que clar, mira, ara es posa vermella, s'emociona. Sí. Ojo.
1: Home, és que això, no em diguis que no és Carrie Bradshaw. És molt Carrie Bradshaw.
0: És molt top.
1: No, a part, molta responsabilitat, perquè vaig ser l'única amb gastronomia i amb vins.
0: Déu-n'hi-do, perquè clar, vull dir, hi ha escriptores, hi ha empresàries, no? Que si Novartis, que si tal, que si presidentes de coses, directores generals...
1: Sí, la Joana Bonet, la Rosalía, que no va venir.
0: L'Aina Cloctet, no? com a actriu i directora, vull dir, ties molt, molt top, i clar, la Mary, que també és molt top.
1: No soc tan top, però mira, em va fer molta il·lusió perquè la Martina Klein, per exemple, que jo vaig... Ja, si es recuperen aquestes fotos, jo vaig ser dama del cava. La reina era la Martina Klein.
0: Sí.
1: Jo tenia 18 anys.
0: Fixa't.
1: I saps, per mi era com... Oh! I estar al costat d'ella la foto era com... En sèrio? Que m'ha encantat sempre la seva trajectòria o això, no? La Regina Sirvent amb les calces al sol, que ha sigut el fenomen literari.
0: Sí.
1: O, per exemple, mira, aquesta catedràtica que estaves mirant.
0: Sí, la Núria López Vigas.
1: Clar, jo...
0: La investigadora de l'IKEA, eh? Ojo.
1: Vaig flipar. O sigui,
0: vaig poder conèixer la investigació biomèdica de Barcelona. Clar, és que són dones molt tops, i allà
1: superpotents. Estàs tu també. La Laura Carnicero, CEO de Cupra, de Seat, saps? I molt interessant. Jo crec que el que més em va agradar és que totes estàvem entre com nervioses, bueno, això que tenim com molt catalanis Morriset, no?, de treure'ns importància, i també com molt femení, no?, de, ai, no sé per què estic aquí. Que és veritat, que segurament hi ha 200.000 dones anònimes que s'ho mereixen més que nosaltres,
0: No.
1: Però també és veritat que ens costa com molt... No? Saps allò quan et diu algú, què guapa estàs avui? O quin vestit, com, per exemple, Laura González, quin vestit més bonic portes avui,
0: doncs mira,
1: groc? Sí. I tu has de dir, sí, o sigui, és que ets la millor vestida avui.
0: Bueno,
1: és de rebaixes. No, és que... si m'he engreixat... Tio, digues, gràcies, t'estan donant un regal, t'estan dient, escolta'm, i digues, gràcies, doncs sí.
0: Doncs mira,
1: doncs sí. O sigui, has fet el copatge, per mi, d'estil que és aquest groc piolín que ha estat tan de moda amb el marró. O sigui, per mi això és... El més xic que
0: jo
1: he vist.
0: Sí que, és que vaig estupenda avui.
1: Només, estàs estupenda.
0: Jo em veig i m'agrado.
1: Només t'haig de dir una cosa. Només ho supera, i això m'ho comprareu, perquè estic analitzant molt aquest cromatisme, el color mostassa, que ja ho sé que no queda bé tothom, amb el color vi, amb els complements bordeus.
0: És veritat.
1: Doneu-li una oportunitat a aquest tema, ara que...
0: Ara anem a parlar amb el nostre convidat, que no és una de les dones més influents de Forbes,
1: però
0: que té molt a dir, i que és el nostre convidat, bàsicament perquè és president de la DEO Catalunya, és en Xavier Pie, benvingut al Sota Sospita. Anem a parlar d'aquesta DEO i anem a parlar... Hola, eh?
2: Hola, bon dia.
0: Perdona'ns, eh?
1: I també...
0: Nostra...
2: No sé quan he d'intervenir.
1: No, perdona. I també de les grans dones que hi ha dins la denominació origen. No només, per exemple, la Solen Sua, que porta molts anys de comunicació i que per mi sempre ha estat també una de les dones a seguir en el tema de comunicació i del vi, però també, per exemple, teniu la Mercè de Pla de Morell...
2: Fa molts anys que és vocal nostre, és un bon... Bon element.
0: Un bon element. Escolta'm, què té la DEO Catalunya que la fa especial?
2: Bueno, jo no crec que siguem especials.
0: Igual que la Mary ha dit, estàs guapa.
2: Som catalans, hem de començar com toca, que és aquesta cosa de... Si no semblem americans.
0: Sempre fent-nos de menys. No, com si fóssim formatges francesos.
1: Això mateix, vinga, va.
2: Jo crec que totes les DEO són especials, no? I més, evidentment, per mi és especial, perquè bàsicament sóc el president, no? Però sí que és cert que... La DEO Catalunya, realment aquí juga un rol, juga un paper, juga un... una forma de moure's diferent de la resta de dios, que això sí que la fa, doncs, crec que especial o diferent a l'hora de prendre decisions, a l'hora d'intentar ser molt ràpida, doncs, bueno, seguint una mica també els canvis que estan fent la gent, que està fent el propi mercat, no? I que moltes vegades, bueno, abans ho, que parlava abans explicava, no? Aquesta sensació una mica d'anquilosament que en certa manera s'otorga a les dios, que jo crec que és una mica errònia,
1: perquè totalment. És que, a més, la deu més lliure precisament és la deu Catalunya.
2: Bueno, però forma part d'aquesta sensació de falsa llibertat, diguem-ho així, però que en el fons jo crec que les coses perquè funcionin de veritat han d'estar estructurades, han d'estar ordenades, han de seguir uns esquemes.
1: De i qualitat, esquemes nosaltres uns estàndards que ens sentim segurs els consumidors.
2: I que nosaltres, a més, els hem de saber fer evolucionar en el sentit que toca, o sigui, des de les pròpies DOs, no? Que aquest és el sentit que té, però jo sempre dic el mateix. El que permet que hi hagi pagesos, i quan dic pagesos, pagesos, no aquest pagès que tothom es posa, jo soc pagès, no molta altra gent.
1: Sí, sí, sí, el que Xavier permet que, és pagès de veritat.
2: Que els pagesos puguin continuar fent de viticultors no deixa de ser res més que les emissions d'origen. Sense emissions d'origen tinguem molt clar que això és al final el vi és anònim, de vi que va acabar, el que té un discurs més simpàtic, més estructurat, més no sé què, doncs realment i al final l'única cosa que ens dona garantia a nosaltres del que el que hi ha dins de l'ampolla és d'un raïm o que ve d'un raïm d'un territori concret, en el nostre cas un àmbit ampli, no? les zones vitivinícoles de Catalunya sobreposades, no? Però és una dimensió d'origen, no és res més. Uh-huh. I per tant, jo sempre dic el mateix, si tu vols que continuïn com tots, si tu vols que continuïn havent-hi pagesos que facin calçots, compra calçot d'aquests pagesos, no? Si vols que, hi ha, vols que la gent continuï comprant, doncs continuï havent-hi vinyes, si no compres el vi d'aquesta zona, doncs després no ens queixem tots plegats.
1: Clar,
2: de com
1: no
2: canvia el paisatge,
1: sinó
2: no?
1: Clar, no només dir-ho, sinó fer-ho. I a part la denominació d'origen heu fet això de Catalunya Vinyaró. Explica'ns per què. Mira, Laura, abans que parlàvem de Bordeaux, de Borgonya, dels colors aquests, sí, no? Ells s'han apropiat de dues coses, del terroir, que seria el nostre terrer, però per ells engloba també climatologia, és un sentit com més ampli, a part també del color de vi, però sí, també del terme vinyegon. Però la Déu Catalunya ha tingut la picardia de dir, escolta, faré un Catalunya vinyaró, que és un distintiu que reconeix aquesta figura.
2: Bueno, precisament perquè creiem que les coses, perquè siguin reals i siguin de veritat, han d'estar ordenades, no? I, de fet, quan vam fer aquesta categoria, sí que vam fer el guinyo aquest, diguéssim, del nom, no? El vinyaró aquest, jugant una mica al tema francès, però que tothom entén i crec que entén molt bé, però que al final no deixa de ser res més que el viticultor elaborador, no? Dins de la Dio Catalunya, doncs, evidentment, hi ha empreses molt grans i conviuen realitats molt diferents, però també hi ha molts petits viticultors i, a més, nosaltres el que detectàvem és que hi havia molts petits viticultors que aquest pas de passar a fer un celler, de passar de fer raïm, a començar a fer vi, de vendre aquest vi, d'això, doncs, bueno, se sentien doncs, dins d'un gran mar, diguéssim, molt anònim, no? I bé, vam creure que era molt positiu desenvolupar aquesta categoria, que de fet totes les DOs haurien de tenir, que és el viticultor elaborador, no? Sí. Que vol dir la gent que únicament fa raïm, vi de les seves vinyes i, per tant, dels seus raïms, no? Totalment o parcialment. Què vol dir això? No vol dir que tot el seu raïm l'hagi de ficar dins de vi. Pot ser que continuï venent raïm durant molt de temps, doncs perquè no, perquè és la realitat econòmica que hi ha, però que una petita part de la seva producció l'embotella, no? O una part molt gran de la seva producció, però que el que el fa diferent és el fet de que sigui de producció pròpia i que no hi hagi la possibilitat realment aquí doncs, de jugar amb altres qüestions.
3: Mira, jo, com a persona que no en sap, perquè vosaltres en sabeu molt, quan, no sé, Déu Alella, Déu Montsant, vull dir, s'acull a un territori molt concret. Déu Catalunya acull diferents territoris, entenc, i diferents també, propostes de vins, no? Ampli ventall de possibilitats de terra, de clima, de varietats. Ho entenc bé?
2: Sí, bàsicament, de fet, aquí tampoc no es va inventar res nou, no? El que es va fer realment va ser una còpia d'un cert model francès, que al final la Dio Catalunya no deixaria de ser, doncs, com el gran Bordeus, no? El Bordeus genèric que agrupa tota la resta de Dios, no?
1: I que la gent sap on està, perquè Sant Emilion no, o Pauillac no saps on és, Alella, si ets australià, no saps on és, i Catalunya sí.
2: Pues aquest és una mica, o sigui, no és tot el territori de Catalunya, només són les zones vitivinícoles tradicionals que hi havia sempre, doncs que aquesta Dio queda sobreposada damunt d'elles, algunes petites zones que que havien quedat històricament fora sense denominació d'origen i que per tant van tindre la possibilitat d'acollir-se, i a partir d'aquí doncs possibilites aquest cert moviment intern entre tots, que crec que és una forma també d'explicar les coses com es fan, no? Que al final el més senzill de tot sempre és explicar cada cosa com es fa, i per tant dona doncs un seguit de possibilitats a nivell d'innovació, a nivell de... Quan parlo d'innovació, a vegades les innovacions no són coses molt sofisticades, no? Però poder agafar un xarel·lo molt bo que tu tens doncs al Penedès i una garnatxa molt blanca que tens doncs a la zona de Terra Alta, doncs realment és això no és ni Penedès ni Catalunya, si ho barreges, perdona, ni Penedès ni Terra Alta, si ho barreges. Què és això? Pues
3: és Catalunya.
2: És Catalunya, no? Sense perdre aquesta distinció d'origen, possibilitant que aquestes vinyes continuïn tenint un reconeixement per part, diguéssim, del propi consumidor, que pugui identificar com un producte del seu territori real, no? Fora de...
3: Sí,
2: fora, doncs, de moltes d'aquestes coses, i a partir d'aquí, doncs, donar-li també aquesta capacitat una mica, doncs, de... més que d'innovació, doncs, d'un dinamisme, d'intentar sempre, doncs, anar davant de les coses, tot i que és difícil perquè la gent sempre acaba anant més avançada que la... Que les pròpies institucions.
3: Entenc llavors que la identitat de la Déu Catalunya doncs té a veure amb la història i la tradició vitivinícola de casa nostra, i després en aquesta diversitat que aporta riquesa en el resultat.
2: Evidentment, però jo també vull... O sigui, crec que no som tan diferents. O sigui, el país vitivinícola, parlem de moltes varietats, però realment penseu que estem parlant amb volums importants, de mitja dotzena, ni mitja dotzena tampoc, uh-huh, de varietats blanques,
3: sí,
2: i quatre o cinc varietats negres. I després n'hi ha moltes més que són complementàries, però que realment els percentatges són petits, no? Però no, vitivinícola... No som tan diferents com ens pensem.
1: Totalment. Però una cosa que a mi em mola, clar, jo sempre penso, i al final soc comerciant de vins, no? I com Catalunya ven, però a part també Barcelona, i també aquest distintiu de Barcelona Sustainable.
2: Bueno, aquí és una altra banda aquesta, no? Això és una... va començar fa molts anys, va començar el 2014, de fet, quan uh-huh, encara tots aquests temes de certificacions i de petjada de carboni doncs estaven una mica a les beceroles, no? Que vam començar ja a treballar amb l'universitat, amb l'autònoma, a través, diguéssim, d'una empresa que tenia aquelles de spin-off, no? De desenvolupar doncs unes calculadores de reducció de petjada per poder donar eines als cellers, perquè tothom, també és obsessió doncs, d'algunes empreses, uh-huh, que hi havia allí dins d'aquests moments del Consell, bueno, encara ara, no? Dins del Consell Regulador, no? De donar eines als cellers perquè comencessin a ser capaços de calcular tant la petjada a nivell, diguéssim, de CO2, com la petjada a nivell hídric, tot un seguit d'eines, no? I a partir d'aquí començar a reduir, no? Que aquesta és la gràcia, no? Saber d'on sortim i cap on hem d'anar. I a partir d'aquí, doncs, donar un distintiu. Llavors van buscar també una mica, doncs, el que dèiem, un distintiu que, en certa manera, doncs, tingués un nom més atractiu.
3: Però és veritat que el sector vinícola és dels sectors agraris, en aquest sentit, més adaptats als nous temps, tenint en compte aquests termes de sostenibilitat, de respecte pel territori, de tecnologia també adequada per l'eficiència, sí, etcètera?
1: No, imagina't si s'estan posant les piles també amb el tema de regular tota la baixa graduació, que això també és un meló i que molta gent està dormint, i vosaltres en seguida us heu posat les piles.
2: Bueno, a veure, Catalunya és un país vitivinícola, no? I això és innegable.
3: No hi ha cap mena de dubte.
2: Però, per tant, nosaltres hem d'estar sempre una mica seguint quines són les tendències, què és el que acabarà passant, i això és innegable. Hi ha un consumidor, una part de consumidors que cada vegada es decanten per begudes de menys contingut alcohòlic, no?
3: Uh-huh.
2: I, per tant, hem d'intentar que aquest nitxo de mercat, al final, doncs, torno-lo d'abans, si volem que hi continuem pagesos, estigui dins d'una missió d'origen. Això es podria fer perfectament amb vida a taula, anònim total, amb més benefici per a les empreses, però per què nosaltres tenim aquesta dèria de que volem que aquest producte es pugui fer dins d'una missió d'origen i, per tant, hi adaptem el reglament, busquem els... Pues bàsicament per trobar aquest equilibri, que és l'única uh-huh cosa que fa que el qui compra un producte i allí veu Catalunya, doncs sap perfectament que allò és d'aquí, no?
3: Vull fer-te, Xavier, estem parlant avui amb el Xavier Pi, que és el president de la DO Catalunya, però com a gent del camp, com a pagès, quins són els reptes actuals de la pagesia? M'atreveixo a preguntar-t'ho així en genèric, perquè crec, i tu m'ho confirmaràs o no, que és molt difícil mantenir-se en aquest sector, i que les exigències, per exemple, o les peticions a l'administració no acaben d'arribar, i sense camp no hi ha futur tampoc. Sense gent dedicada a l'agricultura no hi ha aliment, no hi ha cultura, no se sosté el territori, i potser no li donem la importància que cal.
2: Sí, però al final els pagesos, diguem-ne, sempre han tingut dos patiments, no? L'històric era els mercats, no? I l'altre que era el clima.
1: El clima.
2: I continuem patint, continuem patint exactament de les dues coses, jo m'atreviria a dir que més agreujades.
1: A mi m'encanta el Xavier perquè és superclar i català.
2: Aquestes calors, doncs sí, tots,
3: no van bé.
2: Nosaltres no tenim bé, més calor, però ens anem a la platja, tenim tots aire condicionat, sí. Que és un guard que no hi fos, ja. Però clar, les vinyes no tenen aire condicionat. Les vinyes estan allí fora, no? I aquest canvi, això és innegable. I això és una evolució que estava en aquests anys que jo crec que fa que canviïn coses que fins a ara nosaltres les donàvem per suposades, donàvem per fetes, i per tant doncs haurem d'entrar en nous reptes, en nous rols. El fet que jo crec que haurem de treballar doncs amb menor producció per equilibrar més les plantes, i tot i així doncs veure com evoluciona tot aquest clima, no? Vull dir que aquest és la... I el tema dels mercats, doncs evidentment Catalunya, bueno, és un mercat relativament petit, no? Però el món és molt gran, i al final nosaltres per transmetre'ns al món hem de ser capaços de tindre aquest missatge unitari, no? I això és el que crec que ens faltaria més per estructurar i per construir, perquè realment això és el que ens acabaria donant aquesta capacitat de no anar remolt dels mercats, sinó de crear una certa tendència dins dels propis mercats, no? Però bueno, jo crec que l'administració també ha de dir que fa tot el que pot i més, eh? Vull dir que no, també he de trencar una llança a favor de l'administració.
3: A favor, mita-l'ell. Molt bé.
2: Perquè jo crec que n'hem de ser conscients. Penseu que els últims dos anys que hi ha hagut unes sequeres importantíssimes, l'esforç que ha fet de l'administració, en aquest cas l'administració catalana, ha estat brutal. I jo crec que això ho hem de reconèixer. I és, jo crec que hi ha coses que s'han de dir amb totes les lletres.
3: Mira, o sigui,
2: jo no m'imagino... Sí. No m'imagino que hagués passat tots aquests dos anys doncs, sense aquest suport per part de l'administració.
3: Clar, és que el sector, com bé deia el Xavier, està patint per culpa d'aquest clima, no? D'aquests contrastos, d'aquesta calor extrema.
1: Tram i de tot.
2: Bueno, sí, i els aranzels.
3: Els aranzels,
2: en fi. I acabar un contenidor enviat d'un país a l'altre, que al final tot això són costos que...
3: Del transport, de la benzina... Clar, és que al final són moltes coses, eh? A mi m'ha agradat molt tota l'explicació que ens has fet, perquè jo no... personalment, vull dir, per la meva ignorància, però estava una mica despistada amb què era la DEO Catalunya, per això que et deia al principi, no? Vull dir, sé que és la DEO Alella, sé que és la... I llavors m'ha agradat molt la teva explicació perquè ho he entès superbé.
1: És que per això te l'he portat, Laura.
3: Ho he entès molt bé.
1: Per això te l'he portat.
3: I m'ha semblat molt didàctic i molt, molt clarificador, a més a més.
1: I a part, també he portat el Xavier perquè expliqui a les nostres oients i els nostres oients totes les activitats d'estiu que fa la DEO Catalunya, entre rutes enoturístiques, gadgets que poden trobar quan vagin a comprar el vi...
2: Hem d'anar fent un munt de coses d'aquestes.
3: Fem promo.
2: Realment avui en dia...
1: La
2: gent, si no... al final no deixem de ser consumidors, no? I en el moment en què vas doncs, davant d'una pila de vins i veus que... mira, dona una glaçonera, doncs mira, agafo aquest vi, no? Intentar fer aquestes accions comunicatives, que tampoc no és l'efecte, sinó que és aquesta cosa simpàtica de dir, mira, calla, quin detall, no? I al final... també tinguem clar que aquesta glaçonera, si es fa moure, es va anar veient i, per
1: totalment.
2: Tant, trasllada les nostres marques.
1: Però amb això sou tan bons, pots explicar, per acabar, el que feu la DEO Catalunya, que heu sigut pioners? Fan un concurs, van començar amb un concurs de blogs, quan ningú parlava dels blogs. I ara és de comunicació, de xarxes socials, explica'ns, perquè és molt fort.
2: Ho hem tingut que fer evolucionar, perquè també... la societat ha canviat. O sigui, recordeu aquella època dels blogs, que era absolutament... qui no tenia un blog, diguéssim, no era ningú. I realment jo havia vist alguns blogs que, personalment, jo em recordo, i ara el cito, però perquè crec que tothom reconeixerà el de Joan Gómez Pallarès, no?
1: Sí.
2: Que allò era literatura, o sigui, realment era...
1: I que va guanyar el primer premi. Jo vaig guanyar un accèssit amb el Wines on the City.
2: Una fenya d'orfebreria... brutal, no? I clar, avui en dia això ha canviat absolutament. Avui en dia tot ha de ser molt ràpid. Aquesta pàgina que sortia allí, que semblava, doncs, setmanalment, doncs hem tingut que... hi han aparegut doncs, totes aquestes noves ja formes, no? L'Instagram, no sé què...
3: Sí, els vídeos de TikTok, el tal...
2: La veritat és que em perdo tot, però que realment és el que avui segueix la gent. I nosaltres, doncs, tornem amb lo d'abans. No ens podem quedar anclats amb la idea que nosaltres teníem, sinó quedant evolucionant, no? I al final fer un reconeixement en tota aquesta gent, que moltes vegades d'una forma absolutament altruista, d'una forma perquè estan aficionats, això, acaben fent una divulgació brutal, doncs, del món del vi, i en especial, doncs, el món de les denominacions d'origen, no? Doncs això per nosaltres, bueno, intentem també reconèixer aquesta gent, donar-los aquest petit premi, doncs, per...
1: No, que és un premi gran, Laura, no? Mira que t'apuntaràs l'any que ve. Explica. És pasta, eh? És pasta.
3: Ah, m'apunto, llavors.
1: Quan són...
2: Jo no me'n recordo
1: 2.000
2: ara, però...
1: euros, no, 3.000...
2: Jo crec que són més, ja. Jo crec que són més. Va ser que l'últim any ja eren 3.500.
3: Home, aquí hem fet bona divulgació, home, les coses com són. Vull dir, aquí cada setmana parlant de vins, de territori, de paisatge, de cultura, de clima, d'enoturisme, i feu això, vull dir, gaudiu del producte de proximitat, perquè el vi forma part de la nostra identitat.
1: Total.
3: Va ben en moderació, efectivament.
1: Sempre.
3: Però podeu visitar els cellers, podeu estar fent escapades a llocs, per exemple, no massificats, que això és cosa molt d'agrair en aquesta època de l'any, que podeu anar-hi tot l'any perquè el paisatge va canviant i l'experiència també.
1: Totalment.
3: I perquè així, doncs, contribuïm també, no?, en aquest sector. Avui hem parlat amb el Xavier Pié, president de la DEO Catalunya, aquesta denominació d'origen que va néixer l'any 1999, si no m'equivoco, i que aglutina, doncs, aquesta tradició arreu del territori a casa nostra, amb aquestes varietats diverses i amb aquest possibilitat donar una identitat i una entitat a aquells vins de qualitat que no s'enmarquen en les altres DEOs. Ho he explicat bé ara, Xavier?
2: Perfecte. Doncs... I a més, si em deixes fer un incís, sí. I si van a llocs massificats, que demanin vins de denominació d'origen Catalunya.
3: Exacte, demaneu DEO Catalunya, per favor.
2: Que se'n vegui a tot arreu, sobretot els massificats.
3: Això mateix, vins mediterranis, en definitiva, mar, muntanya, interior i paisatge català. Xavier, moltíssimes gràcies per ser al Sota Sospita.
2: A vosaltres, ha estat una entrevista superagradable.
3: Gràcies. Adéu, Meri.
1: Un pato, unes de garnatxa.
3: Avui amb aquesta versió de Earth, Wind and Fire del tema dels Beatles, Got to Get You Into My Life, tanquem el Sota Sospita. Et recordo ara 2:15 l'informatiu. Tornem demà. Adéu-siau.

Radio 4. Més que esports, amb Marc Alluch.

0: Hola, què tal, com esteu? Molt bona tarda, benvinguts i benvingudes. Un cap de setmana més en aquesta recta final de temporada aquí al Més que Esport, a la sintonia de Ràdio 4. Com sempre, fins a les 3 en punt, avui amb l'Helena Ramos al control de so. I avui parlarem de futbol sala a través de la història del nostre convidat, perquè, en definitiva, més que de l'esport en si, parlarem d'una història humana. Com un esportista i, en el seu dia, petit empresari menorquí afincat a Santa Coloma de Gramenet, des que era un nen, va convertir-se ell i el seu equip en tot un referent i un pioner. I és que ell és història viva del futbol sala català i espanyol i acaba de tancar una etapa de més de 50 anys com a president del club que va fundar l'any 1975, Indústries Santa Coloma, i que va començar com un petit equip d'empresa per jugar partits amateurs. 51 anys després, el nostre convidat deixa la presidència, de fet ja l'ha deixat, del degà del futbol sala espanyol, i ha passat a ser president d'honor d'una entitat que ha mantingut a l'elit del futbol sala espanyol durant anys i que no ha deixat morir en els moments més complicats. Ell és Vicenç García.
1: Vicenç García Grau va néixer a la localitat menorquina de Mercadal l'any 1945, fill de mare menorquina i pare català de Barcelona, on la família s'hi va establir quan en Vicenç tenia 5 anys, concretament a Santa Coloma de Gramenet. Colomenc d'adopció, García Grau va ser un apassionat del futbol des de sempre i va arribar a jugar algun amistós amb el primer equip de l'Espanyol, després de formar-se a la seva cantera, malgrat ser culer declarat. No va arribar al futbol professional i es va centrar en l'empresa, però va ser entrenador a les categories inferiors del Barça. L'any 1970 va fundar una petita factoria de metal·lúrgia i la seva passió pel futbol li va dur a formar un equip de futbol sala d'empresa on ell, que sempre havia jugat a futbol 11, feia de porter. La idea inicial era passar-ho bé fent esport, però el cert és que així va néixer el degà del futbol sala espanyol, Indústries Santa Coloma, que ha tingut diversos noms al llarg de la seva història, però fins ara només un president durant 51 anys. El seu fundador, Vicenç García Grau. El passat 30 de maig, però, i després de portar l'equip fins a la màxima categoria i lluitar per mantenir-lo a l'elit contra vent i marea durant anys, el menorquí va deixar la presidència del club de la seva vida i li va passar a Julio Gómez, responsable del club empresarial Everest, nou propietari del club, tot i que el seu fundador continuarà com a president d'honor. Vicenç García ha demanat, però, coses importants als nous responsables del club de Santa Coloma, el més antic d'Europa i segon del món, com que mantinguin la senyera, la samarreta i el nom de la ciutat i que no abandonin la filosofia del club basat en la força de la cantera i la formació de jugadors.
2: Més que esports. Amb Marc Lluc.
0: Doncs avui és un plaer que ens acompanyi en aquest estudi, en aquest programa, el Vicenç García, que no és la primera vegada que ve. Ara ho miràvem, fa gairebé 5 anys que va estar aquí davant d'aquest micròfon. Com està, Vicenç? Molt bona tarda.
3: Molt bona tarda.
0: Gràcies per ser-hi en un moment ben especial, però no ha tingut gaire temps encara, no?, d'adonar-se del que representa.
3: Bé, com dius, és la segona vegada que torno. Els motius són diferents i la veritat és que ara pues, és un canvi que m'estigui adaptant, però que en principi ho tinc ben assumit.
0: Ben assumit, això és important. Suposo que quan un pren una decisió com aquesta després de 51 anys és que s'ho ha pensat i ben pensat i troba que és ara mateix el millor que pot fer doncs, pel club i per ell mateix, no? Per la persona que és vostè.
3: Sí, la veritat és que ja feia un parell d'anys que ho teníem una mica paït i, i faltava pues, trobar una persona que pogués continuar amb la nostra filosofia i això ha costat una miqueta, però bueno, a través de, del grup Everest i la persona de Julio Gómez ens vam posar d'acord a partir del mes d'octubre de l'any passat.
0: Sí.
3: Va costar una miqueta, però el mes de gener pues, ja vam acabar de rubricar-ho i per sort pues, la por que jo tenia que algun dia pues, jo ho tingués que deixar per una raó o altra, l'entitat desaparegués, pues, marxarem amb la tranquil·litat de saber que tenim una continuïtat que era el que més em preocupava a mi.
0: Perquè no és deixar qualsevol equip de futbol, és deixar com un fill, no? Perquè el va fundar i ha estat sempre, diàriament, ara m'explicava abans d'entrar, que a casa no s'ha perdut un partit o només un al llarg d'aquests 50 o més de 50 anys i per un motiu familiar. Clar, és com qui deixa el fill i ha de buscar algú que el cuidi bé, no?
3: Sí, sí, així. Tal com dius, és... I era la preocupació més gran que tenia, i per això, fins que no hem trobat la persona adequada, i aquesta persona pues, ha sigut el Julio Gómez, pues, no hem pres la decisió, però un cop ja trobada pues, hem pogut acabar de tancar-ho.
0: La persona adequada per continuar amb un club que és especial, no només perquè és el Degà, és el primer, i a més aquest club és el més antic d'Europa i el segon del món.
3: Així és, des de fa temps la Lliga Nacional de Futbol Sala va fer uns estudis i va mirar i es va comunicar això. Tothom es pensa que el futbol sala va néixer a Brasil, sí? Perquè és lo normal.
0: Clar, hi ha molts brasilers que juguen, no?
3: I el futbol sala no va néixer a Brasil, va néixer a Uruguai.
0: A Uruguai.
3: I l'equip més antic del món és el Peñarol de Montevideo, que per 3 o 4 mesos, em sembla que és...
0: Només per 3 o 4 mesos?
3: Ens guanya a nosaltres, que és el club més antic del món, i després el Peñarol de Montevideo estem nosaltres.
0: O sigui, que imagineu què representa l'indústria de Santa Coloma. I és un club peculiar, perquè tot i que ha arribat a ser fins i tot subcampió de Lliga l'any 1999, si no recordo malament, i que ha lluitat entre els millors doncs, els últims anys, tot i que ha tingut moments difícils. A part d'això, és un club formador de grans valors i que és alguna cosa més, no? Aquest programa és més que esport. La indústria és més que un equip de futbol sala?
3: Bé, o sigui, jo sempre dic el mateix. Igual com la penya és pel bàsquet algú més,
0: sí.
3: Amb el Humboldt podríem dir que és el Granollers,
0: sí.
3: Amb hoquei sobre patines podria ser l'Igualada, el Voltregà, el mateix Reus esportiu, sí. Pues el futbol sala tothom el coneix com la cuna del futbol sala, i tothom ens coneix com l'equip que més cantera sempre ha treballat, i han sortit jugadors. I a Santa Coloma pues, no només és la part esportiva, sinó el que sempre hem buscat nosaltres des del principi és la part social, perquè Santa Coloma avui en

0: mateix, com tenim molts casos d'aquests que han passat.
1: Molts,
0: molts exemples.
1: I tant que sí. Però clar, suposo també és un motiu d'orgull. No els podien retenir, però sí veure com volaven perquè els havien fet grans, no?
0: Així és, sí. Per, com a anècdota puc dir que, per exemple, pues, a l'Adolfo, que
1: Adolfo,
0: és un jugador...
1: Adolfito li deien també,
0: mateix,
1: no?
0: Sí, el nostre Adolfito, pues, sí. El dia que va firmar el primer contracte amb nosaltres, amb 16 anys, uh-huh. El seu pare, recordo que em va dir: Vicente, solo te pido una cosa,
1: sí.
0: Que durante la temporada, al menos un partido, juegue 3 o 4 minutos. Solo te pido esto.
1: I els va jugar, m'imagino.
0: Aquell dia va jugar 18 o 20 partits.
1: Déu-n'hi-do.
0: I no 3 minuts, sinó que va jugar més temps i tot.
1: Clar, clar. I després quina carrera, no?
0: I després pues, ha fet tot això, sí. Com uh-huh. dius... sap greu perquè no pots retenir el talent que tens, però és la llei dels equips més humils, uh-huh. i nosaltres contents perquè el que volem és això, que jugadors que han sortit de casa nostra pues, puguin fer un nom i puguin triomfar a altres equips d'Espanya i dedicar-se pues, a l'esport que a ells els agrada i que és el que han practicat i que han sortit de la nostra entitat.
1: Per això quan començàvem parlant d'aquest relleu, de buscar la persona adient, que segur que vostè ha buscat molt i al final ha trobat que Julio Gómez d'aquest grup empresarial Everest era la persona indicada, ha de tenir molt en compte totes aquestes coses, no? Que el club ha de continuar doncs, formant jugadors, que la formació, que els valors, que la joventut, tot plegat, sigui important.
0: Sí, sí, ell ho té ben clar. Per sort ens coneix a nosaltres perquè ja vas començar a col·laborar amb nosaltres fa 3 temporades, uh-huh. De manera una mica no tan intensa com ha sigut l'any passat i l'anterior, uh-huh. I ell coneix el club, ho coneix tot, sap que per nosaltres el lema és primer formar persones i després formar esportistes, uh-huh. Això ell ho té molt clar i en principi pues, volen continuar amb aquesta filosofia i ells compten amb un equip de gent, ser una empresa molt potent, té un equip de persones que, de molt
1: clar,
0: talent,
1: sí, sí,
0: i
1: sí.
0: Poden dedicar molt més temps que no pas nosaltres i espero pues, que el que de moment nosaltres hem parlat al llarg dels anys es solidifiqui i continuï sent el que hem sigut nosaltres tots aquests anys.
1: Mm-hmm. Dèiem al principi que jo ho he llegit també de vostè, que vol mantenir la senyera, mantenir el nom de la ciutat, mantenir aquests valors que dèiem abans. Parlant de la senyera, escoltem.

0: És el cant de la senyera, en versió de l'Orfeo Català, que és la primera peça musical que ens ha demanat el Vicenç García, que ja sabeu que els nostres convidats i convidades sempre ens porten la seva música. I jo ja veig que ja s'emociona, Vicenç.
1: Sí.
0: Sí, no? Normal. Què li diu aquest cant de la senyera? Per què l'ha triat?
1: La veritat és que, perdoneu, que estic una mica sensible
0: sí,
1: últimament.
0: Sí, normal, és absolutament normal, sí.
1: I, bueno, és obvi. O sigui, des del primer moment, des del dia que vam néixer i vam crear la primera samarreta, la senyera ha estat amb nosaltres.
0: Sempre.
1: Sempre, sempre des del sempre. Principi. I, esclar, avui en dia portar la senyera per tot arreu, pues, és un estímul, és una satisfacció, però et trobes a molts exemples i moltes coses que et passen, i però això traslladat a l'any 75...
0: Imagina't, pues que era tot just acabant el franquisme.
1: Era molt diferent, això mateix, feia un any,
0: feia un any,
1: no recordo malament.
0: Sí, sí.
1: I, per tant, això és una cosa que, sí, en el dia de la presentació que vam fer, el dia 11 o 12 de gener, on vam fer...
0: Sí, quan ja es va fer públic.
1: Avui ho vam fer públic, allà davant de tothom, pues, em vaig demanar aquestes dues coses que dius tu. Una és que conservem la senyera sempre a la samarreta i el nom de Santa Coloma també, que estigui sempre unit a la nostra entitat. Més o menys es va agafar aquest compromís i esperem que al llarg dels anys això sigui així.
0: Que compleixin, perquè si no ja estarà el Vicenç a darrere dient ell. A veure què feu, no? Perquè això ha de ser així. És curiós perquè el Vicenç és menorquí, també he llegit, que diu, soc un català a Menorca i un menorquí a Santa Coloma, no? Com és això? Perquè, clar, menorquí, perquè va néixer a Menorca, mare menorquina, tot i que el pare és català, no? Per tant, aquesta barreja, però sí. Bé, la senyera en aquest cas ens uneix.
1: Sí, jo ens uneix i, a més, els sentiments per Menorca per mi són molt grans. Jo no vaig marxar d'allà amb 5 anys.
0: Molt petitó, clar.
1: Amb 5 anys no vaig tornar fins pràcticament tenia 19 anys.
0: Sí?
1: Fins que tenia 19 anys, vaig conèixer el que dic jo, la meva Menorca,

0: I des de llavors em va guanyar el cor.
1: Bé, ara sí que sí, perquè deia que el gener es va doncs, fer públic l'acord i ja es va dir que seria final de temporada, ara fa només uns dies, el 30 de juny. Ara ja és una realitat. Ara mateix és president d'Honor.
0: Jo des de pràcticament ja el 30 de juny pues, he deixat d'exercir com a president i ara pues, es pot dir que de moment no oficial, però sí, més o menys em considero no president d'Honor.
1: Però això ja és que és vitalici, és per tota la vida, perquè vostè portarà sempre l'equip. És com un fill, ja ho dèiem abans, no? Sí. Que se'n va de casa quan es fa gran, però el pare sempre hi és. No?
0: Sempre, sempre. Indústries, i tingui el nom que tingui, però sempre estarà amb mi a tot arreu.
1: Clar que sí, perquè això va començar, i ho explicàvem una miqueta a l'inici, sent un equip d'una empresa, de la seva empresa, empresa que aleshores era molt nova i que suposo que ha crescut al llarg del temps, però que ara, aleshores doncs, encara era petita, i es veu fer un equip de futbol sala que jo deia que feia de porter, tot sí. I que sempre havia jugat a futbol 11.
0: Correcte.
1: Fins i tot va debutar amb el primer
0: Correcte.
1: Equip de l'Espanyol, tot i que fos
0: Correcte.
1: Amb un partit
0: sí.
1: amistós o amb més d'un,
0: sí.
1: no ho sé.
0: Sí, sí, amb 5 partits. De
1: 5 partits.
0: Una copa que es deia llavors la Copa President.
1: Ah, sí?
0: Uh-huh. I va jugar amb el primer equip, uh-huh. sí.
1: O sigui que vostè somiava en ser futbolista professional.
0: Així.
1: Sí,
0: sí,
1: no?
0: Sí, la veritat és que sí, sempre ho havia pensat i vaig arribar fins on vaig poder.
1: A les portes. Bàsicament a les sí. portes, no?
0: Sí,
1: perquè
0: sí.
1: va estar amb el primer equip de l'Espanyol.
0: Pues sí.
1: I el futbol sala no havia jugat mai.
0: No, el futbol sala no. El que passa que va arribar un moment al cap de 2 o 3 anys de fundar l'equip que ningú volia jugar de porter i jo la veritat que als meus principis m'agradava jugar de porter, però
1: ah, sí?
0: a la meva alçada amb una porteria de futbol 11
1: no quadrava
0: gaire, no? I per això pues, havia jugat sempre de delanter, no? Uh-huh. I llavors aquell any, pues, com que ningú volia jugar de porter, dic, pues, aquesta és la meva.
1: Jo m'hi poso,
0: jo
1: no?
0: Jo m'hi poso. I a partir d'aquí pues, vaig estar jugant de porter amb l'equip de futbol sala. Sí.
1: Molt de temps o no?
0: Sí, o sigui, pràcticament van ser 7 o 8 temporades seguides que sense voler ho vam anar pujant des de tercera divisió fins a la divisió d'honor uh-huh. i quan vam pujar a divisió d'honor encara jugava de porter jo. La temporada següent ja es va fitxar un porter i l'altre any jo ja vaig deixar-ho oficialment.
1: Ja va deixar-ho i va continuar de president. Però això quan va començar? No pensava, no?, que arribaria tan lluny.
0: No, la veritat és que no. I en realitat vam començar el Mailand.
1: Sí,
0: i
1: que es feien unes lligues amateurs, totalment, no?
0: I ens vam apuntar per jugar a la Federació Catalana perquè es donava la circumstància que quan el Mailand jugàvem a les 11 de la nit, jo anava a jugar. Però quan jugàvem a les 8 de la tarda, com que era els principis que jo fundava l'empresa, doncs tenia que quedar-me a acabar una feina.
1: No podia jugar.
0: Tenia que buscar el que sigui. Resulta que anaven a jugar tots i jo em tenia que quedar allà a l'empresa.
1: Quina ràbia.
0: I llavors doncs, vam dir, doncs mira, ho apuntem a la Catalana, que juguen els dissabtes a la tarda o el diumenge al dematí, i així no em perdria cap partit.
1: Sí,
0: i així
1: per
0: va
1: això.
0: Ser com vam federar. I sense voler, sense donar compte, vam estar 3 anys a tercera divisió uh-huh. i el quart any ja, degut a tenir que agafar treballadors per l'empresa, vam agafar treballadors que jugaven a futbol.
1: Ah, clar, perquè els jugadors que jugaven a l'equip també treballaven a l'empresa.
0: Correcte. O sigui, jo els
1: donava feina,
0: jo els fitxava per l'empresa, però amb la condició de que tenien que jugar a l'equip.
1: És a dir, que perquè poguessin treballar a l'empresa Indústries García, havien de saber jugar a futbol.
0: Això mateix.
1: Si no, no podien.
0: Mateix. I llavors vam fer un equip molt maco i va ser quan durant 7 o 8 anys seguits vam anar pujant cada any de categoria a categoria, ens vam trobar a primera divisió i vam dir, bueno, ara estem aquí i ara què fem?
1: Què fem aquí, no? I això és fort,
0: fem?
1: No?
0: I ara què fem? I bueno, ho hem mantingut sempre, cada vegada costa més, perquè el futbol sala ha evolucionat molt i ha canviat molt.
1: Sí, s'ha professionalitzat, no? Han vingut jugadors de fora i totes aquestes coses.
0: Amb l'ajuda de tothom i l'esforç i el sacrifici de molta gent, pues hem aconseguit un club que, a part del tema esportiu, està més marcat i més conegut a Santa Coloma per l'obra social o el uh-huh. tema social que hem fet, que no pas pel tema esportiu, que també és molt important, però és el que nosaltres hem buscat, les dues vessants.
1: No, dic que ens agrada molt perquè aquest programa Més que Esport, que té gairebé 12 anys d'història, també busca això, no? La part més social i més solidària i més humana de l'esport. Per tant, anem de la mà en aquest sentit. I ara fa una estona em deia, no, el Julio Gómez, que és el nou president, té un equip, molta gent, clar, té una empresa forta, tot això, per tant, tindrà una junta directiva, però tots aquests anys, en moments no tan fàcils, alguns complicats que ha tingut l'Indústries, ha estat el Vicenç, crec que el seu germà, no?
0: Sí.
1: L'Alfons, i no sé ben bé, però era una cosa petita, no? Diguéssim, que tot ho feien pràcticament vostès.
0: Sí, pràcticament, pues, el meu germà ha estat amb mi durant molts anys, però ja fa 7 o 8 anys que està vivint a Menorca.
1: Ah, està vivint, va tornar a casa.
0: Ha tornat a casa, això m'ha dit. I des de llavora pues, estem portant l'equip amb una gent de Santa Coloma que ha estat sempre a la directiva, col·laborant amb nosaltres, amb l'ajuda i l'ajuda de la meva filla i la meva dona antigament, que quan ho va deixar ja llavors ho va recollir la meva filla.
1: La Zaida, que la tenim per aquí. Això aquí mirant. Hola, Zaida.
0: Això mateix. Amb temps,
1: o sigui que ella també està involucrada.
0: També
1: no?
0: està involucrada. També tota la família. Això ha estat involucrada sempre.
1: Sempre, perquè si no el pare, o sigui, o ens unim a ell o no li veurem el pèl. No? És la manera de fer-ho. Hem sentit abans el cant de la senyera i ara ens anem bastant més lluny de Catalunya.

0: Brasil en versió de Rafe Conniff, per tant instrumental. Abans amb el cant de la senyora s'emocionava. Aquí se'ns en van els peus, no, Vicenç?
1: Sí, jo no sóc gaire ballador.
0: No és de ballar.
1: Però m'agrada molt veure ballar i, i disfrutar de la música.
0: I per què aquest Brasil? Abans deia que la gent es pensava que el futbol se l'havia nascut a Brasil i no, perquè va néixer a l'Uruguai, però no sé per què ens ha demanat Brasil, de Rafe Conniff.
1: Bueno, perquè els grans jugadors, i sobretot, com esmentaves abans tu, l'any que vam arribar a la final del play-off de la Lliga.
0: Sí, l'any 99.
1: Vam comptar amb una parella de brasilers que va ser la millor d'Espanya durant un parell d'anys o tres, que vam poder mantenir-los.
0: Recordem els noms?
1: I el futbol sala, sí, els noms eren el Marcelo. El gran Marcelo, i l'Àlex dos Santos,
0: sí.
1: Que són els jugadors que aquell any va coincidir amb una fornada de jugadors que teníem de la cantera, tots altres, perquè tots eren d'aquí a Catalunya.
0: Tots eren de Catalunya i dos brasilers.
1: I jugadors sortits de casa, de la cantera. Doncs vam fer una gran temporada. A més, vam competir a la semifinal amb el Playas de Castelló, que era el gran favorit, i l'equip que llavors era el que marcava la pauta aquí a Espanya, que a més ens va fitxar l'any anterior el Javi Rodríguez, jugava del Playa de Castelló.
0: Actual entrenador
1: del Barça. Sí. Sí, vam jugar a la semifinal allà, a València, vam guanyar 1-2, em sembla que va ser, i la tornada, que allà a Santa Coloma, que ells venien allà fins i tot, a part de que cobraven
0: molt més
1: que la per nosaltres.
0: I el pressupost de l'equip era molt més gran. Com
1: que tenien por de quedar eliminats, venien en prima especial i tot per guanyar, i els vam guanyar 11-4.
0: Què diu? 11-4?
1: 11-4. Quan va acabar el partit va ser un espectacle, la gent al carrer va tallar el carrer, va tenir que venir la Guàrdia Urbana.
0: La que van liar,
1: tothom,
0: no?
1: I es va liar una ben grossa. I bueno, era la parella de jugadors que teníem, que a quarts de final vam eliminar l'Interviu. A l'Interviu hi ha l'anècdota que va acabar el partit amb empat.
0: Sí.
1: I quan vas començar la segona part de la pròrroga, i això és verídic, vam secar de centre nosaltres i l'Àlex dos Santos li va dir al Marcelo: "Pásame la pelota que voy a porteria i marco el gol."
0: I
1: llavors hi havia el gol d'oro.
0: Sí? Ah, hi havia el gol d'oro.
1: I va ser així. Va agafar la pilota, va marcar i es va acabar l'eliminatori i vam eliminar Interviu.
0: Què diu?
1: Sí, un dels grans d'Espanya,
0: amb
1: un pressupost moltes vegades molt més gran que el nostre, i allà llavors els vam eliminar l'Interviu, després vam eliminar el Playas i vam arribar a la famosa final la final del Caja Segovia.
0: Que van quedar subcampions.
1: Això
0: en aquell moment. Tot això són grans records.
1: Sí, el que passa que són grans records, però que jo me'n recordo que quan vam acabar aquest partit de semifinals amb la Playas de Castelló, i que va tenir que venir la Guàrdia Urbana a tallar i tot això, al mig del parquet del pavelló, el gerent que hi havia llavors a l'Institut Municipal d'Esports de Santa Coloma, li vaig dir: "Ten compte que el que ara és alegria, d'aquí un temps ens tornaran problemes."
0: Sí.
1: I així es va ser. O sigui, jo tinc l'experiència i tinc com que a mi l'esport m'agrada tot, i totes les temporades que en qualsevol esport un equip aconsegueix una fita històrica. Jo coneixia el cas del Maspalomes de Canàries, que va quedar campió de futbol sala i va durar dos anys i va desaparèixer.
0: Ja.
1: El Saragossa de futbol sala també va quedar campió d'Espanya de Lliga i va desaparèixer.
0: Quines coses,
1: Feia dos anys que el TDK Manresa, em sembla, havia quedat campió de Lliga,
0: amb
1: el famós
0: Lliga
1: equip aquell
0: Copa.
1: Del Xixicreu, tot això. L'any següent va baixar a segona divisió.
0: Sí.
1: O sigui, sempre que un equip modest fa una fita històrica,
0: després ho paga. Paga d'alguna forma aquest esforç.
1: L'equip desapareix, perquè el nostre modus vivendi de l'economia és molt petita i llavors els equips es dediquen a desmantellar aquest equip. I així es va ser.
0: Això li ha passat una mica al Girona, al futbol, que va arribar a la Champions inesperadament i ara, doncs, malauradament ha baixat a segona divisió.
1: Sí.
0: I és això, passa sovint.
1: I és així, però bueno, és la llei de l'esport i això es paga.
0: Clar, de fet, Indústries va baixar a la categoria de plata.
1: Sí, al cap d'un temps vam baixar dos, tres anys.
0: Perquè al principi del 2000 va ser la cosa complicada,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: sí. I van haver de lluitar molt per salvar-ho tot.
1: Pues sí, va ser una època una mica complicada, però bueno, per sort, en la tercera temporada, amb el Padú d'entrenador, pues vam poder tornar a pujar a primera divisió, amb una temporada bastant brillant, i la veritat és que recordo aquells moments i el que es va disfrutar Santa Coloma amb l'ascens, que va ser memorable i va ser molt maco.
0: Clar, un ascens, sempre un descens és molt trist i un ascens és un gran esclat d'alegria. En tot cas, 51 anys, mantenint a un equip que va començar doncs, per uns treballadors d'una empresa que no tenien doncs, un objectiu d'arribar al que van arribar, 51 anys d'estar a l'elit, pràcticament, amb algun temps fora de la màxima categoria, però això quan mira ara enrere, des de la nova posició, que en pensa?
1: Bueno, pues és una satisfacció per tot el que ha representat per la gent de Santa Coloma, per la ciutat i per l'esport del futbol sala, que nosaltres hem intentat sempre treballar per fer coses positives, i això és el que queda. Mm-hmm. Quan jo vaig dir el mes de gener que ho deixava, pues, totes les mostres d'agraïment que vaig rebre em van demostrar que ha valgut la pena.
0: Clar, ha valgut
1: sí,
0: la pena.
1: En
0: no?
1: tots aquests anys jo puc dir que deixo molts amics, moltes amistats, molta gent, i que pràcticament poques coses negatives puc dir amb tots aquests 51 anys.
0: Uh-huh,
1: i
0: tant,
1: això és una gran satisfacció.
0: És una gran satisfacció, és un balanç positiu. Ara té 80 anys?
1: 80, camí dels 81.
0: Molt ben portats, i suposo que amb
1: gràcies,
0: ganes
1: gràcies.
0: De continuar fent coses. Ara què? Què farà el Vicenç? Sí, sí. Què farà?
1: Bueno, és, pràcticament continuarem igual. Uh-huh. Anirem a veure els partits, anirem a veure els nanos de la base quan puguem.
0: Sempre va, a veure, des dels més petits, quines edats són els més petits?
1: Els més petits es comencen a jugar amb 8 o 9 anys, que són els benjamins, uh-huh. que aquest any, a més, han quedat campions de Catalunya.
0: Ah, sí, felicitats.
1: I han arribat a la fase prèvia de la final de la Copa d'Espanya.
0: Per tant, hi ha futur, eh?
1: Correcte.
0: Hi ha futur.
1: Això sí, a Santa Coloma hi ha... Hi ha pedrera, mm-hmm. i continua ben. Cada vegada costa més, perquè amb tot això de les xarxes socials i sí. ordinadors...
0: Els nanos
1: i tot,
0: estan més pendents d'una altra cosa,
1: i els carrers més asfaltats i tot això, que ja no juguen al carrer com es jugava abans.
0: Com quan va arribar a Santa Coloma, que allò eren camps, no?
1: Sí. El Dani Salgado el vam trobar, el que ara és regidor de Santa Coloma,
0: al carrer.
1: Jugant al carrer. I el vam veure allà, a mi em van avisar d'ell, el vam fitxar, i bueno, era un nano que era, jugava diferent a tothom.
0: Déu-n'hi-do.
1: I tot això, per desgràcia, pues, el que ha sigut progrés per una cosa, per altres pues, ha sigut un inconvenient.
0: Clar.
1: I això va en contra i cada vegada costa més.
0: Sí.
1: I cosa que abans els 100% de jugadors pràcticament dels equips base tots eren de Santa Coloma, ara ja hem d'anar a buscar jugadors fora de Santa Coloma, i que és un inconvenient pels horaris d'entrenament i tot, però bueno, es continua lluitant i es continua treballant.
0: Lluitant sempre, com lluitava el seu avi.

0: català. Perquè acabem amb aquesta preciosa vanera al meu avi del grup Portbou, en aquest, aquest enregistrament que escoltem, el meu avi, una altra esllada, que representa per vostè, Vicenç?
1: Bueno.
0: Ara s'emociona, també. Fem cap i cua. Hem començat emocionats i acabem emocionats.
1: Sí, correcte. A més, a més, va enllaçat el cant de la senyera amb el meu avi, sí, que tot és de la nostra terra, no?
0: I tant.
1: Una mica, doncs, perquè amb aquests 51 anys, doncs, la meva neta, sobretot, i els meus nets, doncs, han format part també d'aquesta trajectòria esportiva, venint al pavelló, veient els partits,
0: bonic,
1: seguint,
0: no?,
1: tot, i una mica, doncs, és això, el meu avi està una mica amb mi.
0: Clar, l'avi és ell. L'avi és el Vicenç. De quants nets? Quants?
1: Una neta, que ja té 26 anys,
0: sí,
1: i que continua al peu del canó venint als partits, i els nets, que també, des de que han nascut, doncs, que també venen als partits.
0: També, també.
1: I han xalat molt i estan molt contents de que l'avi hagi sigut el president d'aquest club.
0: I continuaran, perquè ell és el president d'honor. Per tant, ha estat un plaer, Vicenç, que ens acompanyi. Moltíssima sort en aquesta nova etapa. Llarga vida, i llarga vida també a Indústria Santa Coloma.
1: Moltes gràcies a vosaltres i molt agraït.
0: Fins un altre dia. Nosaltres tornem demà diumenge. Adéu-siau.

0: Sabem que llevar-se a les 7 del matí és una puta. Per això nosaltres ens llevem 2 hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
1: Bon dia i bona sort.
0: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
2: Podríem llevar-nos a les 8.
0: Però per què, si ens encanta?
3: Badó, no puc més.
4: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
3: Badó, em passo el programa de tardes.
4: Ei, Badó, que tinc molta tos,
0: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 7 a 9.
5: Bon dia i bona sort.
4: Bon dia i bona sort.
5: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó.
6: Jo no sé si Loles León...
7: Hola, bon dia, bon dia.
8: Bon dia, senyoreta.
7: Bon dia, Catalunya.
9: Josep Maria Mainà.
10: Home, jo m'ho explico tot, no m'amago res,
11: Molt bon dia,
9: Molt bon dia. Escolta, diu, a quin posen el guió? El 5 d'agost farà 70 anys, doncs,
11: sí.
9: Sembla que en tinguis 42. Què en saps, Vilarín?
7: Emociona, això.
5: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
9: Per què sopa de cabra, Gerard?
12: La cabra... És un animal molt potent.
9: Ens escolta sovint, Margarita, o no?
13: Cada dia. Tinc una foto amb el cor de pont.
14: Comença el caragolazo. I això és que l'aplec comença.
5: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas. Ràdio 4.
15: Pere, has portat un cartell del 50è aniversari de l'Assemblea General de Comissions Obreres.
16: Bueno, és una... va ser una trobada, diguéssim, dels diferents representants de les Comissions Obreres de tot l'Estat, encara a la clandestinitat, perquè fou prohibida, això es va fer a Barcelona, perquè les condicions d'organització després de la caiguda del 1001 a Madrid no eren les escaients, i van fer les comissions a Catalunya d'anfitrions, i es va realitzar amb moltes dificultats a l'Església de Sant Medir. Bueno, de fet, al cinema de l'Església de Sant Medir, que és del costat, el teatre. I va ser una trobada, una posada en comú de moltes d'aquell moment, d'analitzar quin era el moment organitzatiu del moviment obrer, del moviment sindical, de les comissions obreres. Encara estàvem, diguéssim, amb la nostra intenció d'intentar fer un congrés constituent per convertir-nos només en un únic sindicat obrer, de tal manera que tinguéssim moltíssima més força. Però hi ha les maniobres del govern de l'Àries Fraga, permetent que la UGT fes el seu congrés, ja indicaven d'alguna manera el boicot, clarament, a l'intent d'avançar cap a la unitat, i aleshores Comissions Obreres va tindre que començar el seu fer el camí, que no era el que volia, perquè el que volia hauria sigut un congrés constituent que ens hagués portat a una única central obrera, que ens hagués donat, evidentment, sempre és un instrument molt més fort. Afortunadament, amb el temps, a poc a poc, s'ha anat avançant i la unitat d'acció ha permès conquerir, no masses, però sí un grapat de reivindicacions.
15: Sí. Em deies que en aquest cartell, que hi surt una fotografia, la lletra de les pancartes és teva.
16: Sí.
15: La vas escriure tu.
16: És una casualitat. El Manel Martínez, que era un dirigent de Comissions Obreres, sí, del Tèxtil, un dels grans dirigents del Tèxtil, junt amb Agustí Prats, i jo vam ser una mica s'encarregar el que anomenaríem producció una producció amb una sabata i unes espardenyes, clar, I aleshores les pancartes que estaven, totes les pancartes que estan en aquell acte, que hi ha moltes fotos, surten diverses pancartes, les vaig escriure jo, Són pintades, en lloc, on veus, pots comprovar, són pintades, que en lloc d'estar en un mur estan en una pancarta, Estan fetes amb spray, diguéssim. És una anècdota. És una...
15: 50 anys han passat d'això,
16: Sí, mig segle.
15: Mig segle. Déu-n'hi-do. Ho recordarem després. Avui, el nostre irrepetible és el promotor cultural Pere Camps.

0: Pere Camps, benvingut a Irrepetibles. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Promotor musical, fundador del Festival Barnasants, activista social, polític, cultural... Hi ha molts motius per conversar amb tu, Pere, però vull que escoltis què ens deia fa unes setmanes l'actriu Carme Sansa quan ens explicava com va conèixer Joan Isaac.
2: Vam coincidir a Montevideo.
3: Què dius?
2: Sí, perquè el Pere Camps...
3: Déu-n'hi-do.
2: Pere Camps, que... Bueno,
3: sí, sí, promotor musical.
2: Mare meva, que és el...
3: Promotor cultural.
2: El del Barnasants, sí. Ara, que ara ja t'ho ha deixat, no, suposo que no del tot, però que hi ha una altra persona al capdavant, que aquest home, jo sempre dic que els músics haurien de tenir, els cantants, haurien de tenir un local per ells.
3: I tant.
2: Que això és que hauria de ser així, i s'hauria de dir Pere Camps, perquè ha lluitat per la cançó d'autor, però com ningú. Jo volia
0: menjar-me el món. Què et sembla, Pere?
1: Bueno, la Carme és una sagera, eh? És una de les nostres grans actrius.
0: Sí.
1: Impressionant, actriu.
0: Sí.
1: I sí, sí. Allò de Montevideo va ser tot una història. Vam intentar muntar una bienal amb l'Uruguai amb la intenció d'una mica de fer un pont. És a dir, que els catalans poguéssim anar... Els catalans de cinema, teatre, música, etc. És a dir, l'Uruguai està en un lloc estratègic del sud del continent latinoamericà, no? Perquè està molt relativament a prop de... Bueno, a prop del tot, diguéssim, en tot cas, d'Argentina, però també de Rio Grande del Sur, del Brasil, de Xile, de Paraguai... I això ens hauria permès. I amb ells, per altra part, Catalunya... està propera, lògicament. Aquí no ens toca anar de remei, amb Espanya, amb França, amb molts països, no? I aleshores permetria aquest intent, eh? La crisi del 2008 ens ho va parar tot,
0: sí,
1: eh?
0: Sí.
1: Però va ser una idea molt interessant. Bueno, d'aquestes idees que a vegades, diguéssim, van fer només dues edicions, la de Montevideo i la de Catalunya, o la d'Uruguai i Catalunya, i ja no van poder seguir avançant perquè no vam trobar, diguéssim, suport econòmic.
0: Parlant d'idees interessants, hem d'explicar, Pere, que hi ha un projecte, de moment és només un projecte, per crear a Barcelona l'Ateneu de la Cançó. Tu portes molt de temps lluitant perquè sigui realitat.
1: Sí, l'Ateneu de la Cançó és una reivindicació històrica.
0: Sí.
1: Un país com el nostre, que ha tingut la nova cançó, 16 jutges... que és on serà emmirallat, diguéssim, des de la nova cançó basca fins a la nova trova cubana, diguéssim, és un moviment, és un referencial, i per nosaltres tindria que ser no una puna, diguéssim, a la enciclopèdia de la història de Catalunya, no? sinó un referent fonamental que marca una manera de fer i de ser. És a dir, seria com el nostre jazz, com si diguéssim. I això jo crec que necessita un lloc d'això Bruc, que per mi és l'Ateneu de la Cançó, que sigui al mateix temps centre de documentació, que al mateix temps pugui arribar a acords amb el taller de músics o amb l'ESMUC per fer el que serien les seccions, diguéssim, d'ensenyament de la cançó d'autor, perquè per a mi les lletres són fonamentals. És a dir, la cançó és poesia amb contingut literari i cantada, diguéssim, i que diu coses. Per mi sempre aquella frase del Víctor Jara, jo no canto por cantar ni por tener buena voz, que va ser un cartell del Barnasants, traduït lògicament a la nostra llengua, jo no canto per cantar ni per tenir bona veu, per mi és un far, és una llum. Aquesta, per això he lluitat sempre perquè la cançó estigués present, i crec que necessitem.
0: I hauria de ser un centre de titularitat pública?
1: Jo crec que sí, tindria que ser un centre de titularitat pública, gestionat, diguéssim, per gent que s'ho cregui. O sigui, no per concursos neoliberals, diguéssim, que acaba guanyant Florentino Pérez, però bueno, Florentino Pérez de torn, diguéssim. Si quan es digui Florentino Pérez, es digui una altra cosa, per la seva capacitat, diguéssim, de poder avançar, diguéssim. Una cosa que a vegades sembla una cosa molt democràtica, molt transparent, es transforma al final, que són els de sempre, els que
0: tenen
1: més capacitats.
0: Sí.
1: Però... jo crec que la insistència farà que al final el projecte aquest, la sala Beckett de la cançó d'autor,
0: sí,
1: existeixi amb aquestes característiques, amb una lloc. I la gran avantatge és que existeix el lloc possible, que és a Can Mantega, a Sants, perquè ja hi ha una estructura, diguéssim, que només pots fer-se es pot fer servir, o sigui, es pot, es té que fer un projecte, lògicament, partint de l'estructura que hi ha, però només pot albergar un projecte d'una certa envergadura. Uh-huh. I aquest projecte és l'Ateneu de la Cançó. No és només un auditori per poder cantar, eh? És diguéssim, una proposta, sí, integral en tots els terrenys.
0: Doncs que es faci realitat. Abans, retrocedim en el temps.

0: Arquitectura i escultura.
1: Comencem amb la cultura de Quico Pi de la Serra. Pere Camps i Campos, vas néixer el 7 de novembre de 1955. Curiós que hagin coincidit aquests dos cognoms. Camps i Campos. Camps per part de pare català, Campos per part de mare aragonesa del Maestrat.
2: Sí. Bueno, aquest cas, sí, sí.
1: És curiós, no?
2: Sí, bueno, l'Antoni Batista, periodista, sí, que coneixes perfectament, deia... Un dia, no sé, en una d'aquestes cròniques d'algun dels actes en què he participat, deia, Pere Camps i Campos, diu, l'únic que conec que el seu segon cognom és la traducció del primer, diguéssim, doncs d'alguna manera sempre he dit, pues mira, així facilito la labor a aquells que són monolingües i que no saben ni, portant 40 anys a casa nostra, no saben dir ni bon dia, diguéssim. Així el meu és més fàcil. Però, de fet, per part de mare, els meus cognoms serien... amacics, d'origen amacic i àrab, perquè realment la meva abuela es deia Josefa Zahera Alcón, Zahera és amacic, diguéssim, berber, que és com el vam ensenyar a nosaltres, però bueno, amacic, i Alcón, sense H, és d'origen àrab. I el meu abuelo es deia Basilio Campos Zahera, no érem família, o sigui, era un cognom,
1: sí, sí,
2: diguéssim. Per tant, de fet, per aquesta procedència, diguéssim, el meu origen... bueno, els de tots els orígens, de tots plegats, diguéssim, malgrat que els feixistes, diguéssim, i racistes, ho sentim, tots venim de l'Àfrica. L'únic
1: sí,
2: que nosaltres
1: sí,
2: estem més destanyits perquè portem molt més temps, diguéssim, eh? Però vull dir que sí, ho sento molt per ells, però això és així. I hi ha una branca, diguéssim, de la família... clarament que són els, diguéssim, d'origen amacic i àrab que es van quedar a la península i que, sobretot a Terol, diguéssim, n'hi ha molts. I aleshores, però donar la casualitat de que el que ha sortit és el Campos, perquè sí, com tu també saps, diguéssim, les nostres cognoms són patrilineals i aleshores, no sé, no podem evitar.
1: Home, ara sí que es pot
2: ara
1: canviar.
2: Ara sí, ara sí. Ara sí, de fet, la meva filla s'ha canviat els cognoms.
1: Ah, sí?
2: I en lloc de Laura Camps es diu Laura de Gorreta, diguéssim.
1: Et sap greu, això?
2: Sí, no.
1: Ah.
2: Sí, no. Perquè jo vaig... perquè és una mica ràcana, i jo li vaig proposar que el que tenia que fer... perquè jo dic... jo li vaig fer la següent reflexió, on que sembli que aquest cognom ve de ta mare, de fet, és patrilineal.
1: Clar.
2: Perquè també ve del teu avi, Javier.
1: Jo dic,
2: el que tindries que fer, li vaig dir... però ja ho havia canviat, o sigui, amb el qual el meu comentari no va servir a res. És... haver unificat els dos patrilineals i que generava un nou, Camps de Gorreta, diguéssim, jo dic, a sobre sonava bé, eh? Però bueno, no passa...
1: No passa res.
2: M'ha passat com l'obra de teatre del Malaura, m'entens el que vull dir? O sigui, però bueno, si les decisions preses en llibertat es tenen que defensar sempre.
1: Porta'ns a la teva infantesa, anys 50, 60, com la recordes, Pere?
2: La recordo al poble... a la masia de l'Aragó, del Maestrat, que em passava 4 mesos al bany, perquè la meva mare em portava cap allà, i estava allà enmig d'una vall, amb la meva abuela i el meu abuelo, que de fet era el segon company, perquè el meu abuelo va morir, el meu abuelo Basilio va morir arrel dels maltractaments, de tots els terrenys després de la guerra, però van condemnar 6 anys un dia com a auxili a rebel·lió, com tants i tants i tants republicans i demòcrates, i em anava allà i estava amb un gos que es deia Norte i em passava allà els mesos, diguéssim, més sort com un sol, bueno, amb els avis, però... I després recordo, diguéssim, el barri, recordo jugar al carrer moltíssim, diguéssim, jo que amb aquelles cançons que canta el Serrat explicant-nos a Rebé i a Sant Joan, doncs em sento absolutament identificat perquè feia el mateix que ell. De fet, home, el Joan Manuel Serrat és una generació més gran que jo, diguéssim, eh? Però, des d'aquest punt de vista, tenim moltes coses en comú. És a dir, la meva generació s'emmiralla més amb aquesta generació anterior que amb la,
1: Següent.
2: Que amb la següent, clar, diguéssim. Sí. Tenim molt... bueno, sobretot, crec jo, els que hem tingut una actitud activa, diguéssim, amb la vida en general i la vida política, diguéssim, i antifranquista en particular. I, clar, aquestes cançons, diguéssim, des de... des del Drapaire fins a la Rovella de Sant Joan, ens explica...
1: La teva història, sí.
2: Com
1: sí.
2: Les cançons del Joan Isaac, que és menys conegut, perquè té unes cançons absolutament fantàstiques, expliquen també aquesta realitat. I això també ho tinc molt present. O sigui, la meva infantesa ha sigut una infantesa feliç, amb una casa, diguéssim, que es respirava l'aire republicà, absolutament laic, tranquil. O sigui, bueno, és que també ho tenim fàcil, perquè la figura principal del pessebre, que sigui un caganer, això és infantil. Em sembla que no. Diguéssim, és un posicionament ja d'entrada que diguéssim.
1: I com era el Pere Camps adolescent? Era rebel? No ho sé, pregunto.
2: Primer, l'adolescència no sé si existia, aleshores. Perquè clar, jo als 14 anys ja treballava.
1: Ja.
2: Diguéssim, recordo que en aquells temps jo es deia que estava a l'edat del pavo. Que dius, bueno, sí. I jo pensava, collons, el gallin em mata Nadal, a veure si... I jo crec que... Home, a veure... Jo partia de la base que sabia perfectament que era un roig,
1: yeah.
2: Que era la família roig, rojo separatista, diguéssim. Sí. Partia d'aquesta base, estàvem ja molt posicionats des de petit, i per mi implicar-me en tota, des de molt jovenet, molt jovenet, amb tota la, l'activitat antifranquista, va ser com una cosa molt natural. Tens que tenir en compte que jo tenia, per la branca del pare, la meva iaia Rosa és Cília de França, amb la meva tieta Llibertat. La meva iaia Rosa va morir a finals del 74, un any abans que morís el dictador i assassí del Franco, diguéssim. I clar, jo tenia... Per mi era, absolutament tan natural, diguéssim, ser rebel, diguéssim, que no, ni me n'adonava que ho era, diguéssim. Simplement em semblava una postura normal i natural, diguéssim, enfrontar-me amb allò que jo crec que és absolutament injust, diguéssim, que anava contra els meus drets, nacionals i els meus drets socials, o els drets socials de la majoria, els drets nacionals del meu poble... diguéssim, podia ser que ja venia de sèrie.
1: I no tenies ni 20 anys que ja vas entrar a Comissions Obreres.
2: Bueno, això, històricament, les Comissions Obreres, o la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, en cas de les Comissions Obreres del nostre país, des dels anys 60, diguéssim, van aprovar una tàctica d'aprofitar, diguéssim, la lluita legal i la il·legal, diguéssim, I, per tant, hi hauria una política d'entrisme als organismes oficials, en aquest cas amb el sindicat vertical. El 1975, a mi em van acomiadar de l'empresa, de la que era cap de pressupostos, perquè jo ja...
1: Quina
2: tenia
1: empresa?
2: Ròtulos Teixidor, era una empresa petita. Però ja havia organitzat, teníem organitzada la Comissió Obrera de l'empresa i ens presentàvem, i jo el candidat enllaç sindical, que és com es deia dintre de la nomenclatura del sindicat vertical, el que ara coneixerien com delegada o delegat sindical. I em van acomiadar. En aquells temps n'hi havia un article, que ara no me recordo quin article era, que malgrat que jo guanyés el judici, l'empresa podia decidir fotre'm fora, diguéssim. Al final vam acabar negociant i bueno, em quedava fora igual. I aleshores, a partir de quedar-me fora, vaig, amb altres companyes i companys, organitzar el moviment dels aturats. Digue, això està a les hemeroteques, si no està bastant una mica, i vam muntar un bon sidral, perquè era... Resulta que quan ens havien quan vaig anar... Et donaven un carnet verd que tenies que anar a assajar. I llavors que anar cada 3 dies. Llavors hi havia unes cues immenses de gent assajant, i jo vaig pensar, ostres, això es té que organitzar.
1: Clar.
2: I ja em tenen la cua muntada, anem a organitzar-la. I va, a partir d'aquí, a les eleccions... de segon nivell dintre el sindicat vertical, que eren les unions de tècnics i treballadors, jo em vaig presentar del delegat que es presentava per representar els parats del metall, pels parats del metall, i vaig sortir elegit, i segurament...
1: Sí, secretari d'organització.
2: Això va ser posterior.
1: Després.
2: Això va ser posterior. Aquí, perquè abans de tot això és el vocal provincial de la UTT, del sindicat vertical, el 1975, es deia que era el més jove d'Espanya, diguéssim, com a representant. Però aleshores jo era militant de Comissions Obreres, lògicament, però a la clandestinitat, com a militant de Comissions Obreres. Va ser molt posterior, va ser l'any 70... 78, si no em falla la memòria, perquè potser ja em falli, diguéssim, que es va fer el congrés del Metall de les comissions, de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, i on vaig ser escollit secretari d'organització de la Federació del Metall.
1: Van ser uns quants anys, però el 1983 vas decidir deixar-ho.
2: Jo estava a Extremadura,
1: sí.
2: Era el coordinador general de la Joventut Comunista d'Extremadura, perquè el 1981 vaig ser membre de la, del secretari, de la direcció de la Unió de Joventuts Comunistes d'Espanya, membre de la delegació d'aquesta, el Comitè Central del Partit Comunista d'Espanya. Estava a Madrid, diguéssim, estava alliberat, que es deia aleshores, o sigui, dedicat, diguéssim, a l'organització, i va haver una crisi a Extremadura, degut a que els que ho portaven, com 4 o 5 companys, tots tenien la mateixa edat i tots es van cridar, diguéssim, van tindre que anar a la mili al mateix temps, amb la qual es va descapçalar l'organització, i aleshores, clar, des de Madrid, vam decidir que tenia que anar algú. I jo em vaig dir, pues ja aniré jo. I vaig anar allà i vaig reorganitzar la Joventut Comunista d'Extremadura. Em vaig presentar com candidat independent a les llistes del Partit Comunista d'Espanya com a senador. I el 1983, que jo ja, diguéssim, d'alguna manera estava... no tenia l'empenta que tenia que tenir, perquè jo crec que estava esgotat, diguéssim, de... quan un comença a militar que té 16 anys, doncs...
1: Sí, tens tota la força del món,
2: clar. Jo tenia, aleshores tenia, no sé, 27 o 28, o sigui que era... jo sé, si havia sigut el Partit Comunista de Xina, o sigui, segurament havia sigut responsable d'una cèl·lula, perquè era molt jove. No, però després de 10 anys... vaig veure que no tenia aquella empenta que tenia que tenir i aquella il·lusió que es tenia que tenir per tirar endavant les coses. I aleshores, quan un té aquest símptoma, el que té que fer és retirar-se. És a dir, fer un pas al costat, que és,
1: sí, sí,
2: com es diu ara,
1: coses, no?
2: Diguéssim, i fer altres coses. Per què? Perquè jo crec que no és, diguéssim, si tu no ets capaç de llegir aquestes informacions que et dona el teu cos, la teva reflexió, la teva ment, et converteixes en un buròcrata.
1: Yeah.
2: Et converteixes en algú que està, diguéssim, que m'entén allò perquè, com si sigués... és pel seu lloc de treball, punt. I aleshores això és tot el contrari del que es té que fer quan un creu que té que lluitar per canviar coses, diguéssim.
1: I llavors va ser quan vas entrar en una empresa de relacions públiques que muntava estants a les fires.
2: Sí. Vaig tornar a Barcelona... i una empresa que muntava estants a les fires em va oferir feina de relacions públiques i sí, ho vaig acceptar.
1: Bé,
2: la primera feina que vaig aconseguir va ser l'estand de la Unió Soviètica, a la fira d'un estand de molts metres quadrats, de milers de metres quadrats, que es feia a la fira de mostres de Barcelona, a les zones, sí. El mes de juny, em sembla que era, el mes de juny, no?, quan es feia la fira de mostres. I aquesta va ser la primera feina que vaig trobar, impressionant.
1: Fins que el 1986 et proposen muntar una empresa de cultura i espectacles.
2: Sí.
1: I no tenies ni idea.
2: No tenia ni idea. Clar, jo coneixia ja molta gent. Això és veritat.
1: Sí.
2: I clar, havia sigut...
1: Tenies contactes, diguéssim.
2: Tenia contactes i havia sigut el secretari d'organització del Metall. I clar, el que em va proposar, perquè jo li vaig dir, però jo no sé de què va això. Dius, no. Dius, per exemple, tu has sigut secretari d'organització, això és el mateix, però dedicat al tema de la cultura i de preparar concerts, etcètera. I total, bueno, a partir d'un aprenentatge relativament ràpid, però en seguida que em va apassionar, o sigui, de tenir les cantautores i els cantautors com a referents que m'acompanyaven, diguéssim, a la lluita, a poder-los conèixer, doncs
1: clar,
2: va ser una
1: al·lucinant,
2: cosa...
1: clar.
2: Sí, va ser.
1: La cosa, diguéssim, que va començar a anar bé i llavors vas decidir muntar el 1989 la teva productora,
2: sí,
1: per moure a Catalunya cantants com Joaquín Sabina, Luis Eduardo Aute o Silvio Rodríguez.
0: Oh, melancolía, novia silenciosa, íntima pareja del ayer.
1: Oh, melancolía, Silvio Rodríguez. Per cert, no t'ho he preguntat. Tu ets nostàlgic?
2: No, jo crec que la nostàlgia no serveix per res. Vull dir, jo reivindico la memòria. La memòria La memòria sí que és important.
1: Que no és el mateix, no?
2: No és el mateix.
1: No és el mateix.
2: La memòria la necessitem, és un instrument fonamental. Conèixer què ha passat és una mena de vacuna per intentar que no es tornin a repetir coses lamentables.
1: Uh-huh.
2: És molt important conèixer la memòria. O sigui, quan es parlava de la reconciliació famosa nacional, aquella famosa reconciliació nacional, aquí es va confondre una cosa que és la reconciliació amb l'amnèsia. Això és una... sobretot això del govern del PSOE, de Felipe González, que té una responsabilitat històrica en moltes coses, diguéssim, eh? En moltes, moltes. Entre elles aquesta. No. O sigui, per poder passar pàgina, tens
1: no
2: que conèixer la història.
1: No s'ha de
2: desbordar
1: aquesta pàgina, clar, sí, sí.
2: Tens que saber què ha passat. No pots passar pàgina sense saber què ha passat i sense que hi hagi una justícia, diguéssim, un reconeixement a aquells i a aquelles, diguéssim, que van donar la cara i que se la van trencar en molts casos. O sigui, no es pot fer, no es pot avançar encara amb gent nostra a les cunetes. Això és fonamental, això és la memòria. Memòria és fonamental. La memòria tindria que ser un element cabdal de l'educació i del coneixement, i això és imprescindible. La nostàlgia no serveix. És lògica quan un ja té una edat, diguéssim, que tingui més camí fet que el que li queda, però res més, no.
1: Continua avançant. No content només amb la música, comences a col·laborar amb Sos Racisme.
2: Sí, sí, de fet sóc un dels seus portaveus, diguéssim, potser el que a la pràctica va ser el portaveu en general.
1: Sí, sí.
2: Durant 1991, 92, 93 i 94.
1: Sí.
2: I em dedico a cos i ànima, diguéssim, perquè crec claríssimament, ja ve clar, que la xenofòbia, que el racisme, diguéssim, augmenta i que cal combatre'l, diguéssim, eh? Mm-hmm. Cal combatre'l en el terreny cultural, que és com es guanyen les batalles, diguéssim, no en el terreny assistencial, que és necessari, és a dir, no es tracta de... O sigui, és evident que Càritas fa una feina fantàstica, i que en dic Càritas, diguéssim, és perquè la coneixem tots, però vull dir, totes les organitzacions que ajuden des d'aquest punt de vista assistencial fan una feina fonamental, perquè clar, és una feina del dia a dia que tenen que solucionar,
1: sí, sí.
2: 2.000 problemes. Ara, la batalla sempre és cultural. O sigui, el que es necessita són organitzacions socials que donguin la batalla cultural, perquè la clau per derrotar, diguéssim, a l'acer del feixisme, que diguéssim que es basa molt també amb les actituds de racismes i excloents, però sempre ha estat així, només tenim que veure. O sigui, és que si tornem a la memòria, si veiem quins són els arguments que es feien servir per part de l'extrema dreta i del feixisme i del nazisme als anys 20 i 30, veuríem que són similars. Són similars. Per tant, diguéssim, la batalla té que ser i és ideològica, perquè és l'única manera de donar-li la volta a les coses, diguéssim, és canviar les hegemonies culturals, diguéssim, és la clau. I en aquest terreny jo vaig creure que era important que un instrument com Sos Racisme donés aquesta batalla. Jo crec que la va donar bé en aquells temps, va ser capaç de mobilitzar milers i milers de persones,
1: cert, sí.
2: i va fer que n'hi hagués, diguéssim, que l'antiracisme sigués hegemònic perquè era transversal. Això vol dir que la batalla cultural en aquells temps havia sigut guanyada.
1: Va ser portaveu de Sos Racisme entre el 91 i el 94, com deies. Escoltem un fragment del que deies a Televisió Espanyola sobre l'entitat i sobre la llei d'estrangeria al 1994.
3: Ens pots explicar què és Sos Racisme?
4: Sos Racisme és una organització no governamental, antiracista, no lucrativa, pluriètnica, que lluita contra tot allò que signifiqui o que representi discriminació per motius ètnics, aplicant la màxima, que crec que ha sigut un element importantíssim d'aquesta Catalunya solidària i progressista que hi ha vingut sempre, que és català tot el que viu i treballa a Catalunya. Nosaltres això ho creiem firmament i, per tant, creiem que ninguna persona pot tindre ningun tipus de discriminació pel seu origen o pel seu color de pell. I amb l'aplicació de la llei d'estrangeria es dona un procés absolutament discriminatori i racista, ja que la policia para constantment a persones pel seu color de pell, és a dir, pel no tindre un estereotip eurocèntric. No?
1: Recordaves això?
2: No recordava, no? Però vaja, tenia raó.
1: Tenia raó. I clar, organitzàveu les festes de la diversitat, sí, que eren multitudinàries, Pere, i això és de la primera festa de la diversitat de sorracisme al Palau d'Esports de Barcelona, van ser 3 dies, i això és del 26 de març de 1994.

0: Hi van actuar Peret, les veus búlgares. Com recordes aquella primera festa de la diversitat?
1: Home, vist amb aquells moments, jo crec que amb una inconsciència i amb una il·lusió. És a dir, quan vam decidir fer la primera festa de diversitat, no sabíem què passaria.
0: Clar,
1: entens, lògicament, vull dir, vaja, tampoc no descobreixo la sopa d'all, però d'alguna manera ens emmirallàvem a les famoses festes de treball del PSU. O sigui, la idea fonamental va partir d'emmirallar-nos amb el record de les festes de treball del PSU de Catalunya.
0: Sí, tot està lligat, al final.
1: Sí, tot queda lligat. Sí, sí. I aleshores van dir, necessitem un lloc on la gent es vegi. Si no, no només diem, estem de lluita contra el racisme, tothom té capiguda... No, cal que n'hi hagi un lloc on la gent es barregi. És a dir, de fet, és la lluita contra el racisme és la lluita a favor de barrejar-nos. O sigui, no n'hi ha major antídot contra el racisme que barrejar-se. Diguéssim, el mestissatge és un element que fa que amb dues o tres generacions es trenquin moltíssims estereotips i s'avanci. A part de l'aposta que sempre he defensat, que el mestissatge ens reforça a nosaltres com a poble, reforça la nostra llengua, reforça la nostra cultura, etc. Per què? Perquè nova sàvia, diguéssim, amb tota la seva aportació, ens dona molta més força amb noves paraules, amb nous elements culturals, etc., amb un eix vertebrador, que lògicament és la llengua, la llengua del nostre país. Però tot això reforça, si ho sabem fer, i per això aquesta festa de diversitat representava d'alguna manera aquesta idea del mestissatge ens fa avançar, el mestissatge ens fa reconèixer, i el mestissatge es veien que tots, en el fons, tots tenim els mateixos problemes, i per tant tots tenim que ajuntar-nos per buscar les solucions que ens permetin a la majoria de la població, diguéssim, arribar a alguns engrunes, on que sigui, de justícia social.
0: I aquella primera festa va rebre el suport, per exemple, de l'escriptor Paco Candel.
2: Creo que la xenofobia va en crescendo, que aumenta en el mundo, y al decir el mundo no me limito al mundo que me circunscribe, y ves además que se desarrolla de una forma violenta, que hay unos elementos, concretamente parece que jóvenes, airados y que llegan a producir incluso la muerte en estas personas que no son de su raza, de su etnia e incluso de su lengua.
0: I això que deia Paco Candel el 1994 ho podia haver dit avui perfectament.
1: Sí, hi ha masses coses...
0: Malauradament.
1: Sí, hi ha masses coses que van passar fa temps i que es poden dir que... És a dir, és evident. Jo crec que amb aquells temps, amb la festa de diversitat i la capacitat, diguéssim, organitzativa de sort racisme, vam trobar l'eina de donar-li la volta. Uh-huh. De donar-li la volta diguéssim, a la tendència que anava avançant, diguéssim, neofeixista, diguéssim, al fons, diguéssim, perquè el feixisme es nodreix del racisme, entre altres moltes coses. I vam ser capaços de donar-li la volta. I durant un temps... Això s'ha notat. Jo crec que ara en aquest moment no tenim un instrument potent capaç de lliurar la batalla per l'hegemonia cultural, per l'hegemonia antiracista que permeti donar-hi la volta a això.
0: Avanço en el temps, any 1995, cançons de guerra contra el feixisme.

0: sentimiento.
1: Aquí escoltem Quico Pi de la Serra i la Carme Canela, però al principi era l'Ester Formosa. Per què aquestes cançons de guerra contra el feixisme, Pere? Que és un disc, però també va ser un espectacle que es va presentar al Mercat de les Flors de Barcelona i després es va dur al Círculo de Bellas Artes de Madrid. Per què?
2: Bueno, és la conclusió lògica de lo que estàvem parlant abans de la memòria, ja. No? Va ser una resposta davant de l'amnèsia.
1: O sigui, una davant resposta, de l'amnèsia.
2: És a dir, partint de l'anàlisi que feia sobre l'amnèsia que es practicava arreu, diguéssim, al conjunt dels pobles d'Espanya, jo crec que des del món de la cultura es tenia que donar, doncs en aquest cas des de la música, una resposta que permetés modestament reconèixer l'esforç de tota la... dels nostres avis, les nostres àvies, els nostres avantpassats republicans i republicanes, que van defensar les llibertats que tant ens estimem. Així que això va ser una proposta al Quico, que és
1: com germà, un germà per tu,
2: sí,
1: no?
2: Sí, és el meu germà, de fet, el qual estimo moltíssim. Li vaig proposar, es va dir, oh, em sembla fantàstic, es va apuntar en seguida. Jo vaig començar a treballar el guió, vaig buscar les cançons amb el material que tenia. Amb els dos no tenia material, diguéssim. Ara he recuperat algunes cançons. Si tornéssim a fer-ho, n'hi haurien algunes cançons que serien en català, perquè vaig recuperar material, diguéssim, no enregistrat, però diguéssim lletres i potser quines són les músiques, i per tant les tindria que refer, però tindria material. Però en aquells temps totes les cançons amb les que vaig treballar eren fundamentalment estaven en castellà, i és amb aquesta base que vaig fer.

0: només llegint els segells,
1: sabies
0: més o menys ja quin any estaves. Després l'Ali Barenys, que era l'actriu que participava en l'espectacle, era un homenatge als intel·lectuals, diguéssim, que es van a posicionar a favor de la República, i era una mica, d'alguna manera, feia el paper de Maria Teresa León, diguéssim, i anava llegint poemes, cartes des del front, notícies de premsa, i també... I les cançons estan posades de tal manera que comença, lògicament, com aquesta que hem escoltat el 18 de juliol al Patio d'un Convento, i acaba amb la cançó de Burmadam, que és una cançó, lògicament, ja d'exili. D'acord? Aleshores, clar, acabava... El concert acabava així.
1: Sí, sí, malament.
0: Amb un segell de Franco, que vaig escollir jo, perquè el meu pare era col·leccionista de segells, i vaig escollir un segell amb un Franco d'aquest de color blau, però feixista, que diguéssim, amb una cara, no d'aquella famosa que ja es veiem tot del Franco abuelo, no.
1: Sí.
0: De cara a fill de puta de collons, diguéssim, eh? No. I clar, això acabava així. Que la gent aplaudia, però clar, en el fons estava aplaudint que havien perdut, no?
1: S'hauria de recuperar,
0: i aleshores li donàvem una volta molt simpàtica, que en seguia fem un bis i posàvem el Franco boca baix i cantàvem Ai Carmela, llavors ja està. I la gent... Però va ser molt emocionant, per això que et deia. Molta gent ens venia a dir gràcies perquè algú se'ns recorda de nosaltres, que això és molt dur.
1: Ens situem ara l'any 1996. Papa.

0: En concret, ens traslladem al 26 de gener de 1996, a les Cotxeres de Sants, on es va organitzar un cicle de 9 concerts i així va néixer ara fa 30 anys el Barnasants Cançó d'Autor. I m'agradaria que ens expliquessis quins records tens d'aquell primer dia, Pere.
1: És que, clar, els records que tinc d'aquell primer dia és el de sempre que un comença una aventura. És a dir, anem per feina, o sigui, què vol dir? Estàs posant cadires, anem a veure com funciona això.
0: Fent de tot sense parar,
1: sí,
0: clar.
1: Com sempre, amb una sabata i una espardenya.
0: Yeah.
1: I amb la il·lusió de que jo tingués una continuïtat i, diguéssim, amb la il·lusió, al mateix temps, de defensar, o diguéssim, o reivindicar, més que defensar, reivindicar la cançó d'autor com un element capdalt, diguéssim, dintre de la cultura del nostre país. Començava amb un camí que no sabíem...
0: Clar, no sabies quan duraria, clar.
1: Si ens portaria a bon port o no, i finalment, doncs sí, ens va portar aquell famós cicle de 8 cançons, durant 6 o 7 anys, diguéssim, van ser això, 8, 10 o 12 concerts. A partir de la 8a edició, si no em falla la memòria, vam passar 20 i pico. A la 3a edició, a la 9a, vam arribar als 50, i em sembla que a partir de l'edició número 10, diguéssim, ja vam fer 100 concerts.
0: Escolta, però en realitat la idea va néixer a Madrid.
1: Sí.
0: A finals de 1994.
1: Sí, la idea va néixer en un bar de Madrid.
0: En un bar.
1: En un bar de Madrid.
0: Elígeme.
1: A l'Elígeme de Madrid, sí, sí. Amb l'Elígeme de Madrid estava... Si no em falla la memòria, estava el Luis Pastor, estava la Bordeta, estava el Javier Crae...
0: El Jaume Sisa.
1: Estava el Jaume Sisa.
0: Aleshores,
1: disfressat,
0: Solfa.
1: Sí, sí, disfressat de Ricardo Solfa. I més amics és amics.
0: Sí.
1: I aleshores, a les tantes de la matinada... Pues va començar una casta de discussions, diguéssim, a la catalana, que és debatre. Vam estar discutint, i aleshores, em sembla que va ser la Bordeta que va dir, és que clar, ara no ens contracten.
0: Yeah.
1: Ah, i aleshores deia, no anem a Catalunya perquè no cantem en català. Ai, deia l'Alba.
0: Sí.
1: I jo dic, no, a Catalunya passa el mateix que al reste de l'Estat.
0: Allà, que és que els catalans tampoc canten.
1: És a dir, que ja no cantes ni en
0: ningú.
1: Català, ni em sembla que, i em sembla que vaig dir ni en xino mandarín, vull dir que no. Jo dic que llavors es va ser una pregunta clau. Vull dir,
0: sí.
1: A veure, quantes contractacions teniu a Espanya?
0: Uh-huh.
1: Ah, llavors vam posar sobre la taula aquelles tantes, o sigui, amb aquell debat, sobre la taula de que ja n'hi havia tot un procés de marginació de la cançó d'autor, clarament, com un procés que formava part, diguéssim,

0: de la gran operació de l'amnèsia. És a dir, els cantautors representaven tot un seguit de coses, diguéssim, eren, d'alguna manera, eren la memòria viva, diguéssim, i referència de la lluita contra el franquisme i la lluita per una altra societat diferent, i excepte els més grans, diguéssim, que era impossible tombar-los, tot el que seria, diguéssim, gent interessantíssima, boníssima, diguéssim, no només el, a casa nostra, l'Ovidi, el Quico, el Ramon Muntaner, el Joan Isaac, o sigui, moltíssima gent, diguéssim, que queda les, la, es va quedar, diguéssim, a les cunetes,
1: sí, sí,
0: en aquest
1: arraconada.
0: Cas, arraconada,
1: sí.
0: A Espanya és el mateix, és a dir, des de Joaquín Carbonell, la Bulloneda, Pablo Guerrero, Luis Pastor, sí, moltíssima, Elisa Serna, Julia León, sí, tot un seguit de gent, i aleshores, a partir d'aquest... I aleshores, com al final de la disco, diu, Pere, tienes que hacer algo.
1: Haz algo, haz algo.
0: I jo vaig dir, home, jo en aquells moments vaig dir, no sé què vols que foti, però vull dir... Però clar, li vaig estar donant voltes i voltes i voltes i voltes i un any després
1: va sortir el
0: Barnasans. Sí, sí. Que a més ha coincidit amb una cosa, que és també que és una anècdota d'aquestes, diguéssim, que ajuden al camí, d'alguna manera, eh? O sintomàtica, diguéssim, o que un any abans del primer cicle del Barnasans, l'Ovidi Montllor...
1: Moria l'Ovidi Montllor, sí.
0: I el Guillem de Fac ens deixessin, diguéssim, que jo no em vaig donar compte més tard, amb el sentit de que els aniversaris coincideixen. Amb les edicions,
1: sí, sí.
0: Perquè aquest any s'ha fet l'edició 31,
1: sí.
0: Diguéssim, i coincideixen aniversaris d'edicions, en la qual cosa sempre els aniversaris, diguéssim, que es celebren més, com el 10, el 15, el 20, el 25, etc., sempre ha coincidit amb reivindicar les figures com la de l'Ovidi o del Guillem de Fac.
1: En aquella conversa, en aquella trobada al bar Elígeme de Madrid, hi havia Luis Pastor també, ho deies tu, i tinc un missatge per tu.
2: Querido Peracán, desde la Villvercas te mando mi cariño y un abrazo grande. Enhorabuena por estos más de casi 36 años, por mantener viva la poesía, la palabra, la música de los cantautores de todas las lenguas en Cataluña. Viva Barnasans y un abrazo grande para ti. Te quiero.
3: ¿Qué fue de los cantautores? Preguntan con aire extraño.
1: A Luis Pastor. I clar, en aquests anys... Pere, el més complicat, suposo, ha estat trobar finançament.
0: Sí, sobretot els primers anys.
1: Sobretot els primers.
0: Mira, hi ha un abans i un després de el Tresserres.
1: Sí.
0: El conseller Tresserres.
1: Sí.
0: Quan Tresserres, diguéssim, és conseller de Cultura de la Generalitat, amb el tripartit, no me'n recordo si el primer o el segon, amb el tripartit, ell fa una proposta de que en aquest país n'hi han un seguit de festivals que són estratègics, diguéssim, I aleshores decideix que el Tradicionarius és el gran festival de folk, el de Torroella, el de el referent de la música clàssica, Terrassa, el referent dels festivals de jazz, i de la cançó el referent és el Barnasans. I aleshores es fa el primer conveni amb la Generalitat que dona més recursos al Barnasans i permet, diguéssim, estabilitzar...
1: Una mica d'aire, no?
0: Permet, diguéssim, a treballar amb tranquil·litat, diguéssim. I aleshores, a partir d'aquí, amb altibaixos lògics, diguéssim, amb moments molt durs, com la crisi del 2008-2009, diguéssim, 10, 11 i 12, diguéssim, amb el Barnasans va resistir amb mínims. Home, l'avantatge que ha tingut el Barnasans és que sempre ha treballat de mínims. És a dir, si
1: l'únic... Amb una mica de recursos, sí. Ja semblava molt, no?
0: I, per tant, ens ha permet aguantar les crisis amb millors condicions, diguéssim,
1: clar.
0: Però, realment, els primers 10 anys van ser molt complicats i molt difícils, Les primeres edicions, els dèficits, diguéssim, els pagava fent de road manager jo als estius. És a dir, de principis de juny, finals de maig, principis de juny fins a... Sempre a nivell d'Espanya, diguéssim, seria fins al 12 d'octubre, que són, és quan es fa les gires grans, eh? Aleshores, treballava, guanyava un sou bastant decent, quan, aquestes gires que a vegades feia 40 i 45 bolos, em permetien guanyar uns 2 milions de pessetes o 2 milions i mig de pessetes, que servien per parar el forat del Bernassans del cicle. Una, bueno, diguéssim, i em sobrava, no sé, 300.000 pessetes, diguéssim. Yeah. Afortunadament, tot això s'ha pogut... De fet, el major sponsor del Bernassans ha sigut la Maite. La Maite és la meva companya, diguéssim, amb la qual portem més de 40 anys junts, la mare de la Laura, que ha sigut professora d'institut, i per tant això era no només un seguro, sinó que ha sigut la que realment ha fet, diguéssim... ha mantingut el que se'n diria clàssicament la unitat familiar.
1: Ha fet d'ONG, quasi.
0: La unitat familiar i ha permès, o sigui, que jo pogués treballar amb llibertat per aconseguir, diguéssim, aquestes fites, diguéssim, culturals, que a la setmana són fantàstiques, però que sense tot això, diguéssim, a veure si ha sigut més complicat o més difícil, eh?
1: Fites culturals, però també fites socials. Deia al principi que ets un activista social, polític, cultural... I tan sols un altre exemple. L'any 2003 vas encapçalar l'organització del concert contra la guerra de Barcelona, contra la guerra de l'Iraq.
4: No a la guerra! No a la guerra!
5: Milers de morts, ferits, refugiats, destrucció d'infraestructures. Aquesta invasió, ho hem repetit moltes vegades, és una guerra d'agressió injusta, il·legítima.
6: Un exèrcit al costat...
1: 30.000 persones a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Una barbaritat. Un dia històric, també.
0: Sí, això va ser brutal.
1: Sí.
0: 30.000 perquè els bombers no ens deixaven posar més. O sigui...
1: per seguretat.
0: Per seguretat. Sí. El que passa és que la gent no ho entenia perquè aquesta seguretat... Amb 30.000 persones, l'Avinguda... que no sé quan, perquè no he canviat el nom ja d'una vegada, l'avinguda aquesta, que és una cosa lamentable. Jo que sóc nascut a Hostafrancs, que si tinc l'avinguda Maria Cristina allà al costat, sempre... Bueno... amb 30.000 persones amb l'avinguda Maria Cristina des de les Torres Venecianes,
1: sí,
0: es veu només un terç ple. Clar, la gent no en tenia perquè no deixàvem entrar. Amb el qual teníem dificultats de dir, no, és que no, diguéssim, més o menys, home, no, 30.000 actes, igual no n'hi havia 32.000, ja, però ja no podíem deixar entrar més. I clar, hi havia gent que no ho entenia. Lògic, eh? Allò va ser impressionant. Va ser una feinada, perquè preparar aquell congrés va ser... aquell concert... va ser una feina d'un mes, dedicat només a fer això, només a preparar-ho, sent artistes, i va ser el gran concert contra la guerra a nivell europeu.
1: Sí, sí, sí.
0: Es va retransmetre per BTV, i això em sembla que, si no em falla la memòria, els de BTV em van dir que ho van veure 200.000 persones.
1: Una barbaritat.
0: De fet, està enregistrat, el BTV ho té enregistrat. Algun dia, aquest concert, diguéssim, es tindria que remasteritzar, es tindria que preparar, etcètera, i poder-lo, diguéssim, editar i tindre-ho com un dels grans concerts, diguéssim, d'actitud cívica, de la cultura, per objectius tan grans com ja deia l'Ovidi Montllor, maleïda les guerres i aquells qui la va fer. El que em dóna ràbia és que ara no siguem capaços de que les condicions, per sempre les condicions juguen al seu paper, eh? Les condicions objectives, eh? Davant d'aquest, diguéssim, actitud, diguéssim, tan descarada de l'imperialisme, que els europeus no siguem capaços, no només no siguem capaços, sinó l'actitud submissa per part dels governs de la Unió Europea i de la mateixa Unió Europea em fa sentir vergonya aliena, no? Que no siguem capaços de donar resposta, diguéssim, i defensar la sobirania europea davant de l'imperi americà, em sembla... Perquè la majoria de les guerres sempre, d'un costat, sempre per activa o per passiva, estan ficats els americans pel mig, diguéssim.
1: Sempre hi són, sí.
0: És a dir, me'n recordo sempre, el pare em deia, quan era molt jove, diu, mira, Pere, fill, van dir, fill, fill, mira, no fills mai de flares, que guanyi qui guanyi sempre hi són. Pues això, jo va dir al pare, pare, i aquest també.
1: Doncs amb aquest missatge ens quedem. Pere Camps, fundador de Barnasants, que va rebre, per cert, el Premi Nacional de Cultura i la Medalla d'Or de Barcelona el 2012. Mil gràcies per ser amb nosaltres avui a Irrepetibles. Pere, moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres. Gràcies.
1: I nosaltres tornem la setmana vinent amb més Irrepetibles. Fins la propera.
7: Irrepetibles, amb Carles Mesa.

0: back into the flow now, ooh.
1: Oops, spice,
0: to the flow now, ooh.

0: Són les 7 en punt del matí. Bon dia i bona sort, Catalunya. És 15 de juliol del 2026. Aris Teixidor, molt bon dia.
1: Bon dia i bona sort, Catalunya.
0: Montse Vidal, molt bon dia.
2: Molt bon dia i bona sort.
0: El dia que ens sabem, sabem que la selecció espanyola guanya 0-2 a França i assegura el seu pas a la final.
2: Les estrelles de l'equip francès gairebé no van brillar davant de l'equip de Luis de la Fuente, que va derrotar per 0-2 una de les favorites amb gols d'Oyarzabal i Porro. Espanya va assegurar així el seu pas a la final 16 anys després, una final que es disputarà diumenge davant Anglaterra o Argentina, que jugaran avui a les 9 del vespre.
0: Protecció Civil demana prudència aquest dimecres per les altes temperatures i el risc d'incendi.
2: Catalunya afronta avui dimecres el moment més crític de la tercera onada de calor de l'estiu. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya i Protecció Civil, la zona més afectada avui serà el prelitoral central, especialment comarques com el Vallès i el Baix Llobregat, amb avisos de perill molt alt, on es poden assolir o superar els 40 graus. Les autoritats demanen prudència i autoprotecció, especialment durant les hores centrals del dia, i evitar activitat que pugui generar foc.
0: David Sánchez, germà del president del govern, Pedro Sánchez, condemnat a 9 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació.
2: L'Audiència Provincial de Badajoz ha condemnat David Sánchez a 9 anys d'inhabilitació i prohibició de sufragi passiu per un delicte de prevaricació. La sentència conclou que va haver irregularitats en la creació i adjudicació de la seva plaça com a coordinador de conservatoris provincials de la Diputació de Badajoz l'any 2017 i també que la plaça era innecessària i que va ser creada a mida pel germà del president del govern. Sánchez ha quedat absolt del delicte de tràfic d'influències.
0: I el Congrés descarta els objectius d'estabilitat amb els vots de PP, Vox i Junts.
2: El ple del Congrés ha descartat els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic 2027-2029, el primer pas per als nous pressupostos generals de l'Estat que prepara el govern espanyol. La votació ha decaigut per l'oposició de PP, Vox i Junts. Ara l'executiu té un mes per remetre'ls de nou a la cambra, que els votarà previsiblement la setmana que ve.
0: I a Manlleu moren dos germans bessons d'11 anys ofegats al riu Ter.
2: Els pares van informar de la desaparició dilluns al vespre en veure que els nens no tornaven a casa a l'hora habitual. Els dos cossos es van localitzar ahir al migdia a la llera del riu després de tot un matí de recerca amb drons i la unitat subaquàtica. La policia treballa amb la hipòtesi que seria un fet accidental, tot i que la investigació segueix oberta.
0: La manca de formigó en cavitats, la principal hipòtesi de l'esvoranc de l'L9 al Putxet.
2: És la principal hipòtesi de l'esfondrament, segons el govern, i no descarta indemnitzacions per als veïns i comerciants afectats. Una setmana després de l'esvoranc, 67 veïns de 93 habitatges continuen sense poder tornar a casa. No ho podran fer com a mínim fins divendres, tot i que no es descarta allargar-ne el desallotjament. Un total de 16 comerços de la zona encara tenen les persianes abaixades.
0: Donald Trump anuncia que canvia el peatge del 20% a Hormuz per inversions dels països del Golf als Estats Units.
2: Dilluns va anunciar que els vaixells que transitessin per Hormuz haurien de pagar un peatge del 20% del valor de la seva càrrega a canvi de seguretat i ara precisa que la quantitat que rebran els Estats Units serà a través d'inversions comercials. També ha proclamat l'Estret d'Hormuz oberta a tot el trànsit marítim, excepte per als vaixells que es dirigeixin o procedeixin de ports iranians o que transportin qualsevol mercaderia relacionada amb l'Iran.
0: I acabem, el rei Felip VI i la princesa d'Astúries i Girona van lliurar ahir els 6 guardons dels Premis Princesa de Girona 2026.
2: Durant la gala que es va celebrar al Teatre del Liceu de Barcelona, la princesa Leonor va entregar els premis a joves talents i el rei Felip VI va oferir un discurs en què va destacar que el progrés compartit és el que té sentit. Entre els premiats destaca Patricia Aymà, que treballa en la creació de bioplàstics biodegradables a partir de bacteris, o Hatim Mazari, que impulsa projectes de transformació d'espai per a joves vulnerables. També han estat premiats Gemma Blasco, Rafael Luque, Mercedes Vidar i José Méndez.
0: I avui dimecres la calor continuarà sent gran protagonista amb la tercera onada de calor d'aquest estiu.
2: Sí, avui tindrem un cel assolellat, però una mica enterbolit per aquesta pols en suspensió sahariana. A Ponent i a les Terres de l'Ebre se superaran els 40 graus, mentre que al litoral i prelitoral les màximes arribaran als 35-38 amb molta xafogor i una nova nit tòrrida per endavant. Al Pirineu també farà molta calor i a la tarda no es descarta algun ruixat aïllat.
0: Gràcies, Montse.
2: A tu.
0: Anem pel trànsit. Ens acostem cap al Reial Automòbil Club de Catalunya a veure com tenim aquesta hora del matí la xarxa viària catalana. RAC, bon dia.
3: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres destacant que tenim un accident que talla la calçada de la via BP4653 i que deixen en dos sentits de la marxa un quilòmetre d'afectacions del punt de Prats de Lluçanès. Per altra banda, tenim dos accidents actius. El primer a la Ronda Litoral, que des de Sant Adrià del Besòs en sentit sud, doncs talla un carril de circulació cap al nus del Llobregat i provoca fins a 8 quilòmetres de aturades. El segon accident, en aquest cas, seria el tercer, perdó, volem dir, a la AP7, estat a Barberà del Vallès, que en sentit nord, en direcció Girona, talla un altre carril de circulació, provocant 2 quilòmetres de retencions. Per altra banda, tenim 3 avaries actives. La primera ha estat a la A2, a l'altura de Cervera, en direcció Lleida, que talla un carril. La segona ha estat a la AP7, a Sant Cugat del Vallès, en sentit nord, on deixa hores ara el vehicle al voral. I després, a la C58, a Barcelona, en direcció Sabadell, també en sentit nord, també es troba el vehicle al voral i provoca 1 quilòmetre de lentitud. Més enllà d'aquestes incidències, tenim retencions habituals en tot el nus de la Trinitat, que també afecten a la ronda de dalt en sentit sud, amb cues, en aquest cas, fins a la Vall d'Hebron. Des del Llobregat també ja comencen les retencions habituals en direcció Barcelona i al Vallès la C58 circula amb intensitat des de Sant Quirze cap a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Gràcies i molt bon dia. Ara Ferran Aràndiga des del Real Automòbil Club de Catalunya. Què t'ha passat, David? T'has deixat mig braç a la porta d'aquest estudi, eh?
1: Sí, he obert la porta i m'he donat en el hueso de la risa aquí.
2: Quin mal que fa aquest os.
0: És el de la música, no és el de la risa.
1: No sé, se m'ha dormit tot el dit petit.
2: Ai.
0: És que veig que el nano entra i dic, què ha passat? Que teoria està més a Can Ruti que a Can Radio 4.
1: Tal qual.
0: Doncs que no sigui res, home, unes preguetes...
2: Ànims, tranqui.
0: Va, anem al viral del dia. Un home neda tranquil·lament per les aigües de les Catarates del Niàgara. No sé si heu vist les imatges, però de veritat fan fredar.
2: Sí,
0: un home,
2: sí,
0: tranquil·lament...
2: Ahir.
0: No, o sigui, just abans de caure, catarata avall, davant de l'atenta mirada de centenars de turistes. La gent no estava filmant com aquell que
2: Mare
0: està filmant.
2: Mare de Déu,
0: no,
2: de veritat.
0: La gent està filmant com aquell que està filmant doncs, un espectacle de PortAventura, saps? Perquè és que l'home va nedant com aquell que
2: està en una piscina, del
0: spa,
2: resort.
0: Amb un spa, en el pitjor dels
4: casos. He de dir-vos que quan vaig veure les imatges dic, serà IA. I no, o sigui, segueixen ocorrent coses com aquestes que dius, no pot ser veritat. Doncs sí, és real.
0: L'home va ser gravat mentre nedava a les Catarates del Niàgara abans de ser arrossegat per l'aigua i precipitar-se amb una caiguda de 52 metres. Contra tot pronòstic, va sobreviure i els equips d'emergència el van rescatar, o el que van acabar trobant, amb ferides greus, perquè no va sortir molt ben parat de tot plegat.
2: Però que va caure i després va anar a la cascada avall,
0: i els equips d'emergència el van anar a buscar. Les autoritats han recordat que la importància de respectar les zones restringides, ja que es tracta d'un indret extremadament perillós. És que aquí segui... A veure, qui li passa pel cap?
4: És que no ho entenc, jo tampoc.
0: Just abans de caure
2: avall. No, però clar, la meva pregunta era això. Va caure sense voler, diguem-ne, o s'hi va llançar a la zona de...
0: Home, la pita que feia no era de que hagués caigut.
2: Val. Estava nedant, vull dir, volia com fer un bany i després...
0: No sé, si volia fer... És que no ho sé, vull dir, no sé els detalls, no he parlat amb la família, però en qualsevol cas...
4: I ell no ens ha atès aquest matí, no ens ha volgut agafar el telèfon.
0: Exacte, bàsicament perquè no queda venir un os sencer encara. Va, les 7 i 8 minuts del matí.
5: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badó Lladó.
0: We are ready. Mundial 2026, el bon dia i bona sort.
6: Bona sort.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We're ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready too.
15: Made you strong.
0: Bé, ja li queda poc a la sintonia, eh? De fet, en aquest programa li queda avui i 2 dies més. Ja està.
2: Clar, sí.
0: I liquidem la sintonia. I és que Espanya supera França i jugarà la final del Mundial del 2026.
2: Sí, la selecció espanyola s'ha classificat per la final del Mundial després de derrotar França per 2-0 en una gran actuació col·lectiva. Mikel Oyarzabal va avançar a la roja transformant un penal provocat per Lamine Yamal, mentre que Pedro Porro va sentenciar el partit a la segona meitat després d'una brillant assistència de Dani Olmo, un dels jugadors més destacats. Amb aquest triomf, l'equip de Luis de la Fuente lluitarà per conquistar la seva segona Copa del Món.
0: Aquesta seria la creu del partit, evidentment la derrota a França per aquest 0-2 davant d'Espanya, que ha desencadenat una allau de crítiques al País Gal.
2: Mitjans de comunicació i exjugadors han coincidit que la selecció de Luis de la Fuente va ser molt superior, posant en valor el domini del mig del camp i el nivell del joc de la Roja. La premsa francesa també carrega contra Didier Deschamps pel plantejament del partit, mentre que la frustració es fa evident fins i tot després del xiulet final.
0: Bé, avui hi ha altre partit que definirà la final del proper diumenge i també els partits de tercer i quart lloc a la classificació. Ja sabrem que en aquesta classificació de tercer i quart hi haurà França. Ara hem de saber la parella de ball, i també, evidentment, quina serà la parella de ball de la final que es disputarà el proper diumenge a la ciutat nord-americana de Nova York. Mentrestant, Scaloni confia en l'Argentina abans d'aquesta semifinal i promet que l'equip ho donarà absolutament tot.
2: Doncs sí, Lionel Scaloni ha assegurat que l'Argentina afronta amb màxima il·lusió la semifinal del Mundial contra Anglaterra i ha afirmat que els seus jugadors deixaran fins a l'última gota de suor per arribar a una nova final. El seleccionador també ha destacat el mèrit d'haver tornat a situar l'albiceleste entre les quatre millors seleccions del món i ha demanat que el duel amb Anglaterra no es barregi amb el conflicte de les Malvines. A més, ha felicitat Luis de la Fuente per aquesta classificació d'Espanya, qui considera una justa finalista després de superar ahir a França.
0: Home, justa, justa. El partit d'ahir, vull dir, és que...
2: No hi havia...
0: Vas veure el partit?
2: Vaig veure una estona, sí, sí, sí. Vaig veure una estona i, sí, la veritat és que va jugar molt bé a Espanya.
0: Tu vas veure o no?
4: Jo vaig veure la primera part, em vaig quedar adormida. La segona part, això, aquesta parada que fan, que no la facin perquè no m'adormi. Si no me posen allà anuncis, dic, doncs me quedo adormida.
0: I és que últimament tinc els mals costums que els partits els veiem a casa meva i m'haig de quedar que marxi tothom.
4: Ah, tu no et pots dormir, no?
0: És que no em puc dormir, no pots dir xau pescau.
4: Clar, clar, clar.
0: A més, s'ha de recollir la cuina, s'ha de...
4: Cosetes, cosetes, detallets, detallets després d'un partit així.
0: Això sí, van portar un bon sopar, eh?
4: Ara
0: m'agrada. Bon sopar, eh?
4: Ara sí, ara sí. Perquè val la pena, llavors.
0: S'ha de saber anar a les cases, eh?
4: Sí.
0: No, no, això t'ho dic de veritat, eh? S'ha de saber anar a les cases.
4: És important.
0: Sí o no?
4: Sí. Com jo, vols dir?
0: No, no, tu no. Tu, jo, no ho sé, que hi ha gent que va a les cases.
2: Que sí, que sí.
0: No, que hi ha gent que va a les cases amb una mà davant i una altra darrere.
2: No, home, això no ho feu.
0: Tampoc cal portar tot el menjar, eh?
2: No, perquè, a veure, sempre s'ha de parlar abans, s'ha de parlar abans, clar, si tu portes el menjar o pots portar la beguda, pots portar alguna cosa, has de portar, això segur.
0: Molt bé. Va, parlem en clau Barça.
2: És que igual li desmuntes el menú a la persona que ho té preparat.
0: Què dius, que què?
2: Que igual li desmuntes el menú a la persona que ho té preparat. Llavors, no, no. Clar, s'ha de... Comunicació, sobretot.
0: No, ja vaig dir que feia un pa amb tomàquet, m'entens o no?
2: Ah, molt bé, llavors,
0: clar. Em van portar tot, van anar a buscar... Em van portar un formatge, una cosa cremosa, tan bona.
4: Bo, eh?
0: Anxoves, formatge, salmó, pernil... Clar,
4: bon tiberi, eh?
0: Vaig al llit rodant. Vinga, va, una publicació de Julián Álvarez torna a il·lusionar l'afició del Barça.
2: Sí, Julián Álvarez ha encès de nou els rumors sobre el seu possible fitxatge pel Barça després de publicar el missatge "a seguir soñando" a les xarxes socials. És una frase que molts aficionats han interpretat com un gest cap al club blaugrana. Mentrestant, Joan Laporta ha confirmat que l'oferta del Barça continua vigent, tot i que ha advertit que no esperarà indefinidament una resposta de l'Atlètic de Madrid.
0: I precisament parlant del Barça, declara intocable Marc Bernal malgrat l'interès de l'Atlètic de Madrid.
2: Sí, el Futbol Club Barcelona ha deixat clar que Marc Bernal no entrarà en cap negociació, tot i l'interès de l'Atlètic de Madrid i de Diego Simeone. El jove migcampista és una peça molt valorada per Hansi Flick, té contracte fins al 2029 i el club el considera clau per al futur de l'equip. Tot i les converses entre Barça i Atlètic, per Julián Álvarez, Bernal no està en venda.
0: I acabem parlant de Haaland, que estudia el seu futur i explora la possibilitat de jugar a la Lliga Espanyola el 2027.
2: Erling Haaland ja comença a planificar el seu futur a mitjà termini i ha demanat als seus representants reunir-se a Marbella i a Madrid per analitzar les opcions de cara al 2027. Tot i tenir un contracte de llarga durada amb el Manchester City, el davanter noruec vol valorar un possible canvi d'aires i veu la Lliga com una destinació atractiva per afrontar una nova etapa de la seva carrera.
0: Gràcies, Montse.
2: A tu.
0: D'aquí un minut arribem a un quart de vuit del matí. Estem despertant aquest 15 de juliol del 2026. Som els del Bon Dia i Bona Sort.
5: A Ràdio 4, Bon Dia i Bona Sort, amb Batollador.
0: Doncs aquí estem, en aquest dimecres, 15 de juliol del 2026. Programa 215 del Bon Dia i Bona Sort, el dia que el sol sortirà. Quan, bé, sortirà. Ha sortit a dos quarts... Cada dia m'equivoco aquí, eh? Sí, és la falta de costum. El sol ha sortit... És curiós que comences la temporada i el sol sortirà i l'acabes i el sol ha sortit...
2: Sí, fa, coses.
0: Fa més de tres quarts d'hora, eh? Ha sortit a dos quarts i un minut de set del matí i ens deixarà quan en faltin vuit per dos quarts de deu de la nit. Avui falten tres dies per les vacances d'estiu. Tres dies per les vacances d'estiu. Després en faltaran dos, després en faltarà un.
2: I zero.
4: I després, ja ho tindrem.
0: I després zero. No, no, en faltaran dos, en faltarà un i després 200 i escaig.
2: Sí,
0: clar,
2: compta enrere una altra vegada.
0: Vidal, què ens portes?
2: Doncs mira, avui parlem d'un cas que està commocionant una mica aquesta setmana els mitjans de comunicació perquè és una cosa insòlita. Hi ha una família de Sabadell que conviu amb una colònia de ratpenats a casa seva que no els poden fer fora. Els ratpenats estan darrere una paret d'un dels dormitoris de la vivenda, de l'habitatge, i no els poden fer fora, perquè és una espècie protegida, estan en moment de cria i tenen un problemon, que es diu, aquesta família. Perquè, parlarem amb l'afectada.
0: Perquè, i la família aquesta no és una espècie protegida? Pregunto.
2: Clar, és el que reclama...
4: Jo el que reclamaria és que paguessin lloguer els ratpenats. Si t'has de quedar allà, pagues.
2: Ens explicarà el cas, perquè realment conviure amb això se'ls està fent...
4: Home, imagina.
2: Se'ls està fent un galvari,
0: Perquè no podem agafar aquesta colònia i traslladar-nos a casa de la persona que està dient que això és una espècie en protecció?
2: Ella ens explicarà totes les passes que ha fet amb les administracions i les respostes que ha rebut.
0: Què? O sigui, pals per tot arreu, no?
2: Més que pals, no li donen cap solució. Doncs sí, l'escoltarem després, la Bàrbara Sant.
0: A veure, cal tenir totes les dades per poder-nos crear una opinió de tot plegat, Tot i que costarà crear-nos una opinió, Perquè segurament que aquí hi ha molts tecnicismes que nosaltres perdem.
2: El que segur que empatitzarem amb ella.
0: Això segur. Ares, què dius?
4: Doncs mira, jo m'he posat molt nostàlgica, nois. Evidentment, la música sempre ens trasllada a moments bonics. És aquesta màgia que té la música. Llavors, avui el que us porto és... El que pretenc és que us traslladeu a estius de la vostra vida, on estàveu aquella tarda a casa els pares, els avis... veient sèries que han marcat els nostres estius.
2: Cabo.
0: Doncs avui la cosa va de Remember. Ens posarem nostàlgics. Exacte. És un quart i dos minuts de 8 del matí. Teniu previst viatjar aquest estiu? És una pregunta que deixo a l'aire, Tant aquí, els que esteu aquí, els que esteu a dins l'estudi. Tu viatges aquest estiu?
2: Sí, faig una ruta per Espanya, sí, amb carretera, un road trip aquesta temporada, sí. Aquest any...
0: És la ruta dels sogres o no?
2: Una part. Sí.
0: Molt bé, i aneu al sud,
2: Anem a... Diguem-ne que anem cap a l'oest. Al final hem canviat els plans una mica. Cap a l'oest i cap al nord, al final.
0: Nord-oest.
2: Primer oest i llavors
0: Astúries,
2: nord.
0: Astúries?
2: No, a Galícia, més aviat.
0: A Galícia, sí. Molt bé. I tu, Ari?
4: La setmana que ve estaré a punt d'agafar un vol direcció Santorini amb tota la família. Dijous vine, estaré a direcció Santorini, sí.
0: Molt bé, doncs us haig de dir que la ciència revela que viatjar pot despertar la creativitat del nostre cervell. I és que diverses investigacions en psicologia han analitzat com les experiències noves poden influir en la manera com pensem. Els estudis indiquen que conèixer nous llocs, cultures diferents i sortir de la rutina habitual obliga el cervell a adaptar-se a la situació desconeguda. De fet, el que fa és afavorir la flexibilitat mental i la capacitat de trobar solucions diferents als problemes. Els experts assenyalen que les persones que viuen experiències interculturals o canvis d'entorn solen desenvolupar una visió més oberta i creativa. Doncs, família, si teniu l'oportunitat de fer-ho, viatgeu molt, coneixeu altres cultures, gent nova, amb experiències noves, nous menjars, noves olors, noves ciutats. És fantàstic, viatge.
2: Molt a favor.
0: És una meravella.
4: La ciència li diu creativitat, jo li dic supervivència. Viatjar aquestes coses, te trobes, de vegades l'idioma, pues això, o la gent, tal, no hi ha una altra que tira endavant, dius, no em queda una altra, estàs en un lloc desconegut.
0: Viatjar té moltes coses, té coses bones i té coses...
4: I tant.
0: I quan dius supervivència... Jo m'he trobat en algun cas allò que dius, d'aquí no surto,
4: Ostres, això ja... Són paraules majors,
0: Agafat del coll, amb un carrer estret, dius, d'aquí no surto,
4: Mare
0: meva. Go away, you and your money. Bé,
4: mare meva.
0: I agafat i dic, ui.
4: Una por. I no és Barcelona, que podria, Això t'ha passat en un altre lloc.
0: T'asseguro que va ser ni a Barcelona ni a aquest continent. Avui és dimecres 15 de juliol i el calendari ens porta una jornada per reivindicar el talent dels més joves. Agafeu-vos-ho, perquè ara us faré aquí, una disserció de tots els dies mundials que tenim en aquest 15 de juliol. Avui és el Dia Mundial de les Habilitats de la Joventut. Hey, Aquesta és una jornada, com el 99% d'elles, impulsada per les Nacions Unides, per recordar que els joves necessiten alguna cosa més que estudis. També necessiten oportunitats. Actualment, milions de joves arreu del món tenen dificultats per accedir a una primera feina i aquest dia reivindica la importància de formar-los en competències que realment els ajudi a construir el seu futur. Perquè el talent hi és, el que sovint falta és que algú els obri la porta. Dit això, s'han acabat els dies internacionals.
4: Ximpum.
0: Para.
2: Ja? Com és?
0: No n'hi ha. És a dir, el dia 15 de juliol, com que no els anava bé.
4: Estan ja de vacances, quasi.
0: No, van dir, escolta'm...
4: Però que... ja t'avanço una cosa. Demà, també.
0: També?
4: Sí, demà. Ostres. Però bueno, demà sí que t'he fet una disserció sobre el Dia Mundial, perquè és el dia... T'encantarà demà.
0: Demà és el Dia Mundial de què?
4: De la serp.
0: De la serp?
4: De la serp. Sí, de la serp.
0: Demà és el Dia Mundial de...
5: Bon dia i bona sort. A Ràdio 4, amb Badollador.
0: Bé, però avui hi ha gent que fa aniversaris, afortunadament, perquè si no ens quedem sense programa. Dimecres 15 de juliol tenim aniversaris amb una barreja de televisió, cinema, xarxes socials i alguna cara que segur que tothom reconeix. Avui fa 40 anys...
4: La Pantojita, Anabel Pantoja.
6: Pero es que no está en mis manos.
4: Anabel Pantoja s'ha convertit, sens dubte, en un dels personatges més populars de la tele. Ella és la neboda d'Isabel Pantoja, que va començar sent una figura secundària de la premsa del cor, però, escolta, amb els anys, la tia ha construït una marca pròpia gràcies als realities en els que ha estat, programes de tele i, sobretot, a les xarxes socials. Allà acumula milions i milions de seguidors. Els últims anys també ha convertit de manera molt natural algun dels moments més importants de la seva vida, com, per exemple, el fet de ser mare, que ha reforçat encara més la connexió amb la seva comunitat.
0: Què tal aquesta noia?
4: Què tal, que vols dir?
0: La coneixes, tu?
4: Sí.
0: I què tal?
4: Ni fu ni fa.
2: No. Va tenir un problema? O molt, igual m'equivoco amb el tema
4: greu,
2: del
4: greu,
2: no?
4: Sí, no sé com ha quedat el tema
2: no
4: de
2: sé com
4: judici,
2: ha quedat el tema.
4: Però un tema... Sí,
0: amb què? Amb què? Perdoneu.
2: L'acusaven de maltractament amb ella i a la seva parella, de maltractament al nadó. Finalment, sí, va haver d'anar a declarar tot plegat. Ara busco com està el tema, perquè ja fa temps que no se'n parla.
4: Sí, va sortir fa poquet, crec, la...
2: Sí?
4: Sí, el cas és que va arribar a l'hospital el nen amb uns signes físics...
0: Amb un hematoma, o...?
4: Sí, que no pintaven gaire bé. Llavors ha estat... Sí, s'està investigant. No sé com ha quedat la cosa, però lleig ja està. Sí,
0: va, 50 anys per...
4: Diane Kruger.

0: ella m'encanta. Una de les actrius europees amb més projecció internacional. Diane Kruger va conquerir Hollywood amb Troia, pel·lículon, interpretant la Elena, però després ha brillat en altres pel·lícules com Malditos Bastardos, La búsqueda sin identidad. El 2017 va guanyar el premi a la millor actriu del Festival de Cannes per En la sombra i va confirmar-se com una de les grans intèrprets del cinema europeu.
1: Aquesta, això és música de separació i de mudança.
0: Ah, sí?
1: Home, això...
0: Potser l'he posada.
1: Et separes de la parella... No, que et separes de la parella i estàs fent la mudança, que a més aquell dia ningú li va bé ajudar-te i està plovent.
0: Ah,
1: I és hivern i fa fred.
2: I sona aquesta cançó.
1: I t'has deixat la caçadora del cotxe. És un mal rotllo. És una cançó tan maca que s'ha de posar... És una cançó per plorar.
2: Totalment. És molt bonic. Hi ha cançons fetes per plorar.
1: Hi ha vegades que plorar fa que ho treguis tot. Saps aquell plorar que se't talla la respiració?
0: Que necessari és, de vegades, Escolta, de dir, deixeu-me, que vull plorar.
1: No, jo fa temps que no ploro, eh?
0: No?
2: Disculpeu, ara parlàvem del tema del cas de l'Anabel Pantoja i David Rodríguez.
0: Sí.
2: Està buscant i la investigació s'ha prorrogat 6 mesos més, des del mes de gener, que va fer un any que van ingressar doncs, el nadó, o la petita, crec que és una nena, i s'estan, durant aquests mesos, recopilant... investigacions després d'aquesta pròrroga, doncs suposo que se sabrà ja aviat, perquè si això va ser el gener, el mes de juliol, justament d'aquest mes, hauria de saber-se alguna cosa més,
0: doncs sí,
2: sobre aquest cas.
1: Bé, m'ha enviat un missatge a la teva gran amiga i col·laboradora d'aquest programa, Gaima Sus, i em diu plora. I m'adjunta una foto que és igual, millor no reproduïble. D'aquí a 5 minuts, 8:15 del matí, avui també fa 23 anys...
0: Adrián Olivares.
3: Entonces, hasta una ilusión tengo. A ver. Déjame, te la pongo.
2: Què és això?
1: No sé, una persona fent un...
3: Para un salto cabello.
0: Parlant de l'Adrián
1: Olivares. Per què és això?
3: Pues verá.
1: Està batent uns ous? I va matant mosques amb un flis-flis?
0: No, això no. A veure, el cas és que jo... Tu dius, els aniversaris... Per sort hi ha gent que fa aniversaris avui. Bueno, tampoc te creguis que hi ha gent molt coneguda que fa aniversaris. Però és que l'Adriana Olivares és una de les creadores de contingut de YouTube que fa ASMR, de les més conegudes. Però té milions de seguidors aquest vídeo en concret. Dóna-li veu.
1: ASMR és aquesta gent que fa xurolls, no?
0: És aquesta gent que fa aquestes coses que està fent aquesta noia. Vale, pues aquesta noia, o sigui, ens pot enterrar tots en vida. O sigui, aquesta noia no t'imagines el dineral, la facturació anual que té des de que va descobrir aquesta ara, forma de fer vídeos.
1: Puja.
3: No te preocupes.
1: Ai, noia, crida.
0: Pues felicitats, cariño, pels teus 23 anys, que te cumplas muchos más y que seas muy feliz. Gracias. Vale, continuem.
1: Un moment. Para. Surol.
3: Botecito de bolsillo.
1: Però, un moment, que barrejo l'aigua.
2: Ai, pareu ja, per favor, m'estic posant nerviosa.
1: Va. Avui fa 53 anys...
0: Brian Austin Green. Ay, es que me encantaba, vale. Es verdad que sensación de vivir era o Dylan o Brandon, pero es que después total. Ya había aquel personaje, el David. David Silver, a sensación de vivir, es una de las series que va a marcar los años 90. Avui la recordarem. I ella avui fa 53 anys. Després ha continuat treballant en nombroses produccions televisives, l'heu vist segur, i durant molts anys va ocupar titulars també per la seva relació amb l'actriu Megan Fox.
1: Gran. I avui, 47 anys per...
0: Travis Fimmel. Abans de ser actor, va ser model de Calvin Klein, però el seu gran paper va arribar quan va interpretar al Ragnar Lothbrok a Vikingos. Heu vist Vikingos?
1: No.
0: Pues no us perdeu res. Aquell personatge el va convertir en una estrella internacional gràcies al seu carisma i a una interpretació que encara avui és considerada una de les millors de la televisió recent.
1: Gràcies, Ares.
0: A tu sempre, Badó.
1: D'aquí a 3 minuts arribem a 8:15 del matí. Vinga, anem a l'Infoplus, aquelles notícies de contraportada. Indonèsia confisca oro i diners per valor de milions en una operació contra la corrupció. És una altra de les notícies que s'ha viralitzat les darreres hores amb imatges que dius, en sèrio que tants diners es poden guardar a sota una rajola?
2: Mira, les autoritats indonèsies han confirmat que sí, perquè han intervingut béns valorats en prop de 476.000 milions de rúpies en una operació contra la corrupció i el blanqueig de capitals. Durant l'escorcoll d'una mansió de luxe es van localitzar 74 quilos de lingots d'or i grans quantitats de diners en diverses divises. La investigació està relacionada amb diversos casos de corrupció en empreses públiques del país.
4: També et dic, 476.000 rúpies són 4.327 eurets, eh?
1: 476.000 milions.
4: Ah, milions, veure, això se m'ha escapat.
1: El canvi a quan
4: vale,
1: estaria...
4: Vale, dic, home, tampoc, sí, milions.
2: La rúpia...
1: 476 i 3 zeros.
2: No,
4: 4 zeros, milions, 327.786. Sí, són molts euros.
1: Són
4: molts euros.
1: I atenció al gest de Bellingham que emociona. S'atura per atendre un periodista amb paràlisi cerebral. Jo dic, no obstant, que sí, a l'actuació de Jude Bellingham, sinó la desactuació dels seus companys, que és lamentable.
5: Doncs sí, Jude Bellingham va tornar a demostrar la seva vessant més humana en ser l'únic jugador de la Terra que es va aturar a respondre les preguntes del periodista veneçolà Manu Gutiérrez, que té paràlisi cerebral i cobreix el Mundial. A més, el migcampista del Real Madrid va enviar un missatge de suport al poble veneçolà després dels recents terratrèmols.
1: És que es veu el periodista sentat a la cadira de rodes anant a aixecar el micro com podia, buscant les declaracions i tots passant de llarg, de veritat, amb una falta de sensibilitat.
5: Que trist.
1: Para't un moment, home, que no costa res.
5: Que trist, de
1: en fi, i Noruega torna a casa com una selecció de llegenda amb una espectacular escorta aèria després del Mundial 2026.
2: Sí, la selecció de Noruega va posar punt final a la seva aventura al Mundial 2026 amb un retorn molt especial cap al seu país. Durant el trajecte de tornada, l'avió de l'equip va ser acompanyat per una escorta aèria, una imatge espectacular que va recordar l'esperit dels antics guerrers vikings i que va servir com a homenatge a la trajectòria del conjunt noruec al torneig. El gest va convertir l'arribada dels jugadors en un moment simbòlic i emotiu per aquesta selecció, doncs, que ha despertat l'orgull dels seus aficionats.
1: No sé si heu vist l'arribada de Haaland, que va ser l'avió amb un mapatge.
2: Amb un mapatge?
1: Que la gent es va quedar al·lucinada. Diu, què fa aquest home? Que, amb un mapatge que va comprar a Miami.
4: Què dius, en sèrio?
1: Dissecat.
2: Quines coses, de veritat.
4: Què dius?
1: Dissecat.
4: No entenc res.
1: En sèrio? Amb un mapatge dissecat.
4: És al·lucinant, és al·lucinant.
2: Aquest món, de veritat, no deixa de sorprendre'ns.
1: Busquem com es diu un mapatge amb...
2: Sí, en català, eh?
1: És que ho desconec, eh? I acabem...
4: Os rentador.
1: Perdona?
4: Uau. Os rentador, es diu.
1: Os?
4: Rentador.
1: Os rentador. Os
2: sí,
1: rentador.
2: Os rentador.
1: Molt bé.
2: Os rentador comú.
1: Molt bé. Si és el comú, sí. Doncs un pescador nigerià captura un enorme marlí blau i sorprèn a les xarxes socials.
5: Doncs mira, un pescador de Nigèria s'ha convertit en protagonista a les xarxes després de capturar un impressionant marlí blau, que és una de les espècies més espectaculars i cotitzades de la pesca esportiva. El peix va ser traslladat fins al seu poble, on va ser repartit entre els veïns, una part es va consumir i l'altra part es va vendre al mercat local. La història ha provocat molts comentaris perquè exemplars d'aquest tipus poden arribar a tenir un gran valor en competicions de pesca, amb premis milionaris en alguns tornejos internacionals. Premis que poden arribar amb una peça com aquesta fins als 2 milions d'euros.
1: Sí,
5: una bestiesa, no?
1: Va pescar el peix aquest, sense saber-ho, va repartir entre els companys, en el mercat, això, i tenia una peça valorada amb més de 2 milions d'euros.
5: Ostres, quina bestiesa.
1: En fi, que amb això hem arribat a 2:15 d'avui del matí. Som els del Bon Dia, bona sort. Ja hem arribat a dimecres. I li anem a posar música.
2: Una música que és una col·laboració, una cançó que compartien Selena Gomez amb Kygo, un artista que va ser especialista en fer cançons electròniques ara fa un temps i deixar-se acompanyar per grans veus del món de l'espectacle. Això és Irene Me.

0: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
1: El Pla B, amb Toni Marín.
0: Compromesos amb la bona informació.
2: Benvinguts i benvingudes a l'entrellat.
3: Esta és la verdad. I no me la pienso callar.
4: Cada I ja ningú jo... parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
5: Tots els països haurien d'exigir explicacions...
6: Com sempre, salut i periodisme.
7: Jo dic que sí, perquè és la Samantha i no volia jo ara portar-li la contrària.
8: La veritat per davant de tot.
9: Andy i... jo no penso dir la paraula.
10: Que ja no tinc por de dir... T'adoro.
11: M'he quedat esparverada.
0: L'entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
12: Bon dia i bona sort, amb Badollador.
13: Hem arribat a 2:07 d'avui del matí. Anem als principals titulars que avui trobareu a la premsa escrita quan us acosteu al quiosc. Comencem amb La Vanguardia.
14: Que avui titula Inhabilitat al germà de Sánchez per prevaricació. El periòdico avui diu la justícia inhabilita 9 anys al germà de Sánchez. El País diu el germà de Sánchez inhabilitat 9 anys per prevaricació. El Mundo destaca la força de l'equip en referència a la selecció espanyola. El diari Ara avui titula el germà de Sánchez inhabilitat 9 anys per prevaricació. La Razón condemna unànime al germà de Pedro Sánchez per prevaricació. I l'ABC a Espanya a la final del Mundial.
13: Pel que fa a la premsa esportiva.
14: El diari Esport coincideix avui amb Mundo Deportivo amb el titular Qué grans.
13: I el Mundo Deportivo el que dèiem, igual que el diari Esport. Qué grans.
12: Estàs escoltant Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.

0: Hi ha cançons que transporten a un estiu concret i després hi ha sintonies de televisió que fan exactament el mateix. Aquelles tardes de vacances amb la persiana mitja baixada, el ventilador fent soroll, un frigo
1: un gelat a la mà.
0: Un gelat. Has de dir marroquí, no?
1: Un polo,
0: que no és el mateix un gelat que un polo. El polo a la mà, els pares fent la migdiada i nosaltres enganxats a la tele. Avui volem fer un viatge als estius de la nostra vida a través de 10 sèries que d'una manera o altra van marcar les nostres vacances. A veure quantes en recordeu i, sobretot, quantes sou capaços d'endevinar només escoltant la sintonia, que segur que seran unes quantes, eh?
1: Doncs sí,
0: però sí que és veritat, eh? Que tardes d'estiu de superacalorades i de veure la sèrie.
1: És
0: jo
1: així.
0: Tenia poc temps de veure la sèrie, eh? Perquè agafant de seguida venia a buscar els amics amb la bicicleta i marxàvem en el poble i marxàvem amb el... Estàvem tot el dia fora de casa.
2: I amb la bici, que bé.
0: Jo me'n recordo que després ens dutxàvem i traiem una de sorra i de pols. Era un
1: jo
0: drama.
1: Recordo.
2: Ja és això, eh?
1: Ja és el que toca. Una de les sèries que, a més, en parlarem avui, recordo no poder veure-la fins al final perquè jo estava apuntada a classes de natació, total, no sé nadar, però ma mare tenia obsessió que nadéssim. Me'n vaig ir a estiu sense a classes de natació que me

0: li va fer a en Pancho?
1: Pancho li va dir en Pitxo als canadens.
0: Vols que punxem un punxó? Sí,
2: clar, imagineu-vos, Verano Azul es va estrenar l'any 1981, però clar, les reposicions la van convertir en una tradició de cada juliol i agost. Era la sèrie de l'estiu, sens dubte. Les bicicletes, la platja de Nerja, en Xanquete, i evidentment un dels capítols més recordats de la història de la televisió, eh? El capítol, l'últim capítol, mare de Déu.
0: Mare meva, no, l'últim ja és
2: quina pena.
0: El final del verano, però ho dic perquè la tinc molt recent, és que jo l'any passat li vaig posar als meus fills.
2: Què dius, ara?
0: Li vaig posar als meus fills, escolta, es van enganxar ja al primer capítol, els primers minuts ja estaven rient, perquè clar, és que la sèrie és molt bona.
2: És molt bona.
0: És molt bona, clar. Els meus fills deien, ostres, a veure, no deien res perquè no poden comparar amb coses d'abans, no? Però que és una sèrie que aguanta perfectament el pas del temps.
1: Escolta,
0: el guió, l'argument, les històries aguanten perfectament.
1: La cançó del final del verano era emotiva, et caia de llàgrima.
0: Era Duodinamico, no? Sí.
1: Et feia plorar aquesta cançó.
0: També t'he de dir una cosa, que hi ha coses que no han sobreviscut també al pas del temps dins la sèrie, com que, per exemple, els adolescents fumaven.
1: Sí, senyora.
0: Molt fort. Avi Panxos en serien un cigarret.
1: Sí, senyora.
0: Home, tampoc...
2: Anem a veure si aquesta creieu que ha sobreviscut al pas dels anys. Qui no volia tenir un kit, nois, eh? Un cotxe que parlava, que conduïa sol, que semblava vingut del futur. El cotxe fantàstic, eh? Quina sèrie. El més curiós és que David Hasselhoff explicava que allà on anava la gent volia fer-se més fotos amb el cotxe que amb ell mateix.
1: Sí, sí, sí.
2: També imagina't.
1: Potser parlava massa el cotxe i tot, eh? Una mica és allò, calla, tu, ja,
0: Michael?
1: Home.
2: Vosaltres
0: Michael.
2: Éreu del cotxe Michael. Fantàstic,
0: sí,
2: sí,
0: sí, molt,
2: sí. Jo crec que hem passat tots. Però n'hi ha més, n'hi ha més.
0: Home!
2: Una altra sèrie imprescindible dels estius, eh? Explosions, persecucions, invents impossibles...
1: L'argument sempre era el mateix.
2: Sempre.
1: Sí, hi havia una família que... eren molt bona gent, i ens anaven allà, i en algú de la família li havia passat algú de la feina, i havia passat alguna cosa, i sempre hi havia un dolent que no s'intuïa que era el dolent fins al cap de mitja horeta del capítol. És aquest
0: gran,
1: el dolent.
0: És boníssim perquè... la introducció, eh?
2: Sí, és veritat, Montse, per favor, recorda-me-la, és veritat, que ja ho ha fet algun cop. Com era?
0: Ho voleu que faci?
2: Sí, per favor.
0: Crec que era.
1: A veure, puja una mica el volum, això ha d'estar ara.
0: En 1982, cuatro de los mejores hombres del ejército americano que formaban un comando fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. No tardaron en fugarse de la prisión donde se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por el ejército, sobreviven como soldados de fortuna. Si usted tiene algún problema algún día y si los encuentra, quizá pueda contratarlos. ¡El equipo A! ¡Uh!
1: Y acá no tenéis mes, ¿eh?
2: Sí. Eso no me acaba de comenzar. Jo no sé si us ha passat a vosaltres amb aquesta sèrie, Los Vigilantes de la Playa, però és que va haver una època que semblava que tot el planeta mirava la mateixa sèrie. Si nos dona la sensació que...
1: Vaig mirar-ho molt poc, Los Vigilantes.
0: Sí, jo molt.
2: Ostres, jo... O sigui, va arribar a emetre's a més de 140 països, nois, eh? Les seves escenes a càmera lenta es van convertir en un símbol dels anys 90. És impossible no associar-lo a l'estiu, sens dubte, eh? Anem a seguir, perquè encara n'hi ha una altra. Aquesta era la que tenia tots les tardes enganxada abans d'anar a classes de natació. I és que tots volíem estudiar Beverly Hills, eh? Sensación de vivir, una sèrie que va marcar la meva vida, us ho juro. Brandon, Brenda, Kelly, Dylan... I una curiositat, i és que molts dels actors que feien d'adolescents en aquesta sèrie ja passaven dels 25 anys quan l'estaven rodant.
0: És molt fort, això, eh?
2: És molt curiós, sí. Adolescents ja no eren i passaven per adolescents. Però no són els únics que eren més grandets quan nosaltres érem petits. A mi em va passar amb aquesta.

0: Al oeste de California.
1: No, puya, puya.
2: Al oeste en Filadelfia, crecía y vivía sin hacer mucho caso a la policía. Jugaba.
3: Segurament una de les sintonies més cantades de la història, eh? El príncipe de Bel-Air. Molta gent encara avui és capaç de recitar-la sencera com ha fet la Montse amb l'equip A, eh? Pensar que va ser la sèrie que va convertir el jove Will Smith en una estrella mundial. Ojo, eh? Perquè és que el recordo, clar, era un nano, amb aquesta sèrie.
1: I estava molt bé la sèrie, també, eh?
3: Estava molt

0: Bé, estem molt bé. Jo reiem molt amb el Príncipe de Bel-Air. Ara us porto una altra, que a mi no em va marcar, no la recordo, no està en la meva vida, però preguntant a l'hora de preparar aquesta secció, és una sèrie que, sí, hi ha gent que la recorde molt. Ni idea, vosaltres tampoc, nois?
1: A mi em sona, però em passa com a tu, no em va marcar.
0: La veritat que no l'he posada, perquè és veritat que hem d'intentar arribar a tots els nostres oients. Aquesta era Xena, la princesa guerrera, i era la sèrie que feien pels matins, eh? I els matins d'estiu doncs estaven marcats per aquestes heroïnes. La Xena va demostrar que una dona podia liderar una sèrie d'acció, quan això encara no era gaire habitual, i més d'una jornada anar a la piscina fins que acabava el capítol. Això ha passat. El Gorka ha fet cara de que veia la Xena. No, tampoc. Doncs no,
2: tots, em sembla que hem fet cara tots al contrari. Que va, doncs, algú ha vist la Xena, la sala?
0: Algú l'ha vist? Catalunya, algú ha vist aquesta sèrie?
1: El David.
2: I encara en tenim més.
0: Sí, en tenim més, aquesta. Aquesta la recordareu molt bé, crec. Oh. Aquesta sí, Badó?
2: Aquesta sí.
0: On et porta aquesta sintonia?
2: Aquesta et porta a la villa on vivia Magnum, amb en Higgins i els dos gossos, en Zeus i l'Apolo. I que sempre... El Higgins feia una mica com jo, sempre explicava les seves batalletes. Sempre explicava perquè havia estat a l'exèrcit britànic i era molt lord, aquest home. I Magnum era un autèntic investigador privat, el number one.
1: Magnum no l'havia mirat gaire, aquesta.
0: No, jo tampoc, la veritat, però és cert que va marcar molts estius, moltes vides. Magnum era sinònim d'aventura, eh? Durant molts estius les televisions la recuperaven una vegada i una altra i encara avui és una de les sèries més icòniques que és dels anys 80. I acabem amb una altra, si us sembla. Acabem a casa nostra, va.
3: Anem a buscar la bola. Envoltada d'un misteri és un gran secret.
0: I és que per a tota una generació l'estiu també començava quan emetien Bola de Drac. Això és un clàssic. Son Goku, un Vegeta i una sintonia que encara avui és capaç de posar-nos la pell de gallina a moltíssima gent.
3: Nosaltres ara en farem cas.
2: Gràcies, Ares.
0: Ah, tu sempre.
2: Tot això per recordar-nos que ens estem fent grans, eh?
0: Sí.
2: No per una altra cosa. Sí. 3:15 de 8 del matí.
4: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
2: He demanat al departament de producció del Dades Atònites,
0: sí,
2: d'aquest programa, que de veritat que mirin aquesta dada, perquè aquesta m'ha deixat molt atònit.
0: Sí? O sigui,
2: aquí s'ho han treballat molt. Cada dia cauen sobre la Terra uns 44.000 llamps per segon de mitjana.
0: 44.000?
2: 44.000 llamps per segon de mitjana. Jo però no sé si...
0: Són moltíssims, no?
2: A mi em semblen molts. És una dada molt atònita. Vull dir que seguim aquest ritme. Vull dir, la Terra explotarà d'aquí quan menys ens ho pensem.
0: 44.000.
2: Ara he posat en marxa el departament perquè ens confirmin aquesta informació. Estàs mirant això?
1: No, estava amb una altra cosa.
2: Doncs, tenim un altre departament que està treballant amb això, també.
0: No para.
2: També una altra dada que em deixa. Els taurons poden arribar a substituir fins a 30.000 dents al llarg de la seva vida.
1: Toma. Escolta, i tenen fileres, de dents, els taurons. No tenen només una com nosaltres, tenen diverses.
2: En tenen diverses, sí. Entre que els cargols tenen més de 10.000 dents.
1: Això ja em va deixar de veritat boja, eh?
2: I que els taurons poden arribar a substituir 30.000 dents. Tu saps què és posar uns bràquets a un tauró? No, 30.000? Tu saps el preu que està el bràquet?
1: El pressupost de la boca del tauró. Té ruïnes. Escolta...
2: I per acabar, cada segon neixen aproximadament 4 nadons i moren 2 persones al món, cosa que provoca un augment de població mundial de més de 200.000 persones cada dia. Dit això, 3:15 de 8 del matí.
4: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badó Lladó.
2: Ens ho comentava la Montse abans, ens anem fins a Sabadell perquè allà hi ha una família que està vivint un autèntic calvari a casa seva. Recentment han descobert que tenen una colònia de ratpenats a la seva habitació i el problema és que no els poden fer fora de casa seva, Montse.
1: Sí, és un tema que estem sentint replicant als mitjans de comunicació aquests dies. Clar, imagineu-vos haver de conviure amb una colònia de ratpenats a casa vostra, amb tot el que això
0: implica. No m'ho vull imaginar, Montse, mare de Déu.
1: I el pitjor és que, com dius, Badó, no veuen una solució a curt termini. Hem parlat amb la Bàrbara Sanz, que és l'afectada.
2: Perdona, abans d'acabar d'això, això està dins la zona urbana? O...
1: Sí. De fet, és a la població de Sabadell, en una zona força cèntrica. Hem parlat amb la Bàrbara Sanz, que és la mateixa afectada, i ens ha explicat els detalls del seu cas. Primer de tot, com comença aquesta història? Com se n'adonen d'aquest problema?
5: Doncs mira, tot va començar fa un mes. Jo estava estirada al meu llit, estava llegint un llibre i vaig començar a sentir uns sorolls que no tenia molt clar d'on provenien. Nosaltres vivim en una casa de l'estil anglès, modernista, i et dic això perquè cada estància està aïllada acústicament d'una manera que el soroll que escoltes ha de provindre sí o sí d'aquella habitació. Quan anàvem passant els dies, el que vam començar a notar és una fortor a animal mort, bàsicament.
0: No.
5: Jo vaig entrar un dia a l'habitació perquè és on tinc el despatx per treballar i no podia, o sigui, una olor molt forta. Els següents dies ja es va començar a sentir molt de soroll i vam començar a detectar que era animals el que hi havia. El primer que penses que és, són rates, evidentment. Quan no penses en cap moment que tens ratpenats, el primer que penses són, se m'han colat una rata, tinc ratolins... Això és el primer que ens vam adonar.
2: Però estan dins de la casa?
1: Ara ho expliquem. Estan darrere una paret... d'entrada d'un pla dur, diguem-ne.
2: Sí, sí.
1: No estan dins l'estança, però estan, diguem-ne,
0: a tocar,
1: darrere d'un pla
0: tocar,
1: dur. Ho tenen allà mateix, darrere, just de la paret, a més a la paret on dona el llit de matrimoni que ens ho explicarà la Bàrbara Sanz.
2: No,
1: realment el cas és espectacular.
2: Perdona, llavors, i la pudor es filtra per la paret?
1: Clar. Ara ens ho explica millor. Després de pensar tot això, que tenien rates a casa seva, la Bàrbara ens explica com continua el cas i quines troballes fan.
5: El primer que vam fer va ser trucar un control de plagues, perquè tot això succeeix amb una paret de pla dur que tenim just davant de del nostre llit de matrimoni. Llavors, van venir el noi del control de plagues juntament amb un paleta i quan van obrir la paret de pla dur i van posar la llanterna, el que es van trobar és que hi havia diverses cries de ratpenats, no? Em van dir, no podem fer res aquí, són animals que estan protegits per llei, llavors el que has de fer és trucar a agents rurals. Vam trucar a agents rurals, he de dir-te que als 20 minuts es van presentar a casa meva, vaig pensar, hòstia, que bé funciona això. I quan van venir van veure que el que hi havia era una colònia de ratpenats i no podien fer res. Què havia de fer una instància al Departament d'Agricultura, ja que és època de cria fins a finals d'octubre, principis de novembre, i no es poden tocar.
1: No es poden tocar, perquè no poden fer res.
2: Estan amb cria.
1: Perquè estan en època de cria fins al període d'octubre, de novembre, però, clar, com et quedes davant això? És a dir, et diuen que hi ha una colònia de ratpenats darrere de la teva paret, fa mala olor, fa soroll, et preocupa. A més, si és època de cria, això anirà a més, perquè
0: estan en
1: època de cria, clar.
2: No, és que m'agradaria, i no ho dic, no ho dic per frivolitzar, però com que... I ho estàs sentint, Ima? Bon dia.
6: Sí, ho estic sentint.
2: És a dir, tu imagina que a casa teva on te dorms, al capçal, a darrere, un pla dur, i a darrere hi ha ratpenats. Fa una fortor molt forta.
0: Fa soroll.
2: Obren el pla dur i es troben allà cries i traiem tot això d'aquí.
6: No podem, perquè són protegits. Jo estic més protegida encara.
2: I s'estan reproduint fins del setembre...
1: Fins a l'octubre-novembre no poden fer res, no els poden tocar d'allà precisament perquè estan protegits. Llavors, clar, els extraments d'aquests animals, el guano que es diu, és perjudicial per la salut. Fan la instància, com li diuen, al Departament d'Agricultura i de moment la resposta que han obtingut és aquesta.
5: No he rebut cap resposta, és més, sóc jo la que ha de trucar dia, tarda i nit al Departament d'Agricultura per dir-los, sisplau, no podem conviure amb aquesta olor, he fet una instància amb el número tal, sempre em diuen que ho passen a una altra persona, però que no poden fer res fins a finals d'octubre, principis de novembre, que és quan acaba l'època de cria, i que mentre, com no és recomanable conviure amb l'olor del guano dels excrements o d'animals morts, que me'n vagi a viure en un altre lloc, que em canvi d'estància o que me'n vagi a viure en un altre lloc. Tinc tres fills, no puc canviar-me d'estància perquè no en tinc més estàncies, i per una altra banda, jo no tinc una economia tan alta com per pagar una hipoteca juntament amb els seus gastos i a part pagar-me un apartament, un hotel o el que sea, perquè evidentment no puc. O sigui, jo aquesta nit, per temes logístics, he hagut de dormir a la nostra habitació i a les 3 del matí m'he despertat amb unes nàusees increïbles. Hòstia. I m'he hagut de baixar un altre cop al sofà.
6: Ostres, no, de veritat, no pot ser veritat, pobra.
0: És el món al revés.
2: Però no li donen cap solució. És a dir, si vostè no pot estar aquí perquè està protegit, suposo que hi ha d'haver-hi, no sé, no sé, hi ha diners que s'inverteixen per protegir aquests animals, que aquests diners els facin per protegir aquestes persones, no?
1: Al final, el departament que depèn de tot això és el Departament d'Agricultura. Ella ja ho ha explicat, que s'està posant en contacte cada dia, diverses vegades al dia, amb una instància que ja té feta i que li diuen que li van passant de persona a persona, va rodant una miqueta el missatge, però que no li donen cap solució i només que saben dir-li que això no es pot tocar fins al mes d'octubre-novembre. Aleshores, mentrestant, que han d'estar encara, ja porten un temps així, però que han d'estar fins a uns quants mesos més, el dia a dia es fa molt difícil. La Bàrbara ens explica el que més els està preocupant en aquests moments.
5: Primer, a l'haver d'estar 5 mesos d'aquesta manera, el meu marit és metge, requereix d'unes hores de descans. Nosaltres tenim 3 fills, ells per sort poden dormir en les seves habitacions, però no podem posar l'aire condicionat en plena ola de calor que estem, perquè l'olor, el nostre aire va per conductes, i llavors l'olor es reparteix per tota la planta de les habitacions. Primer, que ens perjudiqui a la salut, evidentment, i després que quan passen aquests 5 mesos no et pensis que són ells que venen a ajudar-te i et diuen no et preocupis que jo t'ho soluciono tot. No, no, quan passin aquests 5 mesos el que jo he de fer és obrir aquesta paret de pladur de dalt a vall, netejar el que hi ha dins, no quiero saber lo que m'encontraré, posar una malla a l'escletxa per la que entren, que puguin sortir però no puguin tornar a entrar, i tornar a crear aquesta paret de pladur. Això per mi em suposa una despesa de mínim 4.000 euros.
1: Ostres, què dius?
7: És que a sobre no, ningú no li diu que això s'ho solucionarà, que ho haurà de solucionar el departament o les administracions, que ho haurà de pagar ella de la seva butxaca. Primer, que no pot treure'ls ara, fins al mes d'octubre-novembre. I segon, que quan els pugui treure haurà de rentar ella tot, haurà de pagar per reconstruir la paret.
6: Això de que no es pot treure ara no acabo d'entendre. O sigui, d'aquí 5 mesos sí i ara no?
2: Perquè estan reproduint, és època de reproducció.
1: Perquè és època de cria i estan protegits, aleshores per llei no poden treure'ls fins que no acabi aquesta època de cria.
6: Pues ha tingut un avort prematur, pobreta, eh? Oi que sí? Jo t'ho juro, eh? A mi em passa això. Clar que és molt fàcil dir-ho, fins que t'hi trobes. Però és que, clar, dius, al final, dius, bueno...
7: És que no m'ho puc creure, pobra Bàrbara, la família, clar, els nens, o sigui, no poder posar l'aire condicionat.
6: Una demanda al Departament d'Agricultura, ja.
2: Joan, sisplau,
6: i una baixa per estrès i que t'ho paguin tots.
8: Sí.
2: Bon dia, bona sort, què tal?
8: Bon dia, molt bé, molt bé.
2: T'has quedat amb la moguda o no?
8: No.
6: Algun plat amb ratpenat que puguem fer a la planxa?
2: Bueno, n'hi ha una cosa que es diu Covid, també, amb un plat amb ratpenat.
6: Tu creus que va ser un ratpenat?
2: Bueno, aquí també deia que havia mutat i que no sé què va ser. A veure, qualsevol cas, tenir ratpenats al capçal del dit no és
6: gaire guai, no?
2: No.
1: Estaríem, ara li preguntaves a l'Imma què faria, doncs jo crec que tots estem empatitzant amb ella, perquè el que faríem serà com ells, que estan, aquesta família, que estan desgastats, que no descansen bé perquè estan dormint al sofà. Els nens sí que poden dormir a les estances, però clar, ells en aquest cas doncs no poden dormir a la seva habitació, ja ho ha dit ella, que es desperta amb nàusees quan hi dorm, i els està definitivament canviant la vida.
5: O sigui, quan arriba l'hora de dormir, a més és que em passa cada dia, eh? Jo poso els nens a dormir, m'assento al sofà a les 9 de la nit i mentre un bajón brutal, ahir estava jo aquí amb uns lagrimones perquè pensava, hòstia, és que estic avui rebentada i no puc anar ni al meu llit a dormir o llegir-me un llibre. És que no sé el que farem, sincerament, com a dir que ens està afectant a la salut, al son i en el dia a dia. Al final al·lucines com algo així et pot canviar la vida.
1: Esperem que el tema es pugui solucionar aviat.
2: No, és que empatitzem, que arribes tot el dia a treballar, arribes a casa i és molt dur. Jo crec que les autoritats pertinents li haurien de donar una solució a aquesta persona.
1: Ostres,
2: a aquesta
1: pobres.
2: Família. Haurien de donar una solució a aquesta família. Aquesta família està en aquesta situació que està, perquè han de ser obligatòriament partícips de la protecció d'aquests animals.
7: Ah, exacte, perquè està estipulat.
2: Que està molt bé que protegeixin els animals, però que posin elements perquè aquestes persones també puguin estar protegides.
7: Correcte.
2: Vull dir, al final ha de ser una mica recíproc tot plegat. Moltes gràcies.
7: A vosaltres.
2: D'aquí a 20 segons arribem en punt a les 8 del matí. I jo és que, de veritat, és com... Ja em vaig trobar una aranya l'altre dia a casa.
6: No la matis, pobretes, que van molt bé, que es mengen els mosquits. Tu no la toquis, a l'aranya. Doncs... És el bien más preciado de l'habitació.
2: Et dic una cosa...
6: Una aranya, allà, santuari.
2: Doncs ja anem tard, amb pues això de no la matis.
4: Bon dia i bona sort, amb Badollador.
2: Anem a la pregunta del dia. Míriam Sant-Germain, bon dia, bona hora.
8: Bon dia, bona hora. Avui hi ha vaga de Renfe i he dit, va, anirem taxi perquè no m'enfio jo de la Renfe, no va bé normalment i el taxi s'ha perdut. I jo esperant el meu portal dient, ai, que no arribo, ai, que no arribo i era el meu últim programa de la temporada, estic molt trista, molt nerviosa, i l'home pobre, no trobo el carrer, i jo, ai, Déu meu senyor.
2: Això és motiu de succés o no?
8: Això, bueno, perquè arriba a tardar 5 minuts més i jo crec que es comet un crim.
2: Ja. Va, la pregunta d'avui, i avui no es donen respostes. Dic, ja, va, em tiro a la piscina, dic, perquè sempre estic donant respostes.
6: Clar,
2: no
6: vinga,
2: no,
6: a lo trivial.
2: Què pesa el cervell d'un elefant, Montse?
7: Quan pesa el cervell d'un elefant... 30 quilos.
2: 30 quilos.
9: 25
2: quilos.
7: 5
2: quilos.
6: Molt menys, un, com a molt.
2: Un quilo.
7: Un.
0: Amiga, sempre de lo que tu digues.
2: Un quilo.
7: Però és que no tenim opcions, perquè no ens has donat ABC.
6: No, ens agrada així.
2: Sí, perquè ara preguntem. Preguntem.
6: Està bé tenir bones idees quan queden 2 dies de programa. Felicitats.
2: Penso coses noves per la propera temporada. Les 8 i 1 minut del matí.
4: Bon dia i bona sort, amb Badollador.
2: És 15 de juliol del 2026, el dia que ens vam sabent que la selecció espanyola guanya per 0-2 a França i assegura el seu pas a la final.
7: Les estrelles de l'equip francès gairebé no van brillar davant de l'equip de Luis de la Fuente, que va derrotar per 0-2 una de les favorites amb gols d'Oyarzabal i Porro. Espanya va assegurar així el seu pas a la final 16 anys després, una final que es disputarà diumenge davant Anglaterra o Argentina, que jugaran avui a les 9 del vespre.
2: Protecció Civil demana prudència aquest dimecres per les altes temperatures i el risc d'incendi.
7: Catalunya afronta avui dimecres el moment més crític de la tercera onada de calor de l'estiu. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya i Protecció Civil, la zona més afectada avui serà el prelitoral central, especialment en comarques com els Vallesos i el Baix Llobregat, amb avisos de perill molt alt. Les autoritats demanen prudència i autoprotecció, especialment durant les hores centrals del dia, i evitar activitats que puguin generar foc.
2: Mentrestant, David Sánchez, armat el president del govern Pedro Sánchez, condemnat a 9 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació.
7: L'Audiència Provincial de Badajoz ha condemnat David Sánchez a 9 anys d'inhabilitació i prohibició de sufragi passiu per un delicte de prevaricació. La sentència conclou que va haver irregularitats en la creació i adjudicació de la seva plaça com a coordinador dels conservatoris provincials de la Diputació de Badajoz l'any 2017 i també que la plaça era innecessària i que va ser creada a mida pel germà del president del govern. Sánchez ha quedat absolt del delicte de tràfic d'influències.
2: I el Congrés descarta els objectius d'establir amb els vots del PP, Vox i Junts.
7: El ple del Congrés ha descartat els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic 2027-2029. És el primer pas per als nous pressupostos generals de l'Estat que prepara el govern espanyol. La votació ha decaigut per l'oposició de PP, Vox i Junts. Serà l'executiu té un mes per remetre'ls de nou a la cambra, que els votarà previsiblement la setmana que ve.
2: A Manlleu moren dos germans bessons d'11 anys ofegats al riu Ter.
7: Els pares van informar de la desaparició dilluns al vespre en veure que els nens no tornaven a casa a l'hora habitual. Els dos cossos es van localitzar ahir al migdia a la llera del riu després de tot un matí de recerca amb drons i la unitat subaquàtica. La policia treballa amb la hipòtesi que seria un fet accident, tot i que la investigació segueix oberta.
2: I la manca de formigó en cavitats, la principal hipòtesi de l'esvoranc de l'L9 al Putxet.
7: És la principal hipòtesi de l'esfondrament, segons el govern, i no descarta indemnitzacions per als veïns i comerciants afectats. Una setmana després de l'esvoranc, 67 veïns de 93 habitatges continuen sense poder tornar a casa seva. No ho podran fer com a mínim fins divendres, tot i que no es descarta allargar-ne el desallotjament. Un total de 16 comerços de la zona encara tenen les persianes abaixades.
2: Va, dues més per acabar. Primer, Donald Trump anuncia que canvia el peatge del 20% a Hormuz per inversions dels països del Golf als Estats Units.
1: Sí, dilluns va anunciar que els vaixells que transitessin per Hormuz haurien de pagar un peatge del 20% del valor de la seva càrrega a canvi de seguretat i ara precisa que la quantitat que rebran als Estats Units serà a través d'inversions comercials. També ha proclamat l'estret d'Hormuz obert a tot el trànsit marítim excepte per als vaixells que es dirigeixin o procedeixin de ports iranians.
2: I el rei Felip VI i la princesa d'Astúries dita Girona van lliurar ahir els 600 guardons, els 6 guardons dels Premis Princesa de Girona 2026.
1: Durant la gala que es va celebrar al Teatre del Liceu de Barcelona, la princesa Leonor va entregar els premis als joves talents i el rei Felip VI va oferir un discurs en què va destacar que el progrés compartit és el que té sentit.
2: Gràcies, Montse.
1: A tu.
2: Anem pel temps. Avui dimecres la calor continuarà sent la gran protagonista amb la tercera onada de calor de l'estiu.
1: Sí, també tindrem un cel que estarà assolellat, però una mica enterbolit per la pols sahariana en suspensió. A Ponent i a les Terres de l'Ebre se superaran els 40 graus, mentre que al litoral i al prelitoral les màximes arribaran als 35-38 graus amb molta xafogor i una nova nit tòrrida que s'espera. Al Pirineu també farà molta calor i a la tarda no es descarta algun ruixat aïllat.
2: Gràcies, Montse.
1: A tu.
2: A aquesta hora del matí, a veure com tenim la xarxa viària catalana. Anna, connectem amb el Ferran Arandiga. Ens anem fins al RAC. RAC, bon dia.
9: Bon dia, continuem la jornada d'avui dimecres amb aquests accidents diversos, en aquest cas a la xarxa viària catalana, doncs que a hores d'ara recordem que el primer d'ells continua tallant la calçada de la BP-46-53 en dos sentits de la marxa a l'altura de Prats de Lluçanès. El segon accident continua també tallant un carril a la ronda litoral de Barcelona en sentit sud i que des de Sant Adrià de Besòs deixa encara 8 quilòmetres d'aturades. També tenim un tercer accident que deixa un carril de circulació tallat per la AB7 a Barberà del Vallès, en sentit nord, amb 3 quilòmetres de cues. Més enllà d'aquests accidents, també parlem de 3 avaries actives. Dues d'elles han estat a la A2 en direcció Lleida, on cadascuna talla un carril de circulació. Una ha estat a l'altura de Cervera i l'altra a Castellbisbal. La tercera avaria, en aquest cas, ha estat a la AP7, a l'altura de Sant Cugat del Vallès, que ja deixa els vehicles al voral, però continuen provocant 2 quilòmetres de retencions. Per altra banda, pel que fa a les retencions habituals, cues des del nus de la Trinitat, que de retruc afecten també a la ronda de dalt, en sentit sud, amb cues fins a la Vall d'Hebron. També continua activa aquesta congestió habitual des del Llobregat cap a Barcelona i al Vallès afegim retencions intermitents per la C58 des de Sant Quirze del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
2: Gràcies, bon dia i bona sort. Va, anem a la pregunta del dia. Montse, què pesa el cervell d'un elefant?
1: He dit 30 quilos, però crec que m'he passat bastant.
2: 30 quilos, Joan?
10: Sí. 25, també.
2: 25. Aquí fotent cervell. Menja tres famílies. 5 quilos.
0: Un. Nosaltres hem dit un.
2: Molt bé. Per què has dit 5, tu?
8: Doncs perquè m'ha semblat que eren moltíssims, 30 i 25, i he dit, a veure, el cervell d'un elefant, no sé si fa molt cervell, però deu ser, no sé, pesat com ell, però tampoc com per pesar 30 quilos, he dit 5, així.
2: Escolta'm, aquesta noia, la Míriam Sant-Gervain...
6: És llesta.
2: Sí, és molt llesta. Amb tema de successos domina molt i amb tema de cervells d'elefant domina
8: també,
2: molt, també.
8: Què dius? 5 o no?
2: Perquè pot
8: cosa.
2: Arribar a pesar 5.
6: Ole!
8: Vamos! Molt bé, estic inspiradíssima avui.
2: T'emportes el... Què?
1: El fet de ser la primera en contestar em genera molta pressió. I això s'hauria de tenir en compte. Un altre dia hauries de començar per una altra banda perquè em doni
6: més sense... Quina poca tolerància a la frustració,
1: és veritat,
6: per favor.
1: Tens raó. Tinc molt poca tolerància.
10: I el segon també té molta pressió.
1: Tenim molt poc temps de pensar, oi, Joan? Clar, home.
2: I el tercer també i l'acerta. Va. Vinga, avui el pernil per la Míriam.
8: Vamos.
4: A Ràdio 4, bon dia i bona sort amb Batollador.
2: Vinga, va, que comencem aquesta nova hora del bon dia i bona sort en el dia en què aquest 15 de juliol hem de buscar alguna motivació per ser feliços. Que cada vegada costa menys trobar motivacions per ser feliços,
6: no?
2: Cada vegada costa menys.
6: Ah, aquí, a mi no.
2: No, home, coi.
6: A la gent, en general.
2: A l'estiu costa menys trobar motivacions per ser feliços. Ja. L'estiu et regala coses.
6: Sempre.
2: Ja passen coses.
6: Passen coses, s'estan passant cosetes, eh?
2: Passen cosetes.
6: Estan passant cosetes, eh?
2: Passen cosetes.
6: Sí.
2: Hi ha paraules de l'ara que ja me les he fet molt meves, que una seria cosetes, l'altra seria senyoros.
6: Senyoros.
2: Quina més, quina paraula més? Montse, paraules més de...
7: Diu molt, si em pregunten. Quan, no? Quan contesta una pregunta,
2: sí.
7: Diu, una, mira, si em preguntes, sí, jo et diré, sí. Saps? Vull dir...
2: El no m'hi trobaran, també
7: el nom, el, o no si m'hi trobaràs. Ah. O si m'hi trobaràs.
2: El problema està en tot.
7: Aquesta, tot. Fa molt temps que no la sentim.
2: Va, avui hem de ser feliços per... Per què hauríem de ser feliços
0: doncs,
2: avui?
0: Mira, avui hem de ser feliços per les coses que aquest estiu no comprarem amb diners. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love. I és que, mira, l'estiu té una cosa molt curiosa, i és que ens passem mesos estalviant per les vacances, buscant vols, hotels, restaurants, fent números, com si la felicitat d'aquests dos mesos depengués només del que ens gastarem. I després arriba el setembre, i quan recordes l'estiu, gairebé mai parlem dels diners. Parlem d'aquell bany improvisat a la platja quan es feia fosc, o d'aquell sopar que havia de durar una hora i va acabar a les dues de la matinada. D'aquella conversa que encara avui ens fa riure, d'aquella posta de sol, d'aquella carretera amb les finestres baixades i la música ben alta, d'aquell gelat menjant passejant sense cap pressa. I és curiós perquè les coses que més recordem de l'estiu gairebé sempre són gratis. No costen diners, costen temps, costen ganes, costen dir més vegades que sí. Perquè el que fa especial aquesta època de l'any no és marxar gaire lluny, tampoc és sentir la sensació que per fi tenim temps, temps per quedar, per improvisar, per avorrir-nos una mica també, per mirar el mar sense pensar que arribem tard a algun lloc. I crec que això és un luxe que durant la resta de l'any, doncs, escolta, sovint ens obliguem de regalar-nos. Així que avui hem de ser feliços per totes aquestes coses que l'estiu no ens farà comprar amb diners, perquè els millors records gairebé mai tenen preu, només estem bona companyia, una miqueta de temps i les ganes de veure'ls.
2: Te queden dos, d'avui hem de ser feliços.
0: En queden dos, ja, ja els tinc més o menys pensats, ja està, ja ahí ho
2: està,
0: tenim.
2: Ahí està, parlant amb la Montse, a veure si em podeu donar una idea, vosaltres que sou molt, molt, molt creatives i creatius. És que divendres, ja, és l'últim dia, dic, home, intentem fer alguna cosa que dijous no ens haguem d'estar menjant molt el coco i que sigui com una cosa que flueixi més i que anem més relaxats, m'entens? No tanta secció, no tanta cosa preparada, no tant, saps? Buscar una cosa que... M'enteneu?
7: Especial, una mica diferent, no? És
2: a dir, o sigui, buscar una manera... Clar, o sigui, el programa de dimarts és la conseqüència del treball de... El programa de dimecres és conseqüència del treball de dimarts.
0: Clar.
2: Per tant, volem que divendres sigui conseqüència del no fer res dijous. No, i que surti una cosa rodona. M'enteneu o no, el que vull
6: dir? Sí, sí, fluïu amb la vida, no sé, coses que et digui. Jo tinc son, he vist el partit aquest de... L'hem enganxat, ara. Queden dos dies i ja m'he enganxat.
2: Què passa?
6: Quin drama és aquest? Quin drama és aquest? Dius, que m'he enganxat, s'acaba això?
7: La part més emocionant, perdona
6: que t'ho digui. Em vaig enganxar pel Haaland, estic enamorada d'aquest senyor de Noruega.
2: Avui sabrem...
6: Que és exactament el que m'agrada a mi de la vida. Alta testosterona con ternura. És el que té aquest senyor.
2: Que va arribar a l'aeroport amb un mapatge.
6: Que és mono. Deixa que era un peluche. Jo ho he escoltat i he pensat, un peluche que ha comprat a l'aeroport, com fem tots.
2: Era dissecat.
6: Pel seu nebot o pel seu cosí per algú.
2: Era dissecat.
6: Era un peluche.
2: Segur?
6: Va, clar. Tu li dius mapatge dissecat, jo li dic peluche.
2: No, però era dissecat.
6: Un peluche, no sé. Un peluche és el que
7: té. Portava l'etiqueta. Si portava l'etiqueta, era un peluche.
2: Que era dissecat.
6: Que
2: t'ho
6: dic jo, aquesta tarala, s'està ple de peluches per dos llocs.
2: De mapatges.
6: S'han embogits amb xí, de mapatges, de búfalos, de coses, de mierdes. Sí. Són americanos, ho tenen tots.
2: Per cert,
6: t'he enviat un vídeo que no has comentat. L'has vist o no?
2: El de la família reial.
6: Que naturals, eh? Que naturals, veient el partit, allà en una habitació sense finestres, tots amb la samarreta de la... M'he emocionat.
0: A mi em va semblar diferent.
6: He pensat, quina família més unida. Sí, sí, no com la meva, que fotíem uns crits, que dic, per favor, que baixaran els veïns de dalt. Estàvem els meus pares, els meus nebots, la meva germana. Bueno, la que vam liar ahir, eh?
2: Hi havia el nebot aquell consentit, el que consenteixes tu, que portes a tot arreu, el del cinema?
6: Es va emocionar, no saps tu com, eh?
2: Sí? Molt bé. Vinga, va, d'aquí dos minuts arribem a 8:45 del matí. És 15 de juliol del 2026, tal dia com avui, però del 1947...
7: Va ser assassinat a trets el dissenyador de moda italià Gianni Versace a la porta de la seva mansió a Miami Beach, a Florida.
11: La noticia que encabeza nuestra crónica internacional, que también es crónica de sucesos, la situamos en Miami, ya se lo decíamos, donde poco antes de las 3 de la tarde era asesinado el modisto Gianni Versace. Dos disparos terminaban con su vida cuando regresaba a su casa con la prensa del día.
2: Ah, per cert, no sé si heu vist la sèrie que parla precisament d'això.
6: Sí, boníssima. No jo he estat davant de la casa del Versace, eh? On el van matar, allà a Miami. És l'única cosa interessant de Miami, perquè és horrorós.
2: Bueno, això hi ha els peluches de mapatges, no?
6: Però vas allà a l'hotel aquell, que ara és un hotel, i dius, mira, aquí maten el Versace. I dius, bueno, nosaltres tenim el nostre mango, eh? Aquí cadascú té, té el seu crim. Claro.
2: Tal dia com avui, però del 2008...
7: Vicente del Bosque va ser nomenat seleccionador de l'equip espanyol de futbol.
12: Hablando del Madrid, ¿ha olvidado las palabras en las que Mourinho le acusaba de tener mucho tiempo libre?
13: No quiero entrar en ningún asunto. En mi posición de seleccionador, pues no quiero buscarme ningún enemigo.
14: ¿Es usted mejor entrenador del mundo?
13: No, es imposible saberlo.
2: I tal dia com avui, però del 2023...
7: Va morir Francisco Ibáñez, creador de còmics i pare de personatges com Mortadelo i Filemón.
15: Mortadelo i Filemón, però també la família Trapisonda, Trece Rue del Percebe, El Botón es Sacarino, Rompetechos o Pepe Gotera i Otilio. Els seus personatges formen part de la nostra vida, més de 50.000 pàgines d'historietes que ahir van arribar al capítol final. Francisco Ibáñez ens deixava a l'edat de 87 anys i amb la seva marxa el món del còmic espanyol es queda orfe.
2: Gràcies, Montse. És un quart de 9 del matí. Família, ja que us queden aquí, qui més, qui menys, pocs dies per començar les vacances. Important, això, i ahir deia l'Ares. I a la Montse, desconnectar-se del mòbil.
0: Importantíssim.
2: Desconnectar-se del mòbil. Perquè allunyar-se del mòbil durant les vacances ajuda el cervell a descansar molt millor. Els estudis sobre recuperació psicològica i desconnexió laboral indiquen que no n'hi ha prou a marxar físicament de vacances. També és important desconnectar mentalment de les obligacions diàries. Les notificacions constants, els correus de feina i l'ús excessiu del mòbil poden impedir que el cervell entri en una fase real de descans. Els investigadors han observat que reduir les interrupcions digitals permet recuperar millor l'energia, disminuir l'estrès i tornar a la rutina amb una sensació més gran de benestar. Per tant, si marxem de vacances, com menys tinguem això, com menys intenteu desconnectar. Aneu a la platja sense el mòbil. Aneu a la platja, sí, sí.
6: Ui, va, ha fet una angoixa només de pensar-ho.
8: Ja.
2: Aneu a la platja sense el mòbil, de veritat.
6: Jo soc de les que torno a casa si em deixo el mòbil.
7: Sí. Jo també.
6: Ho reconec.
7: Jo també, jo també.
8: Jo, de fet, mai me l'he deixat. Clar. O sigui, és una prolongació de la meva mà. O sigui, on vaig jo, va el meu mòbil. Sí, sí. No hi ha manera.
2: Proveu d'anar un
6: dia... Ara, jo el poso en modo avió moltes vegades.
0: Això m'ho vas ensenyar tu,
6: sí,
0: Inma.
6: Sí, ho faig molt, sobretot quan vaig a dinar amb gent i tal. Ho faig molt. Però l'he de portar amb mi.
0: I per això moltes vegades, quan te truco, surts apagada.
6: Sempre.
0: Sé que no és que estigui sense bateria, sí, és que ell ha decidit posar el mòbil en modo avió.
6: I no tinc notificacions activades, ni una. O sigui, si vols algú de mi important, truca'm. Perquè jo els WhatsApps els miro a vegades a la nit i dic, vaig a mirar els WhatsApps del dia. Això és molt sa, eh?
0: Jo, és veritat, jo trenc sí, totes les notificacions sí, fora, també, sí.
16: Jo no l'he ni portat, imagina't.
2: No, en sèrio?
7: Uau!
2: Perquè te l'has deixat.
16: No, estic fent un treball de desconnectar-me del telèfon.
2: En sèrio?
16: I el deixo moltíssim.
7: Ostres,
0: que bé
7: això, eh?
16: Sí.
2: Ah, està molt bé, està molt bé.
6: I després la gent et pega bronca quan fas això, oi que sí?
2: No, perdona.
16: Tant de bronca perquè no llegeixo cap WhatsApp, quasi bé.
2: No, perdona, en Joan està molt bé, perquè un dia ens havia de venir a fer una recepta. Com ho sents, eh? És un noi que, vull dir, en Joan té una capacitat de desconnexió que la resta de mortals no tenim.
16: Sí.
2: Tenia que venir a fer una recepta de 7 a 8 del matí.
6: Sí, avui.
16: És molt aviat.
2: No, ja fa uns dies, de 7 a 8 del matí, ell feia la seva recepta.
16: Sí.
2: Hosti, no contestava patint, enviant missatges.
6: Jo pensava que li havia passat alguna cosa, tio. Dic, no és normal.
2: Perdona, em truca a les 11. A les 11!
16: Dos quarts.
2: Sí. I em diu, és que m'he dormit. A les 11?
16: Sí.
2: Perquè no és allò que et lleves.
6: Bueno, quan t'adorms és el que té.
16: Bueno,
6: la gent normal, no que tenim un horari normal, doncs el dia que t'adorms aixeques a les 12.
16: Sí, però l'ansietat que em va generar quan vaig obrir els ulls, hosti, encara és fosc. I no havia tancat la finestra i miro la mare de Déu, m'ha fet un salt al llit, Joan. No pot ser, què faig? El telèfon estava apagat.
7: Una cosa és dormir-se per mitja hora o per 45 minuts. T'adorms per 4 hores.
16: No, perquè a mi em convé descansar.
7: I tu saps
2: tu saps l'ansietat que em va agafar a mi amb una escaleta que allà posava, ens parlarà de músculs a la marinera. I a l'home que no pareixia. En fi, un quart i tres de 9 del matí. Moig, anem a posar música a aquesta hora.
7: Mira, m'estic imaginant ara mateix els mòbils a la bossa o al calaix o a la guantera del cotxe o a on sigui i escoltant amb un refresc, una cerveseta o el que vulgueu, a la platja.
2: Conduir poca ronda.
7: Al xiringuito. Home, no, de vacances, escoltant aquesta cançó. Aquí és

0: Yo no sé si Loles León.
1: Hola, bon dia, bon dia.
2: Bon dia, senyoreta.
1: Bon dia, Catalunya.
0: Josep Maria Mainà.
3: Home, jo m'ho explico tot, no m'amago res,
4: Molt bon dia,
0: Pantón Muñoz.
4: Molt bon dia, molt bon dia.
0: Escolta, diu, a quin posen el guió? El 5 d'agost farà 70 anys, doncs,
4: sí.
0: Sembla que en tinguis 42. Què en saps, Vilarín?
5: Emociona, això.
6: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
0: Per què sopa de cabra, Gerard?
7: La cabra és un animal molt potent.
0: Ens escolta sovint, Margarita, o no?
8: Cada dia tinc una foto amb el peu de pont.
9: Comença el caragolazo, i això és que la plec comença.
6: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
10: Bon dia i bona sort, amb Badó Lladó.

0: Per anar tots, quan tingueu un moment, per anar tots a l'hora, quan la Montse digui els titulars, sisplau. D'aquí a 7 minuts arribem a 8:45 del matí. Anem a la premsa escrita, Montse.
1: La Vanguardia avui titula "Inhabilitat del germà de Sánchez per prevaricació". El periòdico "La justícia inhabilita 9 anys al germà de Sánchez". El País: "El germà de Sánchez inhabilitat 9 anys per prevaricació". L'Ara: "El germà de Sánchez també inhabilitat 9 anys per prevaricació". Continuam amb el mateix tema. La Razón també titula "Condemna unànime el germà de Pedro Sánchez per prevaricació". En el cas de El Mundo, referent a la victòria d'Espanya ahir contra França, diu "la força de l'equip", i el diari ABC també "Espanya a la final del Mundial".
0: I tant el diari Esport com Mundo Deportivo coincideixen. Mira que hi ha gent, mireu que hi ha gent a les redaccions dels diaris, eh? Tant a Esport com a Mundo Deportivo hi ha molta gent que pensant, i al final, tu creus que han de dir el mateix, que surt el mateix titular?
1: I és, a més, també en referència a la victòria de la selecció espanyola, i diuen tots dos "que grans".
0: Doncs ja està. És curiós, eh? Vull dir que tantes menys pensant, perquè al final el titular sigui exactament el mateix. Creus que es van trucar aquests o no?
1: Potser, potser sí.
2: Però hi ha aquesta cosa estranya amb el Mundial, on tothom es posa d'acord i estem tots units, i viva Espanya, i todos juntos, i inclús els catalans, que sembla que també, que gani Espanya.
3: Sí, sobretot els catalans.
2: No, n'hi ha que sí, perdona, jo soc catalana i vull que guanyi Espanya, però em fa, jo què sé, me siento, i soc zero espanyolista a la vida. Jo,
4: total.
2: Jo he sigut d'aquelles independentistes que anava a les mans i després vaig dir, bueno, ja, prou, eh? Fins aquí. Però vull dir que no soc una persona. Però, cony, veig el partit i com que tinc afinitat, no? Perquè la meitat són del Barça,
1: clar,
2: per dir tots. Llavors,
1: també és això,
2: t'enganxes. Llavors hi ha una cosa com comuna que crec que aquest pique que sempre hi ha de titulars, potser, no tinc ni idea, eh? Perquè jo, si no sé d'algú, és d'esports, potser va per aquí, de dir, vinga, va, pues, jo què sé, no? És com la família real allà cantant, que macos.
0: Ja, però al final també, el que interessa l'endemà al matí...
2: És guanyar, sí, ja ho sé, ja ho sé.
0: El que interessa és vendre diaris...
2: Sí, és que em sembla tan curiós...
0: I que tu em venguis més que l'altre.
2: No, és que em sembla tan curiós, com has dit tu, que he pensat, bueno, pues això seguirà una burocràcia o alguna norma no escrita.
0: No, jo diria que no. Jo diria que casualitat de la vida. No és la primera ni l'última vegada que passa això, eh? Que sortia el mateix. De fet, hi han dos titulars... A veure, perdoneu, però és que ho he vist abans, eh?
1: Sí. Hi han dues portades també que coincideixen.
0: Exactament el mateix titular. Quina era?
1: El País i el diari Ara.
0: El País i el diari... El germà de Sánchez inhabilitat 9 anys per prevaricació... Sí, el País i l'Ara han fet exactament el mateix titular. Vinga, va, d'aquí 5 arribem a 8:45. Right,
5: bon dia i bona sort a Ràdio 4 amb Badollador.
0: Va, fem-ne via, perquè si no el Joan no podrà fer la seva recepta. Bon dia, Sust, un altre cop.
2: Bon dia, què tal?
0: Estàs molt morena.
2: Clar que estic molt morena, vaig a la platja cada dia i ja no veieu.
0: Fa dies que vas a la platja.
2: Tu també estàs moreno, t'he de dir. És per la platja o no?
0: Eh?
2: És per la platja o per què és?
0: Va per la platja, clar.
2: La platja, no?
0: Sí, home, no tinc un ordio que em passi...
2: Ah, jo què sé, jo veig moreno tot l'any. Tu ets aquells que sempre estàs moreno.
0: Això també.
2: No tens una màquina d'uva amagada a casa teva?
0: No, la tinc amagada no, però...
2: Plan Donald Trump?
0: No, amagada no, però el camí ral de Mataró sí que n'hi ha una.
2: Escolta, res, que m'agrada molt anar a la platja, anirem ràpid, m'agrada molt fer topless, m'agrada molt fer nudisme, i us he de dir que estic preocupada, perquè cada vegada veig a menys persones joves fent topless. I dius, per què passa això?
1: És veritat, això, coincideixo amb tu, fa temps que passa.
2: Per què passa? I et diré més, a les platges nudistes et trobes molta gent vestida, tèxtil, que es diu, que a mi això em cabreja molt, perquè dius, escolta, que cadascú faci el que vulgui, vull dir, d'entrada a mi m'agradaria que totes les platges fossin lliures i que tothom fes el que li donés la gana. Si tu vols et fots amb bales i tu un biquini. Però hi ha tan poques platges nudistes que dius, home, imbècil, per què no te'n vas a l'altra, eh?
1: Amb carinyo, però...
2: I et diuen allò, és que aquí s'està molt bien, claro, s'està molt bien, perquè no estàs tu, con tus hijos, per això s'està bien. Fora d'aquí, perquè els presonistes no hi ha nens, no sé per què. Però bueno, m'estic desviant del tema. El tema és que a mi em preocupa el tema de la falta de tobles a les platges. I l'altre dia vaig escoltar la Enara Álvarez fent una reflexió, a veure si esteu d'acord. Jo tinc una altra teoria.
6: L'altre dia me fui a la playa con unas amigas y que de repente nos habíamos dado cuenta de que prácticamente no había mujeres haciendo tobles. Y como que de repente es que nosotras dos éramos las únicas. Y esto que lo estuvimos comentando y pensábamos que tenía que ver con esta ola conservadora que nos azota, y ahora resulta me estáis diciendo, y yo no había caído, y la verdad que ahora lo estoy pensando y estoy flipando, en que tiene que ver con el miedo de que te graben y te suba a internet.
3: En sí, serio? Òbviament.
2: És això.
4: Jo fa 10 anys que no faig dobles per aquesta raó. També és veritat que en el moment hi havia aquesta revista per senyoros, en aquell moment, fastigosa, que es deia Interviu. Saludos des d'aquí, m'alegro que us tanqués la revista.
2: Però tu perquè ets famosa, Ares. No, però és veritat.
4: Però això després ho extrapoles a altres casos personals.
2: No, és un delicte. Ningú pot fer una foto i penjar-la enlloc.
4: No la pot penjar, però pot fer el que vulgui a nivell personal.
2: I a tu què més et dona?
4: És fastigós.
1: No, perdona.
2: Sempre penso el mateix jo. Dic, mira, si jo em faig una foto... I jo estic bé, i no tinc cap complex amb el meu cos. Si tu em fas una foto i després a casa teva, fes que ho vulguis. O sigui, a cadascú lo seu. Los taraus a lo suyo i jo a lo mío.
1: El tema és que si estàs en un espai públic, qualsevol...
2: No poden fer-ho.
1: No, sí, sí. No qualsevol poden... pot fer una foto.
2: Sí, el que no poden és publicar-la.
1: I publicar-la.
4: Ah, no, però...
1: Si llavors, estàs en un espai públic...
2: No ho sé, jo tinc una altra teoria molt més heavy.
0: Quina?
2: Que és, com que a Instagram les dones, només les dones, tenim prohibit ensenyar els pits, la gent jove està sent manipulada a un nivell que ja les normes d'Instagram les porta al món real. Associa les nenes petites que van veient el mòbil ja des de petites, no, les petxes no les puc ensenyar, les petxes no les puc ensenyar, això li sumes a aquestes mares tarades que tenen nenes de 3 anys i els hi posen biquinis con relleno, que jo això ho he vist, que dius,
1: que
2: es venen així, que venen de Xina, sí, que ja són tots iguals, tu li has de treure el relleno o el biquini de nena, però dius, que no hauria d'existir un biquini de nena.
4: És molt fort, això, sí.
2: No hauria d'existir. I després li sumes la pressió estètica de noies de 20 anys que estan bones perquè tenen 20 anys, que a mi això fa una gràcia també, que tenen complexa, llavors es tapen i dius, un biquini ben maco. Això ho explicava l'altre dia, no sé si la coneixeu, la Martita de Granada, que no s'encanta.
4: M'encanta.
2: I deia, mira, basta ja de dir que estàs bona perquè fas molt gimnàs.
7: Todas las influencers fitness de entre 18 y 20 años. No me sorprendéis, chocho. Porque yo también he sido veinteañera, ¿me entiendes? Yo he tenido 20 años y he tenido cuerpazo, cuerpasaco. Y me alimentaba de café, de Burger King, de chambergo a las 6 de la mañana, me iba de fiesta y tenía el cuerpazo. Y no era ni fitness ni era puntapolle. Porque eras joven. Está muy bien hacer deporte, pero que a los 20 años no es como un super logro tener un cuerpazo. Volvé a partir de los 35 y me decís ¿Cómo os va la vida? ¿Cuánto ha crecido la cartuchera? ¿Dónde está la celulitis? ¿Por qué estará?
4: És que és boníssima.
2: Totalment d'acord. Com estava jo de bona als 20 anys?
4: Estàs boníssima, Imi.
2: No, com estava jo als 20 anys?
4: Estàs boníssima, encara.
2: Ah, pues dius, no era... Ah, és genètica. No, genètica, que tens 20 anys, que no hi ha ningú de 20 anys que no estigui bo. Que és així? Que hi ha una cosa intrínseca en els 20 anys ja. La pell, la cosa, la cara, de 20 anys. No és que sí, ja ho veurem quan creixi. Clar, ja veurem als 50 o als 60 si se li nota, perquè ara hi ha aquest drama que no se't pot notar que t'has fet gran. Que, bueno, escolta,
4: quina mandra, no?
2: Quin és el problema en fer-se gran?
0: No, també és que, moment, és que hi ha un moment a la vida,
2: sí,
0: que passes de... Que passa molt ràpid i que de cop
2: cada vegada passa més ràpid tot, sí.
0: És que passa molt ràpid.
2: Ja ho diuen.
0: Però
2: no passa res, perquè si físicament se'ns nota l'edat que tenim. És que ja s'ha arribat un punt que dius, mira, Michel Pfeiffer, té 70 anys i sempre que tenia 40. Dius, ui, tot està el mèrit. És que no entenc. Quin és el problema en semblar l'edat que tens? Quin és el problema? Sí o no?
4: No n'hi hauria d'haver, clar.
1: No n'hi hauria d'haver.
2: Llavors veus les nenes de 20 anys a l'Instagram dient unes barbaritats. Aquesta fa molt de risa, eh? Escolteu-la.
8: En primer lugar, y para mí lo más clave, deja atrás las mochilas, las bolsas de tela,
2: no,
8: las mochilas tipo gimnasio, todo esto, y pásate a un buen capazo. No te pongas mil colores encima. Si llevas un bikini verde, pues no te pongas unas chanclas rosas y un gorro azul. Lleva bikinis lisos o con estampados finos. Deja atrás los sombreros tipo pescador, que donde esté una pamela o un sombrero estructurado. No lleves chanclas de plástico. Lo ideal son o unas sandalias de meter tipo Hermès, si tenéis Hermès.
2: Tipo Hermès? Tot això és el que hem de fer per anar a la platja. No a la discoteca. A la platja.
1: Depèn de quanta feina.
2: Vale? O sigui, jo ho faig tot malament. Mochila, que la porto aquí. Mochila. Res de barrejar colors, amb lo maco que és anar a la platja amb un sombrero rosa, una sandàlia vermella, alegria de la vida, eh? Biquinis llisos o amb estampats. Ja el topless ni està ni se l'espera.
1: Ja.
2: Res de barret de pescador. Pamela estructurada. Em podeu explicar què és una pamela estructurada? De veritat. I res de xancletes. Hem de portar sandàlies Hermès. Clar, totes tenim sandàlies.
1: No qualsevol sandàlia, no ha de ser d'aquesta marca.
2: O sigui, ho faig tot malament.
0: Per cert, vols recuperar el tall d'abans?
2: No, bueno, el tall d'abans, si vols el recuperem, perquè és el que deia ella abans d'explicar-nos la checklist de la platja. I és una nena de 20 anys.
7: Todas las influencers fitness d'entre 18 y 20 años.
4: Ja l'hem sentit aquest.
0: És igual,
2: Deixa-ho córrer. Resum, que hem d'anar a la platja molt arreglades i molt boniques. I si no en teníem prou amb aquesta, escolteu a l'altra, la Jessi Franquet.
8: Una cosa que me encanta es verme elegante en la playa. Y a lo largo de los años he ido adquiriendo...
2: Bueno, es igual. Avui és l'últim dia...
0: Intentem senyir-nos una miqueta.
2: Sí, el guió estava tot molt clar i molt maco. Sí. Però pues, no, són coses que passen, és l'últim dia. No queda res. És igual, tenim dos col·laboradors més avui.
0: Xava, però tampoc és plac que no quedis sense la teva secció.
2: No, però ja més o menys ho he explicat. El tema és aquest, la pressió estètica, el que hem d'anar a la platja arregladíssimes com si anéssim a la discoteca, les joves que estan obsessionades... És que avui en dia està bona... Abans era una cosa amb la que naixies, no? Tu naixies, com tu i jo, Abador, guapos. Dius, mira, som guapos.
3: Jo també, eh?
2: Hòstia, quina planta.
3: A veure, també mare m'ho diu que soc molt guapo.
0: Tu reivindiques la teva bellesa, no?
3: Oh, bé, era petitella, eh?
2: Avui en dia, estar guapo o seguir les modes és algú que t'has de poder permetre econòmicament, eh? Perquè la gent ja s'ho compra tot.
4: És que això no és dir, les sandàlies aquestes d'Hermès, he mirat, són 800 euros.
2: Està loco?
4: Per anar a la platja.
2: No, i després el físic i la cara i el que dia del topless.
4: És de bojos.
2: Per favor, passen els anys i després les meves celles, que no m'he tocat a la meva vida, la gent em diu, quines celles més boniques, què has fet? Dius, pues no tocar-les. Lo mateix amb les meves tetes. Eh? Que la gent diu, t'has operat les tetes? No, simplement no me les he tocat. Si al final la gràcia és aquesta, no toquis. No toquis.
3: Això m'ho diuen sempre a mi, sí que és veritat. No toquis.
0: Iba, gràcies.
2: De res, a tu.
0: Hem descobert dues coses amb aquesta secció. Primer,
2: què?
0: Que a la platja no cal amb unes Hermès.
2: Demà no.
0: I segon, que en Joan té una autoestima, però pels núvols.
2: Pues clar que sí, que s'ha de tenir. Àtico sempre. Àtico sempre.
5: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
0: Vinga, podeu trucar ràpidament al 900-630-630. Us convidem a anar en aquest festival tan bèstia. Imagineu-vos recórrer el museu més surrealista del món, però quan es pon el sol. Avui us portem a una experiència exclusiva, les nits al Teatre Museu Dalí de Figueres. Oblideu-vos de les cues i la calor de l'agost, perquè quan cau la nit, el museu respira d'una altra manera. Forament limitat, il·luminació tènua i un silenci que et permet sentir fins i tot la música que el mateix Dalí va escollir per sonar dins del famós Cadillac de la sala. És la millor manera de descobrir l'arquitectura de l'antic teatre sota una dimensió completament nova. 900-630-630. Recollim el telèfon del directe i aquesta és la primera vegada que podreu sentir la veu original de Dalí en una experiència visual al pati interior, explicant en primera persona per què va crear aquest espai per acabar la nit sota les estrelles en una ballada íntima i màgica. 900-630-630.
5: Estàs escoltant Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
0: Va, Joan, fot-li gas, nano. Sé que avui ens portes una recepta, una de les més tradicionals de la cuina navarresa.
3: Correcte.
0: Amb motiu del Sant Fermín,
3: Sí.
0: El bacallà a la Jorriero.
3: A la Jorriero, sí, senyor.
0: Esperes, que espera, que la digui jo, la recepta?
3: No, no, és que em foto Fabina. Nerviós, em foto nerviós, coi. Pues sí, aprofitant que he estat uns dies a Pamplona, i pues, és el que m'ha inspirat a fer aquesta recepta, que és molt tradicional i molt bona. I us l'explico, és molt fàcil. 400 grams de bacallà esqueixat, que el podeu trobar a Punt de Sal a qualsevol dels mercats d'arreu de Catalunya. Una mica de pebrot vermell, una mica de pebrot verd, ceba tallada juliana i all laminat, unes dents d'all laminada. Com procedim? Oli d'oliva. Laminem els alls, els confitem, els apartem. El pebrot, tant el pebrot com el tomàquet, com el vermell, verd i el tomàquet, l'escalivem a la brasa, perquè tot ho fem a la brasa, nosaltres. Un cop ho tenim escalivadet, procedim a juntar-ho tot, sofregidet, en aquell oli que havíem confitat els alls.
4: Ui, que bo.
3: Hombre, i tant. Ahí tirem el bacallà, 4 minutets, 5, com a màxim. El bacallà és un producte que no el podem passar massa de cocció, perquè perd moltes de les propietats que té. Llavors, té que quedar molt putxadet i tubet. Acabem tirant els alls laminats per sobre, que faci el xup-xup d'aquests 4 o 5 minutets, com a molt, mig culleró de caldo, d'un caldo de verdures, i ja el tenim. Ho tastem pel punt de sal. No afegim mai la sal a un bacallà sense haver-lo tastat primer, perquè encara que estigui al punt de sal, pot estar salat. i això ens podies esguitarrar la recepta.
1: És fàcil, no?
3: Sí.
2: M'agrada
3: sí,
2: molt el concepte esguitarrar.
0: Pensava que era bastant més complicat, eh?
3: No, no, ràpid he pogut. És molt fàcil. La cuina és molt fàcil, home.
2: Home, va, i unes patatetes no li posaries?
3: Sí, però no hi van.
0: Ja està.
3: Digue-li una barret, ja veuràs que et diran les patates.
0: Fins aquí el Joan de les Tres Alzines. Gràcies, ja el provarem.
3: Home, l'heu de provar.
0: Que aviat farem una cata a casa teva.
3: Vinga, va.
0: 8:15 de 9 del matí.
5: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badollador.
0: Anem a recollir la trucada del concurs. Bon dia, bona sort.
9: Hola, bon dia.
0: Hola, amb qui parlo?
9: Ah, soc la Marisa.
0: Com estàs, truco Marisa?
9: Truco de Roses.
0: Home,
9: molt bé.
0: Home, de l'Alt Empordà, què tal per Rosa? Mira com riu la Marisa.
9: Marisa. És que fa molta il·lusió escoltar-vos en directe. Home. Pensa que em desperto per escoltar-vos, eh?
2: Escolta.
9: Em desperto cada dia.
0: A mi la il·lusió és escoltar-te tu.
9: T'ho juro, cada dia, bueno, cada dia que puc, però que em desperto especialment per posar-vos a vosaltres, a Ràdio 4.
0: Molt bé. Marisa, com està d'ambient per Roses? Molta gent ja o no?
9: Horrible, sí. Horrorós. Molta calor.
0: Sí.
9: Molta calor. Massa de francesos. Perdó, eh? Però...
2: No passa res, ahir es vam aixecar.
3: Ahir li va quedar clar, els francesos.
9: Ai, pobret. Mira com vaig disfrutar, que vaig anar a veure el futbol especialment a un bar de francesos, a veure com es trobava.
2: Molt bé, Marisa, molt
1: bé. I a més s'ho creien tant, eh? Va fer il·lusió ahir perquè s'ho creien tant, els francesos. Ho tenien tant per colla avall que guanyarien.
9: És que són tan gallitos, pobrets, sí, eh? M'encanta França, eh? Però és que els francesos... Ja sabeu que tenen fama. Sí. I la veritat que vaig ser l'única que vaig cridar... Oh! En el primer!
0: Boníssima. Escolta'm...
9: Oi. En fi, molt bé.
0: Ho tens relativament a prop, això que et regalem, anar al Museu Dalí
9: de nit? Sí, a més, m'agrada molt Dalí, he anat algunes vegades, però mai he anat de nit. Cada any dic, aniré. I em fa molta il·lusió.
2: I amb qui aniràs? Amb qui aniràs?
9: Pues amb el meu home, espero.
2: Bueno, si el teu home no vol, vinc jo.
0: Exacte. Si l'home diu que no, ens apuntem tots amb tu. Marisa.
9: Escolta, podeu venir, eh?
0: Vinga,
9: podeu venir, que aquí, en el mar, està molt bé. Una... És l'únic lloc que val la pena.
0: Una abraçada ben forta i bon cap de setmana.
9: Que vagi bé.

0: Anglaterra o Argentina, que jugaran avui a les 9 del vespre.
1: Mentrestant, Protecció Civil demana prudència aquest dimecres per les altes temperatures i el risc d'incendi.
0: Sí, Catalunya afronta avui dimecres el moment més crític de la tercera onada de calor de l'estiu. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya i Protecció Civil, la zona més afectada avui serà el prelitoral central, especialment comarques com el Vallès Oriental o el Baix Llobregat, amb avisos de perill molt alt. Les autoritats demanen prudència i autoprotecció, especialment durant les hores centrals del dia, i evitar qualsevol activitat que pugui generar foc.
1: I David Sánchez, germà del president del govern Pedro Sánchez, condemnat a 9 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació.
0: L'Audiència Provincial de Badajoz ha condemnat David Sánchez a 9 anys d'inhabilitació i prohibició de sufragi passiu per un delicte de prevaricació. La sentència conclou que va haver irregularitats en la creació i adjudicació de la seva plaça com a coordinador dels conservatoris provincials de la Diputació de Badajoz l'any 2017. També que la plaça era innecessària i que va ser creada a mida pel germà del president del govern. David Sánchez ha quedat absolt del delicte de tràfic d'influències.
1: I el Congrés descarta els objectius d'estabilitat amb els vots de PP, Vox i Junts.
0: El ple del Congrés ha descartat els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic 2027-2029, el primer pas per als nous pressupostos generals de l'Estat que prepara el govern espanyol. La votació ha decaigut per l'oposició de PP, Vox i Junts. Ara, l'executiu té un mes per remetre'ls de nou a la cambra, que els votarà previsiblement la setmana que ve.
1: I a Manlleu moren dos germans bessons d'11 anys ofegats al riu Ter.
0: Els pares van informar de la desaparició dilluns al vespre en veure que els nens no tornaven a casa a l'hora habitual. Els dos cossos es van localitzar ahir al migdia a la llera del riu després de tot un matí de recerca amb drons i la unitat subaquàtica. La policia treballa amb la hipòtesi que seria un fet accidental, tot i que la investigació segueix oberta.
1: I acabem. Donald Trump anuncia que canvia el peatge del 20% a Hormuz per inversions dels països del Golf als Estats Units.
0: Dilluns va anunciar que els vaixells que transitessin per Hormuz haurien de pagar un peatge del 20% del valor de la seva càrrega a canvi de seguretat, i ara precisa que la quantitat que rebran els Estats Units serà a través d'inversions comercials. També ha proclamat l'estret d'Hormuz obert a tot el trànsit marítim, excepte per als vaixells que es dirigeixin o procedeixin de ports iranians.
1: Anem pel temps. Estem en un dimecres de calor, on aquesta calor precisament continuarà sent la gran protagonista amb la tercera onada de l'estiu.
0: Avui tindrem un cel assolellat, però una mica enterbolit per la pols en suspensió sahariana. A Ponent i a les Terres de l'Ebre se superaran els 40 graus, mentre que al litoral i al prelitoral les màximes arribaran als 35-38 graus, amb molta xafogor i una nova nit tòrrida per endavant. Al Pirineu també farà molta calor i a la tarda no es descarta algun ruixat aïllat.
1: Anem a conèixer com està aquesta hora del matí la xarxa viària catalana. Ferran Arandia, des del RAC. RAC, bon dia.
2: Bon dia. Continuem la jornada d'avui dimecres amb tres accidents actius. El primer talla un carril des de primera hora del matí a la Ronda Litoral, en sentit sud, i des de Sant Adrià del Besòs continua, doncs, a hores d'ara, provocant fins a 8 quilòmetres d'aturades en sentit sud. Els altres dos accidents han estat a la AP7, que també cadascun d'ells, doncs, talla un carril de circulació, un a l'altura de Barberà del Vallès, en sentit nord, amb 3 quilòmetres de retencions, i l'altre a l'Ametlla de Mar, amb 4 quilòmetres d'aturades en direcció Tarragona. Per altra banda, tenim tres avaries actives, dues d'elles a l'A2 en direcció Lleida, tallant un carril de circulació, un al punt de Cervera i l'altre a Castellbisbal. La tercera incidència, en aquest cas, ha estat una altra avaria a l'AP7 de Sant Cugat del Vallès en sentit nord, que deixa el vehicle al voral. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Bon dia i bona sort.
3: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badollaró.
1: Vinga, que arrenca la temporada alta de robatoris en habitatges. I és per això que tenim a la Míriam Sant Germain, perquè ens doni quines són les precaucions, els consells que hem de tenir en compte aquests dies.
4: Correcte. Avui, com és la meva última secció, el bon dia i bona sort d'aquesta temporada, no volia acabar amb notícies tràgiques, i us porto alguns...
1: No, està molt bé que et robin a casa.
4: No, però us porto els consells de seguretat ideals per evitar o almenys tenir més prevenció. Poden semblar obvietats, però si els Mossos d'Esquadra insisteixen tant, és perquè no tothom compleix amb aquestes mesures. Comencem amb les més òbvies. Tancar portes i finestres. És tot un detall que quan marxes de casa de vacances...
1: No tothom ho fa,
4: Tanquis portes i finestres, però no tothom ho fa. És cert, molta gent deixa finestres obertes, ja sigui perquè entri una mica d'aire per les plantes, el que sigui, per donar la sensació de que hi ha algú a dins. I això, que
1: és qualsevol... Que no
5: tot obert sempre.
1: Tot obert.
5: Que es pensin que hi vius tot l'any allà i que estàs sempre a casa.
1: Després entren els ratpenats i les aranyes.
5: Jo me'n vaig amb una motxilla de 5 quilos pel carrer i els veïns em diuen: "Què te vas de viatge?" I dic: "No,

0: vaig a casa una amiga i ara vinc.
1: Qualsevol escletxa pot ser útil, si no que li diguin als tres detinguts aquest passat cap de setmana a Barcelona que van trepar per una canonada per endinsar-se a un primer pis que s'havia deixat una finestra oberta.
2: Mira, veus?
1: Has vist?
3: Per ventilar.
1: Per ventilar. Després, guardar els objectes de valor a caixes fortes, si les tenim, i si no, el que tinguem clar que no volem que ens robin, deixar-ho fora de casa. És a dir, ho portem a casa dels pares, a casa del germà, a casa d'un amic...
0: Clar, perquè ja no, roben a casa dels pares, a casa dels germans, a casa dels amics...
1: Que ens ho guardin. Després, un altre dels consells que donen els Mossos d'Esquadra i que jo no havia caigut mai, és fer un inventari per previsió de tots els objectes de valor que tenim, perquè després, en cas de tragèdia...
3: Això és una altra de les coses que hem d'afegir més a la nostra vida. Sí. Entre les quatre peces de fruita, la verdura, no sé, ara hem d'afegir també l'inventari.
1: Un petit inventari, sobretot aquelles peces que et farien molt mal que et robessin, perquè després és més
0: no
1: fàcil pels
0: mossos. No, però com poden anar passant? Acabo ràpid amb l'inventari. Tinc un iPhone i el portem a sobre.
1: La veritat és que jo, el meu inventari, l'acabo d'hora, però potser els de Turó Park tenen més feina a fer amb aquest inventari. Després, un altre consell que jo em vaig quedar parada de la quantitat de gent que encara deixa claus sota les estores o a prop dels testos. És una barbaritat, ahir parlant amb amics, la quantitat de gent que ho fa i el riure de l'Imma em fa creure que ella ho fa.
0: Tinc un cosí que tenim una anècdota familiar tan bona que va marxar a jugar a baix al carrer i va deixar una nota a la porta que posava: mare, estic a baix a casa dels veïns. Les claus estan a sota l'estora.
4: Això és com la gent que posa contrasenyes 1, 2, 3, 4, 5 o admin.
1: Sí,
4: també,
1: doncs,
4: igual.
1: Intentem evitar...
0: O password.
1: Amics meus em deien: ostres, doncs jo sempre deixo la clau a l'estora. Doncs evitem-ho perquè
0: favor.
1: És el primer...
0: O el test de la planta del costat, que és... això ja s'ho sap tothom.
5: Hosti, el test em pensava que era l'únic que ho feia.
1: No.
5: Jo pensava, a mi no em fotran, no, jo a l'estora no.
3: A tu no t'enganxaran.
1: Ja per últim, per acabar, demanar algú de confiança, això crec que és més habitual, que passi per casa algun dia quan estem fora, sobretot en viatges més llargs, i que recullin o amaguin la correspondència per no deixar moltes pistes visibles en aquests lladres que aprofiten la temporada d'estiu doncs per fer la seva temporada alta de robatoris a l'interior de vivenda.
3: Molt bé, tens més informació? Atenció, perquè si porteu rellotges de luxe sou un blanc ideal per les màfies dels rellotges.
1: Són màfies que venen de molts punts d'Europa a fer la temporada d'estiu a Barcelona. Per tant, no sé, no us he mirat els canells, no sé quins rellotges porteu, crec que no seríeu...
0: Xiaomi de 39,99.
1: Crec que tampoc seríeu els blancs ideals.
3: Jo, l'únic que tinc que estar d'això, se m'ha acabat la pila. Vull dir que estaria bé que me'l fotessin o me'l tornessin amb la pila carregada.
1: Amb la pila carregada, eh? Doncs atenció, perquè un nou robatori a Barcelona d'un Rolex de més de 7.000 euros, baratet, pel que em sembla a mi, per ser un Rolex.
5: 7.000 de corretja.
1: La veritat. Doncs evidencia que estem a la temporada alta també dels rellotgers. Però alerta! I aquí és ja per tots els tipus de consumidors. Perquè hi ha imitadors d'aquestes màfies que no saben diferenciar un Rolex real d'un Rolex fals que hem pogut adquirir per 50 euretes. Per tant, el susto te'l pots emportar igual. Mm. Què és el que recomanen Mossos d'Esquadra? Doncs evitar exhibir aquests tipus de rellotges innecessàriament. Clar, que si ja que el tens i no te'l poses, doncs no sé per què el tens, no? Però bueno, estar atent sobretot a la sortida de restaurants, d'hotels i locals d'oci, que és per on van, doncs, bitxeando aquest tipus de màfies de rellotgers i també els seus imitadors. I després, desconfiar de les persones que se t'apropen sense cap motiu amb un
0: desconfio de tothom.
1: Amb un caràcter que...
0: Jo desconfiaria de tothom.
1: Sí, perquè... I fas bé, perquè hi ha aquests que venen molt ben vestits, que et demanen l'hora, que et demanen alguna direcció, que són experts en fer... No fa falta fer una gran estrabada, sinó que són experts en robar de forma molt silenciosa. Per tant, temporada alta també per aquestes màfies que venen a fer la temporada de rellotges de luxe i també dels imitadors, que aquests són més perillosos perquè no en saben i fan una estrabada i s'emporten el braç si fa falta.
3: I Míriam, acabem amb un operatiu contra les armes de foc.
1: Sí, aquesta notícia la volia portar perquè portem molts dies parlant d'incidents amb armes de foc. Doncs ahir Mossos d'Esquadra va fer un macrooperatiu amb tres detinguts on es van intervenir diferents armes de foc a Barcelona, Sant Adrià de Besòs, Badalona, Terrassa i Maçanet de la Selva, doncs per desarticular una de les organitzacions criminals Arenas, que havia protagonitzat un dels molts incidents amb armes de foc que portem aquest any i que hem parlat en aquesta mateixa secció. Però amb això que vull reflexionar, que els Mossos d'Esquadra, malgrat passin 2, 3, 4, 5 mesos des de que s'ha produït un fet delictiu, van darrere dels cacos i tard o d'hora els acaben enxampant, com ha sigut aquest cas, un tiroteig del 12 de maig que ha quedat resolt aquesta mateixa setmana.
3: Déu-n'hi-do, com està el panorama, eh? Dóna ganes de marxar de casa i deixar la clau sota la cobra.
1: Les finestres tancades, eh?
0: A casa meva seria un xiste, lo que diu l'Ares. Vaya sí, pasando, no tenim apego a les coses.
4: Jo gens.
0: Mira, jo crec que el que tinc de més pasta a casa meva és un arcó antic que era de la meva àvia, que la meva mare sempre diu això, no, si no ho vols, m'ho dones, que val una pasta. Dius, vale, que pesa 400 quilos, que dius, no se'n portaran
1: això
0: pas,
1: no això. No portaran.
0: Exacte. I tinc quadros que tampoc el més car val 50 euros.
4: O sigui, i són meus?
0: Sí, és veritat.
3: És important cada vegada, ja ho vam dir una vegada, com més barreres de seguretat hi hagi, molt millor. Càmeres de seguretat...
1: Si tens alarma, si tens algun doble seguro a les finestres, que hi ha alguns mecanismes per reforçar la seguretat.
3: És important també que tinguis un baldó dins de la porta, que puguis tancar des de dins, el convencional, el de tota la vida.
0: Ja, però quan estàs fora no pots tancar des de dins.
3: No, però ho dic per quan estàs dins.
5: I una escopeta també.
3: A mi que entri quan estic fora, doncs mira, tampoc s'han donat molta cosa, però que m'entrin quan estic dins.
0: A mi em van entrar, eh?
3: Estan dins.
0: T'he de dir que no, estan dins no. A mi em van entrar fa molts anys i hi havia el meu gos i des de llavors he agafat una angoixa cada vegada que he tingut que deixar un animal a casa, perquè a mi l'angoixa és aquesta, que li passi alguna cosa a algú que està dins.
1: Clar,
0: que en aquest cas era el gos.
1: No, i l'impacte de tu entrar
0: és
1: a casa teva
0: heavy,
1: i trobar-t'ho tot regirat, perquè això li va passar a la meva àvia,
0: és molt bèstia,
1: posa els pèls de punta, sí. I malgrat el que s'hagin d'endur no sigui res, perquè no tens objectes de gran valor, la sensació i la por que et queda de l'interior de casa meva, això et costa marxar.
3: Jo això ho vaig trobar a casa, la casa que estiuejàvem.
0: I que hi ha collona, eh?
3: Dia de festa major, ens escapem un moment a casa amb uns amics en bicicleta, amb un amic, i entrem i ens ho trobem tot regirat, tot. Era una casa que era molt gran. I quan van vindre els policies, veient la seqüència dels fets i els espais que estaven tocats, l'hora que vam arribar i tot plegat, van dir que segurament quan vam entrar els lladres estaven a dins.
0: Clar, i van marxar corrents.
3: Nosaltres vam entrar per una porta de l'office de la cuina i ells estaven escapant, estaven sortint per les habitacions de dalt i saltant i marxant jardí amunt.
1: Ostres. Molt important, i sobretot per les iaies que ens estiguin escoltant, perquè això és molt de iaia, no? De persona gran, de ho veu recollit, ordenem tot ràpidament. No. Ens hem d'esperar que vingui la científica, malgrat ens entrin tots els maldecaps possibles de veure tota la casa regirada.
0: I estaràs d'acord amb mi que no pots entrar. A mi em va cagar una bronca.
1: És millor no entrar, perquè pots contaminar l'escena.
0: Clar, clar. Exacte. I perquè poden estar els lladres a dins. Però clar, jo vaig entrar com una loca buscant el gos. Us em va caure una bronca.
3: Míriam, gràcies.
1: A vosaltres.
3: Va, d'aquí a 7 arribem en punt a les 9 del matí.
2: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badollador.
3: We are ready. Mundial 2026, el bon dia i bona sort.
6: We are ready. We are ready. We're ready. We're ready.
0: We are ready. You're ready. Ole, Shakira, a tope. M'encanta la Shakira.
3: Vinga, va, anem a fer apunts del Mundial. Espanya supera França i jugarà la final del Mundial 2026.
4: La selecció espanyola s'ha classificat per la final després de derrotar França per 0-2 amb una gran actuació col·lectiva. Miquel Oyarzabal va avançar la roja transformant un penal provocat per la Lamine Yamal, mentre que Pedro Porro va sentenciar el partit a la segona meitat després d'una brillant assistència de Dani Olmo, un dels jugadors més destacats. Amb aquest triomf, l'equip de Luis de la Fuente lluitarà per conquistar la seva segona Copa del Món diumenge.
3: Mentrestant, aquesta derrota de França per 0-2 davant d'Espanya ha desencadenat una allau de crítiques al País Gal.
4: Mitjans de comunicació i exjugadors han coincidit que la selecció de Luis de la Fuente va ser molt superior, posant en valor el domini del mig del camp i el nivell de joc de la Roja. La premsa francesa també ha carregat contra Didier Deschamps pel plantejament del partit, mentre que la frustració es va fer evident fins i tot després del xiulet final.
3: I Scaloni confia en Argentina abans de la semifinal i promet que l'equip ho donarà tot aquesta nit. Recordem el partit que podreu veure també per Televisió Espanyola.
4: Lionel Scaloni ha assegurat que l'Argentina afronta amb màxima il·lusió la semifinal del Mundial contra Anglaterra i ha afirmat que els seus jugadors deixaran fins a l'última gota de suor per arribar a una nova final. El seleccionador també ha destacat el mèrit d'haver tornat a situar l'albiceleste entre les quatre millors seleccions del món i ha demanat que el duel amb Anglaterra no es barregi amb el conflicte de les Malvines. A més, ha felicitat Luis de la Fuente per la classificació d'Espanya, que considera una justa finalista.
3: I la publicació de Julián Álvarez torna a il·lusionar l'afició del Barça.
4: Julián Álvarez ha encès de nou els rumors sobre el seu fitxatge possible pel Barça després de publicar el missatge "Seguir soñando" a les xarxes socials, una frase que molts aficionats han interpretat com un gest cap al club blaugrana. Mentrestant, Joan Laporta ha confirmat que l'oferta del Barça continua vigent, tot i que també ha advertit que no esperarà indefinidament una resposta per part de l'Atlètic de Madrid.
3: Mentrestant, el mateix Barça declara intocable Marc Bernal, malgrat l'interès de l'Atlètic de Madrid.
4: I és que el Barça ha deixat clar que Marc Bernal no entrarà en cap negociació, tot i l'interès de l'Atlètic de Madrid i de Diego Simeone. El jove migcampista és una peça molt valorada per Hansi Flick, té contracte fins al 2029 i el club el considera clau per al futur de l'equip. Tot i les converses entre Barça i Atlètic, per Julián Álvarez, Bernal no està en venda.
3: I Haaland, juntament amb el seu mapatge dissecat, estudia el seu futur i explora la possibilitat de jugar a Espanya el 2027.
0: Erling, que estava dissecat. M'agrada tant el Haaland. Que... em va fer tanta ràbia el partit de Noruega, els van robar el partit, eh?
3: Els van robar.
0: Va, per favor.
3: Vas veure algun motiu que et fes pensar...
0: Home, que... sí, hi va haver un moment que, bueno, sí que va passar, no? Un penalti, un gol, algú. Però jo vaig dir, ara els han robat el partit. D'haver guanyat els noruecs.
3: No, no, i...
0: jo anava amb Noruega, eh? Ara sí, vaig amb Espanya perquè ja no hi ha Noruega, però jo anava amb Noruega.
3: I fins aquí l'anàlisi tècnic de la...
0: de perdona, perdona, molt per ser jo, eh?
3: No, no, no, està molt bé. Està
4: doncs
3: molt
4: ara, ara Haaland comença a planificar el seu futur a mitjà termini i ha demanat als representants reunir-se a Marbella i a Madrid per analitzar les opcions.
3: I amb l'Ima, i amb l'Ima.
4: I amb l'Ima, sobretot,
0: el deixarem
4: sobretot...
0: perdre el Barça també aquest, com el Cucurella, el deixarem perdre. Ara sóc una experta de futbol, ho veus?
3: Sí, sí, sí. Perdona, el Cucurella hi va fer un partidàs.
0: Home, boníssim.
3: Ahir estava mirant
0: i deia... deixar perdre.
3: Sí, senyora.
0: És que som idiotes.
3: Ahir estava mirant i deia, per què no ens hem endut el Cucurella?
0: Pues perquè som lerdos.
3: Sí, sí.
0: Ho hem fet malament.
3: Serà això, serà això.
0: Tu amb qui vas, amb Argentina o amb Anglaterra? Ah. Ja parlo com els meus nebots de 8 anys.
3: Jo Argentina.
0: Voleu la final amb Argentina, eh?
3: Sí,
0: voleu
3: sí.
0: Voleu la final amb Argentina.
3: Sí, ah, veus? Sí, sí. Home, com a mínim, si no guanya els que juguen... doncs que s'emporti el Messi, m'entens o no?
0: Clar, és pel Messi, clar.
4: Bueno, clar, clar, i aquest
0: és
4: component,
0: cosa,
4: clar.
0: Cosa, vale, vale.
3: Bueno, també tenim el Gordon, que és un nou jugador del Barça que ara està jugant a Anglaterra.
0: Clar. I heu vist també els de Noruega, quin bon perdre, que educats, quina gent més bonica. Eh? Bueno. A veure els francesos, amb la llet que tenen.
3: Ui,
0: no s'han carregat ja d'un mig París? Perquè són així, eh?
3: Estan molt enfadats, eh?
0: Clar.
4: Tot i tenir contracte Haaland de llarga durada amb el Manchester City, el davanter vol valorar un possible canvi d'aire si veu la Liga com una destinació molt atractiva per afrontar una nova etapa a la seva carrera.
3: Va, Montse, que li posem l'estop de l'any. Vinga, va.
4: Un dia com avui, un videoclip dels 90 superava els 1.000 milions de reproduccions a YouTube, es convertia en el més reproduït de tota la dècada. Anem a repassar els 5 videoclips més vistos de la dècada dels 90 i comencem amb el que té menys reproduccions.
3: El que té menys en té quantes?
4: 600 milions. Estem parlant de Scorpions i aquest himne dedicat al final de la Guerra Freda, Wind of Change. En segon lloc, Whitney Houston amb I Will Always Love You.
3: Quin xorro de veu. Aquesta...
0: Era increïble allò d'aquesta dona. Era increïble.
3: No, m'encanta. Sí,
4: sí. Sí.
0: Era fora de lo normal.
3: Totalment.
4: La millor veu femenina de la història, si em preguntes. Sí. 650 milions de reproduccions gràcies a la cançó de la banda sonora del Guardaespatlles. Tercera posició, per Nirvana, Smells Like Teen Spirit i aquest gran èxit.
0: Tots morts, eh? Tots morts.
3: Tots morts, tots morts.
4: 730 milions.
3: Per això els mirem a YouTube.
4: Tercera posició. Segon lloc, Zombie, mític tema de Cranberries.
0: Home!
3: I ens anem a les 1.000.
4: Guns N' Roses, un dia com avui, assolíem més de 1.000 milions de reproduccions amb el mític November Rain.
3: I amb aquesta marxem. Montse, gràcies.
4: A vosaltres,
3: gràcies,
4: bon dia.
3: Gràcies, Joan.
5: A vosaltres, sempre.
3: Gràcies, Míriam.
4: A vosaltres.
3: Ima,
0: estimat,
3: Ares.
0: Gràcies, Ima. Per tot.
3: Demà,
0: que
3: quan sigui...
0: Que és l'últim dia, que és l'últim dia, Míriam.
3: El teu últim dia. Bon estiu. Demà hi tornem
0: a les 7.
3: Demà hi tornem a les 7. Ara et passem al telèfon d'esports.
7: Són les 9 del matí.

0: Què tal? Molt bon dia. És dimecres 15 de juliol i obrim una nova edició del Cafè Idees a Ràdio 4. Com cada dia, us acompanyarem fins les 10 del matí repassant les notícies més destacades de l'actualitat nacional i internacional. Un dia on, de nou, l'onada de calor arriba al seu pic més alt i, per tant, estarem especialment pendents dels incendis forestals. També ens farem ressò de la classificació d'Espanya per la final del Mundial de Futbol, després de superar a França per 2-0, i jugarà contra el guanyador de la semifinal d'avui entre l'Argentina i Anglaterra. També avui ens fem ressò d'una efemèride, i és que fa 20 anys va ser creada la xarxa social, en aquell moment Twitter, i ara X. Ho volem parlar, ho volem analitzar avui especialment el que va suposar la irrupció en aquell moment d'una xarxa que, entre d'altres, va sacsejar el nostre sector, el del periodisme, però també d'altres, com el de l'activisme o el de la política. En parlarem amb la fundadora d'Xnet i activista digital, Simona Levy. Tot plegat, ho comencem d'aquí uns instants al bloc informatiu del Cafè Idees, però abans ens aturem a la informació de serveis. Comencem amb la previsió meteorològica per la jornada d'avui. A Emet, Juan Carlos Piña, què tal? Bon dia.
1: Bon dia. Continuem avui amb temps estable a Catalunya en un dia en què s'intensifica la calor i pugen les temperatures, més notablement al litoral i prelitoral. Màximes de 41 graus a Lleida, 39 a Girona, 35 a Barcelona i 33 a Tarragona. L'EMET ha activat l'avís per calor a tota la comunitat. És de nivell taronja, perill important a la província de Lleida i a l'interior de Girona, Barcelona i Tarragona. Per altra banda, bufa vent fluix a moderat de la component sud al litoral, excepte el de Tarragona, on bufa de la component sud-est. A la resta de Catalunya, vent fluix variable tendint durant la tarda a la component oest i amb intervals moderats durant la tarda. És una informació d'EMET.
0: També pel que fa a la xarxa viària del trànsit, informa el Servei Català de Trànsit que a l'AP7 hi ha lentitud a Sant Cugat i lentitud i aturades entre Cerdanyola i Barberà en sentit Girona per un accident que ja no talla cap carril, però que ha provocat això. També hi ha cua de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà del Vallès en sentit Tarragona. Sí que s'ha normalitzat també els problemes que hi havia a la N340 a Bellvei. 9:02, moment d'obrir el bloc informatiu. L'onada de calor arriba al seu pic més alt aquest dimecres, en què es preveu que les temperatures superin el llindar dels 40 graus a gran part del territori català i en alguns punts fins i tot se superaran els 42. Sergi Molera, bon dia.
2: Bon dia. El Servei Meteorològic de Catalunya adverteix de temperatures extremes a zones com el Vallès o el Baix Llobregat. Davant aquestes previsions, les autoritats demanen a la població extremar precaucions davant el perill que suposen les altes temperatures per a la salut de les persones i per a fenòmens com és el risc d'incendi. Sílvia Paneque, portaveu del govern.
3: Volem tornar fer una crida a la població, als ciutadans i ciutadanes de Catalunya, per extremar la precaució i tenir molt present, primer, les mesures d'autoprotecció de la ciutadania davant d'aquestes onades de calor, doncs no tenir exposicions no necessàries en les màximes hores d'insolació, buscar els refugis climàtics, hidratar-se convenientment.
2: 111 municipis de 20 comarques estan aquest dimecres en nivell 4 del Pla Alfa de perill extrem d'incendi forestal i es manté l'accés restringit a 8 espais naturals.
0: En aquest context de calor, els bombers fan front a un nou episodi de simultaneïtat d'incendis. Durant la nit han treballat per extingir els focs que cremen a Rubió, a l'Anoia i a Cunit, al Baix Penedès, que ja estan estabilitzats. Maria Rubio, què tal? Bon dia. Us expliquem que els bombers han donat per estabilitzat el foc a Rubió després de treballar-hi durant la nit amb un centenar d'efectius i una vintena de dotacions. De cara a aquest matí preocupa la intensitat del flanc dret perquè està previst que el vent de ponent pugui fer-lo més viu. Segons les dades provisionals dels agents rurals, el foc afecta a una superfície de 47 hectàrees, Maria, majoritàriament forestals, i n'estan investigant les causes.
4: D'altra banda, a Cunit, els bombers han pogut estabilitzar el foc aquest dimarts al vespre. L'incendi va obligar a confinar 3 urbanitzacions de Cunit i Castellet i la Gornal. Un confinament que ja s'ha aixecat i s'ha controlat l'incendi a Aiguamúrcia, que cremava des de diumenge i que ha calcinat unes 154 hectàrees.
0: I avui és el primer dels dos dies de dol decretats a Manlleu, a Osona, per la mort de dos germans bessons d'11 anys al riu Ter. L'Ajuntament també ha convocat un minut de silenci aquest vespre. Rosa Quillet.
5: Aquest dimarts els Mossos d'Esquadra han trobat els cossos de dos nens que estaven desapareguts des de dilluns, quan els pares dels menors van denunciar que després d'anar a jugar a futbol dilluns a la nit no havien tornat a casa. Aleshores els Mossos i la policia local van iniciar un dispositiu de cerca i ahir al migdia van trobar dos cossos que coincideixen amb la descripció que tenien dels dos menors. Les víctimes van ser traslladades a l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya per identificar-les i fer l'autòpsia per determinar la causa de la mort. Tot fa pensar que els nens es van ofegar accidentalment. Amb tot, la policia catalana ha obert una investigació per esclarir els fets.
0: La defensa de David Sánchez, el germà del president del govern, recorrerà la sentència que l'ha condemnat a 9 anys d'inhabilitació. Se li imputen irregularitats en la seva contractació a la Diputació de Badajoz. Núria Alcalà.
6: Si els magistrats veuen provat el delicte de prevaricació a la contractació de David Sánchez com a coordinador d'activitats dels conservatoris de la Diputació de Badajoz i com a cap d'arts escèniques l'any 2017, l'audiència considera la seva plaça pública innecessària i buida de contingut i manté que es va adaptar a les necessitats del germà del president per no haver d'acudir diàriament al despatx. D'altra banda, la sentència remarca que es va crear una segona plaça d'alta direcció per a Luis Carrero, amic de David Sánchez. Els magistrats destaquen que el germà del president no tenia el menor coneixement sobre el funcionament dels conservatoris i, de fet, es va presentar la plaça per simular la legalitat del procés de contractació. La sentència parla d'una activitat criminal de despatx, el que ha dificultat la recollida de proves directes. Per exemple, no ha quedat acreditat qui va exercir pressió per contractar David Sánchez. La sentència apunta a la hipòtesi que la contractació podria respondre a una voluntat de complaure a Pedro Sánchez després que el líder del PSOE extremeny Miguel Ángel Gallardo donés suport a Susana Díaz a les primàries socialistes. Precisament el president de la Diputació de Badajoz ha estat condemnat a 18 anys d'inhabilitació per dos delictes de prevaricació. La resta d'acusats queden inhabilitats per un període de 9 anys per accedir a càrrecs públics.
0: La sentència ha provocat una allau de reaccions al Consell de Ministres i passadissos del Congrés amb valoracions creuades. El govern defensa la seva innocència, mentre que el PP demana la dimissió de Pedro Sánchez.
4: El govern insisteix en la innocència de David Sánchez i confia que la justícia acabi revocant la sentència. Recorden que aquest cas va partir d'una denúncia de l'ultradreta. Elma Saiz, portaveu del govern.
7: Lo que le puedo afirmar es que esta causa tiene un único origen, que es dañar al presidente del gobierno a través de su entorno familiar.
4: El Partit Popular recorda que ningú està per sobre de la llei. Parla de dia històric i lamenta que no hi hagi conseqüències. Esther Muñoz, portaveu dels Populars del Congrés.
8: Esto es un día histórico. Esto en cualquier país haría caer a cualquier gobierno. Y Pedro Sánchez está festejando el 14 de julio. Y su hermano está siendo hoy condenado porque le han regalado una plaza.
4: A Vox no li sorprèn la condemna del germà de Pedro Sánchez, José María Figaredo.
9: Esto lo que demuestra es que estos tipos son unos chorizos, son unos auténticos ladrones, unos cacos que han colocado a toda su familia.
4: I l'Esquerra parla de sentència injusta. Alberto Ibáñez de Sumar i Gabriel Rufián d'Esquerra Republicana.
10: És una autèntica desproporció, és un aviso a navegantes i jo crec que deberían ir cuidado de no pasarse de frenada.
11: Porque es una sobrada importante. Luego viene también Begoña Gómez.
4: Rufián està convençut que la dona del president, com ja va passar amb el fiscal general de l'Estat i ara amb el germà de Sánchez, també serà condemnada.
0: Continuem en clau judicial perquè avui ha de declarar la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, en la investigació pel cas Leire.
4: Narbona i els fiscals que es van reunir amb l'exmilitant socialista Leire Díez declaren avui a l'Audiència Nacional. La fiscalia va demanar que Narbona testifiqués. El jutge Santiago Pedrat investiga una presumpta trama per desestabilitzar operacions policials i judicials que afectin el PSOE o el govern.
0: Avui també es publicarà el darrer baròmetre mensual del CIS.
4: El Centre d'Investigacions Sociològiques publicarà un baròmetre on es podrà veure la repercussió de l'estimació de vot ciutadà del pacte entre els populars i Vox Andalusia, l'impacte de les investigacions judicials que afecten el PSOE o la crisi interna a Sumar.
0: El Congrés descarta els objectius d'estabilitat presentats pel govern amb els vots del PP, Vox i Junts.
2: En el punt clau de la votació ha estat el marge de dèficit del 0,1% de crèdit a les comunitats. Els populars i Vox s'hi oposen, mentre que Junts demana elevar-lo fins al 0,6%. Josep Maria Cruzet, diputat de Junts al Congrés.
12: Creu que podrà aprovar uns nous pressupostos gràcies a aquesta proposta d'avui? És evident que no, perquè si fan el mateix, obtindran el mateix.
2: Ara l'executiu té un mes de marge per tornar a sotmetre's a votació. Molt probablement la setmana vinent, si tampoc aconsegueixen les majories suficients, està previst aplicar el repartiment del dèficit contemplat al Pla Fiscal Estructural 2025-2028, pactat, que inclou un dèficit per al conjunt de les administracions de l'1,8%.
0: El que sí que ha aprovat el ple del Congrés és la reforma de les lleis de dependència i discapacitat que reforça els drets de les persones dependents.
2: El nou text amplia les prestacions i fixa per llei que l'Estat s'ha de fer càrrec de finançar el 50% del sistema. La llei amplia l'assistència fora de la llar amb l'acompanyament per anar al metge o per fer la compra, per exemple. També reconeix com a cuidadors persones que no siguin família directa. El ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, assegura que es tracta de la major ampliació de la xarxa de protecció social de les darreres dècades.
13: Voy. Es un día importantísimo para la política social de este país y que el 14 de julio de 2027 lo recordaremos durante décadas como el día en que se refundó nuestro sistema de cuidados.
2: A Catalunya unes 300.000 persones tenen reconegut algun grau de dependència.
0: I el govern espanyol ha aprovat l'avantprojecte de la primera llei integral contra la violència vicària.
4: La norma incorpora aquesta forma de violència al Codi Penal com a agreujant de la violència masclista i estableix que els maltractadors condemnats amb sentència ferma perdin automàticament la pàtria potestat. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
14: La violència vicària és violència de género i així se ha entendido en este proyecto de ley y así lo vamos a desarrollar. Es violencia de género.
4: El text també obliga els jutges a escoltar els menors abans de decidir sobre la custòdia o el règim de visites. Ara l'avantprojecte inicia la tramitació al Congrés.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, evita donar explicacions sobre la presència de dues agents dels Mossos infiltrades en una assemblea de docents. Tant ella com Josep Lluís Trapero, director del cos, estaven citats de nou ahir al Parlament. Sergi Bassoles.
15: La consellera d'Interior començava la seva intervenció a la Cambra Legislativa Catalana criticant el marc de la compareixença.
16: Parlar del cos de Mossos d'Esquadra en una comissió d'investigació sobre infiltració dels cossos de l'Estat en moviments socials, polítics i populars dels països catalans i sobre espionatge amb programari espia del Regne d'Espanya, ens sembla que no és el més adequat per la pulcritud dels procediments.
15: I tant ella com el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, carregaven de valent afirmant que s'havia alterat l'ordre del dia.
17: Aquesta comissió, en cap moment, llevat d'ara, ha tingut un enfocament cap al cos de Mossos d'Esquadra. No era objecte d'aquesta comissió.
15: I malgrat rebutjar donar detalls de la informació reservada oberta arran dels fets, al·legant que el cas està judicialitzat, Núria Parlon qualificava així aquella praxi que tanta polseguera continua aixecant.
16: Una operació maldestra, mal plantejada, inoportuna.
15: Trapero, de la seva banda, tot i la defensa aferrissada de la tasca dels efectius d'informació dels Mossos, enviava un missatge de tranquil·litat.
17: Que les actuacions de captació d'informació ni són generalitzades ni es fan de manera indiscriminada.
15: Tant la consellera com el director general de la policia recordaven que s'han modificat els protocols interns per evitar que una actuació així es torni a repetir.
0: A tot això, els sindicats educatius demanen la dimissió tant de Parlon com de Trapero.
2: L'USTEC, la Intersindical i la COS titllen d'insuficients les compareixences en les comissions d'investigació al Parlament. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
18: Davant de la falta de respostes i sembla doncs, la falta de voluntat de donar aquestes respostes, nosaltres, USTEC estès, en reiterem en demanar la destitució del director Trapero i de la dimissió immediata de la consellera d'Interior per inoperància i per falta de responsabilitat.
0: Per altra banda, el govern de la Generalitat reclama als sindicats de professors començar el curs amb normalitat per tal de garantir el dret a l'educació. L'executiu assegura estar en contacte amb els sindicats majoritaris per tractar d'encarrilar el conflicte. Lorena Enns.
19: Sí, unes converses que de moment no estan donant els seus fruits. Sent després de més d'una vintena de vagues convocades durant el darrer curs escolar, el govern ha volgut enviar un missatge a aquells sindicats que es plantegen convocar una de nova el 8 de setembre, el primer dia de curs. La portaveu de l'executiu, Sílvia Paniqui, els ha cridat a reconèixer el dret a l'educació dels infants.
20: Estem parlant del primer dia de curs. Estem parlant que hi haurà infants o adolescents que canviaran de cicle o que hauran canviat de centre educatiu. I pensem que aquí sí que val la pena fer una reflexió i atendre també el que és un dret, que és el dret a l'educació.
19: La consellera assegura que el govern seguirà mantenint el diàleg amb tota la comunitat educativa durant tot l'estiu per atendre el desencant i la frustració dels mestres. Sobre la recent sentència del Suprem, que dicta que no es pot excloure el castellà als rètols escolars, Paneque ha considerat que pràcticament no tindrà cap impacte a les escoles públiques i concertades de Catalunya.
0: El Parlament deixa en falta lleu els expedients contra dos diputats de Vox i la líder d'Aliança Catalana per presumpte delicte d'odi. La Comissió de l'Estatut del Diputat emplaça la majoria a reformar el reglament per incloure les sancions. Elena García.
1: Quan Garriga veu Torquemada i Urriols una cacera de bruixes, el Parlament considera una falta lleu que la cap d'Aliança assenyali sistemàticament la republicana Driouech pel vel islàmic i Esquerra per blanquejar la submissió de les dones. Però proposa portar la Fiscalia d'Odi als atacs islamòfobs. Castellà, Junts, president de la Comissió de l'Estatut del Diputat.
21: Hi ha una falta lleu. Es conculca l'article 7, que de fet el que demana és el no assenyalament i el respecte entre diputats.
1: El Parlament veu igual de lleu que el portaveu de Vox, Garriga, relacioni els socialistes amb drogues i putes pel Cascoldo, mentre circumscriuen la llibertat d'expressió que l'ultra Calvet responsabilitzi la consellera Martínez Bravo de la corrupció a la de Gaia. La mesa decidirà les sancions, però la comissió urgeix a reformar el reglament per dotar-les de rang de llei quan acumula 4 nous expedients contra Vox. Terrades per amenaçar Driouech amb la deportació, Calvet negar morts per racisme, Villafranca acusar la CUP de delinqüents i García Fuster com Garriga de titllar companys de vulgar assassí.
0: És un quart de 10. Anem a explicar-vos tot seguit notícies de l'àmbit internacional, com la jornada històrica a Gibraltar. Avui ha estat el primer dia que els treballadors transfronterers no han hagut de passar el control de la centenària tanca.
4: Una tanca que avui es retirarà. I és que aquest dimecres entra en vigor l'acord entre Brussel·les i Londres, pel qual el penyal s'incorporarà de facto a l'espai Schengen i s'eliminen els controls terrestres a persones i mercaderies que circulin entre Espanya i Gibraltar. La mesura beneficia el prop de 15.000 treballadors transfronterers que l'han de creuar diàriament.
0: El nou acord, però, no implica cap canvi respecte a la sobirania britànica del penyal sota jurisdicció britànica.
4: Recordem que va ser el 1713, pel Tractat d'Utrecht, que quan aquest territori va ser cedit per Espanya al Regne Unit. La tanca es va aixecar quasi dos segles després, el 1908. Té 1,2 quilòmetres i la va instal·lar l'exèrcit britànic per delimitar l'espai entre la colònia i la zona espanyola desmilitaritzada. Va ser amb el dictador Franco quan es va tornar a reclamar la sobirania del penyal, reivindicació que segueix viva a dia d'avui. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, té previst desplaçar-s'hi aquest dimecres per ser present a la retirada de la tanca. Un acte que s'havia de fer dilluns 13 de juliol i es va ajornar per l'incendi d'Almeria, que va deixar 13 morts.
0: Quarta nit d'atacs creuats entre l'Iran i els Estats Units, mentre el president nord-americà amenaça amb que el pitjor està per arribar.
22: I think they're completed now. Honestly, if we left right now,
2: en paraules de Donald Trump en una entrevista a la cadena Fox, assegura que la setmana que ve destruiran les seves centrals elèctriques i que els ponts claus del país també cauran. Assegura el president nord-americà que aquesta és l'única forma de negociar que entenen els iranians. A tot això, el nou bloqueig naval a l'estret d'Hormuz, imposat per Trump, ja hauria entrat en vigor i deixen en paper mullat l'acord per posar fi a la guerra i reobrir aquesta via marítima clau per l'economia mundial.
0: A Brussel·les, almenys 6 persones han mort en l'incendi d'un edifici.
2: L'immoble estava desocupat en el moment del foc perquè s'hi feien obres de rehabilitació. Les víctimes mortals són tots treballadors que han quedat atrapats dins d'un dels ascensors de l'edifici. Encara es desconeixen les causes de l'incendi.
0: I tanquem el bloc internacional a Venezuela perquè han augmentat fins a 4.734 les víctimes mortals pel doble terratrèmol que va tenir lloc fa gairebé 3 setmanes al país. En les darreres hores s'han oficialitzat 173 morts més. Anem a notícies més properes. Aquest dimarts al vespre s'ha celebrat la gala dels Premis Princesa de Girona, que aquest any distingeixen 6 joves per les seves trajectòries en àmbits molt diversos i pel seu compromís amb la societat. Tot plegat amb la presència dels reis i de les seves filles, la princesa Leonor i la infanta Sofia. Pau Alemany.
23: Vora les 9 de la nit acabava una gala que va comptar amb la família reial al complet. Al seu discurs inicial, el rei Felip VI va reivindicar la importància de sumar esforços i treballar en col·laboració, i ja de tancament la princesa Eleonor explicava que els 6 guardonats són els seus influencers favorits. Així es va referir a ells després de repassar els seus projectes.
24: I fins aquí els meus 6 intel·ligents naturals. Fins aquí el meu necessàriament petit, brevíssim, relat de la vida i l'obra extraordinàries d'aquests 6 creadors de pensament i coneixement. Més que no pas de contingut, que tant m'influeixen.
23: Els 6 guardonats, que treballen en projectes d'astronomia, inclusió social, economia o empresa, realitzaren breus discursos en què la mirada i la consciència social eren els protagonistes. Al final de la gala, la família reial va conversar durant una estona amb els guardonats per compartir impressions i experiències.
0: En paral·lel, unes 150 persones s'han concentrat a les portes del Gran Teatre del Liceu convocades per l'Assemblea Nacional Catalana per mostrar el seu rebuig a la presència del monarca a Catalunya. El seu president, Josep Vilà, ha demanat a les institucions catalanes trencar els llaços amb la monarquia.
3: Tant de bo les institucions d'aquest país s'alinessin amb els anhels d'aquest país i declaressin la monarquia borbònica tal com l'han de declarar com a persona no ingrata a casa nostra.
0: Insistir que la monarquia representa l'espoli i la repressió de la societat catalana. 9 i 19 minuts, anem als esports. A Espanya s'ha classificat per la final del Mundial després d'imposar-se per 2-0 a França en un partit pràcticament perfecte del combinat de Luis de la Fuente.
2: Amb quatre catalans com a titulars, la selecció espanyola ha marcat el ritme del partit des dels primers minuts. Oyarzábal ha convertit un penal provocat per la Lamine Yamal al minut 22 i abans de la primera part el combinat espanyol ja podia haver sentenciat el partit, però el gol no ha arribat, el 2-0, el 0-2 definitiu no ha arribat fins la segona part quan Pedro Porro ha culminat una jugada de paret amb Dani Olmo. Luis de la Fuente estava eufòric als micròfons de televisió espanyola.
5: Nos enfrentábamos a uno de los mejores selecciones del mundo, pero enfrente tenían al mejor equipo del mundo. Eso es diferente, eso es un plus. Estos jugadores se merecen todo porque demuestran día tras día eso, su compromiso, su generosidad, su solidaridad, su talento. Es maravilloso verles jugar, hoy ha sido un espectáculo.
2: Espanya ara espera rival a la final, que sortirà del partit que juga avui a les 9 de la nit entre Argentina i Anglaterra, un duel que es podrà veure per la 2CAT a partir de les 9 de la nit.
0: Encara sobre futbol, estem pendents de conèixer l'abast de la lesió del genoll dret de Frankie de Jong.
2: El migcampista del Barça podria haver tornat del Mundial amb afectacions al lligament. El club està pendent d'un informe mèdic.
0: I aquest dimecres a Terra Barcelona, el davanter alemany Karim Adeyemi, futura incorporació del Barça. Estem pendents de l'anunci oficial del seu fitxatge.
2: El club blaugrana, d'altra banda, va anunciar ahir la desvinculació del tècnic del primer equip de bàsquet, Xavi Pasqual, que fitxa pel Dubai fins al 2029. Tot apunta que el nou tècnic blaugrana serà el seleccionador d'Eslovènia.
0: El Tour de França, Tadej Pogacar, ha reafirmat el seu liderat imposar-se en la desena etapa avui entre Vichy i Nevers. Això va fer ahir la desena, avui l'etapa serà entre Vichy i Nevers, la onzena del Tour. I obrim ara l'agenda cultural. La Beckett i el Festival Grec presenten el número 16 dels Arcans Majors, el nou text d'Oriol Puiggrau, autor resident de la sala aquesta temporada. La història d'una casa és el fil conductor d'aquest espectacle travessat per la màgia, l'espiritualitat i la mística. Marta Orquín.
6: Una casa als afores d'un poble de Catalunya on s'hi han celebrat moltes festes i han orbitat des de mags i hippies a desertors de la Unió Soviètica és el nucli d'aquesta obra.
7: Es va comprar una casa enmig de la muntanya i no sortia d'allà.
6: Una periodista anirà descobrint a través d'entrevistes aquestes històries en un viatge pel temps, des de festes hippies als 80, raves del 2026 i per una constel·lació de personatges vinculats amb la casa.
8: Una espècie d'epicentre espiritual i col·lectiu. I la peça, bàsicament, doncs, desplega molts arbres genealògics, tots vinculats a aquesta casa, com un viatge a través de la història de la casa, desplegant tota una sèrie de personatges que d'alguna manera estan o en una recerca espiritual o que estan atrevessats per algun tipus de necessitat de connectar amb alguna cosa més gran.
25: La casa no hi era.
6: Oriol Puiggrau estrena la Beckett el número 16 dels Arcans Majors. El títol fa referència a una carta del tarot, un dels molts símbols del nou espectacle de l'autor de Karaoke Lúsia i Massa Brillant, una peça mística que parla de l'espiritualitat en aquesta època apocalíptica, de la família, l'herència i el pas del temps, protagonitzada per Lluïsa Castell, Mariona Pagès, Alba Pujol i Laura Roig.
0: 9 i 22 minuts del matí per tancar el bloc informatiu una mica de Lax en Busto. This

La formació original del Vendrell, amb Temi Fortuny al capdavant, actua avui al Poble Espanyol de Barcelona al marc de la gira de celebració de la seva primera actuació, que va tenir lloc el 30 d'agost de 1986.

0: Tot seguit parlem de l'actualitat amb la Montserrat Nebrera i amb el Carles Fernández. Què tal, Montse? Bon dia, benvinguda.
1: Molt bon dia.
0: Carles, què tal? Bon dia. Deia el Carles si parlaríem de futbol. No t'agrada el futbol.
2: I és que no, el futbol...
0: No passa res, vull dir, bé.
2: No,
0: jo no... De fet... De mai.
2: Mira, de fet, ahir va passar una cosa... Anàvem al teatre, una colla de 5 amics, i ens el van cancel·lar, el de l'obra La Truita, perquè algú es devia posar malalt o per indisposició. Llavors vam mantenir la trobada i vam fer un sopar a casa d'un, i llavors n'hi havia tres que estaven asseguts i cridant com a beneits en un sofà davant d'una televisió, i n'érem dos que estàvem allà en un altre racó xerrant de les nostres coses. Per tant, no el vaig veure, però sí que sé doncs, que va guanyar, i que
0: dius
2: va guanyar
0: món,
2: per dos,
0: i, coses,
2: i que va haver-hi gent molt feliç, diguem, però no d'anàlisi de, diguem, de futbol, ni la més remota.
0: Molt bé. Jo, tu t'agrada el futbol, Montse?
1: A mi no, però com tantes altres coses que en general no sóc aficionada, m'agrada quan veig bon futbol. Jo no és que estigués veient, però sí que a casa l'hi han posat. I la veritat és que quan veus grans equips fent grans jugades, fins i tot els que som absolutament negats per saber què és una falta, doncs veiem art, veiem capacitat, i això sempre és admirable, tot i que no siguis... És a dir, jo no seria mai d'anar-hi al camp de futbol de manera continuada i a seguir un equip, però reconec que quan hi ha bon futbol doncs està bé, com quan hi ha bon jazz o quan hi ha bon... el que sigui, bones truites de patates.
0: Bueno, no parlem doncs de futbol, ni us preguntaré pel joc d'Anglaterra davant d'Argentina d'aquesta nit, perquè no és el lloc ni l'espai.
2: Políticament té el seu què, més enllà de que marquin o no marquin, diguem, políticament té el seu què, sí, està clar.
0: És un partit que té com història, és un enfrontament que té com història a darrere.
2: Que ara és recent, les Maldives encara estan a la memòria, les Malvines encara estan a la memòria de tothom, diguem, no?
0: És com un lapsus que també vaig tenir ahir, Maldives per Malvines.
2: Sí, sí, perquè estem molt a prop de l'estiu. I és un desig que, no sé si molta gent desitja anar a les Malvines, però segurament moltes sí que desitja anar a les Maldives. I m'ha traït l'inconscient.
0: Sí que, ara ja no en parlarem més, però ara ha fet una altra columna, el tema de Rajoy, sí que aquí tenim aquesta derivada... Ja dic que n'hem parlat dos dies, ja està, potser, però sí que ara s'ha defensat amb una altra columna, però vaja, com... Ho dèiem un altre dia, no?, que és potser dels expresidents que menys donava què parlar, no?, doncs havia tornat a registrador, en fi, anava fent les seves coses, però li agrada el futbol i ha dit que sí, aquestes col·laboracions, clar, i el que no podíem pensar és la que valia... El dir que
2: no
0: França no jugaven francesos. Quan...
2: No donava massa de parlar, però bé, ha passat per alguns jutjats a declarar, ha passat per algunes comissions d'investigació del Congrés, o sigui, activitat n'ha tinguda, diguem, i que, bé, doncs és el famós que ningú sàpiga que és el M. Rajoy, etc. O sigui, que sí que s'ha mantingut. Altra cosa és que vulgui fer de la gracieta, doncs, un divertimento, cosa que, escolta, res a dir, però jo crec que tot és més fàcil si et disculpes ràpid. I si dius, efectivament, és desafortunada, el comentari és desafortunat, no ho deia per... sinó que, no sé, doncs mira, estava en pla conyon i em sap molt de greu.
0: A mi m'ha passat, no sé si us ha passat a vosaltres, que clar, Rajoy el visualitzes parlant, i llavors sí que... Home, diu, és greu igual parlat que escrit, però sí que té com aquella cosa que ha parlat...
1: Ha donat tardes de glòria.
2: És que els articles...
0: Clar, per escrit...
2: Els articles que ell envia són notes de veu. Ell envia notes de veu i llavors li transcriuen. Això ho va explicar el Joan López Alegre, que,
0: sí, com, és veritat,
2: que és, o sigui, una font fiable, segur, en aquest tema.
0: No, ell no es pren la molèstia.
2: No. Ell envia notes de veu.
0: Bueno,
1: i llavors, no, hauríem de saber quanta més gent fa això, perquè algunes vegades em pensa que...
2: Però, clar, perds una mica el control de la cosa. Però, en el fons, jo diria que si no t'has disculpat molt ràpid, és que el cor t'ha traït.
1: I dit això, tenint en compte que el que va dir en realitat era que la França és un equip formidable, quedem en aquesta primera part...
2: Ets amable.
1: No, ho dic perquè com va guanyar a Espanya, doncs que és molt millor que ara, que era el que ell al final desitjava amb tot aquest... Follon, absolutament desafortunat, efectivament, però que jo crec que tothom sap, sabent qui és Rajoy, per lo bo i per lo dolent, que no estava dit, estava probablement dit en una clau de barra de taverna, que no hauria de tenir un president del govern, però que ningú pot pensar que això forma part d'un imaginari rajoyista, racista. Això, que quedi clar, perquè els que el coneixem sabem que això no, és que no forma part ni per activa ni per passiva. I bueno, li va sortir així de fatal i efectivament dius, oi, m'he equivocat, no lo volveré a fer más. Hauria estat segurament la millor manera de sortir, perquè ha estat aprofitat per Pedro Sánchez, han sortit tots els... S'han esquinçat les vestidures als ministres francesos, que, home, per favor... Sobretot tenint en compte que França, una part importantíssima de la població, pensa exactament el mateix.
2: Però això no ho justifica, no?
1: No. Però vull dir que aquesta cosa...
2: Diguem que hi ha molta gent que defensaria la pena de mort.
1: Que entre els propis ministres...
2: Hi ha molta gent que defensa la pena de mort i no estaria bé que Rajoy digués la pena de mort que tampoc hi para tanto.
1: Però que els ministres que han sortit aquí farisaicament a dir que indignadíssims, ells mateixos haurien de veure què és el que diuen en privat, en això, en un sopar...
2: El que tracta és de no dir-ho en públic, efectivament.
1: No,
2: i quan rellisca,
1: en això estem tots
2: d'acord. I jo crec que si no et disculpes, l'imaginari sí que és que si no són blancs, no són francesos. Ja està.
1: Va parlar del color. Això és una cosa que també nosaltres, amb el nostre imaginari mental, afegim. Ell no va parlar...
2: Quina altra interpretació no creus sé, que podria haver?
1: Doncs no ho sé. Quina podria ser?
2: Com que, sobretot com que és tan rotund de dir que és el nostre imaginari el que fa pensar que és un comentari racista,
1: que no hagin nascut a França.
2: Tots ho eren, nascuts gairebé.
1: Ah, sí?
2: Sí. Són segones i terceres generacions. És que, clar, a França, diguem, no és Espanya.
1: Ara entenc per què ho diu. Ho diu per la llei de nietos.
2: Però a França no és com aquí, que encara hi ha molta gent que no té 30 anys, que no és nascuda.
1: Però tu saps que a França, per poder votar a les eleccions municipals, cal ser nacional francès? Tu sabies això? Perquè a casa nostra no. Per tant,
2: a les nacionals sí.
1: No, a les municipals.
2: A les municipals,
1: uh-huh. Que la major part dels països de la Unió Europea es pot. Uh-huh. A França no es pot. Uh-huh. I per ser nacional suís, pràcticament has d'anar al cel i tornar.
2: Vale.
1: Doncs en aquest context parla de com Espanya o com els dirigents espanyols parlen dels francesos. És a dir, hi ha molts més racistes a França respecte d'aquell equip.
2: Està bé l'intent de sortir del que estem parlant.
1: Està bé de parlar
2: de la llei electoral. Està bé. Però hi ha una cosa que és que si tu no ets nacional francès, no jugues a la selecció. Ja està.
1: No.
2: I si ets nacional francès, ets francès.
1: O si t'has nacionalitzat per ser-ho, que no pots tornar al teu país.
2: I no ho ets? Sí. Si t'has nacionalitat per ser-ho, doncs ets francès.
1: Però també sabem com van això de les nacionalitzacions per jugar als equips.
2: Però ho ets o no? Perquè quan hi ha una persona cubana...
1: Però que no té res a veure amb l'essència. Té molt a veure
2: en intentar disculpar una cosa que no es
1: que
2: pot
1: no
2: disculpar.
1: Que jo no estic disculpant res. Dic que els que parlen haurien moltes vegades de callar, també.
2: Quan hi ha un senyor de l'est que fa atletisme i que corre molt, o una senyora cubana que fa atletisme i que corre molt, o el que sigui, i se'l nacionalitza espanyol...
1: Doncs el mateix. Em sembla igual de fatal.
2: Home, doncs quan surt amb la bandera espanyola a fer la volta...
1: Que se celebra. Que la sent de nassos, la sent. Anda allà, home.
0: Escolteu.
2: Com? Anda allà, què?
1: Que anda allà, que no té res a veure amb l'essència de la nació, tot això. Té a veure amb un, en aquest cas, un negoci en el qual França s'ha posicionat com s'ha posicionat i, afortunadament, per Espanya, i per Rajoy, sobretot, ha guanyat front de França.
2: Bé, jo crec que és lamentable.
1: El gran negoci. El Mundial ha arribat a Anglaterra...
2: Però per què barreges coses? Ningú diu que el Mundial no sigui un negoci, ningú diu que el senyor Trump està fent un business, ningú diu que no sigui veritat.
1: Que no és una qüestió de barrejar. Ja hem deixat el capítol en el qual dèiem aquest senyor és desafortunat, això no s'hauria d'haver dit.
2: I ara hem acabat ja perquè tu ho dius. Vale, doncs ja està.
1: Però és Ramon... que no té res més a dir. Qui hauria de defensar el que ha dit? Ara diem...
2: Tu el que estàs dient és que ell d'això no té res a veure, que tu el coneixes i això no està en el seu imaginari, que no és racista.
1: Que és tan racista com pot ser tu quan dius que és perquè són negres. És a dir, perquè la gent pensa en una clau.
2: Prego que reculis.
1: No.
2: Prego que reculis per la interpretació.
1: Perquè en el fons, quan nosaltres interpretem el que diu la gent...
2: Però la culpa és nostra, a sobre?
1: No. És a dir, que aquest racisme estructural del que parlem respecte de les expressions que de vegades fa la gent...
2: Però és que ell no és gent.
1: Que ja ho sé, ja ho hem dit, que és president, que no hauria de parlar com un que seu a un bar, que tot això ja ho sabem, ja ho hem dit. Hauríem d'intentar anar una mica més enllà i aprofundir en el que fa que la gent el critiqui. I deixar de banda aquesta mena de fariseisme que ens posem tots molt estupendos, que som els menys racistes del món, quan això és mentida. És a dir, ja ho hem dit, l'altre. Jo el que dic és que dos dies després de parlar d'aquest senyor i de la seva desafortunada expressió...
2: Com pot ser que treguis el tema, Ramon?
1: No, com pot ser que no puguem parlar de les altres coses que de manera en circumvalació en tornen aquesta frase? És a dir, hi ha moltes més coses de les que podríem parlar en una tertúlia. I normalment no parlem. I una d'elles és aquesta. Quan es diu d'un altre això, quan no ha dit res de negres, nosaltres estem parlant també en una mateixa clau, que és antropològica, i que a més ens diu que l'ésser humà és, per definició, des de la cova, racista. Això és el que ens diu. I que, per tant, nosaltres, quan mirem a l'altre i posem aquesta cara, i els francesos treuen pit i es tornen més xovinistes que ningú, quan sabem perfectament que entre els propis ministres i dintre de la seva població hi ha molta gent que pensa com Rajoy, o com el que ha dit Rajoy, hi ha un punt de anem a aprofitar políticament aquesta relliscada absurda, ridícula, patètica d'un expresident que no l'hauria d'haver tingut. Per acabar concloent...
2: És igual que quan Feijóo parla de càncer i les baixes.
1: Igual,
2: tot això,
1: igual,
2: veus
1: igual,
2: ja està. Seguim. No estem d'acord, era ironia, el meu. No fotem. No, d'acord, no estem.
0: Ara farem una comunicació perquè podem introduir ara... Fa 20 anys que va néixer Twitter.
1: Oh. El fet.
0: I ara en parlarem amb la Simona Levi i tal, però sí que abans de saludar-la i mentre doncs l'anem connectant, sí que podem fer una prèvia, perquè a més doncs, no sé si recordeu l'arribada... Jo tinc molt present, per exemple, l'arribada de Facebook al seu moment, aquell reconnectar amb gent que et pensaves que en ta punyetera vida ja no en sabria res més, que al final es demostrava que potser doncs, no en sabia res més, perquè...
2: Perquè
0: no hi havia interès.
2: Això ho dic sovint. Si jo fa desenes d'anys, si fa desenes d'anys que no parlo amb algú i no ho entès...
0: La red social, no? La pel·li i tal, sí, allò de buscar aquella gent que no... Bueno, en fi,
2: si no ho entès, que no l'he buscat, no cal que...
0: Exacte. Però sí que quan va arribar a Twitter, i això va irrompre més en el que ens dediquem tots plegats, sí que va reformular com molt, va posar va sacsejar el periodisme, va sacsejar l'activisme, va sacsejar la política... I també ha tingut com una evolució d'aquell que encara hi havia en Twitter, ara és X, perquè això des de que va comprar un Elon Musk també hi ha un abans i un després, però no sé com ho recordeu tot plegat, també a nivell professional, Carles, el que va suposar aquella arribada, com tots plegats, a poc hi teníem que ser, no? Era com...
2: Sí, tot plegat, al principi neix amb la boníssima voluntat de connectar gent, de que sigui un espai doncs, perquè ens retrobem, de per tenir informació sense que ningú ens la manipuli. O sigui, sempre el relat per llançar alguna cosa d'aquestes sempre és un relat de boníssima fe. Eh? Però des del minut 1 ja es veia venir la cosa, o almenys no ho veia veure jo, diguem, com perquè estigui il·luminat, sinó que ja hi havia moltíssima gent, experts en protecció de dades, experts en dret, etc, que deien compte, perquè aquí hi ha un pas que fins ara no era raonable que passés i s'està relativitzant, que és la protecció de la intimitat. La gent va deixar de valorar la seva intimitat i fins aleshores això era un valor... diguem, i molt rellevant, no? Llevat dels que es guanyaven la vida, doncs, se'n perdaven dels paparazzis, la resta no volíem que, doncs, qui no volem nosaltres sapigués la... I això, combinat amb la bona voluntat de connectar i tot plegat, va créixer d'una manera, primer Facebook i després, clar, el fundador de Twitter va ser el més llest perquè va veure venir que calien flaixos, calien 140 caràcters. Res de parlar llarg. I el no parlar llarg, doncs, ben intencionadament, ben usat, amb criteri, etc., doncs pot ser una eina fantàstica. Però s'ha convertit en això, en el paradís dels robots, dels monstres, dels frustrats a la vida, i allò és un abocador de merda continuada, diguem, on... no pots discrepar, perquè si discrepes, vull dir, ets apallissat o per una banda o per l'altra, o per dalt o per sota. I, per tant, jo crec que ha perdut, en bona mesura, la possible utilitat, ja, deixeu-m'ho dir així, sensata que podia tenir. I tothom sap, ara, que si entres a X, pots trobar de tot. Però per mi el més rellevant, és que ha aconseguit aquesta xarxa social, especialment la de X, ha aconseguit parcel·lar la gent. O sigui, si jo penso naps, ja em recreo un entorn de pensadors de naps que tot el dia ens estem retroalimentant amb els naps. I, en canvi, en la mateixa xarxa, si jo penso cols, doncs em bellugo sempre dins d'una comunitat que tots són cols. Llavors, aquí és el no haver-hi contacte, no hi ha discussió, no hi ha debat, no hi ha res, i són veritats consumades.
0: Montse,
1: quan no és que diu algú nap i aleshores surten tots els colaires...
2: Llavors tots els de les cols aleshores... maten el dels naps, sí.
1: Bueno, bé,

0: que la vida és molt més de matisos, no? I després, efectivament, aquesta barra lliure impune, suposadament impune, perquè es pot perseguir, però que no és tan fàcil, eh? Perquè jo alguna vegada que m'han insultat he dit, bueno, voy a reportar aquí a X a veure què em diuen. No, te pueden llamar hija de puta. O que és insultar la meva mare i no passa res. Mira que jo me la repampinfla todo, lo que diuen, no? Però, home, això crec que és un límit. Pues no, és igual. Poden dir, ah, pues si poden dir això, que és el que no es pot dir a Twitter, que me maten, o que me maten directamente, però, o donar l'eina perquè em matin.
1: Doncs, escolta, abans, deixeu-me entrar a la Simona Levi, que és activista digital, fundadora d'Xnet. Simona, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
1: Bon dia, gràcies per atendre'ns. Ara parlàvem d'aquests orígens, en un principi una eina de mobilització ciutadana que podia promoure el debat públic. Ara en parlàvem, com tot això tenia una sensació que es va anar com diluint i canviant. Què creus que va portar aquell moment i per què, si consideres, en cas que tu consideris que s'hagi perdut, el per què d'això?
2: Doncs la qüestió aquí, com l'estàvem dient, és que són en mans de persones particulars, no? I la qüestió és que Elon Musk, per exemple, directament, mentre l'anterior direcció intentava, per exemple, acceptar la legislació europea, respectar la llibertat d'expressió d'alguna manera, hi havia com una intenció bueno, d'un cert respecte pels drets humans, clar, quan canvia la direcció, en aquest sentit, Elon Musk puja el volum del que li interessa, baixa el volum del que no li interessa i és realment un lunàtic i doncs l'eina en si mateixa és lunàtica. Jo estic d'acord amb tot el que s'ha dit, però he de dir que si hi ha una cosa que a mi em preocupa és la televisió. Jo no sé si mireu sovint la televisió i informatius a part, que està molt bé, i etc. Aquest soroll, aquesta feixistització, aquesta simplificació del que estem parlant és encara més ferotge i encara menys sense que tu pugui contestar. El que vull dir amb això és que aquestes xarxes, o sigui, l'internet és una eina meravellosa perquè permet una distribució, mentre que abans teníem només concentració de veus, no? L'altaveu el tenia en 4 i res més. I doncs l'internet ens permet tenir més altaveus i aquests productes d'empreses particulars i concretament de directius particulars entren a ocupar un espai que fomenta la distribució, fomenta el contrastar fons, fomenta coses bones per la democràcia. La qüestió aquí és parar els peus a tot el que heu estat dient, la simplificació, l'esgridassar un bàndol a l'altre, però crec que no ens hem de quedar... Si ara som conscients com a societat que això és supertòxic, crec que hem també de mirar altres mitjans que produeixen aquesta mateixa polarització, aquesta mateixa toxicitat. I no sempre culpar l'internet o culpar només les coses que són a internet. Ens hem passat de rosca en tots els sentits. Abans es podien veure de vegada a la tele alguna bona pel·lícula, ara ja ni tan sol això, perquè és més car ensenyar una bona pel·lícula que no posar dues persones que es griden a la tele. I crec que en general hem de fer una neteja de tot aquest ecosistema liderat només per una qüestió d'audiència i ja no per altres interessos culturals, drets humans, relacions entre les persones, com dèieu, i etcètera, etcètera. Aquesta és la meva opinió.
1: Simona, una última, perquè quan va haver aquella diverses institucions o entitats amb l'arribada d'Elon Musk i tot es va fer com molt evident que potser no es sentien còmodes en aquell espai, van sorgir com, en fi, estic pensant en mitjans, etc, que van abandonar la xarxa d'X, es van instal·lar, per exemple, en xarxes com Blue Sky, i també hi ha gent que està a Mastodon i tal, però tot això no ha acabat de quallar, tinc la sensació, és així? Encara pesa molt X?
2: Clar, perquè X és com la plaça del poble, o sigui, tots som allà, per la qual cosa marxar-te et fa perdre moltes coses. I doncs, naturalment, nosaltres utilitzem tot a la nostra organització, que fem drets digitals, i doncs considerem que un altaveu com Twitter o X no s'ha d'abandonar, perquè és on hi ha molta gent, I doncs no li hem de deixar aquesta plaça pública justament només perquè hi hagi porqueria, però és cert que hem de construir, per una banda,

0: demanar als nostres governs de legislar més durament els abusos d'aquests senyors, grans multinacionals, monopolis de la comunicació, i, per altra banda, sí fer créixer també alternatives més distribuïdes, amb més respectes pels drets humans, etc etc. Però, clar, és molt difícil abandonar un lloc on hi és tothom. Però
1: doncs
0: estem treballant en aquestes dues vies, diguéssim. Mm.
1: Doncs Simona Levi, activista digital, fundadora d'XNet, moltíssimes gràcies. Bon dia.
0: A vosaltres, per informar. Bon dia.
1: Bon dia. Sí que a partir d'això... Jo recordo una de les primeres, perquè ara l'estic veient a l'hora, en un congrés, el Toni Aire, recordo que va ser dels primers que vaig escoltar parlar-ne, acompanyat d'Ernest Benach, per exemple, que era com molt tecnòleg,
2: en aquell moment.
1: I ens parlaven d'això i tal, i me'n recordo que algun dels experts d'aquell moment ens deia, diu, mira, això és com el poble, la ciutat, on hi ha com els dos cafès, no? I tu vas amb, segons la, com pensis, vas al forat.
3: Naps i les cols.
1: Sí, naps i cols, no? I llavors tu podràs treure, amb això tu pots treure el cap a l'altra banda, interactuar amb ells, plantejar arguments. El ser humà segueix igual, i simplement que per comptes de tirar un roc per la finestra, potser si s'enfada, el que fa és anar uns contra els altres. No?
3: Bé, i jo crec que eren molt visionaris. O sigui, jo crec que és gent molt intel·ligent, molt intel·ligent, molt visionaris, i sabien que el poder de les dades vindria. I ara el pànic és amb la intel·ligència artificial. O sigui, ara tu has de vigilar, s'han canviat els termes. Has de defensar que no és intel·ligència artificial el que has fet.
2: És que és una barbaritat.
3: Es pot crear un relat, mira, professora universitària, no? La tenim aquí mateix i ara ens podrà donar una opinió. Jo vaig, deu fer com 3 anys, un professor d'institut d'ESO em va dir, jo ja he dit a la direcció que si no em permeten tornar als exàmens orals, jo no em puc fer valedor de que allò que els alumnes m'han presentat en treballs sigui
1: fet per ells,
3: perquè l'institut ens dota d'un programa per detectar si han fet la... Ells tenen un programa que detecta si l'institut ha detectat, i després un altre programa que retoca, no sé què. Diu, per tant, és inviable i no puc perdre tot aquest temps.
1: Entrem en una dita tecnològica que no...
3: Llavors, ens pot passar, i crec que passarà, que a partir de determinada generació que arriba a la universitat, arriba a l'FP, arriba a determinats llocs, hi haurà moments que es demostrarà la seva ignorància en determinats temes, perquè hauran cobert els
1: molts
3: expedients.
1: Filtres.
2: I tindran probablement una competència en fer aquest tipus de trampa, que també és una habilitat, però respecte del coneixement, que és el que no dona tota aquesta infodèmia provocada per una allau de dades diverses que van una darrere l'altra, que provoquen addicció, i que jo crec que és, d'acord amb el que deia la Simona, el que ha provocat que els mitjans de comunicació, sobretot a la televisió, s'hagi transformat en una mena de rèplica visual del que hi ha.
3: I perquè el negoci s'ha traslladat a la xarxa, són clics.
2: Clar.
3: Ja no és tant l'audiència com el clic.
2: I a més és igual el que es digui, l'important és que es tirin del monyo i ja està. No? I això... que ja havia alguna tele, ja ho havia fet, i havia... ara s'ha traslladat al món de això que anomenen la infoentreteniment, no? Que vol dir que no t'acaben d'informar de res perquè estàs entretingut en veure com s'esbatussen. Però és cert, és a dir, en l'àmbit del coneixement, el problema és gravíssim perquè la manera de controlar ha transformat el professor en una mena de vigilant de Matrix, que no té les eines per poder-ho fer, que competeix amb la gran atracció que pot produir tot això, que ha generat absentisme per part d'alguns i trampes de tota mena, que jo dic, potser estan preparats per un món en el que aquestes trampes seran l'habilitat més important.
3: Sí,
2: però des del punt de vista del coneixement...
3: Segur que coneixeu igual que jo, o sigui, ja... joves adolescents que no intenten ni intenten amb els coneixements que tenen desxifrar la resposta a res, perquè abans ja li han demanat a ChatGPT. I quan surt la resposta diu, ah, sí, clar. Dic, i per què no?
2: Bueno, ja saps que
3: per què no ho feies al revés?
2: Aquesta és la generació...
3: Per què no dedicaves 2 segons a intentar desxifrar-ho i t'estalviar... No, perquè ja ho sap ell, està ChatGPT. Llavors, clar, ChatGPT és un interlocutor vàlid per ells. O sigui, és algú qual...
2: Hi ha gent que ja li diu xati, no?
3: Bueno, xati, i aviat ja hi ha experiències de que podrà fer companyia a la gent que està sola i podran tenir una conversa com si fos amb un humà.
2: Ja n'hi ha un parell d'aplicacions, rèplica...
1: Black Mirror, totalment.
3: Però ja existeix, eh?
2: Black Mirror ja ha arribat, ja està aquí.
1: Sí.
2: Però clar, el que acaba significant és que els neuròlegs o els neuro... biòlegs o qui siguin que es dediquen a això, estan analitzant el cervell de les noves generacions i veuen que per primer cop a la història de la humanitat, almenys els registres, això està minvant des del punt de vista del coeficient intel·lectual. I això vol dir que una cosa que no es practica es perd.
3: I tota la intel·ligència artificial, per exemple, en el negociat, diguem, professional de la Montserrat, tot el tema de contractació, tot el tema de contractació, els bufets d'advocats, els notaris, els registradors, tothom.
2: Sí, ara no tindria feina.
3: Aviat hi haurà un model que, a més, de la A a la Z, amb totes les planes, totes les possibilitats, tot tal, i la mirada del professional serà de revisor. De revisor.
2: Com a molt. Perquè clar, arribarà un moment en què diran, escolta, si el supervisor IA és millor que el supervisor humà. És a dir, com tot sigui la perfecció tècnica en qualsevol diagnòstic radiografies, però millor que un radiòleg, vamos, de totes ho farà una màquina.
1: Ara que obriríem el meló dels futurs laborals i de com canviaran determinades feines.
2: El que es dediqui a això...
1: El pes que tornaran a guanyar potser... oficis més artesanals o coses que no et pot arribar a la màquina com a tal, i en canvi algun estat, o el contacte humà, no? Dèiem, per exemple, en el món del dret, doncs, l'interrogatori, els metges també, la part humana aquí, és on l'humà podrà
3: apuntar. El gruix de la professió de dret no està davant d'una sala penal. És administratiu, és comercial, són qüestions fiscals...
2: Jo t'asseguro que és la cosa que més m'interessa, i ja fa un parell d'anys que dic que la facultat, i a més en la meva, que és més petita, s'ha de posar les piles i transformar radicalment la memòria, perquè no la memòria dels estudis, perquè no té res a veure i no estem preparant pel que arriba, no?
1: I en el
2: màster igual.
1: Professions tecnològiques que et diuen estem creant una cosa que sabem que ens acabarà substituint a nosaltres.
2: Aquest és l'última frontera.
3: És una mica, no?, el fabricant de la bomba nuclear i després dius, i potser no. Però clar, tots els temaris, els currículums, tot el que... Si entres a una facultat i veus el professor, diguem, el que està obligat a fer, obligat a fer, perquè segurament molts tindrien ganes de poder canviar. Dius, però si això és quan, igual que quan jo hi anava a la facultat.
2: És del segle XIX.
3: Fa 30, quants anys que estic llicenciat. No pot ser. Han passat moltes coses. Des del punt de vista laboral, amb la meva experiència de petita empresa, jo ara les competències digitals ni les demano, les suposo. Ni les demano.
2: No és
3: un criteri que assumi, no és un criteri que es valorarà... No,
1: perquè es clou si no hi és.
2: No és com saber Excel.
3: No em puc imaginar que... O sigui, si hi ha algú que té menys de 30 anys que no té competències digitals, jo, per els requeriments que tinc, l'he de descartar. Però em fa com a vergonya demanar si tenen competències digitals, perquè és com que saps llegir. Sí. Home, no m'ofenguis, no? I això és així. I llavors, què acaba passant? Que tota l'estona estan amb el mecano. No estan pensant quina construcció faran, sinó que tota l'estona estan... Ajunta'm aquest, amb aquest. Ah, a més, fes-me'l amb un to, més no sé què, fes-me'l... I a mi, la gent, per exemple, que es dedica amb l'intel·lecte i les mans a escriure, a pensar, a raonar, a detectar... Tesis doctorals, això serà. Això serà un campi qui pugui.
2: Per no dir ja és.
3: Per no dir ja és.
2: Llavors... Ja és, perquè és molt difícil. Ara estava dient, en recordo, l'última vegada vaig estar en una tesi doctoral, que volíem posar una marca d'aigua en qualsevol cosa... Però és que és igual, perquè tu pots agafar la idea i tornar-la a escriure per la teva compte i aleshores que dintre està la marca d'aigua.
3: Llavors, què? El tribunal què és? Un buscador de rates? O un interpretador...
2: No ens podem transformar en un sentinela de que les persones han fet trampes. Ja ho fèiem una mica perquè algú no ho copiés, però això tenia un nivell, no? Un nivell. I, a més, que portar una xuleta era una manera d'aprendre coses, perquè ja havien escrit...
3: Que te l'havies de treballar.
2: Que havien escrit amb la mà, no sé
3: la
2: què.
3: La capacitat de resumir...
2: La capacitat de posar-ho en un espai...
3: Amb cos
2: menys
3: un.
2: Però això no, és una altra història, no?
1: També el viatge generacional, si esteu d'acord, que de les generacions haurem conegut les dues bandes, diguéssim, i que podem tenir aquest esperit de... Perquè també és veritat que és una tecnologia que, a diferència d'altres, no no és tan complicat al final aprendre a fer requeriments al ChatGPT.
2: I cada vegada menys.
1: És a dir, no hi ha com...
3: No.
1: A dir, ara sí que és veritat que...
3: És fàcil demanar-li coses al ChatGPT.
1: És veritat que el que dèieu, que això anirà com evolucionant i cada vegada hi haurà menys marge d'error, però sí que encara... En la nostra feina, per exemple, trenques el full en blanc, però sí que et poden grinyolar coses, de dir, això vols dir que anem bé? Ens ho tornarem a mirar.
3: Has d'estar atent a detectar.
1: Clar.
3: I això és temps i capacitat, diguem, no? Perquè si has de...
2: Que no permet la reflexió, que és el que dius, no?
3: Perquè, clar, al final has d'anar a dormir, diguem.
2: Que és el que no fa la intel·ligència artificial.
3: Clar, no dorm mai. Al final has d'anar a dormir. Llavors, tot el que no has pogut pensar, raonar, intentar desxifrar, etcètera, i que has dedicat a detectar, veure, analitzar, no sé què, tot aquest temps, i això, amb mans, com deia Simona Levi, no? Amb mans de 15 persones... al món? 15, eh?
2: Aquesta és una reflexió sobre els sistemes de poder,
3: doncs,
2: que també els han transformat, no? Els nous sultans del món són això, aquests... Bueno,
3: un senyor com l'Elon Musk, que amb la guerra d'Ucraïna controla els satèl·lits d'Ucraïna.
2: Uh-huh. I que ja n'hi ha influït més d'una elecció.
3: I que quan s'hi enfada, diu, mira, doncs et tallaré els satèl·lits. I aquest és per la guerra, però el que no és per la guerra és 10-15 persones controlen, doncs, el que un percentatge molt alt de la població pot saber i pot defensar. I aquestes dues coses...
2: És una intoxicació massiva de la que no...
3: Aquestes dues coses jo crec que són molt rellevants.
2: Per tant, els presidents dels governs i els caps d'estat i demés, una reflexió conjunta sobre aquesta cosa l'haurien de fer, perquè al final van donant peixet, no? Van permetent, i les portes al camp que, per exemple, ha volgut fer la Unió Europea no funcionen. Per tant, no sé en què acaba, però la sensació de que l'individu com a tal és miculat i compartimentat, com dèiem abans, no és capaç d'enfrontar-se a això i, per tant, de garantir el que en essència és l'essència humana, no? la llibertat, això toca en maldades. Jo crec que en això sí que al final de la tertúlia estem segurament molt d'acord, crepuscularment d'acord.
3: Sí, és jo ho veig com inevitable, eh? O sigui, no, sí. Veig venir la onada, però dius, no sé, haurem de pujar a la muntanya, però no l'aturarem, la onada, no? Perquè avui, bueno, jo estic a anys llum de l'actualització del que passa avui.
2: Sí,
3: del que hi ha a hores avui, a les 10 del dematí, del dia 15,
2: amb
3: noves tecnologies d'intel·ligència artificial, jo estic, deu ser, a l'any, no sé, 2012, perquè no en tinc capacitat.
2: I la universitat al 1940.
1: Doncs amb aquest darrer apunt.
3: Però
1: poc esperançador, però vaja.
3: Però
1: sí que...
3: es pot fer servir bé.
2: Exacte. No.
1: Sí.
2: I resistirem fins al final.
1: Moltíssimes gràcies. Que passeu un bon estiu. No sé si us heu muntat les vacances a través de la IA o no
3: he estat,
2: una mica de descansar.
3: No? Molta mandra enguany i he recuperat un bon amic que té una agència de viatges.
1: Molt bé.
3: Sí, he tornat als orígens una mica.
1: A repassar el catàleg i triar...
3: No tant, però bueno, un que més o menys ja em té controlat, em coneix de fa temps, i diu, jo faria això. Dic, però jo també.
1: Doncs vinga, moltíssimes gràcies.
3: Vinga.
1: Serran Nebrera, Carles Fernández, que vagi molt bé.
3: Adéu. Demà,
1: quan en punt siguin les 9, ens hi tornarem a posar els del Cafè d'Idees a Ràdio 4, pendents del que passi a la justícia europea demà amb la decisió sobre els casos que afecten a l'Estat Puigdemont. Vagi molt bé. Adéu. Adéu.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. Estabilitat als preus per tercer mes consecutiu. La inflació al juny es manté al 3,2%, la mateixa taxa des del mes d'abril. Climent Sabater.
2: L'abaratiment dels carburants ha compensat l'encariment de la llum i el gas en el primer mes sense l'IVA rebaixat de totes dues energies, el que ha mantingut sense canvis la inflació en el 3,2% per tercer mes consecutiu, segons la dada definitiva de l'INE. En la moderació dels preus també hi ha tingut a veure el bon comportament de la cistella de la compra, que en l'últim any ha pujat per sota del 2% i evita l'efecte contagi. Cereals, pasta, cafè o fruita s'abarateixen i els ous contenen l'escalada al 14%. Pel que fa a la inflació subjacent, sense aliments frescos ni energia, es modera una dècima fins al 2,9. I a Catalunya els preus repunten una dècima i la taxa general queda com la mitjana espanyola, en el 3,2.
0: Gràcies, Climent. I els bombers fan front a un nou episodi de simultaneïtat d'incendis a Catalunya. Durant la nit han treballat per extingir els focs que cremen a Rubió, a l'Anoia i a Cunit, al Baix Penedès, que ja estan estabilitzats, Àlex Eloi.
3: Sí, bon dia. Aquest matí els bombers han donat per estabilitzat el foc a Rubió després de treballar-hi durant la nit amb un centenar d'efectius i una vintena de dotacions. De cara a aquest matí preocupa la intensitat del flanc dret perquè està previst que el vent de ponent pugui fer-lo més viu. Segons les dades provisionals dels agents rurals, el foc afecta una superfície de 47 hectàrees, majoritàriament forestals, i n'estan investigant les causes. D'altra banda, a Cunit, a Tarragona, els bombers han pogut estabilitzar el foc aquest dimarts al vespre. L'incendi, recordem, va obligar a confinar tres urbanitzacions de Cunit i Castellet i la Gornal, un confinament que ja s'ha aixecat. I també controlat l'incendi a Aiguamúrcia que cremava des de diumenge i que ha calcinat unes 154 hectàrees.
0: Sí, tot mentre l'onada de calor arriba al seu pic aquest dimecres, que es preveu que les temperatures superin el llindar dels 40 graus a gran part del territori català i en alguns punts fins i tot se superaran els 42.
3: El Servei Meteorològic de Catalunya adverteix de temperatures extremes a zones com el Vallès o el Baix Llobregat. 111 municipis de 20 comarques estan aquest dimecres en el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal i es manté l'accés restringit a 8 espais naturals. Davant d'aquestes previsions, les autoritats demanen a la població extremar precaucions davant del perill que suposen les altes temperatures per a la salut de les persones i per fenòmens com deim com el risc d'incendis.
0: I encara un succés, l'Ajuntament de Manlleu a Osona ha decretat 2 dies de dol oficial i, a més, ha convocat aquest dimecres a les 8 del vespre un minut de silenci per la mort de 2 germans bessons d'11 anys al riu Ter, al seu pas pel municipi.
3: Els Mossos d'Esquadra van trobar ahir els cossos de 2 nens que estaven desapareguts des de dilluns quan els pares dels menors van denunciar que després d'anar a jugar a futbol dilluns a la nit no havien tornat a casa. Aleshores, els Mossos i la policia local van iniciar un dispositiu de cerca i ahir al migdia van trobar 2 cossos que coincideixen amb la descripció que tenien dels 2 menors. Les víctimes van ser traslladades a l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya per identificar-les i fer l'autòpsia per determinar-ne la causa de la mort. Tot fa pensar que els nens es van ofegar accidentalment. Amb tot, la policia catalana ha obert una investigació per esclarir els fets.
0: Els estudiants de formació professional del Pirineu que s'han de desplaçar fora de la seva comarca no poden optar a les beques de la Generalitat per alumnes universitaris que costegen l'estada d'aquests alumnes del Pirineu. Per això demanen que es reverteixi la situació. Joana Cendra.
4: Les beques APA són ajudes de fins a 2.000 euros anuals que compensen part de les despeses de desplaçament dels alumnes de l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, el Berguedà, la Cerdanya, la Garrotxa, el Pallars Sobirà i el Jussà, el Ripollès i el Solsonès. Però a aquestes ajudes no hi poden accedir els alumnes de cicles formatiu com la Nora o la Leonor.
5: Vull estudiar un cicle superior d'higiene bucodental a Lleida i he estat mirant amb la meva família pisos i els preus són molt elevats.
6: Vull fer un grau superior de pròtesis dental i aquí la Seu no hi ha oferta, llavors m'he d'anar a Girona o a Barcelona.
4: L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha aprovat una moció per instar el govern a doblar la quantitat econòmica de les beques i també a revisar les condicions d'accés. El 40,78% dels estudiants del Pirineu que el curs 24-25 van cursar cicles formatius ho van fer fora de la seva comarca.
0: Gràcies, Joana. Això és tot de moment. Tornem a més notícies a les 11.
1: Ràdio 4.
7: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
8: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
7: La tercera onada de calor de l'estiu toca sostre. Aquest dimecres serà el pitjor dia, amb temperatures que arribaran als 40 o 41 graus a molts pobles i ciutats del país, i no només a les comarques del Pla de Lleida. La calor toca sostre després d'una nit infernal, d'insomni, i el risc d'incendi ara mateix és extrem en 111 municipis de 20 comarques. Per sort, tenim estabilitzats els focs de Rubió, a l'Anoia, i el que crema entre Cubelles i Cunit. Tot i això, moltíssima precaució, perquè el temps juga a la contra com mai. Salvador Cot, Joan López Alegre, Anna Sáez. Bon dia.
9: Molt bon dia.
10: Què tal?
7: Quin estiu estem tenint, Cot. I Espanya a la final, tu. Estàs content? Et veig content
9: per,
7: aquest matí.
9: Per l'estiu?
7: No, per l'estiu bueno, segur que no.
9: No, perquè aquesta nit he dormit fatal. I què més? Què dius? Espanya.
7: Espanya. Espanya. Vas veure el partit?
9: No.
7: Partiràs?
9: No.
7: Anna Sáez?
9: Ho he llegit.
11: Sí.
7: Tu sí o no?
11: Jo sí. Ja sabeu que jo el futbol no el segueixo i la veritat és que tampoc, diguéssim, colors patriòtics i tot això. Jo m'ho emprenc una mica com una operació en triunfo cada 4 anys, no? I ja pues, els favorits endollats, en aquest cas és l'Argentina, els eliminats injustament i no sé, a partir d'aquí doncs, ho segueixo amb un cert interès gairebé antropològic.
7: Joan López Alegre, tu no te l'has perdut. No, has gaudit.
12: Clar que no me l'he perdut. Jo he vist tots els partits, veuré avui també el d'Inglaterra-Argentina, desitjant que passi a Argentina, que comparat amb Inglaterra és una banda. I la veritat és que he anat a dormir més tard perquè la gentada que hi havia pel carrer, com a mínim a Mataró, que és on vinc jo, passant, tocant la bocina amb banderes, amb moto, cridant, era gairebé o com a mínim igual que la que hi havia quan Marroc ens va eliminar en sentit contrari fa 4 anys.
7: Per cert, Mariano Rajoy escriu un nou article al Debate. No demana perdó per haver dit que a la selecció francesa no hi juga cap francès i ara Rajoy apel·la al bon humor. De seguida repassarem tot el que diu en aquest nou article que acaba de publicar, però de moment només un titular sobre la polèmica generada per Rajoy.
9: El nacionalisme espanyol sempre ha estat superetnicista, molt. Si recordeu el Rufián, li deien Charnego Grecido, tal, si tens dos cognoms no catalans, ja no pots ser independentista perquè estàs traient la sang dels teus avis. És així. I és molt diferent de França, que és una democràcia des de fa molt de temps.
7: Bé, ara Rajoy apel·la al bon humor, Joan.
12: Perdona un moment, però crec que era Pujol el que va dir allò de que l'andalús era una persona deconstruïda. Crec que ha sigut Junqueras el que va dir que ell tenia més de francès. Em sap greu per tant per lo d'ahir per ell, que no pas d'espanyol. Déu-n'hi-do també el que ha dit Barrera. Mira, l'article de Rajoy, és que tot és patètic. O sigui, ahir el Sánchez tenint una càmera perquè se li puguin llegir els llavis demanant perdó, que demani perdó per lo del seu germà, que demani perdó per les clavegueres, que demani perdó per lo de l'Avalos i que no utilitzi a un tio que escriu uns articles que per cert els fa amb notes de veu, ni siquiera els escriu, a tots plegats per intentar tapar les seves misèries, que són molt grosses i les paguem tots.
7: Bé, ara en continuarem parlant, sí. Repassarem una mica el que escriu en aquest nou article, Anna Sáez.
11: Vaja, vull dir, jo crec que una cosa i l'altra no tenen absolutament res a veure. Vull dir, a veure, el que ha dit Rajoy és que fins i tot l'ultradreta francesa li ha dit que és racista, o sigui que centrem-nos una mica. Vull dir, clar, el que ha dit
12: és
11: Rajoy
12: que
11: és molt bèstia.
12: Sobretot és antiespanyola, i els IBB s'han passat una vida tirant tota però la nostra fruita
11: no té res a veure
12: a
11: ser espanyol o ser d'un altre país. O sigui,
12: A mi t'he de dir, Anna, que ahir em flipava. Bueno, no, ja no ho dic.
7: Ara en parlem. D'aquí un parell de minuts en tornarem a parlar. Abans, però, mestres i professors, com sabeu, convoquen vaga pel primer dia del nou curs escolar, pel 8 de setembre, i aquest matí volem saber com han rebut la notícia les famílies. Jordi Vila.
13: Sí, sabrem què en pensen els pares i les mares. En parlarem amb Lidón Gasull, directora de la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya.
7: Primer dia d'escola i vaga. Joan López Alegre. Si no hi ha un acord d'aquí allà, clar.
10: Ja es veia venir. Jo és que ja t'ho he explicat alguna vegada. Jo tinc la teoria de que l'USTEC, en realitat, viu en el conflicte, que no tenen cap interès en arribar a cap mena d'acord i que el seu és fer exactament el que fan, que és que la canalla tingui problemes, que les famílies tinguin problemes i ells aprofitar-se'n del seu poder per intentar viure com un rei.
7: Tu ho entens a l'USTEC, Anna Sáez, a diferència del Joan?
11: A mi aquesta vegada m'ha costat molt d'entendre perquè tots recordem què era, què significava el primer dia de classe. És un dia molt important amb la vida sobretot de a primària, no? I convertir aquest primer dia en una cosa tan descafeinada, no sé... No crec que no hagués passat res per fer-ho el segon dia de classe i no prendre també això amb aquestes criatures que al cap i a la fi són les grans damnificades.
7: Salvador Cot.
9: Bueno, potser... No nego, però igual és inoportú o és una data massa simbòlica o el que sigui, però això denota que hi ha un malestar profundíssim a l'ensenyament, profundíssim, i a més per raons que tots coneixem. Vull dir que és falta de mitjans, excessives ràtios, una diversitat molt difícil d'assumir, i no hi ha, de moment no hi ha cap govern que s'hi hagi posat.
7: Ara en parlarem amb l'Idon Gasull, de seguida, directora de la FAC, però aquest matí també parlarem d'economia, amb la Raquel Calart.
13: Sí, periodista de La Vanguardia i autora de l'exitós podcast Bolsillo. Avui ens dirà si és millor comprar o llogar cotxe i quants diners hauríem de destinar al vehicle. Si no ens volem, això, empobrir, i fer un excés. Sabrem també fins a quin punt la compra d'un cotxe deteriora la nostra economia, Ho sabrem d'aquí una estona.
14: Pensava que el Cot és milionari, perquè ell sempre ve a peu.
7: Tens cotxe, Cot?
9: Sí que en tinc, però vinc a peu.
14: Molt bé. Però el tens guardat. És per mirar-te'l.
9: Per fer bonic. Ja.
7: I atenció, fumadors de Catalunya. Avui us parlarem d'un esprai per deixar de fumar, que segons la nostra companya Ares Teixidor, que passarà per aquí, riu, Joan,
14: no miro ningú quan parlem de fumadors. No,
7: l'Ares ho ha provat tot. Pastilles, pegats, xiclets, acupuntura, hipnosi... Es va llegir el llibre aquell. Res. I ara sí. Oli en un llum. Diu, com si no hagués fumat mai. Fa més d'un mes que ho ha deixat amb aquest esprai que es diu Resigarum. Va amb recepta, i tot i ara amb recepta, diu que costa uns 50 euros.
9: Déu-n'hi-do.
7: D'aquí unes... Déu-n'hi-do.
9: Sí, sí, el tabac és molt car, vull dir que...
10: Ho trobo ben invertit. Si efectivament deixa de fumar...
7: Ho amortitzes molt ràpid, això,
10: Escolta'm, felicito els que han fabricat aquest esprai i la felicito amb ella,
7: doncs,
10: a tots plegats.
7: Ni ansietat ni res, vindrà l'Ares i ens explicarà algun efecte secundari els primers dies. Allò una mica la panxa remenada, però vaja, en parlarem amb ella i contrastarem totes les meravelles que ens explicarà amb el doctor Josep Lluís Vallvé, metge de família i membre del grup de tabac de la Canfic, la Societat Catalana de Medicina familiar i comunitària. A veure si ens convenç i deixem de fumar tots aquest estiu. A mi m'està perseguint cada dia pels passadissos. No pararé.
14: Jo no he dit res, tu sabràs.
9: Com si fossis un mosquit amb un esprai.
7: Sí. Ai, senyor. A més, us explicarem la història de dues famílies que viuen una situació complicadíssima ara mateix. Una colònia de ratpenats, de morissecs, que diem a Lleida, Anna Sáez, que se'ls ha instal·lat a viure dins les parets de casa seva. I no els poden fer fora perquè són una espècie protegida i estan en època de cria. Els diuen, si voleu, toqueu el dos, però els morissecs o els ratpenats d'aquí no es toquen. Espècie protegida, Jordi Vila.
13: Sí, i ens ho explicarà més i millor la Bàrbara Sanz, que és la mare d'una de les famílies afectades, que viu a Sabadell.
7: T'imagines?
10: Veieu, com ens hem tornat, bojos i que hem construït una societat al revés? O sigui, el que s'ha de fer és ajudar aquestes famílies, matar tots aquests bitxos,
7: doncs no,
10: que a més són horrorosos.
7: O captura'ls i porta'ls a una cova.
10: Sí, que els fotin a casa del senyor que ha fet el decret o la norma aquesta que impedeix matar-los.
7: A la Sáez.
15: A favor.
9: Igual són vampirs.
7: Però és gros, Tu t'imagines, de cop i volta.
14: Bueno, Transilvània és com Catalunya, també té un fet diferencial, no?
9: Sí, és veritat, són ingressos. Sí.
7: Ja. I això per què ho diuen? Em escriu un oient ara mateix. Mata'ls, treu-te'ls de sobre i...
9: És que a mi em crida l'atenció la bondat d'aquesta gent.
7: Mira, aquest oient que m'acaba d'escriure diu exactament el mateix.
14: No demanis permís.
7: Ai, senyor. Repassarem les portades de les revistes del Cor amb el Marc Villanueva, que vindrà d'aquí una estona també, Jordi.
13: Sí, parlarem de Carlos Alcaraz i de la seva nòvia que se'ls ha vist fent sapatons a un iot, o de la model Nieves Álvarez que es casa. Com serà el seu vestit de núvia, I atenció perquè Paula Echevarría presenta la seva filla als 18 anys. anys. Marc Villanueva també ens explicarà que Alejandra Rubio, neta de la Campos, ensenya el seu fill i la seva panxa d'embarassada a punt de parir la segona criatura.
7: I aquest matí celebrarem un aniversari molt especial.

0: La gran Pepita Bernat, que avui fa 107 anys. Va néixer el 15 de juliol de l'any 1919. Ella sí que n'ha vist de tots colors. Ha vingut un parell de vegades al programa.
1: La setmana passada la vam tenir aquí.
0: Exacte. Doncs avui li trucarem per felicitar-la, perquè és el dia del seu cumpleanys, diu ella. Diu, això d'aniversari ho diu els moderns. Diu, a casa sempre n'hem dit cumpleanys. Anna Sáez, ja sí, veig sí. que la tens a la portada del diari Segre
2: sí,
0: aquest matí.
2: Sí, home, és que és Déu-n'hi-do, 107 anys i està tan bé, perquè, clar, no és només una cosa acumulativa, no? Hem titulat una cosa que ella ens va dir, que continuen anant a ballar cada diumenge.
0: A la Paloma, sí, senyora.
2: Exacte.
0: Cada diumenge del món va la Paloma a ballar.
1: No, estava sentada aquí on ara hi ha el Salvador.
0: És una passada.
1: I estava molt millor que jo, aquesta senyora.
0: Que jo, ja us ho dic, i que tots.
3: Jo, encara que visqui 107 anys, no aprendré a ballar mai.
0: Jo tampoc.
1: Ah, no, jo tampoc aprendré a ballar.
0: No, però si no vaig amb gent de molta confiança...
1: No, jo ni...
3: I és cap al tard, i una mica...
1: Vaig estar l'altre dia al concert de Romeo Santos, dissabte, i vaig intentar això un rato de la batxata, però sóc un veritable desastre.
0: Doncs au, d'aquí una estona parlarem amb la Pepita, que va néixer a Barbens, però pràcticament tota la vida ha viscut a Barcelona, on va venir de molt petita. I aquest matí també vindrà l'Oriol Balaguer, un dels mestres pastissers i xocolaters més prestigiosos i guardonats del món, Jordi.
4: Sí, és un dels grans referents de la pastisseria d'autor d'aquest país. Acaba d'obrir una nova línia de botigues especialitzada en brioixeria que combina la pasta brisa, el brioche i la pasta de full. L'Oriol Balaguer també ens parlarà del retrobament amb el xef Carles Avellan, que se celebrarà el proper 25 de juliol a Calella de Palafrugell. Tornaran a cuinar junts després de 30 anys de fer-ho per primera vegada. I avui l'Oriol Balaguer ve carregat d'un assortiment dels seus millors croissants que sortejarem entre els oients que ens truquin.
0: Sí, noi,
1: i em puc quedar jo, això?
0: Tu et pots quedar i pots fer el que vulguis, Joan López Alegre. Els oients, si voleu guanyar els croissants de l'Oriol Balaguer, heu d'encertar el so del dia. No és un ratpenat, és aquest, sentim-lo. Epa. Doncs au, ja podeu anar trucant, el 900-454-455 des d'ara mateix. 900-454-455, Jaume Tudela, Aro Serén i Marta Inglés al control de so. Passen 2 minuts i mig d'un quart d'11.
5: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
0: Aquest matí a la tertúlia, Salvador Cot, editor del Grup Món, Joan López Alegre, professor de la Universitat Abat Oliva, i tenim l'Anna Sáez, la directora del diari Segre, des de Lleida, des de la capital del Segrià. Avui arribareu als 41 graus, Anna.
2: Sí, abans has dit avui serà el sostre, i he pensat tant de bo sigui avui, sí. I d'aquí ja no pugem més, perquè últimament
0: és,
2: arribem al sostre, però al cap de 3 dies torna a haver un altre sostre.
0: Sí.
2: I la veritat és que ja està sent molt pesat aquest estiu.
0: Doncs sí, demà vindrà el Picó i ens explicarà una miqueta el què. Ell té l'esperança, pel que diuen les tendències, que a finals de juliol, sobretot durant l'agost, i especialment, que pot ser un festival, els mesos de setembre i octubre, tinguem fortíssimes tempestes, que a més hi pot haver algun disbarat aquest any amb el mar tan calent. Bé, el tenim molt per sobre del que és habitual en aquesta època de l'any. En parlem demà amb l'Alfred Rodríguez Picó. Ara volem parlar de Mariano Rajoy, que no es disculpa, dispara contra la Moncloa amb aquest nou article. Ells no demanen perdó, diu, per res. Els interessa més xivar-se un ministre estranger per distreure, per desviar l'atenció de la corrupció i altres històries. Què més diu Rajoy, Anna Córdoba?
6: Doncs en aquest nou article, que s'ha titulat Hay que tener buen humor, Rajoy tira d'ironia, dona les gràcies als qui el llegeixen i el saluden pel carrer, sobretot, diu, en aquests últims dies. Diu que cal tenir bon humor per saludar-lo a ell, i d'aquí el titular d'aquest article d'opinió. A més, agraeix a les autoritats l'atenció que li han parat en aquest Mundial, però lamenta que aquests esforços els hagin distret d'altres qüestions que, diu, són les que de veritat preocupen els espanyols. Ara bé, Rajoy afegeix que els interessa més provocar soroll i distreure l'atenció perquè no es parli de la situació que estem vivint actualment. A més, acaba dient que ells no demanen perdó per res, és el que deies tu, Xavi, i que els lectors ja saben com és i què pensa.
0: Ja sabeu com soy i què penso.
2: Home, això és veritat.
0: Escrit Mariano Rajoy. És veritat, però hi ha gent que no es pensava que arribés a dir una cosa com aquesta.
1: Però és que jo crec que tot s'ha de posar en context, o sigui, heu de veure com fa ell aquests articles, des de quan els escriu... és que els fa amb notes de veu, no sé si ho sabeu.
0: Ho sabem perquè ho has dit tu fa un moment.
1: O sigui, ell fa notes de veu i les envia... És que el debate és del seu, és de la meva universitat, i per tant ho sé.
0: Saps de què parles, eh?
1: Sí, però no és una crítica, i crec que és una polèmica artificial, tal com s'ha volgut crear, però jo no crec que Rajoy volgués entrar a la polèmica real que sí que hi ha en molts països d'Europa sobre les nacionalitzacions d'esportistes, sobre qui és d'un país o no. Aquest és un debat que s'ha tingut a França, que s'ha tingut a Països Baixos, que s'ha tingut a Itàlia, que l'hem tingut aquí a Espanya, amb les nacionalitzacions d'esportistes, sobretot pensant en Jocs Olímpics, amb gent procedent de Marroc o de Cuba. Però jo senzillament crec que l'article era frívol, que no entrava a la profunditat d'aquest debat en absolut. I que li ha convingut a Sánchez i a Álvarez i tot això donar-se cops al pit... de forma...
0: Compte que els... digues, Anna. No, dic, compte que el Salvador Cot s'ha posat les ulleres.
2: A veure, sí. No apunta... oblidem que... o sigui, una cosa és fer un comentari en un bar i dir una burrada que tots en diem moltes, però un expresident del govern, 8 anys president del govern, jo crec que ha de saber que quan ha posat per escrit que a la selecció francesa no hi juguen francesos, fent una referència clara a que hi ha molts negres, crec que com a mínim havia de matisar aquesta frase. Ja no et dic disculpar, com a mínim havia de matisar aquesta frase.
0: Salvador Cot.
3: Bé, insisteixo, o sigui, el Rajoy ha dit el que pensen la majoria dels espanyols, no? Que si són negres, doncs no són francesos, i que si són negres musulmans o no sé què, tampoc són espanyols. Això, el nacionalisme espanyol ho pensa estructuralment de la mateixa manera que és això, quan hi ha un català que es diu Pérez Garrido o Belmonte com jo, doncs no pot ser independentista perquè és un xarneo agradecido, no sé quantes coses.
1: Això ho va dir la Marta Ferrusola, no? Que va dir que li havien entrat a la cuina de casa perquè José Montilla era president de la Generalitat.
3: Bueno, o sigui, que haguessin perdut les eleccions és una altra cosa. Jo el que et dic és, has citat el Barrera. Això m'emprenya bastant.
1: Emprenya't.
3: Perquè el Barrera, això, l'origen d'això és una mentida. Que està extreta d'un llibre que és fàcil de trobar, que es diu Què pensa Ribera Barrera, una col·lecció que feien de l'editorial Dèria, en la qual el literal li preguntaven i ell deia, havia estat molts anys als Estats Units, el Ribera Barrera era un lluitador a les trinxeres contra el feixisme, i ell deia, el coeficient intel·lectual dels negres dels Estats Units és inferior al dels blancs, i llavors continuava. Però això no és una prova perquè els testos utilitzats per determinar-ho, aquest coeficient intel·lectual, no poden corregir la influència del medi en què es viu, l'entorn familiar, etc. Això es va tallar, aquesta segona part, sempre s'ha tallat i s'ha utilitzat per intentar connotar la Ribera Barrera, insisteixo, lluitador amb el fusell contra el feixisme entre el 1936 i el 1939, exiliat, catalanista de pedra picada, per connotar-lo com de racista o no sé què, tallant aquesta segona part de la frase. Per tant, m'emprenya bastant i això...
1: Llàstima que tants anys després un successor en el càrrec en el partit que va tenir Barrera com Junqueras digués que ell no tenia res d'espanyol i que era ètnicament, o no sé exactament com ho va dir, més semblant a un francès i li donés continuïtat. Vale. Llàstima.
3: Joan, efectivament, com dius tu, no sé exactament, no saps exactament què va dir. Jo sí. Això era un article a l'Avui en el qual jo en aquell moment n'era subdirector, i l'article aquest, que ja te'l passaré, el que deia és un fet científic, que en les traces d'ADN, la població... Sí.
1: Parlant d'ADN, també Torra va dir que no, jo tenia una tara d'ADN, no que tens... jo també Torra va dir, però potser també tens una justificació. No, però tens... seguint amb nacionalistes etnicistes,
3: tu no tens
1: Torra també va dir que jo tenia una tara d'ADN perquè no era un català nacionalista.
3: Tu no tens ADN. Bueno, escolta, m'agradaria que rectifiquessis, no tornessis mai més això de la Ribera Barrera, i el Junqueras tampoc Estava...
1: No, no, només faig, només, faig teva, només faig meva la teva frase. El nacionalisme és clarament etnicista. No en tinc cap dubte.
3: El nacionalisme espanyol és claríssimament
1: etnicista.
3: Tu dius
1: l'espanyol. Jo dic, no, no, estic d'acord. El nacionalisme, que és un cas de narcisisme patològic de caràcter grupal, es basa en pensar que tu, perquè ets d'una certa ètnia, ets superior al senyor del costat.
3: Efectivament. I, per
1: i això, i això per és jo que vinc a Catalunya, essencialment, ho pateixo dels que es consideren una casta superior, que són els nacionalistes catalans, que porten aquí una vida manant i que creuen, com va dir Quim Torra i tanta altra gent, també em diràs que allò de Pujol, que va dir que era un deconstruït, Duran i Lleida,
3: això,
1: que va dir que els andalusos eren uns vagos, segur que tot és inventat, segur que tot és una manipulació, segur que tot és fruit d'un invent de la Razón, l'ABC, el Mundo, i no sé quants mitjans de comunicació més, però és evident que el nacionalisme és etnicista. Tots els nacionalismes són etnicistes.
3: Però t'agrairia que abans de parlar sabiessis de què parles.
0: Donen un, ja, sisplau.
3: No, no, i tot això t'ho aniré passant.
1: Jo mantinc que tots els nacionalismes són etnicistes i el català també, que és el que jo pateixo.
3: El nacionalisme català és un nacionalisme defensiu.
1: Etnicista.
3: Defensiu.
1: Bueno, és la teva opinió.
3: No,
1: perquè
3: no,
1: tu com
3: defensiu.
1: Que, tu com
3: perquè
1: que estàs de la casta superior...
3: No, no,
1: tu
3: no, no, la casta
1: no
3: superior
1: molesta,
3: és... La...
1: A tu no et molesta que Torra digui que jo tinc una tara a l'ADN perquè no penso com tu.
3: També et passaré l'article del Torra.
1: Estupendo, molt bé.
3: L'article del
1: si
3: Torra...
1: Si ho justificaràs tot, no, perquè formes part de la casta. No,
3: no,
1: no passa res, ho justificaràs tot. No és
3: nicista.
1: Un problema. No, t'estic dient que ets nacionalista i que jo crec que tots els nacionalismes, més igual d'on te siguin...
3: El teu.
1: Són... No, jo no sóc nacionalista.
3: Ah, amigo!
1: Jo no sóc nacionalista.
3: Ara!
1: Jo no em declaro.
3: Perquè, per què? Perquè
1: jo
3: tens
1: no
3: un exèrcit. Perquè
1: jo no
3: tens
1: em declaro.
3: Un exèrcit.
1: No, no, no.
3: Una
1: no.
3: Bandera...
1: No, no.
3: No sé què. No, no,
1: no, no. Jo no em declaro, una... jo no em declaro sí, sí. Diferent a tu. Tu et declares diferent a mi. El nacionalisme es declara diferent dels altres.
3: No, no. O sigui...
1: La gent que no som nacionalistes,
3: no,
1: el que tenim són compatriotes.
3: Tu no ets... Jo no soy espanyol, espanyol, espanyol.
1: Jo, clar, que em considero espanyol, però és que per mi...
3: Ser, vale, perfecte.
1: Per mi,
3: ser espanyol
1: ser català,
3: és absència de nacionalisme.
1: Per mi ser català és una forma
3: és dir,
1: de ser... És la millor forma de ser
3: totes
1: espanyol.
3: Les, totes
1: punt,
3: les, totes
1: no
3: les,
1: té problema.
3: Tota l'estesa no de banderes...
1: Problema.
3: Tota l'estesa de banderes de jo soy espanyol, espanyol... L'altre dia a Madrid... A Madrid...
1: Tu has vist l'escut d'Espanya, el que té
3: a Madrid,
1: dins,
3: eh? A Madrid cridant... Portugal és Espanya. La gent.
1: T'ho has vist?
3: La gent amb banderes
1: bueno,
3: espanyoles.
1: I tu dius que el sud de França és Espanya, Catalunya, i tu dius que València és Catalunya, i que Balears sí. És Catalunya, i que l'Alguer és Catalunya.
3: Bueno, sí.
1: Què més vols? El pancatalanisme és una
3: si
1: forma
3: no...
1: també de superioritat
3: bueno,
1: falsa.
3: Si no acceptes que el nacionalisme espanyol és que et sembla que ni existeix, per què? Perquè tenen, desfilades trompetes, legió, cabres, banderes, no sé què, i tot,
1: forma...
3: i seleccions de futbol... l'himne aquest...
1: Plegades de català.
3: L'himne aquest...
1: Veus, és despreciatiu. Si jo et digués la me dels segadors, digues, ah, ets nacionalista espanyol! I tu pots dir, l'himne aquest, en plan despreciatiu, és superioritat moral que la teniu perquè fa 50 anys que maneu i feu el que us dona la gana.
3: Molt, és que és molt difícil que t'agradi aquest himne, eh? S'ha de ser molt nacionalista, eh? S'ha de ser molt nacionalista. No sé com va, lolo, lolo, chunda, chunda, com va això?
1: Veus, és ofensiu, és que no ho podeu evitar. És ofensiu, no ho podeu evitar.
3: Nois, és un himne monàrquic.
0: Quin luxe tenir tertulians de nivell com aquests, que després es porten superbé, eh?
1: O faltaria més.
0: Com ha de ser, efectivament. Però com ens agrada la tertúlia dels dimecres, en Assaes?
2: Sí, a més, clar, entrem en unes profundes contradiccions perquè, a veure, aquests mateixos que diuen que un negre no és espanyol del tot o no és francès del tot perquè no sent l'himne, no sent els colors, no sent tot, són els mateixos, en el cas d'Espanya, que prohibeixen no ser espanyols als catalans que no se senten espanyols. I dius, això, a veure, és una mica contradictori.
3: No, el millor és el que ponen tu DNI, perquè a mi el Joan em dirà que el que ponen mi DNI és que sóc espanyol i ja està, i que em foti, i en canvi el nacionalisme espanyol en general a un àrab que encara que tingui el DNI espanyol no el deixen ser espanyol.
1: Això que deies, Joan, és interessant, perquè jo crec que ens pot portar amb una altra reflexió, i tu sobretot que tens pobles amb molta gent vinguda de fora aquí a Lleida, no ho sé, penso en Guissona, per exemple, que és la pregunta, ens la fem sempre, nosaltres hem de considerar tothom que ha arribat aquí espanyol, perquè si no, doncs es pot considerar racisme, però jo que sóc de Mataró i que també tinc molta migració, la pregunta que em faig, i abans feia el comentari de quan ens va eliminar el darrer mundial el de Qatar ens va eliminar a Marroc, és, i ells es consideren espanyols? No ho sé, penso, per exemple, en el que va passar fa uns anys, quan va haver-hi el partit de futbol aquell de França a l'estadi de Saint-Denis, i tocaven la Marsellesa, i el públic, que òbviament era majoritàriament de no sé si els francesos tenen DNI o no, però de nacionalitat francesa, es van ficar a xiular la Marsellesa i es va suspendre el partit, no? I clar, doncs, on està Saint-Denis, l'estat de France, que està, doncs, amb el que França en diu una banlieue, i això et porta a la reflexió de, en realitat, jo ho he vist a Mataró, molta de la gent que té el mateix DNI que deia el Salvador que tinc jo, en realitat tenen el DNI i administrativament són compatriotes meus, però no se senten espanyols. No? O sigui, ens hem de fer, jo crec, la pregunta en els dos sentits. Què és el que nosaltres hem de fer per ser tolerants i rebre aquesta gent? Faltaria més. Però, i ells fan el mateix esforç que fem nosaltres? I aquesta és una pregunta que ens hem de fer.
3: Jo faig uns esforços que flipes per no ser espanyol i no me'n surto, eh? No,
1: tu sabràs. Jo, en canvi, com que estic... jo, com que, en canvi, no tinc aquests problemes identitaris, estic la mar de còmode i de tranquil. Puc dedicar els meus esforços a altres coses.
3: Veus? Això és el que vull jo.
1: Estupendo.
0: Sí, nois, escolteu, demà, aquest dijous, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea publicarà dues sentències sobre l'amnistia. Joan López Alegre.
1: Demà a les 9:30, sembla, no?
0: Sí, a quarts de 10. Demà sí. Començarem el programa justament amb aquest tema. Recordem, però, que digui el que digui Europa, l'última paraula la tindran els tribunals espanyols. Com i quan acabarà això?
1: Però sembla...
0: Què passarà
1: bueno,
0: per demà,
1: poder el Salvador, poder el Salvador té més informació de que pugui venir de l'àmbit de Junts o de la proximitat del Puigdemont o l'Anna, però des del punt de vista europeu, aproximadament el 80% de vegades que l'informe previ que ha fet el lletrat del tribunal va en una línia, l'informe final, la sentència que dona el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, va en la mateixa línia. Per tant, i com podem recordar, crec que va ser el novembre, l'informe que va fer el lletrat previ a la sentència era un informe que era favorable a l'aplicació íntegra de l'amnistia en l'aspecte clau on té la consulta del Tribunal de Comptes, que és el que té que veure amb si la malversació, que és el que manté, per exemple, la inhabilitat a Oriol Junqueras, o que podria portar una detenció de Carles Puigdemont, si vingués a Espanya, afecta o no afecta fons europeus. Per tant, lo lògic demà és que el TJUE es posicioni a favor de l'aplicació íntegra de la llei d'amnistia, cosa que pot facilitar les resolucions que ha de prendre tant el Constitucional i el Suprem durant la tardor, i que, per tant, el meu càlcul és que no sé que hi hagi una sorpresa, que sempre hi pot ser-hi, però jo crec que és molt difícil que hi sigui, que puguis tenir a Puigdemont als vols del Nadal voltant per aquí.
0: L'advocat de Puigdemont li aconsella no tornar a Espanya ara, encara que el TJUE li doni la raó, Salvador Cot.
3: Bueno, en el supòsit aquest que es compleixi això del 80%...
1: És estàs d'acord amb el que diu? Que no, que,
3: sí, que... sí. El que no crec... O sigui, aquí dependrà de què és el que faci el Suprem, bàsicament, no? I el Suprem pot fer tres coses. Pot, efectivament, aplicar la doctrina del Constitucional i del TJUE, i, per tant, el que el president Puigdemont torni. Pot inventar-se una altra cosa, que ja ho han fet, o sigui, al principi era rebel·lió, després sedició, després no sé què, ara és malversació, i continuar... per una altra via, no? Impedint el retorn dels exiliats les sentències, les inhabilitacions i tot això. O pot fer una tercera cosa que jo crec que és molt probable, que és res. És a dir, deixar-ho allà en un calaix i no fer res. No fer res i que vagi passant el temps i que això es vagi cronificant i tal. Això no és la primera vegada que ho fa.
1: Però no té cassació, la resposta del que digui el TJUE.
3: Però el TJUE no és executiu.
0: Anna Saez.
3: És consultiu.
2: Sí, jo també no confio massa en que canviï res, sincerament, perquè, doncs, com ara deia el Salvador, doncs, quan no surt una cosa és allò de Groucho Marx, no? Aquests són els meus principis i si no us agraden en tinc uns altres. O sigui, han anat traient coses i coses. Jo vull recordar que això crec que no se'n va parlar molt, però a mi em va fer reflexionar molt. quan hi va haver l'assalt al Capitoli als Estats Units, ara sembla que me'n vaig, però torno, que hi va haver morts, recordem, que hi va haver doncs, gent que esbraonada allà, van pujar, van entrar. Llavors Biden, que doncs, ja sabeu com és la política americana, que allà doncs, el Partit Demòcrata seria aquí el PP, sector conservador, va dir que gairebé allò s'aproximava a la sedició. I jo vaig pensar, buf, aquests no saben com és ara la sedició, vull dir que ara la sedició és tot. És a dir, com se va pervertir tant el llenguatge i es van crear coses que no eren, perquè l'enriquiment personal, estem parlant d'això, enriquiment personal, de qui va haver enriquiment personal? És que és al·lucinant i, per tant, doncs, no sé què dirà el Tejue demà, no, evidentment, però sí que sé que digui el que digui, no sé si passarà res realment. Mm-hmm.
7: No, jo, de lo que està dient ara l'Anna, només fer un matís, eh? Precisament el tema de l'enriquiment personal és una reforma legal que ha fet l'actual govern socialista, i que és una reforma legal que crec que és molt discutible, perquè la malversació de fons públics, que vol dir fer anar diners de tots de forma il·legal, consisteix en robar-nos el conjunt de la societat, indistintament de que això vagi a parar a la butxaca del polític o a la butxaca d'un altre o a una empresa. Per tant, això s'ha fet com una petició que ha fet en aquest cas l'independentisme català, que li va donar suport a Sánchez per la investidura, per intentar apaivagar precisament les penes. Jo crec que ningú ha dit que Puigdemont es quedés ni un ral, però el fet de la malversació per muntar un referèndum il·legal i per fer anar recursos públics perquè el com que la llei no preveu no deixa de ser malversació, hi hagi enriquiment o no, i la llei s'ha modificat després per cosa que facilitaria que si un altre dia un altre referèndum il·legal, per tant les penes fossin més baixes.
0: Bé, uns lladres han intentat robar aquesta matinada a casa de Lamine Yamal. Ara de seguida us n'informarem i també parlarem amb Lidón Gasull, directora de les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Volem saber què en pensen els pares i mares d'aquesta convocatòria de vaga pel primer dia del nou curs escolar, pel 8 de setembre.
8: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Veneçuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia Bizum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
9: Sabem que llevar-se a les 7 del matí és una puta. Per això nosaltres ens llevem dues hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
10: Tot a punt. Bon dia i bona sort.
9: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
11: Podríem llevar-nos a les 8.
9: Però per què, si ens encanta?
12: Badó, no puc més.
13: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
12: Badó, em passo el programa de tardes.
13: Ei, Badó, que tinc molta tos, eh?
9: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 7 a 9.
5: Bon dia i bona sort.
13: Bon dia i bona sort.
5: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó. Drums! A Ràdio 4, el cap de setmana comença amb actualitat, música, cinema, teatre, art, viatges, futbol i moltes coses més. Escolta'ns al cotxe, de camí a la platja o a la muntanya, a casa o mentre gaudeixes d'una escapada. Ens acompanyes? Dissabtes i diumenges, de 9 del matí a 12 del migdia, són 4 dies amb David Gallac Gesto. Recorda que la vida són 4 dies i dos d'ells cap de setmana. Ràdio 4. El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
0: I aquest matí també amb l'Anna Sáez, el Joan López Alegre i el Salvador Cot. Ho acabem de saber ara mateix. El personal de seguretat privada de la Lamine Yamal ha frustrat aquesta matinada, fa només unes hores, un intent de robatori a la casa que el futbolista té a Esplugues de Llobregat, Jordi Vila.
4: Sí, ho acaba de confirmar també els serveis informatius d'aquesta casa. Un vigilant va avistar a través de les càmeres de seguretat a dos individus que estaven pujant per un dels murs de la propietat del jugador del Barcelona, que té Esplugues de Llobregat, com deies, Xavi, aquesta matinada. Justament, mira...
0: Després del partit.
4: Després del partit,
0: que
4: va jugar la selecció espanyola 2-0 contra França. Gran partit, la veritat és que va ser brutal el partit com van jugar el tiki-taka. En fi...
0: El Cor també li va agradar molt i està molt content.
3: Contentíssim, estic eufòric.
0: No he dormit tota la nit...
4: Sí, jo la veritat és que vaig disfrutar molt, vam disfrutar molt amb el partit. Tornant a aquest incident, a casa de la Lamine Yamal, diguem que no ha anat a més.
3: Aprofitaven que no hi era.
4: No ha anat... Sabien que no hi era i per això van anar, Bé, quan els lladres es van veure sorpresos pels vigilants de seguretat privats, doncs van descendre ràpidament del mur, van fugir, que més ajudeu-me, i vaja, la seguretat privada del futbol ha alertat els Mossos d'Esquadra i a la Divisió d'Investigació Criminal de la Policia, que s'ha fet càrrec de la investigació.
0: Bé, més coses, com deien mestres i professors, com sabeu, convoquen vaga pel primer dia de curs, pel proper 8 de setembre. Doncs ara volem saber, els del matí de Ràdio 4, volem saber com s'ho han pres les famílies, això. Lidón Gasull, directora de les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Què tal? Bon dia.
14: Hola, bon dia.
0: Què us sembla la notícia, aquesta convocatòria de vaga, justament pel primer dia del nou curs escolar, pel dimarts 8 de setembre?
14: Doncs mira, com sempre, no? Sabem que això és molt difícil per les famílies, no? Per un tema de conciliació laboral i familiar, però també és veritat que ja havíem acabat el curs amb moltes crítiques per part dels professionals de l'educació perquè no s'abordaven els problemes estructurals del sistema educatiu i, per tant, com no hem avançat en aquesta direcció, doncs, evidentment, han convocat aquestes mobilitzacions. Nosaltres esperem que el Departament d'Educació té aquest marge de l'estiu per intentar evitar, no, aquesta situació i posar fil a l'agulla per solucionar aquest tema.
0: Bé, mira, justament a la tertúlia aquest matí m'acompanyen el Salvador Cot, el Joan López Alegre i l'Anna Sáez, que és la directora del diari Segre, des de Lleida, i l'Anna, abans, Lidón deia

0: De veritat, el primer dia han d'anar amb una classe, amb una persona que estarà allà de serveis mínims, etc. Jo ho he trobat lleig, sincerament.
1: Lidón Gasull, vosaltres, les famílies d'alumnes de Catalunya, enteneu que s'amenaci amb aquesta nova vaga coincidint justament amb el primer dia del nou curs escolar, 8 de setembre?
2: Bé, en aquest sentit, jo crec que l'opinió que puguem tenir les famílies a títol particular, en aquest cas, no és el rellevant. El que sí que és rellevant és que el professorat té dret a fer aquesta vaga. És una mesura de pressió per obligar el departament a moure's i al final és el seu dret fonamental i l'hem de respectar. Ara bé, això no significa que no hem de treballar per evitar que aquesta vaga finalment es produeixi. Insistim que hi ha marge de maniobra. La pròpia AFAC ha posat sobre la taula la necessitat d'obrir un espai amb els diferents agents de la comunitat educativa i treure aquest tema de la mesa sindical. No hem avançat en aquesta direcció. Nosaltres hem posat això sobre la taula perquè creiem que seria una bona manera de traçar un full de ruta, donar confiança tant als professionals com a les famílies de que anem avançant i, per tant, creiem que és la fórmula per poder avançar. El Departament d'Educació no està movent fitxa en aquesta direcció i el conflicte va escalant. Ja ho sabíem que el curs tancava així i sabia que això ens arrossegava. Per això des de la FAC hem intentat i ho estem intentant desencallar aquesta situació i treure el conflicte de la mesa sindical.
1: Què esteu fent per desencallar-ho? I en quin punt esteu? I a què aspireu? Penseu que pot passar aquests propers dies més immediats, perquè les negociacions entenc que durant el mes de juliol potser sí, però l'agost probablement se n'aniran de vacances, uns i altres.
2: Sí, bé, també tenim la primera setmana de setembre, l'última d'agost, també ens podem començar activant. Tenim que necessitem un període tots de vacances, potser en ple mes d'agost, però tenim el que ens queda de mes de juliol, tenim l'última setmana d'agost, la primera setmana de setembre. Nosaltres plantegem el que ja hem posat sobre la taula, ho hem fet públic, no? Crear un espai amb els diferents agents de la comunitat educativa, arribar a consensos sobre els principals problemes estructurals que té el sistema educatiu, posar criteris a l'hora de poder avançar, calendari, sobretot, calendari d'execució de com avançarem i associar-li un pressupost. Donar confiança a la comunitat educativa de que s'actuarà. Sabem que es pot actuar de forma immediata, hi ha coses que sí es poden començar a fer, d'altres requereixen més temps, però sí que li hem de donar confiança a la comunitat educativa.
1: Aquests
2: punt estem.
1: Aquests dies, Lidón, alguns tertulians del programa han dit, escolta, aquí no hauria de marxar ningú de vacances fins que no quedi resolt aquest conflicte, tu. Diu, ja portem molts dies de vaga. L'altre dia deien, tu imagina't un nen, una nena de 2 o 3 anys, primer dia d'escola, P2, i vas allà el dia 8 i la persona que serà el seu referent no hi és. Allò que deia ara la Nassaet, no? Primer dia d'escola, que no és un dia qualsevol.
2: El que passa és que fer una anàlisi així tan de curta mirada distorsiona una mica la realitat. És a dir, el sistema educatiu porta molts anys que no avancem i, per tant, ha arribat un punt que ha arribat al col·lapse i ara el que es necessita és posar solucions sobre la taula que donen confiança als diferents agents de la comunitat educativa. I ens toca treballar en això i li toca al Departament d'Educació prendre-s'ho en sèrio. Prendre-s'ho en sèrio i no fer anuncis de climatitzarem els centres educatius en 10 anys vista, estem fent ronda de consultes amb professionals. Aquesta no és una manera de donar seguretat als diferents agents de la comunitat educativa. Cal dir, ens ho prenem en sèrio, ens seiem, veiem com ho fem. Nosaltres hem posat una proposta sobre la taula que és de consens amb els diferents agents de la comunitat educativa.
1: Per on passa? Què diu aquesta proposta? Quins són els punts?
2: Passa per crear un espai, un espai amb els diferents agents de la comunitat educativa afectats directament per la programació educativa per acordar quins són els punts més importants que necessita abordar el sistema educatiu. I passa per l'educació inclusiva, nosaltres hem posat sobre la taula la codocència, però en podem parlar. Passa per adaptar els centres educatius a l'emergència climàtica no a 10 anys vista, sinó en un període de temps molt més curt. Passa per poder parlar de planificació educativa, que és un, un dels mals, no?, que té el sistema educatiu i que acaba tenint conseqüències en moltes coses que no estan funcionant. Passa per parlar de menjadors

0: universals i gratuïts. Hem de tenir en compte que gran part del problema que té el sistema educatiu té a veure amb les dades de pobresa infantil i juvenil que té Catalunya i, per tant, també necessitem abordar aspectes que millorin i que tinguin un impacte positiu en la infància, més enllà dels aprenentatges, perquè acaba contribuint això a la millora dels resultats de l'aprenentatge. Per tant, hi ha molts temes sobre la taula que també els hem de consensuar i hem de posar un full de ruta per poder treballar.
1: Bé, i a tot això, recordem, tema sortides, colònies, ja hi ha més de 1.300 centres escolars que amenacen en no fer-ne durant aquest nou curs escolar. Lidón, moltíssimes gràcies una vegada més per haver estat en directe aquí al matí de Ràdio 4. Lidón Gasull, directora de les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Que vagi molt bé, a veure si hi ha acord. I bon estiu, si no tornem a parlar. Lidón.
0: Bé, esperem que avanci tot de forma positiva.
1: Això,
0: moltes gràcies.
1: Això esperem. Moltíssimes gràcies. Que vagi bé.
0: A vosaltres.
1: Ai, senyor, que pinta que hi haurà vaga el 8 de setembre. Eh?
2: És que és un conflicte profundíssim. No eren 400 euros. Això ja es veia, ho veia tothom. Vaja, menys el govern, ho veia tothom.
1: Ah. Joan López Alegre.
3: És que sempre tindran una excusa. Han sequestrat a les famílies, als nanos... I se n'aprofiten, a més de la torpesa del govern, però és injustificable.
1: Mm-hmm. Ana Sáez.
4: Sí, jo només he trobat a faltar que jo diria que una part molt important de la comunitat educativa són les criatures, i de vegades això no es té en compte.
1: Ja. Per cert, veig el teu diari, Anna, el Segre, que obliguen a revisar, el triant parlant d'aquest tema, obliguen a revisar 3.000 casos de veïns de Lleida d'origen estranger i que van delinquir el 2025, que opten a regularitzar-se.
4: Sí, a veure, el que diuen és que no es pot fer en general, és a dir, tens antecedents, no pots obtenir la nacionalització. El que es diu és no, s'ha de mirar cas per cas, perquè
1: per cas,
4: depèn... quan vas delinquir, què vas fer, quan ho vas fer. Suposo que no és el mateix haver robat una moto amb 16 anys que haver matat algú fa 2 mesos.
1: El Suprem, en efecte, afirma que no n'hi ha prou amb tenir antecedents i cal estudiar cada cas. Joan López Alegre, com ho veus, això?
3: Estic d'acord amb el Suprem. Clar, és que demanar antecedents a països que tenen un sistema judicial com són molts països del tercer món i que això pugui ser un paper per regularitzar algun aquí, en si mateix és com obrir la porta a tothom.
1: Salvador Cot.
2: Clar, antecedent, què vol dir? És això, vull dir, s'ha de mirar cas per cas. És obvi.
1: Les culpes de Junts, titular de l'article del Cot al món.cat.
2: Sí.
1: Explica'ns-ho, això, home.
2: No, jo penso... Ara, en aquests moments, hi ha una pressió molt gran sobre Junts, en el sentit que se'ls acusa... No se sap ben bé de què, però de l'ascens d'Aliança, com si això ho propiciessin ells, no? I jo crec que l'ascens d'Aliança té poc a veure amb un partit que a hores d'ara se'l pot acusar del que passi a Sant Cugat i no gaire cosa més.
1: No ho deies l'altre dia, no, que diu, només se'ls pot acusar del que passi a Sant Cugat, vull els de Junts, ara mateix.
2: Fa 4 anys que estan a l'oposició.
3: Jo és que
2: no?
3: Crec que dels avis de Convergència van venir, o dels pares de Convergència van venir els fills de la CUP i ara han vingut els nets d'Aliança.
2: Bueno, no sé, vull dir, Aliança
3: és un spin-off de Junts.
2: És un partit que té una retòrica antielitista, que diu, parla sobre la immigració, és un partit islamòfob. Bueno, és un partit que en el context actual de Catalunya i sobretot després del fracàs del procés, doncs, bé, és una sortida electoral per moltíssima gent.
3: Jo que no estic d'acord amb res, crec, o amb gairebé res, amb Sílvia Oriol, sí que estic d'acord amb el que va dir, per cert, de la central nuclear d'Escó i de Vandellós. En canvi, estic d'acord amb una cosa que ella ha dit alguna vegada, que és que l'única virtut que té aquesta senyora és que ella diu en el faristol del Parlament el que els votants i els dirigents de Junts diuen el dinar de diumenge de casa amb la família sense un micro al davant. I això que ella ho diu, si voleu, de forma xistosa, jo crec que és bastant veritat i que, per tant, doncs, és clarament un spin-off de Junts.
2: És a dir, sí... Perdona, Anna, digues.
4: No, però anava a dir, però no oblidem que hi ha votants de Vox, que això a mi m'ha fet explotar el cap molt, votants de Vox que es passen a Aliança Catalana.
3: No, és molt comprensible. Fixa-t'hi una cosa, Anna, ho explico molt ràpid, si em permeteu. Vox ha aconseguit a la Catalunya interior, o sigui, a les comarques fora de la zona metropolitana, resultats electorals a municipis com Manlleu, per ficar un exemple, infinitament superiors als que havia obtingut mai de la seva vida tant el Partit Popular com Ciutadans. Perquè el motiu per al qual hi ha gent en aquestes zones on el vot, que diria el Salvador espanyolista, no ha rascat mai un quico, i en canvi Vox ho ha aconseguit perquè el tema antiislamista ha fet que molta gent que no se sent espanyola votés a Vox, i ara aquesta gent té una opció amb la que està més còmoda. En realitat, el que ha passat és que el Pirineu ha desaparegut i que la onada que hi ha al sud de França amb el Rassemblement s'ha instal·lat també en una part de Catalunya, com si hagués desaparegut la frontera entre Espanya i França.
2: És a dir, des del 2020 han vingut aquí, els últims 10 anys han vingut aquí 2 milions de persones, no? A Catalunya, 2 milions. Aquests 2 milions de persones consumeixen serveis, van al metge, porten els nens a l'escola i agafen el tren i tot això, no? No hi ha hagut una inversió, això crec que tots estem d'acord, equivalent per part de l'Estat. Això ho ha impulsat l'Estat. L'Estat ha decidit l'Estat ha decidit quin tipus d'immigració vol.
3: Crec que era Àngel Colom, no?, que estava en una oficina de la Generalitat a Marroc destinat a captar gent per venir cap aquí.
2: La Generalitat, tu saps perfectament que no té cap competència ni en fronteres, ni en nacionalitat, ni en visats.
3: Llavors van anar de vacances.
2: Ni res de res. Llavors, l'Estat espanyol des de fa molts anys fomenta la immigració castellanoparlant, catòlica i tal, de les seves excolònies. Com ho fomenta, doncs?
3: Pues aquí han vingut tots els marroquins, catòlics.
2: Tots aquests països no se'ls demana visat i en 2 anys tenen nacionalitat, a excepció als filipins, que els demana un examen de castellà, perquè creuen que no saben prou castellà. Bé, això, i s'ha fomentat un tipus d'economia, i això és un exemple, l'Estat espanyol és un exemple molt citat a tota Europa d'una política determinada, no?, que genera una economia determinada. Això s'ha compensat, els serveis s'han compensat, els serveis aquests que fa servir la classe mitjana, s'ha compensat amb més inversió, amb una inversió molt més alta per part de l'Estat. No. L'Estat ha fomentat que vingui gent, però després no ha invertit diners perquè aquesta gent i el conjunt de tothom tinguin serveis equivalents. Això, combinat amb que els impostos els paguen les classes mitjanes, les empreses petites, els autònoms i els jubilats i tot això.
3: Serveixen per col·locar més astúries a Traxate?
2: Les classes mitjanes paguen aquests impostos. És normal que hi hagi un estat amb cabreig amb la classe política, perquè ningú es creu que l'actual classe política, no importa si és el PSOE o és el PP o aquí el PSC o Junts o no sé qui, és evident que no tenen cap intenció d'arreglar res i que tot continua exactament igual. Que hi hagi un vot antisistema en aquest sentit és estrany. No és estrany. Que a més hi hagi gent que digui, hosti, tot això del procés ha acabat amb què? Amb Junts i amb Esquerra pactant amb el PSOE? Això és el resultat final? Doncs escolta'm, si aquesta diu que restituirà l'Estat català i no sé què, doncs som-hi. No és estrany. És així. I això en termes francesos també passa, eh? I en termes espanyols també passa. I la reacció és zero a tot arreu. Perquè el Macron tampoc no arreglarà res, continuarà desertitzant fora de París.
3: I per això Marine Le Pen serà president de la República. Doncs, perquè jo estic bastant d'acord amb el que dius amb tot això, hòstia, però hi afegiria...
1: Hi afegiria un element més
3: que jo crec que és definitiu i que és bastant senzill, que és tota aquesta gent i tots aquests problemes que tu has descrit, i crec que és una radiografia bastant real, la gent els pateix, han vist com el seu pis a l'entorn de casa seva es degradava, perdia valor i a l'esforç de la seva vida quedava en dubte, però mentrestant tenia una classe política que és una presumpta èlit que li deia tens que ser tolerant, si no fas no sé què ets un racista, però qui està patint els problemes són tota aquesta gent. I per tant això és el que fa que opcions com Aliança, com Vox o com a l'altra banda de la frontera, el Rassemblement, jo crec que a dia d'avui ja és irremissible que Marine Le Pen sigui presidenta de la República Francesa.
2: Però això ja ho veurem, hi ha eleccions presidencials l'any que ve, i el Mélenchon també, però pot haver-hi les eleccions franceses l'any que ve?
3: Si passa el Mélenchon, aleshores ja els resultats vegades
2: clar, patarran. Si passa Le Pen i Mélenchon, hi hauria unes eleccions presidencials l'any que ve de dos partits polítics, de dos líders polítics que poden ser presidents.
3: Aleshores, Geulebeck hagués fet un...
2: Tots dos partidaris de que França surti de la Unió Europea.
3: No, això Le Pen ja ha dit... això Le Pen ja ho ha canviat. La idea de tornar al franc, de sortir d'Europa, tot això ella ja ho ha anat matitzant.
1: Per cert, Aliança Catalana, Ana Sáez, que l'altre dia en parlàvem, que segons el CEO seria la primera força política a Lleida a les eleccions al Parlament.
4: Sí, a veure, no ha sigut cap sorpresa, no? Però sí, fa pensar. Vull dir, hi ha un descontentament social, evidentment, que confia en això, no? En aquestes posicions maximalistes que no tenen, si rasques, no tenen tampoc contingut, perquè no té sentit amb moltes de les coses que diuen.
3: I tenen gent aquí a Lleida que diguis, ostres, pues aquest, són gent representativa
4: a veure, i aquest seria i el tema principal. Jo crec que també una de les raons per les que pugen tant és que no hi ha ningú. Per tant, no pots dir doncs, aquest és un gran candidat o un pèssim candidat, perquè no hi ha candidat. De fet, almenys a l'alcaldia de Lleida estan trucant que, no sé, no descarteu que us truquin, perquè ja jo crec que ja se'ls han acabat les persones censades a Lleida. Que potser tenen un candidat magnífic, no ho sé, però sé que han trucat a molta gent.
1: Tu que tens calés, Joan López Alegre, baixa una miqueta l'IBEX 35, un 0,61%. 19.238 punts ara mateix. Va pujant el barril de Brent, tu.
3: Jo una vegada vaig tenir accions d'una cosa, que era el Banc Popular, ja sabeu com va acabar, o sigui que no em pregunteu mai si heu de posar un duro en borsa perquè sóc un mal oracle.
4: De tota manera, això com a faig una nota anecdòtica, però el meu pare, que no té cap acció de res, ni ha tingut mai diners ni res, cada dia el primer que fa és mirar si ha pujat o baixat la borsa. I diu que, no sé, que a ell li interessa. I sempre m'he preguntat per què, però sí, ell cada dia el primer que fa és mirar això i no té cap acció.
1: El barril de Brent, mira, $85.2 ara mateix. Salvador Cot, què fas aquest estiu?
3: Que ens n'envien un parell de barrils.
1: On aneu de vacances, Anna, Joan... Tot.
2: Jo aniré segur a Tossa.
1: A Tossa?
2: Sí.
1: Ah, fantàstic.
4: Sí, jo també, quilòmetre zero, diguem.
1: Sí?
3: No, Andalusia, el poble de la meva sogra.
1: Oh, que bé. Fantàstic, tu. Molt bé, doncs escolta, que tingueu un molt bon estiu. I us espero tots tres al setembre.
3: Moltíssimes gràcies.
1: De veritat. No, gràcies a vosaltres.
3: A l'audiència per la paciència i una abraçada a l'Anna i al Salvador. A veure si un dia ens portes a fer el programa Lleida.
1: Anna Sáez.
3: I la podem veure.
1: Tu no baixaràs, Anna.
4: Avui havia de venir.
1: Havies de baixar,
4: havia
1: ja ho sé.
4: I a més és que el fotut és que he d'anar a Barcelona, però més tard. No m'ho he pogut arreglar.
3: Escolta, jo per culpa teva m'he acostumat a mirar el Segre per internet, però a veure si ens veiem.
1: Al setembre ens veiem. A Barcelona o a Lleida, però ens veiem. Si no, dinem aquest estiu, Anna. Que vagi molt bé.
4: Una abraçada.
1: Bon estiu a tothom. Sentim les notícies de les 11 i de seguida tornem en directe aquí al matí de Ràdio 4. Fins ara mateix.
5: Són les 11. Ràdio 4. Serveis informatius. Bon dia. Avui, dia de reaccions a la victòria de la selecció espanyola de futbol davant de França, que jugarà la segona final d'un mundial de la seva història a Nova York, després de la del 2010. Àlex Eloi.
6: Des de l'àmbit polític, el ministre de Consum, Pablo Bustinduy, ha celebrat el 2-0, diu sentir orgull per la selecció i assegura que serà capaç de derrotar qualsevol rival, tant Argentina com Inglaterra. Són declaracions a Ràdio Nacional.
7: Sensación de orgullo y de felicidad extraordinaria que siempre en situaciones así pues se extiende, ¿no? Va más allá de lo que está en juego, nos reconocemos en ello y además es que creo que hay un componente en esta selección, no solo es que jueguen en colectivo y como equipo, sino que es que además son buena gente, es que se les ve, ¿no? Y es muy fácil sentirse representado y creo que es un orgullo la imagen que están dando de este país, la verdad.
6: De la seva banda, el vicesecretari de Política Autonòmica del Partit Popular, Elías Bendodo, ho relacionava amb el difícil moment que viu el govern després de la condemna al germà de Pedro Sánchez, també a Ràdio Nacional.
8: A Pedro Sánchez, que al gobierno le ha venido maravillosamente bien la victoria de España, sin ninguna duda. Esto es un tema secundario ahora mismo. La condena al hermano de Pedro Sánchez, sin duda, debería suponer la caída del gobierno.
5: Mentrestant, aquí a Catalunya, en l'àmbit polític, el president de la Generalitat ha anunciat que estendrà l'equiparació salarial del sector social a serveis externalitzats. Ho ha dit Salvador Illa en el marc de la celebració de la cimera del quart pla de suport al tercer sector, que reuneix el govern amb les entitats socials catalanes. Els detalls, Lorena Ens, bon dia.
9: Bon dia. Sí, Salvador Illa s'ha compromès a fer extensiu l'acord per l'equiparació salarial del tercer sector social que es va assolir al maig a les entitats dels serveis externalitzats. El president de la Generalitat ha sostingut que l'acord assolit va ser un pas molt important per dignificar 120.000 treballadors del sector social de Catalunya i que ara volen anar més enllà.
10: Per això també us puc anunciar el compromís del govern per fer extensiu aquest acord als professionals dels serveis externalitzats, per equiparar-los amb els seus equivalents dels serveis de gestió pública en la resta de departaments implicats, com és el cas, per exemple, del Departament d'Igualtat i Feminismes.
9: Ho ha anunciat en la seva intervenció a la cimera del quart pla de suport al tercer sector social amb la companyia, entre altres consellers, de la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo. Illa també ha anunciat que el proper dimarts el Consell Executiu aprovarà un acord per establir oficialment el dia 28 de maig com el dia del tercer sector social a Catalunya.
5: Els Mossos han desmantellat un grup criminal que hauria estafat més de 130.000 euros suplantant la identitat de les víctimes. Sergi Bassoles.
11: S'ha detingut a 5 persones d'entre 22 i 54 anys. Estan acusats de suplantació d'identitat i contractació fraudulenta de productes financers. De fet, en tan sols 12 dies, relaten els investigadors de la policia catalana, haurien aconseguit més de 130.000 euros amb el buidatge de targetes de crèdit contractades fraudulentament a nom de les víctimes prèviament suplantades. Els investigats, amb la documentació d'identitat sostreta de les víctimes, seleccionaven a la persona del grup criminal amb major semblança física per tal de suplantar la seva identitat. Amb el DNI, les dades bancàries obtingudes fraudulentament d'entitats financeres contractaven targetes de crèdit i productes de finançament en establiments comercials, substituint les dades de contacte de les víctimes per unes altres sota el seu control per tal d'evitar ser detectats. Les detencions es van dur a terme el passat 8 de juliol a Cerdanyola del Vallès, Mollet del Vallès, Ripollet i Montcada i Reixac. Durant els escorcolls en un dels immobles ubicat a Cerdanyola, es van intervenir més de 1.600 documents d'identitat de persones d'arreu d'Espanya.
5: Gràcies, Sergi. Parlem ara de l'ús de les pistoles Taser per part de la Guàrdia Urbana. I és que l'Ajuntament de Barcelona ha votat favorablement l'aprovació inicial del reglament que regula la dotació i ús d'aquests dispositius conductors d'energia.
6: El nou reglament s'ha debatut i aprovat en la Comissió de Presidència i Seguretat aquest dimecres, en la que el tinent de Seguretat de l'Ajuntament, Albert Batlle, ha defensat la mesura.
12: Els fets ocorreguts en els darrers mesos ha tornat a evidenciar aquesta necessitat. La Guàrdia Urbana requereix una eina intermèdia entre la defensa extensible i l'arma de foc que permeti actuar amb més proporcionalitat, reduir riscos i evitar lesions en situacions d'alta complexitat.
6: I han votat a favor el grup de govern municipal, el PSC, Junts per Barcelona, Partit Popular i l'abstenció de Vox, mentre que Barcelona en Comú i Esquerra hi han votat en contra, Marc Serra dels Comuns i el republicà Jordi Coronas.
13: L'ús generalitzat i poc reglamentat de les pistoles Taser pugui provocar que s'acabi usant en situacions en les que no hi ha realment una amenaça.
14: Esperem, doncs, que les persones que utilitzin aquests dispositius, agents de la Guàrdia Urbana, doncs, tinguin més seny que no pas el de la vessant política d'aquest Ajuntament.
6: La votació definitiva del reglament es farà en ple municipal, previsiblement el proper mes d'octubre.
5: Això és tot de moment. Tornem a més notícies a les 12.
15: Ràdio 4.
16: El cap de setmana, a l'hora del vermut, arriba la coartada perfecta.
17: Coneixeu el concepte d'evolució?
16: Sota sospita.
17: En el seu temps, els humans eren capaços de fer grans gestes.
16: Entreteniment cultural i social per a ments inquietes.
17: Podien parlar a través dels oceans.
16: Amb Laura González.
17: L'impossible.
18: Per què la volen capturar?
17: És més intel·ligent que la majoria.
19: A Ràdio 4.
16: La millor companyia.
20: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Venezuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia avisum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
15: Ràdio 4.

0: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: Mig quart de 12, ara mateix, va, que deixarem de fumar tots aquest estiu i viurem força anys.
2: Eh? El meu propòsit...
1: Ara, d'aquí una estona hem de trucar a la Pepita Bernat, que avui en fa 107 anys.
2: 107 anys.
1: No ha hagut fumar mai. No sé si li
2: no
1: vaig preguntar.
2: Mira que li hem preguntat
1: jo
2: coses.
1: Jo diria que li vaig
2: dona.
1: Preguntar i em sembla que no, però ja ho li preguntarem d'aquí una estona. Ara és Teixidor.
2: Bon dia i bona sort.
1: Bon dia i bona sort.
2: El meu propòsit és que deixis de fumar aquest estiu. Demà mateix m'encantaria. O
1: sigui, ja ho he dit aquest matí en antena que em persegueixes pels passadissos.
2: No puc evitar-ho, sento. M'he convertit en aquella persona insuportable que ha estat tot el dia dient-li a tothom que se pot. Si no és que et digui has de deixar de fumar, ja ho saps tu que has de deixar, igual que
1: sí,
2: ja ho
1: sí,
2: sabia,
1: sí,
2: i m'he tirat 17 anys. L'únic que vull que quedi clar és que no és tan difícil com ens han venut.
1: I mira, i gran fumadora.
2: Tu saps com jo fumava? Jo m'aixecava pel matí, el primer que feia és posar-me un cigarro a la boca i me n'anava a dormir i era l'últim que havia de fer. O sigui, és que era molt fumadora.
1: Es
2: molt.
1: Pot dir quants paquets fumaves al dia?
2: Sí, gairebé dos, ja t'ho dic ara. No
1: sí,
2: me
1: sí.
2: sento orgullosa en absolut, però jo ja estava en un... Ja estava el límit, ja era o ho deixo o ho deixo.
1: I ho has provat tot?
2: No sé si tot, no sé què és tot, però havia provat dues vegades abans de deixar de fumar, una amb hipnosis, 350 euros, i un senyor que em ve per una videotrucada em va hipnotitzar. Vaig deixar de fumar 13 dies i el 14 vaig tornar. I l'altra vegada amb el llibre, anys enrere. I amb el llibre vaig deixar de fumar 8 mesos. Encara vaig estar un temps.
1: I ara ens parlaràs d'aquest esprai.
2: I ara parlaré d'aquest esprai, que això és una meravella.
1: Amb recepta, això, eh?
2: Exacte, sí.
1: I tot i això, em vas dir, tot i així, uns 50 euros val?
2: 56 euros més o menys em va costar, sí, amb la recepta. Però vaja, els millors 56 euros que he pagat, però molts anys, eh? O sigui, feliç, ho tornaria a pagar 20 vegades més, creu-me.
1: Bé, ara de seguida en parlem, també amb el doctor Josep Lluís Ballbé, membre del grup de tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, la CANFIC, però parlarem de moltes altres coses, en Córdoba aquest matí, eh?
3: Sí, tant. Mira, vindrà la Raquel Calar, que ja sabeu que sempre ens dona molts consells interessants per la nostra butxaca, i avui ve a parlar-nos de com ho hem de fer per comprar cotxe sense quedar-nos... sense un duro.
1: Ah, molt bé. Escolta, i parlem d'aquestes dues famílies. N'heu parlat vosaltres aquest matí, potser també una mica del tema dels morissecs, que diem a Lleida, dels ratpenats.
2: Ostres, que fort, la família de Sabadell.
1: És molt bèstia.
2: Increïble, sí. Teníem unes declaracions de la Bàrbara, de la mare.
1: Parlarem amb ella en directe i ens ho explicarà.
2: També, Increïble aquest cas, de veritat. Ara, jo ho acabaria ràpid, això, eh?
1: Però sí, els tertulians també.
2: És políticament incorrecte, però...
1: Els tertulians també. Diu, que bona gent, que bona gent.
3: No, jo ahir vaig parlar amb ella i el tema és que no hi pot fer res. Vull dir, tenen una invasió immensa que està dins de casa, dins les parets, dins del pladur.
1: I no
3: amb
1: els
3: la qual
1: pots matar,
3: tota...
1: d'alguna manera, no.
3: Però és que si s'estan morint sols de la calor. El tema és que tot allò s'ha de desinfectar i no els hi venen a fer res fins que s'hagi acabat l'època de cria dels ratpenats.
2: Que això
3: serà l'octubre.
2: Imagina't, 5 mesos.
1: Però, i mentrestant,
3: no
1: marxaran
3: poden...
1: De casa.
3: Bueno, ella diu que no té una alternativa, no, Ares?
1: Marxen de casa.
2: Això és el que els hi han dit, que haurien que es canvi d'habitació, que marxi de casa. La dona té 3 fills, no tenen opció d'anar... T'ho imagina't? No?
1: Mare
2: és
1: de
2: que
1: Déu.
2: És al·lucinant. El cas és al·lucinant, de veritat.
1: Mare de Déu.
2: D'aquí
1: una estona parlarem amb ella en directe, que ens ho expliqui més
3: hi ha
1: i
3: una altra família, Xavi, en una situació similar, en aquest cas al Maresme, i aquesta família sí que ha marxat directament a viure a casa dels pares, temporalment, a casa dels avis, fins que puguin tornar a casa seva perquè no poden estar-s'hi, perquè és tòxic.
1: Tu. Mira la Raquel, ja la tenim aquí. Hola.
4: Hola, què tal?
1: Raquel Calart.
4: Què tal?
1: Periodista d'economia del diari La Vanguardia, el podcast Bolsillo, que té un èxit brutal.
4: Correcte.
1: Com la seva col·laboració en aquest programa, que agrada molt a la gent. Avui què vols parlar? Diu, del tema cotxes, no?
4: Sí, avui m'agradaria parlar, perquè parlem molt sobre el tema de comprar habitatge, per exemple, que és una de les majors inversions que fan les llars catalanes i de tot l'estat, però la segona és el cotxe. I, per tant, jo crec que cal parlar també de com fem aquesta compra.
1: Compra o lloguer? Perquè el Picó, per exemple, l'Alfred fa molts anys que diu fora el cotxe, Xavi. Clar, depèn
4: de cada cas.
1: És a dir, si només el tens per anar 5 cops
4: això,
1: al poble durant l'any...
4: Aquí, jo he estat molt reflexionant ara preparant aquest tema i informant-me, i et diré que hauríem de fer com una extrapolació entre el que passa a l'hora de comprar una casa o llogar-la i amb el cotxe. Vull dir, si li hem de donar un ús molt intensiu, el sentit comú ens diu que hem de comprar-lo, d'acord? O sigui, i el comptat. Ara parlem, a poder ser el comptat.
1: Si pots, exacte, sí.
4: Exacte,
1: ara és.
4: però, esclar, si el fem servir, diguéssim, per usos ocasionals o no li donem gaire ús...
1: En aquest cas surt a compte llogar?
4: Llogar o agafar taxi.
1: Hola, taxi, si clar, estan al poble.
4: Imagina't, hi ha gent que té cotxe i només el treu a passejar... al cap de setmana, yeah. No? O sigui...
1: Doncs au, ara de seguida en continuarem parlant, ens explicaràs millor plegat, però aquest matí també vindrà l'Oriol Balaguer, un dels millors pastissers d'aquest país, i regalarem croissants avui.
3: Sí, exacte, regalarem croissants i parlarem dels seus nous projectes, que té moltes cosetes en marxa.
1: Ja, no para, l'Oriol. Doncs serà aquí, i els oients que vulgueu croissants de l'Oriol Balaguer, no uns croissants qualsevols, doncs heu d'endevinar el so del dia, que avui és aquest, sentim-lo. Aquí tenim el sorollet, que hem d'endevinar. Truqueu al 900-454-455. Què és això? No ho diguis, si ho saps. Però ho saps o no?
2: I tant que ho sé.
1: Que és fàcil?
2: I tant que ho sé.
1: És fàcil, Raquel, aquest. Estem a finals de temporada, ja ho posem facilot, això. 900-454-455. Falten 2 minuts per 11:45.
0: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
1: Doncs au, ni pastilles, ni pagats, ni xiclets, ni acupuntura, ni hipnosi, ni el llibre aquell tan famós...
2: Un spray. Qui m'ho havia de dir?
1: I et fa fàstic el tabac.
2: El
1: o si fa 4 dies et foties 2 paquets al dia...
2: No, és que és molt fort. Mira, Xavi, jo t'he de dir, el resum de tot plegat. Ara vaig decidir deixar de fumar el 31 de maig, coincidint amb el Dia Mundial...
1: Sí, senyora.
2: Contra el tabac. Exacte, contra el tabac. Llavors, del 31 de maig fa un mes i mig. El que ha estat més complicat de deixar de fumar, el més complicat de tot, és decidir quin dia anar a deixar de fumar. Jo portava mesos amb aquest esprai a casa. Mesos, Xavi.
1: Ah, ja el tenies a casa.
2: Jo ja el tenia a casa. Jo ja vaig començar l'any que vaig dir, no puc seguir així. I ho deixes passar, no, que aquest cap de setmana ja no sé què. No, quan passi això, perquè penses, la teva vida, tota l'estona l'imagines entorn al maleït tabac.
1: Ja.
2: Llavors mai trobes el moment, no, perquè aquest cap de setmana tinc aquesta celebració, millor acabar de fumar, i ja el dilluns... Mai trobar el moment.
1: És que a banda de l'addicció, ens agrada fumar.
2: A mi, jo era de les que disfrutava, gaudia molt fumant, m'agradava molt fumar. I t'ho juro que m'hi veig ara, un mes i mig després, i penso, de veritat, tant de bo ho hagués fet abans. El més complicat és triar el dia, de dir, vale, fins aquí. Aquest dia deixo de fumar. Llavors, l'esprai aquest és un esprai que et donen. Tu has de demanar ara al teu metge. Llavors, el metge i la infermera te fan una espècie de seguiment. És un procés, un acompanyament. La infermera et fa un acompanyament des d'aquí. O sigui, gràcies per la feina que fan. I llavors l'esprai va juntament amb una... Bueno, l'esprai, ella te dona l'opció entre l'esprai i les pastilles. Les pastilles són més conegudes, potser. No sé si n'havíeu sentit a parlar.
1: Jo havia fa anys el tema Champix.
2: No, però són diferents.
1: Ara són unes altres.
2: Sí, són unes altres. Llavors tenen la mateixa... O sigui, són el mateix, però en format esprai.
1: Mira, doctor Josep Lluís Vallvé, membre del grup de tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, la Canfic, com estem? Bon dia, doctor.
5: Hola, bon dia, què tal?
1: Bé, home, aquí pendents, a veure si podem deixar de fumar com l'Ares. Què t'anava a dir? Com es diuen les pastilles, les que recepteu ara? Després del Champix, les que van arribar després, les que van sortir després, quines són?
5: Bueno, les sentem vàries. El Champix, com a tal, no es recepta ara, però sí el producte genèric, que és la vareniclina, se segueix receptant, després d'un període en què va desaparèixer del mercat, però ara se segueix receptant i és un medicament que funciona força bé. Aquest spray que dieu, em sembla que és la citicina, que és la marca comercial, és Cigarum, crec.
2: Correcte.
1: Recigarum, sí.
5: Recigarum, sí. I és un medicament similar a la vareniclina. De fet, és més antic que la vareniclina. La vareniclina és un derivat d'aquest i és igualment eficaç. Actua de manera similar. El que fa tant la citicina com o citiciclina, com li diuen ara, i la vareniclina, fan el mateix efecte, que és que enganyen una mica el cervell de forma que fan un efecte agonista, que es diu, és a dir, com si posessis un pegat de nicotina, és a dir, que el cos d'alguna manera treu les ganes de fumar, però també al bloquejar els receptors de la nicotina, si tu segueixes fumant, notes que no et fa efecte, com si diguéssim el tabac, o sigui, fa també un efecte antagonista, que diem nosaltres. En resum, això el que fa és que tinguis menys ganes de fumar i ajuda a deixar de fumar. Però és molt important això que heu dit. que és que es necessita també un acompanyament. No és qüestió de que et receptin les pastilles i perquè són més barates. O sigui, hi ha el descompte de la medicina pública, me'n vaig a la farmàcia, me les compro i deixo de fumar. No. En aquests casos funciona, però funciona molt poc. El que fan els medicaments en general és que multipliquen entre 2 i 3 les possibilitats de que una persona que vulgui deixar de fumar ho aconsegueixi.
1: Ja. Escolta, però...
5: Això què vol dir?
1: Digues.
5: Que si ho fas amb un acompanyament, que ja de per si l'acompanyament aconsegueix, per exemple, un 20% d'abstinències, al multiplicar per 2 o 3 ens anem al 50-60% d'èxits, que ja és una cifra molt rellevant.
1: Bé, quin tant percent d'èxit té cadascun d'aquests tractaments que has dit?
5: És a dir, el que fan és duplicar.
1: Tot més o menys igual, tant se val la pastilla... És clar, jo sí, ara, per exemple, veient l'Ares... Dic, això de l'esprai és millor que qualsevol altra cosa.
3: Sí, és que l'Ares, precisament, bueno, el que ens diu, doctor, és que no ha tingut en cap moment la necessitat de fumar. Diu, és que ara mateix estic com si no hagués fumat mai.
5: Vale. No, li ha anat molt bé i estic molt bueno, estic content que l'hagi anat tan bé. El fet, també, segurament, ella ha fet un procés motivacional que l'ha dut fins aquí, no? Que això també ajuda. Però, vaja, evidentment, les pastilles ajuden molt més que el placebo i ajuden clarament, i ajuden de forma similar. Mm-hmm. És cert que el fet de que sigui un spray en aquest cas, el que t'aporta és que, com la ciclina aquesta s'ha de donar cada 2 hores al principi, clar, si són pastilles està sempre amb un got d'aigua i a molta gent això li pot ser molt molest, i en canvi tenir un spray que te'l posen cada 2 hores és més fàcil el compliment. I l'efecte aquest que diu ella, de que no té ganes de fumar, doncs sí que és real, que tant unes com les altres, tant uns medicaments com els altres que tenim per deixar de fumar, fan aquest efecte.
1: Bé, perquè els primers dies pots fumar?
2: Sí,
1: els primers dies que et poses l'esprai? Perquè amb el Champix sí, per exemple, i amb les pastilles que hi ha ara també.
2: Sí, més o menys. Sí. De fet, el tractament amb l'esprai són 25 dies i els 5 primers tu pots fumar.
1: I vas fumar?
2: Jo l'últim el vaig fumar el tercer dia, o sigui, vaig començar el tractament, el tercer dia em vaig fumar un últim cigarro aquí baix, en aquesta casa, Radio 4, al teu costat, i vaig dir, quin fàstic, no puc més. La gent me deia, fuma, si encara pots, fuma, perquè et farà agafar més fàstic. És que ja no podia més, no podia suportar el fàstic que em feia tenir un cigarro entre les mans. O sigui, no podia, llavors, mai més. O sigui, doctora, a mi el que em sorprèn és aquesta cosa física que mai he tingut. O sigui, aquesta història de l'abstinència que tanta por en genera als que volem deixar de fumar. O sigui, jo no l'he tingut, jo no sé el que és.
5: Això ho fan els fàrmacs, ajuden molt per aquesta fase. El que passa és que és molt important que, de cara al futur, tenir clar que no es vol tornar a fumar.
2: Això també té a veure, suposo. Mira, fa bé que dir-ho això, perquè és veritat que hi ha gent del món entorn que m'ha dit, no treguis mèrit, tu tenies molt clar que volies deixar de fumar, i això també és veritat.
1: Això és veritat.
2: Que de vegades pensem que no, jo no he fet res. Bueno, jo li he posat ganes, però... també, i he dit fins aquí, i és veritat que per mi l'esprai ha sigut de moltíssima ajuda i ho recomano sempre, però és cert que hi ha aquesta part de que jo ja estava molt al límit, jo ja no podia més.
1: Digues, doctor.
5: Molt important, és que és molt important aquesta dada.
2: Clar.
5: Fer molta prevenció a llarg termini.
2: Clar.
5: Perquè igual que l'última vegada s'està 8 mesos, que això ja estava, sembla que ja estava, no?, de tibeneït, que no mai més fumaries, però en canvi un dia, jo que sé, en un moment d'estrès o en un moment de celebració, o a vegades inclús hi ha gent que amb l'excusa de que ara ja em sabrà molt malament i em farà fàstic, amb qualsevol...
2: Sí, sí que és veritat, doctor, que la diferència que vaig amb aquesta vegada i l'anterior és que l'anterior teníem moltíssima ansietat, vaig estar pensant cada dia en fumar, cada dia d'aquells 8 mesos va ser un infern per mi, un infern. Llavors va arribar un moment que... Llavors, aquesta vegada la veig tan diferent per això, a part de que aquella vegada em vaig engordar 10 quilos, que no passa res, i, o sigui, tant de bo hagués deixat de fumar per sempre aquella vegada. Però, o sigui, si ho comparo aquella vegada amb aquesta, és que no té res
1: menges
2: a veure.
1: Menges més, ara?
2: No, menjo no. Normal.
1: Estàs com un fideu, estàs perfecte,
2: sempre,
1: com sempre.
2: Quan tinc gana, quan he de menjar, però vaja, no, és que a nivell físic no he notat res diferent.
1: Ja.
5: O sigui, és com... Fan això, els medicaments fan això, ajuden moltíssim.
2: Molt,
5: el que passa és que
2: molt.
5: Si no ho fas amb un seguiment, és molt fàcil tornar a recaure.
2: És així. Sí,
1: i
2: sí,
1: durant quant de temps s'ha de prendre aquest
2: 25
1: esprai?
2: Dies.
5: Concretament són 25 dies. El mateix medicament en pastilles són 25 dies igual. La vareniclina són 12 setmanes. Després hi ha un altre, que és el bupropion, que és una mena d'antidepressiu que també es fa servir. Mm. I aquests són 8 setmanes.
1: I el dia que ho deixes, no fa por, ara, de dir ara hi tornaré?
2: Jo tenia molta por, però se'm va treure de seguida quan vaig
1: vas continuar igual de bé, eh?
2: Vaig tenir aquesta sensació tan...
1: El primer dia sí. No et vas posar l'esprai, no, el segon, no. El tercer, el quart...
2: Això no ho hem dit també, doctor. Hi ha una aplicació sí. que et recomana la teva infermera juntament amb la medicació. En aquest cas, bueno, a mi ja se m'ha acabat, no? Va haver un moment que va dir ha finalitzat el teu tractament, enhorabona, ja ets una no fumadora. Llavors te va dient... clar, és que a mi ara, veus, si ho veieu, tu tractament ha finalitzat. Però l'aplicació te va dient les diferents les tomes que li diuen, no? Sí, i llavors els dies de tractament, els objectius que vas completant, te va avisant en tot moment de quant has de prendre l'esprai, i ja com... I fa també aquest acompanyament, doctor, que dèiem, més enllà del que et fa la teva infermera o el teu cap, el teu ambulatori, l'aplicació també està tota l'estona com animant-te.
5: Molt bé. Sí. Això també ajuda molt.
2: Sí, tant, i tant.
3: Doctor,
5: aquestes
3: perdona.
5: Aplicacions també. Digues.
3: L'acompanyament de la infermera, en aquest cas, és només durant el temps que es pren el tractament o a llarg termini també, de tant en tant, es va fent una supervisió per garantir que això és un èxit?
5: Home, si es pot fer una supervisió a llarg termini, també està bé, la infermera. Això ho han de pactar la infermera i pacient. Clar, perquè és molt important el seguiment a llarg termini. Més o menys, si tu agafes la gent que ha estat un any sense fumar i al cap de 15 anys mires a veure quants han tornat a fumar al cap de 15 anys, resulta que el 50% de la gent ha tornat a fumar. És a dir, que és molt important fer un seguiment a llarg termini i tenir clar per tota la vida que allò t'ha generat una addicció que t'ha costat molt sortir-te'n i que és molt important tenir-ho clar per sempre, perquè després no tens ganes de fumar, però sí que estàs exposat a que si ho proves per qualsevol excusa, tornes a caure.
1: Efectes secundaris. Ares, els primers dies la panxa què?
2: Sí, jo els primers dies he de reconèixer que la panxa la tenia com super remoguda. Saps aquella sensació de algo t'ha sentat malament? Jo sabia que no, perquè ja sabia que hi havia alguns efectes secundaris i jo, en concret, només vaig patir, per dir-ho d'alguna manera, aquest. Els primers dies l'estómac com regirat. Saps?
1: Quins altres efectes secundaris hi ha, doctor?
5: Bàsicament és aquest, la nàusea, que normal... Que és molt raro la persona que ha de deixar el medicament per culpa d'això, però sí que és molt freqüent que la gent expliqui aquesta mena de nàusea, això que diu de l'estómac regirat. Algunes persones també noten problemes de dormir, sobretot somia molt, tenir molts somnis i coses així.
1: També.
5: I pràcticament res més, té molt pocs problemes aquests medicaments.
1: Ja. De tota manera, hi ha molta gent que diu, doctor, i entendràs que sigui així, clar, el Champix el van retirar. Sí, hi ha molta gent que diu, què n'havia de ser de dolent, allò?
5: Era com ha passat amb alguns altres medicaments, era un problema de fabricació i tenia a veure amb l'excipient, no amb la fórmula química del medicament.
1: Però...
5: Ara la fabriquen d'una altra manera i ja no hi ha aquest problema.
1: Ja.
5: Clar, això ha passat amb medicaments de l'estómac, en altres medicaments han hagut de retirar alguns medicaments per seguretat, però més que res pot passar qualsevol medicament per qualsevol cosa, no?
1: Ja.
5: Però no tenia que veure amb la variniclina en si, sinó amb el procés de fabricació i amb l'excipient del producte. No?
1: Bé, de tota manera, si parlem del Champix, mira, l'Administració Federal d'Aviació dels Estats Units el seu dia va prohibir als seus pilots que consumissin el Champix i si se'l prenien no podien volar, no podien pilotar un avió.
5: No sé de quan és aquesta notícia, però el cert és que...
1: Aquesta és de l'any 2008, per exemple.
5: Això dic. Són, al principi d'aquests tractaments, quan surten, sempre hi ha una mena d'alertes, no? D'alarmes, de gent que li passen coses raríssimes, i després això desapareix completament, es fan estudis ben fets i es veu que no tenen cap risc. Per exemple, amb el Champix va passar que si provocava convulsions, perquè a una safata li va provocar una convulsió en un avió, que si provocaven infarts, que si provocaven depressions i suïcidis.
1: I suïcidis, després, també es va dir el seu dia, sí.
5: Tot això es va dir i tot això es va rebatre amb estudis molt ben fets, molt ben dissenyats, amb milers de pacients, i es va veure que tot això no tenia cap ni peus. Què passa? Que la gent quan deixa de fumar sí que té més depressions, però no quan deixa de fumar amb els Champix, sinó quan deixa de fumar de qualsevol manera, perquè és així. Estàs fent un esforç i deixant una cosa que t'agrada i segurament hi ha factors bioquímics que influeixen. Hi ha més depressions. I després, clar, els pacients fumadors tenen més risc de tenir infarts. Però no s'ha vist que els sinfars estiguin provocats els medicaments, sinó més aviat al contrari. De fet, alguns d'aquests productes ja es recomanen fins i tot a la gent que ha tingut un infart a les poques setmanes d'haver-lo tingut. Sí. L'important és que deixin de fumar, perquè seguir fumant sí que està molt clar que provoca infarts, que provoca càncer, com tothom sap, i que provoca moltíssimes malalties.
1: També hi ha gent que diu: porto tants anys fumant que el mal ja està fet.
5: Sí, però tenim estudis molt ben fets. Per exemple, el més important de tots és el que es va fer al segle XX amb els metges anglesos, que eren 35.000 metges seguits durant 50 anys. I aquí es va veure que fins i tot quan deixes de fumar de 65 anys cap amunt, vius més anys que la gent que et segueix fumant. És a dir,
3: mira,
5: no
3: ja que tinguis
5: més malalties, sinó que viu més anys. Mm.
3: Doctor, ja que tenim aquí a l'Ares, no sé tu com estàs, no? Un mes i mig després de deixar de fumar, has notat canvis en el teu cos?
2: Jo ho noto molt a la ràdio, pels matins, sento que m'ofego menys.
1: El cap igual de clar, perquè l'altre dia el Xevi Verdaguer, que el coneixeu tots, em deia: doctor, no t'agradarà això. Em deia: si deixes de fumar, redueix, però no ho deixis del tot. Portes molts anys i no tindràs el cap tan clar. Diu, perquè he vist que mentre fas el programa ets capaç de fer 23 coses a l'hora. Fer titulars per la web, controlar l'actualitat que no hi hagi cap última hora, l'antena...
5: Aquesta afirmació la digui Xavi Verdaguer o la digui el papa, que sigui, és una bestiesa com una casa. O sigui, reduir serveix de molt por. I en canvi, per exemple, la gent que aconsegueix reduir, això s'ha estudiat molt bé, la gent que aconsegueix reduir, així com la gent que deixa de fumar, els beneficis per salut són immediats i de seguida es veien el primer any ja baixen la meitat dels infarts, per no allargar-me, però hi ha moltíssims beneficis que es poden comprovar. La gent que redueix a la meitat, comprovat que han reduït a la meitat, no tenen cap benefici de salut. I la gent que fuma poc, per exemple, té pràcticament el mateix risc que la gent que fuma molt pel que fa a malalties cardiovasculars. No és el mateix pel càncer, que sí que el risc és proporcional a el que fumes, però el risc cardiovascular s'assembla molt. Clar. És a dir, fumar poc no serveix de res. I a part que si ets un addicte, fumar poc és bastant difícil, molt més que deixar de fumar.
1: És complicat, és complicat. Sí, és així de trist, és o tot o res, o tot o res. Però clar, tu llegeixes: al cap de 8 hores els nivells de monòxid de carboni i oxigen a la sang es normalitzen. Entre les 2 i 12 setmanes la circulació sanguínia millora notablement i augmenta la funció pulmonar. Al cap d'un any, el risc de patir una malaltia coronària, ara en parlàvem, es redueix a la meitat en comparació amb un fumador. Però el càncer de pulmó, el risc de càncer de pulmó, li costa molt de baixar, no, doctor?
5: No, baixa molt ràpid. Sí? Una cosa és que no baixi a zero. O sigui, els que hem fumat, perquè jo també he fumat quan era jove, tenim sempre un petit augment de risc respecte als que no han fumat mai de càncer de pulmó, però és molt petit i des de llavors baixa molt ràpidament quan deixes de fumar. El risc baixa amb una curva, diguem, de Dragon Khan, O sigui, baixa superràpid.
3: Sí, mira, les dades són clares. Entre un 80 i un 90% dels casos de càncer de pulmó es diagnostiquen en persones fumadores i exfumadores.
1: Sí, no, està claríssim.
4: I
1: no només de pulmó,
4: passius, no? Els fumadors passius també pateixen les conseqüències.
1: I altres tipus de càncer, també, de bufeta, per exemple, i molts altres,
5: doctor. 30% de totes les morts per càncer són per culpa del tabac. Sí, és una bestia. En realitat, el 50% de la gent que fuma acaba morint per culpa del tabac, la qual cosa és molt més salvatge que qualsevol activitat humana. Hi ha poques activitats humanes que s'emportin el 50% de la gent que les practiquen. El que passa és que és veritat que normalment és a llarg termini, pot ser després de 10, 15, 20 anys que fumes, o a vegades 30 anys, però al final el tabac acaba matant a moltíssima gent. Els grans fumadors només arriben a complir 70 anys el 40%, mentre que la gent que no fuma és el 80% que arriben a complir 70 anys. I això ho sabem per aquest estudi anglès de tots els metges anglesos, que és un estudi potentíssim.
1: Com ho has dit, això? Només el 40% dels fumadors arriba als 70 anys?
5: Dels grans fumadors arriben a complir...
2: I tant, ja m'ho crec.
5: De fumar un paquet al dia o més... Aquesta gent, només el 40% arriben a complir 70 anys, mentre que la gent que no fuma és el 80% que arriben a aquesta edat. I això són dades del segle XX, o sigui que ara segurament encara seria més gent la que arribaria a complir 70 anys, no?
1: Sempre et posa l'exemple d'aquell senyor gran del poble, de Cal, no sé què,
5: que
1: tenia 100, no sé quants anys, i es fotia la copeta d'anís i el cigarret o el puret.
5: Santiago Carrillo, per exemple. No?
1: Ah, això mateix.
5: Si fumava, no? Però, clar, hi ha excepcions, estem parlant de percentatges, que si tu vas vas, diguem, creuant la diagonal amb un bocador tot el dia, potser no atropella ningú, però el més probable és que acabis...
3: Estàs comprant butlletes per TikTok,
5: clar. Si vas jugant amb foc. El tema és molt important, és que és veritat que els que hem fumat ens agrada fumar, però quan arribes i portes molt de temps sense fumar, tampoc ho trobes a faltar. I el que et dona el tabac respecte al que et treu, no, la proporció és brutal.
3: Sí, és un tema de consciència, també.
2: Totalment.
3: No? M'imagino que quan estàs fumant probablement no vols pensar en totes aquestes xifres que ens acaba de dir ara mateix el doctor i que clar, que si et pares a analitzar-les, evidentment tothom voldria deixar de fumar.
2: Sí, sí.
5: Sí, però la gent, quan tu li preguntes si vol deixar de fumar, diu que sí, però quan li dius, bueno, doncs va, ens hi posem, home, ara no és el moment. O sigui, la gent... Sí, diguem, cognitivament vol deixar de fumar, però no es troben prou motivats. No? Yeah. I és un procés que hem d'anar negociant a les consultes, quan venen a la consulta, i buscar el bon moment. No? Però que el bon moment a vegades ho pots ajornar tota la vida. I és una pena perquè realment els beneficis són enormes.
1: Doctor Josep Lluís Vallvé, membre del grup de tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, la Canfic, moltíssimes gràcies per haver estat aquí.
5: Gràcies a
1: al matí de Ràdio 4. Gràcies, home, que ens has animat. Gràcies. I sobretot també l'Ares.
2: Xavi, se pot, t'ho juro. Se pot.
5: Aquest missatge que diu l'Ares és important.
2: Us ho dic en sèrio. O sigui, si jo ho he aconseguit, Xavi, pot qualsevol persona.
1: I mal humor, mala llet, això no.
2: Re. Per mi lo sorprenent, per acabar, deixem que digui que per mi lo sorprenent no és no fumar, que també és no pensar constantment en tabac. O sigui, ja la meva vida no gira entorn a anar a una terrassa, quedar a dinar amb uns amics i estar en una terrassa perquè he de fumar tal, o sigui, de sobte, de veritat, te canvia la vida. Això és com una relació tòxica, Xavi, que estàs tot el rato permanentment pensant en l'ex tòxic, doncs pues això és el mateix. Quan deixis de pensar en ell, ets molt més feliç i tot va millor.
1: Doctor, gràcies. Merci, bon estiu, que vagi bé. Ares, moltes gràcies.
2: A vosaltres sempre.
1: Jo crec que has ajudat
2: companys,
1: a molta gent
2: tant
1: avui.
2: Tant de bo. Si només ha servit perquè una persona estigui trucant ja al seu ambulatori per demanar hora per deixar de fumar, jo ja contenta.
1: I no s'ha engreixat ni un gram
2: no,
1: aquesta
2: la
1: vegada.
2: Que no. No.
1: No sortim gens. Amb l'excusa de que no, ens engreixarem.
2: No hi ha excuses. Se pot.
1: Gràcies, carinyo.
2: A vosaltres
1: Merci,
2: sempre.
1: Merci, Ares. Passen gairebé 4 minuts de 11:45.
0: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.

0: Ai, Ares. Ai, l'Ares. Què faríem sense l'Ares?
1: No, sí, molt interessant, Raquel. Molt interessant tot sí. Això.
0: Tu no has fumat mai?
1: Bueno, era molt jove, però mai
0: fumadora
1: addicta.
0: Social.
1: Mai addicta, eh? O sigui, a casa, bueno, ma mare i jo, que vivíem amb ella, ma mare era com fumadora una mica estranya, aquelles que agafen la cigarreta només per fer el cafè a la tarda, però mai es va tornar addicta. I jo una mica similar, però ja està. Ja, ja fa molts anys que ni tan sols el provo.
0: Doncs millor.
1: Però fins i tot m'ha convençut a mi l'Ares, eh?
2: No, no, no. És que ella està encantada.
0: Ho ha provat tot, eh? I ha estat una fumadora empedernida, però una cosa grossa, que diu, si ho deixa l'Ares, t'asseguro que
2: clar,
0: ho pot deixar tothom.
2: I ara va per aquí, per la redacció, perseguint en Xavi tot el dia, intentant que ho provi, perquè realment ella és que n'està encantada. És veritat que hi havia una predisposició per seva, però, ostres...
0: Sí.
2: Ha d'ajudar aquest esprai, perquè si no, no és fàcil. I sobretot aquesta sensació, no?, de l'abstinència del mono.
0: Ah.
2: Això, jo crec que ella diu que no ho ha tingut.
1: Que l'estiu és un molt bon moment, vull dir.
0: Oh, bon moment.
1: Que, Xavi, aprofitarà que faràs vacances.
0: No és mai bo, sempre tens excuses. A l'estiu, perquè, clar, una paelleta allà a la Costa Brava,
2: Xavi,
0: amb els amics...
2: Xavi, tu queda't amb les xifres que ha dit
0: després,
2: el doctor.
0: Després, quan treballem per les 3 de la feina, sí, però això de que no arribarem als 70 anys, m'ha emprenyat.
2: Doncs deixa de fumar, és fàcil.
0: Ai, senyor, ara li
2: preguntarem... L'Ares diu que és facilíssim.
0: A la Pepita Bernat si ha fumat mai. Sembla que no, eh? Ai, senyor. Què dius? Què dius, Raquel?
1: Molt bé, doncs,
0: tema cotxes, a veure,
1: tema
0: això.
1: Tema cotxes, també, doncs...
0: una ruïna, això,
1: el tema
0: també.
1: Del cotxe està molt relacionat amb el tema de l'èxit social, per lligar altres temes, ja, com ja, fumar, no? Que també ja. La gent comença per al tema de que pensa que tindrà més èxit social. Doncs amb els cotxes passa una mica el mateix, diguéssim, que és una compra molt aspiracional, no? Una compra per voler aparentar un estatus social, i això veiem, per exemple, en les carreteres, en els aparcaments públics, que cada vegada els cotxes són més grossos, la gent, i quan t'hi fixes, només hi ha moltes vegades una o dues persones. Dius, per què volen un cotxe tan gran, no? I el pitjor de tot és el que costen, perquè així amb dades que tenim actualitzades, un cotxe nou actualment costa uns 44.400 euros, prop d'un 50% més que a finals del 2019.
2: Que és que justament l'altre dia vèiem un anunci, ara no et sé dir les xifres, ni el model, ni res, però dèiem, com s'han encarit els cotxes, és una bestiesa.
1: Moltíssim. Menys, en aquest cas, menys en el cas del mercat d'ocasió, que estan al voltant d'uns 17.100 euros. Vale? Aquestes són les últimes xifres que hi ha disponibles. Llavors, clar, evidentment, representa per moltes persones que no planifiquen aquesta compra, doncs acaben gastant molt més del que haurien de gastar-se en la compra d'un cotxe. Ja dic, evidentment, qui s'ho pugui permetre, endavant. Però la majoria de llars em temo que no és el cas, no? Llavors, com evitar gastar massa en la compra del cotxe? La primera recomanació és aplicar unes regles amb bastant sentit comú, vull dir... Es poden flexibilitzar, però poden ser molt útils. La primera és que, com hem dit, si un cotxe nou costa 44.000 euros i el sou, diguem mitjà, són 25.000 euros nets, vol dir que hauríem d'estar més d'un any i mig pagant cotxe, o un any i mig del nostre treballant per poder pagar un cotxe. Un any i mig, a veure, en aquest sentit, vull dir, aquestes regles ens permeten poder racionalitzar molt la compra, no? Estarem disposats a estar treballant un any i mig o més per pagar un cotxe nou, o sigui, íntegrament. Per tant, aquí veiem una mica el cost d'oportunitat que representa la compra d'un cotxe. Com dèiem, evidentment, hauríem de pensar, m'ho puc permetre, quin pressupost familiar hi he de destinar, realment em fa falta un cotxe, puc optar per unes altres alternatives, com deia el Xavi, doncs a vegades un lloguer de manera puntual.
0: Depèn de si el fas anar molt o poc, això, cada cas és un
1: món
0: també.
1: Fins i tot el taxi, jo en el meu cas utilitzo taxi.
0: Perquè però per anar on?
1: Perquè jo, per exemple, em moc amb transport públic bastant, llavors en ocasions especials que dius és que necessito realment un cotxe perquè m'és molt més fàcil, doncs si jo sumo els tiquets del taxi durant un mes, em gasto molt menys del que em costaria un cotxe.
0: Ah, però això per moure't per Barcelona,
1: per Barcelona, i a vegades... Si jo vinc a l'àrea metropolitana, de vegades fins i tot per desplaçar-me
0: a
1: Barcelona.
0: Si has d'anar, si el teu poble és Figueres o Falset, al Priorat, és complicat, això.
1: Ja, en aquests casos casos sí.
2: Però és el que està dient la Raquel, tot és valorar quines són les teves necessitats reals de tenir aquest vehicle, perquè en molts casos es converteix com en un bé una mica, no?, així com per aparentar, al final és una necessitat que ens creem nosaltres mateixos i al final acabes destinant-hi molts diners sense pensar les conseqüències que això tindrà per la teva economia.
1: Exacte.
2: Perquè si ho fas de manera no raonada, aleshores al final se te'n van els diners i dius, uau, que ara aquí m'he enganxat els dits.
1: I de fet, ja et dic, el cotxe s'ha convertit en un símbol del tema de la prosperitat econòmica. I llavors és com utilitzat moltes vegades per als gurús financers, posaré un exemple, el Dave Ramsey, que és l'autor, el Ramsey Solution, l'autor del bestseller La transformació total de tu dinero, La transformació total dels teus diners, doncs ell, per exemple, va explicar que va sortir de la banca, de la ruïna econòmica, doncs aplicant l'austeritat, i aquesta austeritat passava per anar amb un cotxe que era pràctic, però que era un cotxe antic, i d'aquesta manera haver de poder destinar els diners que anava guanyant amb la seva feina a invertir i a reduir deutes, no? Que al final hem de fer aquesta reflexió si realment necessitem un cotxe nou.
2: Llavors, és que potser el comprem de manera compulsiva, no? És a dir, m'agrada aquest cotxe, vaig a comprar-lo.
1: Per falta de planificació.
2: Clar, és una inversió molt gran.
1: Si dic que el salari mig està al voltant de 25.000 euros nets i que els cotxes nous valen 44.000 euros...
2: Imagina't, és que són molts diners.
1: Clar, és que llavors una regla seria això, hauríem de pensar del meu sou anual, quin pressupost, quin preu hauria de tenir el cotxe que em puc comprar, no? Doncs una regla és, del teu sou anual, un 35%. Clar, això és una regla que, evidentment, després podríem aplicar al sentit comú i evidentment, com veieu, els preus dels cotxes estan molt per sobre d'aquesta xifra, no? Però això és el que una mica la xifra consens. Perquè no faci tan mal, haurà de pensar d'estar un any i mig treballant per poder comprar un cotxe, doncs, de manera interrompuda, dedicant tots els diners a això, doncs aquest 35% que ens diu de 25.000 euros que cobréssim a l'any, ens podríem comprar un cotxe de 9.000 euros. Evidentment, hauria de ser un cotxe a ocasió ja bastant trotadet, no?
2: I hauríem d'intentar fer aquesta previsió amb anys d'antelació, és a dir, estalviar abans de fer la compra.
1: Sí, això és l'ideal, perquè l'ideal seria, sí, d'alguna manera poder comprar el cotxe al comptat. Sempre finançant ens costarà molt més car. Jo he fet per aquí uns càlculs que el finançament d'un cotxe, per exemple, si financem 20.000 euros a un tipus d'interès d'un 7% TAE, vale, que és un interès bastant habitual, i el retornéssim en 4 anys, dic retornar en 4 anys perquè seria l'ideal, que serien 48 quotes, si no m'equivoco, acabíem pagant 3.000 euros d'interessos en 4 anys. Si allarguéssim, per exemple, la compra a 6 anys, a 72 quotes, pagaríem d'interessos 4.500 euros. Clar, respecte de...

0: el deute que ens quedés superés el valor del vehicle, perquè ja sabeu que el vehicle, una vegada que el comprem,
1: ja perd valor.
0: Ràpidament es devalua. Mm. De fet, es calcula que només sortir al concessionari pocs quilòmetres més ha perdut un 15% del valor.
2: Yeah. Vull dir, és que és fort, eh?
0: Exacte. Llavors, per evitar això, què pot passar? Que si tenim un accident i hem finançat tot el preu del vehicle, o pràcticament tot, doncs...
1: Imagina't.
0: Un sinistre aquest total i l'assegurança diu pel que sigui, que no, ens durarà el valor del cotxe, que és el que fan habitualment, doncs ens quedaria un deute, encara hauríem de pagar el préstec, vull dir. I per evitar això, s'aplica aquesta regla del 20-4-10.
2: Raquel, perdona, i aquests rèntings que hi ha ara, que tu a títol particular, no? Pots agafar-ne un. Això val la pena, no?
0: Com deien, evidentment, el rènting és sobretot a compte per al tema dels autònoms i per als empresaris, diguéssim. Sí. Si és un cotxe d'empresa, sí que un autònom doncs, li sortiria molt a compte perquè fiscalment té molts incentius. Vull dir, llavors aquí...
2: Però si no ets autònom...
0: Però si no és autònom, com deia... Fem una mica el símil del tema de comprar una casa. Quan comprem una casa, normalment surt més a compte que el lloguer, perquè el lloguer hi ha algú que s'emporta un benefici, no? Sí. Pues amb el cotxe, amb el tema del renting, igual. O sigui, al preu del vehicle li has de sumar el benefici que s'emporta l'empresa que t'està fent el renting. I, per tant, et sortirà molt més car.
1: Ja.
0: No?
1: Mira, que podem parlar, em diuen, amb la Bàrbara, del tema dels repenats, que tenen un problema gros a casa seva. És que no m'ho vull ni imaginar, això. Bàrbara Sanz, bon dia.
3: Hola, Xavi, què tal? Bon dia.
1: Doncs t'anava a dir content de saludar-te, de tenir-te al programa, però m'estimaria més que fos per alguna altra cosa, perquè m'expliquessis algun viatge de vacances. Però què ha passat? Com ha anat,
3: doncs,
1: això?
3: Doncs mira, ha passat que fa qüestió d'un mes. Nosaltres fa menys d'un any que vivim en aquesta casa, sí. I fa qüestió d'un mes... Bueno, volíem instal·lar una xemeneia elèctrica amb una paret de pladur que tenim just davant del nostre llit de matrimoni, no? Uh-huh. I llavors, bueno, vam dir, ostres, aquesta paret de pladur està molt bé, tal, vam començar a tocar... Jo escoltava coses, el meu marit no, total, un dia estic llegint un llibre al llit i escolto sorolls com de passes, com de moure coses. Nosaltres vivim en una casa del tipus anglès. Això vol dir que cada estància està aïllada d'una manera que és pràcticament impossible sentir el que passa o a baix o a l'habitació contigua, no? Havia de ser dins d'aquella habitació. Yeah. No en teníem res. Anaven passant els dies, els sorolls s'intensificaven, però és que, a més, venia olor animal mort. What? Molta gent em diu, com descriuries aquesta olor? No te la puc descriure. O sigui, si teniu gossos i algun cop s'han fet pipi a l'alfombra, doncs aquella olor que queda com residuals és una espècie d'aquesta olor, no? Anàvem passant els dies i vam començar a sentir com crits. Una espècie de plors. Jo ja no tenia res, meu marit i jo ens estàvem tornant bojos i vaig dir, mira, escolta, truquem a una empresa de control de plagues que obrin perquè això deu estar ple de rates, perquè és el primer que penses quan tens una casa i hi ha aquest soroll i dius, tinc una rata aquí, no? O moltes, no sé. Total, que el dia següent, a primera hora van venir, van fer una obertura en aquesta paret de pladur. I, clar, el noi del control de plagues em va dir, tens un problema molt greu perquè no hi ha rates, hi ha ratpenats. I vaig dir, com? Clar, jo ignorant de mi li vaig dir que es maten amb el mateix verí. Clar, no entens res, no? Diu, no, tens un problema greu perquè estan protegits per llei, no podem tocar-los, has de trucar a agents rurals. Bueno, en total, truco a agents rurals, en 20 minuts els tenia a casa meva, que vaig pensar, bueno, mira, una cosa que funciona en aquest país, no? Mm-hmm. No, clar, és el primer que penses, m'han fet cas, o sigui... Yeah. Bueno, van venir, van estar mirant el que hi havia dins i la sorpresa va ser, doncs, que el que hi havia era una colònia de ratpenats, que significa que hi havia femelles, però també hi havia moltes cries de ratpenats. Oh. Llavors, ells em van dir que no podien fer absolutament res, que el correcte era fer una instància agricultura i que ells em donarien la solució. És més, aquestes agents rurals que van venir em van fer signar un acte conforme jo no podia tocar aquests animals perquè si els tocava, per mi era un delicte penal. Llavors vaig dir... Bueno, vaig flipar. Vaig flipar perquè no puc dormir a la meva habitació, però tampoc puc fer res perquè si no me'n vaig a la presó, no? O sigui,
2: clar, i a més, pots dormir a la teva habitació perquè això, a banda de la pudor, és tòxic, no? Explica'ns-ho, el que us han dit.
3: Bueno, nosaltres...

0: primer que vam fer, jo tinc una nena de 2 anys i 2 nens més grans, i el primer que vam fer va ser trucar al departament de salut i vaig dir, mira, tinc aquest problema, tinc l'habitació amb ratpenats i amb l'excrement, que és el guano, i a part de tot això se m'estan morint ratpenats dins de la paret i també tinc l'olor toc, o sigui, l'olor aquesta, no? I llavors em van dir, ni se us acudeixi entrar a l'habitació, si ho feu, que sigui amb una mascareta FP2, si heu d'estar una estona llarga, si no, per entrar i sortir no passa res. Vale? O sigui, llavors li vaig dir, bueno, llavors què hem de fer? No, això el Departament d'Agricultura us ho dirà, truquem, escolta, ens estan dient això des de salut. I ens van recomanar molt amablement que marxessin de casa, doncs.
1: Que marxéssiu de casa?
0: Sí, que si ens havien recomanat això des del Departament de Salut, pues que marxessin de casa. Jo no sé, la gent que treballa a agricultura, la seva economia, però la meva no em permet pagar una hipoteca i, a part, una altra casa on viure durant molts mesos.
2: Perquè quant temps heu d'estar així? És a dir, no us ho poden venir a solucionar fins que acabi la temporada de cria, no?
0: L'època de cria.
1: I quan acaba això?
0: És a finals d'octubre, principis de novembre.
1: Què dius? Fins per Tots Sants?
0: Sí, tal qual.
1: Sou a Sabadell, vosaltres, eh?
0: Som a Sabadell.
1: Bàrbara, i què fareu?
0: Bueno, bé, no ho sabem. És que el problema és aquest, que et desesperes, no? Perquè no sabem què fer. A més, han d'anar venint a fer controls, perquè, clar, quan s'acumulen molts animals morts, els han de retirar. Les úniques persones que s'han dignat i que ens estan donant un cop de mà amb aquests animals que estan morint són del Museu de les Ciències Naturals de Granollers, que són especialistes en ratpenats, i ells s'han compromès a ajudar-nos en aquest sentit, no? Tampoc poden fer gaire més, però sí retirar els exemplars que
1: perquè
0: estan morts.
1: No es pot, és a dir, els que en saben, els agents rurals, no poden agafar aquesta colònia de ratpenats i portar-la a una cova.
0: No.
1: Jo he vist ratpenats a les coves, n'hi ha de ratpenats, que estaran fantàsticament bé i podran criar més feliços i millor, i tu fer la teva vida a casa teva, a casa teva.
0: Aquí n'hi ha diverses coses, no? I és que jo no puc tocar aquests animals perquè estan protegits, però sí que els esteu deixant morir de calor aquí dins d'aquesta paret. Llavors és contradictori totalment. Després, des del Museu de les Ciències Naturals, ells tenen un hàbitat que es diu recuperació de fauna. Per què no agafes aquesta colònia i la portes cap allà i que criïn allà? A mi aquests animals no em molesten, bueno, no em molesten fora de casa meva, no? Però, evidentment, que se'n vagin a criar en un altre lloc.
1: Ja. I què et diuen els agents? És a dir, que això no ho fan potser perquè implica algun risc per les cries, si ja estan en campanya amb temporada de cria, o
0: no,
1: quina justificació?
0: Perquè són uns animals en període, ja t'ho diré, en període d'extinció,
1: sí,
0: i que se'ls ha de deixar criar.
1: Ja, però a veure, és a dir, et diuen...
0: Això és com si entra un os a casa meva i com està en període d'extinció he de deixar que me mate.
1: Ja.
0: O sigui, és el mateix.
1: Et van insinuar marxar de casa, doncs que et paguin, no?, una casa, un lloguer, durant
2: bueno,
1: el temps que hagis d'estar fora, fins per Tots Sants, no?, cap ajuda.
0: Clar, nosaltres els hi vam dir, dic, bueno, i això qui ho tramita, aquesta ajuda? L'assegurança de la llar, vosaltres, ningú... Com que ningú? Si m'estàs dient que jo, no és saludable per mi la meva filla, perquè per menors de 3 anys el fong que desprèn el guano, que és l'excrement, pot arribar a ser perjudicialment greu per la salut. Llavors, m'estàs dient que la meva filla, que jo no sé els vostres, però almenys la meva a mitjanit ve al llit, o venia. Llavors, amb 2 anys jo no la puc exposar, això.
2: Però i què feu? On esteu dormint ara? Evidentment, a l'habitació no.
0: No, a l'habitació no. L'habitació fa... Doncs ja farà el mes que no estem dormint, perquè a la setmana ja vam marxar i el meu marit està dormint a l'habitació amb el nostre fill mitjà i jo dormo al sofà.
1: Bé. La petita té 2 anys, els altres dos més grans quants anys tenen?
0: 11 i 13.
1: 11 i 13. Clar, i la canalla, com ho porta, això? Que els expliques i què et diuen?
0: Pues tu imagina't, perquè a més de tot això, jo no puc posar l'aire condicionat, perquè si poso l'aire condicionat, va per conductes i es reparteix per tota la casa, l'olor. Llavors, estem en plena ola de calor sense aire condicionat. Els nens, la gran em deia l'altre dia, hem de marxar de casa, Bàrbara? Jo li deia, sí. Sí, però no sé quan, ni en quin moment.
1: Una cosa, Bàrbara,
0: I
1: aquest estiu passeu l'estiu a casa, no aneu enlloc de vacances...
0: Bueno, aquesta és una altra. Teníem un viatge pagat, però com han de venir a fer els controls, pues l'hem hagut de cancel·lar, del qual hem perdut molts diners.
1: Ho dius de veritat? Però quan, cada quan venen a fer aquests controls? I...
0: Bueno, en teoria, ells han de venir la primera... No sé, ara, sí, el dia 8 d'agost crec que és dilluns, ara no recordo, que era el dia que jo estava fora. Llavors, clar, marxàvem fora, vull dir-te, havíem d'agafar un vaixell, és que vull dir-te. És que no estàvem aquí, no és que pugui baixar el meu marit a obrir-li, saps el que vull dir? No, és que hem perdut això. I el millor de tot és que quan passi tot aquest temps, jo tinc que obrir tota aquesta paret de pladur, que vingui algú, una empresa externa, a netejar-la d'animals morts, d'excrements, de lo que haya, i tornar a fer aquesta paret. Això és un dineral per nosaltres, que ningú ens cobreix.
2: I tot això no t'ho cobreix ningú,
1: I no
2: et donen
1: ni una ajuda, ni...
2: No hi ha cap ajuda.
0: No et donen res.
1: Escolta,
0: res.
1: Farem una cosa, Bàrbara. Demà al matí, a quarts d'11, entrevistarem el conseller Ordeig, el conseller d'Agricultura, i li preguntaré pel teu cas.
0: No bueno, el diari de Sabadell va trucar ahir, a Agricultura, i diuen que ells, que no és la seva competència, que això truqui a Interior. Dic, no, a veure...
1: Sí, però tu vas anar a Agricultura i Agricultura dius que et van insinuar vés-te'n de casa. Li passarem, passarem aquest tall de veu, sí, a la Còrdoba demà, al conseller Ordeig.
0: Com si em voleu trucar en aquell moment, vull dir-te. O sigui, sí, va ser... A part, jo he fet aquesta instància d'Agricultura, jo no he rebut resposta d'aquesta instància, però com comprendreu, jo estic trucant cada dia perquè em diguin alguna cosa, i va ser per telèfon quan em van dir pues, si el Departament de Salut ha dit això, haureu de marxar, o canviar d'instància, que no en tinc més, o marxar de casa. Tal qual.
1: Això, Agricultura?
0: Sí.
1: Ja. I els agents rurals van ser els que et van dir que anessis al departament, que et posessis en contacte amb el Departament d'Agricultura.
0: Sí, és més, ells em van fer signar un acte i tinc un correu electrònic conforme he rebut jo aquest acte que diu que ells mateixos ho destassaran al Departament d'Agricultura. Vull dir-te que és que van ser ells qui m'ho van gestionar.
1: Doncs mira, aquest dijous li passarem aquest tall, el que estem dient ara mateix, al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, que serà en directe aquí al matí de Ràdio 4. Em sap
0: doncs
1: molt de greu,
0: que tingui, que tingui alguna resposta.
1: Sí, a veure què ens diu. No et perdis el programa demà, sobretot.
0: No me'l perdo mai, però demà menys.
1: Molt amable. Doncs escolta, mil gràcies per escoltar el matí a Ràdio 4. Sap molt de greu el que t'ha passat i espero que algú t'ajudi a acabar aquest malson i que no hagis d'esperar a finals d'octubre o a primers de novembre. Tu, fins a Tots Sants, només faltaria.
0: Sí, ojalà que sí.
1: Que
0: ojalà
1: fort.
0: Que tot això ens ajudi.
1: Que fort.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu, Bàrbara, i qualsevol cosa saps a quins tens.
0: Molt bé, gràcies, Xavi.
1: Una abraçada
0: Xavi.
1: Gran. Adéu. Que bèstia, això.
3: Brigant Hueva. Fet tard, que té animals morts a la teulada. Que és
2: no. Dins de casa, ratpenats, una colònia de ratpenats. I com que són una espècie protegida, no hi pot fer res fins que acabin de criar.
3: No pot venir un antiplagues.
2: Fins a l'octubre-novembre, no.
1: No són antiplagues, van veure, sentien sorolls darrere la paret del dormitori. I van mirar, van dir, tens un problema. Són ratpenats, espècie protegida.
2: No s'hi pot fer
1: res. Truca als agents rurals, els va trucar, al cap de 2 minuts eren allà, i això no es pot tocar fins que no s'acabi l'època de cria, que serà octubre-novembre.
3: En aquests casos t'han d'indemnitzar, Freixa? Si home, una decisió d'ordre públic superior...
4: No, però no està legislat, doncs aquí
3: és
4: una mica...
3: No, sí, és com quan una carretera passa pel teu tros, Freixa.
4: Però també és veritat que hi ha gent que no hagués tingut aquesta cura, que realment, sense dir res, les hagués limitat.
2: Però una cosa, Raquel, una cosa és si tu els trobes fora de casa, però si tu tens dins de casa, has obert i tens un forat amb tots els animals allà morts i la persona que et ve de plagues et diu no, jo no ho puc tocar, perquè és el que ell ha explicat, que el senyor de les plagues li va dir no, tens un problema, truca gent rurals, jo no t'ho puc tocar.
1: Algú del meu poble ho hauria arreglat d'una altra manera.
3: Clar, contractes algú que t'ho faci sense tant miraments.
1: Els agents rurals ho haurien arreglat d'una altra manera. Que no ha de ser fàcil,
2: Desnonats per un ratpenat.
1: Que fort, que bèstia.
3: Avui hi ha molta gent que busca feina, Freixas, hi hauria gent que per un salari t'ho faria sense tants miraments. I vas a la brava, Freixas.
4: Sí, el que passa que ara ja va tard,
3: Home, clar,
4: ja
3: és pública la seva història.
1: Home, ja ho saben, estan aquests controls...
3: Aquí. Però el que fan és desincentivar...
1: Pobres rats penats.
3: Però desincentiven, sí, clar, i pobra aquesta família que no pot dormir.
1: Ja entens en
3: això, Freixa, això sempre ho dic. En aquest programa sou molt animalistes, jo estic molt content que sigueu animalistes. Però primer les persones,
2: Hi ha límits, hi ha límits.
3: Primer les persones, l'únic límit...
1: Som animalistes, ens agraden els animals i els gossos, però critiquem les plagues de conills...
3: Correcte.
1: L'excés de porcs senglars...
2: Correcte.
1: Sí? I moltes altres coses en aquest programa.
2: Hi ha un problema per
1: programa.
2: La salut de les persones. Ah.
4: Exacte.
2: Dir,
4: jo crec que aquest és el punt més important.
1: Els coloms de Barcelona,
4: potser,
1: que transmeten malalties.
3: Primera notícia que els ratpenats són espècie protegida, Freixas. Perquè són tan antipàtics i tenen aquesta llegenda
2: negra
3: que penses...
2: Jo això ho sabia perquè a mi a casa ens va passar... El que passa és que a la paret de fora hi havia una fusta, van trobar un foradet i s'hi van posar. I aleshores, vam anar observant des de fora, des del jardí, anàvem mirant, i sí, a la que marxava el sol els veies que anaven sortint.
1: Ex.
2: I clar, ens van dir això, que era una espècie protegida, tal, però no era època de cria en aquell moment, i aleshores amb uns aparells que feien un so d'aquests que nosaltres no podíem escoltar, clar, els vam fer fora, vam tapiar tot allò i ja va estar. Però clar, que això et passi dins de casa i no els puguis treure...
3: Quina frustració, Freixas.
1: Ara estic tafanejant el teu podcast, Bolsillo, Raquel Calart. Tres estratègies per estalviar quan tot puja de preu. El subsidi per majors de 52 anys permet cotitzar millor que el salari mínim, però és necessari. Moltes parelles passen per alt els impostos que implica divorciar-se. Això de divorciar-se és un drama, eh?
4: Totalment, sí.
3: De fet, antieconòmic.
4: És antieconòmic i realment
1: és horrible,
4: hi ha estudis que diuen que divorciar-se d'alguna manera és un fet que fa que siguem més vulnerables, no? I que fins i tot puguem arribar a la pobresa, no? Per tot això.
1: Doncs l'Anna Córdoba, sort que no se separarà mai.
3: Quants matrimonis salven per culpa de que el divorci és impossible?
2: Aquesta afirmació, Xavi Freixas?
1: No té pinta, de moment. Anna Córdoba.
3: Escolteu-me,
2: va de bo. Et convido a casa meva. A que observi.
3: Els diners són el ciment més potent que hi ha, eh?
1: El Joan és un sant. És així, això. És un sant. D'on d'invertir hoy tu dinero? Els que en tenen, on han d'invertir?
4: Els que en tenen, evidentment, no hi ha receptes per tothom. Evidentment, una bona manera d'invertir els diners és demanar consell a una persona que ens pugui analitzar la nostra situació econòmica. No és el mateix una persona que té estalvis que una persona que no en té, que en aquest cas hauria de fer un coixí, diguéssim, tenir un matràs econòmic, i a partir d'aquell moment ja començar a moure els diners i a invertir-lo per rendibilitzar. Més tenint en compte que ja sabem que la inflació és el pitjor enemic per les nostres butxaques. Aquest mes, justament, avui ha sortit la dada de com havien pujat els preus.
1: Ah, sí.
4: Han pujat un 3,2%. Això vol dir interanual, diguéssim, el mes de juny. I, evidentment, això... Clar, sí, sí.
1: Això què? Acaba.
3: Som més
1: acaba
3: la frase.
2: Acaba aquest cas,
3: que
2: som més Raquel, acaba la frase.
1: Arriben les notícies, acaba
4: sí,
1: la frase.
4: Això ens obliga a moure bé els diners i invertir.
1: Va, sentim les notícies de les 12 i de seguida tornem en directe aquí, al matí de Ràdio 4. Fins ara mateix.
5: Són les 12. Ràdio 4. Serveis informatius.
6: Bon dia. La patronal PIMEC conclou en un estudi que la crisi de l'habitatge impacta directament a l'activitat econòmica de les empreses. Constaten que el 63% de les empreses enquestades tenen dificultats per cobrir vacants per culpa d'un mercat de l'habitatge tensionat. Més detalls, Maria Huguet.
7: Sí, segons PIMEC, sense habitatge assequible i ben connectat, les empreses perden competitivitat, especialment les petites i mitjanes. Els llocs més difícils de cobrir són els que exigeixen una major presencialitat i tenen un sou mitjà baix. De fet, el 88% dels llocs difícils de cobrir paguen menys de 35.000 euros anuals, una situació que afecta especialment els joves. Antoni Canyet és el president de PIMEC.
8: I que segur, estem pagant les conseqüències de no haver pres les decisions adequadament en temps i forma en el temps, o sigui, en el seu moment, però que possiblement continuem sense prendre les decisions i forma en el moment actual.
7: Segons l'estudi que ha elaborat l'Observatori de la PIME de Catalunya, gairebé el 57% de les empreses enquestades ha assumit sobrecostos en la cobertura de vacants i plantegen recomanacions, com per exemple incorporar al pla de Rodalies la connectivitat cap als centres de treball.
6: Gràcies, Maria. I anem ara cap a terres gironines. Els Reis, la princesa Eleonor i la infanta Sofia segueixen la seva visita a Catalunya. A aquesta hora estan a punt d'arribar a les ruïnes arqueològiques d'Empúries, on començaran una visita amb un grup de joves. Allà hi és el nostre company Pau Alemany. Bon dia.
9: Bon dia. Està previst que Eleonor i Sofia realitzin la visita durant més d'una hora amb els membres del Consell Assessor Jove per a aquest espai arqueològic de la província de Girona. Ho faran amb una calorada intensa i amb un sol que a hores d'ara bada les pedres, ja que aquí la temperatura és ja superior als 30 graus. Quan acabi la visita cultural, que serà de caire privat, es reuniran també amb els 6 guardonats d'enguany als Premis Princesa de Girona.
6: Doncs a aquesta hora també està previst que el president del govern, Pedro Sánchez, assisteixi a l'acte institucional per enderrocar la tanca de Gibraltar, al pas fronterer situat a la línia de la Concepción, Àlex Eloi.
10: La tanca símbol de la separació entre Gibraltar i territori espanyol caurà avui físicament un cop ja ha entrat en vigor l'acord entre la Unió Europea i el Regne Unit perquè el penyal passi a formar part de l'espai Schengen de lliure circulació. D'aquestes ja no hi haurà controls fronterers, terrestres, a persones i mercaderies que circulin per Gibraltar. Un moment molt esperat per la població que hi viu i treballa, segons ha explicat el ministre principal de Gibraltar, Fabián Picardo, en declaracions a Televisió Espanyola.
11: Bueno, radicalmente. Aquí hoy lo que se vive es alegría, que por fin ya vamos a tener esa libertad de movimiento, esa fluidez aquí en la zona de la frontera, que nos vamos a tener que preocupar, fíjate, una cosa tan cotidiana, por el tráfico, pero no por si tenemos el pasaporte, si tenemos el DNI.
10: Un acord que, recordem, ja està en vigor des d'aquesta mateixa mitjanit.
6: Un consorci científic liderat per l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya ha desenvolupat una nova classe de fàrmacs que s'activen amb llum i que ha aconseguit restaurar amb èxit la percepció visual en ratolins cecs sense necessitat de recórrer a implants o modificacions genètiques. Anna Banyeres.
12: La recerca en models animals ha retornat als ratolins cecs el reflex natural d'evitar de forma espontània les zones il·luminades per a refugiar-se en la foscor, un comportament instintiu que requereix d'un sistema visual funcional. I aquesta resposta s'ha aconseguit amb fotofarmacologia, una tècnica que permet controlar de forma reversible l'activitat dels medicaments en el punt del circuit de la retina on normalment actuen els fotoreceptors, les neurones que converteixen el llum en impulsos elèctrics i que s'ha perdut aquesta funció per malalties que causen ceguesa com la degeneració macular associada a l'edat. A més, s'ha constatat que aquests compostos són solubles a l'aigua i igual d'eficaç si s'injecten a l'ull com si s'administren en forma de col·liri, evitant cirurgies o modificacions genètiques.
6: Gràcies, Anna. I canviem ara de qüestió. En l'àmbit educatiu els expliquem que les associacions de famílies surten en defensa dels mestres i les seves reivindicacions. Insten el govern a arribar a un acord amb els sindicats de docents per evitar noves mobilitzacions de cara al curs vinent.
10: La presidenta de l'AFAC, Lidon Gasull, creu que encara hi ha temps per arribar a un acord amb els sindicats de mestres. Ho ha dit al matí de Ràdio 4.
13: Que l'opinió que puguem tenir les famílies a títol particular, en aquest cas, no és el rellevant. El que sí que és rellevant és que el professorat té dret a fer aquesta vaga. És una mesura de pressió per obligar el departament a moure's i al final és el seu dret fonamental i l'hem de respectar. Ara bé, això no significa que no hem de treballar per evitar que aquesta vaga finalment es produeixi.
6: I acabem amb un apunt de serveis. La circulació de l'R1 es troba interrompuda entre Arenys de Mar i Canet de Mar, al Maresme, pel trencament d'una canonada de gas propera a la zona de vies, segons ha informat Renfe.
10: La interrupció del servei s'ha fet a petició dels bombers de la Generalitat. Protecció Civil ha activat també la prealerta del pla Ferrocat.
6: I això és tot de moment. Tornem amb més notícies a la una.
5: Ràdio 4.
14: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Veneçuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia visum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
15: Benvinguts i benvingudes a l'Entrellat.
16: Esta és la verdad. I no me la penso callar.
17: Cada I ja ningú jo parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
18: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
19: Com sempre, salut i perdida.
20: Jo he dit que sí, perquè és la Samantha i no volia jo ara portar-li la contrària.
21: La veritat per davant de tot.
22: Andy, i jo no penso dir la paraula.
23: Que ja no tinc por de dir... T'adoro.
22: M'he quedat esparverada.
24: L'Entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
25: Nena.
3: Quan tothom baixa el volum, nosaltres el pugem. De dimarts a dissabtes a la mitjanit t'espero al Metròpoli de Ràdio 4, un punt de trobada per artistes novells i veus consagrades, pel teatre de casa nostra, per la cultura, per la música i per les històries que mereixen ser escoltades sense presses. Si la nit és el teu territori, aquesta és casa teva. Metròpoli, a la mitjanit, a les 12, aquí a Ràdio 4.
15: Metròpoli, amb Xavi Collado.
5: Ràdio 4. El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
0: És mig quart d'una ara mateix, Marc Villanueva.
3: Quina calor, Freixas.
0: Quina calor, cau foc, tu.
3: Demà,
0: literalment, eh?
3: Friso pel picó, demà. Necessito informació...
0: És horrible.
3: D'il·lusió. Necessito il·lusió a la meva vida, Freixas.
0: Bones notícies, ja t'ho dic ara. Bones notícies.
3: Programes especialistes a les bones notícies. Et poses de bon humor, Xavi, sempre.
0: El picó és el millor del món. Ja veuràs.
3: Però durarà?
0: Demà en parlem.
3: El que sí que podem dir és que el juliol és pitjor que l'agost, això m'ho pots confirmar, Xavi?
0: És que jo et dic que les tendències són bones, en el sentit de que tindrem més tempestes de les habituals aquest estiu i que la tardor pot ser un festival, perillós festival, eh? Amb el mar tan calent. Si es donen les condicions, diguéssim, i podríem patir les conseqüències de diverses danes.
3: Però ara, pensar en aigua és meravellós.
0: Doncs sí. Què diu en lectures, Lola?
3: Mira, l'estiu, tot a coca viu, hi ha moltes notícies de casaments, de batejos, d'aniversaris... Vull començar amb lectures, has tingut molt bona adreça, Freixas?
0: Són a Girona. Els teus amics, ara ho sentim
3: Al butlletí. Ah, sí, clar, perquè s'han entregat els Premis Princes de Girona. Cal dir que no poden anar a Girona capital, Freixas, perquè l'Ajuntament de Girona, ja en temps des de que governen independentistes, doncs no cedeixen l'únic recinte que hi ha a la ciutat de Girona amb capacitat per fer aquests premis, perquè és la propietat de l'Ajuntament, i l'Ajuntament es manifesta contra la monarquia, contra la Casa Reial, i per tant neguen l'accés al lliurament d'aquests premis de la Fundació Princesa de Girona. Un gest que cadascú valorarà. En qualsevol cas, hem de dir que els Reis no estan a Girona ciutat mai, sinó que van a diferents recintes de Girona. S'han anat a Lloret de Mar, per exemple, s'han anat a l'Escala, a diferents poblacions de les comarques gironines, perquè ja recordem que és princesa d'Astúries i de Girona, és el segon títol més important que té. Ja. I per això doncs està bé que puguin moure's lliurement per Catalunya. Estan a la Casa Reial en ple. Ahir van estar veient el partit de futbol a l'hotel on estan allotjats, van veure la semifinal, totes dues filles, amb els pares, amb Felip i Letícia, les dues nenes, Leona i Sofia.
0: Tu vas amb Espanya, Villanueva?
3: Mira, ahir em vaig sorprendre a mi mateix
0: posant-me
3: molt nerviós. Crec que amb Leo Messi. Però perquè crec que la selecció espanyola guanyarà molts mundials i Leo Messi és l'últim. I Leo Messi, hem de dir, Freixas, ho haig de dir, és el tio que més feliç m'ha fet al llarg de la meva vida. M'ha fet molt feliç dos cops per setmana, dos partits per setmana durant 15 anys. Aleshores, què millor que marxar d'aquesta carrera amb 39 anys amb un segon mundial consecutiu, ell sol aixecant la copa, arrossegant la seva selecció.
0: La Raquel deu anar amb Espanya.
1: Doncs la veritat és que vaig veure el partit, perquè jo penso que és un tema ja de cultura, és un esdeveniment...
0: El partidàs, ahir.
1: Un gran partidàs, i mira que jo no m'agrada massa el futbol, però he d'admetre que vaig disfrutar.
3: No cal que t'agradi, 12 milions de persones van veure el partit, Freixas.
0: Sí, sí. 71%. En total, entre la 2K, Teledeporte, sumen més del 81% de share.
3: És molt bèstia.
0: Una autèntica animalada, l'èxit d'audiència d'aquesta casa, de Ràdio Televisió Espanyola.
3: I en català, 2K, també.
0: Sí, la 2K.
3: Gran cert de fer els partits en català. Home. De fer el postpartit amb la Gemma a 2K.
0: La Gemma Nierga.
3: Ho han fet molt bé, Freixas.
0: La millor del món mundial.
3: Vull que la final sigui Espanya-Argentina, perquè crec que me n'alegré segur peti qui peti. Perquè què maco que veure el Messi acomiadant-se amb un mundial, i si no, com Messi li cedeix el tron del millor del món en el Lamine Yamal. Per tant, una gran notícia per la Masia, una gran notícia pels culers, que la final fos Espanya-Argentina.
0: Bé, la veritat és que vaig 11,5% de share, eh?
3: Doncs, ja, del rècord.
0: Amb una audiència de 329.000 espectadors, però en total, si sumem la U, de deport, tot, més del 81% de share.
3: O sigui, el futbol interessa, fins i tot a la gent a qui no li interessa el futbol. Jo crec que aquest partit interessa a tothom transversalment. Sí. A més, hi ha aquesta connotació francesa, Freixas. Aquí a Catalunya hi ha certa tendència a considerar que els francesos ens han fet la guitza durant segles. Teníem especials ganes contra els francesos. Per tant, un partidàs i un gran èxit de la
2: selecció. Vam jugar molt bé, eh? Tiki-taka, els francesos eren els favorits, Unai Simón, el porter, va estar molt, molt, molt, molt encertat. En fi, a mi em van recordar molt a l'Espanya del 2010, Xavi, o al Barça, al tiki-taka del Barça de Guardiola. Sí, eh?
0: Escolta, ens havies acabat d'explicar que hem parlat d'això, els repenats, dels morissecs, la regla aquella del 20-4-10, no? Que
1: del 20-4-10 per comprar, diguéssim, un cotxe, que són les principals despeses que tenen les famílies, i m'he quedat amb el tema de que és molt important que alhora, si optem per finançar-lo, que el millor seria comprar-lo, diguéssim, en efectiu, al comptat, doncs si optem per això, el que donem d'entrada per al cotxe, més o menys ha d'estar en consonància amb el valor, una vegada que ens entreguin el cotxe, que tindrà aquell vehicle. Vull dir que, per si passa alguna cosa, doncs que si tenim un accident, el que ens doni l'asseguradora no sigui menys que el que ens quedi per pagar de deute. No? Llavors, aquesta regla del 20 vol dir que hem de donar un 20% d'entrada, finançar-lo com a màxim en 4 anys, vull dir 48 quotes, per una mica recollir aquesta tendència de que el que devem per al cotxe no sigui més que el calor, del valor que té durant aquests 4 anys, que és quan més es devaluarà el cotxe. No? I per què, diguéssim, la regla aquesta del 10? Perquè el 10% vol dir que la quota de finançar aquest vehicle més les despeses de manteniment no haurien, i l'assegurança no hauria sobrepassar mai el 10% dels nostres ingressos mensuals. El 10%.
0: El 10%.
1: Sí.
0: Molt bé, perfecte. Veig que vas tenir el Josep Soler, també, el teu podcast.
1: El Josep Soler,
0: Diu, Espanya s'estalvia molt malament, hem de canviar la mentalitat. Què diu el Soler?
1: El Soler diu que, evidentment, s'estalvia malament perquè es calcula que Espanya, o s'estima que Espanya hi ha 1 bilió d'euros invertits en dipòsits i comptes corrents, en productes que no donen pràcticament rendiment, quan, com dèiem, doncs, l'IPC està creixent, els preus estan creixent a l'ordre del 3% anual. Això vol dir que aquests diners s'estan devaluant. Per tant, si durant 3 anys els preus creixen de mitjana un 2, un 3%, haurem perdut un 9% de valor aquests diners que tenim en el banc. I per això diu que Espanya s'estalvia molt malament, perquè la gent guarda els diners al banc i poca cosa més.
0: Ja. Un altre titular del Bolsillo és per què volem tenir tots una propietat? És millor compartir pis.
1: Aquest titular és el va dir el Teodoro Damas, que és economista, sí. És l'autor del Supervendes Fer Diners, un llibre que per cert recomano perquè és un llibre estupendo i que agradarà molt a les persones que el llegeixin i els ajudarà molt a gestionar les seves finances. I per què diu això? Perquè diu, evidentment ara tothom vol un habitatge, però clar, sí que és veritat que cada vegada hi ha més gent que viu sola, hi ha més gent que no té parella, no? I que volen o reclamen tenir un habitatge quan els preus estan com estan, doncs si no queda més opció perquè no es pot pagar, doncs no passa res per compartir. De fet, tothom compartim pis, no? La immensa majoria de gent compartim pis amb les nostres parelles, amb els nostres fills. I sí que és veritat que és una declaració que va generar molta polèmica.
3: Home, és una moda que és comparar un pis amb un desconegut i que convivim dos desconeguts perquè no podem pagar el pis junts. És boníssima aquesta història, Freixas.
1: Sí, va generar molta polèmica, moltíssima, i ell va voler matisar. Diu, durant un temps, perquè no t'arriba el pressupost, has de compartir pis, tampoc no és un drama, no?
3: No, però no te'l compris, joga'l. Comprar-te una propietat amb algú que no coneixes...
1: No comprar, diu compartir pis en el sentit de no comprar, sinó d'estar de lloguer.
0: Escolta, és que fa titulars, entrevistes amb titulars molt bons,
3: punyents.
0: La Raquel Calart. Mira, per exemple, quan surt a compte un pla de pensions, diu si cobres 1.000 euros al mes, hi ha alternatives millors. Quines?
1: Sí, perquè realment el benefici fiscal que obtindrem serà molt poc, no? Perquè la nostra base, el que pagarem a Hisenda, el benefici fiscal és molt reduït. Llavors, sí que hi ha estudis que diuen que perquè surti a compte seria per rendes a partir d'uns 40-45 mil euros és quan el pla de pensions comença a ser aquest estalvi que ens pot generar perquè desgrama. A l'hora de fer la declaració de la renda, doncs és més important i surt més a compte aquest producte, no?
0: Em sap molt,
3: Molt.
0: A veure, passada, Raquel.
3: Home,
0: digue-li l'audiència que tens amb el podcast aquest.
3: Molta gent, és que la gent està molt preocupada pel tema dels calés.
0: Quantes descàrregues?
1: Sí, ja no només és l'audiència, que sí que és veritat que portem al voltant d'un milió i mig de descàrregues.
0: Tens més audiència que el Villanueva.
3: No, el Blau no,
1: És el tema de que la gent et contacta i et diu que gràcies...
0: La Raquel, sí. La Raquel és rigorosa,
3: no cal que tituli,
0: contrasta...
3: No cal que tituli...
0: I no fa clipbait...
3: No cal que tituli exagerant, això és cert. És que el tema de l'economia és molt seriós. Per exemple, dir-li a algú que cobra 1.000 euros que no es fa un pla de pensions, home, sí, clar, tècnicament jo crec que alguna persona que cobra 1.000 euros es pot considerar pobre.
0: Però està bé que t'expliquin quines alternatives tens. alternatives exacte. Millors.
3: Però, Raquel, parlant en sèrio, algú que cobra 1.000 euros, no li podem dir que tingui alternatives a pla de pensions perquè és que no arriba a final de mes, no pot estalviar ni un euro.
1: Totalment.
3: No pot pensar amb els diners que tindrà la jubilació si no arriba per menjar aquell mes. Per tant, algú que cobra 1.000 euros, diguéssim que tècnicament és algú pobre o no es pot dir pobre encara?
1: Home, jo diria que sí. Com no? Està la carestia de la vida,
3: doncs
1: que són 12.000 euros...
3: Doncs si cobres 1.000 euros, no tens alternatives al pla de
1: pensions. Que són l'any, no sé, 12.000, 14.000 euros l'any, depenent si són 12 pagues o 14.
3: Quan em dius alternativa al pla de pensions, quina és? Sobreviure.
1: El que diu és que per les rendes, diguéssim, baixes o modestes, doncs no surt a compte segons els estudis que hi ha.
3: No tenen alternativa, diguéssim.
2: Raquel, a mi m'interessa, tornant al tema del cotxe...
4: Ara volia anar a la premsa del cor, jo.
0: Però anem pim-pam, pim-pam.
2: Sí, Xavi, és que com que tinc el cotxe, és que m'interessa molt, no? El tema aquest de la regla del 4, no? A l'hora de finançar un cotxe.
1: Sí, la regla del 4 vol dir que... Sí. No, o sigui, que el financis com a molt en 4 anys.
2: 4 anys.
1: Primerament perquè t'estalviaràs calés en interessos i perquè d'aquesta manera vas amortitzant en funció del valor que té el cotxe.
2: Perquè si
1: amortitzes menys...
2: Masses interessos, no?
1: Menys
2: si
1: de, com de la corba de l'avaluació del cotxe, vol dir que si tens un accident o et passa alguna cosa i l'assegurança et donarà el valor del cotxe, t'hauràs diners. O sigui, acabaràs sense cotxe i acabaràs devent diners.
0: Sí? Escolteu, mira, ara estava tafanejant aquí l'edició digital del Lectures... I obre amb una foto, diu, mira, el titular és aquest, que los reyes y sus hijas aparezcan vistiendo la camiseta oficial de la selección española no es una elección anecdótica. Surten aquí els quatre asseguts en un sofà amb la samarreta oficial de la selecció espanyola.
3: Ho acabes de dir, Freixas, si el 82% de l'audiència ahir feia això, que ells surtin fent això i es gravin fent això, els humanitza, els posa...
0: Oh, a Catalunya també n'hi ha uns quants que van contra Espanya, diguéssim, que no...
3: Pues van mirar
0: que no anaven amb Espanya, no, ara van amb França.
3: Però van veure
0: i ara van amb Leo Messi, també,
3: correcte.
0: Sobretot.
3: Tu pots ser independentista i no t'agrada que guanyi Espanya i és tan respectable, són sentiments. Ara, vas veure el partit, oi? Perquè tothom va veure el partit. Desitjant que guanyés França, tant me fa, però vas veure el partit. Doncs els Reis el que van fer és veure el partit. És a dir, aquesta imatge és una icona que afavoreix la Casa Reial perquè diu que fan les mateixes coses que els altres, fins i tot. El nam samarreta, que és una cosa molt d'aficionat de soccer rel, de carrer...
2: De hooligan.
3: També,
2: sí.
3: De hooligan. Sí. Personalitzades, a més, les samarretes els humanitza.
0: Deus estar el cas, n'hem informat aquest matí, just quan ha sortit la notícia, han intentat robar a casa de la Minyamal
3: molt...
0: aquesta matinada, noi.
3: Els lladregots són molt llestos i quan saben que els jugadors
0: sí,
3: no hi són...
0: Té vigilants privats i han frustrat el robatori.
2: Sabien que no estaria perquè estava jugant al Mundial.
3: Sí, una mica brentolet. Perquè la mansió d'Esplugues té, com diu el Freixas, té seguretat privada, per tant, encara que no hi sigui la Min, hi ha gent que t'aturarà i encara que et posi un passamuntanyes t'enxamparan. I, a més, la Minya Mal és una persona que a casa seva tampoc guarda massa coses. És un xaval de 19 anys que tot just té roba esportiva. Però, en fi, hi ha gent que es dedica a robar i es pensa que el fet de que la Min estigui als Estats Units...
0: Tu què saps el que has estat a casa seva?
3: La Minya Mal és un nano, diguéssim, que no es caracteritza...
0: Acaba de fer 19 anys, tu.
3: Per això, que no té temps...
0: Felicitats, la Min.
3: Sí, els va fer aquesta setmana i amb molta maduresa. Però, en fi, això ja és una tradició que quan els jugadors són fora, Mundials, Eurocopes, entren a robar les seves cases creient que les mansions li trobaran grans coses. En aquest cas, amb la mala sort de que havia seguretat privada i, per tant, els han enxampat. Me n'alegro que els enxampessin.
0: És del 13 de juliol. Va néixer el 13 de juliol del 2007.
3: Sí,
0: això
3: sí.
0: Va ser fa dos dies abans d'ahir.
3: El dia abans del partit. Va demanar sortir amb roda de premsa perquè volia parlar. Perquè
0: era guanyets.
3: L'any passat va haver una certa polèmica amb la seva festa d'aniversari.
0: I va fer referència a la polèmica de que ha provocat Mariano Rajoy.
3: Ah, bueno, molt ben dit la Minya Mal, dient que França i Espanya són exemples d'integració i ell mateix un exemple d'integració.
0: Ai, senyor. Va, què més diu el Lectures?
3: El Lectures. El Lectures hi ha una cosa, hi ha una tradició que no sé si t'agradarà, tu, Freixas, que és quan la criatura que has tingut, ets famós i tens una criatura, i la criatura està a punt de fer 18 anys. Què vol dir? Que la premsa no pot ensenyar aquesta criatura perquè és menor d'edat i els hem de pixelar. Nosaltres hem de posar sobre la foto de la criatura uns píxels perquè no se l'identifiqui. Però, en canvi, què passa? Que quan la criatura té 18 anys, ja la podem ensenyar. Què fan moltes mares i molts pares famosos? Corren a correcuita quan falten uns dies perquè faci 18 anys i venen l'exclusiva a una revista del cor. Aquesta és la meva filla. Us ensenyo jo la cara a la meva filla abans que la vosaltres l'ensenyeu gratis. Això, diguéssim que és èticament qüestionable, Freixas, jo que treballo a la premsa rosa no em sembla qüestionable, que cadascú vengui el que sembli. Ara, està venent la seva filla, que a hores d'ara és menor. M'estic referint a Paula Echevarría. Nos presenta a su hija dies antes de complir 18 anys. La nena és molt maca, té uns pares guapíssims. Una altra crítica que haig de fer, Freixas, si tu ensenyes a la teva filla, potser que l'ensenyi el pare i la mare. El David Bustamante potser que també té alguna cosa a dir, que és el pare de la filla de
1: però
3: Paula Echevarría.
1: El Bustamante estava d'acord o no? Amb això,
3: jo
1: no
3: vull
1: sabem.
3: Pensar que amb perquè aquesta no... carta... Jo vull pensar que amb aquesta portada hi has d'estar d'acord, perquè si no jo agafaria una emprenyada de dir què fots fotent a la meva filla, que és menor, amb una portada i cobrant-ho l'exclusiva. Vull pensar que el pare hi estava d'acord. En qualsevol cas, és una pràctica que fan habituals les Terelus, les Eugenes Martínez de Irujo, quan tenen filles que estan a punt de fer els 18 anys, com que saben que la seva cara ja no serà protegida i podran sortir a les revistes, pam, venen l'exclusiva i així teniu qui vulgui tafanejar com és la filla de Bustamante i de Pal Echeverría a tota portada de lectures. Lectures, en aquest cas, s'emporta una exclusiva que no tenen altres revistes. Qüestionable? Bé, jo que treballo la premsa rosa, em sembla que cadascú ven el que vol. Vendre la cara de la teva filla menor, aquí es patina una mica, Xavi.
1: Però per qui són els diners?
3: Vull pensar que per l'educació de la nena. Vull pensar-ho,
1: Però això és molt, ser molt ben pensat. Li fiquen el compte corrent
3: jo
1: de
3: faria
1: la
3: això.
1: Nena?
3: Una bona manera de pactar-ho amb David Bustamante és dir, Paula, no sirve este dinero perquè tu te compres joies i te compres vestiditos. Aquests diners amb un compte corrent per pagar la universitat de la nena. Mira, si és així, els famosos també viuen de les exclusives, eh? No em sap tant de greu.
0: Ja. Escolta, ara parlarem amb la Pepita Bernat. Avui fa 107 anys.
3: Oh, Xavi, quina il·lusió em fa.
0: I sabeu qui vindrà?
3: Qui?
0: L'Oriol Balaguer.
3: Oh, xocolater.
0: Un dels millors pastissers d'aquest país.
3: Que bo, Xavi. Portarà alguna cosa?
0: Ara de seguida, sí, croissants.
3: Oh.
0: A més, en regalem, de fet, els oients avui de croissants de l'Oriol Balaguer. Heu d'encertar el so del dia, que l'hem posat molt fàcil.
2: Yeah,
0: ara,
2: sí.
0: Per si algú no l'ha sentit, és aquest. Va, atenció. Són macos, eh? I viuen anys. Viuen anys, eh?
2: Sí, mira, Xavi, mira, com a pista direm que ja l'hem posat, aquest so. Ha sonat durant aquesta temporada un parell de vegades. Una o dues vegades.
0: Això no ajuda gaire.
2: Bé. És la primera pista d'aquestes.
3: Però no t'ajuda tu, Jordi, que no ho
0: trobes. N'hem usat tants, clar. Mira què diu la Sílvia García del Pozo, per la mort de Déu, Jordi Vila.
2: Fan això molt... Mira,
0: et diré
2: una altra pista. Poden fer molta companyia.
0: Tenen plomes,
1: I a, eh? I a part de cridar, no poden parlar o no?
2: Doncs...
3: Ui, no ho sé. Això és massa pista.
0: No
3: contesteu això, que és massa pista.
0: Jo diria que igual sí, eh? Si és el que em penso, no ho sé.
1: No ho sé.
0: Sí, els periquitos poden parlar, eh?
1: També.
0: Sí.
1: Jo en tinc dos, però encara no ho he aconseguit. Eh?
0: 900!
2: Això és que no les ha entrenat bé.
0: 454, 455. Truqueu, que tindreu croissants, un lot de croissants de l'Oriol Balaguer, eh?
2: Croissants! Croissants!
3: Moltes pistes, avui.
0: Prou, Jordi Vila. No té límit, pobre.
3: No té límit.
0: No té límit.
2: Ja està.
0: 900, 454, 455, 6 minuts per 1:15. De seguida, Oriol Balaguer, aquí al matí de Ràdio 4. I de seguida parlem també amb la Pepita Bernat, que la volem felicitar. La vam tenir aquí, mira, la teva cadira. Va seure la setmana passada.
3: Va ser el dia que jo estava. Va ser el dimecres, Freixas. Em vaig enamorar.
0: Ah, vas venir tu.
3: Vaig venir dimecres, em vaig enamorar d'ella. Quina saviesa.
0: És una passada.
3: I físicament, clar, per telèfon, no la veia jo, però quan la vaig veure físicament...
0: Una passada.
3: Una senyora amb una elegància. Una elegància, Freixas, de 107 anys,
0: sí.
3: Amb una elegància que dius, on s'ha de firmar per arribar als 87, així? Doncs ella és 107.
0: Ah, sí, sí. Va néixer el 1919, tu.
3: Freixas.
0: 15 de juliol. 19-19.
3: Està en plena salut, eh? Farà molts més anys, aquesta senyora.
0: Sí.
3: Eh?
0: No, més es puja...
3: Molt bé.
0: A ballar cada setmana. Avui surt a la portada del Segre i també surt a l'edició digital en vídeo... De la Vanguardia,
1: sí.
0: Del teu diari.
1: Oh. Sí.
0: Una entrevista que li ha fet la nostra companya i amiga, Rosana Carceller, que l'estimem moltíssim i que també ha passat per aquest programa alguna vegada. Sí, sí, avui està a la portada dels diaris i a la portada del matí a Ràdio 4.
3: Creu de Sant Jordi per mi, per la Pepita. Creu de Sant Jordi, un exemple
0: a
3: seguir.
0: Estaria molt bé, tu.
3: Oi?
0: Doncs au. Què més ens expliques, va, de la premsa del cor? Que després no tindrem temps, eh?
3: No, a mi m'encanta parlar de premsa rosa. Per exemple, hi ha molts casaments, Freixas. Però parlant de fills, hi ha una altra novetat de vendre els fills, Freixas. Que és vendre els fills abans de néixer. La neta de la Campos, un cop morta la Campos, Alejandra Rubio, la neta de la Campos, la filla de la Terelu,
0: sí, home, sí.
3: Alejandra Rubio ha venut els dos fills que té, el que ha nascut amb un carrito i el de la panxa a dins de la panxa. I ha venut l'exclusiva de Así estoy en mi estado de embarazo, Freixas. Diguéssim que...
0: Està embarassada, aquesta,
3: sí,
0: del
3: sí,
0: segon.
3: Sí, sí, la veus? La veus?
0: Sí, sí, ara veig el
3: ara veus, no? La panxa, Freixas. Home, és una nova evolució en el vendre
1: a
3: les seves criatures.
1: Però se li veu la cara al nadó que porta el carro, no?
3: Gairebé estem veient l'ecografia, no? Ah, no, vols dir el nadó? No, està d'esquenes, això sí. Diguéssim que cadascú ven el que té, Freixas. També hi ha gent que de professió ser famosa. L'Alejandra Echeverría, que abans dèiem... La Pal Echeverría, perdona, que abans dèiem, és actriu. Però Alejandra Rubio, Freixas, és filla de famosa i neta de famosa. Per tant, ha de viure d'això, ven la panxa.
0: Bé, Pepita Bernat, bon dia per molts anys. Per molts anys. Moltíssimes felicitats, Pepita.
25: Moltes gràcies.
3: Un exemple.
25: Quina emoció.
3: Quina il·lusió.
25: Quina emoció. Molt bé.
0: 107 anys, Pepita, i estàs fantàstica.
25: Sí, ja estan complerts. Aquests ja estan complerts.
0: A quina hora vas néixer?
25: Ah, no, l'hora no ho sé.
0: No t'ho va dir mai.
25: Jo no hi era,
0: la teva mare, no, però no. Allò que t'ho diuen. Tu, nen, vas néixer a 8:45 del vespre, no? Per això et deia si ja ha passat l'hora del teu naixement o encara no, potser.
25: No, ho crec, no ho crec.
0: Ja és avui, és avui. És avui, en qualsevol cas.
25: És avui,
0: a
25: la matinada.
0: Ah, la matinada, perfecte, doncs per molts anys.
25: A la matinada.
0: Moltes felicitats.
25: Gràcies.
0: I què fas? Què feu? Com ho celebreu, això, Pepita?
25: Oi, mare meva, tinc tres sorpreses.
0: Calla.
25: Tres.
0: Sí.
25: La saps o no? Podo grande.
0: Ah, molt bé.
25: No, és una sorpresa. Són sorpreses.
0: Ja, hi ha més d'una, vols dir. I què feu, un dinar, un sopar? Tres sorpreses.
25: Primer un dinar,
0: sí.
25: Després un ball i després un sopar.
0: Carai, tu. Dormiràs...
25: Sí, per todo lo alto.
0: Dormiràs plana
25: por
0: aquesta nit.
25: Per todo lo alto.
3: No. Tenim energia que nosaltres, Freixes. A mi em dius dinar, ball i sopar, no dormo.
0: Mare meva, no, però la Pepita
25: no,
0: és una crac.
25: No, però escolta, digue'm, que Pepita. No és tot el mateix dia.
3: Ah, que aniràs
25: no
3: fent...
25: És...
3: Ah. El dinar, el sopar.
25: No. El dinar és avui.
3: Ah.
25: El diumenge al ball. I un altre diumenge una altra sorpresa.
0: Ah. Sí, senyora. Escolta, i què feu? On dineu? Què feu? Què menjareu per dinar? Ja ho saps o no, Pepita?
25: Ah, no, és una sorpresa.
0: És sorpresa, eh?
25: Sí, home.
0: Però a casa o aneu a un restaurant?
25: No sé si em donaran sardines a la planxa.
0: Ah, ben bones que són.
25: Oh. Eh? Jo a vegades... I jo, la sorpresa... La sorpresa no la sé quina és.
0: A vegades m'estimo més una arengada que caviar, jo, eh?
25: Oh, jo també.
0: Veus, si ja està.
25: No m'agrada gaire el caviar, a mi.
0: A mi tampoc. Em fa una mica de fàstic i tot, allò. Quan penso que són ous de peix...
25: Sí, oi sí. Que sí?
0: Sí. El que no hem menjat de petits...
25: Bueno, doncs és igual.
0: Eh?
25: Ah, això mateix.
0: Molt bé. Ja t'han fet algun regal o encara no, Pepita?
25: Mira, tinc un ram de flors a les 9 del matí que em cup tota la taula.
0: Que maques.
25: No sé on posar-lo, de gros que és.
0: Que maques. Quines flors.
25: Enorme.
0: Que hi ha roses.
25: De totes, sí. Hi ha de tot, però també hi ha roses, eh?
0: Ja.
3: Qui te l'ha regalat, Pepita? Qui te l'ha regalat?
25: Preciós. Un parell d'amics.
3: Ai, que bé.
0: Parell d'amics. I què en rebràs de regals durant el dia d'avui, tu? Escolta, abans...
25: Ja...
0: Digues, Pepita.
25: No, digues tu.
0: No, et volia demanar...
25: No, que dic els regalos els tindré a l'hora de dinar, a l'hora de sopar, a tota hora tindré regalos.
0: Clar que sí, i tant,
25: si
0: i tant.
25: Si truques demà, te diré quants n'he tingut.
0: Ah, doncs va, fet, et tornaré a trucar demà. Et tornaré a trucar demà. Abans, et volíem preguntar, ara dius, ara no sé si ja diu això, no sé si escau, però és que abans parlàvem de deixar de fumar, Pepita, i dic, ara li preguntarem a la Pepita, que em sembla que t'ho vaig preguntar una vegada, i crec recordar que em vas dir que no havies fumat mai, no? O potser algun cigarret,
25: mai,
0: però...
25: Mai, amb alguna boda, amb alguna festa, un cigarret, però no he fumat mai.
0: Ben fet, perquè és fatal, això, del tabac, Pepita.
25: No, i tant.
0: No t'hi enganxi.
25: Ni beure tampoc, eh?
0: No beus res, ni una copeta de vi?
25: Oh, no, tampoc.
0: Però avui no faràs un brindis amb cava?
25: No, avui és especial.
0: Ah, per això
25: t'ho dic. Avui és especial.
0: Clar que sí.
25: Avui sí.
0: Clar que sí.
25: Avui sí, però no tinc costum de beure. Aigua i refrescos.
0: L'aigua és bona, tu. I tant, és el millor.
25: Sí.
0: La millor. Que l'altre dia ens deia la Pepita que aquestes calorades, això no s'havia viscut mai. Efectivament,
25: mai.
0: Dona fe que el canvi climàtic s'ho està carregant absolutament tot. Pepita, no et prenc més temps. Estàs molt guapa, t'he vist. Mira, surts a la portada del Segre, del diari de Lleida, del Segre.
25: Ai, també l'heu vist?
0: Sí. T'he vist, ara, si entres a La Vanguardia, a l'edició digital, això que veus amb el mòbil, surt un vídeo amb l'entrevista que et va fer la Rosana Carceller.
25: Ah,
0: molt amiga
25: també?
0: Meva. Estàs guapíssima.
25: Mare
0: a lavanguardia.com. Entra, si vols, i et veuràs allà amb un vídeo preciós. Sí?
25: Vale, sí.
0: I
25: ara em veuré.
0: Sobretot per molts anys, i demà et truquem i ens expliques què t'han regalat. Moltíssimes gràcies.
25: A vosaltres, i moltes gràcies, eh?
0: Gràcies a tu, Pepita, un petó molt gran. Ja saps que els del matí de Ràdio 4 t'estimem moltíssim i t'admirem. Mm.
25: Jo també us estimo.
0: Gràcies, Pepita, gràcies.
25: Vale.
0: És la millor del món.
3: El regal és ella, Freixas.
0: És ella. És la millor del món.
3: No caigure en el tòpic de l'àvia de Catalunya. És que és bona persona, se'ls posa el telèfon.
0: I aquesta gent són savis.
3: S'han d'escoltar més, per això.
0: I sons de vida,
1: sí,
0: tio.
1: Perquè han viscut moltes coses.
0: El que s'aprèn parlant amb gent així, amb persones grans, que són pous de ciència,
3: no,
0: és que no
3: t'ho
0: pot ensenyar ningú.
1: No, i segurament no veure, jo crec que tenen molt clares les prioritats en aquesta vida.
3: Mira, ja t'ho ha dit.
1: Que a vegades...
3: T'ho ha dit, els amics m'han donat un regal. Els amics molt importants. Sí. No veure, no fumar...
0: Lluny de gent tòxica. Lluny sempre diu el mateix. No paris quiet, ella cada diumenge a ballar. Però és que balla fent el dinar a casa. No deixar-te anar. És a dir, has de tenir activitat, sortir a prendre alguna cosa amb els amics, cuinar, anar a comprar... és una passada.
1: I saber apreciar cada dia, no?
0: És així.
3: És una persona feliç.
0: I també ens va dir que no estem fets per viure en parella.
1: Ah, sí?
0: Ella es va enamorar molt del seu primer amor quan tenia més de 70 anys ja, però després d'una mala experiència de 30 anys. Però sí, sí, diu, això de viure... vaja, cada dia, compartir pis i tot això, diu, anem fatal.
1: I que està en contra de la família tradicional. No,
0: la clau de l'èxit és tenir parella, que pots estar bojament enamorat i ser molt feliç, però cadascú casa seva. Algun dia no. Però, i llavors, no sé què li va dir, diu, home, diu, però si tens fills, diu, escolta, si els fills els ho planteges i els ho expliques des del minut zero...
1: Doncs sobta bastant, perquè sent una persona que va néixer a principi del segle XX...
0: Sí.
1: Doncs aquest argument és bastant mentalitat del segle XXI, no?
0: Va patir molt la Pepita, amb el primer marit que va tenir.
1: I crec que ho explica en aquesta entrevista de La Vanguardia.
0: I aquí jo ho he explicat. Llargament. Aneu tard a La Vanguardia. No, perdona, és broma.
3: No,
0: ja l'hem tingut dos cops aquí al matí de Ràdio 4. No, és una entrevista molt recomanable, per això he dit que la gent entri a lavanguardia.com o al Diari Segre.
3: Lliçons de vida, Freixas, quina il·lusió.
0: No ho recupereu a la nostra pàgina web, home, busqueu Pepita Bernat al matí de Ràdio 4,
3: i teniu
0: dues entrevistes fantàstiques.
3: A més, se l'entén molt quan parla, Freixas, és una altra cosa que em meravella, que sempre penses que a la gent gran li pot costar més per les dents o per vocalitzar. Se l'entén quan parla, Freixas, molt.
0: I, a més, i sent molt bé.
1: Això, sí? Això és molt important.
0: Perquè, clar, trucar a una persona que avui fa 107 anys i que et senti perfectíssimament bé per telèfon, clar. Vaja, és una senyal boníssima.
3: Què li falla de salut? Tu has dit algun
0: cop? No li falla res.
3: Res? Ni el maluc?
0: Estàs molt més fotut, tu.
3: Segur.
0: Et moriràs abans tu que ella.
3: Segur, Freixas, segur. I tant. M'enterrarà vindre el meu enterrament. Però... Em meravella, aquesta senyora és una altra pasta.
0: Jo aquest matí m'he quedat preocupat perquè el doctor Vallvé, atenció al titular que ens ha donat, només el 40% dels grans fumadors arriba als 70 anys. I això en un moment en què la longevitat, vull dir, cada cop vivim més anys i en bon estat, o sigui, amb qualitat de vida.
3: Em pots definir gran fumador, Freixas?
0: Gran fumador, efectivament. A partir d'un paquet, ha dit.
3: Si fumes un paquet, la digues abans dels 70.
0: Bé, el 40%, el 40%. Veus, el titular del Villanueva, que... l'Amblau, seria si fumes un paquet et moriràs sí o sí abans dels 70.
1: I per tant...
0: No, només el 40% dels grans fumadors arriba als 70 anys. I gran fumador vol dir d'un paquet en amunt.
1: I crec que l'esperança de vida està en 81-82 anys, si no equivoco malament.
0: Més, no? Ja...
3: Esperança, quina qualitat de vida, perquè si vas tot estossegant, jo veig gent que va amb un pulmó arrossegant amb un carro...
2: L'esperança de vida és diferent.
0: Què diu la revista
3: m'encanten els casaments, i quan hi ha models que es casen per segona vegada i han de triar el vestit de núvia, i dius, Freixas, es vendrà molt el vestit de núvia de la Nieves Álvarez, perquè, clar, quina portadota s'ha cascat la Ola d'una de les models més guapes d'Espanya, que es casa per segona vegada i diu, jo em torno a casar de blanc, perquè és lo tradicional i és lo maco, i fixa't, si jo em casés, voldria que la meva parella es casés amb aquest aire...
0: Uf, mira, aquí tenen vídeo, l'edició digital de la revista Ola. El vídeo aquí saltant els reis i les nenes.
3: La notícia, Freixas del dia. Clar,
0: mira, celebrant els gols. Aquí hi ha un vídeo.
3: S'abracen. Si t'hi fixes, s'abracen la línia successora, és a dir, el pare i la gran d'una banda i la petita i la dona per l'altra.
0: Camisetes personalitzades, nervis i alegria desbordant. Així van celebrar els reis i les seves filles el passe d'Espanya a la final del Mundial.
3: Tot és molt amable, Freixas, és normal. Un dia com avui que la gent està contenta perquè ha guanyat Espanya, veus pel carrer gent amb samarretes de la selecció espanyola. Doncs si hi ha una mica d'explosió d'espanyolitat i hi ha gent que li interessa la monarquia, doncs que estiguin contents. A mi no m'ofèn, Freixas, que la gent estigui feliç. I si aquesta família està feliç perquè Espanya ha guanyat i s'ha classificat pel Mundial, doncs està bé. Jo el que els diria és que diumenge vagin a Nova York a veure la final, Freixas. Perquè m'estranya molt que ahir no hi hagués ni Emmanuel Macron ni el rei Felip VI. És a dir, ahir vaig veure la llotja i hi havia els presidents federatius del futbol, però home, en una semifinal jo crec que haurien d'haver-hi les màximes autoritats representatives de l'Estat, que són Emmanuel Macron, cap d'Estat, i Felip VI, cap d'Estat. Suposo que diumenge això serà així. I veurem el rei Felip amb o el senyor Macri, perdó, o el rei Carles III o el president argentí, que déu-n'hi-do, el peça que serà. Veurem quina final hi veurem.
0: Ai, senyor, senyor, què, Raquel? Que no arriba el dels Susans? L'Oriol? Ah, molt bé. Ah, el tenim ara en línia, va, perfecte, ah. ja m'ho diràs. Perfecte.
3: Oh, no tindrem croissants freixes.
0: Sí, home, sí, que n'envien. Oh, que bo. No falla mai, això.
3: Que bons. El millor croissant de ha guanyat molts premis, del millor croissant. El... Sí.
0: Ha guanyat molts premis.
3: Molts premis.
2: És un dels grans referents de la pastisseria d'autor, d'aquest país.
3: Ara, els croissants a mi m'agraden clàssics, de banyes, Un dia parlarem de la moda, que perquè el croissant ara és allargat i no és una mitja lluna. Jo no ho entenc, això. Amb el bo que era menjar el croissant com en tres parts. Una banya, el cos i l'altra banya.
1: I el de mantega, no? El de tota la vida.
0: Ja. Oriol Balaguer obre la seva primera cafeteria més informal. I a joves, diu, els que els fa por entrar a una pastisseria de luxe.
2: Sí, diguem que...
0: Si ho veuen massa luxós,
2: és allò que dius no. Aquestes cafeteries brioixeries, que són tendència, i que l'Oriol Balaguer està posant...
3: O l'ha obert, jo vull anar-hi, Freixas.
0: Madrid. Home, pregunta-li amb ell, home.
3: Ah, vale.
0: Comencis a...
3: Ostres, que és que em dones la informació...
0: La primera de les 35 que preveu obrir els propers 3 anys.
3: Ui, l'Oriol Balaguer està...
0: La primera a Madrid,
2: Sí, a Madrid té la Duquesita, que és premi a la millor pastisseria de Madrid, que això també ho peta molt.
0: Aposta per una línia de franquícies per implantar-se a les principals ciutats espanyoles i donar el salt a partir de l'any 2027, és a dir, de l'any que ve, a Portugal, França i Itàlia, diu. Carai, tu.
2: Sí.
1: Pastisseria, cafeteria o no? Es pot menjar allà?
0: Preguntem-li ara.
2: Sí,
0: ara quan
2: és aquest concepte.
3: Ensenyarem a fer croissants als francesos.
2: El que diu l'Oriol Balaguer és que la pastisseria tradicional està caient una miqueta, no? Que aquest altre
1: una
2: tipus
1: pena,
2: de negocis... És una miqueta, ara, una miqueta. Però que aquest altre tipus de negocis, cafeteries, brioixeries, amb un altre tipus de pastisseria més, com més lleugera, combinada amb el cafè, que està triomfant més. Yeah. I amb ell també parlarem del que li va suposar el seu 7 anys de pas pel bulli del Ferran Adrià, del qual va aprendre moltes coses, no?
0: Ja, ara veig, mira, Carles Avellan i Oriol Balaguer es retroben als fogons 30 anys després, al sopar tribut de l'Hotel Alga. Això serà a Calella de Palafrugell...
2: El 25 de juliol.
0: El 25 de juliol.
2: Sí.
0: Que fort, és un crac.
2: Sí.
0: És un crac. Doncs sí, ara, de seguida, que ens digui la Sílvia i parlarem aquí en directe. Raquel!
1: Què tal?
0: Molt bé. Aquí, explica'm alguna cosa més, dona algun consell per aquest estiu.
1: Doncs, home, per aquest estiu, doncs, el consell és aquest, no? Que no ens hem d'oblidar l'estiu de que hem de tenir unes finances...
0: De mitjana, saps quin pressupost té la gent, de mitjana, per les vacances d'estiu?
1: Es va fer un estudi recentment i la veritat que el pressupost no era gaire alt. Em penso que eren aproximadament uns, si
0: pot
1: no m'equivoco...
0: 1.400?
1: Sí,
0: em sona haver-ho llegit, però no ho sé.
1: 1.400, 1.500 euros per persona, vull dir, aproximadament. Si va una parella, serien uns 3.000 euros, no? Yeah. Però sí que és veritat que a l'estiu la gent tendeix més, doncs, a tenir la butxaca foradada, ens agrada gastar més perquè fem més vida social.
3: Supem fora, dinem fora, volem agafar un avió, volem tenir una segona residència, volem anar de càmping. Jo crec que si estalvies durant l'any és per fondre-t'ho a l'estiu, perquè si no, si estàs tot l'any treballant per encara guardar-ho i quedar-te aquí amb aquesta xafogó a la ciutat, doncs, home, jo recomano que la gent sigui feliç i si pot estalviar, que estalviï. Però recomanar estalviar en aquests moments on tot està tan difícil, jo
1: hem de tenir
3: recomano
1: sempre...
3: més
1: un matalàs, perquè si no seria molt irresponsable.
3: Però hi ha un matalàs mental que és a les vacances no quedar-te a casa teva. Hi ha un matalàs mental que és fer vacances. Fer vacances val calés. Perquè tu, a l'estiu, el mes de vacances segueixes pagant el lloguer de la casa o la hipoteca de la casa. Segueixes pagant la llum, segueixes pagant l'aigua i, a més a més, has de pagar la segona residència o el càmping o l'hotel o el motel o la motxilla o el tren.
1: Sí, però també és veritat, i això ho hem explicat a Bolsillo, que hi ha fórmules molt econòmiques per poder viatjar i per poder fer vacances d'estiu sense llançar la casa per la finestra.
3: Vols una? Vols un consell, Freixas?
0: Mare meva.
3: Ara hi ha intercanvi de cases, és a dir, et poses en una web i tu, durant una setmana d'estiu, te'n vas a casa d'algú, a França, a Alemanya o a Itàlia, i aquests venen a casa teva, i així no pagues.
0: Mira, espera't, a aquesta hora, i espera't, perquè les màximes encara no s'han registrat, això continua pujant. Mira, un observatori que hi ha a Olot, concretament l'estació de la Costa del Gegant, ja marca 38,6 graus.
3: A Olot?
0: Matadepera, 38 graus, pràcticament, 37,8. Llagostera, 37,5. Súria, Terrassa, més de 37 graus. També a Sabadell, 37,1. En aquest cas, unes temperatures que, mare meva, 38 a Torroja de Priorat, 37,5 a Vallirana, al Montmell, a Vilarrodona... En altres estacions d'Olot marquen al voltant de 37,5, no tant com l'altra, Vilanova de Meià, més de 37 graus, els hostalets de Pierola, 37,1, 37 a Vinebre, Nulles, Anglès... Uf, mare meva,
3: sí, sí, avui...
0: Als 40
1: s'hi arribarà a molts llocs, avui. No sé si vosaltres, però cada vegada hi ha més tendència de la gent d'intentar fer vacances a llocs més frescos, com a la part nord.
0: Bé, perfecte. Mira, falten 3 minuts per 3 quarts d'una.
5: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
0: Oriol Balaguer, com estàs? Bon dia.
7: Bon dia, què tal?
0: Bé, i tu?
7: Bé.
0: Com portes la calor? Com pots?
7: Bueno, pues agobiat, com puc.
0: Com tothom, eh? Com la majoria, aquests dies més pesats.
7: Sí, és complicat,
0: Perfecte. Diu que acabes d'obrir la teva primera cafeteria més informal. Explica'ns-ho, això.
7: Bueno, una cafeteria, sí, a Madrid, una... Algo més casual i més canalla...

0: al nord d'Europa, no? On el volum de... el volum cada cop és més fort, el de brioixeria, que el de pastisseria. Va minvant una mica. I llavors, aleshores, aquests espais de cafè d'especialitats o cafès bons per anar fent un cafè, un batut i tot tipus de brioixeria, i passant estona al local, això està en un moviment molt, molt dolç.
1: I quin tipus de pastes podem assaborir, no?, en aquests nous locals?
0: Pasta... No, des de quals pastes de full, des de les palmeres amb xocolata o sense, o altres tipus de xocolata, des del xuxu, des de tot tipus de croissants en formats diferents i amb farcits diferents. I això és el que vol una part de la societat, eh? Vull dir, al final el sol surt per tothom i sobretot una certa joventut vol aquest tipus de locals i de producte.
2: Ja. Quants premis has guanyat, Oriol Balaguer? Els has comptat?
0: No els he comptat. No, però no vol dir res. Els premis no volen dir res. Jo fa anys... Sí, evidentment ajuden. I des de ben jove que em vaig a... que m'agradava molt els concursos, no? I aleshores ajuden, però hi ha tanta gent bona, o sigui, al final t'ajuden com a professional i pel negoci, si tens negoci, t'ajuda molt, però després jo sempre he dit, des de que em deia aquest món i des de que vaig guanyar el primer concurs, que sí, que els premis ajuden, però hi ha tanta gent bona al món que no té cap premi pel que sigui. Perquè,
2: hi ha molts pastissers, no... molt bons pastissers en aquest país. No es presenten als premis.
0: Correcte, llavors què vol dir? El seu millor pastisser, el millor xocolater? No, o sigui, al final és el qui va i hi ha tanta gent bona que pel que sigui, perquè no hi creu, perquè no té temps, perquè no té... però hi ha un nivell de pastisseria, de bomboneria, de xocolaters al país que no tenen cap premi, però estan al mateix nivell que tenen premi.
3: Jo crec que et mereixes un premi, que és que, amic, jo sóc consumidor de brioixeria i me n'alegro molt de la notícia que obris tu una cadena de brioixeries, perquè ara hi ha moltes cadenes, no direm noms, que prens uns brioixos que venen congelats de no sé quin magatzem, que et casquen 2 euros i pico per un croissant i que no té gust de res, i penses, home, quina injustícia, jo m'estic gastant 4 euros per un cafè i un croissant i les dues coses són una bírria, i ara saber que podré prendre un croissant del Balaguer i un cafè del Balaguer, home, m'estàs garantint que allò tindrà una qualitat. Per tant, els premis... Clar, és un rompilant. No cal que us digui noms, oi? Però oi que tot Barcelona està ple cada cantonada d'aquestes cadenes, una que té 3 números, per exemple...
2: Villanueva, si no cal, no cal.
3: Ja m'entens, no? I prenc un croissant que dius, què m'estic prenent? Què és aquesta pasta contrafeta? Freixes, no dic cap nom, però és molt injust que valgui 2,5 euros un croissant quan un croissant del Balaguer valdrà el mateix, perquè un croissant no pots cobrar més de 4 euros per un croissant, Oriol. Has de cobrar, per això, 2 euros, 2 euros i picos. Valdrà el mateix el teu que aquestes andròmines congelades que venen fregides amb un establiment que és d'una cadena. Per tant, gran notícia. I obre a Barcelona, ja, tio. Quan obres a Barcelona, sisplau?
0: Sí, estamos en ello.
3: Has de trobar locals, no? És horrorós, perquè cada vegada que obre un local, s'hi cola alguna d'aquestes cadenes.
2: Estamos en ello, què vols dir? Aquest any o què, Oriol?
0: Bueno, aquest any, sí, hi ha diverses propostes per obrir aquí a Barcelona, per obrir alguna més a Madrid, alguna al nord, o sigui, hi ha propostes a la taula.
3: Cada cantonada, que és de vidre, que estigui a Barcelona...
0: Ara que trobem local, ens hi posarem.
3: Ara, local.
2: Al final 35 n'obriràs, no? Diu, en total.
0: No, això és la idea. Després, això és la idea i... Això és la idea. La idea, els propers 3 anys, eh? Els propers 3 anys, aleshores, 3-4 anys.
1: Perquè hem de dir que l'Oriol Balaguer també ja fa temps que va obrir la mítica confiteria La Duquesita, premi a la millor pastisseria de Madrid. Continua oberta, aquesta
0: Duquesita? Sí. No, és la pastisseria centenària, que la van tancar, i llavors, juntament amb dos sòcies de Madrid, i jo la vam agafar, i portem ja 11 anys, va tancar 6 mesos, la vam agafar, vam fer una mica reforma a l'obrador, i ja portem 11 mesos amb la gestió, bueno, com que és nostra, amb la gestió de la Duquesita, i és una pastisseria del 1914, molt amb una força molt, molt important a Madrid, era estimada i és estimada per tot Madrid i per tot Espanya, per tant, content de poder recuperar aquestes botigues centenàries.
1: I si venim a la Duquesita, quin pastís ens recomanaries? A veure...
0: Home, el pastís, pel que sigui, el textura de xocolata, aquest és el pastís de la casa, el pastís de el textures, després la blanca Duquesita, que és vainilla, xocolata blanca i fruits vermells, després tenim un que és el mojito, jo que sé, l'exòtic, n'hi ha molts. I a part de la brioixeria i les palmeres i gelats, etcètera, allà fem, i bomboneria, evidentment, allà fem tot el que fem aquí a Barcelona, ho fem allà.
1: Recordeu que estem parlant, és l'Oriol Balaguer, un dels mestres pastissers xocolaters més prestigiosos i guardonats del món, un referent a la pastisseria d'autor. Oriol, què van suposar per tu els 7 anys del teu pas pel Bulli del Ferran Adrià?
0: Home, em va canviar la vida personal i professionalment.

0: Imagina't, jo vaig anar-hi per un any, perquè sóc una persona inquieta, era una persona inquieta i segueixo sent-ho, i vaig dir, bueno, vull conèixer el món de la cuina, els cuiners, i vaig un any i me n'entorno al meu món, que és el de pastisseria de botiga. I van ser 7 anys. Imagina't, vaig coincidir amb el món bullinià, amb el Bulli, tot el Ferran, l'Alberto, bueno, tots. Aleshores, va ser una font d'informació brutal, que jo més o menys ho desconeixia, i la creativitat, i qüestionar-se les coses, com sempre se les ha qüestionat ell. Va ser un trampolí per mi, sincerament. Va ser un trampolí perquè va ser una època clau a la meva vida de deixar momentàniament, o no deixar, anar en un sector que el desconeixia i veure unes tècniques i una manera de fer que la pastisseria, i menys d'aquelles èpoques, es feia servir. Per tant, ara sempre que intento fer una creació, penso com a cuiner, penso com a pastisser o com a xocolater.
1: Bé, i ara ho dèiem, Carles Avellan i Oriol Balaguer tornant a cuinar junts 30 anys després a Calella de Palafrugell. Això la setmana que ve, no? El 25 de juliol.
0: La setmana que ve, el 25, a l'Hotel Alga. Sí, fem un tribut, o sigui, sí, estem també el Jaume Font, el Pere amb la gelada i el Carles Avellan, que evidentment vam coincidir amb el Talai amb ell. És ell qui em va fer l'entrevista per fitxar-me, imagina't, l'any 97, perquè era el xef i director, i després vam estar 2 o 3 anys a l'Hacienda Benazuza, en un hotel que va tenir el Bulli, el Ferran, i ens enviava el Carles Avellan a mi a Sevilla durant 3 anys a obrir-lo i a posar en marxa tota aquella cuina i aquella pastisseria. Per tant, em fa molta il·lusió estar a l'Hotel Alga cuinant amb l'Avellan i amb els altres, en Jaume i en Pere, i, bueno...
1: Bé, escolta, què li regalaràs a l'oient del matí de Ràdio 4 que encerti el so del dia?
2: Ara.
0: Home, el que vulgui, un panetone o croissants Oriol Balaguer...
1: Carai, tu...
0: El que vulgui.
1: Perfecte.
0: El perfum, que és el nostre panetone, o sinó una col·lecció de Bon Dia, que és una caixeta de bombons, de croissants diferents, farcits, no farcits, i li diem la col·lecció Bon Dia.
3: Bon Dia.
0: O sigui,
3: priu,
0: de brioixeria. No hi ha res més maco que al matí arribar a casa, a la parella, als teus fills, un amic, i li dius
1: Bon Dia.
0: I obres la caixa i surt una de brioixeria espectacular.
1: Mare meva. Se'ns fa la boca aigua, eh? El proper dia vine i porten.
0: Sí.
4: I en teniu una altra de bona nit, allò, per tancar el dia? O...
0: De bona nit, o s'està bé. Mira, aquesta me l'apunto. Bona nit.
1: Oriol, moltíssimes gràcies, eh? Merci.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies per haver estat al matí a Ràdio 4. Una abraçada, bon estiu.
0: Merci.
1: Merci, home.
0: Una abraçada, merci.
1: Gràcies a tu. Quin nen.
2: Sempre home, tenim els millors pastissers. No em canso dir-ho, feixes.
1: La teníem parlar amb el Lluc, que ara fa colònies també per la canalla.
4: El Lluc Crosella, sí. I vam parlar amb els nens que van participar en aquestes colònies.
2: I tots tenen aquesta humilitat, Freixes.
1: Amb el Lluc dinarem junts el 27 de juliol.
2: Estres de vacances.
1: Dilluns que ve, no l'altre.
4: Mira.
2: Estres de vacances, Freixes.
1: Sí.
2: A mi m'encanta que els genis són humils, Freixes, que parlen d'aquest programa, els hi dius que tenen premis, diuen que els premis no són importants, et diuen que volen seguir creixent, volen seguir inventant.
1: Hi ha molt bon pastisser, molt crític amb el tema premis, eh?
2: Bueno, perquè sempre tenen els mateixos. Passem.
1: No ens cal i no ens hi presentem.
2: El millor premi és tenir la botiga plena, Xavi. Millor premi és tenir la botiga plena.
3: Sí, perquè hi ha gent que rep premis i després, quan comences a rascar una mica, dius, home, tant, no ha contribuït a la humanitat. No?
2: I l'Oriol Balaguer té les croissanteries plenes. La gent compra croissants del Balaguer. No. Per tant, això és el millor premi que pots tenir, el reconeixement de la gent.
1: Doncs sí. Escolta, què, alguna cosa més o ja està tot dit, això de la premsa?
2: Me'n queda una revista, Freixes. Em queda la setmana.
4: A mi m'interessa molt un tema que porta el Carlos Alcaraz. Ha estat fotografiat recentment en actitud molt afectuosa, fent-se carícies amb una noia.
2: Sí, aquestes fotos que agafen els paparazzi. Atenció. T'agafen amb un...
1: On surt això?
2: Això, la setmana. Ah. La setmana tens el Carlos Alcaraz, que és la nova icona espanyola, també.
4: Del tenis,
2: substitut del Rafa Nadal, i per tant, molt bo. Els hi han de treure-la amb poca roba i amb una noia, que és la seva actual parella, se suposa, fent-se mimitos a la
4: però ell sempre havia estat molt discret amb les seves relacions personals.
2: És el solterón. No sabem mai qui és la seva parella, així com el Rafa Nadal.
4: Bé, la seva parella és la seva raqueta.
2: Sí, però Rafa Nadal també està casat amb la seva raqueta i la seva parella és Xisca Perelló, que és molt coneguda, mare dels seus dos fills, que porten 30 anys junts amb la Xisca Perelló. Sí, amb la Xisca, i és mallorquina. Recordeu aquella mítica portada de la revista Hola, que ella diu que no, que es diu Francesca i no Xisca. En qualsevol cas, ara és Alcaraz qui té parella, i la revista Setmana la treu en portada. Qui tingui certes ganes de veure Rafael Alcaraz estimant-se amb una noia ara amb una portada, doncs que vagi a la revista Setmana i ho trobarà. És una exclusiva de posar-te amb un teleobjectiu, Freixes, i anar mirant per les illes, en aquest cas estan a Nàpols, a veure qui veus al de bord d'un iot. I sempre enxampes algun famós fent-se mimitos amb alguna parella. doncs...
4: Aquest paparazzi o aquests paparazzis tenen una entrevista, eh?
2: Tenen una entrevista perquè és molta feinada, eh? Està allà... Amb... Sí. Es va entrevistar el que va treure la Leonor en biquini, se li va fer una entrevista de les hores que va perseguir la princesa d'Astúries per tot el sud d'Amèrica fins que va aconseguir que anés a una platja i fer-li les fotos en biquini. Per tant, la feina paparazzi, Freixas, si vols un dia la temporada que ve, portem un paparazzi i li fem una entrevista.
3: I no només, sí, podem i fer no només el tema de passar-se hores per aconseguir una exclusiva, sinó després a vegades els problemes legals que tenen, no? Perquè...
2: Però si l'agafes a l'aire lliure, com és aquest cas, no tens cap problema legal. A l'aire lliure tothom pot fer fotos, eh?
1: Ja, escolta... Xavi. Jordi Vila.
4: Sí, Xavi, sí. Digues, què? Què hem de fer? Hem
1: d'anar al so del dia. Hem d'anar al so
4: del dia.
1: Hem de parlar amb els oients. Allò que tant ens agrada.
4: Ah, sí? Els tenim ja? Els tenim en línia? No, els tenim en línia encara. Ens diuen des del control tècnic que no els tenim en línia encara.
1: 900-454-455, que és tard i vol ploure. Tant de bo plogués, ja ens agradaria. Falten 6 minuts per la una, només.
2: Avui és fàcil el concurs, Freixas, i el premi és dolcíssim.
1: Per mi, el premi és espectacular, avui.
2: Dolcíssim, i el concurs és fàcil.
1: Poden triar el que els hi doni la gana. És que l'Oriol és així.
2: Que generós.
1: I el Balaguer.
2: Que generós. Bon dia, m'ho apunto, de portar la teva parella. Això que diem que és tan difícil viure en parella. Portaré demà al dematí a la meva parella un bon dia, que deu ser una safateta de croissants petitets, perquè puguis anar fent un tastet, un de crema, un de xocolata, un de pistatxo, un de no sé què, m'encanta. I l'Oriol ho fa tot amb tant d'amor.
1: Guanyarà Argentina aquesta nit, no?
2: Jo desitjo que guanyi Argentina.
1: Però no el tens, clar.
2: Crec que el Messi està predestinat a arribar a la segona final consecutiva. Els anglesos fan una mica de ràbia, ja van guanyar la guerra a les Maldives, doncs ara que guanyin els argentins.
4: Home, una final a Espanya Argentina és lo seu.
2: Messi contra la Masia.
3: Però també segura que serà un dur contrincant.
4: Tindríem el cor
1: argentina o no? Patirà Argentina?
2: Sí, clar que patirà. Ha patit tot el Mundial, però és que han arribat amb petes i rodolons, però és que són bons i tenen un... Tenen
1: clar,
2: un tipus, una icona,
1: Freixas. Anglaterra no és qualsevol cosa, tampoc.
2: Igual que França, semblava una gran cosa ahir i ens el van ventilar amb un pispàs. És a dir, Anglaterra...
3: Però a mi em fa més por Argentina, no sé per què.
2: L'aureola del Messi, tia. Sí, perquè...
1: Margarita, com estàs? Bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Hola.
5: Què tal?
1: Bé, i tu? Bé, sí. Des d'on truques, Margarita? Bé.
5: Des de Sant Martí.
1: Des de Sant Martí, Barcelona.
5: D'aquí al costat.
1: Perfecte, molt bé. Doncs endevineu això, eh? Ja sentit, l'Oriol Balaguer diu el que vulguin.
5: Jo crec, bueno, penso que són oques.
1: És un oca, això? Són oques? Sí o no? No, Margarita. Ah. Em sap greu, de veritat. Com estàs? Bueno, com portes la calor?
5: No passa res, com puc.
1: Ja, com tots.
2: Escolta la ràdio.
1: Es pot aguantar, això. Gràcies.
5: He anat aquí de la... Bueno, he anat al mercat i avui els dimecres fan mercadillo aquí a Sant Martí, a Provençals. Sí. I una mica menys no arribo a casa.
1: Ja, és que no es pot. No es pot amb aquesta calor. No es pot aguantar.
2: Sí, caminar pel carrer fresco.
1: Margarita, moltes gràcies.
5: Vosaltres esteu fresquets aquí, no?
1: Sí, aquí sí, però quan sortim al carrer aquests contrastos ens mataran, sí. Aquests contrastos. Ai, senyor. Què dius? Què tens per aquí?
2: T'apunten, sí.
5: L'apuntador, que sempre té que dir alguna cosa.
1: Què diu l'apuntador?
5: Diu que ara anirem cap a la Sirena a comprar.
1: Això mateix. Bona idea.
2: Estaràs fresca.
4: No, és veritat, el que tenen els supermercats és que arribes i és un oasi, no?
5: Clar, els supermercats és on s'està millor, clar. La veritat.
1: Margarita, moltíssimes gràcies per escoltar el matí de Radio 4. Bon estiu, eh?
5: Molt bé.
1: Que ens queden dos programes només, dos telediarios. Merci, igualment. Bona una abraçada. Adéu. Virgínia, hola, què tal?
6: Hola, bon dia, bona tarda.
1: Bon dia, com estàs? Des d'on truques?
6: Des de Llardecans, de Lleida.
1: Des de Llardecans. I baixaràs a Barcelona a buscar això de l'Oriol Balaguer?
6: No, m'hauran d'enviar, no?
1: Ah, no ho sé, això t'ho explicarà la Sílvia García. Ara, espero que guanyis i que t'ho pugui explicar de seguida la nostra companya de producció.
6: Si no, ja faré venir algú.
1: Ja vindrà un o altre, vindrà.
6: Si poden arribar millor.
1: Molt bé, Virgínia. Doncs, a veure, endevineu això, encerteu.
6: No sé, ja em sembla que és un lloro.
1: És un lloro, això? Sí o no?
6: No sé.
1: Sí, senyora. Virgínia.
2: Bravo.
1: Molt bé.
6: Molt bé.
1: Felicitats, carai.
6: Tot i que primer havia pensat una altra cosa. Quan
1: què havies pensat?
6: Primer havíem pensat un corp.
1: Ah, un corp.
6: Però després, quan heu donat la pista, dic no.
1: Jordi
6: no
1: Vila,
6: és corp,
1: que és un xerraire, ho diu tot, el Jordi Vila. No. Massa bona persona.
2: Que parlen, que parlen.
4: Tampoc hem donat tantes pistes,
3: la
4: eh?
3: La pista l'he donat jo, no? Bastant evident.
1: Molt bé. Escolta...
6: Dient animal de companyia és més fàcil.
1: Ja. Escolta, moltes gràcies per haver trucat, felicitats, i gràcies per escoltar el matí.
6: És la primera vegada que truco cap concurs de ràdio ni de tele.
1: Mira, la primera la vençuda.
2: Arribem a moldre.
4: Au, sí. Quina alegria.
1: Sí, senyora. Virgínia, gràcies per escoltar-nos, eh?
6: Molt bé. Ho feu molt bé.
1: Molt amable, moltíssimes gràcies.
6: I molt interessant tot, molt interessant. Sí,
1: gràcies,
6: sí,
1: Virgínia. Sí. Doncs vale. Bon estiu, si no tornem a parlar abans.
6: Molt bé, ja. Igualment.
1: Que marxem de vacances aquest divendres. Tornem el 7 molt de setembre,
6: bé,
1: per això.
6: Que vagi bé.
1: Sí. Gràcies, igualment bon estiu. Adeu, i guarda't la calor, adeu, no es pot
6: igualment
1: aguantar.
6: Sí, merci. Fem el que podem. I
1: tant,
6: podem.
1: I tant. Merci, adeu, que vagi adeu, bé, Virgínia. Adeu, adeu, adeu. Què, nen? Què farem demà, Jordi Vila?
4: Doncs mira...
1: Demà ve el Picó, això ho tinc sí, claríssim.
4: I de fet, ja sempre diem que comencem amb ell el cap de setmana sí, i gairebé ja les vacances.
1: Demà la Mare de Déu del Carme, 16 de juliol.
4: I amb l'Anna Plans, presidenta de la Fundació Aprender a Mirar, parlarem d'una guia per donar-nos idees per jugar, no online, fer jocs de carrer, jocs de taula amb els nostres fills i filles per evitar l'exposició tan prolongada de les pantalles.
1: Bé, ja està. En Rocco Steinhauser, sí, a qui porta demà? Ja ho sabem.
4: Doncs mira, bona pregunta, li acabo de preguntar
1: sí,
4: i no... El que sí us podem dir és que segurament connectarem amb un voluntari de la Creu Roja, que és infermer i que està a la Guaira donant suport a tots els damnificats dels terratrèmols, Ens explicarà la seva experiència.
1: Demà estarem pendents de les sentències del TJUE i a la primeríssima hora, perquè això sortirà previsiblement a 9:15, i entrevistarem el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Tot això i molt més demà aquí al Matí de Ràdio 4. Que vagi molt bé les notícies de la 1 i després el gran Xavi Fornia. Fins demà, bon dia.
7: És la 1. Ràdio 4. Serveis informatius. Bon dia. El PSOE ampliaria l'avantatge amb el Partit Popular en gairebé 8 punts i aconseguiria un terç dels vots en unes eleccions generals, segons l'últim baròmetre del CIS. Toni Condé.
8: Els socialistes recuperen quasi 2 punts respecte al 6 de fa un mes, on l'enquesta el situava en el 31,3%, i pugen fins al 33%, mentre que el PP cau 2 punts i rebria un 25,1% dels vots. Vox seria la tercera força, però perd mig punt i obtindria el 15,3% dels vots, mentre que Sumar per 3 dècimes i se situa en el 6,1%. Entre els partits catalans, Esquerra Republicana puja 8 dècimes fins a arribar a un 2,7%, el que convertiria els republicans en la 5ª llista més votada en unes eleccions generals, mentre que Junts cau 3 dècimes i se situa en el 0,7%. L'estudi es va dur a terme entre l'1 i el 6 de juliol i és el primer 6 després de la condemna a José Luis Ábalos.
7: Gràcies, Toni. Doncs bé, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha presidit aquest migdia l'acte institucional d'eliminació de la tanca de Gibraltar. Àlex Eloi.
9: L'acte ha tingut lloc a la línia de la Concepción i ha consistit en retirar un tros de la tanca amb una grua, un fet simbòlic per escenificar l'acord entre el Regne Unit i la Unió Europea vigent des d'aquesta mitjanit. S'obre així una nova era, segons el president Pedro Sánchez.
10: Hoy abrimos una nueva era para el campo de Gibraltar, de prosperidad compartida, como en muchas ocasiones los alcaldes y alcaldesas, y por supuesto también el conjunto de la ciudadanía, nos ha recordado.
9: A l'acte també hi han assistit autoritats com el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, o el ministre principal de Gibraltar, Fabián Picardo, entre d'altres.
7: I a les ruïnes d'Empúries, la princesa Leonor i la infanta Sofia han recorregut l'enclau arqueològic acompanyades d'una vintena de joves. Una visita que ha durat al voltant d'una hora i amb la qual tanquen la seva estada a Catalunya. Empúries, hi tenim el Pau Alemany. Bon dia.
11: Bon dia. Durant el seu recorregut, Eleonor i Sofia han visitat les ruïnes de la ciutat grega i de la romana, que encara es conserven de bon grat. També han pogut observar com un grup de joves arqueòlegs treballaven a una antiga casa grega i han rebut les explicacions del complexe ubicat a la província de Girona. Tot sota un sol imponent i una brisa marina que entra des del Mediterrani i que ajuda a suportar la calorada. Ara, al voltant de la una, els reis arribaran també a Empúries per compartir un àpat amb els joves que els acompanyen, entre els quals s'hi troben els 6 guardonats als Premis Princesa de Girona.
7: I els graduats en Medicina i Odontologia cobren gairebé el doble que els que han estudiat Història. Són algunes de les conclusions del darrer informe de l'Agència per la Qualitat Universitària, amb dades de graus, màsters i doctorats a Catalunya. Més detalls, Laura Hurtado.
12: Bon dia. 3 anys després de graduar-se, els estudiants més ben pagats són els de Medicina i Odontologia, amb gairebé 3.800 euros mensuals bruts, en contrast amb els d'Història, que cobren uns 1.900. La majoria de contractes fixos o indefinits es troben en l'àmbit de les enginyeries i les ciències socials, i les humanitats presenten xifres més altes en la resta de tipus de contractes. D'altra banda, segons l'informe, els estudiants del sistema català valoren millor que mai la formació rebuda. Mercè Gisbert, directora de l'agència.
13: Catalunya té un sistema universitari que genera titulats de qualitat i així ho considera el món productiu i els ocupadors, i per tant que arribem a anar en un 98% de taxa d'ocupació, això és una molt bona notícia.
12: L'estudi també apunta que els estudiants valoren pràcticament igual la formació presencial i en línia.
7: I encara una qüestió. La Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona alerta que la voluntat de l'Ajuntament de deixar de renovar les llicències turístiques a la ciutat el 2028 té escletxes judicials que permetran a la patronal dels pisos turístics continuar amb la seva activitat. Ens ho explica Clara Ontanyón.
14: La FAB creu que la patronal s'està preparant 3 vies per esquivar la nova legislació. En primer lloc, alerten que aquells pisos que demostren inversions molt altes poden demanar una pròrroga de 5 anys. També creuen que es presentaran moltes demandes contra la no renovació de llicències, argumentant que és una activitat econòmica consolidada. I si no ho aconsegueixen, sostenen que poden concentrar usos turístics en un sol bloc i canviar altres formats, com per exemple residències d'estudiants o hostals, que en algunes zones de la ciutat sí estan permesos. Miquel Borràs és president de la FAB.
15: Ho diem perquè l'anunci de es tancaran els pisos 2028... ens agrada molt aquest anunci, però pensem que el sector dels pisos turístics també està fent la seva pròpia estratègia i volíem advertir que això estava passant.
14: I proposen una sèrie de mesures perquè els pisos amb llicència turística s'acabin destinant a ús residencial.
7: Gràcies, Clara. Això és tot de moment. Tornem a més notícies a les 2.
16: Ràdio 4.
17: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Venezuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia visum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
18: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
19: El Pla B, amb Toni Marín.
18: Compromesos amb la bona informació.
19: Ràdio 4.

0: Benvinguts a Xavifòrnia.
1: La 1:06, comencem Xavifòrnia a Ràdio 4. Bona tarda, benvinguda, benvingut, si tu t'acabes de connectar. Si no, segur que ho has passat molt bé també amb el Xavi Freixas, amb tot l'equip del matí de Ràdio 4, qui enviem petó gran, que descansin una miqueta, encara que els hi queda una estoneta a la redacció, però bé, ja ho tenen, ja ho tenen. És dimecres 15 de juliol del 2026. Ahir França celebrava la caiguda de la Bastilla. Avui es desperta sabent que també poden caure els imperis del futbol. Perquè Espanya no va guanyar només amb talent, que en tenim i molt. Va guanyar corrent junts, patint junts, encara que no massa, no vam patir massa. Era més quan s'apropava una miqueta a Mbappé, no? O Dembélé, però... I creient quan el món esperava que tingués por. Aquí, servidor el primer, o sigui, ahir ho vam dir. A mi aquesta selecció de França em feia molta por pel talent que tenen, per com han jugat fins ara al Mundial i perquè semblaven impossibles de guanyar. I gent, a més, que fa tres passes i es planten a l'àrea, no? I te la fiquen. Ahir no la van veure. No la vam veure. Vam jugar com una família, com un grup. Ens vam sacrificar tots. Aquests nanos són impressionants. Per mi, dels millors partits de la història d'un equip de futbol que jo he vist. Sobretot sabent el rival que hi havia davant, no? I és que davant les estrelles franceses van aparèixer aquesta constel·lació sencera vestida de vermell. Ahir, de blanc, per cert. Vestits de blanc. I aquesta revolució no va necessitar canons, eh? En va tenir prou amb una pilota, el coratge i 11 jugadors disposats a deixar-s'hi l'ànima. Ja no és un somni ni una promesa. Espanya ha enderrocat França i és a un sol partit de tocar la glòria. Això serà diumenge. La batalla final, Argentina o Anglaterra? Maria García Coll, l'única persona que creia que ahir Espanya guanyaria, i guanyaria bé. Vull donar-li el mèrit a la Maria perquè no va dir només que guanyaríem o que seria... No, no, no. Que som superiors. Bona tarda, Maria.
2: Bona tarda, Xavi Martínez. Jo vaig dir que patiríem i em vaig equivocar.
1: Ja ho has dit després, al principi estaves molt tranquil·la, estaves molt tranquil·la. Dient, així els guanyarem segur.
2: Sí, és veritat, però jo pensava que es patiria més, perquè tothom s'ho pensava, ningú es pensava que passés el que tu has explicat ara, no? Que hi hagués aquest monòleg, aquest bany, perquè va ser un bany. Espanya en podria haver marcat com a mínim dos més, claríssimament.
1: Però és el que tu dius, els vam desactivar.
2: Sí. S'ha vist ara mateix...
1: El millor equip del món.
2: Espanya, sí, exacte, és el millor equip del món. Ara mateix Espanya és capaç de guanyar aquesta final. O sigui, han desactivat totalment el que fins ara era el millor equip d'aquest Mundial. Ni la van veure.
1: No la
2: ni Mbappé, ni Barcolás, ni Olises, ni Dembélé. Va ser absolutament igual. O sigui, va ser increïble. I com tu dius, aquest equip, que és molt equip, que sí que hi ha molt talent individual, però que destaca per ser un bloc, no? Per anar tots a una. O sigui que, increïble. En seguirem parlant durant tot el programa, perquè és la notícia del dia, la notícia de la setmana, una de les notícies de l'any. Però després també ho repassarem, tot el que va passar en aquests virals.
1: Sí, ho farem ara en uns minutets, però és veritat, el món sencer està parlant de com Espanya ha jugat al futbol, de com Espanya ha plantejat un partit molt, molt complicat i s'ha fet l'amo, senyor, d'una semifinal, que era la final avançada, eh? Per mi aquesta era la final somiada, encara que potser acabem tenint la finalíssima, esperada finalíssima, amb Leo Messi i companyia. Bé, en parlarem en els propers minuts.
2: I a veure, no m'agradaria a mi ser ni Anglaterra ni Argentina, eh? Per trobar-me aquesta Espanya davant.
1: Estan, perdó de la paraula, estan acollonits.
2: Sí, així és. Sí. Home, normal.
1: Normal, jo ho estaria, no? Saludem el Damià Amorós a aquesta hora de la tarda. Què tal, Dami?
3: Bona tarda. Guapos, com esteu?
1: Tu, com a historiador, clar, a veure, siguis més o menys de futbol, recolzis més o menys de selecció, clar. El que passa diumenge és una fita històrica, absolutament històrica, amb lo difícil que és arribar ja a unes semifinals. Amb lo difícil que és arribar...
3: 40 i escaig seleccions, 200 no, i pico que han jugat, i a sobre posem capes, és a dir, Espanya, França, és un duel extraordinari. Jo suposo que l'única neutralitat són els andorrans, la que tenen amb l'àrbit, suposo, però és que a sobre avui, perquè és avui l'altra semifinal.
1: Sí, sí, Espanya a Jardí d'Anglaterra.
3: La guerra de les Maldives. Clar. I crec que és que a Europa no sabem qui podria anar. Pel tema Messi, pel tema Anglaterra. És a dir, que
1: si els francesos ja
3: tenim la que tenim, què es pot fer amb... Buah, és que és extraordinari. I realment la final és... Una Espanya-Anglaterra, una Espanya-Argentina poden ser dos partits extraordinaris.
1: Extraordinaris.
3: Extraordinaris.
1: Jo et confesso que jo, després de la del 2010, Iniestazo, jo no pensava que,
3: ja
1: que tornaria
3: vist,
1: a veure
3: ja
1: Espanya.
3: Clar.
1: No. És molt difícil. Primer és cada 4 anys. I que cada 4 anys s'alineen els astres, hi hagi una generació de futbolistes que puguin anar avançant en aquell torneig. Tinguis bona sort, perquè a vegades un penal, una vermella...
3: Sí, senyor.
1: Un mal àrbitre, en fi, ho hem vist tot, no? És tan complicat. No guanya sempre el millor equip. En el cas del 2010, sí, va guanyar
3: el millor equip. Sí, i Holanda tenia un equip extraordinari, Països Baixos, sí. I l'Iniestazo va ser... I jo crec, Xavi, que va ser una cosa amb aquests dos elements... ja ho saps, que no soc culer, però el pes del Barça.
1: Home, ha tornat a passar.
3: Clar, és que I em penso que Laporta encara era president en aquell temps.
1: Sí.
3: És a dir, no serà que Laporta i el Keine s'estan tornant els amulets de la selecció espanyola?
2: Oi, el Keine. Clar.
1: Després hi ha herois que no juguen al Barça, com per exemple Mikel Merino, no? En els quarts de final, amb els vuitens, el mateix Laporta, que jo crec que està fent un mundial impressionant, juntament amb el Pau Cubarsí, que per mi és una parella impressionant.
2: I tant.
1: Pau Cubarsí dient que el millor jugador del món per ell és Aymeric Laporte. Sí, ho va dir en una entrevista. Escolta, Jan, hem de fitxar aquest senyor, Aymeric Laporte, 32 anys, perfecte. És Íñigo Martínez 2.0.
2: I no fitxaries a Pedro Porro? Jo ja ho vaig pensar, eh?
1: Un altre heroi.
2: Uau, ahir ho vaig pensar, dic que hem de fitxar el Pedro Porro.
1: No, el millor d'ahir, de les millors coses, escoltar els narradors francesos dient Pego Pogó.
2: Sí.
1: Pego Pogó.
3: Hi havia un titular que crec que l'ha tret les mañanes de la 1, no sé si les mañanes o la hora. Era boníssim, perquè a més va coincidir amb el 14 de juliol, que és el dia de la presa de la Bastilla, la Festa Nacional de França, i deia Liberté, Legalité, Eliminé.
2: Oh.
1: Ai, que bueno,
3: que dius, boníssim després, perquè és el dia, sí. És el dia que
2: he fet repàs, després farem repàs de les portades sí. franceses, perquè a més són molt dures,
1: ara arribarem, però que tenen la moral pel terra, perquè porten ja una semifinal de l'Eurocopa passada, la semifinal de la Nations, no?
2: Sí.
1: O els hi vam guanyar la Nations League?
2: Els hi vam guanyar.
1: La final.
3: Es va guanyar França.
2: Ens va guanyar França.
1: Jo crec que els...
3: Imagina't.
1: Sí, els vam guanyar les semis.
3: I ja no sé quina esperança tenien.
1: Semifinals del Mundial.
3: No sé quina esperança tenien. I el que diu la Maria, Argentina i Gran Bretanya han d'estar cagats.
1: Jo crec que sí.
3: Han d'estar cagats.
1: Sí. Ara, si hem d'escollir, que ja en parlarem, i molt d'això, jo que m'estimo més Argentina, que ara que sé que serà un partit molt més dur, perquè ells són més...
3: No sé què dir-te,
1: Són més de carrer. Són,
3: sí?
1: Sí, però és que a Anglaterra jo no vull a Harry Kane, Jo no
3: és
1: vull
3: perillós aquest paio.
1: Uf, jo no vull a aquest Bellingham, Bellingham ha fet com Mbappé, vull dir, s'ha passat l'any tranquil al Real Madrid sense fer massa per arribar perfecte al Mundial.
3: És que té més gent del Madrid a altres seleccions que l'espanyola, no?
1: Sí, clar.
3: És boníssim, això.
1: Però si del Madrid no hi ha cap a la selecció
3: ningú,
1: espanyola.
3: Ningú.
1: Ara han fitxat el Cucú.
3: Ni l'Utillero.
1: No ho sé.
3: Imagina't, una selecció d'Utilleros.
1: Bé, en fi.
3: I el Cucurella, clar, és Velázquez. Sí.
1: Han fitxat a Velázquez. El control tècnic, Jaume Tudela, que no sé si tenim el document, el podem sentir, o ens esperem uns minutets, però és que, clar, aquí ahir va passar una cosa que és que no vull que s'oblidi. Ahir, Damià, vam fer totes les porres del món, no? Amb tothom, a l'equip, amb tothom.
2: 0-2 no vam dir,
1: No, 0-2 no vam dir. Però el nostre tècnic, Jaume Tudela, va dir una cosa que no es va escoltar, perquè m'ho va dir a mi per línia interna pels auriculars. I li pregunto el tema de la porra i tal, i ell diu MVP, Pedro Porro.
2: Ai, em sona això.
3: Que gros.
1: Jo crec que és l'única persona al món, sencer, no dic Espanya, al món, que ahir es va mullar amb això, amb l'MVP. Pedro Porro. I va ser Pedro Porro.
3: Ostres.
1: Compartides. Va, després ho sentirem.
3: És bo, és que Jaume té un ull clínic. No sé per què és de l'Espanyol. Hauria de ser del Nàstic.
1: Joel Sevilla, la producció. I nosaltres ara anem a fer un viatge històric, com fem sempre amb el Damià Amorós, amb la peculiaritat que avui és el darrer de la temporada, Damià.
3: L'obra d'art més gran de Barcelona.

0: La Sarda, l'obra d'art més gran del país.
1: Sí, senyor. Imagineu-vos que no agafem... Amb la nostra secció d'estripar ja anem directament a la... I és que m'han quedat petits els museus, eh? Maria, ja has vist que anem directes a buscar un element. I us he agafat el Pla Cerdà, no per aniversari del pla, que ja explicarem com pebrots es va gestar aquesta idea, perquè va ser terrorífica, com va anar, sinó perquè farà 150 anys. Aquest any tenim aniversaris de mort, va fer 100 sí, d'Antoni Gaudí.
2: Exacte.
1: Fa 150 anys que es va morir el tio que va pensar el Pla Cerdà, que molta gent dirà, i qui deu ser aquest senyor? Doncs a veure, té sentit, no? Jo crec que té sentit pensar que si commemorem la mort serà d'Ildefons Cerdà i Sunyer, que va néixer a Barcelona en el si d'una família burgesa. Va estudiar, important, a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Camins, Ports, Canals de Madrid. Fixeu-vos que no és directament un arquitecte, sinó és un enginyer civil. I passa un fet curiós. Nosaltres, jo no sé, Maria, on vas estudiar tu?
2: A Blanquerna.
1: Aquí a Barcelona, sí. Bàsicament, al costat de la UB Raval.
2: Exacte.
1: És a dir, vas estudiar al centre de la ciutat,
2: sí.
1: del MACBA, costat de l'edifici històric de la UB, tot i que és la Blanquerna. A Barcelona, durant molt temps, no vam tenir facultats, no vam tenir universitats. Durant l'edat mitjana sí, però posteriorment, amb la Guerra de Successió, passa a Cervera, i gran part dels estudis tècnics no es fan a Cervera, sinó a Madrid. Per això Ildefons Cerdà es treu el títol a Madrid, per exemple, Domènech i Montaner es treu el títol a Madrid, però Antoni Gaudí se'l treu a Barcelona. Són d'aquestes coses curioses. Cerdà, el nostre amic, el treu a Madrid, i el primer contacte que té amb l'urbanisme es fa arran d'uns estudis, uns treballs que ell fa, sobretot per desenvolupar una proposta, no el Pla Cerdà directament, sinó una ordenació del temple de Barcelona, del terme. Cerdà comença a treballar amb aquests projectes importants per Barcelona, però també per la seva àrea d'influència. N'hi ha un que encara ara molts dels nostres oients el fan servir cada dia. És la primera línia de tren que hi ha a Catalunya, la primera línia de tren que hi ha a la península, atenció, no la primera línia de tren que hi ha a l'estat espanyol. No sé si la saps, aquesta història, Maria.
2: No, no sé com funciona. Em sembla que era a Mataró, potser.
1: La primera línia de Catalunya és Barcelona-Mataró, cap a principis de segle XX, cap a l'any 30 i escaig, 40 i pico, però és que el primer tren espanyol no és a la península Ibèrica. No és a les Illes Canàries, és a Cuba.
2: Ostres.
1: És un tren que anava amb uns ingenios, és un tren d'aquests que transportava sucre. Però el nostre amic Cerdà no participa en el de Cuba, sinó en el de Barcelona-Mataró, i segueix treballant amb, sobretot, infraestructures per el tema agrícola i l'abastiment d'aigua a Barcelona.
2: Val.
1: Però, clar, com que aquesta gent, moltes vegades, al camp de la seva tècnica se'ls queda petit, el tio s'emmerda i entra en política. Cerdà va tenir una participació artívica, molt activa, amb la defensa dels interessos de Catalunya, les reformes socials a través de militància, el republicanisme federal, és a dir, a la primera república, Pi i Margall, tota aquesta colla, i a més va ser diputat a Corts i va lluitar per la modernització del seu camp, que són les infraestructures, per millorar les condicions de vida de les classes populars, i tenia una visió... ara potser en diríem idíl·lica, socialista fins i tot, perquè ell volia una societat més justa, equitativa, i considerava que el desenvolupament urbanístic seria un element clau per entendre això. Què passa amb l'obra de Cerdà? Doncs Cerdà aconsegueix deixar tot això en un llegat per la seva vida, per la seva obra, i influenciat per l'urbanisme, no només de l'estat espanyol, perquè ell serà el renovador, sinó del que hi ha tot el món. I sumem-hi diverses capes. La urbana, el tio ja amb la seva època comença a veure que la sostenibilitat serà el futur. El Pla Cerdà actual té poc a veure amb el pla que dissenya i la
2: Font Cerdà. Perquè estem parlant de quin any, més o menys?
1: Cap a 1850 i escaig. Penseu que les muralles de Barcelona van a terra el 24, poc després es comença ja a planificar i a urbanitzar el Pla Cerdà. A banda, ell és reconegut mundialment. Ell no tenia Instagram.
2: No.
1: Però si tu ara poses Barcelona al cercador d'Instagram, hi ha 99,9% de possibilitats que et surti un edifici que estigui dins del que ell va dissenyar, que és el Pla Cerdà, i quan tots han viatjat amb avió, el que veiem quan passem per sobre de la ciutat és la retícula d'ell. I això passa que molta gent agafa inspiració. Avui sentirem tres cançons vinculades, totes elles, a la ciutat comtal, a Barcelona. I la primera és aquesta de Paula Cops, que bàsicament es diu Barcelona.
3: Seria

0: canviar de zona pels dos, però jo em penso que és per l'especulació urbanística, per tot això. Suposo, tinc la teoria, eh? Tinc aquesta teoria.
1: Normal que es facin tantes cançons perquè en aquesta ciutat que tenim...
0: I específicament aquesta idea, perquè crec que és molt internacional, el fet de reconèixer Barcelona, potser pels panots, que és un disseny que encara és anònim, o la forma de retícula aquesta típica d'en Pla Cerdà. Però escolta, si entrem ja directament al Pla Cerdà, ell, ja us dic que trobem treballant en altres projectes, però és que l'element important és aquesta ideologia d'un nou espai pel Pla de Barcelona. Parlem de mitjan segle XIX. Barcelona era una ciutat que encara estava tirant a terra, eliminant les seves muralles. Unes muralles que resseguien el que ara dia d'avui són tot el pas de Ronda, és a dir, Ronda Sant Antoni, Ronda Universitat, Ronda Sant Pere, Trafalgar, tota aquesta zona d'aquí. Una ciutat que en pocs metres quadrats, amb molt espai reduït, hi vivien més de 180.000 persones.
1: Uau,
0: i no
1: aquella
0: vivien,
1: època ja.
0: Clar, no vivien en horitzontal, vivien en vertical. És a dir, gratacels ja existia feia temps, perquè la gent vivia afinada. I la gran pregunta és senzilla. Com tot això pot créixer a Barcelona sense els problemes de ciutat medieval? I el Pla Cerdà va ser la solució. Jo crec que el que més sorprèn és el mateix que hem destacat fins ara, que és la forma de quadrícula, que en lloc de continuar amb els carrers irregulars i sinuosos que hi havia a Ciutat Vella, el que fa és crear aquestes noves retícules. I no és només una decisió estètica, o pot semblar, sinó funcional. Una trama regular facilita l'orientació, distribució del trànsit i permet que la ciutat pogués créixer d'una manera ordenada i senzilla. Fem una puntualització aquí. En aquella època, vehicles a motor no és que no n'hi hagués, és que estaven encara inventant-se.
1: Exacte.
0: Hi havia carros, hi havia tren. El que dia d'avui és el carrer Aragó, no era res més que una gran rasa que dividia la ciutat en dos, i allà dins hi havia el tren passant. Si encara ara pensem on és el baixador de Passeig de Gràcia, és la intersecció amb el carrer Aragó. Quan surts et trobes la Casa Batlló o la Casa Ametller. Clar, sumem més elements. Un dels més reconeguts, i que no és invent de Cerdà, sinó que a Barcelona, Ciutat Vella, ja n'hi havia, que són els xamfrans, aquestes cantonades treballades, tallades, on trobem les creuilles de l'Eixample. Sovint pensem que són, escolta, un tret distintiu, però, ja us dic, tenen una funció extraordinària. Milloren la visibilitat per permetre una millor entrada de llum, no només als edificis, sinó també als carrers. I facilitaven el que Cerdà preveia aquella època, el gir de carruatges.
1: Clar, perquè no és tan marcat com una cantonada.
0: I com que encara no hi havia els automòbils a dia d'avui, dius, ei, però és que encara ara els xamfrans van de putíssima mare.
1: Sí, encara és més fàcil.
0: Clar, milloren molt més la circulació. Sí que és cert que em penso que tots els quatre que estem aquí, quan veiem un pas de zebra, no hi passem, sinó passem directe pel mig del xamfrà, cosa que posem en perill. Em penso que el Jaume està dient que sí i ha posat en perill la seva vida més que en Sant Fermines, no? Veus? Clarament, clarament, ens trobem així. Un altre element, carrers amples. Veníem d'una ciutat que el carrer Ample és un carrer que és extraordinàriament estret. I a Barcelona existeix un carrer que al segle XIII ja li deien carrer Ample. És el que hi ha baix de tot, tocant a la Mercè, el que seria avui entre la Rambla i l'avinguda Laietana. Allà, passant per allà darrere, hi ha un carrer que es diu Ample, on a dia d'avui passa un vehicle estret.
1: Ostres,
0: imaginem-nos com eren
1: si anem pel
0: carrers.
1: Raval, si anem per Ciutat Vella, pel Born, són carrers molt, molt estrets.
0: Un dels carrers més amples de la ciutat medieval era el que es diu el Passeig del Born. I per què es feia servir? Per fer justes, és a dir, com a mínim hi havien de passar dos cavalls. Però clar, parlem d'aquestes ciutats europees que encara conserven la majoria dels carrers estrets, doncs el Pla Cerdà que proposa són vies amples, espais amb arbres, i que la circulació, els serveis i la ventilació siguin la via de principal. I llum natural i aire net, que no era un luxe, sinó que era una necessitat per millorar la salut pública. Hi ha escrits a La Vanguardia de l'època que deien que, com que els carrers eren massa amples, i correria massa el vent.
1: Ostres!
0: I que la gent volaria. Que la gent volaria.
1: M'encanta.
0: Dius, a veure, xatos.
1: Allò de posar-se pedres a les butxaques, no? Era una mica...
0: ho haurien de fer. Però hi ha problemes. I és que l'actual Eixample, que seria el que quedi més fort del Pla Cerdà, després penjarem a xarxes el plànol que tenim, on es veu que el pla abraça la ciutat vella.
1: I
0: se'n va cap on som ara, que és cap a la zona del Poble Sec, també cap a la zona del Poble Nou, la Nova Icària, puja fins a Gràcia, Sant Andreu, Sant Martí, totes aquestes zones.
1: I es veu clarament aquí el parc de la Ciutadella.
0: Clar, és que, a més, la Ciutadella tenia ja aquesta aspiració a ser un espai públic, i el centre de l'Eixample, el centre de la ciutat, no havia de ser Plaça Catalunya. Si t'hi fixen en el plano, Plaça Catalunya no existeix.
1: Vale.
0: És aquest element que et senyala, aquest triangle d'aquí baix. I el que volia fer Cerdà, això era Plaça Catalunya,
1: vale.
0: I el que volia fer Cerdà és portar al centre, fins i tot l'Ajuntament, a la Plaça de les Glòries.
1: Vale.
0: És a dir, nosaltres ara estaríem a 200 metres del centre de la ciutat. Què ha passat? Doncs que s'ha quedat un nyap
1: i ha canviat una mica.
0: Li estem donant formes. Per la gent que ho vegi, aquest quadrat que queda a la zona dreta de la ciutat, doncs seria la Plaça de les Glòries i el carrer llarg, seria la Gran Via.
1: Aquestes obres que fa 15 anys que s'estan fent aquí.
0: Jo penso que tota la vida les has vist.
1: Sí,
0: perquè més o menys tens 15 anys, doncs mira, més o menys seria aquest seria l'element. Clar, a veure, si entrem en l'Eixample dia d'avui, Cerdà no volia que les illes fossin iguals que les que tenim a dia d'avui. M'explico. Tots tenim al cap que les illes són quatre costats.
1: Sí.
0: Doncs ell no volia això. Volia que només es construís amb dos. I quedessin, imagineu-vos una mica, espais com la plaça Letamendi.
1: Val.
0: Si recordeu la plaça Letamendi, aquella que fa un rombe,
1: sí,
0: tindríem tots els espais construïts a la part dels carrers, a les voreres.
1: Vale.
0: I al mig quedaria un gran pati.
1: Clar.
0: Doncs ell voldria que les illes de cases fossin interiors d'illa que tu poguessis fer servir. Què passa? Com sempre, anem al pecat original. La perversió, perquè tenim propietaris que els hi toca un trosset que no està previst que hi hagi un edifici.
1: Clar.
0: Ja, però el del costat m'està fent una casa, el de davant una altra, perquè jo no puc fer-la. I així ja tenim tota la perversió del Pla Cerdà. Encara si entrem, hi ha diferències en altres plans de l'època que el que feien era preservar espais per sectors més benestants. Cerdà el que fa és equiparar tots els barris, totes les formes, amb unes condicions similars. I els carrers havien de tenir una amplada semblant, espais públics havien de ser repartits amb tots els equipaments, mercats, escoles, hospitals i altres serveis, i tot això distribuït per la ciutat, a banda la voluntat de que qualsevol persona pogués gaudir d'una qualitat de vida independentment del lloc on visqués. I com que parlàvem de carrers, hi ha una cançó que he descobert a YouTube. Jo sempre dic que a YouTube hi ha molta cosa, hi ha molt de Fato, i també una cançó dedicada als carrers de Barcelona.

0: maca, aquesta cançó.
1: M'agrada molt.
2: Sí.
1: M'agrada molt, molt.
0: Molt maca.
3: Però si heu fixat que no tots són flors i violes. Aquí hi ha uns salsejos acollonats.
0: Com sempre.
3: A veure, entrem. Entrem en matèria perquè el Pla Cerdà no es va triar des de Barcelona. A Barcelona l'Ajuntament fa un concurs.
0: Això em sonava.
3: Miss Pla Barcelona. La gent s'hi presenta i guanya un senyor que es diu Antoni Rovira i Trias. Si heu viscut mai... Vaja, gràcies, però que hi ha la plaça Rovira i Trias.
0: Sí.
3: La gent li encanta aquest pla, que és una mica, perquè es fa la idea, com el Hoffman de París. És a dir, tenim un punt central que és Ciutat Vella i tot d'avingudes que creixen com una estrella, si recordeu.
0: És un xou de París, als carrers, als districtes.
3: Però tu t'imagines, tu te'n recordes ara quan ahir Macron va fer la desfilada aquella militar,
0: sí.
3: o quan vindran els ciclistes per Camps Elisis, tot allò és nou, és de finals
0: sí, sí,
3: del
0: sí.
3: segle XIX. Doncs guanya aquest pla... Però el govern espanyol va dir, xatos, guardeu-vos-el. Bàsicament va fer això, com un... No sé, Jaume, si tens el tall d'un jugador de tenis, d'un àrbit de tenis, que fa... No el tenim, no pateixis.
0: No,
3: ho acaba ja de fer la Maria, ja està. Grava aquest tros que ho farem servir algun dia. I el que passa és que totes les crítiques, tot el personal s'emprenya, però el Pla Cerdà s'imposa i realment el que fa és millorar moltíssim la ciutat. Jo crec que és de les poques decisions preses lluny de Barcelona que hem millorat la ciutat de Barcelona.
0: Mira.
3: A l'original, aquest document que tenim aquí, la fotografia, aquest plano, l'original no és a Barcelona. Encara ara és a la Real Acadèmia de Belles Artes de San Fernando
0: bueno,
3: de Madrid.
0: Això potser sí que ens haurien de tornar, no?
3: Però és que no ha estat mai nostre.
1: Ah.
3: Perquè això ja va ser d'ells. És a dir, ha estat d'ells. El que tenim altres són reproduccions, tal, però l'original, jo l'he tingut a les mans, són uns folis, com els que tenim aquí a l'estudi, i estan guardats a Madrid. La construcció segueix...
0: Mar Mediterrani, eh?
3: Home, per favor.
0: M'encanta.
3: Per això a Madrid no els hi devia gaire, perquè hi havia el Mar Mediterrani. De manera gradual va construint-se. Els primers llocs a construir són al costat del Mercat de Sant Antoni i a la dreta de l'Eixample, a la zona de Casa Elizalde, és a dir, carrer València, carrer Mallorca, carrer... com es diu aquell? El que després és la Via Laietana. El carrer Pau Claris.
0: Pau Claris.
3: Ah, Pau Claris. Tota aquesta zona. I l'Eixample va creixent, la ciutat es menja els pobles del voltant fins, per exemple, fins 1925 Sarrià va ser un municipi independent.
1: Sarrià?
0: Sí.
3: Sarrià va ser l'últim que s'anacciona al Pla de Barcelona.
0: Gràcies, Sants, tot això, no?
3: Sant Martí, on som ara nosaltres, al Poble Sec, és a dir, la Sagrada Família comença a construir-se lluny de Barcelona, però és que a sobre, a poc a poc, van arribant gent que comença a firmar les cases. Hi ha un senyor que es diu Gaudí, que algo hem fet aquest any. Hi ha un altre senyor que es diu Domènec i Montaner, un altre es diu Puig i Cadafal, que no la paguen, sinó que les dissenyen, que fan. I l'Eixample serà el camp de proves, el camp de mines del modernisme. A dia d'avui, més de 160 anys després, encara ens trobem reconeixent moltes de les idees originals, la quadrícula, el xamfrà, els eixos, com és la Meridiana, la Gran Via, la Diagonal, el Passeig de Gràcia. Encara ara hi ha 5 carrers que existeixen d'abans de Cerdà, a la carretera de Ribes, la que tenim aquí al costat a l'eix Pere IV, l'Avinguda Mistral, l'Avinguda Roma, i per això jo crec que, si passegem per l'Eixample, no només recorrem un barri, sinó caminem per una idea de ciutat que va posar la salut, la mobilitat, la llum, la ventilació, i fins i tot aquesta idea d'igualtat al centre, i que va ser la gran aportació que va fer aquest senyor a Cerdà. Com que tot el món reconeix la quadrícula de Barcelona...
0: I a més, tot el món ho reconeix i és un exemple de, per moltes ciutats, però...
3: Que s'han copiat, literalment.
0: Exacte, que s'han copiat, literalment.
3: Que hi havia el copyright de Fons Cerdà.
0: Sí, hi ha moltíssimes ciutats que tu hi ves i dius, home, però això em sona.
3: Això és Pau Claris amb Villarroel.
0: Sí, exacte, dic, això em sona. I
1: no.
0: Digues, Xavi.
1: No,
0: que hi ha moltes ciutats que s'han copiat i a part que en l'època va ser molt avançat, no?, el que deies ara.
3: Va ser revolucionari.
0: Per mobilitat, per salut, no?, per tenir aquests espais verds al mig de les ciutats. No?
3: Sí, senyora, va ser revolucionari.
1: No us sembla molt fosca la ciutat de Barcelona? Jo la comparo amb Madrid i a nivell d'espais em sembla ombra.
3: Però això tens,
1: ombra.
3: Xavi, tot el sentit del món per una senzilla raó. Madrid tenia un acord i a l'acord hi havia uns arquitectes, uns dissenyadors, fins i tot de jardins, que van fer, per exemple, una de les millors coses que han fet els Borbons a Madrid, que és l'eix del Passeig del Retiro.
0: Clar.
3: El que dius tu, hi ha ombra, hi ha grans avingudes. A Madrid hi havia...
1: Hi ha llum. Clar. Jo vaig pel centre de Barcelona i de debò, és que fosca, és una ciutat fosca.
0: I
1: això és més trist.
3: I hi ha fins i tot un problema, que Barcelona no tenia aquest acord, i això es divideix en altres elements, però és que encara ara i això és opinió personal, com la que dius, eh? Crec que de vespre i de nit Barcelona no gestiona bé la il·luminació dels seus carrers.
0: Això estic totalment d'acord.
3: No tenim fins i tot sensació de seguretat. I et diré més.
1: Doncs mira, jo estava parlant
3: de
1: dia,
3: eh? Fins i tot per Nadal. Jo et diria que per Nadal la il·luminació de vegades és tristota.
1: Ja. Sí. Una sensació trista, grisa, fosca, no sé. No.
3: També és una ciutat que ha viscut molt d'esquena al mar i aquesta tradició, com pot ser a Tarragona. Anava a dir Girona, però Girona i Lleida no tenen mar, no? Però sempre s'ha viscut de cara a un riu, de cara a un lloc on hi havia espai verd, llum. Barcelona sempre ha estat afinada dins de si mateixa. I ara, jo penso en Sant Genís dels Agudells, el barri de la Marina, aquí el Poble Sec, encara hi ha algun element, però el gran parc nostre, que és la Ciutadella o la muntanya Montjuïc, també són foscos.
0: Sí,
1: és una cosa general de la ciutat, de veritat. I a vegades arriba un punt d'una cosa que és un intangible, no? I una cosa moltes vegades personal, eh?
3: Oh, i tant!
1: Hi ha guiris absolutament enamorats de l'Eixample, però...
0: M'encanta, però
1: és veritat.
3: Pensa que el gran...
1: Hi ha una vibra com fosca, baixa.
3: No pensem en un moment quin és el pulmó verd de l'Eixample. No ens sortirà cap fins que no pensem en les dues illes de cases buides que hi ha al costat de la seva família.
1: Ja.
3: Són els grans espais i estan venuts a la gent de fora, perquè es visita molt turísticament aquella zona, però la plaça Leta Mendi o l'eix que hauria de ser verd de Passeig de Gràcia, Jardinets de Gràcia... On són els Jardinets de Gràcia?
1: No.
3: Tenim una cosa mal acabada allà. Jo us dic, crec que és l'obra d'art més gran de Barcelona, però encara l'hem d'acabar.
1: Molt bé, doncs, Damià, moltes gràcies per aquesta temporada meravellosa. Que descansis tot el que pugui. No sé si t'has ficat en més lius o
3: no, podràs desconnectar. Descansarem. Veure, hi haurà algun dia que sí que farem coses. Em penso que el dia 12 hi ha alguna cosa d'un eclipsi a l'agost.
0: Ui, aquell dia?
3: I alguna cosa em fan treballar aquell dia.
0: Ah, doncs mira, poder et faig jo treballar més aquell dia. Eh?
1: Jo vull anar... Clar, tu
0: ara, ho ja presentes. Ara és oficial.
1: Ah, avui ja podem dir, no?
3: Sí, vale.
1: Maria García Collnova, directora i presentadora del programa del matí de l'estiu d'aquesta casa, de Ràdio 4.
0: Sí.
1: Cada dia, de dilluns a divendres...
0: De 8 a 12.
1: De 8 a 12.
0: S'ha fet oficial avui.
3: De 8 a 12.
0: Sí.
1: Ens veurem preparant coses jo de Ràdio Nacional, com el programa. El dia 12 hem d'anar a veure-ho a Tarragona, no?
3: Sí, de Serral a Navall estic veient que... Serral no, Serral tindrem el 99,9. S'ha d'anar a partir de Montblanc a Navall, fins a l'Ebre, i a mi em tocarà anar a Deltebre, crec recordar.
1: Ah.
3: I veuré l'eclipsi sobre el riu.
1: Tens ja les ulleres o no?
3: Ulleres, tenim lloc per dormir, tenim lloc per aparcar. Sé que aquells dies, a més, és festa major, a la cava del Tebre. No sé com farem.
1: Sí, és festa major.
3: Sí, són coses divertidíssimes. Són coses divertidíssimes.
1: I que la Clàudia m'emporto la nena.
0: Doncs aquell dia potser et fes treballar una mica més. Ja parlarem.
3: És a dir, jo estic dient, jo no sé res de l'eclipsi. És a dir, no sé què explicaré en els llocs.
1: Saps què passa? Tens tanta credibilitat.
3: Sí, bueno, però jo no tinc
1: idea. Que la gent et trucaria... Mira, series el típic de vulcanòlogo.
3: No, per favor. Per favor.
1: Tu no ho faries, això. Damià, que gràcies per aquesta temporada i ens escoltem al setembre.
3: Ens veiem al setembre.
0: Teníem l'Ed Sheeran, d'aquí, que si el vols escoltar...
3: Per acabar sempre. Amb Barcelona, un guiri que canti a Barcelona.

0: enamorat, un enamorat de la capital catalana, el gran Ed Sheeran. La 1:41 minuts, al Xavi Fornia de Ràdio 4, evidentment els virals d'avui, Maria, tenen sabor... Anava a dir... Sabor a porro, no?
1: Sí, també.
0: El nostre MVP, Gusta... Pedro Porro, quin equipàs.
1: Gusta porro, la bici sí, suara sí. Està molt bona.
0: A porro.
1: Per això. Ah,

0: Ahir ningú ho hagués dit, ningú s'ho esperava, s'ho pensava, però sí, Espanya és a la final del Mundial. I sí, ho podem dir ben alt. Ahir va guanyar França per 2-0 i les xarxes socials són una autèntica bogeria, Maria.
1: Increïble el que hi vam viure. Wow. Abans n'hem parlat, el marcador el va obrir Oyarzabal transformant un penal provocat per Lamine Yamal, que jo, des del primer moment en el que ho vaig veure, vaig tenir molt clar que era penal.
0: Muy grosero, eh?
1: Molta gent, jo veia el partit amb diversa gent que em va dir que no era penal. Jo
0: sí, tenia home,
1: clar, t'ho juro.
0: Que primer, no era. Sí. Perquè anàvem en França, ells.
1: Bueno, mig.
0: Però, home, com pot ser això? Que estaves tu en francesos?
1: Gairebé. I Pedro Porro va sentenciar el partit amb el segon gol, però, sincerament, avui els gols són una mica el de menys, perquè el que ha quedat és tot el que va passar després, no? Clar, aquesta gran victòria. De fet, si entreu ara mateix a X o a TikTok, hi ha una pregunta que es repeteix constantment i és: algú ha vist a Mbappé?
0: Clar. Els memes de Mbappé que l'estan portant en un carro de la compra o
1: totes aquestes
0: plorant,
1: coses.
0: En fi, sí.
1: I no és que hagi desaparegut, de veritat, és que les xarxes s'han omplert de memes, com deies ara, no, del davanter francès que encara busca la pilota, està intentant sortir de la butxaca de la defensa espanyola, muntatges de persona desapareguda, mapes per localitzar-lo, fins i tot hi ha vídeos editats en què sembla que s'hagi esborrat del partit, o sigui, fan jugades i l'Mbappé no surt. I si hi havia algú que tenia ganes de respondre sobre la gespa, perquè ja sabem que ell respon a la roda de premsa, però també sobre la gespa, és Lamine Yamal. Durant tota la setmana s'havia parlat molt de les declaracions

0: Estic ara veient les imatges al canal 24 Hores de Televisió Espanyola del partit d'ahir. Ostres, quina entrada li fan a Rodri, al Turmell. Quina entrada...
1: Allò era vermella,
0: li fan a Dani Olmo... No, no, és que en 10 minuts aquests francesos ens van fer 2-3 entrades que l'àrbitre no va treure ni groga.
1: La de Rodri...
0: Després es queixa d'eixams de l'àrbitre. Si cosa...
1: La de Rodri, amb els tacs per davant, és vermella.
0: És vermella.
1: O sigui, increïble. Però un protagonista, n'has parlat tu abans, un dels protagonistes inesperats és Pedro Porro, o com deies abans, no, els francesos, Pego Porro.
0: Pego Porro. Impressionant.
1: I perquè, siguem sincers, si abans del partit ens haguéssim preguntat qui marcaria contra França, jo crec que gairebé ningú, només Jaume Tudela... Hagués dit Pedro Porro.
0: Anem a tornar al moment del programa d'ahir, quan tothom aquí està opinant del que seria, no? Una nit molt, molt important pel futbol. Espanya-França, nervis, semifinals del Mundial, porra, vam tots dir resultats, i llavors va passar això amb el Jaume Tudela, el nostre tècnic.
2: Veurem.
0: Diu el Jaume Tudela, em diu per línia interna, que avui MVP Pedro Porro.
3: A veure.
0: Saps què vol dir això, no? Si passa... que Mbappé...
3: Sí. Adéu, adéu.
0: Jaume, bravo, impressionant. O sigui, em sembla l'aposta més difícil de fer del planeta la va fer el Jaume Tudela i l'ha clavat.
1: Doncs Mbappé Nanai, com deies tu.
0: No, Mbappé Nanai, però sobretot Pedro Pego Pogo, MVP.
3: Totalment.
0: Jo crec que Jaume és l'única persona que ho va dir ahir.
1: Increïble.
0: En el món.
1: Molts comentaris que deien he vingut al Mundial per la Min i m'he quedat per Pedro Porro.
0: Sí. L'hem de fitxar, eh?
1: Totalment, estic molt d'acord. Qui fins a dir que havia signat un dels gols més importants de la seva carrera? Molta gent,
0: home, eh? Home, evidentment.
1: També es va comentar molt l'ambient de l'estadi, quan encara faltaven minuts per acabar la afició espanyola ja feia les onades. Cada vegada que la selecció encadenava passades i aquests ole, no? Com si fos un rondo tot plegat. I és que, clar, va recordar molta gent aquella Espanya el 2010. Fins i tot molts aficionats coincidien en la idea de que Espanya no és que només guanyés, sinó que França, doncs, pràcticament no va tenir opcions. Hem d'escoltar a Luis de la Fuente, que estava molt emocionat.
0: Quin entrenador, quin líder.
1: Molt bon entrenador, molt bon líder.
0: I quina bona persona.
1: Deia que estava molt orgullós del que va passar ahir.
4: Bueno, pues...
5: Es verdad.
4: Mira, yo es que estoy emocionado y estoy...
5: Normal.
4: Yo ahora tengo esa felicidad deportiva plena y sobre todo orgullo de un equipo de jugadores extraordinarios, maravilloso, que interpretan muy bien todas las facetas todo del juego, todas las fases. Son unos virtuosos, estos en otra actividad diríamos que casi llamaríamos genios, pues sí, son geniales en su actuación y su aplicación en su profesión, y a mí me hace sentirme muy orgulloso, y la verdad que hoy ha sido un auténtico partidazo, tengo una grandísima selección a la que hemos minimizado y estamos felices de hacer historia y intentar conseguir algo que consiguieron estos hombres.
5: Pues estáis a un pasito.
0: És impressionant el que ha fet aquesta selecció. Increïble. Aquest grup de jugadors humils, generosos, tots corren pel company que tenen al costat i com guanya el bloc a les individualitats. França feia molta por, estaven fent el millor futbol de tot el Mundial, arribaven els millors jugadors del món en el seu millor estat de forma, Mbappé, Dembélé, Doué, Barcola, Olise... En fi... I va ser un grup que va acabar amb les individualitats i sobretot, ostres, és que com minimitzes tant el millor equip del Mundial.
3: Doncs increïble.
0: És espectacular el que van fer. Jo no m'imaginava tornar a viure una final de Mundial, eh?
1: Sí, ho vas dir ahir també. És molt complicat. Doncs mira,
0: és molt difícil,
1: en viurem dues. Passi el que passi diumenge, sí, que evidentment tots volem guanyar, però el que hem vist ha estat increïble. Un dels homes del Mundial, i que ahir va ser un dels homes del partit també, és Pau Cubarsí. Que Pau Cubarsí ja sabem que no és tan polèmic com en Lamín, que ell normalment parla al camp, no parla... Sí, el Lamín ho fa fora i ho fa dins, a més li és igual. Ell no, però apa, ahir sí que es va deixar anar, eh? Va dir que havien callat boques, mira.
6: Dembélé, Doué, Mbappé, Olise... Lo único en medio campo...
1: Això ara el sentirem perquè és el Lamín que hem dit que parla. Te'n recordes aquell podcast on va dir que no li feia por França?
0: Sí.
1: Doncs ho volíem recuperar, però crec

0: el Cubarsí, también el tenemos por aquí. Mira, el Cubarsí.
1: Yo creo que es de las cosas más importantes en el mundo de fútbol, tener la portería cero atrás, pues te ayuda muchísimo. Sí que a lo mejor había un poco de rum que la defensa y la portería no estábamos bien, pero yo creo que hemos callado muchas bocas, llevamos un gol recibido y estamos en una final. Yo creo que estamos haciendo un trabajo impresionante y este trabajo es de todo, tanto los que juegan como los que también están en el banquillo, porque al final en el entreno, con el nivel que tienen, pues te ayudan a ser mejor futbolista.
2: Wow. És impecable, és amb 19 anys, que els acaba de fer fa 3 dies, aquest cap que té tan ben posat, aquesta elegància...
0: Cubarsí, és el millor.
2: Au Cubarsí, és d'un nivell... Ja et dic el mateix de Lamin, perquè
0: sí,
2: l'has d'escoltar a la roda de premsa d'altre dia, d'abans d'ahir, igual, 19 anys, els ha fet ara, i parlen...
0: Ell va dir que a França no li feia por. Ho va dir en un podcast amb el Dani Martín, li deia que li era absolutament igual França, deia, escolta...
2: Dani Martínez
0: és un cantant.
2: Cantant, sí.
0: Ho va dir i va dir que no li feia por i, evidentment, doncs, va dir que han callat moltes boques, ho va dir el Cubarsí, i també doncs, a internet hi ha molts memes en contra dels francesos. Abans ho dèiem, aquest I don't wanna be French, acudits amb les baguettes, amb els croissants, amb el bonjour i cap a casa, no? Les bromes, recordant que últimament cada vegada que Espanya i França es troben en una gran competició, els espanyols sempre guanyen, no? I ho deies abans, Xavi, i és que les portades dels diaris francesos són molt, molt dures, no? Ha estat bastant implacable la premsa francesa amb aquesta derrota. Ara, si et sembla, repassem...
2: Què diu l'Equip? Perquè és el diari esportiu de referència, no?, al país.
0: Exacte, doncs diuen que és tota una declaració d'intencions, tot el que va passar, una foto de Mbappé sol amb un titular que diu accident a Dallas.
2: Accident?
0: Sí, accident. No sé com dir-ho, però... un article molt contundent que diu que França va ser àmpliament superada, que el partit va tenir un únic denominador i que les Bleus mai havien estat realment dins del partit. També carreguen contra el trident defensiu format per Dembélé, Olise i Barcola i defineixen com a absolutament irreconeixible aquest trident, perquè diuen que no va generar cap ocasió de perill.
2: Home, però escolta, Mbappé, Dembélé, Olise i Barcola desactivats, això és mèrit d'Espanya. Sí, ja sabem el talent que tenen. Si jugant malament aquesta selecció ha fet 3-0, 4-0 contra equips molt forts, el mèrit és d'Espanya. El que
0: totalment,
2: va fer Espanya és històric.
0: Ells també parlen, Le Monde, per exemple, diu fi del somni blau, Le Bleu, dominats i eliminats. El diari creu que Espanya va ser superior tècnicament i qualifiquen també l'actuació francesa d'indigna d'una selecció que fa 5 setmanes, que feia 5 setmanes que somiava a aixecar la Copa del Món, no? Tothom ho deia. Le Figaro diu directament naufragi total, diuen que el 14 de juliol aquesta festa nacional francesa va quedar completament arruïnada. Creuen que la primera part va ser una de les pitjors parts que li recorden a la selecció francesa i expliquen que des del segon gol d'Espanya l'equip es va enfonsar completament. Les Parisiens diuen una mica més sobris són i diuen un cop molt dur, però més enllà dels diaris, les ràdios, les teles franceses també critiquen la selecció. RMC Sport, un dels analistes més reconeguts, exacte. Daniel Riolo va arribar a dir que ell mateix s'havia equivocat valorant aquesta selecció francesa i va assegurar que el mig del camp amb Tchouaméni i Rabiot va estar anys llum del d'Espanya. Que sí que és veritat que això, doncs, que el mig del camp era un dels punts forts d'Espanya i un dels més fluixos de França, no? També diuen, hem rebut una lliçó tècnica, Espanya és ara el millor equip del món. I més analistes també ho comenten, i fins i tot els jugadors, perquè Ryan Cherki va fer autocrítica i va dir l'únic equip que ens ha derrotat hem estat nosaltres mateixos.
2: Bé.
0: O sigui, parlen de que ells ho van fer molt malament. I
2: no,
0: abans
2: no,
0: parlaves...
2: va ser Espanya que va fer que ells fossin més petits, de veritat. Si és que és així.
0: Jo crec que no ho volen reconèixer i està parlant de que van tenir ells un mal partit.
2: No.
0: Jo estic totalment d'acord amb tu, a més, també, el que parlaves ahir, no? Didier Deschamps sí que es va queixar de l'arbitratge. El seleccionador francès va dir que Espanya havia estat superior, però li van preguntar per l'àrbitre i va dir l'àrbitre estava a una semifinal d'un mundial, no t'ho contestaré perquè si no em direu que sóc un ploraner.
2: O sigui, a nivell d'aquelles faltetes que realment et van canviant el joc durant tot el partit, van caure gairebé totes de cara a França,
0: totalment,
2: en benefici de França. El que hem parlat abans, la vermella, l'entrada que li fan a Rodri al turmell. La de Dani Olmo, als 5 minuts. És que tinc mil, que em passen pel cap.
0: Mal perdre, també, de França.
2: Sí, home.
0: El cop que li dona als minuts finals
2: Ostres,
0: Mbappé a Unai Simón, allò no... Jo aquí vaig dir, Mbappé, t'acaben de sortir l'escut del Real Madrid.
2: Sí,
0: ara
2: sí.
0: Mateix t'ha sortit la vena madridista. Perquè això ho fan els jugadors del Madrid quan perden.
2: Quan perden, sí.
0: Vull dir, no, entrades molt lletges, es van enfadar molt. És veritat, estaven frustrats perquè no podien aixecar allò, però això,
2: per això
0: no es fa.
2: Si no podien fer ni tres passades seguides. Era impressionant la pressió d'Espanya, la coordinació entre els jugadors, el sacrifici, Oyarzabal fent a vegades de central.
0: Sí, sí, sí.
2: Lamine baixant a defensar a la banda del Pedro Porro. O sigui, va ser impressionant el treball en equip i el bloc d'Espanya, i això va, evidentment, frustrar els francesos.
0: Sí, sí, sí, estic totalment d'acord. A més, Xavi també, evidentment, Espanya ho ha celebrat tothom. Ahir, no sé si tu ho vas sentir des de casa.
2: Sí,
0: no sé si...
2: tothom, bueno. Era...
0: Petards... xiulets...
2: Claxons, cotxes, focs artificials... Va ser una bogeria,
0: I també ho han celebrat els polítics
2: i
0: la Casa Reial.
2: I el rei, sí, sí, sí. Però és un lloc peculiar, no?, on van celebrar el rei, la família reial. Que era una gestoria?
0: Exacte, hi ha molta gent que està fent bromes a internet, perquè la Casa Reial ha publicat unes imatges del moment en què Felip VI, la reina Letícia i la princesa Leonor i la infanta Sofia segueixen la semifinal des de la seva residència d'estiu al Palau de Marivent a Mallorca, i el vídeo doncs s'ha comentat molt, no?, perquè és una escena molt poc habitual, just quan l'àrbitre xiula, doncs s'abracen, s'aixequen del sofà, criden, salten, celebren la classificació d'Espanya, però unes imatges que han sorprès perquè la Casa Reial no acostuma a compartir un contingut com aquest, ho fa de manera més institucional i protocolària. En canvi, aquest cop doncs han optat per ensenyar aquest moment tan espontani a les xarxes, i molta gent ha dit com, mira, semblen una família qualsevol en un menjador, i d'altra gent com, on estan? Fins i tot gent ha fet broma dient...
2: Heu de mirar el vídeo si no l'heu vist,
0: Segur que estan a l'habitació del servei. Molta gent dient, és l'habitació del servei.
2: És molt curiós tot el que hi ha...
0: Hi ha un cable de la tele que se'n va cap a darrere una finestra?
2: És com si algú hagués posat aquella tele fa 3 minuts allà...
0: Sí.
2: I no hi hagués un lladre on connectar-la,
0: sí,
2: saps?
0: No sé,
2: tot és...
0: Amb les persianes molt abaixades, no?
2: Tot unes persianes baixades, aquella fusta marró clar dels 90, saps? Vull dir, no sé...
0: Hi ha gent que fa broma i diu que estan a la pel·lícula de Backrooms, també, no? Aquesta pel·lícula que s'ha estrenat ara fa poc, però que són els backrooms, són aquests espais tancats, que tothom reconeix a la memòria col·lectiva, que fan una mica de por. Doncs hi ha gent que diu que estan en un backroom d'aquests.
2: Sí.
0: No sé, suposem que per la final se n'aniran cap a Nova York, no?
2: Evidentment. La pregunta és si anirà Rajoy.
0: Ostres.
2: No crec que el convidin.
0: No.
2: Escolta, Maria García Coll, ara, Clara, només queda ja saber qui serà el rival a la gran final, Anglaterra o Argentina. Quin partit es juga avui a les 9, A mi, no estoy pa nadie,
0: Total, no
2: conozco a nadie. A les 9 no truqueu, I aquí també hi ha debat, hi ha qui vol evitar Messi, costi el que costi. D'altres prefereixen una final contra l'Argentina perquè seria el gran duel del Mundial, el que anomenaríem la finalíssima, no?, que no va ser mai.
0: Exacte.
2: I també hi ha qui diu que, vist el nivell que està mostrant aquesta selecció, ja és igual qui hi hagi al davant.
0: I és que és evident, no?, que Espanya arriba a la final en un estat de forma espectacular, ho dèiem ahir, han anat de menys a més, una selecció sòlida, segura, que no concedeix ocasions, només un gol ens han marcat en tot el Mundial. Ahir, doncs, va haver-hi aquesta eliminació i sembla que costa trobar una sola publicació que no parli avui a internet, jo crec que d'aquest partit, no? Però sí que és veritat que avui, doncs, veurem aquest Anglaterra-Argentina. No sé, tu deies que preferies Argentina, no?
2: Jo m'estimo
0: més.
2: Com
0: creus que quedaran avui?
2: Jo crec que és Argentina, passa pels penals.
0: Ai, els penals.
2: Arriben els penals.
0: Ai, ja,
2: a no ser que Bellingham i Harry Kane tinguin el dia, com sembla que el tenen, quan juguen en aquest Mundial, estan a un nivell impressionant. I ja està. Però a mi és que em fa més por Anglaterra, a la final.
0: Jo crec que passa Anglaterra.
2: Sí, eh?
0: Sí.
2: Doncs serà una final complicada.
0: Sí,
2: eh?
0: Jo crec que passa Anglaterra i que queden... 2-1, poder. Marca el Messi i tal.
2: A mi és que no m'agrada repetir. Vull dir, ja vam tenir Espanya-Anglaterra a la darrera final de l'Eurocopa. Ja està. No m'agraden aquestes segones parts.
0: Jo crec que serà Espanya-Anglaterra. A veure, tant de bon Messi i Lamine, o sigui, seria molt xulo veure's
2: al
0: camp.
2: Seria impressionant. Julián.
0: A veure.
2: En fi, en uns minutets parlarem del que passarà a la gran final d'aquest diumenge. El halftime, perquè això serà una Super Bowl.
0: Sí.
2: Anem preparant ja tot plegat, perquè jo faria plans amb amics o família pensant que hi haurà un halftime musical digne i al nivell de la Super Bowl, És una cosa que no hem viscut mai aquí.
0: Ara en parlarem, però més de mitja hora d'espectacle.
2: Sí,
0: que serà un partit llarg,
2: sí.
0: Que és a les 9, Això s'acabarà gairebé a les 12 de la nit, eh?
3: Sí.
0: Perquè normalment fem un quart d'hora de mitja part. Això serà mitja hora amb moltes actuacions. Per tant, ara en parlarem de tots els artistes convidats, de com serà i de com...
3: De tot.
0: Ho té tot pensat.
3: I per mi la gran pregunta, com desconnecta mentalment els jugadors això? En una gran final d'un mundial...
0: Massa estona, poder, no?
3: 35 minuts, saps que està Coldplay, BTS, Shakira cantant allà... No sé, el nivell de concentració no ha de ser fàcil treballar això.
0: I a més que hauran d'escalfar, ho explicarem també, en una zona a part, sí. No? Perquè, clar, el camp estarà ocupat, muntar i desmuntar, tot plegat una mica desconcertant, poder.
3: Doncs mira, anem a actualitzar la informació, butlletí, i de seguida, Maria, ens ho expliques tot. Tens tota la informació del que passarà diumenge des de l'inici fins al final d'aquest partit amb aquest halftime tan especial que viurem a la gran final del Mundial de Futbol 2026, on Espanya és finalista.
4: Échate pa' acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
5: Són les dues.
6: Ràdio 4. Serveis informatius.
5: Bona tarda. L'Ajuntament de Barcelona ha activat aquest dimecres la fase d'alerta a nivell 4 de 6 per calor molt intensa. L'operativa té com a objectiu reduir l'impacte de la calor extrema en la salut amb una atenció especial a col·lectius en situació de vulnerabilitat, com persones grans que viuen soles, persones amb discapacitat, infants i nadons, persones amb malalties cròniques o problemes de salut mental i persones sense llar. Els equips de carrer que treballen amb persones en situació de sensellarisme informen sobre els recursos disponibles, els refugis climàtics i les mesures de protecció davant la calor, tot valorant l'activació d'altres suports si és necessari. I encara a Barcelona, des d'aquest divendres i fins al 28 d'agost, comencen les obres que deixaran fora de servei el tram del metro entre Florida i Plaça de Sants a la línia 1. Els treballs serviran per renovar la línia i millorar la fiabilitat, unes obres que compten amb un pressupost total d'€11,5 milions. L'alternativa principal al tall és la mateixa xarxa de metro, amb l'enllaç a les línies 9 i 10 Sud a l'estació de Torrassa i línia 5 a la plaça de Sants. Altres opcions són la connexió amb ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a l'estació d'Avinguda Carrilet i la connexió amb Rodalies a Rambla Just Oliveres. A més, TMB habilitarà un servei alternatiu d'autobusos que recorrerà el tram afectat amb un interval d'entre 4 i 9 minuts els dies laborables, 5 a 10 minuts els dissabtes i d'entre 6 i 11 minuts els diumenges. I anem ara a la ciutat de Girona, on Esquerra Republicana condiciona la seva continuïtat al govern de l'Ajuntament a la proposta de nou cartipàs que presenti l'alcalde i amb un compromís per millorar el funcionament del consistori. Gemma Esteve.
7: En un comunicat, els republicans asseguren que la sortida de Junts obre una etapa d'incertesa institucional i posa de manifest mancances que, diuen, fa temps que calia afrontar entre els socis de govern. Per això reclamen mesures concretes que garanteixin una gestió més eficient fins a final de mandat. Esquerra prendrà una decisió sobre la seva continuïtat quan conegui també la nova distribució de responsabilitats. Per la seva banda, el PSC, el principal partit de l'oposició, assegura que la ruptura era previsible. Maxi Fuentes, regidor socialista.
8: Era un pacte bàsicament per no permetre que governés el PSC, amb un projecte difícil de comprendre i un pacte bàsicament entre les esquerres i les dretes. El que sí hipoteca és el projecte comú. I aquesta inexistència d'un projecte comú és el que ens ha portat a aquesta primera idea que hem formulat, és a dir, el projecte ha fracassat.
7: Els socialistes atribueixen la decisió dels de Puigdemont a una estratègia electoralista i es comprometen, diuen, a fer una oposició constructiva per evitar la paràlisi de la ciutat fins a les eleccions municipals.
5: La campanya de vacunació contra la grip i la Covid començarà a Catalunya el proper 5 d'octubre. Primer els col·lectius més vulnerables i després ja la resta de grups. L'objectiu és elevar les xifres de persones vacunades i incidir en el personal sanitari i els docents. La campanya es fa conjuntament de la grip i de la Covid, però atès que la Covid s'està deslligant de la temporada de grip, tot fa preveure un replantejament a nivell mundial sobre quan serà el millor moment per vacunar la població. Ens ho explica Marga Esparza.
9: La campanya comença el 5 d'octubre amb els majors de 80 anys, residències, infants i embarassades. El 26 d'octubre la resta de grups amb cita i ja el 16 de novembre sense cita. En l'anterior campanya es van posar 1,5 milió de vacunes per la grip. Una vacuna amb bons nivells d'efectivitat. Esteve Fernández, director general de Salut Pública.
10: Estem parlant del voltant d'un 50% en atenció primària, però vaja, realment aquesta efectivitat és bona. Ens demostra una vegada més que la vacunació és efectiva, és important per reduir les consultes i, sobretot, les complicacions associades a la grip.
9: Per la Covid es van donar 1 milió de dosis. Des de Salut assenyalen que la Covid s'ha desestacionalitzat i això farà que s'hagi de fer una nova valoració sobre el calendari a nivell mundial.
10: Això obre interrogants. Si haurem de vacunar, quan haurem de vacunar, perquè el virus de la Covid sabeu que muta. No estic dient que l'any que ve no vacunem de Covid. Ens hem de replantejar, s'ho ha de replantejar la OMS, s'ho ha de replantejar els governs europeus, i amb molts interrogants oberts. Veurem com evoluciona.
9: De cara a la nova campanya, Salut té com a objectiu reforçar la vacunació entre el personal sanitari i el col·lectiu de docents.
5: I encara un apunt, almenys 4 persones han resultat ferides lleus en una fuita en un contenidor amb matèries perilloses a l'estació de la Llagosta, al Vallès Oriental, segons ha informat el sistema d'emergències mèdiques. Aquest servei ha activat 2 ambulàncies. L'incident, a més, ha obligat a tallar l'R2 Nord i l'R11 entre Mollet, Sant Fost i Montcada i Reixac. S'han confinat preventivament els treballadors, segons ha indicat Protecció Civil, que ha activat la prealerta del Pla Ferrocat. I això és tot de moment. Tornem amb més notícies a 2:15 a l'edició migdia.
6: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Maria García Coll, el que estàvem parlant, després del butlletí de les dues, ho teníem pendent. La FIFA confirma que el descans seran 30 minuts de la gran final del Mundial per donar pas a un espectacular show de mitja part al més pur estil Super Bowl. Totalment Super Bowl.
1: I tocarà Coldplay.
0: Sí.
1: Per això he volgut posar aquest Viva la Vida, que ens agrada molt.
0: Sí.
1: Tocarà Coldplay, però molts altres artistes. També Justin Bieber, Shakira, Madonna, BTS, Burna Boy, que és qui canta aquesta cançó de Day Day amb la Shakira, el cor PS22, i també Gustavo Dudamel, el fantàstic i famosíssim director d'orquestra, no? Actuaran tots al MetLife Stadium de Nova York i per evitar que els futbolistes, atenció, perquè clar, serà mitja hora. Normalment recordem que els partits de futbol a la mitja part és d'un quart d'hora.
0: És un quart d'hora? Estan tranquils al vestidor i no fan res més.
1: Exacte, parlar, veure les tàctiques, a veure qui es queda, si fan canvis a la mitja part, si no. En canvi, aquí serà el doble, no? Serà aquesta mitja hora. Clar, que això ja desactiva una mica els jugadors, els pot refredar una mica.
0: Totalment.
1: Alguns, durant la mitja part, ja sabem que aprofiten per escalfar durant aquest temps en el mateix camp de futbol. En canvi, aquí no podràs ser perquè estaran fent aquest espectacle, no?
0: Sí, sí, la gespa ocupada pels artistes.
1: I per evitar que es refredin durant el temps de descans, la FIFA ha habilitat una zona específica d'escalfament perquè els dos finalistes puguin preparar la segona part mentre es munta i es desmunta l'escenari. Mm. Haurem de veure quant tarda en muntar-se, en desmuntar-se aquest escenari. Suposo que és una cosa ràpida, ja ho tenen calculat.
0: Nivell Super Bowl, sí, sí.
1: Sí, és aquest estil. No sé què en penseu de tot plegat. La Inés García, parella de Lamine Yamal, li va demanar a Lamine, quan es va saber que Justin Bieber, un dels seus artistes preferits, actuaria a la final, li va demanar: mi amor, tienes que hacer lo que sea para llegar a la final, per veure Justin Bieber.
0: Doncs ja el tenim.
1: Doncs ja el tenim, ja el tenim aquí.

0: El que dèiem, la FIFA habilitarà aquesta zona específica d'escalfament perquè els dos finalistes puguin preparar la segona part mentre es desmunta l'escenari. Així que, bé, sembla que no afectarà massa. Ara, jo crec que mentalment, físicament jo crec que no, poden escalfar en aquella zona, però mentalment tu com et prepares per una segona part del partit més important de la teva vida amb aquesta mitja hora llarga que serà escoltant a Coldplay de fons, a Madonna, a Shakira, a Justin Bieber... no sé, s'ha de fer una feina molt important al vestidor.
1: Sí, i a més, molts diaris també han deixat clar que el col·legiat designat per aquesta trobada ha d'aprovar la perllongació del temps en el descans amb algun argument. És a dir, no pot ser com... Si això retrasés o així, ha d'haver-hi alguna raó.
0: Esperem que no. Esperem que no. Serà una nit inoblidable la del diumenge, la d'aquest proper diumenge. I deixem ja el Mundial, perquè hem de tractar un dels temes que hem comentat a l'inici, que t'havíem promès tractar, més molts oients ho havien demanat, també. Avui anem a parlar de fòbies. Anem a parlar de fòbies, en concret d'una, però de moltes més, també, amb un expert que d'això en sap, i una estoneta,
2: Xavifòrnia, amb Xavi Martínez.

0: Edició migdia. Ràdio 4. Eva Albiol.
1: Empezamos en Atlanta, acabamos en Nueva York.
2: Pedro Porro, Dani Olmo, Pedro Porro, Pedro Porro, Pedro Porro.
3: Todavía creo que no somos conscientes ninguno de la historia de lo que estamos haciendo.
2: ¡España 2! ¡Francia 0! ¡Atentos las plazas! ¡Atentos los pueblos! ¡Atentos todos! ¡Que ya son dos!
4: Este del equipo no es nada mío.
5: Enfrente tenían aún al mejor equipo del mundo.
6: Bona tarda, Espanya. Ja és on volia ser, un pas de la segona estrella. La selecció de Luis de la Fuente ha desfet França amb una autoritat incontestable i s'ha plantat a la final del Mundial. Oyarzábal, des dels 11 metres, ha obert el camí. Pedro Porro l'ha acabat d'il·luminar i els francesos gairebé no han trobat la manera d'inquietar Unai Simón. Una victòria sense fissures, de domini, de maduresa i amb un únic horitzó, que és la gran final. També estem pendents d'una represa, l'incendi a Aiguamúrcia, declarat fa només uns minuts. Un testimoni ha alertat de dues columnes de fum i els bombers hi han activat de moment quatre dotacions. En parlem de tot plegat de seguida. Salutacions d'en José Gil i l'Helena Ramos a la realització i les vies de sol, l'Eric Sobrevia a la producció i l'Albert Bracasa, control central. I és que l'onada de calor torna a tocar sostre avui amb temperatures de 40 graus a molts punts del país. La previsió del temps des de l'EMET, Juan Carlos Piña.
7: Avui a Catalunya continuam amb temps estable en un dia en què pugen les temperatures diurnes, més notablement al litoral i prelitoral. Arribarem a màximes de 41 graus a Lleida, 37 a Girona, 35 a Barcelona, 34 a Tarragona. L'EMET manté activat l'avís per calor a tota la comunitat, és de nivell taronja per perill important, a la província de Lleida, a l'interior de Barcelona, al Pirineu de Girona i a l'interior sud de Tarragona.
6: I coneguem la situació a les carreteres. Servei Català de Trànsit, Mireia Camats, bona tarda.
8: Hola, bona tarda. A hores d'ara la T214 està tallada entre Altafulla i la Riera de Gaià en tots dos sentits, però un accident això complica la circulació en dos sentits de la marxa. L'autopista AP7 hi ha lentitud i aturades a Parets del Vallès en sentit sud. Més endavant hi ha lentitud i aturades també a Barberà del Vallès en tots dos sentits. La mateixa AP7 hi ha retencions a l'Ametlla de Mar en sentit nord des del Perelló per un camió volcat que talla un carril. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada i Reixac al nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona. A més, la mateixa C58 hi ha retencions de Badia Sabadell en sentit Terrassa. A la Pota Nord, a la B20, hi ha retencions entre Santa Coloma Gramenet i al nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona. A l'autovia 2 hi ha retencions a Cornellà en sentit Barcelona per un camió avariat que talla un carril. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda Dalt hi ha retencions entre Diagonal i Horta en sentit Besòs i entre Horta i Collserola en sentit Llobregat. I a la Ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca a la Barceloneta i de Sant Adrià al Nus de Trinitat en sentit Besòs i de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
6: Passen 3 minuts de 2:45.
0: Edició migdia. Eva Albiol.
6: La selecció espanyola de futbol té una nova cita amb la història. Aquest proper diumenge el combinat nacional jugarà per segon cop la final del Mundial. Els de Luis de la Fuente van fer a nit un partit brillant a semifinals per eliminar a França sense donar cap opció als teòrics favorits. José María Rubí, bona tarda.
9: Bona tarda. Impotència és el que millor defineix el que va transmetre França durant el partit i és el que va aconseguir Espanya gràcies al seu futbol. 2-0 amb gols d'Oyarzábal de penal i de Pedro Porro. Cap sensació en cap moment de que la classificació pogués perillar, un partit rodó que ha provocat que s'hagi tornat a desfermar l'eufòria entre l'afició i que ha deixat ple d'orgull al seleccionador.
10: El ser artífices de l'alegria d'un país entregado en la calle, con una generación de futbolistas excepcional, con una actitud que tiene una actitud encomiable, en fin, que son ejemplo de muchos valores, pues para nosotros es un gran orgullo, insisto, ver a un país unido, entregado a una causa común, así que vamos a disfrutarlo. Queda otro paso más, obviamente siempre es el más difícil. Hay que mejorar y en eso estamos.
9: Costa trobar on pot millorar l'equip nacional i costa destacar algun nom de l'exhibició coral de nit, potser Mikel Oyarzábal, que va tornar a obrir la llauna i ja porta 5 gols al campionat discretament, sense fer soroll.
11: Algo que cuando eres pequeño ni te imaginas, si tienes la oportunidad de de viajar a ver algún partido, como muchos le hemos tenido aquí, de algún mundial que se ha dado por ahí cerca de casa. Creo que es algo que nadie nos lo hubiéramos imaginado i que podemos decir orgullosos que estamos en una final.
9: La selecció espanyola ha anat de menys a més en aquest Mundial i ha tornat a mostrar la força del seu futbol, de la seva filosofia, de la seva manera de fer les coses. Una fórmula, per cert, que neutralitza, i ahir és només un nou exemple, neutralitza, com dic, el probablement millor combinat del món, França. En d'altres paraules, que els tenen la mida pressa. Àlex Carazo, quines són les claus del futbol d'Espanya? Com aconsegueixen empetitir rivals?
12: Estem acostumats a situar el focus i a gaudir gairebé sempre del futbol ofensiu. Ara, per mi, l'Espanya d'aquest Mundial 2026 està aconseguint el que ha aconseguit gràcies principalment a la solidesa defensiva i a ser un equip més coral. França portava 16 gols a favor en 6 partits. Ahir només en rematen 3 vegades entre els 3 pals. Va ser una nova exhibició defensiva de la selecció espanyola en aquesta Copa del Món, on només, recordem, han encaixat un gol. És el domini dels espais i la sensació de solidesa que estan deixant en defensa que acompanyat d'un mig del camp on Rodri i la brillantesa d'Olmo permeten que fins i tot no es noti la suplència d'un jugador com Pedri, aquestes em semblen les principals claus de la selecció espanyola, on no s'està trobant a faltar, i és molt important això, a noms tan rellevants a l'Eurocopa com Nico Williams o Lamine Yamal.
6: Bé, doncs ara només manca saber qui serà el següent. Després, en temps d'esports, parlem de la segona semifinal.
0: Edició migdia.
6: I ho dèiem en portada, pendents d'una represa de l'incendi Aiguamúrcia, declarat fa només uns minuts. Aquest matí el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha visitat la zona afectada pels focs dels últims dies i s'ha reunit amb els alcaldes dels municipis afectats. Sobre la taula, la investigació oberta per identificar i localitzar el presumpte autor dels incendis. Judit Huerta, amb l'assistència tècnica d'en Carles López.
13: Més pressupostos per la gestió forestal, més diners pels ADFs i menys burocràcia per obrir camins dins el bosc són algunes de les peticions que els alcaldes i alcaldesses d'Aiguamúrcia, Pontons i Querol han fet al president de la Generalitat, Salvador Illa. Illa s'ha reunit amb tots ells al Pla de Manlleu per dir-los i també que els esforços se centren ara en trobar la persona que hauria provocat els focs. Òscar Sendra és l'alcalde d'Aiguamúrcia.
14: Podem estar tranquils que s'està fent una actuació molt forta i per buscar aquesta persona no es pararà fins que es trobi i anirem fins al final. Això és el que ha dit el president, que la persona que la fa l'ha de pagar.
13: Els tres incendis que hi van haver aquí a la zona la setmana passada i en menys de 3 dies es van produir tots prop de la carretera i en zones agrícoles.
6: Aquest dimecres la calor arriba al seu punt més crític, els termòmetres es disparen per sobre dels 40 graus, una calor extrema que també encén totes les alarmes pel risc d'incendi. Avui 118 municipis catalans estan en nivell 4 del Pla Alfa, el màxim previst per un perill extrem de foc forestal. L'Ajuntament de Barcelona també activa l'alerta 4 de 6 per calor molt intensa. El consistori reforça l'atenció de les persones més vulnerables com la gent gran, els infants o les persones sense llar i ha enviat missatges amb recomanacions a més d'11.800 ciutadans. També intensifica els dispositius d'assistència i recorda la xarxa de refugis climàtics de la ciutat, Anna Pujol.
15: L'onada de calor toca sostre amb temperatures que poden superar els 40 o fins i tot 42 graus a alguns punts del territori. Les autoritats fan una crida a la precaució i les entitats socials exigeixen que es protegeixi els més vulnerables. És el cas de la Fundació Arrels, que reclama a l'Ajuntament de Barcelona més recursos perquè els sense sostre puguin refugiar-se adequadament. Beatriz Fernández, la seva directora, a aquesta emissora.
16: Hi ha persones que viuen o que pernocten al carrer que no, per edat, per mobilitat, per problemes de salut, doncs no sempre es poden moure de l'espai en el que estan i això doncs les exposa a cops de calor, a insolacions, a deshidratacions.
15: Incrementa també el perill d'incendi a causa de la combinació de temperatures extremes, baixa humitat i vent. Avui 118 municipis catalans tenen actiu el nivell 4 del Pla Alfa, el més elevat, per risc extrem de foc forestal. A més, es mantenen les restriccions d'accés a 8 espais naturals.
6: I la campanya de recollida de fruita dolça està sent complicada i amb preus que no agraden als productors. La calor, a més, complica encara més les coses, segons Unió de Pagesos, Joana Cendra.
17: La calor fa reduir la producció i també els calibres dels fruits. Per exemple, calculen que en Pere es perdrà el 40% de la collita. Tot plegat amb uns costos disparats del preu dels carburants i també dels fertilitzants. Narcís Poc, responsable nacional de fruita dolça d'Unió de Pagesos.
18: Una collita que és complicada, la calor està complicant molt el treball de la gent, la calor està afectant fruita i la qualitat de la fruita. i els preus d'estí doncs, no són els preus que s'esperaven pel cost de producció.
17: Segons Poc, en algunes varietats només es cobriran costos de producció. A tot plegat cal afegir a més les plagues i les malalties, com ara el pulgó o el foc bacterià. En aquest sentit, demanen que Agricultura autoritzi herbicides que tant a França com a Itàlia ja es fan anar. Pel que fa als temporers, no s'han registrat incidències i s'està cobrint tota la demanda.
0: Edició migdia. Eva Albiol.
6: L'inici d'una nova era, així ha definit el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, l'eliminació de la tanca que feia de pas fronterer a Gibraltar, coneguda com la Verja, avui s'ha retirat oficialment en un acte institucional carregat de simbolisme que ha servit per materialitzar l'acord entre la Unió Europea i el Regne Unit, vigent des d'aquesta mitjanit, Lorena Enns.
19: L'acte ha tingut lloc a la línia de la Concepción i ha consistit en retirar una part de la tanca amb una grua. Hi han assistit el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, i el ministre principal de Gibraltar, Fabián Picardo, entre altres autoritats. Una tanca que Sánchez ha definit com una ferida oberta durant dècades que es tanca avui l'inici d'una nova etapa per Gibraltar.
20: Hoy abrimos una nueva era para el campo de Gibraltar de prosperidad compartida, como en muchas ocasiones los alcaldes y alcaldesas, y por supuesto también el conjunto de la ciudadanía nos ha recordado.
19: Sánchez ha posat en valor l'acord assolit entre la Unió Europea i el Regne Unit, segons el qual Gibraltar forma part des d'aquesta mitjanit de l'espai Schengen. També s'ha referit als més de 15.000 treballadors transfronterers que fins ara havien de creuar la frontera cada dia per poder anar a treballar. Ha explicat que les seves prestacions, com l'atur o les pensions de jubilació, estaran protegides i es podran complementar amb els estàndards mínims espanyols.
6: Aquest dimecres també hem conegut novetats en el cas Leire. Avui ha declarat davant del jutge de l'Audiència Nacional la presidenta del PSOE, Cristina Narbona. La dirigent socialista ha assegurat que no tenia el menor coneixement de la presumpta operació per desestabilitzar causes judicials de l'entorn dels socialistes i el govern. Escoltem Narbona a la sortida de la vista.
21: Cuando conocí a Leire, me he dejado absolutamente claro que yo no tenía el menor conocimiento de la supuesta trama.
6: La presidenta dels socialistes ha reconegut els missatges que es va intercanviar amb l'exmilitant socialista el dia en què el president espanyol va enviar una carta a la ciutadania, però ha dit que després d'això no va parlar més amb ella. I en aquest context el PSOE recupera gairebé 2 punts i ampliaria en 8 punts l'avantatge amb el PP amb un 33% dels vots, segons l'últim baròmetre del CIS, Toni Condé.
22: Els socialistes recuperen 1,7 punts respecte al 6 de fa un mes, mentre que el PP retrocedeix 2 punts i se situa en un 25,1. Vox perd mig punt i obtindria el 15,3% dels vots, mentre que Sumar perd 3 dècimes i se situa en el 6,1. Esquerra Republicana puja 8 dècimes fins a arribar a un 2,7%, el que els convertiria en la 5ª llista més votada. Per darrere, si acabó la fiesta, quedaria per davant de Podemos amb un 2,6 i un 2,5 respectivament. Junts cau 3 dècimes i se situa en el 0,7%. Pel que fa als líders polítics, un 26,7% assegura que voldria Pedro Sánchez de president del govern, seguit d'Alberto Núñez Feijóo amb un 13,9%. L'habitatge és el principal problema per a un 43% dels enquestats i repeteix en primera posició, tot i que la immigració experimenta una forta crescuda del 18,9% al 23,4% i esdevé la segona principal preocupació al baròmetre. L'estudi es va dur a terme entre l'1 i el 6 de juliol i és el primer 6 després de la condemna a José Luis Ábalos.
6: El tram final de la legislatura per de Pedro Sánchez Paró pot acabar condicionat per Luxemburg, i és que demà el Tribunal de Justícia de la Unió Europea parlarà i la seva sentència pot convertir-se en un punt d'inflexió. L'acord haurà de determinar si la llei d'amnistia és compatible amb el dret comunitari, una decisió que condicionarà el futur judicial de

0: de Luxemburg van en la mateixa línia. Veurem també si la sentència aplana el camí d'un possible retorn de Carles Puigdemont, que en qualsevol cas no serà immediat. Primer, el Tribunal Constitucional haurà de resoldre el seu recurs i el de la resta de líders independentistes als qui no se'ls ha aplicat l'amnistia. El Suprem, però, tindrà la última paraula, que d'entrada no s'espera abans de la tardor.
1: L'augment de preus es manté estable al mes de juny, tot i l'encariment de la llum i el gas. La inflació puja una dècima a Catalunya, se situa en el 3,2% i igual a la mitjana estatal, que repeteix valor per tercer mes consecutiu. Climent Sabater.
2: La inflació es manté estable a Catalunya, on puja una dècima i se situa en el 3,2%, igual que el conjunt d'Espanya, tot i de caure al juny la bonificació de llum i gas. Són aquestes dues energies les que han pressionat a l'alça els preus, però ho ha compensat l'abaratiment dels carburants, una taxa, la del 3,2, massa elevada encara, tot i haver estabilitzat l'augment de preus, segons el secretari del Col·legi d'Economistes, Àngel Hermosilla.
3: Tenir una taxa del 3,2% encara és massa elevada perquè podríem dir la competitivitat del país i la cistella de la compra de la gent, perquè això vol dir que els preus han crescut un 3,2%, per tant han crescut.
2: La bona notícia és que els aliments eviten per ara l'efecte contagi i pugen per sota del 2%. Cereals, pasta, fruita o cafè fins i tot s'abarateixen i productes com els ous, fins ara disparats, moderen l'augment al 14%.
1: Entitats veïnals a Barcelona alerten que el pla de l'Ajuntament d'eliminar els pisos turístics a la ciutat el 2028 té escletxes que permetran a la patronal continuar amb la seva activitat. Ens ho explica la Clara Ontanyà.
4: La Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona creu que la patronal està preparant tres vies per esquivar la legislació actual. En primer lloc, alerten que aquells pisos que demostrin inversions molt altes podran demanar una pròrroga de 5 anys. També creuen que es presentaran moltes demandes contra la no renovació de llicències, argumentant que és una activitat econòmica consolidada. I si no ho aconsegueixen, sostenen que poden concentrar usos turístics en un sol bloc i canviar altres formats, com per exemple residències d'estudiants o hostals, que en algunes zones de la ciutat sí que estan permesos. Miquel Borràs és president de la FAB.
5: Ho diem perquè l'anunci de es tancaran els pisos 2028 ens agrada molt, aquest anunci, però pensem que el sector dels pisos turístics també està fent la seva pròpia estratègia i volíem advertir que això estava passant.
4: Proposen una sèrie de mesures perquè els pisos amb llicència turística s'acabin destinant a ús residencial.
1: I la patronal Pimec conclou en un estudi que més de la meitat de les empreses encastades tenen dificultats per cobrir vacants per culpa d'un mercat de l'habitatge tensionat, Maria Huguet.
6: Segons Pimec, sense habitatge assequible i sense garantir una bona mobilitat a les persones treballadores, les empreses perden competitivitat, especialment les petites i mitjanes. Els llocs més difícils de cobrir són els que exigeixen una major presencialitat i tenen un sou mitjà-baix. De fet, el 88% dels llocs difícils de cobrir paguen menys de 35.000 euros anuals, una situació que afecta especialment els joves. Antoni Canyet és el president de Pimec.
7: Moltes vegades la retenció de talent, l'atracció de talent, la possibilitat de cobrir, en aquest cas, les necessitats que pugui tindre la nostra economia no es poden portar a terme per culpa d'aquesta situació que està pressionant també el nostre mercat de treball. I això afecta principalment a la petita i mitjana empresa.
6: Segons l'estudi que ha elaborat l'Observatori de la Pime de Catalunya, gairebé el 57% de les empreses encastades ha assumit sobrecostos en la cobertura de vacants i plantegen recomanacions com, per exemple, incorporar al pla de Rodalies la connectivitat cap als centres de treball.
8: Edició migdia.
1: La xinxa del plataner torna aquest estiu a Barcelona i a l'àrea metropolitana. Aquest petit insecte entra a les cases per refugiar-se de la calor i ja causa molèsties en habitatges i a les terrasses de bars i restaurants. Maite Boada.
9: La xinxa del plataner, el Venochilus numenius, és molt molesta pels ciutadans, però no comporta cap risc per la població, perquè no pica ni afecta els arbres, ja que l'insecte s'alimenta del fruit del plataner. Això provoca que l'Ajuntament no faci tractaments fitosanitaris genèrics als llocs on hi ha la plaga present i només actuï, segons Ariadna Rodríguez, tècnica de plagues de l'Ajuntament de Barcelona, sota gran afectació.
10: Si justifiquem molt bé que està afectant un negoci, que està afectant molt a certes zones, doncs ens permeten fer aquests tractaments fitosanitaris.
9: Aquest és el cas de bars i restaurants d'algunes zones de la ciutat, com els de la Rambla de Fabra i Puig. Una de les clientes explica a la nostra emissora en quina situació es van trobar recentment.
11: Van decidir anar a sopar a dins

0: del restaurant perquè era una mica fastigós.
1: L'Ajuntament busca alternatives al tractament fitosanitari, però de moment no s'ha aconseguit.
2: I atenció, perquè Salut endarrereix fins al 5 d'octubre la campanya de vacunació contra la grip i la Covid. El canvi respon a la recomanació de l'OMS de modificar les tres soques de la vacuna antigripa al Marc Esparza.
3: La campanya comença el 5 d'octubre amb els majors de 80 anys, residències, infants i embarassades. El 26 d'octubre la resta de grups amb cita i ja el 16 de novembre sense cita. En l'anterior campanya es van posar 1,5 milió de vacunes per la grip. Una vacuna amb bons nivells d'efectivitat. Esteve Fernández, director general de Salut Pública.
4: Estem parlant del voltant d'un 50% en atenció primària, però vaja, realment aquesta efectivitat és bona. Ens demostra una vegada més que la vacunació és efectiva, és important per reduir les consultes i, sobretot, les complicacions associades a la grip.
3: Per la Covid es van donar 1 milió de dosis. Des de Salut assenyalen que la Covid s'ha desestacionalitzat i això farà que s'hagi de fer una nova valoració sobre el calendari a nivell mundial.
4: Això obre interrogants. Si haurem de vacunar, quan haurem de vacunar, perquè el virus de la Covid sabeu que muta. No estic dient que l'any que ve no vacunem de Covid. Ens hem de replantejar, s'ho ha de replantejar la OMS, s'ho ha de replantejar els governs europeus i amb molts interrogants oberts. Veurem com evoluciona.
3: De cara a la nova campanya, Salut té com a objectiu reforçar la vacunació entre el personal sanitari i el col·lectiu de docents.
2: Els reis d'Espanya i les seves filles han visitat aquest matí les ruïnes d'Empúries en una jornada cultural que posa punt final a l'estada d'un grup de joves participants en el programa. Allà hi tenim el nostre company Pau Alemany, que ha seguit la visita. Bona tarda, Pau.
5: Bona tarda. A hores d'ara, la família reial està compartint un àpat amb la vintena de joves del curs d'arqueologia que els han acompanyat durant la visita, entre els quals es trobaven els guardonats als Premis Princesa de Girona. A les 12 del migdia, Elionor i Sofia han iniciat el recorregut per l'únic jaciment arqueològic de la península Ibèrica, on conviuen les restes d'un enclavament colonial grec i una ciutat romana. Una mica de conversa, una mica d'explicacions i a seguir la visita a l'interior del museu. I també ànims per a la selecció espanyola, tal com ha mostrat Felip VI.
6: Que no les veia més hasta la final.
5: Tot plegat en un dia de molta calor, amb un sol que bada les pedres i una brisa marina que ha ajudat a desdibuixar les gotes de suor dels visitants. Acaba així la visita de 3 dies de la família reial a Catalunya.
2: I en pàgina cultural, el mulgil, la pràctica ancestral de les dones de l'illa de Jeju a Corea, que bussegen a pulmó lliure per recollir marisc arriscant la vida, inspira l'espectacle de dansa que s'estrena aquesta nit al Grec. Després de passar pel Festival d'Avignon, la companyia coreana Elephant's Law el presenta avui i demà al Teatre Lliure Montse Sotó.
7: A l'espectacle dirigit per Jin Yeop Lee, 4 tancs d'aigua són habitats per 4 personatges coreans urbans i quotidians. Són una dona embarassada que perd la seva projecció laboral pel fet de ser mare, un jove trans que lluita per ser acceptat en la seva societat, un home que treballa en unes condicions laborals detestables i una dona obsessionada per les operacions estètiques. Ells serveixen a l'espectador de metàfora de la pressió a la que ens porten les societats actuals, d'aquí que l'aigua els arribi fins al coll. Penso que aquest espectacle no és sobre la història d'una persona concreta, és més sobre com la societat pressiona la gent, és com la societat fa sentir a les persones, diu la coreògrafa coreana. En la seva estrena el 2019 a Corea, Mulgil va comptar amb refugiats africans i col·lectius minoritzats per potenciar l'autoestima dels participants. A Barcelona, a banda dels 4 intèrprets, hi participaran també 4 persones de 2 entitats que treballen amb els drets dels refugiats i el col·lectiu LGTBIQ+. Mulgil es podrà veure en el marc del Grec, al Teatre Lliure, a la sala Fabià Puigcerver, avui i demà.
2: Esports. Doncs tornem a la plana poliesportiva amb el nostre company José María Rubí, perquè després d'una nova exhibició de Tadej Pogacar, avui arriba una nova oportunitat pels velocistes al Tour de França.
8: L'onzena etapa s'hauria de resoldre a l'esprint, certament. Enviat especial Jorge Agüero controlant els equips dels homes ràpids.
9: Sí, tirant del pilot els homes del sou del Quick Step de Tim Merlier, que recordem ja s'han dut dos sprints en aquest Tour de França, també els corredors de l'Alpecin de Jasper Philipsen i els NSN de l'Eritreu Biniam Girmay. Aquests tres són juntament Olaf Koig del Decathlon, els ciclistes que surten a les travesses de tothom per l'etapa d'avui. Recordem l'onzena, travessem l'Equador del Tour de França, 161 quilòmetres entre Vichy i Nevers, al cor del país veí, i marcats també per la pluja des del tret de sortida. Ara mateix 117 quilòmetres per arribar a meta, quatre corredors en l'escapada del dia, entre ells el portuguès Nelson Oliveira del Movistar, avantatgen en 1 minut i 15 segons sobre el pilot.
8: No els deixen marge, Jorge, i no podem no preguntar-te per com està sent la ressaca futbolera al país veí, i qui és el més criticat de Champs, novament?
9: Sí, sí, sens dubte el seleccionat és el principal assenyalat, especialment ho fa Rubí el diari, l'equip, que parla d'ofegament en totes les àrees del joc per part de la selecció espanyola i titlla de derrota lògica el que va passar a nit. Le Parisien directament diu que Espanya va escombrar França. Algun dit també val a dir assenyala cap a Kylian Mbappé, però més enllà del que digui la premsa francesa, el que sí que us puc assegurar, Rubí, és que el sentiment a peu de carrer doncs coincideix que Espanya va ser molt superior a nit.
2: Gràcies, Jorge. La decepció per França, l'eufòria a Espanya, que hem explicat a l'inici d'aquest informatiu, i que aquesta nit sabrà contra qui juga diumenge la final del Mundial.
8: La defensora del títol, Argentina, o l'eterna aspirant en els darrers grans campionats, Anglaterra, jugant a Atlanta des de les 9 de la nit. Bon duel de seleccions i futbols històrics, bon duel d'atacants aspirants a màxim golejador, amb Messi i Kane. I tot i així, la majoria considera que l'Argentina d'Scaloni està més fluixa que fa 4 anys.
10: Me da igual cómo estamos. No tengo ningún reproche. Si estamos cansados o no estamos cansados, me da igual. Estamos en la semifinal de un Mundial y hace un mes y medio cuando empezó todo lo hubiera firmado y ahora estoy súper ilusionado, estamos súper ilusionados, contentos y no miramos en el estado que llegamos. Estamos y vamos a jugarla.
8: Escoltem també el seleccionador anglès, Thomas Tuchel, radiografiant la semifinal que espera.
11: It's a big rivalry and it's two big football
8: nations. Deia Tuchel que és una gran rivalitat entre dos països de gran tradició, on tothom viu el futbol, tothom segueix el Mundial, tothom entén, tothom sap el que comporta, i per això espero un partit intens i emocional, i el que no sigui això em sorprendria, reafirmava el tècnic alemany. Repeteixo la cita d'avui des de les 9 de la nit, Argentina-Anglaterra.
2: Bé, doncs veurem qui arriba a la final. Més enllà del Mundial, el nou fitxatge del Barça, Adeyemi, arriba avui a la Ciutat Comtal.
8: Per acabar de formalitzar la seva incorporació amb l'entitat blaugrana, Josep Capel, quina és la planificació pels seus primers dies de culer?
12: Aquesta mateixa tarda arribarà a la ciutat de Barcelona. Demà al dematí passarà la pertinent revisió mèdica. Al dematí, a la mateixa hora que el que seran els seus nous companys estaran entrenant-se, i per tant la seva primera sessió preparatòria a les ordres de Hansi Flick serà divendres. I ja la setmana vinent, i en funció de l'agenda del president Joan Laporta, que ara mateix està als Estats Units, serà presentat com a nou jugador blaugrana. Per les properes 5 temporades, recordem que el Barça pagarà 22 milions d'euros fixos, més 7 en variables al Borussia Dortmund, que reservarà un 20% d'una futura venda, o millor dit, de la plusvàlua d'una futura venda.
8: I abans d'acabar, tres fitxatges dels equips catalans de bàsquet. Nebo, el pivot estatunidenc pel Barça. Minchev, l'epivot per Manresa. I Enguessan, també jugador interior per Girona. I els tornejos de tennis d'aquesta setmana, avui només juguen espanyols a Gastad, a Suïssa, tenen partit de segona ronda aquesta tarda Alejandro Davidovich, Pablo Carreño i Dani Mérida.
2: Gràcies, Rubí. David Guetta ha estrenat Human. I l'estiu ja té nou himne electrònic. David Guetta uneix forces amb el duet britànic Third Party i el cantant suec John Martin per presentar aquest Human, tot i que el llançament és d'aquest estiu. Aquest himne feia 2 anys que generava expectació. Third Party la va començar a punxar als seus concerts i va sonar per primera vegada a Tomorrowland 2024, convertint-se en una de les peces més esperades pels aficionats de la música electrònica. L'estrena arriba just abans que David Guetta actuï a Tomorrowland el pròxim 18 de juliol, on tot apunta que aquesta cançó serà un dels moments culminants del festival. Doncs a punt d'arribar a les 3, toca saludar el nostre company Xavi Martínez. Xavi, bona tarda.
13: Molt bona tarda.
2: Últim dimecres, última hora d'en Xavi Fornia, i què és el que ens portes?
13: De seguida el nostre còmic preferit, el Toni Cano, amb, ja saps, la seva melonera, per obrir melons, i després una directora, Maria Ruiz, que s'estrena al cinema amb una pel·lícula amb l'Adrián Lastra i la Manuela Bellés. Els tres, aquí, al Xavi Forni.
2: Com sempre, bon menú, eh? Ja heu comentat la victòria d'Espanya o no?
13: Home, no hem parat, no hem parat. Això és una bogeria històrica.
2: Avui també t'he de preguntar.
13: Jo vull Argentina a la final.
2: Aquí sí que de veritat tinc el cor dividit.
13: Sí, per què? Per què?
2: No, és que una Argentina no sabria...
13: És que a mi no m'agrada que repeteixi la final de l'Eurocopa, saps? No m'agraden aquestes segones
2: parts.
13: I, home, guanyar-li a Messi ha de ser maco.
2: Home, no sí. Pots dir això, tu,
13: si ja
2: Xavi.
13: Ja té una, ja està bé. Està
2: però
13: bé.
2: No, pobra, no, perquè no li vam fer el comiat. Que
13: però és l'herència, estem davant d'una possible final on Messi li passi el relleu a la Minya Mal.
2: Això és veritat.
13: És maco.
2: Vinga, t'ho compro, va.
13: Gràcies, Eva.
2: Vinga, així sí que et dono pas, va. Bona
13: dale,
2: tarda.
13: dale, carajo, Argentina, vamos. Bé, va, doncs un petó molt gran i una abraçada a tot l'equip dels serveis informatius.
2: Igualment.
13: I nosaltres comencem la tercera hora.

0: Maria García Coll, encara amb l'emoció al cos i al cor, després del partit d'ahir, eh?
1: Ara ho comentàvem
0: també
1: de res
0: amb l'Eva Albiol.
1: Sí, sí.
0: No, impressionant. I tot plegat, ara sí que s'assembla massa al 2010. Maria, acabem repassant aquestes coincidències que hem explicat moltes vegades i que hi ha amb el Mundial de fa 16 anys, però ara les completes.
1: Sí, sí, perquè clar, és que n'hi ha una més, que ja es van, no, totes sumant en aquestes coincidències, que ja són masses, amb aquest remix tan xulo que tenim de fons. Que
0: és el remix del Nai.
1: El remix del Nai, em sembla.
0: M'agrada molt, molt, molt. Grande. Martín Noia, el control, perquè tot soni molt bé.
1: Espectacular.
0: I producte musical, l'esteu escoltant, clar, aquest remix de Dai Dai, de Nai.
1: Martín, no sé si el Martín va fer un remix del Waka Waka del 2010. No. Era molt jovenet el 2010, el Martín. No li va donar temps a fer el remix del Waka Waka del 2010.
0: Jani Sabater al control també amb el Martín. Un altre clàssic ja d'aquest programa, no? Jani Sabater. Jani, sí, quina edat tenies tu al Mundial del 2010? Clar, si tu ets del... Tu ets 2001. Clar, tenies 9 anyets. Però el Martín sí que era més gran.
1: Jo 12.
0: Una miqueta més... Tu 12, tu 18, Martín.
1: Ah, doncs ja podies haver fet un remix, Martín.
0: Clar. Jo tenia 22.
1: Oi, xai, Martín.
0: En fi. Va, Què va passar, Maria? Què va passar i què està passant?
1: Mira, van passar moltes coses i moltes assemblances aquest any. Portugal, per exemple, que va tornar a ser rival clau amb una eliminatòria molt ajustada.
0: Sí, la més ajustada va ser contra ells,
1: no? Exacte. Aquests vuitens. M'estic ja col·lapsant. Sí, sí, sí, sí. Vuitens. També, el 2010, també vam rebre a Portugal a vuitens i també els vam eliminar. Molts herois inesperats en aquest Mundial, com sí. Miquel Merino, Àlex Baena, Pedro Porro, que és una noia... un heroi que no s'esperava ningú, com ho va ser el 2010, Puyol o Iniesta.
0: Sí.
1: Recordem que Puyol va marcar aquells gol a la semifinal contra Alemanya.
0: Que Alemanya, recordem, era el gran monstre, perquè era el gran favorit, com va passar ahir en França.
1: Exacte.
0: En una semifinal també.
1: Una coincidència més, la favorita a les semifinals.
0: Sí.
1: I guanyen. Espanya creix amb el torneig i torna forta, que cada eliminatòria més forta. Això també sí. Va passar. Vam començar perdent el 2010.
0: Sí,
1: aquest any empatant.
0: Desgraciat partit,
1: Totalment. També vam ser campions d'Europa abans del Mundial, igual que el 2010. Veníem de guanyar l'Eurocopa del 2006 a Alemanya.
0: 2008, sí,
1: 2008,
0: sí, sí, sí,
1: exacte. Sí, sí. I ara la del 2024, que també la va guanyar, sí, sí, Espanya. Sí, sí, sí. Van començar el grup H a la primera fase, igual que Sud-àfrica.
0: Que fort.
1: El partit inaugural va ser un Mèxic-Sud-àfrica, igual que el d'enguany.
0: Ostres.
1: El país anfitrió, en aquell cas, era Sud-àfrica, en aquest cas, Mèxic. Shakira, que ha tornat a cantar la cançó del Mundial, abans el Waka Waka, ara el Dai Dai. Marcelo Bielsa va aparèixer a l'últim partit de grups com a entrenador, ara va ser amb l'Uruguai, i el 2010 va ser amb Xile, que era seleccionador de Xile, el Loco Bielsa.
0: Molt dur, molt dur, tant el del 2010 com el d'aquest any.
1: Espanya també ve d'una eliminació als vuitens de final a l'anterior Mundial, va ser contra Marroc, i ara doncs també veníem d'aquesta eliminació. I hi ha altres coses que no tenen a veure res amb el Mundial, però sí amb el futbol. El Racing i el Deport han tornat a primera.
0: Aquell any també.
1: Aquell any també van tornar a primera el Racing i el Deport. Joan Laporta, president del Barça.
0: Era president.
1: També era president del Barça a la seva primera etapa. El Getafe ha tornat a les competicions europees, el 2010 també. Curiositat futbolística. Mourinho, que torna a entrenar al Real Madrid. Igual que va tornar el 2010 a entrenar-los.
0: Sí, el 2010 va ser quan el van fitxar.
1: Exacte.
0: Que fort.
1: I ara torna. I Espanya no és la número 1 del rànquing FIFA. Fins ara ho era França. Igual que l'any 2010. Tot plegat, doncs, al final no té cap valor esportiu, són coincidències, però sí que tot ha alimentat molt la sensació d'aquest déjà vu, no?
0: Sí, sí,
1: I ara que ja estem a la final, encara més.
0: Increïble. Totes les dades que estàs donant, Maria García Coll.
1: A veure, pugui ser també que guanyarem el Mundial.
0: Ostres, no sé. Jo, em fa una por la final de diumenge. Què passa? Que mirant el partit d'ahir, és veritat que tenim un equip impressionant. Generós, són un bloc. Com treballen, quant d'esforç hi ha allà, no? I sobretot quanta tàctica. Perquè...
1: Veus jugades de tiqui-taca.
0: Impressionant. Hi ha una que és pla Spider, saps la càmera aquesta Spider
1: Abans del segon gol.
0: Sí, és tota la jugada prèvia al segon gol de Pedro Porro. Pego Porro, com li van dir els francesos ahir a la tele. Pego Porro. és de treure's el barret.
1: Increïble.
0: En fi, anem a saludar a una de les persones que jo crec menys futbol veu, però que quan juga a Espanya, quan hi ha mundials i quan el país està abraçat, jo crec que abraçat de calor i abraçat també de carinyo.
1: Sí, perquè ve suant, pobre, eh?
0: Sí, jo crec que ell s'assuma. Hola, Toni Cano, com
2: Hola,
0: estàs?
2: Hola, què tal?
3: Esteu.
0: Molt bé, vas veure el partit?
3: No.
0: L'única persona que ahir no estava mirant la tele.
3: A veure, puc explicar. Jo tinc una tàctica per veure els partits.
1: Ai.
3: Bé, allà on sigui, simplement el que faig és obrir portes i finestres. I jo vaig fer la meva... Bé, doncs estic amb un llibre, vaig fer les meves coses. Ahir tenia feina a fer, doncs estava fent feina. I vaig sentint els veïns. No, però a més és que les teles estan tan altes, en general, ja, que sents la retransmissió del partit.
1: Una coseta, que... no mireu, si veieu els partits, no els mireu per internet. Mireu-los per l'antena normal, perquè si teniu veïns...
0: A la TVT, a la 1.
1: Si teniu veïns i ho mireu per RTV Play, anireu amb 30 segons de retard.
3: Això ho vaig veure...
0: Us assabenteu abans?
1: No, en retard, en retard.
3: Ahir ho vaig veure perquè era molt graciós, perquè, clar, ahir... D'altres dies ho he viscut com molt a tocar, perquè, clar, tenia un bar a sota on se sentia la tele i tot perfectament, i era com el principal foco d'atenció per veure el partit o simplement estar assabentat de com anava. Però ahir, estant a casa, tenia gent per darrere de casa, per l'interior d'illa, a la cantonada, davant, i cadascú ho estava veient d'una manera. Llavors, el gol anava sent... I res, jo si això miro, tinc el mòbil allà posat amb el resultat. Però, bueno...
0: M'ha posat el mòbil amb el resultat.
3: Sí, home. A veure, jo... Però a mi em fa molta il·lusió que guanyi, evidentment, la Roja, i espero que així sigui. Ahir, fins i tot ahir, Dia Nacional de França...
0: Impressionant. És que allà ho va tenir tot.
3: Clar, clar. Però jo t'he de dir una cosa, eh? I jo sé que ara algun argentí s'emprenyarà amb mi. La qüestió és que nosaltres volem guanyar el Mundial i... Vull que Espanya hi guanyi. Per tant, a mi m'agradaria que a la final arribés Anglaterra amb Espanya, guanyant Espanya. Per què? Per què dic això? Home, perquè a mi... em sap greu, o sigui, treure tota l'energia amb Argentina. Llavors dic, bueno, contra els anglesos hi ha una altra manera de fer, no? O sigui, tenim moltes coses pendents i hi ha molta germanor amb els argentins. Llavors, crec que potser el lleó surt més amb Anglaterra que per... No sé, eh? És una cosa com a veure amb el futbol
0: Però ja vam jugar amb ells la darrera Eurocopa fa 2 anys, que sí, els hi vam guanyar.
3: Sí.
0: Llavors jo, quan es repeteixen les finals així tan aviat, a mi és que no m'agrada les segones parts. No.
3: Vale.
0: És la venganza i no sé què. No.
3: Bueno, doncs llavors, home, amb l'Argentina, l'única, clar, crec que serà complicat per molta gent. I aquí a Barcelona, sobretot, que hi ha una població tan... Home, gràcies. És un àngel, no?, el que arriba.
0: T'estimo.
3: Una aigüeta, un gotet d'aigua.
1: Mira, Toni, no sé si ho veuràs o no el diumenge a la final, però que sapigueu que...
3: Sí, tinc samarreta i tot, perquè si ho veig en família...
1: Doncs mira, ho podràs veure, si vols, amb una pantalla gegant que instal·larà Barcelona, ho acabem de saber.
3: Sí.
1: A les Corts.
0: Home, ja tocava, no?
3: Ja tocava.
0: Que estan fent el ridícul. Està tothom posant pantalles gegants.
1: Doncs a Barcelona n'hi haurà una. Al carrer de Martí i Franquès. Començarà el partit a les 9, evidentment, i no s'hi podran entrar, però, begudes alcohòliques, cosa que em sembla molt bé. El partit, la pantalla farà 8 per 5 metres i abans que comenci el partit a les 9 hi haurà música i jocs per dinamitzar el públic a partir de les 7 de la tarda.
0: A on has dit?
1: A les Corts, al carrer de Martí i Franquès. Serà.
3: Molt bé. I és l'única pantalla que tindrem a Barcelona.
1: Això no ho sé, però crec que és una de les que hi haurà segur.
0: L'única
1: és anunciada.
3: Ahir vam tenir. Per exemple, hi havia Santa Coloma, Gramenet, Sant Adrià del Besòs, Badalona, tenien...
0: Sabadell...
3: Clar, llavors jo crec que Barcelona, a més, sent l'extensió que és, 10 districtes, jo l'únic que entenc perfectament la complexitat que hi ha d'això, però fer 10 pantalletes a les seus de districtes no estaria
1: malament. De moment a les Corts segur que sí.
3: Mira, tenim les Corts,
1: la pantalla gegant tindrà 2 controls d'accés, un pel carrer de Méndez i Pelayo i l'altre pel carrer Martí i Franquès. El que estem dient, l'Ajuntament no permetrà begudes alcohòliques ni ampolles de vidre perquè volen que sigui un espai festiu obert al respecte, al civisme, a l'ambient familiar. Ho han fet públic per tan sols uns minuts des de l'Ajuntament amb una nota de premsa que han fet arribar als mitjans.
0: Jo animo l'Ajuntament de Barcelona a pujar l'aposta.
3: 4. Vinga, fem 4. Li demanem com Ràdio 4, 4. 4 pantalles.
0: 4 pantalles.
3: ben ubicades. Clar, sí. Tenim les Corts, ja tenim una cantonada de Barcelona, podríem fer una mica així, no? O sigui, una altra seria cap a...
0: Jo la faria, Toni, directament on? A l'Estadi Olímpic.
1: Uau.
0: A l'Estadi Olímpic.
3: Ah, bueno, a l'Estadi Olímpic.
0: Clar,
3: bueno, estaria molt bé.
0: Com la visita al Papa, com vale. Faran a Madrid demà el, Withing, el diumenge al vale. Withing Center, per exemple.
3: Que jo demanaria un altre al Fòrum.
0: Mira, sí.
3: Vinga.
0: Molt bona.
3: Vale.
0: Molt
3: també bona. Demanaria un altre... vinga, Sant Andreu.
0: Que s'adivina com el barret per cap a casa.
1: Un partit que ahir van veure més de 2 milions d'espectadors aquí a Espanya.
0: O sigui, a Catalunya,
1: és una barbaritat. A Catalunya, milions? Disculpa, sí,
0: no,
1: clar, a Espanya és impossible.
0: A Espanya va ser un 84
1: sí, de xer. Una... Seria, sí, exacte. Sí, sí, a Catalunya, 2 milions. Ah. Que també et dic què fèiem els altres 5 milions a Catalunya.
3: Jo estava fent l'IVA.
0: Ostres, és veritat, l'IVA. Queden 5
1: poder
0: dies.
1: Poder la resta dels 5 milions de catalans estaven fent l'IVA.
3: Clar, l'havia de fer.
0: No,
3: de fer.
0: Fet, no 5 dies, sinó no, que, ja. Que el dia 20 és que quan
3: el dia 20,
0: donen ja la...
3: L'únic que el dia 20, com cau... És, hem de dir que, clar, que un cau, si no m'equivoco...
0: Dilluns.
3: En dilluns, doncs no ens lliurem. No. Sí, clar, quan cau un diumenge clar, sí que passa tal, però és 20. Es tanca l'IVA el 20... I ahir va ser el darrer dia per domiciliar el pagament.
0: Ah, exacte.
3: Per
0: tant,
3: ahir era una mica com la primera...
0: Bé, ah, que... Jo vaig veure imatges, perdó, ahir a Terrassa sí. I a Sabadell. Impressionants, eh?
1: Sabadell brutal.
3: Impressionants. Sí.
0: A Terrassa van oferir també l'Olímpic, no? Sí, va ser a Terrassa l'Olímpic, sí.
1: Per bé, això, no sé. Això de que els catalans no animem a la Roja, els catalans és absolutament
0: sí,
1: mentida.
0: Escolta.
1: Només cal veure com estava ahir plaça Catalunya.
0: Home, no, plaça Catalunya i qualsevol carrer de qualsevol poble o ciutat de qui ens estigui
1: sí, sí,
0: escoltant.
1: Sí.
0: Focs artificials, petards, els cotxes,
1: una
0: després
1: bogeria.
0: Del partit...
3: Ah,
0: ostres, va ser una bogeria allò dels cotxes pitant, eh?
1: Tinc una persona molt propera que està a Girona aquesta setmana que em va dir, Girona, és increïble com xiulen tots els cotxes, com hi ha soroll al carrer, que va dir, bueno, poder Girona no és el lloc on més se celebra la victòria de la selecció. Doncs sí, us puc confirmar que sí.
3: Estic segur, i no ho sé, però estic segur que fins i tot serà a la Garrotxa, serà qualsevol racó, a tot arreu ja. O sigui, jo crec que més, crec que hi ha hagut un moment, vam tenir una dècada molt complexa aquí, sí, vam tenir una dècada sí. De procés, que al final el que ens ha ensenyat és, sisplau, la nostra vida, anem a fer vida i no ens deixem endur per interessos de quatre gats que estan al marge de la gran majoria de nosaltres. Aquí sempre hem viscut amb respecte, amb amor, cadascú doncs gaudint doncs amb els triomfs d'un altre i sisplau. I a més, és que la selecció, la Roja, o sigui, tenim jugadors catalans.
1: Home, està ple. Tenim, clar, 8 del Barça.
3: Clar, vull dir...
0: No, i més catalans.
1: I més catalans.
0: Mira el Cucurella, des del Madrid, o el Marc Pubill, no?
3: Ah, sí, és que realment, jo sempre ho dic, si és que al final hem de fer una reformulació d'això. O sigui, perquè potser si a Espanya se'ns ha quedat una mica així que no acabem d'entendre molt bé com, jo us proposo una altra alternativa.
1: A veure?
3: Ibèria. Ah. Fem l'estat... Ah. Federal ibèric, eh? I ja està, tenim les comunitats autònomes. Després, això ho hem de mirar també, perquè les comunitats autònomes tampoc estan ben repartides, perquè hi ha gent que no es troba molt còmode on està. Per exemple, León no es troba molt còmode dins de Castilla, doncs vinga, doncs anem a fer, a veure com s'ha d'articular això. Albacete s'ha d'anar un altre cop a Múrcia. Com ha de ser això? O sigui, cadascú que parli i que parlem amb la calma, però sempre... amb un projecte comunitari.
1: Toni, m'encanta.
3: O sigui que ho podem fer.
1: Si el Lince... Toni Cano, president del govern.
3: Vinga, si el Lince ha tornat, nosaltres també podem tornar a fer patxoca ja, tots plegats.
1: M'encanta.

0: Que, per cert, un dels moments d'ahir a la nit en aquesta casa va ser el Martín Noia, la Mònica Ridruejo i el Víctor, que ara no us ho el seu cognom, el tècnic, tots aquí amb la Sílvia Tarragona cantant aquesta cançó,
1: Ah, sí?
0: No ho has vist? Recupereu el vídeo a les xarxes socials perquè és una cosa fantàstica.
1: L'altre dia llegia que si Catalunya tingués una selecció pròpia, atenció a l'equipàs que tenia, eh? No, era brutal.
0: No, seria brutal.
1: La majoria, a més, és que són a la Roja, no? Per això, hi ha molt català. Mira, un de Terrassa, Dani Olmo, per exemple, no?
0: I la Minyamal de Mataró.
1: La Minyamal de Mataró.
0: El Joan García el posaríem de porter. I el Marco Corella, el Pubill. És que podríem fer l'equip sencer, eh?
1: Sí.
2: Un equip amb diversitat. Que ja ho va dir un Lamin que...
1: Sí,
2: doncs, un xaval molt jove, ha tornat a parlar amb un seny que ja li agradaria molt tenir-ho a un senyor que va ser president del govern.
1: Quina vergonya.
2: Que encara diu de no demanar disculpes, que no, perquè ja sabeu com pensa.
1: No les escoltaràs.
2: Però dius, però no, és que a més ho ha dit, que no demanarà disculpes perquè ja sabem com pensa. Doncs si vostè pensa així, tenim un problema, senyor. És que clar, tenim un partit que no vull dir el seu nom perquè no vull que li fem més publicitat perquè no parem els mitjans de parlar, però és que estem arribant a veure coses tan heavies com aquest partit que diu que és racista i que no té cap mena de problema en dir que és racista i que aquí només espanyol és qui ha nascut a Espanya però a més els seus pares són espanyols i tal, no sé què, i dius, però en sèrio? I això es presentarà, o sigui, hi haurà una papereta que la gent podrà triar per votar, això no és una... O sigui, això no és democràcia.
1: Hi ha una cosa, Toni, que a mi m'ha sobtat molt, que és que fins i tot l'extrema dreta francesa ha criticat, s'ha posat les mans al cap amb les paraules de Rajoy en aquest article del Digital El Debate. Fins i tot el partit de Le Pen,
2: Sí.
1: Ha dit que era això. O sigui, com podia ser?
2: Perquè el partit de Le Pen, clar, també pensem que està ara, que Le Pen pot tornar a presentar-se i que té opcions, també ha de moderar una mica. Perquè
1: clar, ha d'agafar públic.
2: Ha d'agafar una mica, s'ha d'anar una mica cap a la dreta més moderada, ha d'intentar apropar-se al centre, perquè si no, França, al igual que Espanya, són pobles que no som radicals. Però sí que tenim manifestacions radicals i tenim gent molt desencertada. Però bueno, clar, un senyor que el que dèiem, saps? Si feia...
1: Ens va ficar en un lío, de veritat. Al final hem guanyat i el que tu vulguis, eh? Però la imatge que hem donat... I...
2: Però és que a més es queixa que diu que el president d'aquest país ha de demanar disculpes o ha d'anar... O sigui, clar, ahir es va trobar, o sigui, va ser ahir Pedro Sánchez, que va estar a França, o va ser a Brussel·les, que es van trobar, i clar, va demanar disculpes.
1: Nom... És que, clar, és que no és qualsevol famós o periodista espanyol, no, és que és un expresident. Llavors, a nivell institucional, tu has de saber sempre on ets i on seràs durant... tota la teva vida, el resta de vida.
2: Home, clar, perquè per això li paguem també, Recordem que tenen un sou, i tenen un secretari, tenen un guardaespatlla, tenen un servei que...
1: Ell no ha renunciat al sou per poder facturar més, perquè hi ha molts presidents, expresidents, que renuncien, no?
0: No ho dic.
2: Les mujeres ja no lloran solo...
1: Sí, exacte, ara són un
0: Rajoy.
2: No, però quin ha renunciat?
1: Jo sé que...
2: Potser... Bueno, clar, si guanya molt més...
0: No, Mariano Rajoy no.
2: No.
0: Mariano Rajoy no ha renunciat a la pensió d'expresident del govern, sinó que la va sol·licitar una quantitat que no es rep com un sou directe, sinó com una dotació d'aproximadament 74.500 euros
2: anuals. I encara no tributarà.
0: Per despeses d'oficina i atencions.
2: Mare meva.
0: 74.500 euros anuals.
2: I el seu sou de registre, d'allò d'agent de registre, o sigui, perquè aquest senyor va tornar a la seva plaça.
0: Sí.
2: I tenia una plaça, que a més una plaça que no va ser una plaça amb oposicions i tal, que van ser unes places que van ser otorgades...
0: Va renunciar al seu sou vitalici, però va sol·licitar una pensió com a expresident del govern.
2: Molt bé, clar, ala, vinga.
0: Va renunciar al sou vitalici, però va sol·licitar una pensió com a expresident del govern.
2: Mare meva, però si és que hi ha gent...
0: I aquests senyors gairebé ens posen una problemàtica...
2: No. Un altre moment, o sigui, teníem les tropes napoleòniques un altre cop aquí. És que... També hem de dir que gent que hauria de ser d'alçada, a vegades et deixa una mica... Heu vist les imatges de Roig, el propietari de Mercadona? Botín.
0: Increïble! A més, Speed.
1: Hem de posar en situació. Sí. Speed és un dels youtubers més famosos del planeta. Mm-hmm. És un nano que, a més, es caracteritza per fer molts vídeos de futbol. És molt futbolero.
0: Streamer
1: futbolero.
2: I portava samarreta de la selecció espanyola.
1: Ahir sí. Ahir anàvem a Espanya. Sí.
0: sí, i ha fet una cançó per aquest Mundial, que és una de les més top, més escoltades, que es diu World Cup Champions, i juntament amb la de Shakira hi ha molta gent que demanen que sí, aquesta, l'oficial del Mundial. La van posar també la FIFA en la playlist oficial del Mundial.
1: Crec que la tenim, la Martín, la buscarà, la cançó de I Show Speed, de Champions, del Mundial. Sí.
2: I Show Speed.
0: Es diu així.
1: Aquest és el seu arroba, saps? El seu nickname.
2: Vale. És que jo també, quan l'he vist...
1: Està molt boig,
2: al principi, després ja ho he mirat i he vist que era youtuber, però vaig pensar, aquest és jugador de futbol. Clar, jo com estic una mica al marge d'aquest univers...
0: També fa molt esport. Mira, és aquesta.
1: Mira la cançó que ha fet ell, eh?

0: T'agrada, Toni, o què?
1: Està bé, però ja que tenim aquí un compositor, un músic a l'altra banda de la peixera, m'agradaria saber el seu veredicte. Això és original o IA? A veure què ens diu. Ens diu
0: per línia interna que pot ser un mix.
1: No?
0: Potser la producció, no? El més instrumental, potser mig IA, i després ella ha cantat, o han posat una altra pista. Diu el Martín que ara s'utilitza per tot. Fins i tot et diré que s'utilitza des d'artistes que mai et diran que ho han fet.
2: Ostres.
0: Ja es camufla com a part del que seria producció. Doncs no, producció ja és IA, eh? O sigui...
2: Per cert, Arlandia, ahir vam posar un àudio que algú li va enviar a l'Ester Esposito per Instagram.
1: Oi.
2: Doncs tenim la rèplica.
0: La rèplica vol dir que ha tornat a enviar-li...
2: L'Ester no li ha contestat. Però un espanyol que li deia a l'Ester Esposito: escolta, Ester, tu que ets espanyola, aquesta nit pots donar-li un copet al genoll a Mbappé perquè... doncs no estigui del tot finet. I mira, no sabem si ho va fer l'Ester o no, però va funcionar. I aquesta persona li ha enviat un altre àudio per donar-li les gràcies a l'Ester Espósito.
0: El podem sentir?
2: I com que ahir li vaig fer la punyeta al Martín, avui li tornaré a fer amb la rèplica i posaré el telèfon en el micròfon perquè tothom ho pugui sentir.
1: Se sent bé, però mira, entenc que un tècnic, un professional del so, diu: com pot ser això?
0: Ara està
1: com
0: vomitant, està vomitant el Martín.
1: Passa-me.
0: Del Roger Vergés agafant-li el front.
2: Ara ho tornarem a posar. Espera.
3: Hola, muchísimas gracias, Esther, muchísimas gracias. La verdad es que no sé cómo agradecértelo. O sea, me has dejado en visto, porque me has dejado en visto y no me has contestado, pero de verdad, o sea, cuando he visto el partido y cuando he visto a Mbappé jugando, me has demostrado que, bueno,
4: que eres española.
3: Que eres española. Y mira, estoy aquí con mi novia y te lo va a decir ella.
4: Esther, a ver qué decirte. Mil millones de gracias, tía. Se ha notado que eres española por encima de que sea tu pareja. Puede ser tu pareja, pero eres española. Y se nota que lo has reventado. Gracias.
3: Muchísimas gracias. Y nada, ¡arriba España, joder!
2: Ya está. Bueno, fins aquí.
1: Sabem qui són? Perquè em sonen molt les veus.
2: Ostres, no ho sé.
1: Doncs jo crec que són companys còmics, eh?
2: No tinc ni idea.
1: Doncs... està molt bé.
0: S'ha fet molt viral, aquest nano.
1: Ester Espósito no la veig fent això, però un dels seus papers, per exemple, l'Ester Espósito d'Élite, sí.
0: Sí.
1: Sí, que era, sí. Molt, era més mala.
0: Una serp.
1: Home, molt dolenta i no anava de cara mai, o sigui que potser, com bona actriu, no, imagina't, creieu que pot haver ara conflicte intern en aquesta relació?
2: Home, no, jo crec que no.
1: Creieu que llavors que Mbappé anirà ara amb Espanya a la final al costat de la seva dona, nòvia, parella?
2: Jo no sé si l'Ester li agrada molt el futbol, també us dic.
0: Penso que no.
2: Jo també crec que no és molt futbolera, per tant deu estar més a favor de la seva parella.
1: Potser no sabia ni qui era ell quan es van conèixer.
2: Sempre, això ho diuen totes, eh? Inés García tampoc sabia qui era la minyo mal. És que de veritat.
0: No hem vist l'Ester Expósito a la graderia, no?, de cap partit d'aquest Mundial.
1: Hem vist a Bardem i
0: Pérez. Molt, Bardem no s'ha perdut ni un partit.
1: Rosalía...
0: Penélope.
1: Jo he de dir que jo una vegada vaig estar a un pam de les natxes de Penélope Cruz.
2: Ostres!
1: Va ser una qüestió estranya. O sigui, jo estava treballant al Microteatre de Madrid i llavors, clar, el Microteatre Por Dinero en Madrid doncs, té dues entrades, dues sortides d'escala de la part de baix i estava un dia molt ple i vaig intentar sortir. Llavors hi havia una persona que estava allà doncs, a les escales i clar, jo quan pujava, on podia arribar era fins al culet d'uns texans que jo deia... Bueno, un bon culet. Però dic, i llavors, quan vaig aconseguir que es girés per dir-li, sisplau, puc sortir, es va girar i era Penélope.
2: Ah!
1: I jo, hombre, digo, Penélope. Clar, perquè la seva cunyada, en aquell moment, la parella del germà de l'altre Bardem, doncs estava treballant amb nosaltres allà. I res, doncs, coses de família.
2: Sabeu que Penélope Cruz s'assembla a Pepe Villuela?
1: Com?
2: Maria, ara te l'ensenyo.
1: Pepe Villuela i Penélope Cruz.
2: Us estic ensenyant una foto ara mateix?
1: Hem de dir que... sí.
0: L'actor Pepe Villuela
1: sí, sí, però he de dir que s'està fent alguns retocs, perquè hi ha dies Penélope va canviar una mica i recordo que va tenir una entrevista amb un programa doncs que no és que m'agradi molt.
2: Però si són clavats!
1: Sí.
2: I tu pots dir...
0: Si li poses pèl...
2: No, no, sí. Pepe Villuela, o sigui, és la cara, Penélope Cruz Calva és Pepe Villuela. Pepe Villuela amb cabell, no.
1: Són família?
2: No.
1: Segur? Bueno, això mai se sap, eh?
2: Diu, la gent, és en realitat Penélope Cruz, Pepe Villuela con peluca?
1: Sí. T'imagines?
2: Clavats.
1: T'imagines que serien allà família? No, no, no, no, no, res. Que quan va sortir un dia amb un programa de Tres Media que presenta un senyor que, per cert, li agrada molt el boxe, i que va estar a la Casa Blanca quan li van fotre ja allò. Sabeu que va estar a la Casa Blanca?
0: Sí, l'aniversari de Donald Trump, que va portar allà un show peculiar.
1: I va estar, com es diu aquest senyor que és d'aquí però d'allà?
0: Ilia Topuria.
1: Molt bé!
0: El pobre va rebre en el darrer combat aquest que va rebre, el pobre que no sé ni...
1: Bueno, està de baixa, no, encara?
2: Sí, home, se li va trencar tot l'ull per dir.
0: No, ojo pipa, eh?
1: Però com fan això? Doncs un molt bon amic seu, Pablo Motos, l'acompanyava.
0: Home, sí.
1: Sí, sí, sí, que li agrada molt. Ara està a tope amb això.
0: Sí, sí, de futbol no sap, eh? Pablo Motos no sap res.
1: No.
0: No. A més, ell ho diu, eh?
1: I si juga... O sigui, si fa... Es diu jugar? No. La boxa com es diu? Mare meva, jo estic amb esports.
2: Pujar al ring.
1: No, però clar, si
2: combatre.
1: Sí. Clar, però si et van donant copets al cap, potser no t'arreglen, eh? Tot el contrari, eh?
0: No, sí, sí.
1: Clar, clar. Però, doncs, la qüestió és que va estar Penélope Cruz en aquella entrevista i acabava de fer-se algun retoc i es notava, hi ha vegades, doncs, que fins que els retocs s'acaben de sentar, hi ha moments que dius...
2: Jorge Javier Vázquez també. Jorge Javier Vázquez no, perdó.
0: Sí, Jorge Javier també.
2: Sí, ja l'he dit, ja l'he dit.
0: Ens va sorprendre a tots.
2: Jorge Javier també se li havia sentat una mica als retocs,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, hi ha vegades també que els morros, com després absorbeixen una mica, doncs baixen, però bueno, els morros són dues botifarres de pagès.
2: No, la cara de Jorge Javier va haver estat uns 15 programes perquè la veiéssim una mica més.
0: La sensació que últimament veus la mateixa cara tota l'estona en diferents persones.
2: Home, i tant.
1: Tota
2: l'estona. Mira Pepe Villuela i Penélope Cruz.
1: Tot és un déjà vu, dic, és com un ramat d'ovelles. Quan s'adonarà aquesta gent del que està fent? S'empenedirà en algun moment?
2: El mateix nas, els mateixos llavis...
0: Quina barbaritat.
1: Bueno, i quan es volen empenedir i llavors intenten desfer-se, comença a ser més complicat.
0: Sí,
1: o sigui, clar, jo crec que... A veure, jo crec que potser de petits hi han joguines que semblaven inofensives, però han fet molt de mal. Don Potato, per exemple. Pensàvem que era inofensiu. Doncs hi ha gent que va jugar molt a Mr. Potato i al final doncs, han acabat fent-se el mateix a ells mateixos i potser no cal.
0: Yeah.
1: Potser no cal.
0: O les sigui, Prats, també.
1: Sí, sí, sí, sí. Llavors, bueno, i aquestes nines que li tiraves del cabell i li creixia i llavors... I després, no sabeu unes que tenien cabell per tallar-li, per...
2: Sí, sí.
1: Tenen com una roda a la... Tu has jugat amb això, Maria?
2: No, jo havia jugat molt a les Brats. I jo també tenia un Mr. Potato a casa.
1: Ah, un gusilut?
2: Gusilut no, em fa molta angúnia, el gusilut.
1: Per què? Fa poques...
2: No sé, em fa por. No sé, sí. Que té una cara com que m'inquieta. Però sí, el Mr. Potato sí, l'havia jugat molt. Jo en tenia senyor patata i senyora patata. Tenia els dos, l'home i la dona, a casa meva.
1: Molt, molt maco. I fillets tenies? Perquè hi havia família sencera.
2: No, no. I era molt guai perquè, clar, els hi guardaves... El que no posaves a la cara, li guardaves a dins, com el cul aquest que s'obre.
1: Ah!
2: Clar, és molt xulo.
1: Era una matriosca...
2: Sí, sí, sí,
1: clar,
2: i guardaves
1: clar,
2: a dins.
1: Maco, això.
2: Clar, jo, així ja no es porta.
1: No, però jo he de dir que era molt dels barrufets. O sigui, jo tenia barrufets a tope, i encara els tinc. Vaig aconseguir trobar la capsa on estaven tots guardats, i tots els ninos de la Mona, perquè a mi he estat d'aquesta generació que aquells ninos m'encantaven, i és brutal. I ara ma germana ha decidit que cada Nadal, a la Carta als Reis, em demana també nous barrufets.
2: Ai.
1: I però a vegades em troba de nous i a vegades no, perquè els barrufets a més tenen l'any de fabricació al peu. Sí. I llavors a vegades em troba, doncs, i m'ha trobat uns quants del meu any de naixement.
2: Els barrufets, que són belgues, també.
1: Són belgues.
2: L'altre dia vam eliminar Bèlgica.
0: Eliminats. Sí, sí.
2: Eliminat els barrufets, eliminat el Tintín. Eliminat tots els belgues.
0: Em va agradar molt ahir un tuit del compte oficial de Disney Plus.
1: Sí.
0: Que, pues, clar, Disney, una de les seves pel·lis referència, La Bella i la Bèstia, no?
2: Sí.
0: Hi ha un personatge que és francès.
2: Lumière.
0: Ah, sí. I llavors van posar, abans del partit, mitja hora abans de començar el partit Espanya-França, va posar, hasta que acabe el partido, Lumière cancelado. I llavors es veia el Lumière i l'havien tatxat, eh? Li havien fet una creu.
2: Clar, és que La Bella i la Bèstia és un conte francès. Tots són francès.
0: Ah, clar, sí, és veritat.
2: Tots, però el Lumière sí que parla així, el Lumière francès.
1: Sí, oui.
2: Oui.
0: És... Oh, La Bella i la Bèstia. Quina és la vostra preferida de tots els temps, de les clàssiques de Disney?
1: És que ara sentia la senyora Pop cantant això,
0: ja.
1: Em sembla... Jo, mira, t'he de dir, potser una de les que més m'ha agradat i crec que el seu missatge m'agrada molt, Pocahontas.
2: Oh! Ah.
1: Pocahontas m'agrada
2: molt. Que bonito.
1: Sí, i a més un missatge tant de respecte cap a la natura com respecte a... aquelles persones indígenes que són diferents a nosaltres, però que al final són iguals, perquè al cap i a la fi rasques una miqueta i tots per dins som iguals. I...
0: així és. Sí. Jo diria el Rei Llau.
2: Jo crec que jo també hauria dit el Rei
1: Llau. Jo vaig plorar molt amb aquell, jo no puc, un trauma, tinc un trauma, amb la senyora Doubtfire i el Rei León.
0: Amb Benita, no?
2: Ullo!
1: Benita.
0: Benita,
1: Benita? Ah, Benita, Benita.
0: Home, el maestro Joao.
1: Benita, Benita, Benita, sí, Benita, la mestra de la costura, també. No? Que va estar ja...
2: Sí,
1: no,
2: sí, sí, sí, sí,
0: sí,
2: sí, sí.
0: Sí, sí, no, que li feien memes a Twitter i tal, el maestro Joao, i que ella ha contestat, a més, amb humor, eh?
2: Sí, el maestro, la, maest... sí, sí. La Benita sempre, sí, sempre fa molta broma. Sempre.
1: Però t'he de dir que ara, com la Benita, ara s'està posant pibon.
2: Que sí,
1: o sigui,
2: increïble.
1: No sé com està fent aquest canvi, o sigui, està fent una transició, ha fet una transició espectacular.
2: I amb l'edat que té, vull dir que és més complicat. Totalment. Fer una transició...
0: Això t'anava a dir, ha de ser més difícil, no?
1: Moltíssim més, ja, moltíssim més. Ja, ja. També t'he de dir que al final hi han facilitats, per exemple, si en un moment donat tu fes una transició, Xavi, per tu seria molt més fàcil que per mi. Clar, bàsicament perquè tu on tens pèl?
0: Ah, clar, clar, és clar, que jo tinc molt poc pèl.
2: Lloc, clar, cap i prou.
0: Em costa que em surti a la barba, poquet, i al pit rei.
1: T'ho imagina't, o sigui, sí, és que sí, quan, sí, a vegades fem molta conya, hi ha molta gent que fins i tot, bueno,
0: amb mala bava. Nosaltres no,
1: No. Però, clar, jo tinc una amiga, una de les coses que va passar molt malament, perquè ella va fer la transició a tocar dels 30, va ser la barba, el làser a la cara.
2: Ostres! Mal, eh?
1: És que, clar, si qualsevol persona que s'ha fet làser, per poc que sigui, dius, pica, doncs imagina't a la cara, i a més amb una barba tancada com... per exemple, la meva, festa a l'acer tuau. O sigui...
0: perquè això amb hormones no baixa...
1: Home, baixarà, suposo que baixarà una mica i tal, però hi ha coses que també s'ha de fer...
2: La Benita, que per cert, ahir va dir que guanyaria Espanya. Va fer una predicció.
0: Sí.
2: Va fer una predicció, ho tinc per aquí. Va dir que hi hauria, que es patiria una mica, però que guanyaria Espanya.
0: No vam patir.
2: Amb això no va encertar, però sí que va dir... Veo algo... Mira, va dir... Veo algo de pie en un jugador muy importante. Sea quien sea ese jugador, que tenga un fallo garrafal y que va a haber algún lesionado, va dir. O sigui, potser Saliba.
1: Però la gran
2: va
1: pregunta...
2: Va veure lesionat Saliba, no ho sabem.
1: La gran pregunta és... a l'anus de qui ho va veure.
2: Perquè, clar, en llegeix principi... anus, la
1: clar,
2: Benita.
1: Fa lectura d'anus.
0: Lectura de...
2: Rumpologia, es diu, Reis, això. A que no ho sabíeu?
0: No. Pam! No, reina.
2: Rumpologia, es diu.
0: Rompelogia?
2: No. Rumpologia. Sabeu que m'ho va explicar en una entrevista? Rapel, això.
1: En sèrio? I Rapel també ho fa?
2: Rapel també ho fa.
1: També ho fa?
2: Llegeix els anus i et mira l'anus i et llegeix el teu futur.
0: L'anus o el que seria...
1: L'anus o el rec... O sigui, o el forat. Perquè jo crec que obren atxes, no?
2: Això no ho sé.
0: Ah, obren... Sí?
1: Clar, jo crec que sí, perquè si no, al final...
2: Rumpologia.
1: A veure, com es mira?
2: Anomància és la pseudociència. Bueno, ja ens imaginàvem que era una pseudociència. I art adivinatori de llegir el futur, la personalitat i el destí, interpretant la forma, els plecs i el relleu dels glutis i de l'anus.
1: Clar, doncs llavors s'hi ha dit els plecs del glutis i de l'anus, o sigui, s'ha d'obrir.
0: Impressionant. Jo estic assimilant una miqueta tot plegat.
1: S'ha d'obrir una mica.
0: Jo és que pensava que el maestro Joao, ara Benita, sí, llegia natges.
1: No.
0: Jo no sabia que entrava al túnel del Cadí. No entra.
1: Es queda a les portes. Ah. O sigui, és el ojo de Sauron. Vull dir,
2: els plecs.
1: Però ha de mirar.
2: Els plecs, el relleu dels glutis i l'anus.
1: Clar.
0: Molt bé.
1: I, per cert, aquí s'ha de retirar és a la hipopòtama, que es va equivocar, la tailandesa. Aquesta, que hi havia el pop...
2: hi havia la tortuga Yellow.
1: Hi havia la tortuga Yellow.
2: Que aquesta sí que ho va fer bé.
1: Sí, ho va fer bé? Molt bé. Doncs ens quedem amb la tortuga, no amb la hipopòtama.
2: Hipopòtama.
1: És difícil.
0: Passa palabra.
1: Sí.
0: Bé, doncs, Toni, que et volíem agrair aquesta temporada meravellosa que has estat un cop més amb nosaltres des de l'inici fins avui. I més que ens queda per gaudir junts.
1: Ai, que maco.
0: A Ràdio 4, gràcies per aquest any.
1: A vosaltres.
0: Els moments que ens has regalat. Ai. I per el teu somriure. veure el teu amor sempre, el teu carinyo, la teva empatia, els teus valors, que sempre intentes deixar-los clars i fer servei públic en majúscules, Toni.
1: Doncs se'n faràs plorar.
0: No, no,
1: i a més, veritat, és que ja ara no ho sabeu, audiència, però m'està mirant directament als ulls i clar, això també és amb aquesta estima que ens tenim, tant professional com personal. I que res, que ha estat un plaer, i que és un plaer continuar en aquesta casa, que vaig entrar aquí per accident de becari fa 20 i pico d'anys, i sobretot, si m'he de quedar amb alguna cosa d'aquí, de Ràdio Nacional, és la qualitat humana i tota la gent bonica que hi ha i que està a l'altra banda dels micros, com tu, i com vosaltres a l'altra banda, la peixera. Gràcies, gràcies, de veritat, companys.
0: T'estimem, i si ens sentim, ens escoltem a Ràdio Nacional, els caps de setmana, tot l'estiu. T'estimem molt, Toni, molt, molt, molt, molt. Ostres, tu, que arriba al cinema el Xavi Fornia de Ràdio 4. Som-hi.
5: Xavi Fornia, amb Xavi Martínez.

0: Marxem i demà tornem. Serà dijous. Tenim un programa molt potent preparat per demà. Serà el penúltim de la temporada a Ràdio 4. Ara us deixem amb la informació i després amb l'entrellat i Samantha Villar amb tot el seu equipàs. Així que, si voleu, demà, aquí a Ràdio 4 a la 1, més Xavi Fornia.
1: Xavi Fornia, amb Xavi Martínez.

0: Xavifòrnia, amb Xavi Martínez.
1: Són les 4.
0: Ràdio 4. Serveis informatius.
1: Bona tarda, comencem amb una notícia de darrera hora. La circulació de les línies R2 Nord i R11 ha quedat restablerta a les 2 de la tarda, després que s'hagi resolt la incidència en un tren de mercaderies a l'estació de la Llagosta, segons ha informat Rodalies de Catalunya. El servei havia quedat interromput entre Mollet, Sant Fost i Montcada i Reixac sobre la 1 de la tarda a causa d'una fuita en un contenidor amb matèries perilloses. L'incident ha deixat almenys 4 persones ferides lleus i ha obligat a confinar preventivament 33 persones a l'estació de la Llagosta. D'altra banda, els bombers de la Generalitat treballen en un nou incendi de vegetació amb diversos focus al terme de Querol, a la comarca de l'Alt Camp. Hores d'ara hi treballen 12 dotacions, entre les quals hi ha 5 mitjans aeris. Fonts als bombers expliquen que s'hi ha destinat tots els recursos possibles en aquests moments i que no descarten que s'incrementin els efectius. Les mateixes fonts apunten que possiblement hi ha algun focus al terme municipal d'Aiguamúrcia. Es tracta del quart incendi aquesta setmana en aquesta zona i es troba molt proper al foc que es va declarar diumenge. I precisament ens quedem a Aiguamúrcia perquè el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha visitat aquest matí la zona afectada per aquests incendis a l'Alt Camp i s'ha reunit amb els alcaldes dels municipis afectats. Entre altres qüestions, el president i els alcaldes han parlat dels esforços policials que es fan per intentar trobar la persona que hauria provocat els focs. Òscar Cendra és l'alcalde d'Aiguamúrcia.
2: Podem estar tranquils que s'està fent una actuació molt forta i per buscar aquesta persona no es pararà fins que es trobi i anirem fins al final. Això és el que ha dit el president, que la persona que la fa l'ha de pagar.
1: Recordem que a Aiguamúrcia, en els 3 incendis que s'ha declarat els darrers dies, s'han cremat prop de 155 hectàrees. Des d'aquest dimecres està en vigor l'acord entre la Unió Europea i el Regne Unit perquè Gibraltar passi a formar part de l'espai Schengen, un pacte que s'ha escenificat a la línia de la Concepción aquest migdia en un acte institucional en què s'ha retirat la tanca que durant dècades ha fet de pas fronterer a la zona. L'acte ha estat presidit pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha assegurat que avui s'obre una nova era per Gibraltar.
3: Ese ha sido siempre el destino del campo de Gibraltar, ser puerta de encuentro entre mares, entre culturas y entre continentes. Y ese es el verdadero sentido, o al menos el que me gustaría reivindicar en el acto de hoy, que estamos abriendo un nuevo tiempo, sin duda alguna lleno de oportunidades, para los más de 300.000 andaluces y andaluzas que viven en el campo de Gibraltar.
1: També ha explicat que els drets laborals dels més de 15.000 treballadors transfronterers, com ara prestacions d'atur o pensions a jubilació, s'equipararan als estàndards mínims espanyols. El primer ministre de Gibraltar, Fabián Picardo, ha assenyalat que és una bona aposta per la seguretat del territori.
4: Y yo creo que vamos a estar aún más seguros que estábamos en el pasado, pero de una manera más moderna, más digital, que es lo que nos pide el mundo y la ciudadanía.
1: Per cert, que pel que fa a la política, el PSOE amplia l'avantatge amb el Partit Popular en gairebé 8 punts i aconseguiria un 33% dels vots en unes eleccions generals, segons l'últim baròmetre del CIS. Els socialistes recuperen gairebé 2 punts respecte al baròmetre de fa tot just un mes, mentre que el Partit Popular en cau 2. Vox seria la tercera força, però perd mig punt. Entre els partits catalans, Esquerra Republicana pujaria 8 dècimes, el que convertiria els republicans en la 5ª llista més votada en unes generals, mentre que Junts cau 3 dècimes. Les autoritats del Marroc han deixat en llibertat el periodista franco-marroquí Ali Amrabet, resident a Espanya 3 dies després de ser detingut a l'aeroport de Tànger. La Fiscalia marroquina ha explicat que Amrabet està investigat per la presumpta difusió de continguts considerats difamatoris contra els càrrecs i institucions del país. El periodista de 67 anys havia viatjat a Tànger des de Barcelona per motius personals. Ja havia estat empresonat, recordem, al Marroc, Bloc entre els anys 2003 i 2004 i va tenir prohibit exercir el periodisme al país durant una dècada per un cas relacionat amb la llibertat d'expressió. I pel que fa al temps, continua l'estabilitat i les temperatures a l'alça. Tenim màximes de 41 graus a Lleida, 37 a Girona, 35 a Barcelona i 34 a Tarragona. L'EMET manté activat l'avís per calor a tot Catalunya. Nivell taronja d'avís important a les comarques de Lleida, a l'interior de Barcelona, al Pirineu de Girona i també a l'interior sud de Tarragona. Això és tot. Més notícies a rtv-e.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
0: Ràdio 4.
5: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Veneçuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia visum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
6: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
0: El Pla B, amb Toni Marín.
6: Compromesos amb la bona informació.
0: Radio 4.

0: tarda, comencem l'entrellat. Són les 4 i 7 minuts. La Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona adverteix que el sector dels habitatges d'ús turístic podria desplegar estratègies per mantenir el negoci més enllà del 2028. És la data en què l'alcalde Jaume Collboni va anunciar que no es renovarien les llicències turístiques a Barcelona. Entre les estratègies detectades per la Federació d'Associacions Veïnals destaquen la sol·licitud de 5 anys de pròrroga de la llicència, demostrant inversions realitzades, la judicialització d'aquesta no renovació de les llicències i també la concentració d'habitatges turístics en blocs sencers a zones permeses. Aquest avís que llença la Federació d'Associacions Veïnals no és menor, perquè en matèria d'habitatge ja s'ha comprovat que les regulacions poden perdre eficàcia si deixen escletxes obertes. Va passar amb el topall dels lloguers, que molts propietaris van esquivar recorrent al lloguer de temporada. L'objectiu de la FAP és reclamar una regulació robusta que posi el dret a l'habitatge per davant dels interessos especulatius. Natàlia Sánchez, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda, Samantha. La Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona ha presentat avui diversos mapes i dades sobre els habitatges d'ús turístic a la ciutat, elaborats a través de l'Observatori Veïnal de l'Habitatge. L'entitat adverteix que, malgrat l'anunci de l'Ajuntament de Barcelona, la patronal del sector ja està desplegant estratègies per mantenir aquest negoci més enllà de la no renovació del 2028.
0: Per parlar de com s'ho estarien fent, tenim a l'entrellat Jaume Artigas, des de la Comissió d'Habitatge de la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona. Senyor Artigas, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Quin escenari preveuen que s'obrirà a partir del 2028, quan s'acabin les llicències d'ús turístic?
2: Bé, jo crec que el mateix tinent d'alcalde del Jordi Valls ho ha dit clarament, que s'obrirà un procés de judicialització a través de recursos jurídics en contra d'aquesta limitació dels habitatges d'ús turístic. Uh-huh. Aquest és el camí que, general, no? Però, a part d'això, evidentment hi ha altres estratègies que es poden seguir i que jo crec que les utilitzaran mentre es puguin. No?
0: Anem a pams, doncs, perquè vostè esmenta aquesta via del recurs judicial. Com de significatiu creu que serà, o significativa, aquesta realitat?
2: Bueno, si tenim en compte que en el procés anterior, quan després de la redacció del PUAT, del planejament que limitava els habitatges d'ús turístic, els privats ja van presentar multitud de recursos i alguns els van guanyar, i avui ja tenim resolucions judicials que obliguen a l'Ajuntament a reconèixer aquestes noves llicències d'habitatge d'ús turístic. Concretament hi ha hagut un total de noves llicències, un miler de noves llicències entre el 2026 entre el 2022 i el 2026. Uh-huh. Per tant, és un camí que veurem quin resultat dona, però fins ara s'ha demostrat amb una certa eficàcia.
0: Ja, una altra de les maneres d'esquivar la llei seria a través de la sol·licitud de 5 anys de pròrroga de la llicència, demostrant certes inversions realitzades. Els preocupa aquesta via? Quin tipus d'inversions s'haurien de demostrar?
2: Bueno, això és el que diu el decret de la Generalitat del 2023 i, bueno, fa referència simplement en que es demostrin unes inversions que no han estat amortitzades. Això no serà fàcil, però bueno, és un camí, evidentment, per demanar aquestes pròrrogues, està clar.
0: Uh-huh. I una tercera via, les empreses que es dediquen al sector expliquen vostès que estan concentrant l'activitat en blocs sencers on sí estaria permès l'ús turístic, no? I de fet és on més quantitat de pisos turístics troben. Com valoren aquesta realitat, aquesta via?
2: Bueno, no fa gaires setmanes ens vam trobar amb un desnonament amb una finca on tots els habitatges tenien llicència d'ús turístic, excepte una, que hi vivia una família, això va ser a Marina 124, i que, evidentment, el desnonament amb resolucions judicials, amb la policia defensant els interessos de la propietat, finalment van expulsar a una família. I quin és l'objectiu? L'objectiu bàsic és poder ampliar aquesta activitat turística, ja sigui amb un habitatge més o ja sigui a través de la transformació de l'edifici amb altres formes, com poden ser les residències, els albergs o els hotels.
0: Aquesta seria una altra via, doncs, no? Que ja no s'ofereixin com a pisos d'ús turístic, sinó com a co-livings o residències.
2: Sí, això, en el PUAT, en el Pla Especial, a la zona 2, recordeu que hi ha definides quatre zones en forma de corona, de manera que el PUAT estava pensat per evitar l'excessiva concentració dels usos dels allotjaments turístics. A la segona corona és possible transformar l'activitat d'habitatges d'ús turístic a altres formes, com poden ser els hotels, les residències, etc. Uh-huh. A les altres zones, la tercera i la quarta, doncs és encara més fàcil. Encara molt, molt més fàcil, perquè allà sí que es poden concedir llicències noves, i poden haver-hi increments importants d'allotjament turístic.
0: Per tant, aquesta normativa que va anunciar amb bombo i plateret l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que no es renovarien les llicències a partir del 2028, les llicències d'habitatge d'ús turístic, aquesta normativa tenen por que quedi en paper mullat?
2: Ho veurem. Jo crec que hi ha un risc important i que el que fem és denunciar aquest risc. Això no vol dir que l'Ajuntament no pugui fer res més que esperar fins al 2028. I la Federació ja està demanant, està plantejant que es poden fer accions importants per part de l'Ajuntament per anar cap a un control molt, molt més efectiu dels habitatges d'ús turístic.
0: I la proposta de la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona per combatre aquestes vies que neutralitzarien la finalització de les llicències d'ús turístic, la proposta quina seria, doncs?
2: Bueno, avui hem formulat com 10 propostes, 10 possibles intervencions, que jo crec que són perfectament possibles. Una seria, primer, seria inspeccionar i sancionar els habitatges d'ús turístic que són il·legals. Això ja s'afirma que s'està fent, però s'ha de continuar fent amb molta més contundència i fins i tot penalitzar els portals immobiliaris que estan publicant aquests habitatges il·legals.
0: Uh-huh.
2: També segona...
0: Sí.
2: Digue'm.
0: Digui, no. La segona mesura seria...
2: La segona mesura és que sabem que hi ha llicències d'habitatge d'ús turístic que s'han donat amb residents a dins. És a dir, són pisos que encara tenen contractes de lloguer. Això és una barbaritat. Evidentment, això explica el que és l'especulació, que és un drama per la ciutat. El primer que s'hauria de fer és retirar aquestes llicències, fonamentalment perquè s'han demanat unes llicències per un ús que no es porta a terme, sinó que hi ha residents a dins i, per tant, té una altra funció.
0: Ja.
2: Això, immediatament, l'Ajuntament les hauria de retirar, aquestes llicències. La tercera és que tenim molts conflictes de convivència entre els habitatges d'ús turístic i els residents i seria establir un reglament municipal que hauria d'estar annex a la llicència.
0: Ja.
2: I aquest incompliment hauria de poder significar retirar la llicència, si fos el cas.
0: Uh-huh. També hi ha altres mesures, oi, que han presentat, com implantar sistemes de mediació en els conflictes,
2: exacte,
0: aplicar sancions, oi, també.
2: Exacte.
0: I fins i tot destinar un mínim del 25% de la taxa turística a polítiques d'habitatge i demanen el decreixement de la pressió turística a la ciutat. No sé si han parlat de tot això amb l'Ajuntament.
2: Bé, nosaltres ho estem, evidentment, ho estem plantejant a l'Ajuntament. Precisament tenim unes taules d'habitatge on tenim converses directament amb l'Ajuntament i aquests temes els portem i els plantegem allà. O sigui que això està, ho estem ja portant a terme.
0: I han rebut alguna resposta per part del consistori?
2: No, de moment no.
0: Bé.
2: L'actitud del consistori és clara. No fer res fins al 2028. Esperar el 2028, perquè no volen entrar, evidentment, en un conflicte amb tot aquest sector econòmic que té doncs, un poder important i cada vegada el tindrà més. Vull dir, els habitatges d'ús turístic que van néixer com una economia familiar informal s'han convertit en un dels grans negocis de grans tenidors que tenen agrupacions d'habitatge brutals a dins de la ciutat.
0: Doncs li agraïm molt que hagi entrat aquí a l'entrellat per explicar-nos la posició de la FAP. Jaume Artigas, de la Comissió d'Habitatge de la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona. Senyor Artigas, gràcies.
2: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: Adéu, bona tarda. Com està el pati? Està per fer una party. Celebrem el teu aniversari. Totes les nits que calgui. Àlex Salmon, benvingut de nou, que ahir et vam tenir, avui
3: sí,
0: també.
3: Sí, deia, sí, encantat.
0: Et vaig acomiadar ahir per tot l'estiu.
3: Demà, si vols, i després, si el dissabte i el diumenge també podríem venir, no?
0: Home, jo, si vols Ràdio 4, jo encantada.
3: Aquí som.
0: Això ja has de preguntar altres companys, el cap de setmana.
3: Ah, no, et pregunto.
0: Pel cap de setmana ja no mano jo. Vicenç San Clemente, com anem?
4: Bé, bona
0: molt
4: tarda.
0: Bona tarda. Bé, sentíem de la Comissió d'Habitatge de la FAB aquestes preocupacions respecte a la suposada finalització de les llicències d'ús turístic que podrien trobar una escletxa per mantenir el negoci. No sé com ho veus, Àlex.
3: Que si barregem tot és un lío. I és molt complicat sortir. És evident que les empreses que es dediquen de forma legal a tenir edificis normalment en pisos turístics s'enfrontin a tot això. I el 28 és veritat que no serà l'any i o serà el 20, el 32, el 33 o el 34. En el cas de...
0: Què vols dir que no serà l'any, el 28?
3: No, perquè ho heu explicat molt bé. O sigui, si jo tinc un pis turístic i he fet una inversió des del punt de vista econòmic i no m'han retornat o no he pogut fer comptes amb la meva pròpia inversió, la llei t'assegura que puguis tenir... O sigui que la decisió de l'Ajuntament és del 28 i està bé que sigui així. Ara, és evident que l'Ajuntament el que vol és que els pisos turístics desapareixin. Llavors, serà el 28, serà el 29, el 30, el 32... Aquesta utilització amb un edifici, tu tens un pis turístic, això està morirà. Ara, una altra cosa és el negoci del pis turístic, que jo diria que tindria que començar a canviar el nom i ser apartaments turístics o edificis d'apartaments turístics, que és el que és. Que al final concluirà la cosa així. Però quin és el problema? Que és que pagaran més impostos. I a mi això em sembla bé. Mm. A mi això em sembla molt bé. Ara, empreses que es dediquen, que tenen igual 10 o 12 edificis o 20 edificis al llarg d'empreses que tenen 20 anys, que a poc han anat comprant pisos i tot l'edifici és turístic, jo no veig un problema. I ara t'explicaré una anècdota que l'explico ara.
0: Ara sí.
3: No, és una qüestió de, als anys, a finals dels 90, jo estava a Cultura i a local del diari El Mundo i rebia moltes trucades de gent gran als pisos de Barcelona amb contractes de 30-40 anys amb edificis de propietat vertical, vol dir que el propietari és un, no un gran tenidor, sinó era igual una família que tenia, una única família que tenia un pis sencer, igual tenien dos i fins i tres, no és que fossin molt rics, però tenien
0: un edifici
3: tres edificis.
0: Sencer. Blocs.
3: Sí, blocs. Un edifici de l'Eixample. O sigui, pisos macos, eh? Mm. Pisos que ara es venen per 2 i 3 milions. Any 97-96. Tenien un contracte de lloguer del passat. Per tant, pagaven molt poc. Tan poc que els propietaris invertien o no invertien entre l'IBI i la resta, tenien que pagar més diners del que era la pròpia lloguer. Això era una injustícia del que es va parlar en aquell moment. Recordo un senyor que ens va trucar i és que tenia vam visitar el pis i allò era impossible. Les humitats, tenia cuques per... Bueno, no faig un de... Però el propietari no feia res. No feia res, per què? Perquè aquell senyor igual pagava, doncs, 300 pessetes. Yeah. I el propietari invertia cada mes, amb aquell pis, doncs, 500 pessetes. Ara, amb euros, no sé.
0: Yeah.
3: Allò era un problema dels anys, finals dels anys 90, que van fer... que va fer que a poc anés canviant amb la ley Boyer, també, que va entrar, va ser del 80 a finals, les coses es van posar més o menys bé, però això existia. Existia propietaris que deien, és que el meu propietari no inverteix en el meu pis. Home, senyor, és que vostè està pagant molt, molt, molt poc. Per què no ajusta? Hi havia gent que no podia ajustar. Aquella era la realitat dels finals dels 90. Ara és una altra realitat. Els anys van canviant. No sé el que passarà dintre de 50 anys en Barcelona. És veritat que segurament l'altre dia estava a Càdiz i tota la part de, perdó, a Màlaga, i tota la part central de Màlaga, on tenim l'opinió de Màlaga, ja no viu ningú. Tots són oficines. És una part molt maca perquè tot és peatonal, però tots són oficines. Bueno, les realitats de la ciutat van canviant i això és el que tindrem i no sé com acabarem.
0: Vicenç.
4: Home, jo crec que hem d'anar a una perspectiva global que no només està passant a Barcelona, que està passant a moltes ciutats d'Espanya, amb el turisme a sobre i tot això, però que estem en una emergència, bueno, primer climàtica, evidentment, però sobretot en una emergència habitacional per la falta en general d'oferta. Amb això els pisos turístics no són bàsics, però són una part més, no? I el que hi ha és una necessitat absoluta de nous pisos, de reconvertir pisos, de que hi hagi més espais i de que la gent hi pugui accedir. Què està passant? Que hi ha un procés d'expulsió dels veïns de Barcelona i de la gent jove de Barcelona. Abans els que no podien viure a Gràcia van a viure al Coll, Vallcarca, Penitents... Ara han d'anar a 60 quilòmetres i agafar la Renfe.
0: Mira, Vicenç, en aquest sentit, la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona assegura que a Barcelona hi ha uns 120.000 habitatges destinats a usos no residencials. Diuen que l'oferta existeix, però que està segrestada. Això és el que han dit avui en la presentació d'aquestes dades. 120.000 habitatges destinats a usos no residencials.
4: Sí, el que hauria d'haver-hi, jo crec, i crec que l'Àlex estarà d'acord, és un gran pacte. Un gran pacte entre els grans partits, un gran pacte amb la societat civil, un gran pacte amb els empresaris, un gran pacte amb l'Església, que és un dels grans tenidors.
3: Sí, tant.
4: I
3: la ONCE també és una de les grans tenidores, llavors, per cert.
4: No, i veure què es pot fer entre tots, perquè estem en una situació d'emergència.
0: Lluís Quevedo, bona tarda.
5: Tarda.
0: Bona tarda. Respecte a aquest tema, aquesta possible escletxa que podria aprofitar el sector del lloguer turístic per evitar la prohibició de les llicències a partir del 2028, què en penses?
5: Bueno, em sembla que, la veritat, certament injust, perquè hi ha moltíssima gent que ens agradi, no? Ha fet inversions dels seus estalvis amb això, es volia guanyar la vida i després l'opinió popular s'ha girat i ara hi ha molta gent que pugui tenir problemes. Si es aconseguirà que només afecti a grans empreses, grans tenidors o no, em sembla que pot ser més difícil del que pensem. A més, l'objectiu entenc que són zero llicències, no? Volem eliminar-les. No tinc clar que això sigui una bona solució, més enllà, perquè també jo crec que possiblement tots els que estem ara mateix a la tertúlia hem fet servir aquests serveis i són meravellosos. Jo ara torno d'una setmana que he estat de més o menys vacances, on he fet servir una plataforma, no de les més populars, però una plataforma d'aquestes de lloguer, i algú s'estava de vacances mentre em deixava la seva casa a mi, i era una cosa meravellosa. No tinc clar que un problema estructural tan gran com el de la manca de la vivenda en un context d'increment de la població tan marcat, tan gran, tan necessari des del punt de vista demogràfic i de sostenibilitat econòmica del país, se solucioni eliminant les llicències de pisos d'ús turístic, francament. Entenc que és una cosa que popularment funciona molt bé. Com a expolític, jo sé que això dona vots, i mola molt, i fa titulars, però el problema és bastant més gran que això, penso.
3: Hem sortit tots a la tertúlia amb una banda, eh? No tenim...
0: Bueno, no del tot, no? Perquè els Vicenç no estan tant en aquella banda.
4: Bueno, hi ha ciutats, crec que París, el que regula és que no siguin de propietat estrangera. És a dir, que sigui gent que porti vivint un mínim d'anys. Que estigui vivint a la ciutat, que els propietaris puguin ser gent que ja siguin parisins, ciutadans parisins, o que portin uns anys vivint a la ciutat, i que no sigui una societat financera com va ser en Jersey. Llavors és que...
3: Jo crec que ho vaig comentar fa unes setmanes. Una de les coses greus, o a mi que em va semblar greu durant els últims 30 anys a Barcelona, és la quantitat d'edificis a l'Eixample, per exemple, on vivia gent fa 80 anys i ara hi ha un hotel. Això, ens hem oblidat d'això, però això ha passat. L'Eixample està ple, o sigui, no de grans cadenes, que abans era un habitatge i en un moment donat, perquè es necessitava, es van convertir en hotel.
1: Però quina diferència hi ha entre que un bloc de pisos es converteixi en un hotel i en un bloc de pisos turístics?
3: No, el que jo vull, o el que voldria, és que tant l'apartament turístic com el d'hotel sigui per la gent que vol viure a la ciutat. Això sí, però posats a criticar, critiquem molt les empreses que el que han fet ha sigut agafar un pis també exactament igual i convertir-lo en apartament turístic, i no critiquem a les grans cadenes hoteleres que van comprar, ara ja no, fa 25 anys, grans edificis a Barcelona, fins i tot ho veien bé, perquè era posar maca a la ciutat. I jo tinc, o sigui, recordo un gran palauet, a veure, és de la cadena Derby, un hotel fantàstic que hi ha a la cantonada de València, Pau Claris, allò era un gran palauet de la família, bueno, del grup Derby, que té uns quants hotels a Barcelona, i allò ho vam considerar positiu, i era positiu fer un hotel de gran luxe. A Pau Claris, una mica més amunt, hi ha un altre hotel que abans hi havia oficines, això està bé, i ara el que hi ha són un hotel. Una mica més amunt, tocant a la Diagonal, un altre hotel que abans eren habitatges i ara és un hotel. I això no pensem que és exactament igual. Exactament igual. Ara, si som una ciutat que el que volem és que vingui molta gent de fora, no? És el que volem. I que vinguin molts cardiòlegs i que es passin aquí durant una setmana fer el gran congrés de cardiologia, el gran congrés de tecnologia, el gran congrés de cotxes, el gran... Pues això necessita hotels. En un moment donat era per això. No sé, o sigui, sí, però no idees clares, directes...
4: No ens estem passant de la línia, és dir, a Barcelona fan falta mínim 150.000 habitatges.
3: Per viure, sí.
4: I clar, hi ha 65.000 que estan destinats a habitatges turístics.
3: O sigui, s'han de construir més pisos.
5: Però s'ha de construir, és que aquest és el tema.
3: S'ha de construir, la qüestió és aquesta, construir.
4: No està previst, no hi ha espai. I
3: com que no hi ha espai? Sagrera, ai, no, la Sagrera hi ha, Vicenç, un gran... Sí que hi ha espai, tant que hi ha espai.
5: Mira, m'heu de perdonar, però aquí sí que això sí que no pot ser. Com que no hi ha espai per construir?
0: Home, Barcelona no té tant terreny lliure per construir com altres ciutats.
5: Barcelona el que té són unes normatives que sembla que siguin les taules de Moisès. Barcelona té, primer, alçada, que és més sostenible. Parlàvem de la crisi ecològica i de canvi climàtic. Podem fer les construccions més eficients energèticament, ecològicament, més saludables. Hem de construir en alçada. Uh-huh. I alhora que creixes en alçada, buides en superfície. És a dir, per què no pas canviem edificis que no són sostenibles, que no donen qualitat de vida, els hem criticat des de la pandèmia fins avui d'una manera duríssima. Per què no els eliminem? I cada... agafem la idea de la superilla. Enfonsem aquelles que no funcionen i fem una torre que sigui sostenible i funcioni bé. I li donem el percentatge de vivenda social que vulgueu. I tenim una ciutat que es modernitza, perquè ho haurem de fer abans o després, amb edificis contemporanis, sostenibles, saludables, i guanyem espai a baix per fer vida. Però és que tenim un... O sigui, vosaltres heu intentat conduir, no? Suposo, per Barcelona? Algun cop?
0: Sí, clar, cada dia.
5: Si no són les 4 de la matinada, estaràs emetent CO2 o cremant bateria elèctrica, que és CO2 simplement que s'emet en un altre lloc, esperant en embusos. Per què? Perquè no tenim un sistema de transport adient a una metròpoli d'aquest tamany.
1: Recordar
5: I per què? Perquè no podem tocar res.
1: Recordem la xifra que donava la Samantha fa 10 minuts. La FAP aquest matí deia que hi ha a Barcelona 120.000 habitatges situats aquí a la capital catalana que actualment no tenen un ús residencial convencional.
0: Que això pot incloure també oficines,
1: oficines, etcètera, locals buits, no? I jo, pisos turístics.
4: Per contrastar això, també us diré que Generalitat i Ajuntament tenen previst construir d'aquí al 2027 1.151 pisos protegits. És a dir, per cada districte 115.
3: Sí, no,
4: això
3: sí,
4: és ridícul.
3: Sí,
4: és ridícul, s'ha de buscar molt més espai.
3: És ridícul, però és més que els últims 15 anys o els últims 14 anys.
4: Sí,
3: o sigui, tot el projecte Sagrera, que l'altre dia ho va explicar l'alcalde, és un projecte interessant de molts pisos. Tota la zona franca, tot el nou zona franca, que jo surto quan surto del diari a vegades per no trobar-me a la Gran Via, vaig per la zona franca, la Fira de Barcelona per darrere, tot allò s'estan construint un munt de pisos. O sigui, hi ha espai, i aquí, voltant d'aquest barri, que és magnífic, hi ha molts llocs on encara es poden fer molts pisos. Però, que es poden fer. L'altura no sé jo si és exactament massa ecològica, però...
4: Però jo he hagut una falla.
3: Que buscar l'altura.
5: Això sí que t'ho puc dir, des del punt de vista d'evidència científica, l'alçada sempre és més sostenible. Costa menys escalfar, costa menys refrigerar, i des del punt de vista de subministres, de densitat urbana, sempre és millor. Absolutament sempre. No hi ha cap cas en què construïen àrea sigui superior a fer-ho amb alçada.
0: Bueno, Vicenç.
4: No, però hi ha hagut una falta de previsió durant els darrers anys i dècades increïble. I després hi ha un altre tema, que és, volem un model de ciutat de grans esdeveniments i de ciutat turística, o volem garantir un model de ciutat per viure amb una certa qualitat de vida les persones aquí?
3: Com sempre, equilibri. Equilibri, sempre. Equilibri. Sí, visca doncs, equilibri.
4: Portem un temps entre papa, tour, etc. I llavors hi ha un tema molt important que ha dit la FAB, que és què fer amb la taxa turística. És a dir, si nosaltres volem la taxa turística perquè per promocionar que vinguin més turistes, doncs, quin desastre, no? Això, que podrem anar pels carrers. I en canvi, per exemple, SOS Costa Brava estava demanant que amb la meitat de la taxa turística es comprin alguns dels terrenys que encara no són utilitzats per preservar-los com, no?, com espais naturals. Doncs el mateix a la ciutat, per preservar, davant d'una emergència climàtica, espais naturals i per més habitatges, i més habitatges de protecció social, perquè això és un desastre.
0: Bé, més coses. És que avui hem de parlar del Mundial, eh? És inevitable, perquè ahir Espanya va guanyar a França 2-0.
1: Gràcies als gols d'Oyarzabal i Pedro Porro i al seu joc molt superior, Espanya torna a una final del Mundial 16 anys després.
0: Àlex Carazo, company d'Esports de Ràdio 4, com estàs? Bona tarda.
6: Bona tarda.
0: Què et sembla? Guanyarem el Mundial?
6: Bé,
0: està més fàcil que ahir, no?
6: Ara mateix és molt fàcil dir que sí, però ja suposo que conforme vagin avançant els dies i veure el rival que surt
1: a veure avui.
6: Del partit d'aquesta nit, podrem veure si Espanya és més favorita o no. Però sí que és veritat que el d'ahir és un cop sobre la taula que ja porta fent Espanya des de l'empat davant Cap Verd a l'inici, perquè França era la clara favorita.
0: Totalment.
6: En aquest Mundial.
0: I ahir què et va semblar, França, al partit i Espanya?
6: Em va semblar un partit molt fluix de França, però pel partit molt, molt, molt fort de la selecció espanyola. Em sembla que va ser molt més mèrit d'Espanya que no de mèrit de França el saber anul·lar principalment el joc ofensiu de la selecció francesa. Portava 16 gols en 6 partits, França, en aquest Mundial. 16 gols, que és una passada.
0: Però Espanya és la seva bèstia negra, no?
6: Això sembla. Ja l'Eurocopa va eliminar la selecció espanyola a França a les semifinals, 2-1 en aquell partit, i ahir de nou a les semifinals s'ha privat a França d'encadenar 3 finals consecutives d'un Mundial.
1: Àlex, el seleccionador francès no està massa content amb l'arbitratge.
6: Però, bueno, jo no...
0: Què, el penal?
6: No sé de què es queixa.
0: Sí?
6: No ho he vist, eh? O sigui, sé que s'ha queixat, però no sé exactament de què, perquè... Podríem parlar del penal, però no hi ha dubte que Digne, el lateral esquerre de França, no veu venir Lamine Yamal, està simplement mirant la pilota com vola pels aires i quan vol rebutjar arriba Lamine molt llest, fica el cos i li dona un cop de peu. No sé de què es pot queixar, perquè simplement Espanya va ser molt superior. Jo crec que és més impotència. També ho vam veure en el propi Mbappé al final del partit, que va donar un cop a Unai Simón, va veure la targeta groga. Era impotència de veure que França havia guanyat tots els partits fins ahir còmodament, no desplegant un futbol d'allò que dius com m'agrada veure, no?, a França jugar, però havia guanyat còmodament i ahir és que va xutar tres vegades entre els, ja, tres pals.
0: És que no.
6: És que va ser totalment impotència de veure com Espanya dominava i dominava i dominava, i la defensa d'Espanya està sent la clau.
0: Mira, t'explico el que ha dit Didier Deschamps, el seleccionador francès, respecte a l'arbitratge. Diu, no és perquè haguem perdut, però creuen que l'àrbitre va estar a l'alçada d'una semifinal? És una pregunta. S'ha de mirar el partit, no només el penal, però no entraré en això.
6: Clar, suposo que parla en general, però no, no hi va haver d'allò que diguis una decisió, per exemple, una caiguda d'un jugador francès a l'àrea que pogués ser penal, perquè no hi va haver. Targetes grogues va estar bastant equilibrat. El penal a favor d'Espanya és molt i molt clar. O sigui, no sé si hi haurà algú que digui que no és penal, perquè... I llavors, jo crec que, bé, és una impotència de la roda de premsa posterior, t'has vist que no has sigut capaç de donar solucions.
3: No, però, jo veig més així. Ha fet unes declaracions a un entrenador francès molt bones amb Espanya, dient que havien guanyat perquè havien jugat millor.
0: Sí, això també és veritat.
3: Perquè era millor selecció i perquè havien... Perquè és el que tu dius, va construir o va destruir molt bé el joc francès, que era la por que teníem, no? Cada cop, cada pèrdua de pilota al camp de França, que això ho fan molt bé, no?
0: Trobo que parlem poc de Luis de la Fuente, Àlex.
6: És que acostuma a passar des del principi, en aquell moment, quan van fer fora a Luis Enrique, que era un entrenador, pues, bueno, mira el que està aconseguint Luis Enrique ara al Paris Saint-Germain, amb dues Champions consecutives, però en aquell moment amb Espanya, després de l'eliminació davant del Marroc, donava la sensació de, a veure qui ve després. Clar, escoltem en aquell moment Luis de la Fuente, que era el seleccionador sub-21, bé, de fet, ha passat per totes les categories inferiors de la selecció espanyola. Clar, no, potser no era un entrenador amb nom. I després de guanyar la Nations League, després de guanyar l'Eurocopa, ara estan a un partit de guanyar el Mundial. És com que dona la sensació que encara és un perfil que ens fixem molt més en els jugadors que no en el seleccionador, que està aconseguint repetir el que pensàvem que mai tornaria a succeir, que era guanyar Eurocopa, després han arribat a la final del Mundial, que és el que va succeir, per exemple, 2008-2010.
0: I espera't.
6: No, clar, jo vaig pas a pas perquè sóc d'anar amb calma, però...
0: Tu has vist el partit, vas veure el partit ahir, Vicenç?
4: Sí,
0: està sortint aquí l'ànima futbolera, de l'equip de tertulians de l'Entrellat. Lluís, tu el vas veure?
5: Jo, voleu un morbo? Jo estava convidat a la fet nacional a l'ambaixada de França.
0: Què m'estàs dient?
4: Veure... 14 de juliol.
0: Envoltat de francesos, ho vas veure?
5: Envoltat de francesos, els hi vam fotre dos.
0: I cantaves gol o et callaves per respecte?
5: És que no estava sol, Gol va cantar allà tothom. Com els que estaven veient el monitor, ja m'entens? Sí, però amb dues pantalles grans, les que van servir per veure el discurs de l'ambaixadora.
0: Sí.
5: Igual, el partit no els hi va sortir gaire bé el 14 de juliol, eh?
0: Vaja, carai.
7: Escolta, i quin era l'estat anímic quan va acabar el partit?
5: Lluís. Els espanyols, entre que hi havia xampany i
7: cervesetes. No, dic dels francesos que tenies al voltant.
5: No et creies que parlessin gaire alt?
0: Ja.
5: No, estaven...
0: Discreció.
3: Eren diplomàtics, clar.
0: Sí, clar.
3: Eren diplomàtics.
4: Jo t'he de dir que bona part de la família basca i la dona d'Eibar, pues, home, la Jarzabal és el ídol, no? Clar. Però Unai Simón, Nico Williams, es fa la cosa...
0: Gran actuació d'Unai Simón,
4: Unai Simón impressionant.
6: Sí, i és veritat que és el Mundial o la competició on se l'està veient menys, perquè, per exemple, a l'Eurocopa jo crec que li generava més perill a Espanya i havia d'intervenir més. En aquest Mundial és que pràcticament no recordes una aturada que diguis ha sigut salvador, però sí que ahir, per exemple, ho comentava el company, que França jugava molt al contraatac, a guanyar l'esquena. Mbappé va tenir com dos o tres carreres a l'esquena de Cubarsí i de Laporte, que va ser Unai Simón qui va salvar l'equip.
0: Aquelles sorties que treuen l'alè, Què fas?
6: Sí, jo soc dels que manté la respiració quan veig a l'Unai Simón fora de l'àrea.
0: Sí,
5: però jo també. I Cucurella, què esmorza aquest xaval?
6: I tota la defensa en general,
5: Mare meva, com corre. Això li ha sortit bé al Florentino, que s'havia quedat sense jugador a la selecció.
0: Has vist?
5: I va fer el fitxatge corrents.
6: Però 60 milions, ha pagat pel Cucurella.
0: Últimament està tot molt car,
5: Ha renovat la presidència, no et preocupis.
7: Ja.
5: Això són dos obres petites.
7: Ja. Just quan va començar el Mundial va ser quan van anunciar el fitxatge. A veure, aquest vespre, semis, entre Argentina i Anglaterra. Àlex, què és el millor que podria passar a la selecció espanyola?
6: Jo, si
7: que
6: fos...
7: Qui?
6: Jo, per la selecció espanyola, pel seu bé, prefereixo Argentina.
0: Ah, sí?
6: crec que...
0: Perquè va més fluixa.
6: Cap dels dos ha guanyat partits còmodes. Quan hauria d'haver sigut superior no ho han sigut. Però jo veig que Argentina va una mica més de...
0: Més
6: al límit. Ha guanyat ja dues pròrrogues, venen de guanyar el Mundial, que això és algo que ja diuen... Jo crec que no ho tens al cap quan ets jugador, imagino, jo no he sigut jugador professional, però sí que és veritat que vas una mica més relaxat. Al final, Messi ja té el seu Mundial, Messi havia de guanyar un Mundial per estar a nivell de la seva carrera, i jo crec que Argentina, si arribés a la final del Mundial, no seria el mateix que la final que van guanyar el Qatar, que era, ho veien com si fos l'últim dia de la seva vida.
0: Clar.
6: I jo penso que Anglaterra ens la té una mica més guardada, els van guanyar la final de l'Eurocopa. Anglaterra no ha tornat només ha arribat a una final del Mundial al 66 quan va guanyar el Mundial i no ha tornat mai a una final. Jo sóc dels que penso que si aconsegueixen arribar tindran un extra de motivació respecte a la selecció espanyola, per tant jo prefereixo que guanyi l'Argentina.
0: Però jo també et dic una cosa, final Espanya-Argentina i marca Messi i Catalunya s'enfonsa.
6: Hi haurà molts, sí, perquè a més...
7: Bueno, Catalunya s'enfonsa, no, Mesa... perdona, hi ha molta gent aquí que vol que guanyi Argentina.
4: Però sentimentalment...
0: Sí, però hi ha molta que no.
7: Però hi ha molta que sí, també.
0: Bueno, totes dues.
4: Però veure...
3: Els indepes volen que guanyi Argentina si arriba a la final.
0: Exacte.
3: Això és evident.
0: I els unionistes no.
7: Escolta, que el Genís ens havia posat de fons Waka Waka, que és la cançó de la Shakira del Mundial del 2010, de quan va guanyar Espanya el Mundial. Àlex, tu creus que Espanya guanyarà el Mundial?
3: Jo no ho sé. No, que podem aquí, podem fer una porra, però és una porra.
7: Això és
3: porra.
7: El que t'estic demanant una mica.
3: No, però a mi, jo prefereixo Argentina perquè Argentina perdi, és veritat. I perquè els dos juguin molt bé i perquè tot vagi molt bé, perquè jo crec que la Lliga Espanyola, o sigui, la selecció espanyola, la Lliga Espanyola l'ha fet forta Messi. Messi i Ronaldo, però sobretot Messi. Llavors, un rotllo de guanyar l'Argentina i un reconeixement per part d'alguns jugadors a l'esforç esportiu de Messi, si jo tingués que escriure, no?, un final maco...
4: Un final feliç.
3: Un final feliç seria aquest, no? Jugar contra l'Argentina, un bon partit, amb molta diplomàcia, i després guanyar Espanya i un reconeixement al Messi per ser el gran jugador del futbol que és. Ara, campió d'Espanya.
0: Àlex, moltes gràcies.
6: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé. Va, continuem amb la nostra tertúlia. Va, de què voleu parlar? Voleu parlar de l'Iran? Voleu parlar de la polèmica, per cert, amb el 50, la campanya dels 50 anys de democràcia? N'esteu al cas d'aquesta polèmica?
3: Sí, una mica.
0: Doncs va, parlem d'això, perquè les xarxes han castigat amb força la influencer Marina Rivers per ser la protagonista d'una campanya de conscienciació del govern central que celebra els 50 anys de democràcia.
7: A la campanya es veu a Rivers, entre d'altres, perquè hem de dir que les xarxes han castigat a Marina Rivers i a molts altres influencers i també al govern espanyol. Es veu tots aquests creadors de contingut amb samarretes dissenyades per l'il·lustrador Nomio, on es pot llegir el missatge democràcia. Això ha generat tot de comentaris que hem de dir que són falsos a les xarxes socials, com per exemple que aquesta campanya s'ha finançat amb més de 14 milions d'euros de fons públic. Una altra falsedat és que es tracta d'una nova línia de roba impulsada pel govern. S'han fet samarretes, però no és una... És a dir, que no podrem comprar les samarretes i les dessuadores.
0: Com llegeixes aquestes polèmiques, Àlex?
3: A mi em deprimeix tot això amb els seus comentaris.

0: que ser molt cuidadosos quan fem coses d'aquestes, no? El Pedro Sánchez, el president Sánchez, s'equivoca moltes vegades fent d'aquests reels que fa, que dius, mira, nano, no fessis això.
1: No ets fan dels TikToks de Pedro Sánchez?
0: No, té que fer una cosa que sigui en consonància amb la seva edat i connectar. Recordava el Tierno Galván? Tierno Galván era un senyor ja molt gran i va connectar amb la joventut dient el loro, no sé si recordeu,
1: sí, famós.
0: Ho va fer de forma natural i honesta, no construït per dirigir-se a la gent jove, no? I a mi això em sembla tot massa maquillat i massa organitzat i massa de laboratori perquè al final passi el que passi, que surti la gent i la critiqui.
2: Home, jo crec que fa falta recordar que va ser la transició. I per uns i per uns altres.
0: No va ser la mort de Franco.
2: Però una cosa és la mort de Franco i l'altra la transició. Però l'any 76, que és fa 50 anys, sí, van explotar totes les costures possibles, no? I es va produir uns anys amb un ànim de llibertat únic. El 76, 77, sí, 78...
0: Sí, sí. No,
2: la transició,
0: i
2: això
0: no? Si
2: li toca a les emissores públiques el recordar-ho des d'una manera més o menys objectiva, però on parlin tots els possibles protagonistes que encara estan vius, no?
1: I llavors... Clar, però aquest, en aquest cas, Vicenç, és una campanya que s'adreça a un públic molt concret, també per fer divulgació.
2: Sí, sí, però jo dic, hi ha manera de fer-ho comercialment, amb anuncis, i hi ha manera de fer-ho amb documentals, i crec que hi ha poca
0: no
2: història...
0: Superficialment,
2: no superficialment,
0: dir,
2: no? I després queden reivindicacions. És a dir, si tu poses al chat GPT gent de tots els partits que hagi passat el 75, el 76, etc., hi ha una cosa curiosa per on tothom ha passat, que és per Via Laietana, on tots en algun moment van ser torturats o no. Llavors, és ridícul que Via Laietana 64, quan ja no és operatiu, enmig de Via Laietana tenir la Jefatura Nacional de Policia, continuï existint allà la Jefatura Nacional de Policia i no sigui un espai de memòria on s'expliqui qui ha passat per allà. Hi ha passat de tots, i de tot tipus i tal, no? I també gent d'ètnia gitana, homosexuals, jo què sé, no? I llavors, hòstia, poder explicar això i que va ser una part important, igual que és molt interessant visitar la Model, poder visitar Via Laietana, i això és tabú. Mm. És tabú.
3: Lluís, tu què n'opines? Pausa dramàtica. Pausa dramàtica.
4: Sí. Sí, sí, perquè em sembla estúpid, em sembla malament executat, em sembla una idea pobra, no original, amb un càstig trist, i una execució de pena. És horrible, és nefast, no sé com fer-ho pitjor, sí, no ho puc entendre. Sí, no ho puc entendre. Heu vist la campanya? Més enllà del que s'ha escrit. Heu vist?
0: Sí, sí,
4: que,
0: sí, sí, els vídeos, okay. Sí, sí, sí.
4: Vale,
0: les
4: llavors,
0: fotos fetes pel Congrés i
4: clar,
0: tot
4: que,
0: això.
4: Però això... No, però fan vídeos de divulgació, diuen. És una campanya de 300 i pico mil pavos de divulgació. Hi ha una línia que té una cosa que pot dir que és contingut, que és, tu sabies que la roba que et poses també parla de com penses? Si això ho fa el senyor Santiago Abascal, sabeu la que es lia a xarxes? Perquè el verd és de Fatxes i és de Vox i jo em poso verd si em dóna la gana? O l'altre dia, que sortia un il·lustre presentador i una icona dels moviments LGTBI en aquest país, amb una pulsera d'Espanya, i li van preguntar en una entrevista, ostres, portes una pulsera d'Espanya? I el tio es posa, clar, perquè no vull que aquesta bandera la facin servir, que és una icona típica de la dreta o extrema dreta. Això ho sabem tots. Però que això li diguin una campanya de divulgació, em sembla trist. Que escollin la Marina Rivers té uns nassos que no t'explico.
3: Per què?
4: Que li paguin 20... Per què?
3: Sí, explica. La gent no potser ni coneix la Marina Rivers. L'ha explicat.
4: Quins valors comunica la Marina Rivers? Que tinguin res a veure amb els valors democràtics... Amb... O sigui, què té a veure? És com quan em surten l'Esther Expósito dient que és una dona feminista que està harta de que la jutgin, no sé què, i després a la casita de Bad Bunny. Mm-hmm.
1: Bueno, Marina Rivers, a banda de crear els continguts que crea les seves xarxes socials...
4: Abogada i economista, lo sé.
1: I tertuliana, amb un perfil molt concret.
4: Sí, sí. Bueno, però
3: no t'agrada el perfil, sí. S'ha quedat clar.

0: Clar, no, no li agrada, Lluís Quevedo, no, no, no li agrada.
1: No, però és que no m'agrada com a campanya, em sembla una cosa llestimosa i molt mal feta. I a més, el que sembla trist és que no hi hagi ningú a la cadena de mando aquí dient això se'ns tornarà. Això se'ns tornarà.
2: Sí, això és el que és important.
1: Home,
2: o sigui, en aquest moment tu tens que tenir sempre un equip de comunicació, un equip
1: de crisi
2: que imagini coses, sí. I al costat d'aquest equip que imagini coses, un altre equip que imagini aquestes coses en negatiu. Perquè sempre sortirà aquesta part negativa. I si treballés aquesta part, no? A veure, què podríem fer amb això? Doncs moltes coses no passarien, perquè estem en aquest moment psicològic i sentimental de tota la societat. La gent està esperant a veure què dius tu, perquè jo t'ho diré en contra. Està així? O sigui, estem així? No. I si aquest que diu una cosa és dels teus, perfecte. I si és dels que està a la contra, doncs perfecte. Ja aniria amunt, aniria un altre.
3: Mira, llavors, com acostem, això que deies de jo vintage, boomer, com acostem el missatge de la vostra generació a la generació de l'escrol?
2: Per exemple, no, bueno, és que clar, per arribar a coses s'ha de pensar una mica. I estem en un moment que la gent de 20, 22 anys, i els tinc, no els agrada pensar. Llavors, això és una cosa... No podem fer coses profundes o traslladar emocions quan hi ha una generació que no vol... Igual sóc massa injust ara mateix.
0: Sí, oi? Perquè m'has fet pensar que quan jo tenia 22 anys...
2: A tu sí, a tu t'he fet pensar ara mateix.
0: Però quan jo tenia 22 anys, ja ens deien això de la meva generació, que no pensàvem tant com les generacions prèvies. I això em fa pensar que tu, que ets divulgador científic, Lluís, potser em dones la raó, que no sigui un biaix cognitiu. Que pensem que generació rere generació pensen menys que nosaltres.
2: Però bueno, a veure què dic.
0: Què dius,
1: parla, parla. És cert que hi ha un biaix, és cert que, i no ho posaré científic, segons Plató, els llibres anaven a destruir la joventut, perquè no havies de memoritzar. I mira, no ens ha anat malament amb els llibres, i les noves tecnologies i les noves formes, totes s'adapten. I evidentment, en algun moment, considerarem els TikToks com a clàssics.
0: Ja.
1: Això ho hem d'admetre. És veritat. Però potser el que deia el company és més fi. Podem considerar els TikToks com a clàssics, però no podem oblidar que hi ha llibres i assajos. I possiblement el que està passant ara mateix és que hi ha un desequilibri. Hi ha noves formes, i per tant som uns cascarràbies quan ens queixem, però compte, perquè estem perdent coses que eren de valor. I el que sí notem és que la profunditat de pensament, la capacitat de tenir memòria de treball, de relació de conceptes... Jo no sé si doneu classes a la universitat, jo ho faig. Per mi, la darrera dècada ha estat una història de terror, perquè any rere any són pitjors els alumnes que m'arriben. Mateixa universitat, mateixos estudis, mateixes rendes, mateix tot.
0: Tu fas classes, Vicenç?
4: Sí,
0: a la Pompeu. I tens la mateixa experiència també, ho has notat? O...
4: És que... No... És difícil de definir, eh? És a dir, jo crec que hi ha un tant per cent en augment de dèficit d'atenció i que pot tenir que veure amb les xarxes, etc. Però depèn molt de la tongada, eh? Jo no diria que cada any és pitjor. Ja. Depèn molt del grup, dels líders de cada grup i a vegades et dona sorpreses
0: positives. Sí, tens esperança,
4: positives.
0: Tu tens esperança, Vicenç.
4: Sí.
1: Escolta, si aquesta campanya... Però...
0: Digues,
1: per no perdre el fil de la campanya, si aquesta campanya la fa Coca-Cola... li saltem tots a sobre. Tots. Burger King, li saltem tots a sobre. Ens estem aguantant? Perquè hi ha posicionaments ideològics, i hi ha gent que li cau com el cul, i hi ha gent que li cau molt bé. Facin el que facin. Però la veritat és que fer servir una influencer ensenyant Malik que si mires les seves xarxes, que és pel que l'estan pagant, vale? No fa res de valor. Res de valor. Sigui qui poses a dins del Congrés dels Diputats i les Diputades per celebrar 50 anys de democràcia? Home, no em fastidis. Si això ho fa una empresa per profit, la matem a comentaris. Per què? Perquè ens en semblaria una cosa inassumible.
2: Bueno, en aquest cas
1: ho estem
2: és
1: assumint
2: propi...
1: perquè ens dividim.
2: És el propi estat el que utilitza això, per això deixa...
1: És que això no pot ser.
2: Sí, però jo... És veritat que d'alguna forma s'ha d'explicar la transició.
0: Això a la gent més jove.
2: Sí.
0: Jo
2: recomano un altre
0: jove.
2: Cop, crec que ja ho vaig recomanar, Anatomia d'un instante. Però clar, Per veure Anatomia d'un instante, que jo la vaig veure amb el meu fill de 22 anys, i quan vam veure els 4 capítols, sobretot el capítol de Carrillo, em va dir: ostres, això va ser molt més complicat del que jo pensava.
0: És molt bona la sèrie.
2: Has de posar-te durant 4 o 5 hores a veure una sèrie. O sigui, aquest esforç d'apertura a veure una cosa és necessari. Per això jo deia que hi ha molta gent que no està, no té ganes d'estar massa temps reflexionant o mirant una cosa concreta, i això és el que hem perdut. Jo, a les classes, jo tinc dues classes, una que és molt pràctica i altra que és més teòrica, però la teòrica, que és relacionar literatura amb periodisme, sempre dic, la part teòrica jo us l'explico, però les preguntes de l'examen no seran memorístiques, sinó de comprensió del que hem parlat durant aquests dies de classe, i expliqueu allò que vulgueu. I si hi ha alguna idea que no l'hem treballat aquí, però l'heu treballat fora, perfecte. Doncs és un problema.
0: Sí.
2: És un problema.
0: No te'n surts.
2: No me'n surto.
4: Però, mira, jo he de dir que la BBC, per exemple, durant molts anys va estar ensenyant contínuament missatges sobre què va ser la Segona Guerra Mundial, la lluita contra el feixisme i per què es va guanyar la lluita contra el feixisme. Sistemàticament hi havia una missió pedagògica de les emissores públiques, no? Jo crec que aquí, per exemple, va fer molt bon servei Cuéntame. O sigui, sí, era una sèrie de ficció, sí, però que això també s'hauria de fer sistemàticament, recordant tots els esforços de tothom i les renúncies de molta gent per arribar a una societat democràtica. I, bueno, he de recordar que a la 2CAT vam fer Llibertats Conquerides el segon semestre de l'any passat, que no s'ha continuat, però em refereixo que hòstia, hauria de ser una missió i no fer-ho amb un anunci.
3: L'altre dia ho parlàvem tot just amb John Sistiaga, que deia, ens explicava que el 60% dels joves entre 25 i 30 anys no saben qui era Miguel Ángel Blanco ni ETA.
2: Sí, sí, no, això és... Però això, ja està, sí.
0: Clar, però en canvi... En canvi sabem qui és Hitler. Ningú dubta qui és Hitler, no?
2: Sí,
0: i quantes pel·lícules
2: això
0: de nazis hem
2: popular.
0: Vist. Efectivament. No, cultura audiovisual, diria jo.
2: Sí,
0: el
2: sí,
0: cinema
2: sí,
0: ha fet molt per la divulgació de determinats continguts que a Hollywood li convenien. I Trump, què? Què vols dir de
4: no,
0: Trump,
4: no, volia Vicenç? Acabar dient una cosa, que és que Trump ha anunciat per demà dijous, a les 9 del vespre, a hora nord-americana, juntament amb els directius de l'FBI, etc etc, que a les eleccions del 2020 va haver-hi frau.
0: Què m'estàs dient?
4: Sí, hi va haver-hi frau, en concret a Fulton County, a Geòrgia, i que hi havia països estrangers implicats. I ho vol anunciar demà a totes les teles nord-americanes, demà a les 9 del vespre a Nord-Amèrica.
0: Això també
1: més,
0: és un...
1: Més li val tenir una història bona, perquè amb això de l'estret Hormuz no li ha estat sortint gaire.
2: No, això és un desastre, clar.
4: I després que ell el 2016 sí que va estar ajudat contra Hillary Clinton per els atacs híbrids de
0: com
4: Putin.
0: Deia? Efectivament, com es deia, l'empresa que va...
4: Bueno, hi havia una empresa de...
1: Cambridge Analytica.
0: Això, exacte, Cambridge Analytica.
4: Sí, sí, i després hi havia un poble, una ciutat, Veles, a Macedònia del Nord, on la gent va passar a cobrar 10.000 euros al mes per fer bulos contra Hillary. I això era el 2016.
0: Que això ho vas cobrir tu mateix.
4: Sí, sí, veurem què passarà el 2020. Però què passarà el 2020.
0: Bé, companys, acabem aquesta tertúlia. Vicenç Sant Clement és l'última tertúlia de la temporada.
4: Oh, bueno, n'hi haurà més en el futur.
0: Sí, tant. Gràcies, Vicenç, per tota aquesta temporada. Gràcies, Lluís.
1: Una abraçada.
0: Però
1: gràcies.
0: Demà estem amb tu, que tenim secció de ciència, això és veritat.
1: Ciència.
0: I Àlex Salmon, ara
3: avui,
0: sí.
3: Avui
0: ara sí,
3: sí.
0: Feliç estiu.
2: Igualment,
0: bon
2: a tots.
0: Bon estiu i que vagi molt bé al setembre. Notícies, de seguida tornem.
5: Són les 5.
6: Ràdio 4. Serveis informatius.
5: Bona tarda. Sant Quirze Safaja, al Moianès. Aquesta tarda ha començat un nou incendi que, segons els bombers, crema amb intensitat. El foc hauria saltat a la carretera que va de Centelles a Sant Feliu de Codines i ha llançat algun focus secundari. I és per això que aquesta carretera, hores d'ara, es troba tallada. Els bombers han activat 18 dotacions terrestres i 3 d'aèries i estan treballant per contenir el flanc esquerre. De moment, les flames han afectat 20 hectàrees de terreny, segons les dades provisionals dels agents rurals. Fa una estona, l'incendi de Sant Quirze Safaja, a més, s'hi han incorporat 4 nous mitjans aeris provinents de Querol, a l'Alt Camp, un incendi de vegetació que encara crema. A la zona hi treballen una trentena de dotacions terrestres i 5 mitjans aeris distribuïts en 2 focus. D'altra banda, Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència a les platges, piscines i aigües interiors, coincidint amb el primer mes de la campanya de bany, que va començar el 15 de juny i s'allargarà fins al 15 de setembre. Protecció Civil ha insistit que aquest és un estiu especialment calorós, que fa que augmenti l'afluència als espais de bany. Recorden que en el darrer mes han mort ofegades 20 persones a Catalunya, 11 d'elles a les platges, 6 en piscines i 3 en aigües interiors. Precisament les darreres víctimes han estat 2 germans bessons d'11 anys que van morir al riu Ter al seu pas per Manlleu, a Osona. Aquest vespre a les 8 es farà un minut de silenci al municipi per recordar els menors. Begoña Gómez ha enviat al jutge Juan Carlos Peinado els bitllets del seu viatge a Londres per la graduació de la seva filla. La defensa de la dona del president del govern espanyol demana així que es retiri el requeriment judicial que li exigia acreditar aquest desplaçament. Explica que el Regne Unit ja no estampa segells als passaports perquè els controls fronterers ara són digitals. Per això assegura que l'absència d'un segell no prova que el viatge no es fes. Afegeix a més que el jutge ha vulnerat el dret a la presumpció d'innocència en exigir una prova que considera impossible d'aportar. En aquest context hem conegut que el govern espanyol destinarà 570 milions d'euros per impulsar la participació d'empreses espanyoles en la reconstrucció d'Ucraïna, amb l'objectiu de reforçar la presència de les companyies en els grans projectes que s'obriran quan acabi la guerra. El vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha viatjat avui a la capital, Kíiv, acompanyat de mig centenar d'empreses espanyoles.
7: Espanya va seguir mobilitzant finançació, coneixement, capacitat tècnica para Ucrania todo el tiempo que sea necesario para seguir afrontando los retos y construir las bases de un crecimiento y de una prosperidad sólida para los años venideros, encaminándonos también hacia su futuro acceso a la Unión Europea.
5: És previst que Cuerpo es reuneixi aquesta tarda amb les autoritats ucraïneses per promoure contractes en sectors com les infraestructures, l'energia i la defensa, en un moment en què Ucraïna també prepara el seu futur ingrés a la Unió Europea. I encara de l'àmbit internacional, un jutge federal dels Estats Units ordena a l'expresident veneçolà Nicolás Maduro i altres dirigents pagar més de 300 milions de dòlars per una demanda, tot i que exclou del pagament a la presidenta en funcions Delcy Rodríguez. Laura Hurtado, bona tarda.
8: Bona tarda. Més de 10 estatunidencs van presentar un recurs per segrest, tortura i terrorisme i acusen Maduro i altres responsables polítics de violar la legislació antiterrorista. El jutge argumenta que l'expresident històricament ha segrestat i detingut arbitràriament ciutadans estatunidencs per utilitzar-los com moneda de canvi per l'alliberament de criminals veneçolans reclosos als Estats Units. També conclou que Maduro va cometre actes de terrorisme internacional i de narcoterrorisme amb l'aparent objectiu diu d'intimidar i coaccionar la població civil estatunidenca. Aquest recurs és paral·lel al procés penal que afronta Maduro per narcotràfic a Nova York, on també està detinguda la seva dona, Cilia Flores.
5: Gràcies, Laura. I acabem amb la previsió del temps. Emet, Juan Carlos Piña, bona tarda.
9: Bona tarda, què tal? Avui a Catalunya continuem amb temps estable en un dia en què pugen les temperatures diurnes, més notablement al litoral i prelitoral. Arribarem a màximes de 41 graus a Lleida, 37 a Girona, 35 a Barcelona, 34 a Tarragona. L'AEMET manté activat l'avís per calor a tota la comunitat, és de nivell taronja perill important a la província de Lleida, a l'interior de Barcelona, al Pirineu de Girona i a l'interior sud de Tarragona. És una informació d'AEMET.
5: Això és tot. Més notícies a rtv.cat i en 55 minuts a Ràdio 4. Bona tarda.
6: Ràdio 4.
10: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Veneçuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia aviso al 02076 o entra a comitèemergència.org.
6: Ràdio 4.

0: Continuem a l'entrellat, arribat ja Víctor Botini. Com estem, Víctor? Bona tarda.
1: Molt bé.
0: Ai, Víctor, que és l'última vegada que sentim aquesta sintonia.
1: Ai. Ai.
0: Ai. Ai, a veure.
2: Mira, jo he d'agrair personalment aquesta temporada al Víctor perquè m'ha fet esperonar.
0: Ah, en quin sentit?
2: Amb les finances domèstiques.
0: Molt bé. I què has canviat?
2: Doncs tinc el convenciment que he d'estalviar. I aquest estiu... Escolta, que ja és molt.
0: Sí, senyora, la intenció.
2: Molt. Ara ho tinc claríssim. Llavors el que faré aquest estiu és fer un Excel.
1: Molt bé.
2: Currat.
1: Sí, sí, sí.
2: Amb tot, perquè, escolta, no pot ser.
1: Sí, sí.
0: No molt bona ser. Idea aquella que ens van dir, no sé, fa pocs dies aquí,
1: sí,
0: que havíem d'estalviar a primers de mes, a principis de mes.
2: Sí, ah, no, clar,
0: no
2: a
0: finals.
2: No, no, no, no.
1: I intentar fer un pressupost, un pressupost familiar, entrades
2: això,
1: i sortides.
2: Això és el que vull fer.
1: I si això ho feu, sembla una tonteria, però llavors ho portes tot molt més controlat.
0: Clar, el dia que ho fas, te n'adones de la quantitat de diners que et deixes en restaurants.
1: Total.
0: I fas, no és possible.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I de cop i volta, mires el que t'has gastat d'un menú,
2: ai, calla,
0: un altre
2: calla,
0: menú,
2: calla, calla,
0: ara hem anat a sopar fa les 4, sí, sí, i mires al final del mes i dius, serà possible que això estigui
1: és
0: pujant
1: possible.
0: A
1: és possible.
0: Molts diners?
1: Molts diners.
0: No ho dic perquè fa vergonya.
1: No, no, però ens passa a tots, perquè a més som d'anar a sopar fora,
0: clar,
1: som d'anar a dinar fora el cap de setmana, i no ens donem compte, i de seguida, a veure, el cap de setmana, una compta molt ajustadeta, 40 euros per persona.
0: Com a mínim.
1: Clar,
0: mínim.
1: Ja t'he dit, molt ajustadeta.
0: Sí, sí, sí.
1: I si, com tu menciones, sou 4, doncs mira, ja són bueno, 160 euros que t'han volat.
0: 160, tant de bo, fossin 160 quan ets 4.
1: Sí, sí,
0: clar,
1: sí.
0: Clar, clar, clar. És que dius, i quan ho mires a final de mes, dius, ostres,
1: no, no, tremendo,
0: això no pot ser.
1: Tremendo, tremendo. És
0: i això. Aleshores comences a portar carmanyola a la feina.
1: Sí,
0: saps?
1: Sí, sí, vas compensant, vas sí, compensant.
0: Fas altres
2: doncs
0: coses.
2: Això és el que jo he de fer aquest estiu pel setembre, sí, tornar amb carmanyola aquí.
1: Bueno, a mi el que m'ha agradat molt, i us felicito, Samantha i Natàlia, i és que, d'alguna manera, hem aconseguit fer l'economia des d'una vessant diferent.
0: Sí.
1: Amb un to més humorístic.
0: És veritat.
1: També algú,
2: tu,
1: algun
2: és
1: punt
2: és
1: nou, però vosaltres també, no? I jo crec que això també ajuda, no? Perquè, malauradament, l'economia és tensa, llavors a la gent no li interessa. Mm. Però què passa? L'economia és molt bo seguir-la, perquè quan vas a signar una hipoteca, quan decideixes invertir, no? Doncs com es fa tot això? No? Ara Natàlia parlava de l'economia domèstica, no? Dels pressupostos que han de fer les famílies que no els fan. I tot això és molt pesat. No? La gent no té ganes de fer això, sí, però se n'ha de parlar. Se n'ha de parlar. I s'ha de parlar i s'ha d'entendre per què la inflació ha pujat tant, per què hi ha alguns productes que han pujat més que altres, com ara, per exemple, ens trobem un altre cop amb aquest conflicte de l'estret d'Hormuz que no s'acaba de solucionar. I ja veureu que si torna a establir-se la guerra contínua, tornarem a tenir alces en el petroli,
0: clar,
1: els mercats financers es posaran nerviosos, i això en què impactarà? Amb la inflació. I la inflació ens afecta a tots.
0: A tots.
1: A tots. I aquí la cistella de la compra, els transports, la logística...
0: A mi el que més em dol de la inflació és quan decideixen apujar els tipus d'interès per combatre-la.
1: Sí, clar.
0: I t'apuja la hipoteca variable.
1: Sí.
0: I això sí que faig. Cago en l'estret d'Hormuz. Cago en l'estret d'Hormuz.
1: Sí, sí,
0: sí, sí. O no?
1: Pobre estret, no té cap culpa.
0: Ostres,
1: però sí, sí.
0: Maleït Trump. Sí. 150 euros més ara de hipoteca.
1: Sí, total. Però recordeu també un altre consell que vam donar. Aquells oients, no?, que estan tancant... Clar, aquells oients que estan a punt de tancar una operació hipotecària, doncs si la poden tancar amb un fixe
0: ja
1: al voltant
0: sabem.
1: Del 2%,
0: clar, ja
1: això és molt important, perquè aquest pressupost familiar que has de fer, doncs et quedes amb un horitzó temporal doncs limitat.
0: Clar.
1: Que evidentment poden baixar molt els tipus i potser algun dia resulta que perds una mica de diners respecte al tipus variable, no?, de la hipoteca, no? Però és tan minso que al final és viure tranquil,
0: clar,
1: és tenir l'horitzó temporal.
2: I recordem-ho que és fàcil
1: assegurat.
2: Demanar el canvi.
1: Sí.
0: Bé, però sí, fàcil, fàcil.
1: No, demanar el canvi és fàcil, però una altra cosa és el procés i que te l'atorguin, però penseu una cosa, és que amb això
0: que
1: de les
0: no
1: hipoteques...
0: La donen, que no te la donen
1: no,
0: el 2%.
1: No, no,
0: d'entrada et diuen un 3,75 i fas...
1: Sí, Sí.
0: I negociant-ho baixaran al 3,25 amb sort.
1: Sí, perquè ara els tipus d'interès també el Banc Central Europeu els ha pujat una miqueta, estem amb el 2,40, la Reserva Federal els ha mantingut, per això els nord-americans aquí no han tingut, però els tenen alts, els tenen al 3,75. És a dir que, al final, el tipus d'interès té una correlació directa amb els preus de la hipoteca, clarament.
2: Però si, per exemple, la Samantha va a una oficina bancària per passar de variable fixa,
1: sí,
2: li donaran amb ella un interès més alt que algú que va a fer una hipoteca de zero? No, hauria de ser el mateix.
1: A veure, això, Natàlia, ho vaig intentar explicar un dia. Penseu, cada client pel banc és un món. No és el mateix Natàlia, que Samantha, que Víctor. Tu vas al banc i el primer que miraran és el teu risc. Tu tens un perfil de risc. I en funció del perfil de risc, et donaran un preu o un altre preu. Això no treu que hi hagin diferències, allò, molt substancials. Però hi ha diferències en funció del perfil de risc.
0: I què compta pel perfil de risc? La teva
1: doncs,
0: edat?
1: Sobretot la solvència. O sigui, la capacitat que tu tens de tornar aquell diner que estàs demanant al banc. I això es fonamenta principalment amb la nòmina i el patrimoni. Evidentment, amb l'edat. Però, bueno, si tu tens una edat avançada però tens un patrimoni que no te l'acabes, ja, doncs al banc se li enrefot una mica, no? Perquè al final els hereus, si et mors, els hereus també no només hereden els actius, sinó també els passius. I, per tant,
0: els passius són els deutes,
1: els
0: oi?
1: Els deutes. Els passius són els deutes. Per tant, a veure, el que sobretot mira el banc és la teva capacitat de tornar aquell dinar que et dona. I això es fonamenta en dues coses. Els teus ingressos recurrents, via nòmina, o si ets un autònom, les factures que vas fent, i després el teu patrimoni.
2: Mm. Per tant, no té res a veure si fas la hipoteca de zero o si vols fer un canvi de
1: no,
2: tipus...
1: No, el banc mirarà... el banc mirarà això que acabo de dir, que és la capacitat de tornar els diners, la solvència de la persona. Sí. Una altra cosa és que si tu passes de variable fixa, hi ha processos interns que poden generar costos. Val? Certes comissions que si tu obres una hipoteca de nou, pues tindràs la comissió d'apertura d'aquell crèdit, però no obran unes altres comissions i el tipus d'interès que tanquis. No? El que vull dir és que a vegades, quan canvies a productes financers d'un per un altre, pel mig hi ha algun cost. Val?
0: I aquí és on has de calcular si el que t'estalviaràs amb el canvi et compensa la despesa de fer el canvi.
1: I això també t'ajudarà molt que quan et reuneixes amb la teva entitat financera és que t'expliqui clarament... Escolta, explica'm els costos de tot aquest canvi. Com anirà això? I a partir d'aquí, que tu puguis fer una comparativa, com estàs dient molt bé, Samantha, de si t'interessa fer el canvi o t'interessa seguir com estàs.
0: Jo m'he quedat molt sobtada... Mira que no veníem a parlar d'això, Víctor? Sí. M'he quedat molt sobtada. L'any passat vaig anar a demanar un crèdit i em vaig quedar molt parada del poc interès de no només un banc, diversos, per donar diners. Era com... Bueno, primer que havia d'anar darrere d'ells perquè em donguessin una oferta.
2: Ah, no tipus d'interès.
0: No.
2: Sinó del seu interès.
0: Jo anava... Necessito 50.000 euros... Què teniu? Digueu-me quines... Si
1: opcions.
0: Si ampliem la hipoteca, si no, si fem un crèdit al consum, si no sé què... Espera't, ara et respondré al mail.
1: Sí.
0: Això és el primer. Sí. Després, no sé, una... Bueno, em vaig quedar parada de dir aquesta gent no vol donar crèdit. És circumstancial.
1: Jo diria, teòricament, el negoci del banc és precisament aquest. És deixar el diner, prestar el diner i obtenir un cost per aquest diner. Llavors, potser no veien clara l'operació, tenien dubtes, potser tenien altes prioritats en aquell moment, però teòricament t'han de respondre.
0: Abans de seure a dir, mira, el perfil, els crèdits que tinc contractats, abans d'això...
1: Bueno.
0: No, una feinada que tenia. Bueno, doncs deixem-ho córrer. I, efectivament, ho vaig deixar córrer.
1: Sí.
0: Vaig dir, doncs mira, no els demano, i em vaig espavilar.
1: Clar, sí, és estrany perquè és una de les... de les fórmules claríssimes del sistema bancari, que és prestar el diner i obtenir un preu.
0: No veníem a parlar d'això. Exacte.
1: No.
0: Veníem a parlar del baròmetre del sector tecnològic a Catalunya, que se n'ha presentat una nova edició. Aquest és l'estudi que elabora anualment el Cercle Tecnològic amb el suport de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona. I aquest informe confirma que el sector tecnològic continua creixent, però... Reptes, eh? També posa reptes sobre la taula, oi, Víctor?
1: Sí, primer, deixem-ho clar. Les empreses tecnològiques mantenen un ritme de creixement superior al de molts altres sectors. O sigui, van per sobre dels altres sectors. O sigui, el que lidera a dia d'avui les perspectives de creixement, els horitzons temporals de beneficis, són les empreses tecnològiques. De fet, hi ha una dada molt curiosa que també he mirat, que és la productivitat que genera un treballador del sector tecnològic, que són 85.200 euros a l'any, respecte a un treballador promig, que són 66.500 euros a l'any. Fent números rodons, 66.000 versus 85.000, per no marejar els oients amb masses dades, no? Clar, aquí hem de tenir present, i sobretot els joves que ens esteu escoltant, que de cara a prendre la decisió de dir què haig d'estudiar, on m'haig de formar, on haig d'ampliar la meva formació, doncs fixem-nos en les TIC, les famoses tecnologies de la informació i la comunicació. Així tot, com molt bé deies, Samantha, hi ha una paradoxa, perquè aquest sector genera projectes, capta inversions i té necessitat de persones, té necessitat de talent, però no el troba.
0: No el troben.
1: I, de fet, hi ha una dada que s'ha donat al voltant de la presentació d'aquest baròmetre al sector tecnològic de Catalunya, i és que l'any passat, durant el quart trimestre de 2025, van quedar 1.700 vacants sense cobrir. Per tant, els joves... Poseu-vos les piles.
0: Però quin perfil busquen? Perquè d'informàtica, és que n'està estudiant tothom, informàtica.
1: A veure, aquesta és una pregunta, jo la trobo fonamental. A veure, farà cosa de 3 anys, va haver-hi l'eclosió, potser una miqueta més, potser 5 anys, va haver-hi l'eclosió de... la gestió de dades ja està potser fa més anys, fins i tot. El Big Data, la gestió de les dades... I llavors es demana molta gent especialitzada en... gestionar sistemes informàtics que puguin d'alguna manera administrar bé les dades d'una forma eficient. Després, i això sí que és fa 3 anys, va esclatar la ciberseguretat, no? La ciberseguretat, que és superimportant, no? A hores d'ara, tots amb el mòbil, tret de que si treballem en grans companyies, són les pròpies companyies que estan interessades en que vagis actualitzant el mòbil o la teva tauleta o el teu sistema operatiu del PC perquè el teu aparell estigui actualitzat davant de 3 bilions d'atacs que hi ha cada dia, que és espectacular. I la ciberseguretat va pujar moltíssim. Però què passa? Ara ja hem entrat a l'època, a l'etapa de l'intel·ligència artificial. Perquè la intel·ligència artificial, fixeu-vos, tothom diu, és que m'ajuda a fer les coses molt més ràpides, sí, guanyes amb eficiència una barbaritat. Però és que, a més, si ens anem a tasques, perquè aquesta seria una tasca potser qualitativa, però mig quantitativa d'intel·ligència artificial, però és que la intel·ligència artificial t'ajuda a prendre decisions ara.
0: Com?
1: És a dir, clar, tu pots preguntar-li. Tu avui en dia tens sistemes com Claude, evidentment Gemini també, no? Però tu pots preguntar. Escolta, mira, tinc aquest escenari, no? Haig de fer unes inversions. Estic improvisant, eh? Sí. M'ho estic inventant. Estic fent unes inversions. A veure, he pensat que vull obrir una nova planta de producció d'uns components elèctrics. I tu li poses tot un seguit de dades al sistema operatiu partint de condicions que poden haver-hi a l'Estat, condicions que poden haver-hi al nord d'Àfrica, condicions que poden haver-hi a França. Evidentment, tu aportes dades I d'alguna manera fas un prompt a la intel·ligència artificial que estigui molt direccionat.
0: Clar.
1: I que no et contesti una altra cosa. I aquesta intel·ligència artificial et dona idees. És a dir, és que fins i tot jo pateixo, ja ho hem dit algun cop a l'entrellat, no, pels consultors, que estan molt preparats, els assessors, que n'hi ha moltíssims. Però clar, és que avui en dia a la intel·ligència artificial li pots preguntar moltíssimes coses.
0: Però jo sí que et recomano que ho contrastis, eh?
1: Ah, no, no, clar, això segur. Sí,
0: el que et digui això la intel·ligència sempre. Artificial ho has de contrastar, perquè potser hi ha un biaix i deixa de dir coses... Tu et creus que aquella és la millor solució o millor decisió i potser aquest biaix t'està deixant d'indicar coses que podrien ser també molt interessants i fins i tot més.
2: Sí, acabo de fer la prova, eh? A això veure. Que deies, tinc 200 euros al mes per invertir, què puc fer? Doncs m'han donat 5 opcions.
1: Clar, clar.
2: Sí, sí.
1: Clar, clar. Bueno, pues això ho pots contrastar tu amb algun amic assessor financer, però bueno, per fer-ho bé... doncs estaria bé tenir una opinió, diguem, qualificada, eh? I més en termes d'inversió, i recordem que les inversions sempre són molt delicades. Jo sempre dic que has d'invertir aquells diners que no necessites per viure, perquè en el moment en què si tires a veta de diners que necessites per viure o demanes préstec o crèdits per d'alguna manera invertir, ja t'estàs posant una petita soga al coll, no?
0: Risc.
1: Però després altres coses a la intel·ligència artificial. Important, tot el tema del màrqueting. Com ha avançat? La gent avui en dia et fa... O sigui, dissenys a través de la intel·ligència artificial que estan molt bé, et dona idees.
0: Clar.
1: O sigui, et transcriu continguts d'àudio a escrit, de vídeo a escrit, li passes una foto i et transcriu un contingut. És increïble com està avançant la intel·ligència artificial.
0: Però hem arribat a la intel·ligència artificial preguntant-nos quins perfils busquen de les TIC. O sigui, vinculat amb la intel·ligència artificial, quina professió busquen? Què?
1: Anant a la formació, o sigui, no hi ha una formació. De fet, aquest estudi és molt interessant, el baròmetre del sector tecnològic a Catalunya, perquè dona una altra dada que és colpidora. I el que diu és que l'oferta d'això que estàs dient, de formacions,
0: sí.
1: De formacions relacionades amb les TIC i particularment amb la intel·ligència artificial, l'oferta... que donen les universitats o les escoles de negocis, està per sota de la demanda en un 23%.
0: Clar, doncs aquí ho tens.
1: És a dir, al final, jo crec que... Jo recordo un professor a la Universitat de Barcelona que em deia, mira, Víctor, el dia de demà ens trobarem en situacions en què els estudiants estaran preparant continguts que quan acabin el grau no els servirà per res. I tindran que adaptar-se, no?
0: Qual.
1: Clar, a la meva època, a veure, una llicenciatura eren 5 anys. I... Imagina't invertir 5 anys i al final
0: ja
1: que
0: digui,
1: no, si això no et serveix de res.
0: En 5 anys ja estem a l'altra...
1: O et serveix de poc,
0: sí.
1: No?
0: Però clar, això em fa pensar a mi per què no són les pròpies empreses les que fan la formació.
1: Bueno, és que aquí has posat un altre dit a la llaga, claríssim, i això s'està parlant molt des de les patronals, que és aquesta famosa formació professional dual. Què és això? En definitiva, que les persones es puguin formar tant a l'institut com a l'empresa.
0: Com antigament, que entraves d'aprenent oficial, no sé què, no sé quantos, fins que et feies director de l'hotel.
1: Sí.
0: El mite del director de l'hotel.
1: Sí, aquí hi ha un model paradigmàtic, el que passa que diguem que el sector econòmic alemany és molt diferent, hi ha molta més mitjana empresa que aquí són més microempreses, i per tant la formació professional dual a Alemanya està molt arraigada i funciona molt bé. Aquí costa més perquè les organitzacions són més petites. Però així tot es tindria que fer un esforç per ajustar d'alguna manera l'oferta que configuren els estudiants al mercat laboral respecte a la demanda que fan les empreses a perfils. Ha d'haver-hi aquí una matèria gris que s'ha d'invertir per ajustar aquestes diferències entre oferta i demanda. Perquè, si no, ens trobarem amb aquest decalatge. Quart trimestre del 2025, amb un atur actualment a Catalunya per sobre del 10%. Doncs tenim gent que està aturada, estem parlant en valors absoluts, més de 300.000 persones a Catalunya estan aturades, i en canvi aquests senyors del baròmetre han ara identificat que al quart trimestre del 2025 van haver-hi 1.700 vacants per cobrir.
0: Això és molt
1: Llavors,
0: fort.
1: què està passant? Pues això que acabo de dir. Que no s'ajusten els perfils que estem creant des de les universitats, des de la formació professional a les necessitats que tenen les empreses.
0: Però deuen estar molt ben pagades, aquestes feines.
1: No, és que una altra cosa...
0: Perquè la demanda és molt alta.
1: Joves, de debò, escolteu, el món tecnològic, a més, et dona, com apunta la Samantha, uns sous sucosos. Et dona, si tu et vas adaptant, et vas formant, et vas involucrant amb la companyia, et dona una projecció de carrera professional molt bona. Mm. I penseu una cosa, la digitalització ja has passat. És que ara ja estem en l'època Android, ja quasi bé.
2: Ara fet,
1: la Natàlia no sé si és ben bé un ser humà o...
0: És massa un robotito. És massa perfecte, oi? És massa perfecte.
2: Una diosa. No, que més el que ara que estaves apuntant totes les bondats de les professions d'aquest sector, una altra és que no cal que estiguis treballant o visquent, més ben dit, allà on treballes, que també et dona l'opció de teletreballar a la distància i viure mig any allà on tu vulguis, per exemple.
1: Total. Total. Penseu que una altra cosa molt interessant, i això jo aplaudeixo la Generalitat, que ha impulsat el Pacte Nacional pel Talent Digital. Pel Talent Digital. És a dir, com tot això està canviant, però està canviant d'una forma molt important, ens hem marcat el repte de doblar el nombre de treballadors digitals abans del 2030. Estem al 2026, per tant, estem a 3 anys i pico. Jo crec que aquest és una gran aposta de la Generalitat, i aquí cal fomentar les vocacions científiques des de les escoles, incentivar la presència de més dones en les carreres STEM, que això també és un drama. Vosaltres que sou dones i teniu filles, les heu de posar també les carreres aquestes més tecnològiques, perquè a més són carreres que també poden donar millors sous, i això que dic, una projecció de carrera més interessant, no? Facilitar el reciclatge professional, molt important. Això també ho engloba la Generalitat en aquest Pacte Nacional pel Talent Digital. I continuar atraient talent internacional. A mi m'ha fet molta gràcia. Ara, quan hi ha aparcat la moto, t'ho juro, aparco, passen dos joves parlant amb anglès. Camino una mica de més, un francès.
0: Ah, sí?
1: Un rus. Bueno, és al·lucinant.
0: És constant.
1: És espectacular.
0: Això és expats.
1: Sí, sí, sí.
0: Expatlàndia. Això és així. Això, en Barcelona, en algunes zones, són així.
1: Però un gran futur, de veritat. De veritat, avui des de l'entrellat, que acabem la secció econòmica, de veritat, els joves, fer una reflexió profunda d'enfocar les vostres formacions per tenir, doncs, bons contractes i bons sous dins de l'àmbit de la tecnologia i, particularment, la intel·ligència artificial, evidentment, la ciberseguretat i, evidentment, el Big Data.
0: Mira, i parlant dels sous, que podrien cobrar els joves a les TIC, passem a parlar dels salaris dels nous convenis. Perquè el mercat laboral viu aquests dies una situació una mica singular. Perquè tot i que els representants de la patronal i dels sindicats encara no s'han assegut per negociar el nou acord salarial.
1: ¡Qué palabra!
0: Que és plurianual.
1: Sí, senyora.
0: Amb uns quants anys? No.
1: Sí, senyora.
0: S'han de seure a negociar, doncs, per les pujades dels pròxims 3 anys, doncs els convenis col·lectius continuen signant-se.
1: Sí, clar. A veure, la vida segueix. Penseu que aquest acord de la patronal i els sindicats ens hem de remuntar al 2024, que van arribar a un acord plurianual d'un increment, es recomanava un increment anual del 3%. O sigui que ja anaven bé, en aquell moment ja anaven bé, perquè penseu que la inflació està al 3,2%, per tant, pujant una miqueta més, ja equiparem la inflació. Però és molt important això que has dit, perquè penseu una cosa, és a dir, si patronal i sindicats no seuen, qui apretarà la màquina serà el Ministeri de Treball i al final alguna cosa sortirà. No sé el què. Penseu que amb l'SMI, en termes SMI, ja ho han explicat a l'entrellat, en diverses ocasions, ens hem passat 6 anys, portem 6 anys sense que hi hagi un acord entre patronal i sindicats, i al final s'arriba a un acord entre sindicats i Ministeri de Treball, és a dir, govern. Però és molt important saber que, clar, les empreses segueixen negociant amb els treballadors. Llavors, el que ha identificat el Ministeri de Treball és que s'han tancat 311 convenis.
0: Mira que bé.
1: 311 convenis, dels quals uns són el que es diu conveni d'empresa, que és que l'empresa negocia amb els treballadors. Amb aquest tipus de convenis, l'ajust del salari, diguem, és més concret, perquè es coneix molt més, perquè estem parlant d'aquella empresa i estem parlant d'aquells treballadors, i per tant poden ajustar molt més les necessitats que tenen els treballadors, tenint en consideració l'estat de la l'empresa, i després els convenis sectorials. Els convenis sectorials sí que normalment no s'acorden tan ajustats, sempre tiren una miqueta més cap amunt. Però al final, la mitjana que han fet és que surt un augment mitjà del 3,9% d'augment. Que això, de cara als oients, que sapigueu que és molt bo, perquè la inflació tancada al 3,2% el mes de juny passat, doncs ens dona un avantatge de 7 dècimes.
0: Molt bé.
1: Per tant, el salari real està per sobre del salari nominal i el salari real, d'alguna manera, és el que ens ajuda a mantenir el poder adquisitiu.
2: Clar, vale. Molt bé.
0: Mira que veu, o sigui que la negociació col·lectiva
1: no,
0: té bon múscul.
1: No, no, perdona. La negociació col·lectiva està això que deies tu al principi, que no s'acaben de reunir.
0: Ah, la sectorial.
1: Sí, la COE, Comissions Obreres i UGT, no s'acaben de seure, però, en canvi, les empreses, els treballadors i els sectors van avançant, van avançant.
0: I preocupació per l'entorn i de l'estret d'Hormuz, eh?
1: Buf.
0: Clar, és que amb això...
1: Buf. Penseu una cosa. Ara estem parlant que hem tancat el juny amb una inflació del 3,2%. Clar, si al final això torna a esclatar d'una forma contínua i a l'estret d'Hormuz ja es torna a tancar definitivament, això tindrà una correlació directa amb el preu del petroli i els mercats financers es posaran nerviosos i estem en una situació un altre cop en què els preus pujaran, no només els combustibles, sinó els preus del transport, i això impactarà en tots els productes i serveis que tenim a la nostra societat i sobretot les cistelles de la compra de les famílies que cada mes encara pateixen. Sí, encara pateixen.
0: Ai, Víctor, quantes coses aprenem amb tu, eh?
1: Bueno,
0: mira si n'hem après tota la temporada.
1: Una regla bàsica és això de tenir en compte la inflació, que és molt important. I per això la Lagarde, jo crec que una tasca molt bona que fa Lagarde, és que té l'objectiu de mantenir, de contenir la inflació, que no s'enfili molt, vale? Perquè la inflació fa molta pupa.
0: Efectivament, a tots, eh? Quan ens apugen la cistella de la compra, ja dius, quin problema. Et quedes, Víctor, perquè parlarem de desabastiment de medicaments. I és que cada vegada és més habitual que quan anem a una farmàcia ens diguin que un determinat medicament no està disponible.
2: De fet, la mateixa Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris manté actualitzat diàriament a través del portal CIMA el llistat de presentacions de medicaments amb problemes de subministrament en una situació que ja no sembla puntual, sinó força estructural.
0: I en podem parlar amb Carme Rigall, que és presidenta de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya. Senyora Rigall, bona tarda.
3: Hola, bona tarda, què tal?
0: No és la primera vegada que parlem de desabastiment d'alguns medicaments a les farmàcies, però la situació s'ha convertit en recurrent. Què està passant?
3: Sí, diguem que sí, que des d'uns anys cap aquí doncs s'ha convertit una mica en recurrent, en èpoques on hi ha més manca de medicaments, després baixa una mica i va fluctuant al llarg de l'any. Però ara ja ben bé portem, doncs, potser des de la pandèmia, on ja s'ha convertit en un, bueno, presencial ja a totes les farmàcies.
0: Déu-n'hi-do. Quins medicaments són els que més falten?
3: Doncs va variant. Va haver-hi una època, doncs, que suposo que d'aquest se'n va parlar molt, que era el famós Ozempic, doncs, que va estar molt de temps, doncs, amb una manca important. Es va arribar a la conclusió que això era perquè es feia servir per uns usos que no estaven establerts en el prospecte.
0: Clar.
3: Que va haver-hi, doncs, es va posar molt de moda, que va haver-hi, doncs, més ús i més consum que fabricació, i això va comportar, doncs, amb una manca de medicació. Ara, en aquest cas, doncs, no tenim problema d'Ozempic, però va fluctuant, eh? Podem tenir, doncs, problemes en aquests moments ja d'alguns medicaments pel sucre, bueno, d'aquests medicaments, doncs, més moderns que han sortit ara i que, doncs, estan en desabasteixament, medicaments molècules, doncs, que serien també per la pressió, i va fluctuant a lo llarg de l'any, eh? Ja et dic.
2: Carme, ens podria explicar com funciona la cadena del medicament i en quin punt acostumen a produir-se aquests colls d'ampolla? Perquè, clar, és fàcil pensar que quan un va a la farmàcia i falta algun dels productes que un necessita, el problema és de l'establiment, i molt probablement no és així.
3: No, no, això és una mica el que costa que la gent del carrer entengui, saps? El que passa, doncs, com és que no hi ha falta, no? Mm. I et venen i et diuen, bueno, és que jo no el tinc, aquest medicament. És una manca general. Ah, bueno, no, però així demà el podràs tenir, o a la tarda, no? No, no, és que ara ja fa dies que l'estem demanant i no, en aquests moments, doncs, no te'l puc oferir ni ara, ni a la tarda, i possiblement demà. Possiblement demà passat sí, perquè tampoc ens ho diuen, no? Nosaltres el que sí que tenim és una xarxa molt àmplia, no?, que a través, doncs, de lo que seria la recepta electrònica, no?, i a través, doncs, d'internet i de situacions, no?, que ens han anat posant, doncs, per poder connectar-nos les farmàcies entre si, i que això permet, doncs, anar trobant farmàcies on sigui possible de trobar-los, perquè, com lògicament us podeu imaginar, no totes ens trobem amb desabasteixament en el mateix moment.
0: Clar.
3: És a dir, que jo pot ser que avui jo no en tingui, però que la farmàcia més propera a mi, doncs, aquest medicament el tingui. El problema el tindrà quan el torni demà a demanar a majorista i que aquest ja no li servirà. I, per tant, doncs, sí, això es va estenent com una taca d'oli, saps?
0: Clar. Aquí hi ha una cosa, Víctor, tu, des del punt de vista de l'economia, jo crec que aquí es produeix una anomalia, perquè no és un desabastiment perquè has trencat estoc. Tens tanta demanda que t'has quedat sense estoc i ara no... Crec, senyora Rigall, que hi ha cert desinterès per part de determinades farmacèutiques de produir determinats medicaments. Això és així?
3: Bé. Bé, sí que nosaltres estem regulats, no? Com bé sabeu, la farmàcia, doncs, té els preus regulats, i el que sí que ens hem trobat, doncs, que quan ens trobem medicaments que van baixant el preu, no? Perquè quan perden la patent, no? Un medicament, quan surt un medicament al mercat, que és un medicament nou, amb uns principis actius nous, aquesta patent té un temps, doncs, per rodar-se i que li conserven el preu. Quan es perd la patent, que ara no voldria dir cap mentida, perquè crec que és a partir dels 10 anys que ha sortit al mercat, doncs, l'Agència Espanyola del Medicament li diu que té aquell medicament a partir de tal mes ha de tenir una reducció de preu, que normalment és d'un 40%. Vull dir que és, o sigui, paga ja un 40%.
0: Es dediquen més a fabricar la resta de medicaments que els hi dona més rendibilitat.
3: Justa, clar. Aquests trobem medicaments com seria la metformina o la furosemida o la simvastatina, que no arriben a un euro. Què els hi passa? Vosaltres creieu que en aquests medicaments no arribant a un euro poden ser possible que s'hi guanyi algun cèntim de diner? És impossible, perquè si abans no comptem el principi actiu, els excipients per fer-lo, la maquinària... No parlem de la maquinària, deixem-la estar, perquè ja deu estar super amortitzada amb els anys. Però i el cartonatge, això surt a molt més que un euro.
0: Yeah.
3: Què passa llavors als laboratoris? No ens desenganyem, que tothom està per guanyar diners. Les farmacèutiques, tothom és aquí, però és que també estan per guanyar diners, no? I a partir d'aquí, doncs, què passa? Doncs que diuen que deixen de fabricar-ho, amb la qual cosa, si les receptes d'aquest medicament és o sigui, el consum d'aquest medicament és més gran que la medicació, això també comporta una mancança un desabasteixement de medicament.
0: Jo puc entendre això, però el que em sorprèn és que aquella farmacèutica no tregui el mateix medicament amb una altra marca que té un altre... No sé si és que aquí aleshores la patent ja no la pot agafar, perquè si al principi actiu, etc., ja és el mateix, ja no pot treure-li benefici, això, pot ser.
3: No, el que fan ara és aquest principi actiu... Aquest principi actiu que ja no els hi surt a compte, el posen, el barregen amb altres principis actius, amb la qual augmenta, m'entens? Augmenta la potència d'aquell medicament i aquest sí que llavors ja surt amb una patent
0: nova.
3: Més nova, i aquest, doncs, ja surt amb un preu elevat. A veure, que ja donen un temps a que això els hi surti rentable, eh? Que no ens facin pena tampoc les farmacèutiques.
2: No, a mi quin fa pena... Senyora Rigall, és l'usuari que està fent un tractament i que pot no continuar aquest tractament a causa d'aquest desabastiment, que això pot provocar problemes greus de salut.
3: Sí, totalment d'acord. El que passa que sí que hi ha manera de... Hi ha manera, nosaltres, o sigui, nosaltres tenim la potestat que quan hi ha el desabasteixement d'un laboratori ens permeten fer el canvi, sempre que sigui el mateix principi actiu. Val? Ens permeten fer el canvi. Llavors, aquí al farmacèutic tenim un paper molt important. És a dir, que si no hi ha aquest medicament d'aquest laboratori, el podem canviar per el mateix medicament d'un altre laboratori que continua fent la fabricació. De l'únic que ens queixem les farmàcies és que a vegades, per petits canvis a nivell de registre, que aquest canvi de medicament no és possible realitzar-lo. Per tant, des de les farmàcies intentem sempre que si no hi ha un medicament d'un determinat laboratori, que n'hi hagi, que el puguem substituir per un altre i que això al pacient no se li manifesti. El que sí que ens trobem, que pot haver-hi medicaments, que només hi hagi un laboratori, perquè això existeix, que sigui aquest laboratori el que fabriqui aquell medicament i que llavors et trobis en desabastiment. Són casos molt puntuals, però sí que existeixen. En aquí sí que és molt trist, perquè si aquella persona està prenent aquell medicament, no se li pot canviar per cap qualsevol altre. Clar. Com actuem d'aquesta manera? Quan d'aquesta manera nosaltres, a través doncs, de les xarxes, estem en contacte amb el FISMED, val? Que és l'òrgan que se n'encarrega de captar totes aquestes manques que hi ha, després s'actua i fan una importació del medicament fora d'Espanya. I aquest medicament, llavors, nosaltres, el malalt, el pot anar a recollir a nivell hospitalari perquè pugui continuar amb el tractament amb aquell medicament.
1: Això és una grandiosa cosa, Carme, i seguint amb aquestes grandioses coses, bueno, fa pocs dies la FEFAC va rebre la placa al treball President Macià 2025, un dels màxims reconeixements que atorga la Generalitat de Catalunya a entitats que destaquen per la seva contribució al món del treball i a l'interès en general. Ràpidament, Carme, què representa aquest guardó per la FEFAC, pels farmacèutics, per les farmacèutiques a Catalunya?
3: Doncs jo crec que representa un reconeixement molt important a la feina que fem a través de les oficines de farmàcia. Una feina i un reconeixement que potser a nivell de lo que seria del mostrador cap enfora potser no és tan vist, però que nosaltres és veritat que des de l'interior estem treballant perquè la nostra feina es vegi completament compensada amb aquestes persones que cada dia entren a la farmàcia a buscar el seu medicament per poder tenir una millor qualitat de vida i poder, doncs, treballar enfront a la malaltia que té.
0: Bé, doncs, enhorabona, per aquest reconeixement. Carme Rigall, presidenta de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya. Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu, bona tarda. Adéu. I Víctor, gràcies per tota aquesta temporada.
1: Ens ho hem passat bé, no? Home, fent l'economia.
2: Molt bé.
1: Hem estat molt a gust.
0: Molt a gust.
1: Hem fet l'economia una mica diferent.
0: Has estat des de l'inici, amb l'entrellat. Sí. Que gràcies per tot. Bon estiu i ens retrobem al setembre.
1: Moltes gràcies.
0: D'acord? Vinga, adéu, estimat. És que ha arribat la Míriam Martín Lloret. Jo vull tancar els ulls. Flotant. Mira, tenim bombons, Míriam, que ens els ha portat el Víctor Botini, bons, com era l'últim dia.
2: Gràcies.
0: De coco.
2: Ui, que bé.
0: Bons.
2: Ara els tastarem, Sí, necessito un xut de
0: sucre, oi? Aquestes hores de la tarda. Últims dies de... Què dius, Víctor, sense el micro no et sento. Què dius, què dius? Ja està, se'n va, que diu que se'n va.
4: Molt bon estiu a tots.
0: Igualment. Adéu, adéu.
2: Aquí tinc el bombonet de coco,
5: és boníssim, boníssim, aquest bombon.
0: Sí, ens ha entrat la mar de... Bé, escolta, fins quan?
2: Fins quan? Fins sempre? No, comencem amb un rotet, com un barbarisme, perquè és un calc de l'estar sempre. Jo això no, aquesta expressió no la tinc gaire... Ja. No la faig servir gaire. No sé si ho havíeu dit vosaltres en algun moment, aquesta traducció de fins sempre.
0: Té un punt dramàtic, no?
2: Sí, és molt melodramàtica.
0: Clar,
2: no?
0: Clar. És quan ja et separes de companys de feina, et canvies d'empresa, diguéssim, sí. I no tens una relació molt propera, no?
2: Sí, té un punt lleig, no? Fins i tot.
5: A mi em sembla una mica
2: de flipat. Fins sempre.
5: A mi em sembla de flipat.
2: De flipat?
0: Pedant, no? Una mica pedant.
5: Bueno, aquesta gent que diu que
2: t'estimo i el coneix de fa dos minuts. Fins sempre.
4: Fins sempre.
2: Sí, ai, sí, som, no sé.
4: Som penya molt, molt intensa, sí, segurament, sí. Les no, que ho diuen.
0: Però sí, mira, sí, però sí. En una, un targetó d'aquells que signes en una festa de comiat d'algú, allà sí que posaries un fins sempre. No? Ah, no, en català
4: aquí,
0: no. En català
4: aquí sí que
0: no.
4: És, que a no veure, és correcte. També us he de dir, és un cal del castellà. I és veritat que té un matís que a l'hora de traduir-ho, ja sabeu que de vegades les traduccions literals no sempre funcionen, no? En una altra llengua. Llavors no recull en català, no recull exactament la mateixa idea, però és que tampoc ens fa falta, perquè tenim expressions nostrades, com per exemple

0: vam.
1: A reveure.
2: Per això té aquesta intensitat la reveure. I no és tan drames com el Fins Sempre.
1: Que és com Fins a la Mort, no? Més enllà
2: sí,
1: de la
2: exacte,
1: mort.
2: Més enllà.
1: Fins a l'eternitat.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Molt doncs bé. Rotet. A reveure,
2: és el meu rotet i la reveure reivindicatiu.
1: Molt bé.
0: A reveure.
2: A reveure.
1: És que sona com de iaia, a reveure.
0: Ai, a mi m'agrada.
1: És molt bonica.
2: Ens agrada.
1: Però
2: ens
1: és agrada. Antiga, és d'abans. És una paraula que es feia servir abans.
2: Però hi ha força gent, que...
1: Però s'ha de recuperar.
0: Per cert, a, preposició, espai, reveure.
1: Ah, mira,
2: veus? Exacte.
1: Com s'escriu així?
2: A, espai, sí, sí, sí, reveure.
0: A reveure.
1: Molt
2: exacte,
1: bé.
2: Normativament així. Sí, sí, sí, sí.
0: Molt bé.
1: Més coses.
2: Més coses, a veure, jo no sé si... si... L'altre dia ens vam encallar amb la diferència entre en i d'aquí, ah,
0: sí.
2: Jo no sé si teniu el cap, però ho diré sí, molt, sí, sí. Molt, molt...
0: Digue-ho ràpid,
2: amb un exemple, molt fàcil. No, no. A veure, en una frase com en 3 minuts explicarem les notícies del dia, volem dir que hi dedicarem 3 minuts, sí. O sigui, que les explicarem durant 3 minuts. En canvi, si fem servir d'aquí 3 minuts explicarem les notícies del dia... Volem dir que començarem a explicar-les quan hagin passat 3 minuts a partir d'ara.
1: Ara ja ho ha entès tothom.
2: D'acord, és el mateix exemple amb un matís de significat. D'acord, per això us deia que hem de dir, quan ens fem una pausa televisiva o de ràdio, hem de dir d'aquí 30 segons farem un debat, d'aquí un minut ens tornem a veure, etc, etc.
0: Claríssim.
2: Vinga, va, doncs ja està, ja
1: segons
2: podem.
1: Cosa. Doncs el concurs?
2: A
0: va,
2: fer un concurs,
0: anem a
2: una mica de concurs.
0: L'últim concurs.
2: L'últim concurs. Vinga, va.
1: L'últim de la Míriam.
0: L'últim de la Míriam, efectivament, que avui ve l'Anna Polo.
1: Clar.
0: I el Manel ens n'està preparant un
2: pel·lícula. Ah, tots són concursos.
1: Tots són
0: aquesta
1: concursos.
0: Setmana tots són concursos.
2: Bueno, jo no us he fet això de l'última secció, fer una prova de nivell, de totes les
0: ai.
2: Coses que hem fet. Perquè
0: home, perquè som supercracs nosaltres.
2: Hem fet com... Sí,
0: perquè home,
2: hem fet tantes
0: bé.
2: Coses variades que he pensat, vinga, línia continuista i vinga, va.
0: Molt bé.
1: És que això ens ho farà l'Albert Fernández i ens va avisar.
2: Clar.
1: Que ens faria la selectivitat.
2: Així, això l'Albert ho acostuma a fer molt, de
1: que si havíem estat atentes tota la temporada.
2: Sí. I això està molt bé, sí, em sembla magnífic, però jo no ho he volgut
1: doncs fer. Això és després de tu. Quan vinga, marxis
2: va.
1: Tu, tenim aquest examen.
2: Fantàstic.
0: Vinga.
2: A veure, com es diu entre pitos i flautes uf. En català?
0: Entre pitos i flautes?
2: Entre... A.
0: Així, entre pitos i flautes. No és correcte?
1: No. Pitos, no.
2: A, entre
1: no.
2: Xiulets i flautes.
1: Ai, no.
2: B, entre naps i cols.
1: Ah.
2: O C, tot rient, rient.
1: Ah, entre naps i cols o tot... Jo entre xiulets i flautes no, ho veig
0: no.
1: Molt traducció literal.
2: Entre anem naps, bé, anem bé.
0: Entre naps i cols.
2: Entre naps i cols. Entre naps
0: ah,
2: i cols
0: sí, eh?
2: És una opció
0: ja,
2: d'aquestes genuïnes. També tot rient, tot rient.
1: Sí, no?
2: I entre una cosa i l'altra. Però clar,
0: entre
2: aquesta...
0: una cosa i l'altra, sí.
2: Sí, sí. Perd com més la gracieta d'expressió com a tal, però sí.
1: Molt bé.
2: Vinga, va.
1: Següent pregunta.
2: Jo vaig tirant, eh?
1: Sí.
2: Quan em digueu... A
1: sí.
2: Veure, una de règim de preposicions que dius l'últim dia, també, déu-n'hi-do. Hem de... No, no, és fàcil. Hem de contribuir, a veure, A, al bon funcionament del web, o B, en el bon funcionament del web.
1: Al.
2: Al. Molt bé. És un d'aquests verbs que regeix la preposició A. No t'he donat opció, Natàlia, a ai. Respondre.
0: Doncs t'ho agraeixo.
2: Val, perquè no tens
0: perquè
2: el cap per
0: jo
2: règims...
0: Jo un liu.
2: De preposicions.
1: Ja.
0: Sí.
2: Sí, però aquesta és bastant intuïtiva, no? De seguida, tu, Samantha, ja... El...
1: Jo a tot li poso la A. Així t'ho dic.
0: Llavors, com, hem de... com sabem dic. Si és A o en...
2: Mirant el diccionari.
0: Sí, clar, aquella
2: no,
0: cosa.
2: No, no, no, t'ho dic de debò, t'ho dic de debò. O consultant a la lingüista de capçalera, un lingüista expert, etcètera.
0: O sigui, no hi ha una norma fàcil.
2: No, no, no, no, el regi... cada verb és un món i cada verb pot regir diferents proposicions.
1: Ja.
2: Per tant, s'ha de consultar amb un diccionari, si dubtes. I, o a un lingüista que t'ho miri. Val, no? Un corrector automàtic, no, sisplau. D'acord?
1: Clar, no.
2: I de vegades he de dir que soc català és molt bo, però de vegades falla, eh?
0: Vull
2: dir que
0: ah,
2: com,
0: alerta,
2: com una personeta, un optimot en línia, un diec, un diccionari normatiu
0: com
2: amb
0: això,
2: les preposicions.
0: Re.
2: Com això, re.
0: I de preposicions a pronoms febles.
2: Sí, vinga, va.
1: Va.
2: Dones tu la bossa a la Samantha? Oh. A veure, com substituiríem
1: ah,
2: aquests complements. A, la hi dones tu? o bé

0: li dones tu, li dones el apòstrof aquí. Que aquí faltaria la pissarreta, però és molt fàcil.
1: La hi dones tu, li dones tu. Clar, parlat diríem li dones tu. Ara bé.
0: Molt bé. Aquí està la clau, eh? Ah. Aquí està la clau, aquí està la clau. Perquè col·loquialment, en un registre més informal, fem li dones tu. I, llavors, i en un registre formal, normatiu, la hi dones tu. Per tant, totes dues opcions són bones, que això me n'he fet un fart de dir-ho als concursos, que depèn del registre i hi ha diverses opcions.
1: Però si escrivim, la hi dones, no? O no
0: en
1: tampoc?
0: Un registre formal escrit, sí, però tu pots escriure-ho. Informalment li dones tu.
1: Ah,
0: està
1: mira.
0: Bé, l'apòstrof aquí, li dones tu.
2: Molt bé.
0: En un diàleg de novel·la, per exemple. Com a exemple, bé. Sí, sí, sí,
2: fantàstic.
0: És correcte.
1: Perfecte.
0: Que no sé què...
2: Continuem,
0: bé. Vinga, va.
2: Sí.
0: A veure, aquesta me l'he inventada una mica. Quin sufix hi posaríeu a la traducció de la paraula artisteo?
1: Sufix, eh?
0: Que això es diu molt en castellà, no? L'artisteo? No?
2: Però sé si ho... aquí és la faràndula, no?
1: Ah, clar.
0: Aquí t'he vist bona, aquí t'he vist bé. Perquè jo tenia com a opcions...
2: Ah, tu ens donaves
0: creatives,
2: opcions.
0: Amb sufix.
2: Val, doncs a veure.
0: A, artisteig, que seria la traducció literal, o bé artistam. Mm. Però com la faràndula no hi ha res, eh?
2: No, la faràndula és meravellós.
0: Però la faràndula també...
2: En castellà també existeix.
0: En castellà també existeix.
2: Doncs sí. M'agrada molt artistam.
1: Artistam, clar.
0: Artista ens agrada, oi?
1: Sí,
2: és el que t'has
0: per evitar-nos aquest el sufix aquest literal del castellà. Artistam, si voleu variar de faràndula, artistam.
2: Com ostres, m'agrada molt.
0: Aquí us la regalo.
2: Però una cosa, sí. Te l'has inventada tu?
0: Bueno, sí, no està recollida en lloc, però és una sufixació normal que pots fer.
2: És a dir, des d'aquí animem a la gent,
0: sí,
2: a jugar amb els pre i amb els sufixos.
0: Exacte,
2: no?
0: A ser creatius.
2: I en, exacte. Que,
0: a ser creatius.
2: Creem?
0: Fritanga, fregitalla, ja t'ho dic ara.
2: Fregitanga, fregitalla.
0: Perquè el sufix alla també existeix en català. Com a cosa així...
1: aquesta fregitalla
0: juvenalla. Augmentatiu, així una mica despectiu.
2: Fregitalla, mare.
0: Una altra. Aquesta sí que és invenció
2: 100%
0: meva.
2: Ho fem servir molt.
0: Fritanga, fregitalla. Sí.
2: Molt bé. En tens alguna altra?
0: De què? De pregunta o de...?
2: No, de preguntes sí. De paraules així...
0: Bueno... En tinc, però ara mateix tinc el cervell tan fregit.
1: No, però ella ens va assenyalar la gran furgoteca.
0: La gran furgoteca.
2: La furgoteca.
1: Que no la vas inventar
2: tu. El tamarracle.
0: El tamarracle.
1: Però és boníssima. Furgoteca.
0: Els machilingus, com a mascles de la llengua, els condescendents, els filòlegs que parlen amb condescendència a les dones, però en el terreny de la llengua, els machilingus.
1: Machilingus.
0: Aquesta fa temps que no la dic, perquè ja... Bueno, és que l'he anat dient, però...
2: És molt de nínxol, no, aquesta?
0: De nínxol.
1: Clar, és veritat, de filòlegs.
0: És de nínxol, totalment. Si faig mai un còmic o... si es fa mai una sèrie de filòlegs o de lingüistes, podria ser com un... Incloure-ho com a títol.
1: Seria molt interessant,
0: sí.
1: Una sèrie de filòlegs. Ja ho has vist,
0: amb
1: oi?
0: Totes les fricades. Sí, sí,
2: vinga,
0: no,
2: va,
0: no.
2: Continuem. Va.
0: Ai, va, sí, que ens estem aquí. Com traduïm nome de la vida?
2: M'encanta.
0: A, al final petaré.
1: Ah, molt bé, aquesta.
0: Barra fotré un pet.
1: També.
0: O bé no puc més.
1: També, però...
0: Però és que, a veure, al final fotré un pet com un aglà. Reivindiquem això.
1: Sí.
0: Que, no sé, depèn del context, potser no funciona, té algun altre matís, però generalment, ai, nome de la vida, fotré un pet, al final petaré.
1: Sí.
0: Acostumem-nos també a dir-ho.
2: Necessito vacances.
0: Sí, sí. Quina sort si hi ha A, sou de vacances, o B, esteu de vacances.
1: Ui.
0: Quina sort, amigues, perquè...
1: Sou de vacances o esteu de vacances?
0: Sou o esteu de vacances?
2: Esteu de vacances.
1: Jo aquesta no la sé.
2: És que depèn, perquè estic dins dels meus dies lliures. Ara, un moment, ara deixa'm ser creativa a mi també, Miriam Martín Lloret, sisplau.
0: Sí.
2: Estic de vacances perquè estic dins els meus dies de vacances o sóc de vacances perquè sóc a la meva destinació de vacances. M'ho compres o m'estic flipant?
0: T'estàs flipant una mica. Sí, perquè el C té el valor locatiu de lloc, que aquí no el té. Aquí expressa un estat de canvi o un procés. Llavors, normalment, estàs de vacances, estàs a l'atur, perquè no estaràs permanentment a l'atur, o està en obres, un pis està en obres. Clar, perquè és una cosa temporal, que està en procés.
2: Em truca una amiga per anar a fer una cervesa una tarda a Barcelona. Quedem, fem una birra,
0: sí.
2: Ets fora, soc de vacances. Aquí, ai. Clar, és el que t'estic dient.
0: No.
2: No, eh?
0: No. Sí, soc fora, o sigui, sí, perquè...
2: Soc fora, soc de vacances, estic fora, perquè
0: sí,
2: estic de vacances.
0: Sí, sí, aquí sí que... Però no.
2: No, eh? D'acord. No.
0: Em sap greu, eh?
2: Però el matís... No, jo havia... Mare, no ho sé, jo aquí posava matisos.
1: Per
2: matisos,
1: tant, estem matisos, de vacances.
0: Matisos, sí, sí, sí.
1: Estem
0: sí.
1: de vacances.
0: Encara no. Encara no, però encara us queda no. molt poquet, no,
1: sí.
0: vosaltres, o
1: mira,
0: què?
1: Dos dies i una hora.
0: Dos dies
2: això
0: i una hora.
1: O tres dies, que és però, avui és dimecres.
0: Però de debò, eh? Allò, no, no, feu carpetada no. i marxeu o teniu altres coses, clar.
1: Jo canvio de vida, no saps com, després t'ho explico.
0: Oh, que bé.
1: El meu és boníssim. Però escolta, fem consultori?
0: Sí, sí, el consultori. Va. Perquè, clar, amb la calor, els gelats, ens han demanat si hem de dir un cucurutxo o un cucurull.
1: Alà!
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Cucurull?
0: Doncs a veure, la pasta de galeta en forma de paperina cònica es pot anomenar tant cucurull com cucurutxo.
1: Ah,
0: sí,
1: les dues,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí, sí, sí. Cucurutxo també, eh? Cucurutxo està adaptat amb la catalana amb TX... I llavors, a veure, el gelat sencer, amb la boleta de gelat, és un cornet, d'acord? I podem demanar un cucurutxo o un cucurull de nata.
1: Ja.
0: Ja està. I no, també podem demanar un cornet quan és tot, ja la boleta i la galeta.
2: Clar, però com te'l munten
0: però,
2: el cucurutxo
0: si
2: o el
0: dius
2: cucurull,
0: un cucurutxo de nata, clar. Tothom t'entén.
2: Clar,
0: i no et, no et fotran només la galeta.
1: Clar.
0: Una mica...
1: Cucurutxo té moltes us, no?
0: Cucurutxo... No, atenció, que nosaltres ho pronunciem en oriental, però acaba amb O, eh? Cucurutxo, escrit amb TXO. Clar, en oriental
1: sí,
0: ho pronunciem...
1: Sí, però la resta sí,
0: sí.
1: Cucurutxo.
0: També tenim el polo. Atenció, eh? El polo.
2: Polo.
0: Així també en oriental, acabat amb U, pronunciem, que prové d'una marca registrada i encara no es documenta el diccionari normatiu, però alguns diccionaris sí. És aquest de la, elaborat amb aigua gelada, gel. Amb essència de fruita, sí.
2: Sí.
0: Un polo de llimona o també clàssicament s'havia anomenat el gelat de pal.
2: Clar, però el gelat de,
0: gelat
2: pal,
0: de pal
2: pot ser amb lactosa.
0: Sí,
2: no...
0: pot ser un gelat de pal amb... Exacte, és com una mica més genèric.
2: Sí, el polo que a partir d'ara li direm polo, perquè jo li he dit polo, el
0: sí.
2: polo és de granissat, o sigui, és de gel.
0: Sí.
2: En
0: sí.
2: canvi, el gelat de pal...
0: Gelat de pal inclou més varietats.
2: Exacte.
0: Estem d'acord. O combinades, sí, sí.
1: Míriam.
2: Gràcies.
1: Exacte. Mira com ho ha vist la Natàlia ràpidament.
0: Sí,
1: moltes gràcies.
0: Sí, jo, sí.
1: Un gust tot el que m'ha pres amb tu aquesta temporada.
0: Igualment.
1: L'any que ve espero que puguem continuar.
0: Moltes gràcies. A
1: vosaltres.
0: Adéu.
3: Són les 6.
4: Ràdio 4. Serveis informatius.
3: Bona tarda. 8 ferits a Olot després que un arbre empès pel vent hagi caigut sobre el porxo d'una casa de colònies on un grup estava dinant. El ferit més greu, un monitor, ha patit algunes fractures d'ossos i ha estat traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona. La resta, un ferit menys greu i 6 lleus, han estat atesos a l'Hospital d'Olot. Els fets han passat sobre les 3 de la tarda. El grup, integrat per una vintena de persones, 16 dels quals menors d'edat, es protegia de la calor en aquesta casa de colònies on estaven de pas. Les autoritats han demanat als pares que recullin els infants al lloc dels fets. D'altra banda, a aquesta hora estem pendents de l'evolució de 2 incendis simultanis a Catalunya, un al Moianès i l'altre a l'Alt Camp. Rosa Quitllet, bona tarda.
5: Bona tarda, Sant Quirze Safaja. Al Moianès continua l'incendi que ha començat aquesta tarda i que, segons els bombers, crema amb intensitat. Per aquest incendi, els Mossos han evacuat preventivament la casa de colònies Can Micaló i el càmping L'Illa. Els desallotjats del càmping són ara el pavelló de Sant Quirze i els de la casa de colònies Aigua Freda. També s'ha demanat el confinament de les cases del Pla de Casanova, Hostal Rural Mas Blanc i la Robineta. De fet, el Centre de Comandament de Protecció Civil ha parlat per telèfon amb les cases afectades perquè es confinin i mantenen contacte obert amb els alcaldes de la zona. A Querol, l'alcalde d'altra banda banda, continua l'incendi de vegetació que també ha començat aquesta tarda a la zona de Santa Maria. A la zona hi treballen 43 dotacions, entre les quals 11 mitjans aeris. Fons dels bombers han assegurat que els efectius estan treballant amb molta contundència per acabar a apagar tots els focus. D'altra banda, sobre l'incendi de la setmana passada a Sentmenat, al Vallès Occidental, la investigació del cos d'agents rurals confirma la hipòtesi inicial que l'origen del foc s'atribueix a una màquina que es va encendre de forma accidental. El foc va afectar més de 185 hectàrees, la majoria de zona arbrada.
3: Gràcies, Rosa. I dos incendis forestals mantenen en alerta també les autonomies d'Aragó i de Castella-La Manxa. El més greu és el d'Orés, a la comarca de les Cinco Villas, a Saragossa, que ja ha cremat més de 200 hectàrees. El govern de l'Aragó ha enviat un missatge és alert als telèfons mòbils per ordenar l'evacuació dels municipis d'Orés i Assín. També ha activat el nivell 2 del pla d'emergències, ha demanat la intervenció de la unitat militar d'emergències i ha tallat una carretera de la zona. Mentrestant, a Hinojosa de Calatrava, Ciudad Real, l'incendi també ha passat al nivell 2. Les autoritats han ordenat el confinament preventiu dels veïns d'aquest municipi i de Cabezarrubias, del Puerto, pel fum. En les tasques d'extinció hi treballen 9 mitjans aeris i 27 de terrestres. En esports, acaba de finalitzar l'onzena etapa del Tour de França. Sprint, que ha estat l'etapa més ràpida de la història del Tour. De fet, s'ha assolit una velocitat mitjana de 50,9 km/h, però, això sí, no hi ha canvis a la classificació general, que continua encapçalant Tadej Pogacar. Enviat especial, Jorge Agüero, bona tarda.
6: Què tal? Bona tarda. Soren Berenski, el ciclista noruec de l'equip 1X, s'ha endut a l'esprint aquesta onzena etapa en final a Nevers, al centre de França. Una onzena etapa que travessa l'equador del Tour de França i ho fa amb Tadej Pogacar de líder, amb 3 minuts i mig d'avantatge sobre el seu principal rival i perseguidor, Jonas Vingegaard. També en la general destaca el quart lloc de Juan Ayuso, el ciclista alacantí de l'equip Lidl Trek, que encara manté el maillot blanc.
3: Gràcies, Jorge. Precisament, preguntat als micròfons de Ràdio Nacional en zona mixta, Juan Ayuso ha parlat de la possibilitat de mantenir el maillot blanc fins al final i, recordem, és la distinció pel líder de la classificació dels joves menors de 26 anys.
7: Creo que tiene muchas probabilidades de ir ambos de la mano. Quien consiga estar en el podio, creo que entre Seixas, yo, Del Toro, será uno de ellos. Habrá que ver con Remco, ¿no? Pero es muy probable que vayan de la mano, así que espero tenerlo hasta París y eso significará que probablemente también esté en el podio.
3: I ens interessem a aquesta hora per l'estat de les carreteres. Servei Català de Trànsit, Ador Sánchez, hola.
8: Bona tarda. De moment, a aquesta hora, seguim parlant d'alguns punts amb retenció, en el cas de l'autopista B23, entre el Papiol, entre Molins i el Papiol, vaja, per enllaçar amb l'autopista P7, on aquesta tarda hi ha hagut un accident, aquest punt del Papiol, a mig camí, vaja, entre el Papiol i Sant Cugat, tot plegat en sentit nord, en sentit Girona. D'altra banda, per un accident, es dona pas alternatiu a la N420, a l'altura de Marçà, de moment en aquest punt, per tant, aturades en els dos sentits de la marxa, i afegim també una carretera que es troba tallada per incendi forestal, per l'incendi de Sant Quirze, de Safaja. En aquest cas es troba tallada la C14-13B entre Centelles i Sant Martí de Centelles. Pel que fa a volum de trànsit, a aquesta hora seguim parlant de lentitud amb aturades a les dues rondes, sobretot en diferents trams en sentit Trinitat, també la C60 Argentona en sentit Mataró o també l'autopista P7 ja de forma més puntual a la zona de Barberà del Vallès en sentit Tarragona. És tot de moment, bona tarda.
3: També és tot de moment per part nostra. Més notícies a rtv.cat i en 55 minuts a l'edició vespre aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
4: Ràdio 4.
9: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Veneçuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia visum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
4: Ràdio 4.

0: Tornem aquí a l'entrellat. Albert Fernández, bona tarda, com estàs?
1: Hola.
0: Hola, que content aquest hola, eh? Hola.
1: Clar, sí, sí, avui venim, no?, a celebrar els finals.
0: És veritat.
1: Sí, sí, crucial o casual, darrer crucial o casual de la temporada, de la darrera setmana de l'entrellat, i jo crec que està bé celebrar els finals.
2: Estàs morenet, eh?
1: Ah, és que he fet uns dies amb les meves nebodes a Dénia.
0: Molt home, bé. Dénia, que sí. Bé, mira, a Alacant.
1: Sí, sí. I això, les nostres, no, suggerències culturals, capdals totes, d'aquí d'allà, d'abans i d'ara, doncs avui li donarem un final, però abans de tot, la darrera pregunta random.
0: Molt bé, tornem a preguntar.
1: Per la Natàlia Sánchez i la Samantha Villar. Aviam, teniu un ritual, un rite que feu, així com una mica hedonista, degustera, per inaugurar les vostres vacances? Mola, no?, aquesta pregunta és xachi.
0: Pues, saps que no? Joder,
2: no?
0: Però ara m'acabes de donar...
1: O alguna cosa que repetiu durant les vacances, quan no teniu feina a Mansalva, que sempre en teniu, ja ho sé.
0: Bueno, jo agafar-me llibres per llegir a l'estiu.
1: Per exemple.
0: Sí.
1: Jo, per exemple, cada estiu llegeixo el mateix llibre, que l'anava ficant al guió d'avui del Crucial o Casual, però he dit, no fotis tant la xapa, que és un llibre que es diu Todo Arrasado, Todo Quemado, d'un tio que es diu Wells Tower. És un llibre de relats publicat per Seix Barral ara fa cosa de 12 anys. I aquest tio... cada dos mesos busco a veure si ha escrit alguna cosa més. És com un escriptor, columnista i professor a Colúmbia, a la Universitat de Colúmbia, em sembla. Mai més ha escrit res més.
2: Wow.
1: La gent me l'ha regalat en anglès perquè el rellegeixo obsessivament cada estiu.
2: Que fort. Doncs jo surto de la feina i el mateix dia que surto de la feina me'n vaig cap al poble amb la meva família i sempre els primers dies de vacances, la primera nit de vacances, o sigui, els primers 3-4 dies, els passem amb els mateixos amics.
1: Això està guai.
2: I fem les mateixes coses. La visita al mateix poble, anem a dinar, o sigui, són els primers dies de vacances.
1: Doncs
2: sempre.
1: Sí, més guanya ritualística aquí, jo crec que la Natàlia
0: sí,
1: la Samantha.
0: Totalment.
1: Eh?
0: Guanyen tot.
1: Sí. No, home, no.
0: T'ho dic, t'ho dic.
2: Però jo guanyo, però la competitiva és ella, eh? Perquè
0: no
2: a mi,
0: sí,
2: a mi
0: sí,
2: plim, eh?
1: Ha quedat palès el directe de Ràdio 4. Doncs ara que sabem això de la Samantha i la Natàlia, anem a celebrar els finals, perquè avui, aquí, en directe, sentireu la mort del Crucial o Casual. Oh. Avui la cosa farà meandres, farà corbes, com sempre, vaja, perquè això... Estic dividit quan feia això d'aquest darrer guió entre picar nou contingut o fer uns grans hits o hitets del Crucial o Casual, que sí que ho faré, si ens dona temps, en forma de quiz, ¿vale? Aviam que recordeu de la temporada, vosaltres dues amb mi, ja que no podem obrir telèfons i fer aquesta cosa més estrafolària, però podem començar amb això que sona. Aquesta banda sonora us sona d'alguna cosa?
0: Quina era, tio?
2: Però ja comencem?
1: Sí. Això és un preàmbul.
2: Doncs això, no
1: això
2: me'n recordo de res.
1: Va sonar
0: podria
1: en
0: ser
1: els
0: aquella
1: pel·li
0: que és
1: casuals.
0: Un pla seqüència?
1: No.
0: No?
1: Però això és una seqüència increïble, infinita, per una carretera amb meandres, amb corbes i amb alts i baixos.
2: La piscina.
1: No. Us anava a dir...
0: És de David Lynch?
1: Això va sonar cap a els primers crucials o casuals de l'entrellat, cap a octubre. Era la quarta secció, en concret. És la darrera pel·li de Paul Thomas Anderson, una de les millors de la temporada, One Battle After Another. Aquella pel·li amb tota aquesta penyusqui per allà, no? El Leonardo DiCaprio, el Guillermo del Toro,
0: no,
1: el Vinicio del Toro.
0: No va guanyar l'Òscar?
1: Sí, va guanyar l'Òscar. Amb esclats revolucionaris sexuals, un militar supremacista decadent, paranoia paternal poderosa, un munt de coses i una banda sonora increïble del Johnny Greenwood, que és el guitarrista de Radiohead, a banda, i li fan les bandes sonores al Paul Thomas Anderson. Molt bé, deixem això aquí, perquè m'estic liant. Per molt que sigui el darrer crucial o casual, no trairem la tradició de portar quelcom ultra-mega-nou, ¿vale? Com aquesta cançó, nova cançó de la gran Carlota Flaner, artista nostra de casa nostra, que ara parlem, que acaba de néixer la cançó, només té 2 dies i parla de res concret. Res

0: entra. Crec que perdo el meu centre. Quan t'apropes a mi...
1: Molt Ferran Palau, eh?
2: Bueno, clar, és de la mateixa escola de Hidden Track Records, la casa de Ferran Palau i de tantes artistes com l'Anna Andreu, la Clara Peia... Res concret, single inesperat que ens va presentar aquest dilluns la Carlota Flaner, just el dia que interpretava ella i totes aquestes persones que anem dient, aquestes artistasses, en directe la seva altra cançó en català, perquè sempre canta en anglès, la Carlota Flaner. Té una altra cançó en català que és El Joc, que està dins del disc Les Flors Prohibides, que van interpretar aquest dilluns en el grec, en el Teatre Grec, dins del Festival Grec, totes aquestes artistes de Hidden Track Records i moltes altres fent un espectacle a Les Flors Prohibides, que en realitat és un disc dedicat doncs, a les víctimes de les guerres, a la gent que està perdent la vida a Palestina i també a les flors, les herbes i els aliments de la natura que estem perdent a conseqüència de tots aquests estralls de la humanitat. Per tant, una de les fites super celebrades d'aquest estiu, el que ha passat al grec amb Les Flors Prohibides i les artistes de Hidden Track, i de sobte m'he trobat això, que la Carlota Flaner havia tret una cançó aquell mateix dia, Res concret es diu, i pensava, clar, podia ser moltes altres coses de noves, no? Els Rolling Stones acaben de treure un disc,
3: bueno, o una actuació, especial,
2: per exemple.
1: Sí, actuacions, un programàs especial.
2: Per exemple, l'altre dia, el programa d'aquest senyor, del... Ai, com es diu aquest home? El Jimmy Fallon.
1: Sí.
2: Va anar de convidada, ara el 15 de juliol fa res, també la Phoebe Bridges, que va interpretar una cançó nova, que és aquesta, Lost Boys.

0: No sé si la teniu controlada, la Phoebe Bridges.
1: Sí, jo l'he vist en concert.
0: Supernominada a Grammys, té un parell de discos, Scenery Dels del 2017 i Punisher, increïble, del 2020. I ara sembla que traurà nou disc perquè ha tret aquest single Los Boys, que ha interpretat per primer cop, estrena debut televisiu al Jimmy Fallon, al The Tonight Show, ara fa dos dies. Però és això, us podria haver portat moltes altres coses. La Rita Pallés i la Lucía Fumero han tret també una cançó nova.
2: Preciosa.
0: Que es diu Gatos y Ratones. Preciosa. Increïbilíssima.
2: Escolta, per cert, i deixa'm mencionar un concert de demà del Grec a la Sala Paral·lel 62 de Bayuca i Julia Colom.
0: No, això serà increïble.
2: Que allò serà...
0: Això serà increïble. Bayuca i Julia Colom, increïble. Doncs això, i podia haver parlat d'una cosa que s'acaba d'estrenar ara fa 20 minuts, mitja hora, una hora, que és el Tiny Desk, que són aquests concerts íntims,
2: sí?
0: amb prestatges. Doncs el darrer Tiny Desk està protagonitzat per... És que ja és la fi del món, això. Napalm Death, que és la banda de Greencore i Death Metal, que existeix des de 1981, britànics. Bueno, evidentment, cap dels originals queden, però des dels 90 crec que la formació és bastant estable. Doncs acaben d'estrenar, jo el venia escoltant,
1: Increïble.
0: Un Tiny Desk de Napalm Death. Bé, flipant. També es podria parlar de les noves sèries de producció local que potser us esteu perdent, com Rabalejar, No hem parlat aquí prou, o Millennial Mal, aquesta que està a Filmin.
2: Molt però... bé el final de Rabalejar, eh?
0: Sí.
2: Amb ganes de més.
1: Ha millorat, eh? Ha millorat.
0: Ha millorat.
2: Sí, ha anat
0: increixent. Tinc pendent de mirar el final. I també Millennial Mal, que està a Filmin, que és d'una bibliotecària que li arriba la beca 20 anys després i després ja d'anar a la universitat amb amigues
2: boníssim,
0: de 20 anys.
2: Boníssim.
0: Increïble. Però potser abans d'enredar-me més, hauria de pensar, podríem ponderar, ja que és el darrer avui, què és, en realitat, crucial. Doncs precisament, ara que s'acaba la temporada i sentim per darrer cop aquest efecte, en aquests dies d'estiu i en plena onada de calor, fins i tot si et toca treballar, el que seria crucial seria prendre-s'ho tot una mica de chill, no? Aplicar el vell mantra oriental de vamos a calmar, no? I passar la vida amb un to més casual. Ximpum, volia respondre per un cop un efecte amb l'altre, un amb el seu oposat. Tot és igual de crucial, està per el darrer que arriba com gaudir de cada petita cosa de qualsevol època. Això ja sabeu que la paraula casual, que de vegades ho hem comentat molt amb la Samantha, s'utilitza principalment per descriure alguna cosa que passa de manera imprevista o per casualitat sense haver estat planejada. En el llenguatge quotidià també fa referència a situacions informals, relaxades o sense compromisos, que és
1: sí.
0: aquest casual el que jo...
1: Casual, sí.
0: Vale. Què més us puc oferir? Perquè, clar, al cinema hi ha i n'hi haurà molts blockbusters, no? Tenim la de Spielberg, però en uns dies arriba l'Odissea, després
1: sí,
0: la setmana vinent
1: sí,
0: l'Spider-Man.
1: Sí.
0: Jo vinc de veure els Minions amb les meves nebodes...
2: Ai, diuen que és una passada.
0: I, bueno, amb 8 nenes al cinema. És molt divertit, és un homenatge al cinema tremendo.
2: Jo aquest dissabte vaig veure Toy Story, que vaig amb una mica de retard.
0: Toy Story, jo tampoc l'he vista. Si us quedeu a casa, és possible que us agradi buscar paratges on imperi el fred, la neu, envoltats de mar o aigua, però sobretot això, cosa que ens refresqui, no? Així que, per un momentet, avui busquem refugis climàtics a la pantalla amb la idea de resistir les altes temperatures. Potser que ens capbussem a veure una de les sèries de l'any, que no hem parlat aquí, però que paga la pena comentar-la ni que sigui en un minut, que té com a escenari principal una abadia, una illa on el sol no arriba mai i tot el que va passant allà ens gela la sang. És la sèrie del moment per molts, es diu Widow's Bay i parla d'una estranya illa envaïda per la boira i un munt d'episodis que van més enllà del peculiar.
3: There is something about these seafaring towns. The superstitions. Their tall tales.
0: Una de les sèries de l'any que encara estic veient, Widow's Bay, amb una illa perduda davant la costa de Nova Anglaterra, on hi ha tot de personatges peculiars. Una sèrie que evoca moltes, com a Twin Peaks, tot de personatges peculiars, un batlle que és un sonat, tot de personatges i bueno, desaparicions i misteris barrejats molt amb l'humor negre. Per tant, increïble. Però potser voleu una cosa més crocanti, no? Més glaciar. Aleshores, què us sembla si busquem destí a l'Àrtic al segle XIX per buscar noves rutes marítimes a través del gel, a bord d'un vaixell que rep per nom The Terror?
3: You must wonder what we're doing here in your part of the world. We are from England.
0: Very far away. Aquesta és una mica més antiga, és de 2018, però a mi em va deixar bocabadat i l'estic tornant a veure. La major part de la història transcorre atrapada entre plaques de gel etern. Està basada, The Terror, a una expedició real del segle XIX, seguint dues embarcacions britàniques que intenten trobar el pas del nord-oest i els vaixells queden atrapats allà a l'Àrtic, i aquí, a partir d'aquí la sèrie comença a destil·lar... Bueno, típica sèrie amb actors d'aquests de teatre britànic, flipants, però amb una trama misteriosa que flipes, però
1: pinta.
0: Tota l'estona amb gel al voltant. Tampoc oblidem els clàssics. Premi a qui endevini on són això.
1: Ai.
0: Això ja és quiz, perquè us la vaig posar un dia, però no vam arribar a parlar.
1: Una sèrie.
0: Sis temporades, del 90 al 95, més o menys.
1: El Doctor en Alaska.
0: Ideal per recuperar-la, filmin aquest estiu, Northern Exposure, o Doctor en Alaska, que parla d'aquest doctor que havia d'anar a un destí i acaba en un poble perdut d'Alaska, i allà també es va trobar tot de personatges en una comèdia d'episodis de mitja hora, amb tot de trets filosòfics i personatges molt carismàtics, vale? Doncs això... Tot això està increïble, però també podríem rematar el nostre especial sobre la continuïtat de les piscines que vam fer fa 2 o 3 setmanes,
2: sí,
0: no hi era la Samantha, amb aquelles pel·lis reflectides unes en les altres per a derivar a un film on també hi ha una forta presència de piscines, més d'una, de fet, tot i que també hi ha un llac molt important. Recordeu aquella captivadora sessió de fotos que li van fer a la Marilyn Monroe, de les darreres que li van fer, no sé si darrere, en una piscina que apareixia amb un barnús?
2: Sí.
0: Molt bé. Doncs a Under the Silver Lake, Lo que esconde Silver Lake, crec que és en castellà, se li reta un fabulós homenatge en una història laberíntica i carregada de símbols i senyals, que això sí, comença de la manera més senzilla. Noi coneix noia a la piscina.
4: We found some kind of code or like secret message in her apartment. Our world is filled with codes, subliminal messages from Silver Lake to the Hollywood Hills.
5: I know this girl.
6: There's a message in the music.
7: Why do we assume that all this information is what we're told it is? Maybe there are people out there who are more important than us.
0: Impossible d'explicar-vos de què va Under the Silver Lake, perquè és de la típica pel·li on una trama amb un personatge de Babau, que en aquest cas és el d'Andrew Garfield, l'anterior Spider-Man abans del que tenim ara, el Tom Holland, es fica en una trama, és un fumat, però acaba sent com una mena de detectiu a Los Angeles, on veu senyals en tot, i codis en la música, en tots els símbols que amaga a la cultura pop. A partir de la desaparició d'aquesta noia, la Sara, que coneix a la piscina, en la primera escena de la pel·li. Us recomano molt aquesta pel·li, que està en plataformes, crec que està a Apple, Under the Silver Lake, també 2018, i totes les pel·lis que s'assemblen a aquesta, com per exemple One Battle After Another, Big Lebowski, saps aquesta mena de pel·lis,
2: sí,
0: que hi ha un fumat que desplega una trama conspiranoica? Doncs a mi això és el meu tipus de pel·li, i a l'estiu em flipa. Molt bé, ara sí, com que no tinc temps per més, jo crec que podem fer un petit quiz per aviam quins records vosaltres atresoreu amb mi de la vostra travessia pel Curselo Casual dins de l'entrellat aquesta temporada 2025-2026. Molt bé. Anem amb el quiz memorístic. Quan va sonar això al Curselo Casual?
8: 1, 2, 3, 4...
2: Xavier Xiex, fa 3 setmanes, no?
0: La banda es diu Water From Your Eyes, la cançó no té res a veure perquè es diu Barley, però va dient això de que conto muntanyes. Ho recorda?
2: Quan... Ai!
1: I per què ens ho vas posar, no?
0: Quan us ho vaig posar, jo crec que abans de Setmana Santa, quan deia, mira, si podem escapar-nos un moment dels sorolls urbans...
2: De dibuixar.
0: Sí, anava per aquí, una mica d'escapar-nos i dibuixar paisatges i, com aquesta cançó diu, comptar muntanyes. Vale, seguim amb el...
1: Anar a veure aquest grup per tu al Primavera Sound.
0: Water From Your Eyes, que va venir al Primavera Sound.
1: Sí.
0: Jo crec que us vaig posar vols de Setmana Santa i ja us vaig dir que venia al Primavera Sound. Que són molt guais.
1: Molt
0: increïble aquest duet,
1: sí,
0: amb la Nate Amos, multi-instrumentalista i supergènia, que fa una mena de
2: spoken word.
0: Però una cosa,
2: amb tot el meu respecte, aguantes un bolo sencer d'aquesta...
1: És que no és tot així.
2: Ah, d'acord.
0: És flipant, no. És flipant.
1: Aquí hi ha molta psicodèlia, però després hi havia també molt indie.
0: Vale, aviam, el primer dia que vaig venir aquí, Samantha, Natàlia, i vam convertir antena aquí totes tres plegades. De quina pel·li us vaig parlar?
2: Quan?
1: El primer dia.
0: El primer dia de tots, el primer que us heu casat, us vaig parlar d'una pel·li.
2: Si no me'n recordo ni que he dinat avui, fill.
0: Aviam.
1: No, avui no has dinat.
9: Ahí vivían mis padres, ¿no? En el edificio alto, en Toraya, ¿no?
10: ¿Estuviste investigando?
9: Bueno, es lo que leí en el diario a mi madre.
0: Ara sentim el tràiler. Romería.
5: Bastante
0: de Carla Simón.
2: Jo anava a demanar el d'això del públic.
0: El comodí del públic.
1: Oriol Esteve, bona tarda.
8: Bona tarda.
1: Que volies parlar.
8: Bueno, és que no sabia, però com que no m'heu presentat, no sabia
1: clar, no
8: podia si
1: podia
8: entrar o
2: jo
8: no.
2: Estava fent,
0: jo
2: porxo avui el comodí.
0: Jo estava fent tots els possibles perquè no presentéssiu la meva nemesi radiofònica.
8: Doncs mira, avui t'hagués estat recolzant perquè has parlat de coses molt interessants, com Widow's Bay, que és molt interessant.
0: Widow's Bay, flipant.
8: De Terror, que també m'ha flipat. Bueno, en fi.
0: Increïble.
8: M'estic escoltant, la teva secció.
1: Sou com ànimes bessones.
0: No, és dir, a mi, jo sóc fan de l'Oriol Esteve, però no puc dir, saps?
8: Clar, no podem suportar l'antena.
0: Vale, tinc tres preguntes més del quiz. Va, deixeu-me-les fer, va. Aviam si reconeixeu a què pertany aquest so de festa i celebració.
2: Rihanna.
0: Sí, però a què pertany? Per què us vaig posar això al Cruxelo Casual?
1: Un documental. Una pel·li.
2: Ara això és... del festival, antifestival dels...
0: Se van despistadíssimes. Això és el so del final de rodatge de Hamnet, de la Chloe Zhao. Segurament la pel·li més trista de la que hem parlat al Cuxelo Casual, però quan roden la darrera escena de la pel·li, que és la que més et fa plorar, una pel·li que d'hores... Estàs dos hores plorant. Això és el so de com estan celebrant tots amb trajos d'època.
1: Ho vam veure.
2: Aquest cap de setmana, la Rihanna, amb Jay-Z.
1: Mira.
2: Ha tornat als escenaris de Rihanna.
0: L'he vista, l'he vista.
2: Sí, sí.
0: Vale, em deixo les dues preguntes darreres del quiz, perquè ja veig que aneu molt despistades, però sí que us vull posar una cançó de comiat, que és aquesta de Marine Girls, A Place in the Sun, que és un disc dels anys 80 d'un grup de noies que eren ideals i que han sonat al Cuxelo Casual diversos cops, perquè són les que millor et dibuixen en melodia un estiu brutal. Hey,

0: si m'estimeu, regaleu-me aquest vinil algun dia, sisplau.
1: És que és una monada aquesta. Què dius, que són un duet de noies?
0: Són, crec que eren quatre noies, Marine Girls, i tenen aquest disc doble, Lazy, no sé com es diu, Lazy Beach, Summer Days, una cosa així, però és el típic disc d'estiu que t'enyora, i és com si tu estiguessis amb elles als anys 80.
1: Increïble.
0: Quan l'escrivien i el tocaven, no sé.
2: Sí, típica banda. Molt melancòlic, no?
0: Molt melancòlic, però també molt juganer, tenen unes percussions molt xules, aquestes guitarres livianes, i la manera de cantar és increïble, i és d'aquelles bandes que dius, ostres, jo voldria estar amb vosaltres quan tocàveu, saps, i veure-us, i ser la vostra amiga, jo què sé.
3: Clar. Ai, Albert, et quedes?
0: Em quedo si l'Oriol vol.
2: Sí, sí, tant.
3: Clar que sí. Ai, el nostre entretallat.
2: Exacte.
3: Última vegada que et donem la benvinguda.
2: No, encara divendres.
3: Ai, no!
2: Encara divendres.
0: És que aquest no se'l traureu de sobre.
2: No, si voleu és l'última, però...
3: Clar, és que aquesta setmana és molt diferent.
2: És molt diferent.
3: Hi ha gent que ve per partida doble, s'acomiada, no...
2: Exacte. Jo és que volia acomiadar-me amb dos.
1: I setmana seguit és dificilíssim, n'acabo de donar.
3: I Setmana Santa, encara més.
0: Verge Santa. Els professionals de la ràdio.
1: Déu-n'hi-do.
2: Doncs avui vinc a parlar-los de cinema, que és el meu tema preferit.
3: Molt bé.
2: Ja sabeu. Però no sé si parlarem d'una bona pel·lícula. Ojo, això potser no, eh? Però sí d'una que ha generat molta conversa últimament. De fet, parlarem d'un director que acumula tants merdots a la seva filmografia que jo crec que dirigeix directament des del Policlin, assegut allà, perquè és que és terrible el que fa aquest home. I, a més, l'actor protagonista d'aquesta pel·lícula ha estat relacionat amb acusacions de violència sexual i fantasies de canibalisme. O sigui, un perla, eh?
3: Ai, Déu meu.
2: Però, tot i això, no és per això que hagi generat polseguera. O sigui, no és el més polèmic de la pel·lícula.
3: Okay.
2: O sigui que avui intentarem respondre a una pregunta, que és com pot ser que una pel·lícula dirigida per un dels pitjors directors del món, protagonitzada per un actor en hores baixes i amb un 6% de valoracions positives a Rotten Tomatoes, 6%.
0: 6% és molt bèstia.
2: 6 de 100. És veritat que...
0: Això és, 6 de 100.
2: Això és el crític. Els crítics, un 6. La penya ha fet un 92%.
3: Uau!
2: O sigui, és una cosa espectacular. I com és que tot això s'ha convertit en un referent inequívoc de l'ultradreta als Estats Units? Potser la pregunta es respon sola, no? Perquè... Però no ho sabrem mai. Avui parlarem de Citizen Vigilante.
4: The truth is this. You are all being used.
5: The vigilante citizen is delivering a brand of justice that some believe the authorities have failed to provide, targeting both criminals and those in power accused of allowing crime to flourish unchecked.
4: There's been a lot said about me, so I thought you should hear directly from me. I'm here to help you take that control back.
2: Això és Citizen Vigilante, no? El tràiler el posaríem sencer, però tampoc cal. Jo us explico una mica de què va. Explica la història d'un home que és, per cert, alcohòlic i putero, això no ho diuen al tràiler, però ho és, vale? Que decideix prendre's la justícia per la seva mà assassinant delinqüents a sang freda. Fins aquí podria ser una altra pel·lícula de Charles Bronson, Rambo o Torrente, fins i tot, no? Si és que mateix gent, Torrente. El problema és que gairebé tots els dolents són immigrants i la pel·lícula retrata Europa com un continent destruït per la immigració i governat per jutges i polítics inútils contaminats per la cultura woke. Ojo! És increïble l'argument. El tio es converteix en un ídol a les xarxes socials a la pel·li, però també ha passat a la vida real i, clar, s'ha convertit en una bandera política de l'ultradreta, no? No és la primera vegada que passa, ja va passar amb Sound of Freedom.
3: Però qui, l'actor? S'ha fet...
2: No, tota la pel·li. Citizen Vigilante, a l'ultradreta als Estats Units, sobretot, els hi ha flipat. És la millor pel·li que han fet mai.
3: Val.
2: I no entenc per
0: Quan
2: què.
0: Algú fa una broma i es pren com literal.
2: Exacte. Bueno, és que crec que no és una broma,
0: no,
2: o sigui,
0: és una
2: van
0: broma.
2: En sèrio, en aquesta pel·lícula.
0: Ja.
2: Igual que va passar amb Sound of Freedom, que és una pel·lícula que tampoc ens sona gens aquí, però va ser una pel·li sobre tràfic de menors que part de l'ultradreta americana va convertir en un acte de resistència contra les elites de Hollywood. No sé per què.
3: Perquè diuen que són pederastes.
2: Exacte. I aleshores deien que Hollywood la volia tapar perquè no es va endur cap premi i era una pel·li que la crítica l'havia deixat pels núvols, la crítica d'aquesta penya, vull dir, els incels i aquesta penya de l'altra dreta. Sí. El que passa amb Sound of Freedom és que és millor pel·li que aquesta que porto avui. És bastant millor, però bueno. Doncs això, amb Citizen Vigilante passa una cosa semblant a Sound of Freedom que encara més sonada perquè en aquest cas no és ni una bona pel·lícula ni els motius que porten els protagonistes a prendre's la justícia per la seva mà són ni la meitat de nobles que aquell ciutadà de Sound of Freedom que va contra el tràfic de menors, que és com una causa una mica més noble, no? Però la polèmica no només ha quedat en el contingut de la pel·li, sinó que a Alemanya els organismes encarregats de qualificar les pel·lícules es van negar a concedir-li una classificació per edats perquè consideraven que la seva violència podia incitar a l'odi i als atacs contra els immigrants. Vull dir, saben de l'auge de l'extrema dreta, saben que és perillós i diuen no posarem això, no els hi posarem qualificació d'edat.
1: Però què si no poses això? Qualificació, clar, què
2: exacte,
1: passa?
2: Exacte, les distribuïdores no les poden distribuir al cinema, o sigui, molt no es censura, però és veritat que els hi posa pals a les rodes.
3: Bueno, no és censura, però sí, és censura.
2: Exacte. Sense qualificació és això. La pel·li quedava pràcticament fora de distribució comercial convencional, però aleshores va aparèixer el salvador del cinema, que és Elon Musk.
3: Oh my God.
0: Fuck yeah.
2: Elon Musk, un dels homes més poderosos del món, va decidir convertir-se personalment en distribuïdor cinematogràfic.
1: També?
2: Com ho va fer?
3: Este Musk... es el hombre que lo hace todo, exacte, ¿no? Exacte.
0: Todo mal.
2: Todo, pero en Estados Unidos, no en España. Musk, veient que la seva pel·li de capçalera no trobava distribució, va compartir la pel·lícula sencera a Twitter. El seu compte de Twitter, jo em nego a dir-li X, és Twitter, per mi, serà sempre Twitter.
3: Home, sí.
2: I clar, el van veure els seus 240 milions de seguidors. I va permetre que es pogués veure també gratuïtament durant 48 hores. Uwe Boll, que és el director, que és alemany, que per això la polèmica alemanya i tal, també la va compartir i quan es va anunciar una possible segona part, Musk va escriure que Citizen Vigilante 2 seria encara millor que la primera, cosa que no és gaire difícil, ja us ho avanço. La qüestió és que de cop una pel·lícula que ningú hauria mirat es converteix en un fenomen mundial. El fet de censurar-la a Alemanya fa que la gent d'Estats Units, que és partidària de l'argument de la pel·li, s'hi posi i la faci viral, no? Però per si no hi havia prou polèmica, la pel·li està protagonitzada per Armie Hammer. No sé si us sona, Armie Hammer. Armie Hammer probablement el recordareu per The Social Network, que feia els dos bessons.
0: Ah, val, aquests,
2: val. I The Call Me By Your Name, que era com la parella una mica... l'interès romàntic, no? De Timothy Chalamet. Era una estrella de Hollywood en aquella època, eh? Doncs a l'any 2021 tots se'n van a Norris perquè van aparèixer missatges privats, acusacions de conducta sexual abusiva i aquelles fantasies caníbals, no? que van omplir a internet, que en teoria va tenir fantasies caníbals. Ell deia que això es va malinterpretar i aquestes coses.
0: Com?
2: És difícil malinterpretar unes fantasies caníbals.
0: Sí, la veritat és que sí.
2: Però bueno, també hi hauria una denúncia per violació que es va acabar arxivant. Bueno, molta polèmica aquest tio.
1: Cosetes.
2: El cas és que la seva carrera es va enfonsar i aquesta pel·li havia de ser la seva gran tornada, no?
0: Però.
2: Dius, el que és més curiós és que Hammer, un tio acusat de tenir fantasies caníbals i que fa de psicòpata a la peli, s'ha distanciat del discurs de la peli. O sigui, s'ha distanciat moltíssim i és dubte per fer de protagonista a la segona part, tot i que ell està a tope amb treballar, no? Qui defensa sac la seva feina i el discurs polític de la peli és el seu director, l'alemany Uwe Boll, que em costa molt pronunciar aquest nom, que ha declarat ràpidament que ell no és nazi. Ell no és nazi, ha dit. Que dius, bueno, gràcies per dir-ho, perquè si has fet una peli que la gent et diu, ei, tio, ets un nazi, i ell ha de sortir i dir, ei, que no som, és que potser la peli no està molt ben tramada. Doncs si no us sona Uwe Boll, tranquils, perquè és normal, és pràcticament no el coneixen ni a casa seva. Aquest director alemany és conegut sobretot per agafar videojocs més o menys coneguts i convertir-los en pel·lícules terribles. Per exemple, Alone in the Dark és seva, té un 2, algo a IMDb, de 10. Blood Rain, que no conec ni el videojoc. Far Cry, que és una saga de videojocs boníssima. Ell es va encarregar de fer una pel·li terrible, que té un 2 també. Saps que és la mitjana de totes les seves pel·lis a IMDb, un 2. I sobretot, el meu plaer culpable, que és House of the Dead.
1: Sí?
2: Que si no la coneixeu, és una pel·lícula que us la recomano moltíssim, perquè òbviament és un merdot, però és un merdot que fa molta gràcia. És extraordinari.
0: House of the Dead.
2: House of
0: the
2: Dead.
0: Quan és més o menys?
2: Diria que... És que ara no tinc la dada.
0: Però jo els darrers 10 anys.
2: 90, sí,
0: 90.
2: Mitjans dels 90.
0: Ah,
2: sí, sí.
0: Vale.
2: Ja, o sigui, és de que... Saps? House of the Dead era aquell videojoc que trobaves a totes les arcades, a sí, totes les botigues on hi havia, bueno, videojocs així d'arcade, i era un shooter de zombies.
0: Vale, vale.
2: Clàssic. Doncs aquest tio, enmig de la peli, fot trossos del videojoc perquè no t'oblides de quin joc està adaptant. O sigui, una cosa esperpèntica, la veritat. La recomano moltíssim si us agrada la merdícula. Això està claríssim, no? Doncs a principi dels 2000, Uwe Boll va ser qualificat com el pitjor director de la història del cinema, però aquesta dada la té Ed Wood, aquest guardó, no? Que Ed Wood, Plan 9 from Outer Space, que és una pel·li que recomano moltíssim si us agraden les merdícules, i Tim Burton li va dedicar una pel·lícula a Ed
0: Wood. Sí, home, una pel·li que és excel·lent, Ed Wood, de Tim Burton.
2: Molt, molt bona. Doncs la crítica el destrossava tant que ell va acabar perdent els papers i va iniciar una guerra oberta contra els crítics. Uwe Boll, eh? Estic parlant, eh?
0: Però el teu escarni és dir-li Uwe?
2: No, no, és que es diu així.
0: Parlant en català, dir-li Uwe?
2: És que es diu
0: no, perquè si no seria Bevolt.
2: Ah, bueno, clar.
3: W-E, el
0: nom. W-E, Bolt.
2: Sí, sí. Ah,
0: es
2: diu V-E, V-E. Es diu V-E, V-E. Sí, clar, és que és increïble.
1: Mira-la ella, eh?
0: Jo veia dos V-baixes, tio.
1: Espera punyetes, la noia.
3: No, que m'he fixat, perquè ha dit, no sé com es pronuncia. I jo també he anat a mirar a veure si era V-Bolt.
0: Ja, jo pensava que era V-Bolt.
2: No sé fer-ho. V-Bolt. Bueno, m'he documentat, o sigui, he posat a... Saps a Google que et diu com es pronuncien les coses?
1: Sí, sí.
2: I no hi ha hagut manera de... O sigui, no sé fer-ho igual. És impossible, però bueno, és igual. El cas que el tio, com que totes els crítics anaven contra ell, va començar a raptar els crítics de cinema. Què? A combats de boxa. Que això és una cosa molt boja i molt més interessant que qualsevol de les seves pel·lícules. O sigui, és un tio que m'ha agradat moltíssim. A mi em passava això a l'escola, a Viladecans. Hi havia el bully de classe que sí. Et deia a les 5 en el ring. I aleshores I anaves i el ring era com una espècie de... doncs això, un quadrilàter que estava pensat per patinar, però ja no va patinar mai en tots els anys que vas anar a l'escola.
1: Ningú?
2: Jo he vist hòsties allà, però patinat...
1: Hòsties i porros. Al ring, eh?
2: Li dèiem el ring. Bueno, li deien els xungos. Però sí, sí, és que era un ring, realment. Uau. Ho utilitzaven com a tal, no? Doncs aquest tio va fer el mateix. Va dir, aquí m'esteu insultant, doncs, a les 5 en el ring. I va fer un esdeveniment que era Raging Ball, que era per anar contra els crítics, perquè alguns van acceptar. Perquè no sé per què, deien, bueno, m'agrada més fotre'm a hòsties amb aquest tio que la meva integritat física. I el tio havia amagat, per cert, que era lluitador de boxa. O sigui, que li agradava molt la boxa i que havia practicat boxa des de feia molts anys. Per tant, va guanyar molts combats.
0: O sigui, això ha passat.
1: Santiago Segura,
0: això ha
1: passat, això ha passat. Aquí, apuntant l'any, idees.
2: L'any 2006.
1: Eh?
2: L'any 2006 va passar això.
1: Que fort.
3: Oh, my God.
2: Doncs aquest tio que dirigeix Citizen Vigilante també ha tingut coses a dir. Vol negar que sigui una pel·lícula nazi i presenta el protagonista com una resposta a la ineficàcia del sistema, que és una cosa que passa amb el antisistema d'ultradreta. També ha defensat la contractació d'Army Hammer, dient que no és Harvey Weinstein. Que dius, ah, vale, perfecte. I que no va ser condemnat per cap delicte i que mereixia una segona oportunitat. Però què tal és Citizen Vigilante com a pel·lícula? Aviam. Suposo que us interessa això, no? Doncs us ho puc dir amb coneixement de causa, perquè jo l'he vist... i així vosaltres us la podeu estalviar. He dedicat gairebé 2 hores de la meva vida a veure aquest merdot increïble. 2 hores que podria haver dedicat a mirar un niño rata construint-se una base a Minecraft, perquè realment és el que em venia més de gust, no? La pel·li no és dolenta només perquè tinc un missatge polític reaccionari, anem a dir. És dolenta com a pel·lícula, està mal explicada, mal muntada, i té escenes que semblen pensades perquè els incels reaccionaris responguin basado mentre la veuen, no? Hi ha, per exemple, un muntatge en paral·lel que m'ha fascinat. Sí, el muntatge en paral·lel, per qui no ho sàpiga, consisteix en alternar 2 accions que passen alhora per crear tensió, no? És una tècnica, per cert, que sovint s'atribueix a D.W. Griffith, aquí sí que estic dient les lletres, que és el naixement d'una nació, el del 1915, però realment s'ho va inventar Lois Weber, que era una directora, que podeu veure la seva pel·lícula Suspense, que és del 1913, a YouTube íntegra, està gratis.
1: Ah,
2: i allà hi ha el primer muntatge en paral·lel de la història del cine, que no sé per què, s'ha atribuït a un home, aquest muntatge en paral·lel, la invenció. No sé per què, mira que les pioneres del cine són una gent molt interessant. Doncs s'ha atribuït a un home que, a més, feia que la seva pel·li, els protagonistes, fossin membres del Ku Klux Klan. Aquest tio és el que m'ha ensalzado i el Lois Weber està oblidada a la història del cinema. Bé, perdoneu per l'apunt cultural. Citizen Kane, en aquest muntatge en paral·lel, vale, ara que ja hem posat les bases, veiem el protagonista entrenant, no?, mentre uns paios molt malotes baixen d'un cotxe com... van a atacar-lo, no? I ell s'està preparant per aquest atac, no? I aleshores veus el protagonista aixecant unes peses, veus els malotes obrint la porta del cotxe, el protagonista aixecant unes peses, els malotes posen un peu a terra, o sigui, no marxen del cotxe, estan sortint encara del cotxe, però tranquil·lament, no és allò de dir, sortim preparant-nos amb armes, no. El protagonisme ara, de sobte, està fent cames, és una evolució molt important al seu arc, i els malotes, què estan fent els malotes? Doncs acaben de sortir del cotxe, tanquen la porta, i així durant 3 minuts de metratge, o sigui, 3 minuts infumables de 3 tios sortint d'un cotxe i un altre entrenant i dius, on va això?
1: Surrealista.
2: Dius, bueno, ara aquestes 2 escenes connectaran i hi haurà un tiroteig aquí que flipes. No, el malote acaba de tancar la porta i diu, ok, feina feta. I ja està. I se'n va a una altra escena. Totalment.
0: O sigui, la informació que et dona els 2 plans simultanis...
2: Per què està passant això? O sigui, no té cap mena de sentit. Això és perquè veieu quin estil de pel·lícula és, vale? I amb això no us faig cap spoiler per si la voleu veure. Només hi ha una escena que em va fer riure, això també us ho dic, ja, o sigui, no t'ho passes bé en cap moment, però aquesta em va fer bastanta gràcia, perquè és desproporcionada totalment, no? L'acció passa suposadament a Croàcia, que això és molt interessant, passa a Croàcia.
3: Croàcia.
2: Però, sí, perquè veus les banderes amb quadradets i tal, dius, ah, això deu ser Croàcia, però el títol que t'ho posen a la pel·lícula és Europe.
0: Tot, Europa, tota
2: Europa
0: podrida,
2: és
0: no?
2: igual. Vull dir que tota Europa és lo mismo, no? Doncs el protagonista està a Croàcia, està sent perseguit per la policia, cosa sorprenentment coherent, perquè està matant gent, sense... Bueno, perquè sí. Fins a aquell moment la pel·lícula t'havia intentat establir que era un psicòpata, però un psicòpata amb un codi, no? Només mata quan una víctima li demana justícia. Uh-huh. Normalment ho feia així, no? És veritat que manipula les víctimes perquè arribin a aquesta conclusió, però això, això són detallets sense importància. Doncs això, el tio és perseguit per la policia i de sobte apareix un equip del SWAT a casa seva. El SWAT, vale?
0: A Croàcia.
2: A Croàcia, el SWAT. O sigui, porten la paraula SWAT escrita a l'uniforme perquè ningú es pensi que són la policia croata. I fent una cerca ràpida a Google, us puc dir que SWAT significa Special Weapons and Tactics i designa unitats policials especials dels Estats Units. O sigui... Clar, però si Austràlia pot participar a Eurovisió, per què no poden operar el SWAT a Croàcia, no? Vull dir que... Per què no?
3: Bueno, també operen a Venezuela, recordem
2: bueno,
3: que...
2: Clar, clar, clar. Aquesta gent ja és l'exèrcit, no? O són el SWAT, també?
3: No sé, podria ser el SWAT.
2: Doncs el protagonisme s'atrinxera a casa, no? Els agents entren i es troben una habitació aparentment buida amb una paret blindada i dues ametralladores apuntant a través de dos forats. I aquests agents d'elit, preparats per qualsevol escena de combat, decideixen posar-se en filera davant de les ametralladores, tranquils, com dient, què és això? Què està passant aquí? Fins que el tio, òbviament, els dispara i els deixa com un colador. I és tan ridícul, perquè a més a un li peta el cap, bueno, és una cosa molt exagerada. Bueno, en fi, potser per això agrada tant a la part de l'ultradreta, no? Perquè es converteix un heroi en un home, o sigui, un home en què no ha de donar explicacions a ningú, que pot fer el que li rota, que es pren la justícia per la seva mà, no? I quan algú li qüestiona la seva autoritat, doncs el carrega. O sigui, ja això està, és el que ja vol està. Fer l'ultradreta.
3: Mira, a mi m'agradaria fer això, veus?
2: Sí, no? Sí. A mi amb alguns de l'ultradreta també.
3: Amb facilitat. Pum, pim, pom, fora.
2: Per tant, per acabar, no? Us recomano Citizen Vigilant per descomptat que no.
0: No
2: us la recomano, per sorpresa de ningú. I ja només pel missatge que transmet ja no us la recomanaria, però és que és dolenta amb ganes, o sigui, és molt dolenta. Si voleu veure pel·lícules sobre un sol home enfrontant-se a tothom, molt celebrades també pels homes, mireu qualsevol Rambo, no? O mireu 300, que també és una pel·li que agrada molt als homes.
3: Sí.
2: I si heu passat, sou d'aquesta gent que us agrada aquest tipus de pel·lícules, i heu passat per American History X o El Club de la Lucha sense entendre exactament què us estaven explicant, potser és millor que mireu La Ola o V de Vendetta, no? Que tenen un missatge una mica difícil de malinterpretar, mm-hmm. Sobre què és l'autoritarisme i com podreix tot el que toca. Encara que coneixent internet, segur que també troben la manera de fer-ho una mica sí. podrit per tothom, no? I malinterpretar-ho. Així que, no sé.
3: Un aplaudiment, Oriol Esteve!
1: Molt bé!
3: I l'Anna Polo?
1: L'Anna Polo està per aquí...
3: L'Anna Polo?
1: Està per aquí.
2: Ai, està per aquí l'Anna Polo.
3: Home, està arribant.
1: L'Anna Polo està per aquí. Vine aquí,
2: vale.
1: Oriol.
3: Clar.
1: A veure, jo crec que l'Anna Polo està a punt d'entrar a l'estudi. Tomàs, on tenim l'Anna? Que entri, que entri.
3: Mira,
1: està aquí és que... a la saleta. Com
3: no,
1: si...
3: estem tan tranquils, perquè és que ja són els últims dies.
1: Clar.
3: I aleshores ja estem més pendents de... La maleta, que no ens oblidem el banyador...
1: El carregador del mòbil, que és el típic que et deixes i fa molta ràbia.
3: Efectivament. Mira-la!
2: Hombre.
3: Ja entra l'estudi 41 de Ràdio 4, la nostra grandíssima...
2: Grandíssima
1: Anna Polo. Escolta una cosa, perdoneu que us digui, els vostres aplaudiments foten cagar. Podeu aplaudir
2: Venga,
1: com
2: va,
1: Déu
2: sí.
1: Mà.
0: A la ràdio fa de mal aplaudir, no?
1: Clar.
0: No,
1: perdona, però, home, si aplaudeixes davant del micro, sí,
2: del
1: però
2: micro,
1: sí, tenim
2: no,
1: unes
2: ja
1: cadires
2: sé,
1: amb rodes
0: no
1: meravelloses.
0: Del micro, ho fet així.
3: Anna Polo, com estàs?
6: Bé.
3: Home, vinc. Un moment, stop, para la música, para tot.
6: Bueno,
3: sí, estàs bé?
6: Sí, tinc una mica encara...
3: Increïble! Perquè ens hem passat tota la temporada
6: la
3: parlant
6: passada.
3: Del parte mèdic.
6: Exacte, de lo malalta que m'he anat posant. És veritat que tinc aquest refredat crònic que t'agafes, si te l'agafes del juny ja no te'l treus fins al,
3: sí, la
6: fins
3: tardor,
6: al setembre.
3: La tardor.
6: Tinc aquesta garra, no, aires acondicionats, tal, però bueno, dintre de tot estic òptima.
3: Molt bé.
6: Moltes ganes de vacances, evidentment.
3: Òptima. Portes una flor al coll.
6: Sí, és que vinc de gravar el capítol del Leo del meu podcast d'astrologia i jo sempre em vesteixo una mica en funció del signe, que això no l'explico a ningú, exclusiva positiva per l'entrellat, com no podia ser d'una altra manera.
3: Aquí és on ho sabem tot.
1: I per què portes una flor per parlar dels lleons?
2: Hauries de portar un lleó, no?
6: Sí, però bueno sempre...
2: Jo no tinc ni idea.
6: S'agafa la metàfora, no? I l'energia que dona. Llavors, com que és un signe glamurós, ostentós, m'he posat primer de vermell, com el, perquè és un signe de foc, i llavors el fet de portar un collaret d'una flor, que m'ha deixat la meva amiga Clara, de fet, és com que jo mai em poso una joia tan vistosa, no? Però és algo com que per mi és ostentós.
3: Clar que sí.
6: Llavors per això me l'he posat. No? I és perquè es fa el que es pot amb l'armari que tens i el
3: I
6: de les teves amigues.
3: I samarreta, paraula d'honor, eh? Ojo.
6: Sí,
3: ojo, eh?
6: Tank top, poderío. Crec que es diu. Sí, poderío de Leo, clar. Bueno, és que no hi ha pressupost de vestuari, llavors, clar, m'enteneu o no? He anat avui jo a comprar-me això a la desesperada, després de parlar amb les meves amigues i dir, què em poso?
3: Ai, mare.
6: I bueno.
3: I ha anat bé, ha anat bé?
6: Ha anat molt bé.
3: Me n'alegro.
1: Ens pots dir amb qui o no?
6: Crec que sí. Crec que puc dir...
3: Ja es pot dir, no?
6: Sí, crec que sí. A veure...
2: Dues exclusives, eh?
6: Sí, exacte. Ojo, por el precio de una. Ha vingut, de fet. És que no sé si ho puc dir.
2: Ostres,
0: però què és això?
6: Haureu d'estar atentes al meu Instagram. Vaya guarra que estic feta.
0: Ana Polo.
6: Vinga. Jo no volia parlar d'això.
3: Ah, no?
6: No.
3: De què volies parlar?
6: Bueno, no sé si sabeu que s'estrena l'Odissea.
3: Sí, que ho sabem.
6: Christopher Nolan.
3: Sí, per moltes ganes.
6: Per mi, Odissea és compartir espai-temps amb aquesta persona, perquè penso que és pesadíssim.
0: És molt pesat. Jo l'he compartit amb ell. Bueno, un table round de 15 minuts.
6: Tu vas estar allà amb ell, eh?
0: Sí, sí.
6: Jo sempre penso en la dona. En estar casat amb aquesta persona.
0: No.
1: Un torrat.
3: Com és?
2: Casat i treballant junts, perquè ell li produeix les pel·lícules.
6: És que, bueno...
3: Molt pesat, dius.
0: Per mi li falta...

0: I artistes...
1: Avui som quatre, eh?
0: No, m'he fet aquí una graella. No, encara no he pogut posar les vostres inicials. Ja m'he equivocat. He posat la Samantha on no toca. Bueno, perquè
2: ja,
0: sempre la primera.
3: Ja perdré.
1: Home, la Samantha la
3: ja
1: primera.
3: Ja està, ja tinc el gafe i ja perdré.
0: Samantha, que és el que Natàlia, passa. Oriol, Albert.
3: La setmana passada vaig guanyar, oi?
0: Sí, la setmana passada no, fa escassos dos dies.
1: Va ser dilluns.
4: Clar, és que estem aquí tots.
3: Quina manera d'humiliar-me, no? Com lo fàcil que hagués sigut dir sí, la setmana passada,
5: sí,
3: i donar-me l'alegria completa.
5: Per tant, diu que no.
3: Has guanyat
5: aquí,
3: i t'humiliu. Clar que sí.
0: No, Samantha, jo només vull que guanyis.
3: D'acord, és veritat.
0: Ojo, perquè...
1: Bueno, gràcies, Anna, eh? Moltes gràcies per la part que em toca.
5: Està fent enemigues.
4: La que no era competitiva, m'ha dit avui a l'inici de l'hora.
0: Clar, és com
1: a dir... Jo no soc competitiva. A veure,
0: alguna cosa puc dir. No, després d'una temporada aquí amb tu treballant... Natàlia, és que ets competitiva. No,
1: la Samantha ho és molt més, estaràs d'acord amb mi.
0: No, ella li és igual guanyar.
1: Ja. Pues està tota l'estona.
3: Sort que ho has dit, Anna Polo.
1: No ho entenc perquè no ho pares de dir.
3: Perquè és remarcable que sempre perdo i em sembla graciós.
0: Crec que sou dos tipus diferents de competitives.
3: Ah, sí.
0: Competives, eh?
1: Bueno,
0: jo, les vacances que necessito...
3: A mi m'agrada competir per perdre.
0: Exacte.
3: A la gent li agrada competir per guanyar.
0: Per guanyar. Bueno, jo penso que... Mai havia competit, no. Jo he fet el concurs amb quatre concursants.
3: Va, doncs,
0: moltes gràcies
3: doncs,
0: per aquesta oportunitat.
3: Sí.
0: Suposo que el salt ara natural és a la 2CAT, amb el meu,
3: sí,
0: amb el meu programa de quizos de personatges d'actualitat.
1: Clar, un concurs per en Peter Vives i l'altre per tu. Fantàstic.
0: I un programa que durarà 7 minuts. Però bueno,
5: perfecte.
0: Ara es vol això, no?
5: Sí, sí.
1: Clar.
0: Acció, rapidesa, moviment,
1: a veure
0: dinamisme.
1: Si compten amb nosaltres, també.
3: Vinga,
1: va.
3: Vinga. Segur que sí, som-hi. Si ho projectes, passa, diuen.
0: Un programa si manifestar, que concurseu sempre vosaltres
1: sempre
0: dues.
1: Sempre nosaltres. I acabem estirant-nos els cabells.
3: Això mateix. Cada vegada.
0: Vinga.
3: Vinga,
0: va.
3: Som-hi.
5: Vinga, va.
0: Comencem, vinga. Zendaya,
3: sí.
0: Va bé? Va néixer a Oakland, Califòrnia, un 1 de setembre de 1996. És Virgo.
5: Una va dir...
0: Sota el nom complet de... Atenció, eh?
1: Sí.
0: Zendaya Marie Stormer Coleman, Zendaya Lisa Stormer Hoffman o Zendaya Julie Stormer Newman.
1: La C.
5: La saps?
1: Zendaya
5: Julie. Quina és? Has dit que
0: Newman.
5: La saps?
0: Sí,
3: Zendaya Julie Stormer Newman.
5: Sí, sí, estem aquí.
1: No la sé, però...
3: Jo també vull la de la Natàlia.
5: Doncs jo la ve.
0: Ojo, mira. Que copiar la Natàlia a vegades lo carga el diablo, eh?
4: Què queda per dir? La C?
0: La.
4: Doncs jo dic la.
5: Perfecte.
0: Doncs mira, un cendallito per tu.
3: Per l'Albert.
0: Es diu Zendaya Marie Stormer Coleman.
3: Natàlia.
1: No hi ha.
5: De moment tot va malament.
4: I fent un reel aquí, eh? Que estava fent un reel, un story.
1: Bueno, una cosa, però si has dit el que quedava.
0: La viralitat.
4: Bueno, vinga. Però de vegades no tenir criteri és superior.
0: Bueno, una no decisió és una decisió, no? Ja ho sabeu. En aquest programa aprenem, reflexionem...
1: Una mica de tot.
3: Segona pregunta.
0: Vinga, el nom de Zendaya prové de la paraula Tendai.
3: Sí, sí,
0: que en Xona, vale, que el Xona és la llengua pròpia.
1: El Xona.
0: En SH, no amics. Vale? La Xona és una cosa, el Xona és una altra. El Xona és la llengua pròpia de la comunitat Xona de Zimbabwe i Moçambic. D'acord?
3: Mm.
0: I hi ha una paraula en aquesta llengua que es diu Xona, que és Tendai, i d'aquí Tendai els pares de la Zendaya van dir Tendai no, però li direm Zendaya, vale?
3: Va.
0: És la seva història, és la seva pel·lícula i...
3: Tendai és Tendall?
0: No ho sé. Què vol dir?
5: Ara veurem. Què vol dir?
0: Tendai. La pregunta és, què vol dir Tendai, que dona origen al nom Zendaya? Vol dir pietat? Vol dir compassió? O vol dir agraïment?
1: Agraïment.
3: Pietat.
5: Jo em sumo la A, eh? Pietat. Vinga, va.
4: Agraïment.
0: Doncs és agraïment.
1: Molt bé!
4: Dos, no m'ha passat mai, això.
1: Molt bé.
0: I la Samantha, un?
3: No, jo zero. Jo he dit pietat.
0: Ah, tu has dit pietat.
3: Però ja he aplaudit igualment.
0: No, jo pensava que també havies dit...
3: No, l'Oriol i jo hem dit pietat.
5: Sí, no he sumat res encara.
1: Jo sí, que ho he dit.
4: Pobre Natàlia.
3: Bueno, no, he sigut jo.
0: La necessitat de vacances és imperiosa i encara no hem descobert si m'he equivocat formulant alguna de les preguntes, que és un dels meus clàssics.
3: Espera't, encara ens queden unes quantes que podríem esbrinar.
0: Anem per la tercera.
3: Tercera pregunta.
0: Vinga. De petita ja va entrar en contacte amb el món de l'espectacle, Zendaya, però com ho va fer? Va ser jugant a escriure les seves pròpies obres de teatre? Va ser apuntant-se al grup de teatre de l'escola? O va ser fent de taquillera per un teatre?
3: Món de l'espectacle en contacte, eh? Escrivia obres, apuntar-se al grup de teatre fent de taquillera. Escrivia obres.
5: A mi m'agrada la C, fent de taquillera.
4: Jo taquillera, dic, també.
1: Jo també taquillera.
4: Per un cop a la vida.
0: Doncs, taquillera era.
3: Home,
0: ah, un

0: Candadito.
1: Veig que estàs arrasant, Albert.
2: Sí, però és el primer cop, és sempre pel motiu.
1: Estàs arrasant, tio.
0: És un candadito per tothom.
3: Jo també estic arrasant, però per baix.
1: Sí. Jo no has sumat ni un punt,
3: estic
1: encara.
3: Estic tallant la gespa.
2: Però la jefa sempre guanya, perquè perdi el darrer.
1: No passa res.
0: Efectivament. Sí, ajudava a la seva mare a fer de taquillera.
3: Ai, que mona.
0: I va ser com va entrar allà. I després d'estar allà en el teatre i tal, ja la van pirar pel grup del teatre, una cosa va portar l'altra. I mira, una estrella mundial.
3: Veus? Que bé. Aquí projectat, que és que jo sí feia aquesta teatre.
0: Sí?
3: Pues mira, com ella.
2: Projectat.
3: Jo he pensat, com la Zendaya.
2: Però, Samantha, no t'han dit a teràpia que és dolent projectar?
3: Oh, pues mira, encara no.
0: Et diré una cosa.
3: Hauré de tornar.
0: Samantha, les dues sou Virgo. Vull dir que...
3: Veus? Per això he pensat. Segur que ho feia i no ho sabeu, eh? Segur que això no t'ha sortit al Google.
0: No.
3: Però segur que escrivia.
0: I a totes les pàgines que he entrat des del Google. M'imagines.
3: Quarta pregunta.
0: Vinga, amb quina altra estrella de Disney va protagonitzar Zendaya un anunci amb només 13 anys? Va ser amb Demi Lovato? Va ser amb Joe Jonas o va ser amb Selena Gomez?
3: Selena Gomez.
1: És que a mi també m'agrada Selena Gomez, va. Sí, sí, sí.
2: Jo també dic Selena Gomez, va. Ui, però això, crec que estem fotent la pota. Crec que
3: perquè Natàlia encara no s'ha pronunciat.
4: Doncs jo crec que diré Demi Lovato.
0: Doncs jo crec, Natàlia, que t'has equivocat, perquè la resposta correcta és Selena Gomez.
1: Home,
3: menys mal. Un Zendallito.
0: Molt bé,
1: crec que em porto dos.
2: He encertat totes, eh?
1: Ja.
4: A veure, era molt avorrit, si jo també deia Selena Gomez.
3: Porta totes.
2: Estic flipant.
1: Era per això, ho feies per això, perquè era avorrit.
4: Clar.
3: 100% d'encerts. 100% d'encerts, Albert Fernández.
2: I la més jugona, Natàlia. Perquè
4: sí,
2: si no era molt avorrit.
0: Vinga.
3: Cinquena pregunta.
0: Cinquena pregunta. Per quin paper va fer un càsting completament a cegues? O sigui, ella es va presentar al càsting, però no sabia quin paper.
3: I què fas, doncs, al càsting? No et diuen.
0: Clar. Jo he tingut accés a les imatges, però jo crec que és bueno, càsting sorpresa.
3: Com aquella dona, no?, que li diuen has de disparar, i comença tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap.
1: Aquell anunci brutal és increïble.
0: Què és això?
1: Jo ho he vist mil vegades.
0: Què acaba de passar?
1: Tap, tap, tap, tap.
0: Si no l'has vist, he de dir que és pertorbador,
1: sí,
0: perquè
1: és
0: no tens el referent, no?
3: Has de buscar el vídeo. Però tu el coneixes, aquest vídeo, no?
1: Jo és que m'he passat internet, també.
0: L'has escoltat, tat, tat, tat, al Google.
3: Sí, sí, una dona. Dona càsting, tat, tat, tat, tat, tat, tat, tat, tat, i a l'infinit.
0: Vale, d'acord. El primer que faré quan surti d'aquí.
3: Boníssim.
0: Sisena pregunta.
3: Vinga, càsting a cegues.
0: Ah,
1: no! No hem fet el càsting.
2: Estem pel càsting.
0: Sí, pel·lícules del càsting a cegues. Vale.
3: Sí.
0: Dune.
3: Sí.
0: Bueno, Dune, no? Per la gent.
3: No,
0: Dune.
3: Tu què dius que sí?
0: Spider-Man o Spider-Man, no?
3: Sí.
0: O Euphoria. Euphoria.
1: Jo diria Euphoria, va. És que vull respondre abans que l'Albert perquè tu l'encertaràs. Aleshores, jo vull jugar una mica.
3: Càsting a cegues, eh?
2: Jo crec que diré Dune, perquè em sembla que... Sí, em
4: a
2: sembla
4: mi també,
2: que
4: el... la meva primera d'això està cap a Dune.
3: Doncs jo amb l'Oriol, Euphoria.
1: Vinga.
2: Em pensa que el Villeneuve fa coses d'aquestes, no sé per què.
4: Hem deixat la B buida, eh?
3: Ja, no. Spider-Man,
2: no.
3: Què?
2: No, Spider-Man,
1: doncs
2: no,
1: era Spider-Man, doncs efectivament.
0: Era Spider-Man. Ah, Spider-Man.
2: Com a Holland i ara s'han casat.
0: Us veu, Zendaguitos, com mare i a mi, us heu bifurcat de la veritat.
1: Bifurcat de la veritat.
0: I ja està.
4: Ara sí, la 6.
0: Vinga, la 6, exacte.
3: Sisena pregunta.
0: Si no fos actriu, què li hauria agradat ser?
4: Mira.
0: Li hauria agradat ser jugadora de bàsquet o mestra, jugadora de tennis o bibliotecària, o jugadora de futbol o metgessa.
1: Ostres.
0: Tot professions que si estàs aquí a l'estat espanyol, sobretot sí,
2: clar,
0: les últimes, doncs pinten bastos.
1: Cap jugador de futbol ha volgut ser metge, també et dic. Vull dir que aquesta cosa que té la bifurcació aquesta de jugador de futbol o metgessa, només li ha passat a ella.
2: Jo dic bàsquet, però podria ser tennis perquè va fer la pel·li aquella.
3: Doncs jo dic tennis.
1: Sí,
3: va.
1: Jo diré tennis i bibliotecària, m'agrada més.
4: Jo diré bàsquet.
0: Doncs és bàsquet o mestre?
4: Va. Molt bé!
0: Oh,
4: Albert,
3: la primera que perds, Albert.
2: No, havia perdut l'anterior, la de Spider-Man.
4: Però aquesta ha guanyat.
2: Aquesta ha guanyat. No sé, Samantha, quan tornis a l'antena...
1: No, per sort has d'estar conversant el programa.
0: No me'l lies! Té aquí un pifosti al marcador. Aprofito des d'aquí per donar suport a la vegada.
3: És veritat, t'has guanyat i la Natàlia també.
2: Ja veus, l'Anna ho està apuntant, eh?
0: Jo sí.
3: Ai, Déu meu. Va. Setena pregunta.
0: Vinga, setena pregunta, va. Quina d'aquestes coses no és certa? Hi ha una que no és certa.
3: Va.
0: Vale? O bé, totes són correctes.
3: Aquesta sempre és molt confusa amb l'Anna, Albert i Oriol.
0: Ai. Zendaya és l'actriu més jove en guanyar l'Emmy com a protagonista de drama.
3: Uh-huh.
0: És vegetariana des de ben petita. va estar a punt de ser una de les protagonistes de Barbie o totes són correctes?
3: Ves, aquest és molt confús.
1: Clar, totes són correctes, sí. Perquè, si la no que no és certa, no?
3: Clar, que, ves, a mi passa això també. Dic, no és certa que totes són correctes.
1: Perquè si hi ha alguna que no és...
4: Clar, clar.
1: Jo aposto per aquesta, m'agrada.
4: Jo també.
1: Totes són correctes.
3: Jo també, totes són correctes.
1: Us estic liant jo més, eh?
2: Quin lío, tio. És vegetariana des de petita.
1: Doncs... Aquesta jo crec que és veritat.
0: Exacte, aquesta és veritat, és vegetariana des de petita. També és veritat que és l'actriu més jove en guanyar l'Emmy com a protagonista de drama. El que no és veritat...
4: Barbie.
0: És que va estar una protagonista de Barbie.
1: Per tant, l'hem encertat.
0: Caído en mi trampa.
1: L'hem encertat, sí. Perquè si diem que no és certa, no és certa.
3: Exactament, veus? És que ella mai s'adona d'això.
0: Vinga, és que ho dic, com que és l'últim dia...
1: Correcte.
0: Vamos!
1: Correcte! Correcte.
3: A execuo. Ah, no, que no l'havíem encertat.
2: Jo no.
3: És igual. Vuitena pregunta, ràpid.
0: Vinga, quina d'aquestes coses no ha dit mai? No te esfuerces tanto por encajar ni por ser diferente, esfuérzate por ser tú. La mejor manera de hacer realidad un sueño es despertarte y ponerte a trabajar. O visca l'entrellat.
3: Aquesta l'ha dit, visca l'entrellat. Ana, bueno, digue, no, ja està, no? És igual, no, aquesta, ho sabem, no?
0: Sí, ja, no cal desballar-ho. Aquesta ho dic jo. Visca l'entrellat, ho dic jo.
3: Ana, quin gust treballar amb tu. T'estimem. T'estimem.
4: Jo a vosaltres.
3: Fins l'any que ve. Ens n'anem que ve ja el Toni Marín amb el Pla B. Avui hem tingut el Genís Sabater, l'Edu Ortega... Algú més? Hem tingut de tècnics? No, eh? Vosaltres dos. El Tomàs Gómez de producció, la Marina Fernández de redacció amb l'Hector Caminero, la Natàlia Sánchez subdirigint i jo mateixa dirigint el programa, Samantha Villar. Gràcies. Demà hi tornem. Fins demà. Adéu-siau.
0: Adéu-siau.

0: Bona tarda, són les 7, comencem a Ràdio 4, al Pla B.
1: El Pla B, amb Toni Marí.
0: Què tal? Com estan? Molt bon vespre, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest dimecres en el que qui més qui menys ha tingut avui la sensació que algú s'havia deixat la porta oberta del forn. Molts punts de Catalunya han superat amb escreix els 40 graus. De fet, a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, cap a les dues del migdia han fregat els 42 graus. Unes temperatures que no són en absolut el millor marc per parlar d'incendis. I ho hem de fer, perquè un foc a Sant Quirze Safaja ha obligat a evacuar una casa de colònies, un càmping i també un centre de menors. De seguida coneixerem tots els detalls en aquest dimecres en el que obrirem el nostre programa marxant fins a Luxemburg, on es troba la seu del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea, per tal de conèixer com s'estan vivint les hores prèvies a que aquest tribunal es pronunciï sobre la llei d'amnistia. I després marxarem en directe fins a Atlanta, on a les 9 de la nit començarà l'altra semifinal entre Argentina i Anglaterra, de la que sortirà la selecció que s'enfrontarà a Espanya a la final de la Copa del Món. Avui el dia ha estat marcat justament per la victòria de la selecció espanyola davant de França. Sembla com que tota la resta hagi passat a un segon pla. És per això que avui a dos quarts hem volgut desenvolupar aquest assumpte, el futbol com a catalitzador de passions, d'alegries i de deixar enrere tota la resta. Com els deia, marxarem fins a Atlanta, on es troba la sotsdirectora del Mundo Deportivo, Cristina Cubero. Anirem fins a París a veure com porta la digestió del que van sopar ahir a la nit i saludarem també el professor de Psicologia de la Universitat de Barcelona, Macià Boades, expert justament en aquests temes. Però a banda del futbol i la calor, el dia ens ha deixat altres assumptes. Parlarem del CIS, que malgrat el cas Avalos ha tornat a engrandir la distància entre Partit Socialista i Partit Popular fins a 8 punts, tot plegat en el mateix dia en què entra en vigor l'acord signat entre la Unió Europea i el Regne Unit, que fa desaparèixer la històrica reixa que separava Espanya de Gibraltar. De tot plegat i de moltes altres qüestions en parlarem dins el nostre Pla B. Abans, com sempre, centrem l'actualitat d'aquest 15 de juliol a l'edició vespre que ens porta l'Andreu Vinyes. Andreu, què tal? Bon vespre.
2: Bon vespre, Toni.
0: Imagino molt pendents de tota l'última hora dels incendis i de més.
2: No? Exacte. Actualitzarem la darrera hora dels incendis, les hectàrees afectades i altres incidències que hem tingut durant el dia d'avui.
0: Doncs t'escoltem i després ho desenvolupem a partir de dos quarts. Tot teu. Fins ara.
2: Fins ara, Toni.
1: Edició vespre. Ràdio 4. Andreu Vinyes.
2: Bon vespre. Catalunya afronta avui el dia més crític d'aquest nou episodi de calor extrema amb els bombers desplegats a diversos incendis forestals. El més preocupant, el de Sant Quirze de Safaja. Afecta 100 hectàrees, 37 de les quals afecten els cingles de Bertí, aquest espai natural. Ja obligat a evacuar una casa de colònies, un càmping, un centre de menors, mentre les flames avancen en una massa forestal molt castigada, Querol, a l'Alt Camp, un altre foc també manté en alerta els serveis d'emergència en una zona que ja ha patit diversos incendis aquesta mateixa setmana. Protecció Civil manté activades les alertes per calor i per alt risc d'incendi en una jornada marcada per les temperatures molt elevades, la baixa humitat, un vent que pot afavorir aquesta propagació ràpida de les flames. 8 espais naturals continuen tancats per minimitzar riscos. La situació no és exclusiva a Catalunya. L'Agència Estatal de Meteorologia, l'AEMET, adverteix d'una nova onada de calor amb temperatures que podrien arribar als 44 graus al sud de la península, mentre els grans incendis es multipliquen a diverses comunitats. Des de començaments d'any, el foc ja ha arrasat més de 62.000 hectàrees a Espanya, gairebé 4.000 a Catalunya, més del doble que en el mateix període de l'any passat. Un recordatori que l'estiu ja no és només una estació, també és una emergència que cada any s'allarga més i colpeja amb més intensitat. De seguida us posem al dia de tot el que té a veure amb els incendis i altres incidències derivades. Des dels serveis informatius de Ràdio 4 i amb l'equip que fa possible aquesta edició vespre, José Gil a la realització, Elena Ramos a les vies de so, Jordi Manyes a control central. Us saludem. Ara els titulars més importants del dia amb Laura Monill. El president del govern, Pedro Sánchez, celebra la fi de la tanca de Gibraltar.
3: Que hoy estamos haciendo historia. Historia de la buena. Y efectivamente es así, porque hoy cae el último muro de Europa continental, tal y como nos recordaba el presidente de la empresa pública Traxa.
4: Sánchez diu que la demolició de la tanca de la línia de la Concepción amb motiu de l'entrada en vigor de l'acord entre la Unió Europea i el Regne Unit sobre Gibraltar tanca una ferida de 3 segles i reivindica la bona política.
2: El PSOE amplia l'avantatge sobre el Partit Popular de baròmetre del 6 i recupera gairebé 2 punts.
4: Els socialistes obtindrien un 33% dels vots davant del 25,1% del Partit Popular. Vox es manté tercer i Esquerra puja fins la 5a posició. Mentrestant, l'habitatge continua liderant les preocupacions dels espanyols i la migració passa a ser la segona.
2: Demà la justícia europea es pronunciarà per primera vegada sobre la llei d'amnistia i dictaminarà si encaixa o no amb el dret comunitari.
4: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea resoldrà els dubtes plantejats per tribunals espanyols sobre el cas del procés i el CDR. La sentència pot condicionar el futur judicial de Carles Puigdemont, però el seu possible retorn continuarà depenent de les decisions del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem.
2: De l'economia, la inflació puja una dècima al mes de juny a Catalunya i queden al 3,2%, igualant la mitjana espanyola.
4: És el tercer mes consecutiu amb estabilitat de preus, tot i la retirada de les mesures anticrisi de l'executiu central. Ángel Hermosilla, economista.
5: Sobretot en un mes com el mes de juny, en el que es van desactivar una sèrie de mesures que feien pensar d'inici que igual l'IPC seria superior a aquest 3,2%. Per tant, aquesta lectura és positiva, en el sentit que no ha anat a més.
4: En paral·lel, l'AIREF, l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal, ha millorat les previsions de l'economia espanyola i eleva el creixement del PIB fins al 2,5% aquest any, malgrat la incertesa internacional.
2: I en esports, el duel entre Anglaterra i l'Argentina decidirà el rival de la selecció espanyola a la final del Mundial. Àlex Carazo, bon vespre.
6: Bon vespre. Enfrontament de rivalitat històrica entre anglesos i argentins, el que disputaran aquesta nit a les 9 a la segona semifinal del Mundial. L'Argentina pot arribar a la segona final consecutiva, la que seria la 7a en total, i Anglaterra només ha jugat una final, el 1966. I el Joventut de Badalona anuncia el retorn de Nicolà Provítola, el base argentí, torna a la penya i signa 3 temporades.
2: Informació serveix. Comencem pel trànsit. Com se circula a aquesta hora? Bor Sánchez, hola.
7: Bona tarda. De moment, recordem, aquesta hora es manté a la Nacional 420, a l'altura de Marçà, pas alternatiu, causat un accident aquesta tarda. Encara hi ha aturades en els 2 sentits de la marxa. A l'autopista P7 ens queda un tram d'entre 1 i 2 quilòmetres de lentitud de aturades a Sant Celoni. També, a causa d'un accident, es manté un carril tallat en sentit Tarragona. I recordem també que per l'incendi de Sant Quirze a Safaja, la C1413B es manté tallada entre Centelles i Sant Martí de Centelles. Pel que fa a la mobilitat, el volum de trànsit a aquesta hora va disminuint, es va notant en general a la majoria de punts. Ens queda algunes zones encara amb molta lentitud, alguna aturada, com és el cas de la C60 Argentona en sentit Mataró, o també l'entrada de la C58 a Barcelona, entre Torre Baró i el Nus de la Trinitat. És tot. Bona tarda.
2: Previsió meteorològica per les properes hores a emet Juan Carlos Piña.
8: Demà dijous a Catalunya tindrem el cel poc ennuvolat, però durant la tarda se formaran núvols d'evolució sense descartar ruixats i tempestes al Pirineu. Les temperatures diurnes es mantindran amb pocs canvis a l'Empordà i al prelitoral de Girona i baixaran lleugerament a la resta. Màximes de 40 graus a Lleida, 38 a Girona, 34 a Barcelona i 33 a Tarragona. Així mateix, la EMET activarà l'avís per calor a tota la comunitat.
2: Les 7 i 8 minuts del vespre.
1: Edició vespre. Andreu Viñas.
2: Com us dèiem, Catalunya viu avui una jornada també complicada en aquest nou episodi de calor extrema amb diversos incendis forestals actius que mantenen en alerta els serveis d'emergència. El foc més important crema Sant Quirze, Safaja, al Moianès, mentre un altre incendi a Querol, a l'Alt Camp, també manté activat el dispositiu dels bombers. Darrera hora, Rosa Quillet, bon vespre.
9: Bon vespre. Com deies, a Sant Quirze, Safaja, al Moianès, continua l'incendi que ha començat aquesta tarda i que, segons els bombers, crema amb intensitat. Per aquest incendi, els Mossos han evacuat preventivament la casa de Colònies Can Micaló i el càmping L'Illa. Els desallotjats del càmping són ara al pavelló de Sant Quirze i els de la casa de Colònies Aigua Freda. Les persones que es trobaven al CRAE Puigdolena, tot i estar en zona confinada, s'han desplaçat pels seus mitjans al pavelló de Centelles i finalment seran acollides a hostalets de Balanyà. També s'ha demanat el confinament de diverses cases disseminades. El Centre de Comandament de Protecció Civil ha parlat per telèfon amb les cases afectades perquè es confinin i mantenen en contacte obert amb els alcaldes de la zona. Mentrestant, a Querol, a l'Alt Camp, continua també l'incendi de vegetació que ha començat aquesta tarda a la zona de Santa Maria. Hi treballen 43 dotacions, entre les quals 11 mitjans aeris. L'objectiu és apagar tots els focus. Precisament el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha visitat aquest matí la zona afectada de l'incendi d'Aiguamúrcia, tocada a Querol, i s'ha reunit amb els alcaldes dels municipis afectats. Ha parlat dels esforços policials que es fan per trobar la persona que hauria provocat els focs. Òscar Cendra és l'alcalde d'Aiguamúrcia.
10: Podem estar tranquils que s'està fent una actuació molt forta i per buscar aquesta persona no es pararà fins que es trobi i anirem fins al final. Això és el que ha dit el president, que la persona que la fa l'ha de pagar.
9: D'altra banda, sobre l'incendi de la setmana passada a Setmanat, al Vallès Occidental, la investigació del cos d'agents rurals confirma la hipòtesi inicial que l'origen del foc s'atribueix a una màquina que es va encendre de forma accidental. El foc, recordem, que va afectar més de 185 hectàrees, la majoria de zona arbrada.
2: En paral·lel, dos incendis forestals també mantenen en alerta l'Aragó i Castella-La Manxa. El més greu és el d'Urés, a Saragossa, que ja ha cremat més de 200 hectàrees i pel qual s'ha demanat la intervenció de la UME, i a Ciudad Real l'incendi ha activat el nivell 2 del pla d'emergències i obliga també a confinar diverses poblacions. Més enllà dels incendis, hi ha també altres incidents relacionats amb el vent, la calor i el que tot apunta al canvi climàtic. Comencem pel que hem conegut aquesta tarda a primera hora. 9 ferits a Olot després que aquest migdia un arbre empès pel vent hagi caigut sobre un porxo d'una casa de colònies on un grup estava dinant.
9: El ferit més greu, una monitora, ha patit algunes fractures d'ossos i està traslladada a l'Hospital Trueta de Girona. La resta, un menys greu i 7 lleus, tots ells menors, han estat atesos a l'Hospital d'Olot. Els fets han passat cap a les 3 de la tarda. El grup, integrat per una vintena de persones, 16 de les quals menors d'edat, es protegia de la calor en aquesta casa de colònies, on hi era de pas. El SEM ha activat 5 ambulàncies i un helicòpter i també un equip dels bombers. Les autoritats han demanat als pares que recullin els infants al centre cívic de Santa Pau.
2: Protecció Civil també manté activades les alertes pel pla Procicat per calor intensa de l'Infocat per l'elevat risc d'incendi forestal en el que es preveu que sigui el dia més crític d'aquest episodi.
9: Les temperatures més altes es registren al litoral i al prelitoral, especialment al Baix Llobregat i els dos Vallesos. Davant d'aquesta situació es demana extremar les precaucions, evitar l'activitat física a les hores de més calor, hidratar-se sovint i prestar una atenció especial a les persones més vulnerables. També es manté el reforç del dispositiu de bombers i les restriccions d'accés a 8 espais naturals pel risc extrem d'incendi.
2: Doncs també Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència a les zones de bany després que en el primer mes de la campanya d'estiu hagin mort ofegades 20 persones a Catalunya.
9: 11 víctimes s'han registrat a les platges, 6 a les piscines i 3 en aigües interiors. Entre els morts hi ha 6 menors d'edat, inclosos els dos germans d'11 anys que van perdre la vida aquesta setmana al riu Ter, a Manlleu. Davant d'unes xifres que qualifica de preocupants, Protecció Civil demana evitar conductes de risc, respectar la senyalització i les indicacions als socorristes i recordar que els infants han d'estar sempre sota supervisió directa d'un adult.
2: I finalment, aquesta tarda també l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que comença a preparar 2 simulacres al febrer i al setembre per preveure com funcionarien els diferents serveis essencials de la ciutat en cas que s'arribés als 50 graus de temperatura.
9: L'alcalde ha demanat als responsables d'aigua, energia, mobilitat i telecomunicacions, entre d'altres, participar al simulacre. Jaume Collboni afronta el canvi climàtic sense alarmisme, però estan preocupats per les conseqüències.
11: Sense alarmismes que condueixin al nihilisme, que jo crec que és un dels riscos que hi ha en aquest debat climàtic, de pujar tant el to i de ser alarmistes, que al final el que es provoqui és una resignació, mantenint el to, diguem-ne, i l'esperança en què es poden revertir les causes i que hem de treballar també en les causes, però que ens hem de preparar per les conseqüències.
9: L'alcalde de Barcelona ha recordat també que els efectes del canvi climàtic també són diferents en funció de la renda social.
2: I en aquest context, una altra derivada en clau més agrària, en clau més econòmica, ho veiem en la campanya de recollida de la fruita dolça, que està sent molt complicada i amb preus que no agraden als productors. La calor, a més, complica encara més les coses, segons Unió de Pagesos, Lleida, Joana Cendra.
12: L'excés de temperatura fa reduir la producció i també els calibres dels fruits. Per exemple, calculen que en peres perdrà el 40% de la collita. Tot plegat amb uns costos disparats. Narcís Poc, responsable nacional de fruita dolça d'Unió de Pagesos.
13: Tenim una collita que és complicada, la calor està complicant molt el treball amb la gent, la calor està afectant fruita i la qualitat de la fruita, i els preus d'estil no són els preus que s'esperaven pel cost de producció.
12: Segons Poc, en algunes varietats només es cobriran costos de producció. A tot plegat cal afegir les plagues i les malalties, com ara el pulgó o el foc bacterià.
1: Edició Vespre. Andreu Viñas.
2: La justícia europea dictarà demà les primeres sentències sobre la llei d'amnistia i determinarà si la norma encaixa en el dret comunitari. El Tribunal de Luxemburg respondrà als dubtes de diversos tribunals espanyols sobre l'aplicació de la norma, una resolució que marcarà també el futur processal de Carles Puigdemont, tot i que el seu retorn encara quedarà en l'aire. Núria Calà.
14: Bona tarda. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea respondrà d'una banda a la qüestió prejudicial del Tribunal de Comptes sobre les despeses públiques del procés i si aquestes van afectar els interessos financers de la Unió Europea. D'altra banda, abordarà els dubtes de l'Audiència Nacional sobre si l'aplicació de l'amnistia als CDRs acusats de terrorisme podria vulnerar la directiva comunitària en aquesta matèria, és a dir, si deixaria impunes el que l'Audiència va considerar actes terroristes de baixa intensitat. L'advocat general europeu, Dean Spielman, va emetre al novembre les seves conclusions al respecte, que tot i que no són vinculants acostumen a orientar el criteri del tribunal. D'una banda, Spielman va assegurar que el procés no va afectar les arques comunitàries i de l'altra, que la llei d'amnistia no vulnera la normativa antiterrorista perquè només incideix en fets relacionats amb el procés. A les seves conclusions va remarcar també que la norma es va aprovar en un context de normalització institucional amb Catalunya. Veurem què acaba concloent la sentència europea, que en qualsevol cas no garantirà un retorn immediat de Carles Puigdemont. Primer, el Tribunal Constitucional s'haurà de pronunciar sobre el seu recurs i el de la resta de líders independentistes, els qui el Suprem es resisteix a aplicar l'amnistia. L'alt tribunal, de fet, continua tenint l'última paraula. Cada entrada no s'espera abans de la tardor.
2: Doncs gràcies, Núria Calà. Estarem pendents de les cròniques que ens vagin arribant des de demà al matí, enviada especial de Ràdio Nacional d'Espanya, Ràdio 4. També us parlem de David Sánchez, un dia després que el germà del president fos condemnat per prevaricació, 9 anys d'inhabilitació, les parts ja han anunciat que recorreran. Sergi Bassoles.
15: Les acusacions perquè veuen les penes insuficients, mentre que la defensa de David Sánchez recorrerà esgrimint falta de proves que sustentin la condemna. Emilio Cortés.
16: Vamos a orientarlo en el sentido de que de la lectura de la sentencia no se detrae la existencia de ningún dato objetivo que pueda derrotar la presunción de inocencia del señor Sánchez.
15: De la seva banda, les acusacions, Manos Limpias ja ha anunciat que elevarà el cas al Superior de Justícia d'Extremadura, volen que s'augmentin les penes. Des de CEUIR també estan estudiant presentar-hi recurs. José María Bueno i Nouna Lozano, advocats.
17: Hubiéramos querido que a David Sánchez se le condenara también por el tercer bloque delictivo, y por la contratación y creación arbitraria de un puesto para su amigo Luis María Carrero.
18: Consideramos una gran victoria, eso sí, sabiendo que podría haber habido mayor condena.
15: Així les coses i el fet que amb dues parts, acusacions i defensa, reclamin al tribunal aclaracions vers la sentència, provocarà un endarreriment pel que fa els terminis per a presentar els recursos d'apel·lació davant de l'alt tribunal d'Extremadura.
2: També a tribunals, novetats pel cas Leire. Avui ha declarat davant del jutge de l'Audiència Nacional la presidenta del PSOE, Cristina Narbona. La dirigent socialista ha assegurat que no tenia el coneixement de la presumpta operació per desestabilitzar causes judicials de l'entorn dels socialistes i del govern. Escoltem Narbona a la sortida de la vista a l'Audiència Nacional.
19: Cuando conocí a Leire, y he dejado absolutamente claro que yo no tenía el menor conocimiento de la supuesta trama.
2: La presidenta dels socialistes ha reconegut els missatges que es va intercanviar amb l'exmilitant socialista Leire Díez el dia en què el president espanyol Pedro Sánchez va enviar una carta a la ciutadania, però ha dit que després d'això no va parlar mai més amb ella. I un capítol més en l'estira i arronsa del jutge Peinado i la defensa de la dona del president Sánchez. La defensa de Begoña Gómez ha entregat al jutjat els bitllets d'avió del seu viatge a Londres i ha recorregut el requeriment del jutge Juan Carlos Peinado perquè acrediti que el passaport només es va utilitzar per assistir a la graduació de la seva filla a Londres. L'advocat de Gómez recorda que el Regne Unit ja no segella físicament els passaports en els controls fronterers i sosté que no correspon a la defensa demostrar que no s'ha comès cap delicte, sinó a l'acusació aportant-ne les proves. Recordem que Peinado va obrir judici oral contra l'esposa del president del govern pels presumptes delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, malversació i apropiació indeguda, i li va retirar el passaport i prohibir sortir d'Espanya per un suposat risc de fugida. Bé, doncs avui també l'inici d'una nova era, us ho dèiem en titulars, així ha definit el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, l'eliminació de la tanca que feia de pas fronterer a Gibraltar i que afectava més de 15.000 treballadors transfronterers.
20: El DNI, sí, muy cómoda. Empezar y no tener que enseñarlo ni nada. Ya te digo que me siento rara.
21: Hemos pasado mucho en el pasado. Cerraron también la frontera, que tuvimos 4 años cerrados. Bueno, esperemos que sea para bien.
22: Como estábamos antes, no podíamos estar. Muchas horas de cola, mucho tiempo perdido y no avanzábamos.
2: Coneguda com la verja, la tanca, avui s'ha retirat oficialment en un acte institucional carregat de simbolisme que ha servit per materialitzar l'acord entre Unió Europea i Regne Unit vigent des d'aquesta passada mitjanit. Més detalls, Lorena Enns.
23: L'acte ha tingut lloc a la línia de la Concepción i ha consistit en retirar una part de la tanca amb una grua. Hi han assistit el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, i el ministre principal de Gibraltar, Fabián Picardo, entre altres autoritats. Una tanca que Sánchez ha definit com una ferida oberta durant dècades que es tanca avui i que per Picardo suposa una aposta per la seguretat del territori.
3: Hoy abrimos una nueva era para el campo de Gibraltar, de prosperidad compartida, como en muchas ocasiones los alcaldes y alcaldesas y, por supuesto, también el conjunto de la ciudadanía nos ha recordado.
24: Y yo creo que vamos a estar aún más seguros que estábamos en el pasado, pero de una manera más moderna, más digital, que es lo que nos pide el mundo y la ciudadanía.
23: Sánchez ha posat en valor l'acord assolit entre la Unió Europea i el Regne Unit, segons el qual Gibraltar forma part des d'aquesta mitjanit de l'espai Schengen. També s'ha referit als més de 15.000 treballadors transfronterers que fins ara havien de creuar la frontera cada dia per poder anar a treballar. Les seves prestacions com l'atur o les pensions de jubilació estaran protegides i es podran complementar amb els estàndards mínims espanyols.
2: I tot això que us expliquem té a veure el mateix dia en el que hem conegut que el PSOE recupera gairebé 2 punts i amplia l'avantatge amb el Partit Popular, un 33% dels vots en unes eleccions generals, segons l'últim baròmetre del CIS, del Centre d'Investigacions Sociològiques, que revela que l'habitatge i la immigració són les principals preocupacions de la ciutadania. Toni Conde.
25: Els socialistes recuperen 1,7 punts respecte al 6 de fa un mes, mentre que el PP retrocedeix 2 punts i se situa en un 25,1%. Vox baixa lleugerament i obtindria el 15,3% dels vots, mentre que Sumar es quedaria en el 6,1%. Esquerra Republicana puja 8 dècimes fins a arribar a un 2,7%, el que els convertiria en la 5ª llista més votada. Per darrere, si acabó la fiesta, quedaria per davant de Podemos amb un 2,6 i un 2,5 respectivament. Pel que fa als líders polítics, un 26,7% assegura que voldria Pedro Sánchez de president del govern, seguit d'Alberto Núñez Feijó, amb un 13,9%. L'habitatge és el principal problema per a un 43% dels enquestats i repeteix en primera posició, tot i que la immigració experimenta una forta crescuda del 18,9% al 23,4% i esdevé la segona principal preocupació al baròmetre. El de juliol és el primer CIS després de la condemna a José Luis Ábalos i la imputació de la directora general de la Guàrdia Civil.
1: Edició vespre.
2: Tercer mes consecutiu d'estabilitat en l'augment dels preus. La inflació puja una dècima al mes de juny a Catalunya i queda en el 3,2%, igual que la mitjana espanyola. Climent Sabater.
26: Llumigats han pressionat a l'alça la inflació per la desaparició de la bonificació de l'IVA, però l'abaratiment dels carburants ha frenat l'escalada de l'IPC, que a Catalunya ha pujat una dècima fins al 3,2, la mateixa taxa que el conjunt de l'Estat, on l'índex és el mateix des de l'abril. Bon comportament també de la cistella de la compra, que puja per sota del 2% i evita l'efecte contagi, destaca el secretari del Col·legi d'Economistes, Àngel Hermosilla.
27: Aquest segon efecte sembla que no s'està produint com s'esperava fa 2 o 3 mesos, i això és positiu, sobretot per les famílies, que veuen que el creixement dels preus de la seva cistella no estan sent massa elevats.
26: A la cistella de la compra s'abarateixen cereals, pasta, fruita, cafè i carn de porc, però els ous continuen disparats i s'encareixen un 14%.
2: Doncs en aquest sentit, l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal, l'AIREF, millora també les previsions de l'economia espanyola i eleva el creixement del PIB fins al 2,5% aquest any i el 2,1% l'any que ve. La presidenta Inés Londriz condiciona el valor d'aquestes dades a la incertesa de la geopolítica actual, com el conflicte iniciat per Estats Units i Israel a l'Orient Mitjà.
0: La situación geopolítica pues está evolucionando de una manera que no despeja las incertidumbres que teníamos.
2: També alerta que l'augment de la despesa pública pot dificultar el compliment de les regles fiscals. L'organisme atribueix aquesta revisió a l'alça a la fortalesa de la demanda interna, l'arribada de població estrangera, l'impuls dels fons europeus i unes millors perspectives dels preus de l'energia. Bé, doncs el govern espanyol també destinarà 570 milions d'euros per impulsar la participació d'empreses espanyoles en la reconstrucció d'Ucraïna, amb l'objectiu de reforçar la presència de les companyies en els grans projectes que s'obriran quan acabi la guerra. El vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha viatjat avui a Kiev, acompanyat de mig centenar d'empreses espanyoles.
4: España va a seguir movilizando financiación, conocimiento, capacidad técnica para Ucrania todo el tiempo que sea necesario para seguir afrontando los retos y construir las bases de un crecimiento y de una prosperidad sólida para los años venideros, encaminándonos también hacia su futuro acceso a la Unión Europea.
2: És previst que Cuerpo reuneixi amb les autoritats ucraïneses per promoure contractes en sectors com les infraestructures, l'energia i la defensa, en un moment en què Ucraïna també prepara el seu futur ingrés a la Unió Europea. Bé, doncs us parlàvem del context geopolític. Avui Estats Units ha dut a terme una nova onada d'atacs contra l'Iran amb l'objectiu de debilitar la capacitat de l'Iran per atacar l'estret d'Hormuz. Laura Monill, bon vespre.
5: Bon vespre. Sí, els atacs que han començat al migdia han durat 90 minuts amb l'objectiu, en paraules de les forces armades estatunidenques, de degradar encara més les capacitats militars iranianes d'atacar vaixells comercials a l'estret d'Hormuz. És la cinquena onada consecutiva d'atacs després que el president d'Estats Units, Donald Trump, donés per acabat l'alto al foc. Iran ha informat d'almenys 30 civils morts als atacs al sud del país. Ahir dimarts, a més, els Estats Units anunciaven un nou bloqueig a l'estret d'Hormuz amb l'amenaça de bombardejar infraestructures civils i amb l'objectiu, segons el president Trump, de continuar fins que l'Iran digui prou. Mentre continuen aquests atacs creuats entre Estats Units i Iran, Israel i el Líban s'han reunit avui a Roma per negociar la retirada de l'exèrcit d'Israel del sud del Líban. És la sisena reunió després de l'acord signat entre ambdós països. El ministre d'Exteriors israelià, Gideon Sar,
6: it's the only way forward, and
5: ha afirmat que Israel demostrarà bona voluntat per aconseguir la pau. Estats Units ha qualificat de productives i positives les negociacions.
2: De l'exterior també us expliquem que el virus de l'Ebola es propaga a un ritme sense precedents a l'est de la República Democràtica del Congo, dos mesos després de declarar-se oficialment l'epidèmia.
7: Segons el govern congolès, ja són més de 2.000 els casos confirmats i la xifra de morts supera els 750. L'entitat Metges Sense Fronteres alerta que s'ha convertit en el tercer brot més gran i el que creix més ràpidament de tots els registrats fins ara.
2: Avui fa 3 setmanes el doble terratrèmol que va sacsejar Veneçuela.
7: L'últim recompte ascendeix als morts a 4.700 després de sumar unes 170 noves víctimes i la xifra de ferits es manté en gairebé 17.000 persones. Unes 18.000 s'han quedat sense casa.
2: Per fer front a la catàstrofe, la Unió Europea ha aprovat aquest dimecres l'enviament de 20 milions d'euros d'ajuda humanitària extra.
7: 10 milions es destinaran a les comunitats més afectades i la resta, pendents d'aprovació pressupostària, finançaran operacions de cerca i rescat i assistència mèdica. Als Estats Units, diversos congressistes han demanat que s'aixequin les sancions al país.
2: La guanyadora de les eleccions presidencials al Perú, Keiko Fujimori, escenifica avui la victòria amb l'entrega de les credencials del Jurat Nacional d'Eleccions.
7: La candidata de dreta es retorna al fujimorisme al govern gairebé 26 anys després de la dimissió del seu pare, l'expresident Alberto Fujimori. El pròxim 28 de juliol celebrarà la presa de possessió oficial com a líder del país.
2: 2:02:08, 9 de cada 10 titulats de grau tenen feina 3 anys després d'acabar els estudis universitaris. Els més ben pagats són els graduats de Medicina i Odontologia i a la cua es troben els que han estudiat Història. Són dades del darrer informe de l'Agència per la Qualitat Universitària de Catalunya, Laura Hurtado.
7: Tres anys després de deixar els estudis, el millor salari se situa al voltant dels 3.800 euros mensuals bruts i el pitjor en uns 1.900. La majoria de contractes fixos o indefinits es troben en l'àmbit de les enginyeries i les ciències socials i les humanitats presenten pitjor qualitat ocupacional. Mercè Gisbert, directora de l'agència.
8: Catalunya té un sistema universitari que genera titulats de qualitat i així ho considera el món productiu i els ocupadors, i per tant que arribem a anar en un 98% de taxa d'ocupació, això és una molt bona notícia.
7: Segons l'estudi, els contactes ja no són la via principal d'accés a la primera feina, sinó que predomina la inserció a través de les pràctiques.
2: També us expliquem que la patronal Pimec conclou en un estudi que més de la meitat de les empreses encastades tenen dificultats per cobrir vacants per culpa d'un mercat de l'habitatge tensionat. Maria Huguet.
9: El trajecte per arribar a la feina és massa car o està mal comunicat amb transport públic o l'habitatge que hi ha a prop és massa car. Són algunes de les situacions detectades en aquest estudi amb una mostra de 400 empreses. Els llocs més difícils de cobrir són els que exigeixen una major presencialitat i en el 88% dels casos el sou és inferior als 35.000 euros anuals. L'Oriol Amat és el president de l'Observatori de la Pime de Catalunya que ha elaborat l'estudi.
10: El primer problema, habitatge car o escàs, comporta augment del cost de desplaçament. Això fa que hi hagi en les empreses doncs, menys gent disponible i el mercat laboral real es fa petit. I la conseqüència és que això afecta a la capacitat de generar riquesa de les empreses.
9: Una situació que afecta especialment els joves. Segons dades de la Comissió Europea, Espanya és un dels països on els joves destinen més quantitat del seu sou a pagar un lloguer.
2: També entitats veïnals de Barcelona alerten d'escletxes legals que podrien permetre la renovació de llicències de pisos d'ús turístic més enllà del 2028, malgrat el pla de l'Ajuntament d'eliminar-los. Clara Ontanyón.
11: La Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona creu que la patronal està preparant vies per esquivar la legislació actual. Miquel Borràs és president de la FAP.
12: A la mateixa legislació hi ha una escletxa que expressa que aquells pisos turístics que puguin justificar inversions molt altes podran demanar una pròrroga de 5 anys i seguir treballant com a pisos turístics.
11: També creuen que es presentaran moltes demandes contra la no renovació de llicències, argumentant que és una activitat econòmica consolidada. I si no ho aconsegueixen, poden concentrar usos turístics en un sol bloc i canviar altres formats, com per exemple residències d'estudiants o hostals, que en algunes zones de la ciutat sí que estaran permesos. Per evitar-ho, la FAP ha sol·licitat més inspeccions i el compliment estricte de la legislació actual.
2: Doncs també a Barcelona, un apunt final, la Comissió de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat, amb els vots a favor del PSC, Junts i Partit Popular, el reglament que regula la dotació, l'ús de les pistoles elèctriques, o Taser, per part de la Guàrdia Urbana de Barcelona a partir del mes d'octubre. Segons el regidor Albert Batlle, la normativa ha previst quan es podran fer servir els dispositius.
13: La Guàrdia Urbana requereix una eina intermèdia entre la defensa extensible i l'arma de foc que permeti actuar amb més proporcionalitat, reduir riscos i evitar lesions en situacions d'alta complexitat.
2: El mulgil, la pràctica ancestral de les dones de l'illa de Jeju, a Corea, que busquen i bussegen a pulmó lliure per recollir marisc arriscant la seva vida, inspira Mulgil, l'espectacle de dansa que s'estrena aquesta nit al Teatre Grec. Montse Soto.
14: A l'espectacle dirigit per Jin Yeop Lee, quatre tancs d'aigua són habitats per quatre personatges coreans urbans i quotidians. Són una dona embarassada que perd la seva projecció laboral pel fet de ser mare, un jove trans que lluita per ser acceptat en la seva societat, un home que treballa en unes condicions laborals detestables i una dona obsessionada per les operacions estètiques. Ells serveixen a l'espectador de metàfora de la pressió a la que ens porten les societats actuals, d'aquí que l'aigua els arribi fins al coll. Penso que aquest espectacle no és sobre la història d'una persona concreta, és més sobre com la societat pressiona la gent, és com la societat fa sentir a les persones, diu la coreògrafa coreana. En la seva estrena el 2019 a Corea, Mulgil va comptar amb refugiats africans i col·lectius minoritzats per potenciar l'autoestima dels participants. A Barcelona, a banda dels quatre intèrprets, hi participaran també quatre persones de dues entitats que treballen amb els drets dels refugiats i el col·lectiu LGTBIQ+. Mulgil es podrà veure en el marc del Grec, al Teatre Lliure, a la sala Fabià Puigcerver, avui i demà.
2: És una altra activitat del Grec que se suma a les moltes altres de tot Catalunya aquests dies d'estiu, Toni.
1: Doncs sí, efectivament, Andreu. Ganes d'estiu i ganes de Grec, eh?
2: Ganes, i tant.
1: Moltes ganes, moltes ganes.
15: Que vagi molt bé, Andreu, gràcies. Fins
2: sí,
15: demà.
2: Demà, adéu-siau.
15: Ara passen 3 minuts de 7:45. Aquí estem, Ràdio 4, la Pla B, molta cosa a fer. Avui parlarem molt de futbol, ja s'ho poden imaginar vostès. D'aquí una estona marxarem fins a París, a veure com estan els ànims després del sopar complicat, que se'ls hi va girar una mica la digestió que van tenir ahir a la nit. Marxarem fins a Atlanta, on està la Cristina Cubero, la sotsdirectora del Mundo Deportivo, i després en parlem també d'alguna manera com del futbol com a generador de catarsi col·lectiva, no? Com cosa que ens fa oblidar una mica els problemes i, si més no, per una estona, doncs ens convida a estar millor i a formar part d'una celebració que la vam veure sense cap mena de dubtes ahir a la nit. 7:33 minuts. Parlem de futbol? Doncs parlem de futbol.
16: Esports.
15: Però fem-ho bé, Àlex Carazo. Com estàs, Àlex? Bon vespre.
17: Bon vespre, Toni.
15: Després de la classificació històrica de la selecció espanyola a la seva segona final del Mundial, el rival l'hem de conèixer aquesta nit, Àlex.
17: Amb la segona semifinal, un autèntic partidàs entre Anglaterra i l'Argentina, nou duel d'una rivalitat històrica que s'arrossega des de fa molts anys per temes polítics. Precisament sobre això, el seleccionador argentí Lionel Scaloni ha volgut situar el focus en el terreny de joc.
18: És un partit de futbol, El mensaje es que es un partido de fútbol. No busquemos otra cosa, es un partido de fútbol. Y vamos a jugar un partido de fútbol contra una gran selección que tiene un gran entrenador, que lo aprecio, lo admiro mucho. Y es un partido de fútbol. Punto. No hay más que eso.
17: Si guanya l'Argentina, serà la setena final del Mundial per ells, la segona consecutiva, recordem que són els vigents campions, i Anglaterra arribaria a la seva segona final. Només una vegada han jugat una final d'una Copa del Món de Futbol, va ser el 1966, l'únic Mundial que van guanyar la selecció anglesa. La final, ja ho sabem tots, espera la selecció espanyola diumenge a l'estadi MetLife de Nova York, de Nova Jersey, de fet, després de l'exhibició de l'equip de La Fuente a nit davant de França. Per cert, l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat la instal·lació d'una pantalla gegant a la ciutat per veure la final del Mundial diumenge. Serà el districte de les Corts, just pels carrers que queden entre la Diagonal i l'Spotify Camp Nou al carrer Martí i Franquès. Més de futbol, Karim Adeyemi ja està a Barcelona. Ha volat aquesta tarda des d'Alemanya, encara no és oficial el seu fitxatge pel Barça, però ho seran les pròximes hores. Segons ha pogut confirmar Ràdio 4, Adeyemi signarà 5 temporades i el Barça pagarà al Borussia Dortmund 22 milions més 7 en variables, i l'equip alemany es guarda un 20% d'una futura plusvàlua en cas de venda. Demà passarà reconeixement mèdic i s'espera que el primer entrenament sigui divendres i la setmana vinent la presentació oficial. I també renovació al Barça, l'extrem Graham Hansen amplia la seva vinculació amb el club 2 temporades més i signa fins al 2028.
15: Com dèiem, ara d'aquí una estona seguirem parlant de futbol i anem a veure com estan els ànims tant a París com a Atlanta. Parlem, però, ara de bàsquet amb fitxatge de molt renom al Joventut de Badalona, Àlex.
17: Ja és oficial el retorn de Nicola Provítola a la penya després de 2 temporades a Badalona entre 2017 i 2019. El basc argentí torna ara a l'Olímpic als seus 36 anys i signa per 3 temporades per liderar el projecte dels de Dani Miret. Uns que surten del Barça de bàsquet i altres que arriben. Josh Nebo és el tercer fitxatge del conjunt blaugrana, pivot estatunidenc amb passaport eslové de 28 anys. Arriba procedent del Milà després de diverses temporades jugant a l'Eurolliga, també amb els Alguiris i el Maccabi.
15: I en aquesta segona setmana del Tour de França, avui etapa més tranquil·la que la d'ahir.
17: Com a mínim, en quant a recorregut i desenvolupament, aquesta etapa 11 plana amb arribada a l'esprint, però ens ha deixat, això sí, un rècord a la cursa. Enviat especial al Tour de França, Jorge Agüero, bona tarda.
19: Bona tarda, Àlex. Ha estat una etapa de rècord, efectivament, la més ràpida en la història del Tour de França, amb una velocitat mitjana de 50,9 km hora, una veritable bestiesa de ritme per al pilot. La victòria se l'ha endut a l'esprint el noruec Søren Berenskog, de l'equip 1X, s'ha imposat en la volata a la línia d'arribada a Nevers, al cor de França. La general no s'ha mogut, segueix amb Tadej Pogacar com a líder i maillot groc, aventatjant en més de 3 minuts i mig el seu principal rival i perseguidor Jonas Vingegaard. Juan Ayuso és quart en la general i manté el mallot blanc. Demà, etapa plana novament, 179 quilòmetres entre el circuit de Magny-Cours i Chalon-sur-Saône.
17: Gràcies, Jorge. L'espanyol millor col·locat a la classificació és Juan Ayuso, quart a 16 segons del podi i amb el mallot blanc de millor jove.
20: Tiene muchas probabilidades de ir ambos de la mano. Quien consiga estar en el podio
3: creo que entre Seixas, yo, Del Toro, será uno de ellos. Bueno, habrá que ver con Remco, ¿no? Pero es muy probable que vayan de la mano, así que espero tenerlo hasta París y eso significará que probablemente también esté en el podio.
17: Demà, com diem, Toni, 12a etapa del Tour de França.
15: Doncs en parlarem al respecte. Àlex, gràcies. Fins demà.
17: Bon vespre.
15: Ara 22 minuts i arribem a les 8 del vespre. Anem a Luxemburg. I ho fem perquè vostès saben, de fet ja vam arrencar la setmana pendents d'aquest dijous, demà coneixerem les primeres sentències sobre la llei d'amnistia, s'ha de pronunciar al Tribunal Superior de Justícia Europeu per d'alguna manera determinar, i aquesta és una mica la gran expectació que hi ha ara mateix, quin serà el futur de Carles Puigdemont i també de la resta de persones, perquè són unes quantes, persones que estan ara mateix a l'espera d'aquesta decisió. Marxem, com diem, fins a Luxemburg, allà tenim la nostra companya Núria Alcalá. Hola, què tal, Núria? Bona tarda.
20: Hola, bona tarda.
15: Bona tarda. Quins seran els punts principals, Núria, que abordarà el tribunal en el seu primer pronunciament sobre la llei?
20: Doncs bé, aquestes primeres sentències sobre la llei d'amnistia que dictarà el Tribunal de Luxemburg, la principal conclusió a què arribaran és determinar si la norma, si la llei d'amnistia té encaix en el dret europeu. Els magistrats es pronunciaran a partir de les 10 del matí a través de dues resolucions que respondran a les qüestions prejudicials que li van traslladar diversos tribunals espanyols sobre l'aplicació de la llei d'amnistia. Principalment, el Tribunal de Comptes, que va demanar a la Justícia Europea que concretés si les despeses públiques del procés van afectar o no els interessos europeus de la Unió Europea i, d'altra banda, els interessos financers, volem dir, de la Unió Europea i, d'altra banda, abordarà els dubtes de l'Audiència Nacional sobre si l'aplicació de l'amnistia als CDRs acusats de terrorisme podria vulnerar la directiva comunitària en aquesta matèria. És a dir, si deixaria impunes el que va considerar actes terroristes de baixa intensitat. Recordem que l'Audiència Nacional va considerar que els CDRs van fer actes preparatoris relacionats amb terrorisme, tot i que no es van traduir en cap dany material ni personal ni una vulneració greu de drets humans. Doncs bé, l'advocat general europeu, Dean Spielman, va emetre un primer dictamen, una primera opinió al respecte. Hem de recordar que les seves conclusions no són vinculants, però acostumen a orientar el criteri del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Mm-hmm. D'una banda, Spielman va assegurar que el procés no va afectar a les arques comunitàries i, de l'altra, que la llei d'amnistia no vulnera la normativa antiterrorista perquè només es refereix a fets relacionats estrictament amb el procés independentista. A les seves conclusions remarcava també que la norma en general es podia avalar el gruix de la llei d'amnistia perquè, entre d'altres coses, es va aprovar en un context de normalització institucional amb Catalunya i va ser avalat per un Parlament nacional. Veurem fins a quin punt els magistrats europeus fan seus o no aquests arguments.
15: Això ho sabrem demà, efectivament. I un cop coneguem la seva decisió, quines implicacions tindrà aquesta decisió a la justícia europea?
20: Doncs bé, el recorregut serà llarg. Veurem què acaba concloent aquesta sentència europea, que en qualsevol cas, i aquí responem a una de les incògnites principals que porta aparellada aquesta sentència, és el retorn de Carles Puigdemont. Doncs bé, el que conclogui en aquest cas el Tribunal de Luxemburg no garantirà un retorn immediat. Primer, per què? Doncs perquè el Tribunal Constitucional espera el pronunciament de la justícia europea per decidir sobre el recurs que va presentar Carles Puigdemont i la resta de líders independentistes als qui el Tribunal Suprem no els ha aplicat encara l'amnistia. Això no s'espera que passi com a mínim fins a l'octubre, és a dir, ja ben entrada la tardor. Per tant, d'una banda, i després d'aquesta sentència europea, hem d'esperar el que digui el Tribunal Constitucional sobre els recursos de Carles Puigdemont i la resta de líders independentistes, i després hem de tenir en compte que el Tribunal Suprem, que l'alt tribunal, continua tenint l'última paraula sobre l'aplicació de l'amnistia a tothom. I, per tant, encara la incògnita o l'ombra d'incògnita, doncs és llarga.
15: Lògicament, en qualsevol cas, demà sortirem de dubtes, coneixerem aquesta decisió i ho comentarem lògicament al nostre programa. Núria, molta calor a Luxemburg o no?
20: De moment, ambient molt fresc, que s'agraeix moltíssim perquè Barcelona és un forn ara mateix.
15: Ja t'ho dic jo que sí. Una abraçada. Gràcies, Núria. Quina enveja que ens fas. Molt amable. Gràcies. Fins demà.
20: A vosaltres.
15: Ara, 2 minuts, arribem a 3:15. Després tindrem ocasió de parlar amb calma sobre aquesta situació dins el nostre temps de tertúlia. Vas veure el partit d'Espanya, Dani, ahir o no?
0: Home,
15: espera, aquest micro ja ens va fallar ahir. Mira, agafa't el 3. Sisplau, ja sé que ho estic fent sobre la marxa, però és que ahir ens va passar exactament el mateix. Digues, digues.
0: Dic, entenc que la pregunta és retòrica.
15: Sí, vas veure el partit?
0: Home, vas patir molt? Soc futbolero. Esperava patir més. La veritat és que vaig patir els 10 primers minuts, perquè sí que és veritat que França amenaçava una miqueta, però a partir de l'error de França amb el penalti, llavors Espanya crec que va fer un joc molt intel·ligent. Sapiguent, jo crec que Espanya no és una selecció que ara mateix estigui al 100%, igual que sí que l'Eurocopa hi estava, per tant va fer un partit molt intel·ligent, molt ben defensa, sent molt intel·ligent en atac, i a partir d'aquí, pues, al final va ser el que va ser.
15: Jo tinc moltes ganes, d'anar a París, perquè ahir a aquesta hora parlàvem amb l'Antonio Delgado, el corresponsal d'aquesta casa a París, que estava als carrers de París, on efectivament hi havia molt de seguiment del partit. Antonio Delgado, què tal? Buenas tardes, Antonio.
21: Hola, buena tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
15: Me imagino que toda aquella alegría que se respiraba a esta hora, según fue pasando los minutos, se fue convirtiendo en un silencio atronador, ¿no?
21: La euforia, la feria que era el barrio de Lemagué, voy a ser un poco exagerado, yo creo que duró hasta la Marsellesa. A partir del penalti ya se vino abajo. Yo estaba viéndolo en un bar y yo sí sufrí hasta el final, pero porque yo soy una persona pusilánime que siempre pienso que van a ocurrir cosas malas.
15: Ya.
21: Pero la verdad es que cuando uno lee las crónicas hoy en la prensa francesa, te das cuenta de que bueno, ahora si queréis comentamos algún elogio ditirámbico de los que dedican a la selección española, pero es que seguramente fue el partido o de los más cómodos que ha tenido España en el Mundial, si lo piensas bien.
15: ¿Por qué están diciendo de la selección ahí en Francia?
21: Ellos tienen una mezcla de decepción porque aspiraban a mucho más, ellos se veían favoritos, lo decíamos ayer, y era tal cual, ellos creían que este era su Mundial, y de reconocimiento de la superioridad deportiva de la selección española. Mira, Le Figaro, lección de fútbol. Le Monde, un artículo que se llama El universo sin piedad de una roja sin defectos.
15: Caramba.
21: Con frases como estas. En Texas, los Bleus, los franceses, sí, simplemente no existieron, asfixiados por el juego de metrónomo de los españoles. España es una máquina de guerra, ha dicho Jérôme Rotten, que es el presentador del programa deportivo más popular en Francia, en la emisora RMC. Hay una expresión que se lee en muchas crónicas, que es la de que España ha surclassé a Francia. Surclassé no tiene una traducción literal fácil, es algo así como que le ha dominado totalmente, pero ajá, también que ha demostrado que está en una categoría superior, literalmente yeah, eso, surclassé. Yeah. Es decir, todo elogios absolutos, y es lo que te comentaban también ayer los fans, los aficionados, lógicamente defraudados, que habían visto en las terrazas de los bares en París la derrota francesa, diciendo que España es la horma del zapato de Francia y que incluso ya es un problema psicológico lo que tienen los franceses cada vez que se enfrentan a España.
15: Fíjate que yo le he pegado una ojeada a algún periódico francés y era un drama, ¿eh? O sea, cuando hablaban de la selección francesa, la palabra llorar la he visto en varios titulares, ¿eh?
21: Claro, también decía Le Monde, caer con estrépito de las nubes, porque ellos pensaban que este era su año, y es verdad que el juego que habían hecho hasta ahora era exuberante, y es verdad que también hay que entenderlo, ¿eh? Yo creo que todos estamos de acuerdo que los análisis de fútbol son muy resultadistas y las cosas se ven de un color u otro en función de lo que haya pasado, de quién haya marcado, y siempre hay una parte ahí azarosa en el juego. Claro. Pero el análisis que ellos hacen es que Francia sí, estaba jugando con mucha potencia en el ataque, marcando muchos goles, demostrando la artillería que tiene delante, pero es que no había jugado contra ningún equipo serio hasta ahora.
15: Yeah.
21: Que Marruecos no era tan fiero como lo pintaban, y que en el momento en el que ha tenido un equipo hecho delante, pues se le han saltado las costuras. Y es verdad que es que ayer a los delanteros que prácticamente ni se les vio. Yeah. Es que los jugadores que habían impresionado hasta ahora, es que parece que ni jugaron.
15: ¿Cómo veis la temperatura en París ahora, Antonio?

0: una altra emoció.
1: Està ple de botiguetes d'aquestes, perdonem l'expressió, de paquis, que venen souvenirs, samarretes, etc etc, i banderes de països. Llavors han vengut banderes de Portugal, de Marroc, banderes espanyoles. No s'ha vist mai una bandera francesa.
2: Ja veus.
1: I és una cosa curiosa, perquè és el primer component de turisme que rebem, és el país estranger amb qui tenim més intercanvis i tal. Però hi ha com un buit d'imatge conceptual entorn de França, que jo, que sóc francòfil, em sap greu, diguem-ne, però això és igual, però que és curiós, eh? Perquè mostra un canvi que hi ha hagut a la cultura d'aquest país.
0: Clar, fixa't que... Fixa't. Hola, Álvaro, bona tarda. L'Álvaro avui no s'està podent contenir, eh? No, jo crec que hem trobat... No, cap problema, faltaria més. Deixa'm que saludi abans, ho dic perquè sempre saludo per ordre d'arribada, la Gisela Navarro. Com estàs, Gisela? Bon vespre.
3: Bon vespre.
0: És interessant perquè ja aquí a Espanya també passa, no? El tema de la com dir-ho, de la literatura del titular esportiu, però el que acabem d'escoltar de França ens supera amb escreix, no?
3: Totalment. Soc molt... O sigui, no soc la persona avui vostra, perquè és que no m'agrada gens el futbol. Vaig veure el partit perquè estava posat de fons a casa. No, o sigui, no entenc, no m'agrada. No... Però, evidentment, li reconec aquesta capacitat d'incidir en l'emoció de la gent i moltes més coses, eh? Ja. A part de la capacitat del propi esport, no? que té moltes, però el futbol en concret. Però no us puc fer cap comentari, diguéssim, que us impacti, perquè és que no hi entenc.
0: Hola, Neus Monté, què tal?
4: Bon vespre.
0: Bon vespre, Neus. Què, vas veure el partit o no?
4: Jo el vaig veure a batzegades perquè tenia un sopar de feina, però tots estaven pendents del resultat i anaves mirant imatges com podies. A mi, jo soc futbolera i la veritat és que em cridava l'atenció. Era un partit del voltatge, no?, des de molts punts de vista. I això que comentaves dels titulars, precisament aquest matí també amb una altra persona ho comentàvem, que quin dramatisme, no?, pel que fa als titulars dels mitjans francesos. Suposo que confiaven o tenien molt coll avall que passaven l'eliminatòria, no?, que es classificaven per la final. No ha estat així. Doncs, bueno, a vegades passa això.
0: Va, Álvaro, ara sí. Álvaro, bonejam, com estàs? Bona tarda. Has patit avui, però, eh?
5: He patit una mica,
0: has
5: sí.
0: Has patit una mica, has patit
5: una mica. Per no poder parlar primer.
0: Vinga, doncs ara ja pots parlar tot el que vulguis.
5: No, però sí que el tema de l'emoció, doncs és evident, no? El futbol provoca emocions, l'esport en general, eh? Però el futbol més, perquè és l'esport rei poder, no?, en el nostre entorn, i em sobta els titulars de la premsa francesa.
0: Per què?
5: Perquè li posen molta literatura, no? Sí. Quasi, són quasi poètics, no? Sí. Volen no? Tenir profunditat literària.
0: 100 titulares deportivos i una canció desesperada, perquè són, sí, molt Neruda, aquests titulars.
5: Sí. Jo crec que aquí la premsa d'aquí és una mica més bàsica. Sí. No? O almenys m'ho sembla.
0: Bàsica, més periodística.
1: Bueno, sí, diria jo. Els periodistes d'aquí són menys literaris que els periodistes francesos.
0: Sí, Déu-n'hi-do. Sí, sí. Bé, no sé què pensa la persona que ens acompanya, a l'altre costat del fil telefònic, perquè justament aquesta qüestió que deia la Gisela, diu, jo no entenc de futbol, però reconec la capacitat d'incidir en les emocions que té el futbol. Això és una cosa que sap molt bé la persona que ens acompanya ara mateix. Ell és professor de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona i autor d'algun estudi que va justament en aquesta línia. Macià Boades, què tal, senyor Boades? Bon vespre, bona tarda.
6: Hola, què tal? Gràcies per convidar-me.
0: Home, al contrari. És interessant, eh? El catalitzador en el que esdevé el futbol, realment, en el que la gent se n'oblida de tot i passa a formar part d'aquesta eufòria col·lectiva que vam viure ahir a Barcelona, per exemple. A Barcelona, a tota Espanya, vaja, no?
6: És tot un tema. A mi sempre m'ha fascinat. Jo he jugat a futbol també molts anys i sempre em fascinava que gent que era molt, diguéssim, normal fora del camp, molt tranquil·la, a sobre el camp se li girava totalment, diguéssim.
0: O a les grades també passa això. Oh, no?
6: Exacte, això anava a dir, no només a sobre el camp, sinó també a les grades. Si el futbol d'alguna manera és un d'aquests contextos on la gent es permet alliberar emocions, no?
0: Com s'explica això?
6: Socialment acceptat, diguéssim.
0: Com s'explica això? Perquè vostè ha estat estudiant el tema, efectivament, no?
6: Sí. Jo, de fet, tinc un estudi que em vaig entretenir a mirar dades sobre esports, on vaig veure que els equips que normalment rendien pitjor tendien a fer més faltes de les que cometien.
0: Ahà.
6: Els que perden fan més faltes, ja. Tant a futbol com a hoquei, sobre gel, com a bàsquet. Vull dir que sembla ser bastant universal.
0: Vaja.
6: Però crec que a vosaltres us interessa més la part social, no? La part, sí, diguéssim, de...
0: Home, la part social interessa, però deixa'm dir-li que com tinc aquí un grup de malalts

0: Alguns, no tots, del tema sí, sí. esportiu, el Dani m'està posant cares, Dani.
1: Qui... És que qui trenca aquesta màxima que acaba de dir és Itàlia, perquè Itàlia ha guanyat molts títols fent Correcte. Faltes i fent el que històricament es coneixia com el gol del coix.
2: Joan Botella, catenaccio, sí, sí.
0: Joan Botella crec que vol dir alguna cosa. No,
3: simplement que encara no hem arribat a parlar d'Argentina.
0: Exacte.
3: On la qüestió futbolística...
0: No, Argentina...
3: És l'únic que uneix els argentins.
0: Perdó, d'això, Macià, se n'ha parlat molt en els últims dies, no? Es deia que tant Argentina com Gran Bretanya tenen aficions molt passionals i hi havia una certa expectació. A veure què podia passar amb el partit d'aquesta nit, no?
2: Home, a més, són dos països que tenen història entre si. Hi ha una rivalitat històrica, sí, sí, sí. I l'ho dit, com que és un context on, diguéssim, la gent s'ho permet, també hi ha, diria que un fenomen de contagi social, vull dir que... No, he vist la pel·lícula Hooligans of Green Street amb en Elijah Wood, amb Frodo, que fa de periodista infiltrat en hooligans anglesos.
0: I què passa?
2: S'infiltra el grup de hooligans del West Ham. I ell, al principi, és un periodista que vol investigar el fenomen i al final acaba convertit en un hooligan més.
0: Clar.
2: I crec que això reflecteix molt bé una mica aquest fenomen, no? És com que la gent es deixa emportar, es contagien els uns als altres, diguéssim, això s'envalentonen, no? I la cosa acaba escalant.
0: Alguns els hi passa això conduint, també, no? És a dir...
2: Sí.
0: No, però s'assembla una mica, no? Aquella gent que la veus que es transforma quan condueix i després torna a baixar del cotxe i torna a ser una persona com cal, no? Però efectivament hi ha gent que li passa això. Escolta'm, un dia ha de venir. Un dia al setembre el convidarem que vingui un dia al nostre programa i parlem amb calma de tot això, perquè em sembla interessantíssim.
2: Sí, sí, sisplau, tinc moltes coses a dir sobre això.
0: Va veure el partit vostè o no?
2: El vaig veure.
0: Se ho va passar bé?
2: Sí. Passa que per ideologia sóc, diguéssim, una mica imparcial en un França-Espanya, diguem-ho així. Però va ser un gran partit i Espanya va guanyar merescudament.
0: Molt bé.
2: Me n'alegro.
0: Li agraeixo que hagi estat amb nosaltres, professor, i insisteixo, el convidem al setembre i un dia en parlem amb calma d'aquestes qüestions. Moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres, quan vulgueu.
0: Macià Boades, professor de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona, i aquesta nit, l'altre partit, no neus?
4: Ara venint cap aquí, precisament m'he fixat en la quantitat de persones amb samarretes d'Argentina que he vist pel carrer, nois i noies joves, que no m'ha semblat que tots fossin argentins, no. Per tant... Bueno, i aquesta moguda...
0: L'efecte Leo Messi crec que té a veure.
4: Sí, segur que sí.
5: D'Anglaterra no he vist ningú.
4: No, exacte, però a Argentina és moltes.
0: És que arriben una hora després. Ho sento.
5: És de cunyau.
1: Tenim un efecte platillo.
0: El divendres sí, la resta del dia no. Què us sembla que pot passar? Digues, Gisela.
6: Jo ho tinc claríssim. Tinc com un...
0: Tens una visió.
6: Una visió.
0: Ah, molt bé.
6: Us he dit que no entenc de futbol, o sigui, no sé si són bons, dolents... Jo tenia clar que ahir guanyava Espanya i estic segura que avui, és avui, no?, el partit, guanya Anglaterra.
0: Sí?
6: Que no és que m'agradi més...
0: Sí,
6: no és que m'agradi més ni menys ni Argentina, de veritat, no tinc cap... Però tinc, no sé,
1: un pàlpito.
0: Voleu que fem una cosa...
6: Hi ha alguna lògica? No ho sé.
0: Un segon, voleu que fem una cosa molt xula? Anem a Atlanta? Anem a veure com està l'estadi en aquests moments en el que d'aquí a una hora començarà el partit. Tenim allà una bona amiga, la sotsdirectora del Mundo Deportivo, Cristina Cubero. Què tal, Cristina?
7: Què tal? Com esteu? Doncs mira, tots rodejada d'argentins que han pagat molts diners per estar aquí,
0: clar,
7: per estar aquí a l'estadi. M'estaven explicant ara que una parella havia pagat 4.500 euros per estar aquí, 5.000 dòlars. Cada entrada és una bogeria, de veritat. O sigui, el que arriben a pagar els argentins per seguir la seva selecció, ja sabeu que els preus de les entrades del Mundial estan pels núvols.
0: Clar, clar.
7: Per la final ja s'estan pagant 8.000 euros, imagina't.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Escolta'm, què et diu el cos a tu, Cristina? Perquè aquí ara estàvem fent ja una petita travessa que si guanya Anglaterra o guanya Argentina. Tu el cos què et diu?
7: Jo, el cap em diu que guanyarà Anglaterra. Crec que té millor selecció com selecció. Però, clar, Argentina té el Leo Messi, que és el millor jugador del món. Llavors, pots passar qualsevol cosa. Depèn de si el partit es porta a l'emocional, que això té molt per guanyar l'Argentina, no? Que Anglaterra és més freda i confia més en el talent del Bellingham i del Harry Kane, que estan molt bé en aquest Mundial.
0: Escolta,
7: o sigui, m'és igual, perquè el que sigui, la selecció que arribi perdrà contra Espanya, jo sí que és igual. Jo avui els estic dient, bueno, a veure quina selecció vol arribar a la final perquè guanyi Espanya.
0: Val, jo anava a preguntar justament qui li convenia més a Espanya, si Anglaterra o Argentina. A tu t'és igual, no?
7: Li convé més a Anglaterra. Ja. Li convé més a Anglaterra. Però tal com està la selecció espanyola, d'haver de jugar al futbol que ens agrada a nosaltres, fent que és un equip, de veritat. La resta són seleccions. Espanya és un equip i té un talent descomunal.
0: Com la Cristina Cubero, que té un talent descomunal que la porta, per exemple, avui, està a Atlanta seguint amb atenció aquest partit. Cristina, sempre és un plaer saludar-te. No et vull embolicar més perquè deus tenir moltíssima feina. T'envio un petó enorme des de Barcelona i t'has lliurat de tenir una temperatura avui molt desagradable, deixa'm que et digui.
7: O sigui que... Doncs aquí estic dintre de l'estadi de Colló d'Arlanda, que és preciós, amb jaqueta. O sigui que
0: amb jaqueta, caram. Sí. Moltes gràcies, Cristina, un petonàs.
7: Us estimo, Pol. Ciao, ciao.
0: Igualment. 30 segons i les 8. Vaja, la Cristina va una mica en la mateixa línia que deia la Gisela. Tu, Neus?
4: Jo diria que Argentina, sí.
0: Álvaro, tu què dius?
5: Jo també, Argentina. Crec que té possibilitats de guanyar. L'altre dia va fer al final un sorpasso, perquè al final del partit va marcar 3 gols i va ser una mica així, però és que té aquesta capacitat.
0: Joan?
3: Des del punt de vista egoista, si Argentina passa, els seguidors d'aquí estaran dividits.
0: Yeah.
3: Perquè Espanya és Espanya, però Argentina juga al Messi... és de gent de casa i tal, no? O sigui, per la salut mental de la població...
0: Millor Anglaterra.
3: Millor que passi a Anglaterra, si d'acord amb la Gisela.
0: No? Molt bé. I tu, Dani, què dius?
1: Com diuen els gallegos, Argentina és més trampolleira, fa més trampinyes, Anglaterra és un futbol més pur, que ens aniria més bé. Amb tot, la final amb Argentina seria el guanyador de la Copa Amèrica i el guanyador de l'Eurocopa a la final del Mundial. Tindria el seu sentit. És la finalíssima que ja s'estava plantejant des d'un punt de vista comercial, que Argentina va declinar a jugar perquè no volia perdre davant d'Espanya.
0: Llegia avui, crec que era La Vanguardia, perquè sabeu que el futbol no és el meu fort, però he al·lucinat amb els resultats de la selecció espanyola. Porta 36 partits, crec que és, sense perdre. Mira, l'he trobat. 37 partits sense perdre, campiona olímpica i d'Europa. És a dir, que si realment, a més, afegís el palmarès, aquest campionat del món, déu-n'hi-do la trajectòria, no? En fi, seguiríeu parlant de futbol, eh?
4: I tant.
0: Bueno, doncs em sembla que no.
4: Ah, ja està.
0: Em sembla que no, perquè tenim molts altres assumptes a la taula del Pla B. Ara de seguida ens endinsarem, doncs, amb tot plegat, però abans, ja ho sabeu, són les 8 i un minut, toca fer un resum informatiu d'aquest dimecres 15 de juliol de 2026. Avui de nou amb Laura Monill. Hola, Laura, què tal? Bon vespre.
8: Bon vespre, Toni.
0: Hi ha una notícia duríssima, no?
8: Sí, i és que una dona i els seus dos fills menors han mort aquest dimecres ofegats a la presa de Roncal, al riu Esca, a Navarra. Els serveis d'emergència s'hi han desplaçat amb diverses dotacions, un helicòpter medicalitzat i ambulàncies, però no han pogut salvar-los la vida. La Guàrdia Civil ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies en què s'ha produït el succés. D'altra banda, a casa nostra, Protecció Civil ha fet una crida a extremar la prudència a les zones de bany després que en el primer mes de la campanya d'estiu hagin mort ofegades 20 persones a Catalunya. 11 víctimes s'han registrat a les platges, 6 a les piscines i 3 en aigües interiors. Entre els morts hi ha 6 menors d'edat, inclosos els dos germans d'11 anys que van perdre la vida aquesta setmana al riu Ter, a Manlleu, on a aquesta hora, per cert, s'està fent un minut de silenci en record de les víctimes. També hem de mirar a Olot, on 13 persones han requerit trasllat hospitalari després que un arbre hagi caigut sobre el porxo d'una masia de Batet de la Serra, al terme municipal d'Olot, a la comarca de la Garrotxa. L'accident s'ha produït aquest migdia mentre un grup de monitors i infants s'hi aturava per dinar durant una excursió. El sistema d'emergències mèdiques ha atès les 22 persones del grup, format per 6 monitors i 16 menors. Una monitora ha resultat ferida greu i ha estat evacuada en helicòpter a l'Hospital Trueta de Girona. La resta de ferits, un menor menys greu i 11 persones amb ferides lleus, han estat traslladats a l'Hospital d'Olot. Les primeres investigacions apunten que una forta ratxa de vent ha fet caure l'arbre sobre la taulada del porxo. Més qüestions. Catalunya viu avui la jornada més complicada d'aquest nou episodi de calor extrema, amb diversos incendis forestals actius que mantenen en alerta els serveis d'emergència. El foc més important crema a Sant Quirze Safaja, al Moianès, mentre un altre incendi a Querol, a l'Alt Camp, manté activat els dispositius dels bombers. A Sant Quirze Safaja, com dèiem, l'incendi ha cremat fins ara unes 97 hectàrees. Per aquest foc, els Mossos han evacuat preventivament la casa de colònies Can Micaló i el càmping L'Illa. Els desallotjats del càmping són ara el pavelló de Sant Quirze i els de la casa de colònies Aigua Freda. Les persones que es trobaven al CRAE Puig d'Olena, tot i estar en zona confinada, s'han desplaçat pels seus mitjans al pavelló de Centelles i finalment han estat acollides a hostalets de Balanyà. També s'ha demanat el confinament de diverses cases disseminades. El Centre de Comandament de Protecció Civil ha parlat per telèfon amb aquestes cases afectades perquè es confinin i mantenen contacte obert amb els alcaldes de la zona. Mentrestant, a Querol, a l'Alt Camp, continua l'incendi de vegetació que ha començat també aquesta tarda a la zona de Santa Maria i treballen 43 dotacions, entre les quals 11 mitjans aeris. L'objectiu és apagar tots els focus. I fem un darrer punt de l'àmbit internacional. L'Assemblea Nacional Francesa ha aprovat definitivament la llei que regula el dret a l'ajuda per morir.
9: Votant 561, exprimé 532, majorité 267.
8: El text autoritza l'eutanàsia i el suïcidi assistit per pacients amb malalties greus, irreversibles i amb un patiment insuportable. La norma ha tirat endavant amb 291 vots a favor i 241 en contra després d'un llarg recorregut parlamentari iniciat l'any passat i marcat pels successius vetos del Senat.
0: Gràcies, Laura. Fins després.
8: A tu, fins ara.
0: 8 i 5 minuts, actualitzem ràpidament informació. Marxem fins a l'EMET. Temperatura de cara als propers dies, ens explica Joan Carles Pinya. Bona tarda, Joan Carles.
10: Bona tarda, què tal? Demà dijous a Catalunya tindrem el cel poc ennuvolat, però durant la tarda se formaran núvols d'evolució sense descartar ruixats i tempestes al Pirineu. Les temperatures diurnes es mantindran amb pocs canvis a l'Empordà i al prelitoral de Girona i baixaran lleugerament a la resta. Màximes de 40 graus a Lleida, 38 a Girona, 34 a Barcelona i 33 a Tarragona. Així mateix, l'EMET activarà l'avís per calor a tota la comunitat. És una informació d'EMET.
0: Gràcies, Joan Carles. I ara parlem del trànsit. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
11: Bona tarda. Doncs a aquesta hora ja poques complicacions pel que fa a la mobilitat. Únicament recordar algunes incidències. En el cas de la Nacional 420, a l'altura de Marçà, de moment, recordem, es dona pas alternatiu després d'un accident d'aquesta tarda i encara algunes aturades en els dos sentits de la marxa. I recordar que tenim encara dues carreteres tallades pel darrer incendi forestal d'avui, el de Sant Quirze de Safaja. En aquest cas es manté tallada la C14-13B entre Sant Martí de Centelles i Centelles i també la BB-1341 a Sant Quirze de Safaja mateix. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Gràcies, Eduard. Bona tarda, senyores i senyors, les 8 i 6 minuts.
12: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Veneçuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia aviso amb el 02076 o entra a comitèemergència.org.
0: Això és el Pla B, això és Ràdio 4. Avui comentem l'actualitat amb el periodista i consultor en comunicació Dani Guillem, amb la portaveu del grup municipal de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Neus Munté, amb Álvaro Benejam, membre del comitè executiu del Partit Popular de Catalunya, Gisela Navarro, diputada del Partit dels Socialistes al Parlament de Catalunya, i el catedràtic emèrit de Ciència Política de la Universitat Autònoma, el professor Joan Botella. Al nostre inici, Dani, parlàvem d'aquesta sentència que demà coneixerem del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre el futur de Carles Puigdemont. És veritat que expectació hi ha tota al respecte, la qual cosa, i l'altre dia ens ho van explicar, no significa ni de bon tros que s'hagi acabat el recorregut judicial de Carles Puigdemont i la resta de persones que estan afectades, no?
1: Efectivament, el que sí que espero de la sentència de demà, tot i que no ha de ni avalar la constitucionalitat, per això és feina del Tribunal Constitucional, tampoc ha de dir si s'ha d'incloure o no s'ha d'incloure la malversació, tot i que el que digui sí que pot tenir una influència en aquest sentit. El que jo espero de la sentència demà del TJUE, del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, és que sigui aquella primera fitxa de dominó en aquells circuits que quan tires la canica tot caigui pel seu propi pes i trigui més o trigui menys, ja podem tornar a una situació de normalitat absoluta on, per exemple, es pugui aplicar la llei d'amnistia que s'ha fet en d'altres països de la Unió Europea i no ha passat res i ha sigut plenament constitucional i ha sigut ajustada al dret europeu, i això sí que no poso un dubte que demà ho dirà la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que dirà que s'ajusta al dret europeu, i que sigui això, que sigui la primera carta, la primera fitxa de dominó, i que a partir d'aquí vagin caient totes amb normalitat, que és el que no està passant fins ara, i no és per la ciutadania, és tot per la justícia espanyola.
0: Què penses, Neus?
4: Sí, jo diria, com agafant el fil del que dèieu, expectativa molta, certeses, si es pot dir així, alguna, perquè jo també confio que hi hagin bones notícies, en el sentit que ja avançava l'advocat de la Unió Europea, i per tant que es confirmi aquesta adequació efectivament de la llei d'amnistia al que seria, doncs, la normativa europea, però també altres incerteses, perquè una cosa són els tribunals europeus i efectivament altres coses són els tribunals de l'estat espanyol, no? I per tant, això no suposarà més enllà de que puguem tenir aquesta, doncs, bona notícia d'una confirmació d'una adequació de la llei d'amnistia i, per tant, doncs, efectivament, que la prevaricació quedi fora, etcètera, etcètera, però després falten encara alguns passos perquè aquestes fitxes del dominó caiguin i realment tinguem, doncs, una normalitat que ja hauríem de tenir fa molt de temps, tot sigui dit, i que impliqui, doncs, que les persones que no poden tornar puguin tornar i, per tant, això sigui, doncs, una normalitat. Em refereixo a que, per exemple, faltaran després els pronunciaments del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem, que, per exemple, ha de retirar les ordres de detenció, no? Encara estan vigents. Per tant, jo diria que sóc optimista, però amb precaució, i crec que caldrà encara temps i paciència, però el que necessitaríem és que aquest temps fos el més breu possible, perquè aquesta normalitat la necessitem des de molts punts de vista, des d'un punt de vista humà, des d'un punt de vista polític, des d'un punt de vista de normalitat democràtica, sincerament.
0: Álvaro, segueixes tu?
5: Sí, sí. Jo també sóc optimista, però en sentit contrari. I perdoneu-me, però jo crec que aquesta normativa, sense haver-me estudiat el tema, ni la normativa europea, ni l'espanyola, ni res de tot això, ni els termes de l'amnistia. Però crec que no tindria de ser possible que fos legal segons la normativa europea. Jo sóc el primer que m'agradaria que tot aquest tema, o sigui, que passa pàgina de tot aquest tema, passa pàgina de tot aquest tema. Però per mi el preu no ha de ser fer amnisties. Per mi no és. A mi, que la gent pagui pels seus delictes o per les coses que es consideren delicte, en aquest cas s'han considerat delictes, algunes de les coses que es van fer al procés durant el 2017-18 i tal, doncs, o sigui, animadversió contra aquelles persones no en tinc. I jo crec que intentant fer valdre uns ideals que per mi, doncs, que no comparteixo i que per mi eren equivocats. Però sí que és veritat que, des del meu punt de vista, van retorçar la llei en alguns casos i per això van ser, doncs, encausats. El senyor Puigdemont va decidir marxar per no fer front a aquestes qüestions. Altres es van quedar aquí i ho van fer. I alguns van pagar un preu judicial, no?, amb la justícia. Després alguns han sigut amnistiats, cosa amb la qual jo no estic d'acord, i en el cas del senyor Puigdemont, doncs, veurem què diu la justícia, però jo crec que si val per uns, val pels altres, i el senyor Puigdemont hauria de pagar el que va fer.
0: Gisela, què dius tu?
13: Bueno, jo reprenc d'alguna manera les opinions, no, del Dani i de la Neus, perquè em trobo més alineada amb el que han dit. Crec que l'amnistia és una llei que està més que demostrada que és constitucional i que a més ve a portar convivència, una convivència que a Catalunya necessitem. Per tant, jo confio
6: que ja ho ha dit, no? Ja s'ha dit que aquest informe primer de l'advocat creia aquesta tendència, no, de les peces del dominó que deia també el Dani, i que és veritat que encara queda un llarg camí i que hi ha moltes peces que s'han d'alinear, però crec que estem en una tendència i que molta gent al carrer se sent còmode amb aquesta tendència que la necessitem.
0: Joan Botella, què dius?
3: Difícil afegir res més, no? El que sabrem demà és hi ha una bifurcació de camins i per quin dels dos anirem. Demà no es resoldrà res i falta bastant perquè se resolgui en un sentit, diguem-ne, positiu, excusi'm l'expressió, perquè si és en un sentit adversari els recurrents, el camí és més curt. Jo crec que les societats saludables han de digerir els seus problemes i una forma de fer-ho és aquesta. A més, és una qüestió d'opinió, de ritmes, de si la fórmula és o no és, i aquí cal reconèixer objectivament que encara que jo no em senti especialment implicat en el món independentista, home, que algunes sentències van ser una mica exagerades. És a dir, implicar, per exemple, certes associacions en accions terroristes perquè un turista francès va haver d'anar a peu a l'aeroport de Barcelona, va tenir un infart i va deixar aquest món, diguem-ne, és una miqueta traïdor per los pelos. I com això, algunes altres coses. Parlant objectivament i parlant tranquil·lament amb membres destacats del poder judicial, tots reconeixen que van assumir un paper d'avantguàrdia en la lluita contra els independentistes i que potser no els hi tocava, que ho van fer perquè altres àmbits polítics, altres àmbits institucionals no s'hi havien oposat i llavors ells eren l'última línia, diguem-ne, de protecció de la cometes espanyolitat, no? I això ho reconeixen, eh? Jo crec que hauríem de ser capaços de tenir una discussió menys dramàtica, menys tensa sobre aquesta cosa. Té un problema, això, que és el rebot polític directe. El grup parlamentari de Junts viu, tant en el Parlament espanyol com al Parlament de Catalunya, una situació de tensió. Ha d'acostar-se a les dretes espanyoles, bueno, els hi surt de l'ànima en moltes votacions, en algunes no, però no poden vincular-se en els que han dit pestes de Puigdemont i els seus companys que estan a Bèlgica. Per tant, diguem-ne, la latitud estratègica en què es pot moure Junts en els propers temps, i no són mesos, està molt reduïda. I això és una mala senyal. Junts necessita saber què són. Junts necessita saber si són un partit de dretes, si no són un partit de dretes, si apleguen gent d'un cantó o gent de l'altre, etcètera, etcètera, no? I aquí veig que la senyora Monté, diguem-ne, somriu entusiàstica. Jo tinc una bona amiga que està a la màxima direcció de Junts, que és la persona menys de dretes que conec. Per tant, Junts, en el seu esforç de plegar molta gent, en va plegar molta, molt variada i molt diversa. Jo crec que aquí hi ha un problema, diguem-ne, que Junts ha de resoldre, que mentre la incògnita del Tribunal de Justícia Europeu no estigui aclarida, li costa molt a Junts saber per on va.
0: Ha demanat la paraula al Dani, però home, amb tanta referència a Junts...
6: Sí, per al·lusions, no?
0: Sisplau.
6: No, jo coincideixo amb alguna de les coses que diu el senyor Botella. Sobretot, quan parlava de que hem d'intentar viure-ho sense dramatisme, jo estic d'acord, però clar, estem a l'any 2026, l'any que ve farà 10 anys, no? Del 17, val? I viure-ho sense dramatisme es podrà fer més fàcilment quan certes ferides estiguin tancades, i una d'aquestes ferides més grans, almenys per la gent de Junts i per gent que no és de Junts però que també se sent, doncs, propera, que és el retorn del president Puigdemont i de la resta de persones que estan a l'exili. Això és una qüestió òbvia i bàsica perquè forma part d'aquesta normalitat que no tenim. No pot ser que a aquestes alçades i 9 anys després, doncs, aquestes persones no hagin pogut, doncs, retornar, diguem-ne, a casa seva, quan entremig hi ha hagut una llei que no va ser fàcil, no?, tampoc arribar-hi en aquesta llei d'amnistia, que efectivament jo també penso que és plenament constitucional. Dit això, clar, jo ara quan parlava de Junts pensava la convergència que jo vaig conèixer i en la que jo també vaig militar, també era un partit que estava conformat per persones de sensibilitat molt diverses, i de fet el nom per això, no?
4: nom de Convergència. Ara, a Junts, ara mateix, existeixen tres corrents ideològiques, no? Que això abans no ho teníem, amb altres formats, però ara Junts té tres tendències, tres corrents ideològiques. I la socialdemòcrata és la majoritària, perquè és a la que pertanyen més associats i associades. També és a la que pertanyo jo. Per tant, per mi un partit, i déu-n'hi-do, la gent que està a l'espai d'esquerres, que és l'altre, i el tercer és l'espai liberal, no? Que potser seria el que es podria considerar més de dretes, però tinc companys que estan a l'espai liberal i que no tenen cap plantejament que jo consideri massa de dretes. Vull dir que reia o somreia, perquè per mi no és un partit de dretes Junts, en tot cas, la dreta per mi és una altra cosa i tampoc tenim potser a nivell d'estat una dreta doncs, molt homologable amb certes dretes europees, és igual. Però sí que és veritat que hi ha per buscar punts en comú, amb el que deies i amb tot el respecte i afecte. Sí que és veritat que hi ha una pulsió i que hi ha una tensió que dificulta el dia a dia, però no crec que sigui tant una indefinició ideològica, sincerament ho penso, és la meva opinió, sinó doncs, que patim doncs, també l'impacte d'aquesta situació. Al final, el president Puigdemont és el president del partit i és una persona que té una ascendència molt important en el partit i no està aquí, està fora. I van passant els mesos, i van passant els anys, i això ho complica tot. Sobre si acostar-nos en votacions al PP a Madrid, això és un altre tema, i m'agradaria dir el que penso, i suposo que ja us ho imagineu.
0: Dani i Guillem, sí.
1: Jo haig de fer una esmena a Neus, perquè crec que és la primera persona que ha sigut capaç d'explicar-me en una poca estona les tres ideologies de Junts per Catalunya, i és el primer cop que les he entès, i ho ha explicat molt bé, i li agraeixo perquè m'ha ajudat una miqueta, perquè en aquest batiborrillo estava desorientat. Clar, per entendre una miqueta. Dit això, en Joan Botella parlava de que les societats han de resoldre els seus conflictes internament amb maduresa. A mi aquesta és la part que em preocupa. Demà veurem un episodi, que és la sentència del Tribunal de Justícia Europeu, però clar, tot això, com també indicava la Neus, arribarà aquí. I veient com internament està actuant una part de la judicatura, a mi realment doncs aquesta maduresa jurídica i política, perquè estem parlant ja en el mateix pla, la justícia i la política, en molts sentits una part de la judicatura està en el mateix pla que la política, em preocupa realment, i veient doncs, el que està passant, sense anar més lluny, el que està passant amb el jutge Peinado, el que està fent amb total impunitat, amb total llibertat, amb la dona del president del govern, l'última és que li ha demanat que demostrés que havia anat a Londres a la graduació de la seva filla, saps? Vull dir, em preocupa realment en quin moment està una part, i recalco una part, perquè no és tota, una part de la judicatura en aquests moments, i com pensa afrontar això. De fet, jo sempre he vaticinat algo que a mi m'han dit que no passarà, i jo crec que sí que passarà. Passi el que passi, i encara que això se solucioni de forma satisfactòria per tothom des d'un punt de vista social, jo crec que Carles Puigdemont, quan trepitgi Catalunya, trepitjarà la presó. Perquè hi haurà un jutge amb ganes de protagonisme i amb intencionalitat, ho diré amb total llibertat, prevaricadora, que por sus cojones dirà que passa per la presó sí o sí. Serà més o menys temps, però passarà per la presó sí o sí.
0: No sé, voleu comentar alguna cosa? Sí, Álvaro.
5: Sí, que jo tampoc estic d'acord amb aquesta percepció. Però, clar, amb el tema dels jutges que deies ara, amb l'exemple que has posat del jutge Peinado i la dona del Pedro Sánchez, que li demani acreditació de com ha fet servir el permís que li ha donat per donar-li el passaport i anar de viatge a la graduació de la seva filla, que li demani acreditació per si ha complert o no amb el permís que li havia donat, jo no ho trobo estrany.
14: No et posen segells i a l'aeroport.
5: És igual.
14: Passes el control de passaports davant d'una màquina electrònica.
5: Sí, no em sembla posen. Molt bé. Espera, que
14: acabo. No hi ha manera.
5: Hi ha manera amb els registres dels vols, etcètera. Que ho ha dit d'una altra manera.
0: El que ha fet al final és enviar-li els bitllets.
5: Jo suposo que entendreu que hi ha en tècnica jurídica, que és el que fa servir el jutge Peinado, i els advocats i els fiscals que estan en aquell procediment, es poden provar les coses de diverses maneres, no? Pues, si no es posen segells físics al passaport, que ho demostri d'una altra manera. I per què crec que ho demana? Doncs perquè suposo que el jutjat, suposo que tindrà alguna raó, perquè si no seria arbitrària, no, la decisió, però suposo que tindrà alguna raó. Que no l'expliqui, jo crec que forma part de la discreció que ha de tenir obligadament un jutge d'aquestes característiques, i més en casos d'aquest tipus. I amb això no vull dir que la Begoña Gómez hagi incomplert d'alguna manera l'obligació de només anar al lloc pel qual li han donat permís. I després, amb el tema de les manifestacions dels jutges i tal, jo no sé quines són les manifestacions a les quals et referies sobre el tema del Puigdemont, però amb el tema de la prevaricació dels jutges, que hi ha algun jutge que vulgui pels seus collons ficar el Puigdemont a la presó, jo crec que fent servir una expressió que es feia servir molt en el procés, que és ja hem passat pantalla d'això, ja hem passat pantalla d'allò, dels acords ja hem passat pantalla i no sé què són quantos, doncs jo crec que la judicatura ja ha passat pantalla d'això en general. Que hi hagi algun jutge, si hi ha algun jutge que ho vol fer, serà perquè la llei li obliga o li permet. O perquè és obligat segons alguna normativa, perquè si hi ha ordres de detenció, evidentment se l'ha de tenir. Però no crec que el vulguin posar a la presó només per treure el dia següent perquè passi aquella nit allà i tant. Això no crec que passi. Per capritxo, no crec que passi.
0: Vols dir alguna cosa, Neus? Vull dir per la teva reacció...
6: No, perquè això de dir que no hi haurà qui ho vulgui fer perquè només... Si... Jo crec fermament amb el que s'ha comentat abans, és a dir, segur, és a dir, tu deies passar pantalla, hi ha hagut moltes expressions lamentablement que s'han mantingut en el temps amb el cap de moltes persones, on és la por ello, sense anar més lluny. Vull dir, jo sí que penso que hi ha aquest risc, que existeix aquest risc, i que, com diem sempre, és a dir, no estem parlant del conjunt i de la totalitat dels jutges, com tampoc dels fiscals, però sí que hi ha alguns d'ells que han destacat per anar a bueno, quien pueda que haga, no? Pues és això.
0: Joan Motella, després del Dani, sí.
3: Penso que vaig una mica a la contra. Jo penso que la pregunta que hauríem de fer-nos és què seria millor socialment, políticament, a Catalunya i en el conjunt d'Espanya, què seria millor que passés, no? Jo em poso la pell d'algunes persones que conec, com ara l'Oriol Junqueras o el Jordi Sánchez, que van estar una bona temporada a la presó. I que algun d'ells es pot preguntar aquest home que estava a Brussel·les ara torna i no hi ha de passar? No hem de compartir cap responsabilitat amb ell?
6: Jo no sé si això s'ho ha preguntat.
3: Un
6: d'ells segur que Neus, no s'ho ha preguntat, que el conec
3: no
6: prou bé.
3: No ho dic en clau de justícia comparativa. Ho dic en termes de salut pública. Què és millor des del punt de vista polític, del punt de vista social, que passi? I aquí és on abans deies tu les tres ànimes que convidiu, que conviuen en el si de Junts, i també haurien de respondre aquesta pregunta, perquè d'altra banda està havent-hi molts acords sota la taula entre Junts i el govern central actual. Estan havent-hi nomenaments a organismes públics importants, etc, etc, que mostren una cooperació, no? Jo crec que aquí és on caldria, diguem-ne, una clarificació de cara a tenir una sortida positiva. De cara a tenir una sortida consensuada.
0: Si li vols respondre...
6: Sí, no, sí, molt, molt ràpidament. Amb respecte a Junts i al govern del Partit Socialista, hi ha hagut acords i hi ha hagut profunds desacords. I en aquests moments, segurament aquests dies, més aviat desacords que acords, amb votacions doncs, contràries, i per tant, jo no diria que sigui una lluna de mel, no? Ni molt menys. Vull dir, jo crec que hi ha profunds desacords i és veritat que hi ha hagut acords, també. Molt bé. Sobre la pregunta que deies que ens hauríem de formular, que és el que seria millor, o el que, en termes de salut pública, no? De salut... Home, jo crec que tancar aquesta ferida, i a veure si la presó no li desitjo absolutament a ningú, crec que ja vam passar per un episodi doncs gravíssim, amb unes condemnes llarguíssimes, crec que absolutament desnortades. Jo crec que en aquest cas el que més necessita la societat catalana i el que necessita, en definitiva, la societat catalana és tancar aquesta qüestió sense que hi hagi més repressió, més presó, més exili, per tant, més absències, més distàncies, sinó que puguin retornar i ja està. Vull dir, jo crec que això és el millor i no sé què pensen les persones que has mencionat o d'altres sobre si és més just o més injust o més... crec que moltes d'elles no tenen aquest pensament de si jo vaig passar per això, que els altres també passin. Crec sincerament que no.
0: Dani, ara sí.
15: Jo, en resposta a en Joan Botella, crec que hi ha una cosa que està claríssima, que és que la resolució de conflictes implica renúncies i que ha quedat públicament publicat en llibres, en articles, en reportatges, que aquí de les dues formacions i els líders que hi havia en el 2017, cadascú va agafar la seva estratègia, un va agafar l'estratègia de marxar cap a Brussel·les, altres van agafar l'estratègia de quedar-se aquí. Que hi han hagut recels i enveges en aquest sentit perquè uns han passat per la presó i uns altres no, és possible que sí, però jo crec que aquests desencontres formen part de les renúncies que aquestes pròpies persones han de solucionar entre ells. I no sé si els han solucionat o no, però si no els han solucionat, els hauran de solucionar, perquè forma part de la consecució del conflicte. Dit això, Álvaro, no fotem. És que t'ho dic així de clar, perdona, no fotem.
0: Com?
15: Sí, jutge Peinado obre un procés judicial amb talls de premsa que parlaven de Begoña Gómez, que Manos Limpias presenta una denúncia. Després, el propi Manos Limpias... Perdó, obro parèntesi. Tu saps, com a advocat, que no es pot obrir un procés judicial amb retalls de premsa. Tanco parèntesi. El propi Manos Limpias admet que algunes d'aquelles notícies poden ser falses. Després, a posteriori, l'advocat de Manos Limpias abandona el procés perquè hi veu fins polítics que amb ell diu que no haurien de formar part d'un procés judicial. Parlàvem del risc de fuga i que té dret a demanar-li si ha complert o no ha complert. Pues si ha complert i li permet anar a la graduació de la seva filla perquè no hi ha risc de fuga, què passa amb la cimera de la OTAN? I és que estem parlant de la dona del president del govern, no estem parlant, amb tot el respecte, d'una senyora que passa pel carrer que no la coneix ningú i que pot anar en qualsevol moment a agafar un cotxe i creuar la frontera, perquè ja no hi ha fronteres a Europa. Estem parlant de la dona del president del govern, o sigui, que té milers i milers de càmeres la bona part de la seva jornada, de tots els seus dies al seu voltant. I per més inri, aquests dies hem vist que s'ha condemnat a una persona, que és el germà del president del govern, l'han inhabilitat per prevaricació perquè ell va guanyar una plaça. Que dic jo, de veritat és ell qui ha prevaricat? És que no ho entenc, perquè sota el meu punt de vista, això, jo penso, i penso en un ciutadà, que el fan fora de la feina, acomiadament procedent, i ell denuncia, i se'n va a judici, i el jutge li diu, jo a vostè, el treballador, en el treballador, l'acomiado per acomiadament improcedent. I el treballador diu, punyeta, però això no se l'hauria de condemnar a l'empresari que m'ha fet fora de forma improcedent? Que és qui ha actuat de forma maliciosa? M'estan condemnat a mi d'algo que jo no sóc capaç de fer? Que és realment el que ha passat amb el germà del president? Que ell va optar una plaça, va guanyar la plaça, i si algú ha prevaricat, està clar que no va ser ell? Jo et recomano que et llegeixis a l'article de Manel Pérez d'avui. Perquè el que ve a dir l'article de Manel Pérez de La Vanguardia és que estem veient sentències on no hi ha proves suficients. Són sentències que el propi jutge decideix que han estat així perquè ell s'atorga el poder de fer-ho. En el cas del germà del president n'és una, i en el cas del
14: no sortirà el nom... Fiscal General de l'Estat?
15: Gràcies, Joan. N'és una altra. perquè no es va poder demostrar que ell filtrés. Que ell filtrés la informació i que ell enviés el mail. De fet, hi havia testimonis periodistes que van declarar que ells havien tingut la informació abans que el propi fiscal i que, per tant, la filtració no podia ser del propi fiscal. Per tant, aquí hi ha algo que falla.
0: Hem anat ampliant, la cartera judicial en els darrers minuts. Després, un segon dit per la Gisela, fa molta estona que no he dit la seva.
13: Jo ara signo les paraules d'en Dani i crec que no és sospitós de ser una persona socialista del PSC, per tant...
15: Independentista.
13: Per tant, no, però jo et demanava la paraula abans per fer una reflexió de l'episodi del que estàvem parlant, no?, del procés, i de com... Sobretot cada partit polític reacciona a tot el que va passar. Ho dic perquè és un conflicte o va ser un episodi amb moltíssimes dimensions. Se n'ha parlat de què passava amb Esquerra i amb Junts, com interlocutava tot això, la resta de partits. I jo crec que tothom ha fet un pas de renúncies, tothom ha fet un pas de treballar per aquest bé comú, menys el Partit Popular, que al final jo crec que ha de fer la reflexió de si la reacció que està tenint de manera continuada amb aquest tema està ajudant a resoldre aquest conflicte o a fer-lo més gran. Perquè tothom té controvèrsies amb el que va passar, tothom, però molts hem decidit agafar una senda que és anar a millorar la situació i anar a resoldre la situació pel bé de tothom. I crec que el Partit Popular no està fent aquest exercici.
0: Gràcies, Loro.
5: M'has de deixar 20 minuts, com a mínim,
0: Et pregaré una mica menys, perquè no hem parlat del FIS, que segurament també tindràs ganes de parlar del FIS després.
5: Se'ns acumulen.
0: Digues.
5: Començo per això últim. El Partit Popular, el que no farà el Partit Popular és renunciar als seus principis per com convingui... segons bufi el vent, parlar públicament de les coses, sobretot de les que han passat anteriorment. Si el Partit Popular en el seu moment es va oposar al procés independentista i va dir que les persones que incomplien la llei, segons dictaminessin els jutjats, havien de complir les penes i pagar amb la justícia, no s'ha de canviar aquesta opinió. Aquesta opinió... tu t'has de mantenir amb les teves opinions i canviar d'opinió és més del Partit Socialista que no del Partit Popular. I jo no dic que canviar d'opinió quan reps més informació i t'assabentes ben bé de les coses sigui... no s'hagi de fer, al contrari, perquè jo canvio d'opinió moltes vegades, sobretot quan m'informo, no? Perquè a vegades no tinc ni idea, tinc una opinió mal formada i quan miro més coses llavors canvio d'opinió, no? Això és un bon exercici que hauria de poder fer tothom. Però quan ja ho has mirat tot i després canviar perquè sigui més recomanable políticament, electoralment, o això, no. I, de fet, em sembla fatal que ho faci qualsevol partit. Si ho fes el meu, també em semblaria fatal, com ja m'ha passat. I ho dic aquí, tranquil·lament, perquè jo hi ha hagut coses que el meu partit ha canviat d'opinió o simplement parlava abans d'una manera i després d'una altra d'alguns temes concrets i a mi no m'ha semblat bé. ¿Vale? Amb el tema de les sentències. No sé si és perquè jo, de sentències, al cap de l'any, doncs veig no les 4 que surten als diaris, sinó 200, no? que sentències de condemna a algú per un conjunt d'indicis hi han milers. Segurament no estàs informat de totes les que hi ha, ni estàs informat de cada sentència que surt. Les que han sortit avui, segurament no les has vist, les que sortiran demà tampoc, totes les d'aquesta setmana i tal. Però, en tècnica jurídica, un indici no fa prova. Potser 2 tampoc. Potser 3 tampoc, depenent com siguin els indicis. Però un conjunt d'indicis sí que fa prova. Conjunt d'indicis, sobretot depenent de quins indicis, sí que fa prova. Amb el tema de la Begoña Gómez. Retalls de diaris a la Begoña Gómez? No, perdoneu, però la Begoña Gómez és l'única persona a Espanya que participa en una càtedra sense tenir ni doctorat ni llicenciatura. Per què? Perquè a Espanya les persones sense doctorat o sense llicenciatura no participen a les càtedres. Per què? Pues és així. Ni a la Complutense ni a cap universitat. Llavors, com és possible que ella sí que pugui fer-ho? Perquè té algun tipus d'estatus especial? Bueno, pues, evidentment. És més, l'altre dia ho parlàvem en aquesta mateixa tertúlia. Si una persona aconsegueix que empreses amb la seva activitat, sigui la dona el president o sigui qualsevol persona, aconsegueix que unes empreses posin diners en un projecte empresarial que, donat que ella participa a la Complutense en aquesta càtedra i tal, les empreses doncs posen diners, i això no són indicis, això són fets, i al final acaba registrant-se amb un registre oficial la titularitat d'aquell software o d'aquell projecte o el que sigui, a nom d'ella, que no l'ha fet perquè no és l'autora, ni l'ha pagat, és blanco i en botella. Això no és un indici, això és una prova. Tillar-lo d'indici és un error. Tillar-lo d'indici és un error. És una prova absoluta. Anem amb el germà. És que han tocat molts
0: temes. Sí, ho sé. Et demanaria de tota manera que intentis ser una mica...
5: Acabo amb això, breu. Ho vaig més ràpid. Acabo amb això. Que el germà, que es digui que el germà ha sigut condemnat només amb indicis, o que no té... que no tindria de ser condemnat per prevaricació perquè ell no és qui ha donat la plaça, sinó que l'ha rebut, no? Doncs és, precisament és per això que ell ha tingut una condemna de 9 mesos i el Gallardo ha tingut una condemna de 18 mesos.
3: 9 anys.
5: 9 anys d'inhabilitació. I el Gallardo de 18 anys d'inhabilitació. Per què? Perquè el Gallardo és l'actor que ha fet possible que es creï una plaça i que li donin al germà del Pedro Sánchez. I l'altre era perfectament conscient en tot el moment, si es demostra que era conscient i a més ha acceptat rebre-la i ha participat en aquest negoci, doncs és culpable igualment.
0: En qualsevol cas, hi ha una cosa que, més enllà, de que uns opinin una cosa i els altres opinin l'altra, el que és una evidència és que hi ha dues maneres radicalment diferents de veure tot això i que, efectivament, tenim un discurs ara mateix sobre la judicatura. No? Hi ha gent que està qüestionant de manera molt notòria la judicatura, mentre que altres ho defensen. Això crec que és una obvietat.
5: I un error.
0: La meva pregunta, sigui el que sigui, la meva pregunta és si això pot tenir un caràcter mobilitzador. És a dir, i abans de començar el programa amb el Joan Botella ho dèiem, veient el CIS, que ja sé, ara direm el CIS i Tezanos i totes
5: que
0: aquestes coses. No, encara no. Però,
3: sempre tornem al CIS.
0: Sempre que hem tornat al CIS, i recordem que el CIS a vegades s'ha equivocat molt i altres vegades no s'ha equivocat gens, contra pronòstic, en alguns casos. El que diu aquesta vegada, clar, ens ha sorprès, perquè és un CIS fet després de l'atenció d'Àvalos, i aquí el que marca seria que, i estic mirant el Joan Botella, perquè clar, està completament habituat a fer aquest tipus de càlculs, que el Partit Socialista engrandiria la seva distància respecte al Partit Popular, tindria un 33%, un 25,1% al PP, Vox un 15,3%, Sumar 6,1%, parlant de partits catalans, Esquerra un 2,7%, confirmant d'alguna manera també el que estan dient el CEO i fins i tot l'altre dia el baròmetre de Barcelona, un bon moment per Esquerra, Junts trauria un 0,7%, PNB, etcètera. Això podria passar, Joan? És a dir, que totes aquestes sentències, que jo no dic que siguin una cosa o l'altra, però que sí que hi ha un pensament al respecte, podrien tenir un cert caràcter mobilitzador a votants socialistes?
3: Fixa't, hi ha una acumulació d'enquestes recents, mencionaves la del CIS d'avui, la del Centre d'Estudis d'Opinió, la del 40DB i alguna altra recent, que totes anaven en la mateixa direcció. En primer lloc, una visió que és molt clàssica a Espanya, una visió pàl·lida del que és la nostra administració de justícia. Però no indiscriminada, sinó distingint cas pel cas, i els ciutadans mostren molta sensibilitat. I, per exemple, la sentència d'Extremadura respecte a David Sánchez és vista com raonablement correcta per com la meitat dels encastats. En canvi, altres sentències, Fiscal General de l'Estat o el processament de l'esposa del president del govern, són vistes per una àmplia majoria com un excés amb el risc de manca d'imparcialitat en la persecució. Si això fos així, i repeteixo que són diverses ja les mostres que han portat aquest tipus de dibuix del mapa, seria possible que hi hagués una reacció per part de votants d'esquerres, l'esquerra moderada, avorrits amb el PSOE, o potser que estan en desacord amb moltes de les decisions preses pel govern Sánchez, pensa tota la colla de socialistes incòmodes amb el govern Sánchez, que diguessin, no, això no pot ser, cal sortir, diguem-ne, de la passivitat i de la contemplació a distància i anem tots a votar, no? Ja va haver-hi alguna cosa d'això l'any 2004, vostès són més joves que jo i per tant no se'n recorden, però l'any 2004 hi havia hagut unes bombes a Madrid 3 dies abans de les eleccions i això va generar, diguem-ne, una reacció de dubtes sobre l'atribució de l'acció terrorista que estava fent el govern. I les carrers d'Espanya es van omplir de gent cridant quién ha sido, no? Això va ser clau pels resultats electorals d'aquell diumenge. No són situacions comparables, tot és diferent, etc. Però és palpable a l'opinió pública espanyola en general una visió de que està havent-hi un excés, deixeu-m'ho dir en castellà, d'ensenyamiento en personalitats o en l'entorn del Partit Socialista. No? Poca broma, això no vol dir que el Partit Socialista siguin innocents, que no hi hagi cap cosa a dir i que el senyor Ábalos sigui la mare de Déu, eh? No vol dir això. Però vol dir, diguem-ne, la percepció de que està havent-hi un debat polític molt fort al darrere i que molta gent diu, escolta, no puc quedar al marge.
0: Com ho veus tu, Neus?
13: Jo estava pensant, però clar, no ho recordo exactament, però davant de casos, de suposats casos, o fins i tot casos confirmats de corrupció, governant, en aquest cas el Partit Popular a nivell de l'Estat, no sé què deien les enquestes de l'època, però recordo també que un comentari que es feia habitualment era carai, sembla que les sigles ho aguanten tot, no? Perquè davant de casos de corrupció, torno a dir, presumptes casos de corrupció o de mala praxis o del que sigui, tendeixes a pensar que la societat això ho castiga, no? Perquè, de fet, l'auge també de determinades formacions més radicals han anat a combatre i han aprofitat, no?, aquests fets, siguin, després s'hagin pogut demostrar o no, eh? Vull dir, no estic assenyalant a ningú, perquè també n'hem tingut casos a Catalunya, vull dir que no estic parlant només de l'Estat, encara que ho sembli, em refereixo a tots. Per tant, no tinc clar aquest efecte mobilitzador, però entenc que el Joan ho coneix i ho ha treballat molt, molt més que jo. Jo diria, deixeu-m'ho dir així, des del desconeixement, que potser la suma és zero, és a dir, que pot haver un efecte mobilitzador d'un seguit de persones que davant d'aquestes circumstàncies doncs es vegin remogudes, no?, per aquest accés, per aquesta possible imparcialitat, per aquestes condemnes o per aquestes situacions d'assenyalament excessiu, perquè també al final tots ho sentim també això en el carrer, no? Però també sabem que la societat catalana i que la societat espanyola també n'està tipa d'abusos i de casos que siguin o puguin semblar corrupció, mala gestió, mal ús dels recursos públics, del poder, no?, que finalment tenen les administracions, els partits, etc etc. Jo, si hagués de fer una valoració, un pronòstic, diria, a mi em sembla que la suma zero, no? També és veritat que hi ha sigles que aguanten millor que unes altres, també diguem-ho tot, hi ha sigles de partits que aguanten millor que altres. I finalment també diria, respecte a la part que em pertoca, que és Junts, que no és un tòpic, ho diem sempre, però perquè ens ha passat moltes vegades que a nosaltres les enquestes no ens l'encerten mai, perquè jo podria recordar perfectament enquestes amb conteses electorals anteriors que ens donaven doncs, uns resultats molt, molt pitjors dels que finalment hem tret. O en el cas de Barcelona, recordo amb Xavier Trias, enquestes faltant pocs mesos per les eleccions que ens situaven com a tercera força i vam acabar sent la primera. No? Sí, sí. Per tant, les enquestes a vegades l'encerten, a vegades no l'encerten, i el que sí que ens donen és una informació que jo crec que és valuosíssima de tendències i
4: i que és un termòmetre, a més molt, molt elaborat en molts casos. Evidentment, deu haver enquestes de tot tipus, però les que estem parlant, doncs això.
0: Álvaro i després del Dani.
5: Sí, sí, jo amb això estic d'acord que hi ha partits que els hi afecta més i hi ha partits que els hi afecta menys, no?, a les sigles. Els resultats electorals, els casos de corrupció i tal. Però jo vull recordar que quan va sortir tot el tema de Gürtel i tal, jo no sé si ho deies pel PP, eh?
4: El PP,
5: en aquell moment sí que li va afectar, i molt, perquè hi va haver unes eleccions que el PP va treure 60, 65 o 64 diputats.
0: Sí.
5: Clar, això és menys de la meitat que té ara.
4: Menys de la meitat.
5: O sigui,
0: sí, és veritat.
5: Va ser molt fort, molt fort, eh? I a Catalunya va treure 3, no?
4: Sí, sí.
5: Després va tornar. Però,
4: sí, sí, sí.
5: O sigui, hi va haver un sotrac i després, amb el temps, amb els anys, ha tornat a reconstruir-se, no? Aquest nivell electoral que té ara, no? Però el Partit Socialista no. O sigui, el Partit Socialista, en termes d'electoral,

0: va dir el Partit Popular i a Mariano Rajoy és: això es queda així i es queda així i així no se soluciona. I jo vaig viure un cas de més a prop, que va ser el de Joan Saura, 2004-2010. Hi ha grups de comunicació a Catalunya que opten per intentar atacar la pota més dèbil, que pensaven que era Iniciativa per Catalunya Verds, d'aquell govern format per tres partits. Mm-hmm. I el resultat és que del 2004 al 2007 aquella formació política puja, i del 2007 al 2010, malgrat se li demana la dimissió amb portades dia sí, dia també, per la seva gestió al Departament d'Interior, aquelles sigles, en contra pronòstic de tothom, aguanten.
1: Baixen els dos socis i ells aguanten.
0: Per tant, jo sí que ho veig, perquè al final el que estem veient és... Bueno, jo no ho repetiré, ja ho he expressat abans, però hi ha coses a la judicatura que no s'entenen. Tampoc s'entén que el senyor Núñez Feijó es pugui reunir amb fiscals de forma privada i que ningú sàpiga quin és el contingut d'aquesta reunió. Per tant, jo crec que hi ha un efecte, i aquest efecte se'n diu passar-se de frenada. Que això es mantindrà o no es mantindrà? No ho sé. Ara, també et dic, al Partit Socialista Obrer Espanyol li servirà de poc, perquè el seu soci a la seva esquerra no traurà els resultats que li calen per poder tornar a formar una majoria.
2: Home, avui, si mires el CIS d'avui, seria una situació...
0: Rozando el larguero.
2: Rozando el larguero, eh? Rozando el larguero. Digues, Gisela.
3: Bueno, crec que s'ha dit pràcticament tot. Jo crec que la corrupció sí que penalitza, i crec que penalitza a tots, perquè penalitza la política, la classe política, i a la confiança de la ciutadania versus la classe política. Jo crec que això, doncs, no va bé. El baròmetre, ja s'ha dit, bueno, pues és una enquesta, de vegades encerta, de vegades no, i el que sí que, d'alguna manera, a mi em connecta, perquè pues, tots els que estem aquí ens dediquem a la política, fem molt de carrer i parlem amb la gent, o almenys aquesta banda d'aquí, i sé que és veritat que ara darrerament és una cosa, és una tendència que nosaltres els socialistes, quan sortim al carrer i parlem amb la gent, ens hem trobat, i ho hem comentat entre nosaltres, molta gent, quan dic molta, no són centenars de persones, però sí que gent que ens diu: mira, no us hem votat mai, però ara us votarem. I sí que d'alguna manera és una conseqüència d'allò que estem ara aquí parlant.
2: I no penses si que això té... és Catalunya?
3: Evidentment, jo moc a Catalunya, de moment, no sé si la resta de l'Estat... Sí que hem comentat amb altres grups de socialistes de la resta de l'Estat, i bueno, hi ha una petita tendència.
4: Si puc dir, hi ha dues coses que no hauríem de confondre. Una és que succeeixin escàndols o episodis negres que rebaixen la imatge d'un partit, i l'altra cosa és el que s'està detectant ara, que són actituds de queixa respecte de l'actuació dels poders judicials, respecte sistemàticament persones de l'àrea o de l'entorn d'un partit. Mireu, a l'últim moment del govern Felipe González, el segle passat, estaven a la presó el director general de la Guàrdia Civil, el director general del Banc d'Espanya, la directora general de Telefònica, i me'n deixo un. O sigui, la del BOE.
3: Sí.
4: Les institucions més sagrades de la pàtria, la Guàrdia Civil i el BOE. Doncs, bueno, aquelles eleccions, l'any 96, el PSOE va perdre per pèls. El que havia de ser una majoria absolutíssima del Partit Popular va ser una majoria relativa que va requerir, ho sento, Neus, que el PP es busqués el suport i l'acord de Convergència i Unió i del PNV per poder formar una majoria, no? Diguem-ne que l'opinió pública és més estable, i ho deies tu molt bé fa un momentet, a l'entorn del Partit Socialista els nivells són més estables, però l'altra cosa és la consciència de que estigui sent injustament perseguit. Sí. Si aquesta imatge s'escampa en l'opinió pública i va quedant, que no sé si passarà, però les enquestes aquests dies ho suggereixen, això pot tenir un efecte inesperat.
2: No ens dona temps, però hi ha un tema que a mi em té... Un dia ho hauríem de parlar amb calma, no? És a dir, perquè tinc aquí totes les estimacions de vot. El tema del s'acabó la fiesta. És a dir, perquè la resta de partits... Pots estar d'acord, pots no estar d'acord, pot agradar, pot tenir un cert segell, pot ser el que sigui. Però

0: Ho entens? Que hi ha unes campanyes, però s'hi acabó la festa, no? I segons aquest últim CIS, el programa de... Ai, el programa, sí, el programa.
1: Sí, sí.
0: El senyor en qüestió, s'hi acabó la festa, el votaria un 2,6% de la gent. És a dir, només una dècima menys Esquerra Republicana i una dècima més que a Podemos.
2: Fíjate.
0: O sigui, ho dic perquè és una cosa que un dia ho analitzarem amb calma, però és veritablement fortíssim. Va, parlant de gent forta, parlant de gent com cal, en aquest cas, ara sí. Toni Mata, què tal? Bona nit, Toni.
3: Hosti, molt bona nit. No sabia quina va ser una pas ara mateix, eh? M'has fet dubtar.
0: Molt bé. Escolta'm, colofó del dia, on el situes avui, Dani? Toni?
3: Doncs mira, avui vull posar el colofó a la tertúlia lluny de la política i lluny del futbol perquè vull fer una breu classe de construccionisme narratiu i si vostè no sap què és, jo li explico perquè és com se'ns configura el món davant dels nassos. Hi ha gent que l'apunta al nas i té les ulleres, però cal anar una mica més enllà, amigues i amics, i cal pujar-se les ulleres perquè fa una mica d'angúnia aquest funambulisme oftalmològic que practiquem, o posa't les progressives, que això caurà al final. Amigues i amics, hi ha una lletania que cada cop sentim més a tot arreu, mitjans de comunicació i xarxes socials. Des que s'han retirat els peatges, han augmentat els accidents a l'AP7. Vaja, que la gent s'està fotent castanyes perquè tu, amic conductor, no vols pagar peatges. Mira que ets mala persona. Per estalviar uns calarons, tu, doncs mira, s'està matant gent. Home, vols dir? Fem un pas enrere, si us plau, intentem explicar-nos les coses. Que això va ser una conquesta social increïble, treure els peatges de l'AP7. És la pujada a l'Everest de les reivindicacions històriques catalanes. Fins fa uns anys pagaves peatge fins i tot per anar a pixar en aquest país. Ara això ja no hi és. Cosa que ens equipara amb altres conciutadans, com si fossin iguals. Que està bé que de vegades ho sembli. El que està clar, però, és que les dades poden ser usades en contra teu i semblar indiscutibles. I aquí estem, Toni Marín, perquè ens hem de preguntar com s'extreuen les dades, les relacions que s'hi estableixen i les conclusions que ens masteguen, sovint interessades. Aquí està el tema, Toni Marín, tu que ets periodista, perquè la informació al ciutadà li arriba processada. I si alguna cosa hem après és que el processat no és bo per la salut, per tant, no ens mengem qualsevol cosa que després tindrem cagarrines, no sé si m'explico. Això és el construccionisme. Sobre un fet construeixes un relat que acaba configurant la realitat que ens acabaran imposant. Aquí no cal ser gaire espavilat per adonar-se que el relat que s'està construint és que cal tornar a posar peatges a l'AP7 perquè la gent no se'ns mati pels vorals i ens van preparant perquè ho assumim com una realitat inevitable, inefable. Com que sento aquesta murga de l'AP7 constantment, em sento cridat a obrir una mica la mirada. Què pot estar provocant aquesta accidentalitat? És culpa dels peatges? Vamos allà amb la classe de construccionisme. L'AP7 és la principal artèria de mercaderies de l'estat espanyol i el trànsit de camions ha crescut un 61% des de 2019 perquè fem molts bons productes i els venem fora. Felicitats. Podria ser que aquest trànsit de camions es reduís si algú pensés a construir el dichós corredor mediterrani? A més, amb el tren, els catalans ens estalviaríem un munt de tones de CO2 emeses per aquests vehicles que tenim tots als pulmons que semblem Joaquín Sabina, sense posar peatges, si us plau. Gràcies. Després, uns 300.000 vehicles privats es mouen cada dia entre Barcelona i el Vallès a través de l'AP7 i la C58 en un moviment pendular una mica idiota. Podria posar algú uns trens que funcionin i que arribin al territori perquè la gent no hagi d'agafar tant el cotxe sense posar peatges? Si us plau, gràcies. Ja està, Toni, fins aquí el meu diagnòstic. El problema el coneixem tots, però ens encaminen discretament cap a solucions interessades amb l'objectiu que algú probablement amic, guanyi diners i nosaltres en perdem una miqueta. Home, que es veu venir d'una hora lluny, Toni, que ens ho estan preparant a poquet.
0: Molt bé. Toni, una abraçada. Fins demà, gràcies.
3: Que vagi bé. Fins demà.
0: Adéu. Estem a 2 minuts de les 9 de la nit. Quan vam començar la temporada, l'Ignacio Rigau ens va demanar fer el diccionari de la Hortarada. I cada setmana hem anat escrivint un nou capítol d'aquest diccionari. Realment ha estat una cosa meravellosa, perquè no és una secció d'humor, és una secció en la que hem acabat aprenent moltíssimes coses sobre els orígens de les coses, no? I també ha estat molt curiós la selecció que ha fet l'Ignacio cada setmana de les coses horteres, perquè han entrat totes aquelles que ens podíem imaginar en un moment donat, com els mitjons blancs amb les ratlletes de tennis, a altres coses que sorprenien més, com les limusines o, jo què sé, el cheesecake, per exemple. Però és veritat que des del primer dia l'Ignacio m'ha dit, però per l'últim dia, i avui és l'últim dia del diccionari de l'Hortarada, crec, tinc el tema. no hi ha res més hortera, ara flipareu, que un tertulià, va dir. Ell és tertulià, eh? Ell és tertulià. Doncs bé, avui desenvoluparem el per què l'Ignacio creu que no hi ha cosa més hortera que un tertulià. Serà després d'una entrevista interessantíssima amb Anna Garralda, és periodista de l'àrea internacional d'aquesta casa, Ràdio Televisió Espanyola, excorresponsal a l'Orient Mitjà, reportera internacional a Afganistan, al Marroc i a l'Amèrica Llatina. Ens ho passarem molt bé. Escolteu-me, aquest ha estat un plaer. Ara ja de vacances, no? Quasi? O què?
1: Aviat,
0: encara falta, no. Falta un parell de setmanes, uns dies.
2: Falta massa, encara.
1: 15 dies, falta massa. Poden passar moltes coses.
4: Un mes.
0: Un mes?
4: Sí, un mes.
0: Un mes va ràpid, home. No? Escolta'm, aquest ha estat un gust. Descanseu molt durant aquestes setmanes i el setembre. Feu forat a l'agenda, per tornar al plaer. Ha estat un plaer, com sempre, Dani Guillem, Neus Munté, Álvaro Benajam, Gisela Navarro, Joan Botella. Que tingueu un molt bon estiu. Moltes gràcies i bones vacances.
2: Gràcies.
0: Una petita pausa a les notícies de les 9 i després més plaer aquí a Ràdio 4. Fins ara.
5: Són les 9.
6: Ràdio 4. Serveis informatius.
5: Bona nit. Catalunya afronta una nova jornada marcada per la simultaneïtat d'incendis forestals. El més important és el de Sant Quirze Safaja, al Moianès, que els bombers han aconseguit estabilitzar després d'afectar unes 97 hectàrees. El foc ha obligat a evacuar un càmping, una casa de colònies i un centre d'acollida de menors. Els bombers mantenen un ampli dispositiu perquè les flames no surtin del perímetre i demanen mantenir el confinament a les masies de la zona.
7: L'objectiu actual és que el perímetre d'incendi no creixi més dels eixos de confinament que ens hem marcat ara, que seria el torrent de la Rovireta i el Pla de la Creu per l'altra banda i el nord al Puig d'Olena. Tenia l'incendi enclavat aquí i que no passi més d'aquests eixos de confinament que ens hem programat.
5: En paral·lel, els bombers també continuen treballant els incendis de Querol, a l'Alt Camp i el de Rubió, tots dos amb una evolució favorable. De cara a demà dijous, 107 municipis de 17 comarques estaran en nivell 4 del Pla Alfa per risc extrem d'incendi forestal. La millora de les condicions meteorològiques, això sí, permetrà reobrir els accessos a Sant Llorenç del Munt i l'Ubac i a Montserrat, mentre que la resta d'espais naturals restringits al dia de avui continuaran tancats. La nova jornada de calor ha deixat a més una màxima de 42,4 graus a Anglès, a la comarca de la Selva, un valor que només s'ha superat en 3 ocasions en aquesta estació des del 2001. Tot i que els termòmetres han arribat a pics no tan càlids com en l'onada de calor anterior, sí que s'ha passat dels 40 graus a bona part del país per 9è dia aquest estiu. En aquest context, la campanya de recollida de la fruita dolça està sent complicada i amb preus que no agraden als productors. A més, segons Unió de Pagesos, l'excés de temperatura fa reduir la producció i també els calibres dels fruits, tot plegat amb uns costos disparats. Narcís Poc, responsable nacional de fruita dolça d'Unió de Pagesos.
8: Tenim una collita que és complicada, la calor està complicant molt el treball de la gent, la calor està afectant fruita i la qualitat de la fruita, i els preus d'estiu no són els preus que s'esperaven pel cost de producció que tenim.
5: I cal tenir en compte també les plagues i les malalties, com ara el pulgó o el foc bacterià. I en l'àmbit estatal, dos incendis forestals mantenen en alerta Aragó i Castella-La Manxa. El més greu és el d'Orés, a Saragossa, que ja ha cremat més de 200 hectàrees i pel qual s'ha demanat la intervenció de la UME. I a Ciudad Real, l'incendi activat al nivell 2 del pla d'emergències i ha obligat a confinar diverses poblacions. L'estudi barceloní Jorge Vidal Studio i el parisenc Bruder han guanyat el concurs arquitectònic internacional per la remodelació del Sant Jordi Club, sala de concerts annexa al Palau Sant Jordi de Barcelona. El projecte, que preveu finalitzar abans d'acabar el 2029 i té una inversió de 70 milions d'euros, vol transformar l'equipament en la primera gran sala de l'Estat concebuda des de l'origen per la música en viu. Comptarà amb tecnologia puntera, amb un aforament flexible entre els 3.000 i els 9.000 espais espectadors i mesures d'accessibilitat i sostenibilitat. El nou recinte serà una peça clau de l'oferta musical de l'Anella Olímpica de Montjuïc, amb l'objectiu de consolidar la ciutat com un hub musical i cultural de referència a Europa, com destaca l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
2: Barcelona ha excel·lit a la capacitat de ser un espai amb capacitat de traure grans concerts internacionals, però també de donar grans oportunitats als locals, no? Entre altres, doncs, Estopa i Rosalía van començar a fer els seus primers concerts grans justament en aquesta mateixa Anella Olímpica. Per tant, l'aposta pública de la ciutat és mantenir actualitzada i amb darrera generació aquests espais, i comencem pel Sant Jordi Club.
5: I en esports, després de la classificació d'Espanya, aquesta nit, des de fa tot just uns minuts, s'està decidint el seu rival a la final del Mundial 2026. Anglaterra i l'Argentina s'enfronten a Atlanta en una semifinal amb molta història. Els anglesos arriben en un gran moment de forma després d'eliminar Noruega amb un doblet de Jude Bellingham. L'Argentina, vigent campiona del món, també ha superat unes eliminatòries molt exigents i busca revalidar el títol. Minut 5 de partit, el marcador es manté a 0. I tot plegat al mateix dia que Søren Beukenholt ha guanyat l'esprint, l'onzena etapa del Tour de França, la més ràpida de la història, amb una velocitat mitjana de 50,9 km per hora. A la general, Tadej Pogačar conserva el mallot groc amb 3 minuts i 36 segons d'avantatge sobre el seu principal competidor, Jonas Vingegaard. Això és tot de moment. Més notícies a rtv-baixa.cat i en 50 5 minuts aquí a Ràdio 4. Bona nit.
6: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: potser m'he equivocat, però que havia patinat del tot, potser i potser no, perquè una mica m'ho penso, però que ho tenia que haver dit d'una altra manera, efectivament. I durant una estona hi vas pensant molt, eh? Després se t'oblida, però no, no, això no em passarà mai més.
1: De fet, Luis Piedrahita té una expressió per això, que és la despuesta. La respuesta que viene después.
2: Ah,
1: una despuesta.
2: És bonic, eh? És bonic.
0: Sí. Sí, sí.
2: Tu ets un habitual,
0: No, hi ha gent que en sap molt i no tant és ser molt savi, sinó com s'expliquen a la gent ho entengui, que la gent s'interessi. Heu parlat de diferents tertúlies, que van ser les primeres. Jo amb el Luis de l'Olmo hi vaig estar alguns anys. Uh-huh. Això que jo no pensava exactament com era la majoria de gent de la tertúlia, però en tinc també bon record, eh?
2: Però és que una bona tertúlia ha de ser això, és a dir, una suma d'opinions diferents, no?
0: Clar, clar, perquè si tothom diu igual, de vegades et trobes amb algun problema a tertúlia que si tothom, tots estem d'acord, per la gràcia, però tampoc vol dir això que et tinguis que barallar o dir diferent, perquè la mateixa cosa es pot opinar, hi ha matisos, no? I els matisos són molt importants. I, per tant, de vegades no cal tampoc allò, les baralles, dir tot diferent i dir-se tot. Això no m'agrada gens a mi, això de les baralles. A crits, llavors, res, res, això és res. Ara, la manera de pensar diferent en una democràcia, que clar, menys que això, no? Clar.
1: I guardes bon record de tertulians amb qui discrepaves molt, però després tenies bon tracte?
0: Sí.
1: Tenies bon tracte?
0: I hem fet amistat i tot, i si n'hi ha alguns que no coincidia com qui diu amb rei, després hem tingut bona relació, i tant.
2: És que, de fet, si em permeteu, és molt més divertit tenir amics que pensin de manera diferent a tu, no? És a dir, perquè com a mínim, si la cosa és ben entesa, allà tens una conversa interessant sempre, no?
0: Sempre, sempre. I hi ha el típic que no està d'acord que no siguin del Barça, llavors és del Madrid, llavors havíem de dir, això ja és, són els clàssics, no? Però amb les coses de tertúlia, cada vegada es diuen coses molt interessants, perquè hi ha gent que té més coneixements d'una matèria, no? I aprens, jo he après molt també, dialogant amb gent que considero interessant i important, no? Que coneixen aquella matèria, s'aprèn també, eh?
1: Mira, jo recordo, de fet, ara que ho deies, que quan vaig començar a fer tertúlies, ja sigui a tele discretament o a la ràdio, la meva mare, que també és advocada, em va donar com una regla d'estil que era troba sempre alguna cosa amb la que està d'acord amb el teu, diguem-ne, rival. No sé si tindries tu la teva...
0: És molt important, això. Jo ho faig sempre. Això en els judicis, tu que has dit que eres col·lega, en els judicis, que naturalment un defensa una part, l'altre defensa una altra, no? No els judicis penals, fins i tot el matrimonial, que jo en faig molt, doncs clar, si vas a judici és que hi ha desacords, si no ja fas l'acord abans, no? I és curiós, fins i tot en aquests casos jo procuro sempre tocar el punt que ha sigut que hi ha acord, els punts que es poden arribar a acord, perquè també són molt importants els acords, i demostrar que estàs en absolut desacord amb algun punt concret i d'acord amb altres.
2: Déu-n'hi-do.
0: Jo crec que això és la salsa de l'assumpte, perquè discutir sempre i crits i dir-te el nom del porc, no sé jo si la mateixa gent quan ho sentim o la gent que ho sent no se'n cansa.
2: Clar. Magda Oranic, ha estat un luxe acabar aquesta secció amb tu, t'agraeixo moltíssim, de veritat. Tantes bones estones escoltant-te i la teva gentilesa, la teva amabilitat d'haver-te posat el telèfon ara mateix. Un petonàs enorme.
0: No, un plaer parlar amb tu, parlar amb vosaltres. He pres notes de lo que deia, un de les històriques, dels quatre gats, tot això. He après de vosaltres també i m'ha agradat molt tot el que heu dit.
2: Moltíssimes gràcies.
0: Per tant, bon estiu a tothom.
2: Gràcies, bon estiu, Magda. Gràcies.
0: Adéu, adéu.
2: 7 minuts i arriba a les 10 en punt de la nit. Luxe, eh?
1: Un luxe absolut. A part, m'ha fet especial il·lusió perquè era... És companya.
2: Sí, sí. Jo crec que hi ha tertulians més horteres que d'altres.
1: Sí, sens dubte, sens dubte.
2: No, tots els tertulians són horteres.
1: Sí, i seria molt poc elegant donar noms, no? Però tots tenim algun o un altre a la ment. I, de fet, jo reconeixo...
2: En aquest programa no en tinc,
1: Cap ni un. De fet, hi ha una cosa que m'agrada molt, i això no és per fer-te la pilota en antena, però hi ha una cosa que m'agrada molt del teu programa i és que hi ha molt bon ambient, i hi ha molt bon ambient durant la tertúlia, quan vas a publicitat i després de la tertúlia. Yeah. La post-tertúlia també és molt, molt, molt agradable.
2: Sí, sí.
1: I això jo crec que dona molta, com deia la pròpia Magda Oranic, molta salsa. Però sí que és veritat que hi ha tertulians més horteres que d'altres, no? I gent que s'agrada escoltar-se, i tot això, en el fons, composa potser un tipus de perfil que arriba al paroxisme amb el tertulià, perquè en el fons és el que a casa diem molt el sobrado o el estudiant.

0: Criado, no? Ja. Que és aquesta persona que creu que la seva opinió ha de arramblar com un bulldozer amb la resta d'opinions perquè ella està opinant.
1: Sí, sí.
0: I, de fet, hi ha una expressió que en dret s'utilitza una mica, que és sic pro ratione voluntas, no? Que per tota raó la meva voluntat. Que és aquesta idea d'una cosa arbitrària, de la meva opinió, la meva voluntat, ha d'arrullar sobre la resta.
1: Fixa't que és exactament la qüestió contrària com jo crec que s'han de fer les coses. És a dir, perquè per mi el més important d'un programa de ràdio, i ho dic molt de debò, és poder escoltar. Perquè si no escoltes, no aprens. I perquè si et limites a dir allò que saps, et quedes allà on eres. Uh-huh. I això sempre m'ha semblat una màxima que hem de defensar. Jo estic una mica preocupat per tu, Ignacio, t'he de dir. Perquè, clar, ara arriba l'estiu, però ja estem a l'estiu, i l'estiu sí que té moltes coses molt horteres.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: No? Molt horteres.
0: Sí. De fet, sí. De fet, hi havia una proposta de secció que era les horterades d'estiu. No?
1: Donaria molt de ser.
0: Donaria
1: jo
0: molt
1: tinc
0: de ser.
1: Una, que són els memes, aquesta cosa a cara la gent fa, vale. Fent playbacks de coses. No puc més. Porto tot el dia amb una cançó aquí que diu com es dius, em dic Xavier,
0: sí,
1: que... i què prens? Ginebra amb Coca-Cola.
0: És molt transparent.
1: Serà ginebra sola. La gent no té una altra cosa a fer. Vull dir, miri la xarxa social que miri, em surten... Jo crec que l'algoritme s'ha fixat en mi i no paro de trobar això per tot arreu.
0: A mi, de fet, fa poc em van intentar fer el meme, en plan, em van escriure, en plan, com et dius? I jo, de què hables? I em van dir, no ets bon català, tu... no estàs en l'univers Ludwig Bank.
1: Molt bé. De tot el que tens per davant, rebelles, mojitos...
0: Què és el que em dona més por?
1: Yes.
0: Determinats pantalons curts d'home... em donen molta por.
1: Determinats pantalons curts?
0: Sí, perquè hi ha pantalons curts que són molt lletjos.
1: Ara que molt... m'acaba de mirar a mi, perquè jo porto pantalons curts, i acaba... No, ho ha fet molt subtilment, perquè ell és un home elegant. I aleshores ho ha fet molt subtilment, com dir, a veure quin pantaló porta, no fos cas que vagi a criticar exactament el mateix que porta, no?
0: Jo crec que el pantaló curt d'home, per exemple, qui ha portat millor els pantalons curts és Harrison Ford als jardins de Luxemburg a París. És un pantaló curt, discret, però molt curt. Jo crec que té molta
1: molt
0: gràcia.
1: Curt.
0: Sí, sí, molt curt. Està relativament com un pam per sobre del genoll.
1: Massa curt, no?
0: Però queda bé. A part, és un home atlètic, un pantaló curt, fins i tot més curt del que portes, queda bé, jo crec que queda bé. I a part, ell ho portava amb jersei, que tenia certa gràcia.
1: Bueno, això està bé.
0: Però hi ha cert pantaló curt que em posa una mica nerviós. Camises de màniga curta,
1: sí.
0: Especialment si són simpaticones, no? Amb dibuixets.
1: Què vol dir simpaticona?
0: Doncs amb dibuixets de sandia, com el mitjó de dibuixets, però en samarreta, amb camisa.
1: Vam parlar del mitjó.
0: Doncs això veritat. Em posa una mica nerviós, ulleres de sol com cutres, em posa nerviós, sí.
1: Sí, està.
0: És una, diguem, és una... L'estiu és una etapa de sarpullida hortera.
1: Ja ho veig, però, perdona, que segons com siguin les síndries... Pot ser una camisa molt elegant, estic fent conya, evidentment. Sílvia Tarragona, hola.
2: Bona nit, senyors.
1: Què?
2: Molt bé.
1: Tens camises de síndries?
2: No, m'agrada... Mira, avui he dinat síndria.
0: Ah.
2: De postres, m'encanta la síndria.
1: Però això no és hortera.
0: Jo crec que la Sílvia és més animal print. Vegis les ulleres i la...
1: Ella home, és totalment animal print.
2: Jo sóc una mica hortera, a vegades, no et pensis,
1: Tots som una mica horteres,
0: sí. Extravagant no significa hortera, necessàriament.
2: Doncs mira, sí, diríem extravagant, efectivament. És que a mi saps què passa? Que tanta tranquil·litat i tanta discreció em posa molt nerviosa. No,
1: a
2: ella, crec,
1: a ella el que li agrada, de veritat, és el de nit.
2: Home,
1: que arriba ara.
2: Clar.
1: Que en un minut arriben les notícies de les 10 i després arriba la Sílvia Tarragona i ens porta fins a la mitjanit.
2: Vinga.
1: Ens has portat una cançó?
2: Sempre en Gerard busca el millor de cada casa.
1: A veure... És magnífica,
2: home,
1: no?
2: Home, té canya.
1: Ignacio Rigau, que tinguis un bon estiu.
0: Igualment.
1: Pensa a veure què fem al setembre.
0: I tant,
1: I tant. Molt bé, bon estiu, un plaer, de veritat.
0: Un plaer.
1: Senyores i senyors, demà tornem quan siguin les 7 de la tarda, en aquests darrers dies de Pla B abans no versió de vacances. Qui és aquesta música, Sílvia?
2: Doncs és una música meravellosa i moderna que ha buscat en Gerard Travé.
1: És moderna, molt bé.
2: O no, potser no és moderna.
1: Jo crec que no és moderna.
2: Jo ja soc gran, cuidao.
1: La Sílvia Tarragona, el Dani, nosaltres tornem demà a 7 de la tarda, Ràdio 4, al Pla B. Bona nit. Adéu.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit. Catalunya tanca una nova jornada marcada per la simultaneïtat d'incendis forestals en plena onada de calor. Els bombers han estabilitzat el foc a Sant Quirze, Safaja, el Moianès, que ha cremat 97 hectàrees de massa forestal, 37 d'elles al Parc d'Espai d'Interès Natural dels Cingles de Bertí. Joan Reyes, sotsinspector de bombers.
2: Porta afectades aproximadament unes, a banda del recàlcul més exhaustiu de gent rurals, unes 97 hectàrees afectades.
0: Malgrat l'evolució estable, es mantenen per precaució els confinaments d'un hostal, diverses masies, un càmping i una casa de colònies. Els bombers esperen poder controlar l'incendi entre demà, dijous i divendres, i recordem que en cas de confinament la millor opció, diuen, és no autoevacuar-se. La situació també millora a l'Alt Camp, on s'han estabilitzat les represes de l'incendi d'Aiguamúrcia, als termes de Querol i Pontons. Tot i aquesta evolució positiva, el risc continua sent molt elevat. Aquest dijous, 107 municipis de 17 comarques estaran en el nivell màxim del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal. Aquesta és la darrera hora d'aquest dimecres 15 de juliol, que també ens deixa d'altres titulars. Un ciutadà veneçolà de 45 anys ha mort sota custòdia del Servei d'Immigració dels Estats Units mentre era traslladat entre dos centres de detenció a l'estat de Geòrgia. Segons les autoritats, la causa provisional és una aturada cardíaca. Amb aquestes ja són 22 les persones migrants mortes sota custòdia de l'ICE aquest any, enmig de les crítiques de les organitzacions de drets humans per l'augment de la mortalitat als centres de detenció i dels operatius migratoris de l'administració Trump. El president del govern, Pedro Sánchez, celebra la fi de la tanca de Gibraltar.
3: Que hoy estamos haciendo historia, historia de la buena. Y efectivamente es así, porque hoy cae el último muro de Europa continental, tal y como nos recordaba el presidente de la empresa pública Traxa.
0: Sánchez diu que la demolició de la tanca de la línia de la Concepción amb motiu de l'entrada en vigor de l'acord entre la Unió Europea i el Regne Unit sobre Gibraltar tanca una ferida de 3 segles i reivindica la bona política. El PSOE amplia l'avantatge sobre el Partit Popular al darrer baròmetre del CIS i recupera gairebé 2 punts. Els socialistes obtindrien un 33% dels vots davant el 25,1% del Partit Popular. Vox es manté tercer i Esquerra puja fins la 5a posició. Mentrestant, l'habitatge continua liderant les preocupacions dels espanyols i la immigració passa a ser la segona. Demà, dijous, la Justícia Europea es pronunciarà per primer cop sobre la llei d'amnistia i dictaminarà si encaixa o no amb el dret comunitari. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea resoldrà els dubtes planejats pels tribunals espanyols sobre el cas del procés i el CDR. La sentència pot condicionar el futur judicial de Carles Puigdemont, però el seu possible retorn continuarà depenent de les decisions del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem. I la inflació puja una dècima al juny a Catalunya i queda en el 3,2%, igualant la mitjana espanyola. És el tercer mes consecutiu amb estabilitat de preus, tot i la retirada de les mesures anticrisi de l'executiu central. Ángel Hermosilla, economista.
4: Sobretot en un mes com el mes de juny, en el que es van desactivar una sèrie de mesures que feien pensar d'inici que igual l'IPC seria superior a aquest 3,2%. Per tant, aquesta lectura és positiva, en el sentit que no ha anat a més.
0: En paral·lel, l'AIREF, l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal, ha millorat les previsions de l'economia espanyola i eleva el creixement del PIB fins al 2,5% aquest any, malgrat la incertesa internacional. Abans de marxar, ens aturem en l'actualitat esportiva. Anglaterra i l'Argentina s'estan enfrontant a l'estadi d'Atlanta a la semifinal del Mundial de Futbol 2026. Els anglesos arriben en un gran moment de forma després d'eliminar Noruega amb un doblet de Jude Bellingham. L'Argentina, vigent campiona del món, també ha superat unes eliminatòries molt exigents i busca revalidar el títol. Han arribat al descans amb el marcador empatat a 0. Qui guanya el partit, recordem, serà el rival d'Espanya a la final del Mundial. I acabem amb la previsió del temps. A Emet, Juan Carlos Piña, bona nit.
5: Bona nit. Demà dijous a Catalunya tindrem el cel poc ennuvolat, però durant la tarda se formaran núvols d'evolució sense descartar ruixats i tempestes al Pirineu. Les temperatures diurnes es mantindran amb pocs canvis a l'Empordà i al prelitoral de Girona i baixaran lleugerament a la resta. Màximes de 40 graus a Lleida, 38 a Girona, 34 a Barcelona i 33 a Tarragona. Així mateix, la EMET activarà l'avís per calor a tota la comunitat. És una informació d'EMET.
0: Això és tot per part nostra. Poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també al portal web rtv-e.cat. Bona nit.
1: Ràdio 4.
6: Sabem que llevar-se a les 7 del matí és una puta. Per això nosaltres ens llevem 2 hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
7: Tot a punt. Bon dia i bona sort.
6: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
8: Podríem llevar-nos a les 8.
6: Però per què, si ens encanta?
9: Badó, no puc més.
10: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
9: Badó, em passo el programa de tardes.
10: Ei, Badó, que tinc molta tos, eh?
6: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 7 a 9.
11: Bon dia i bona sort.
12: Bon dia i bona sort.
11: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó. Drums!
1: Ràdio 4.
13: Calor, calor i més calor. Sensació d'ofec, permanència fogor. Aquest és el moment que estem vivint, estimats oïdors de la pública, pública, pública, i sembla ser que no canviarà, que aquesta terra promesa, que és una treva en aquestes altíssimes temperatures, encara és una entelèquia. Per cert, sona en directe el de nit en aquest dimecres 15 de juliol del 2026, passen 7 minuts de les 10. Hem tingut un bon ensurt avui, estimats, quan hem sabut que un arbre ha caigut damunt d'una teulada d'una casa de colònies a Olot que ha causat 22 ferits. Una dol es troba en estat greu i 21 persones de diversa consideració, entre ells 16 menors. Un ensurt que hagués pogut ser molt més greu del que ja ha estat, esperant la recuperació ràpida d'aquestes persones que hi estan involucrades. Si mirem fora de les fronteres espanyoles, mirarem cap a França. Ahir, ja saben, en aquest programa vam parlar i molt, i sobretot vam celebrar aquest golaç que va fer que el nostre país hagi passat a la final. Però és que avui, si mirem cap al país veí, hem de posar damunt de la taula una legislació polèmica. Ha autoritzat el suïcidi assistit i l'eutanàsia amb un Parlament dividit. El patiment psicològic no serà suficient per acollir-se a una nova llei sobre el dret a l'ajuda de morir, perquè dona la sensació que estem vivint en una societat on es parla molt del sentir, de la percepció, de l'estar, del ser permanent, d'alguna manera trobar-nos amb nosaltres mateixos, vaja, de viure, però alguna cosa que serà inevitable e irrefutable, que és la mort. Sembla ser que l'amaguem, sembla ser que la posem en un calaix de sastre, no fos que no ens agradi el que ens veiem. Tampoc que ens agrada saber que cada vegada trobar una vivenda aquí a l'estat espanyol és un somni. Avui hem tingut una altra notícia relacionada amb el mercat immobiliari. La crisi de la vivenda passa factura a les empreses. El 63% de pimes tenen dificultats per cobrir vacants. Ja saben vostès que abans els deia que havíem de mirar una mica lluny i que havíem de posar els llums llargs. Hem passat per França i ara tornem als Estats Units. La nostra companya dels serveis informatius, Lara Monill, ens ho acaba d'explicar. No han estat només 3 persones mortes aquesta setmana per culpa de l'ICE. En aquest cas, un quart ciutadà, un veneçolà, que mor mentre el traslladaven d'un atac de cor. En total, 22 persones mortes per culpa d'aquests agents. Avui, en realitat, Trump el que ha fet ha estat elogiar la labor dels agents, malgrat causar, com els deia, de moment 22 persones mortes. I dic de moment perquè, desgraciadament, Donald Trump ha dit que D'acord. Anuncia una pausa a les aturades de carretera després d'aquests últims casos, però també ha dit no podem renunciar a un dels estris més importants i eficaços per combatre el crim. Així doncs que, desgraciadament, penso que aquests 22 morts, aquesta xifra, s'enlairarà. També puja alguna cosa que em trenca el cor. Mirin, més de 1,5 milions de gossos i gats han estat abandonats en 5 anys. És una barbaritat. Més de 1,5 milió de gossos i gats han estat deixats a la seva mala sort en 5 anys. Aquesta és una xifra que no ens agrada i que el que demanen les associacions animalistes és la reducció de l'IVA per la cura i l'alimentació de gossos i gats adoptats. Estem molt pendents, òbviament, d'aquest Anglaterra-Argentina que de moment i a l'hora de fer una aturada de parar una mica i pensar per donar una mica d'aire també als jugadors, de moment no hi ha gols i l'empat és 0-0. Veurem què és el que passarà, però fixin-se vostès que també en aquest Mundial les dones en sortim perjudicades. Avui hem sabut que aquestes dones tan joves, tan guapes, tan meravellosament primes, tan meravellosament atractives i tan meravellosament sexis, que cadascuna d'elles porta a la mà l'emblema d'un dels països que forma part del Mundial, no existeixen. Són imatges d'intel·ligència artificial. Però, esclar, el que fan és perpetuar els estereotips de la bellesa, una bellesa que no té res a veure amb la realitat. Així doncs, que ja ho saben, si vostès quan veuen aquestes dones tan joves que estan encantades de representar l'Argentina o Espanya o Anglaterra o qualsevol altre país, es pregunten per què totes són tan guapes? Doncs perquè no existeixen, formen part d'una bellesa inabastable, però que algunes dones els hi està fent molt de mal. Mirin, avui hem sabut que Iron Maiden ha vengut part del seu catàleg i els drets d'imatge a la firma d'inversió d'un fundador de ABBA. Així doncs que, ja ho saben, aquesta música que té un to tan dur anirà a parar a mans dels ABBA. Passen, o falten en aquest cas, 4 minuts per un quart d'11 de la nit. Ara arribaria el moment en el que els hi posaríem una cançó i després, en sumari, els hi explicaríem el que els hi toca, però avui ho farem una mica diferent.

0: Jo no ho hauria de dir, ho sé. No hauria de confessar el que ara confessaré. També podríem fer una travessa, 900-454-455. Aquesta nit, amb qui van? Amb l'Argentina o amb Anglaterra? Amb qui volen que el nostre país es vegi les cares? Amb quin país, amb quin equip, a quin futbolista vostès els hi tenen més mania o a quin futbolista li tenen més por? 900-454-455. Els hi deia que jo hauria d'estar en silenci, que diuen que en silenci una està més maca, no és veritat, eh? El silenci i la feminitat, el silenci i el feminisme no és alguna cosa que sigui de bon grat ni té a veure amb la realitat de les dones que trepitgem fort i que ens sentim poderoses que no empoderades. Així doncs que els he de dir clarament que jo vaig al costat de l'Argentina. Tinc ganes que aquesta nit guanyi l'Argentina. Per què? Doncs perquè m'encanta aquest país, perquè m'encanta el Cholo Simeone, perquè m'encanta Diego Armando Maradona, perquè Caminito és una meravella, perquè l'Avinguda Corrientes és una brutalitat, perquè són sinònim de cultura, de llibreries que no acaben mai, d'autors tan importants com Jorge Luis Borges o com Cortázar, perquè l'Argentina no només és un país, sinó que és un continent meravellós, i per això tinc ganes que guanyi l'Argentina. I aquesta passió que se m'emporta l'ànima, no només la tinc jo, atenció, també la va tenir l'any 2021 el gran Paolo Sorrentino, ja saben, director de cinema italià, que va ser capaç de crear el millor amor que algú pot mostrar a una ciutat que és Roma amb la gran bellezza. Paolo Sorrentino va fer ara fa 5 anys, una pel·lícula amb la que poca broma va competir pel Lleó d'Or a la 78a edició del Festival Internacional de Cinema de Venècia, on va guanyar el Gran Premi del Jurat i on un dels seus protagonistes, Filippo Scotti, va rebre el premi Marcello Mastroianni. Aquesta pel·lícula, que en italià seria Stata la mano di Dio, és un film dramàtic que explica una part important de la vida del propi Sorrentino. Ens n'anem a l'any 1986, Ens n'anem a aquella nit meravellosa on Anglaterra i l'Argentina competien. I bé, ja saben vostès que la ciutat de Nàpols és una prolongació de la ciutat de Buenos Aires. Si vostès visiten aquesta meravella molt a prop de les runes de Pompeia, se n'adonaran que allà Maradona és una verge més, és un sant més, hi ha esglésies en les que no hi ha la imatge de cap sant, però sí hi ha la imatge de Maradona. Així doncs que ens traslladem a l'any 1986, Nàpols, fa calor, bé, els veïns, les famílies s'uneixen per veure aquest Anglaterra-Argentina i veuen la pel·lícula des del balcó. I en aquell balcó, passen tantes coses. Aquesta pel·lícula, com sempre passa amb els films de Sorrentino, mai hi ha converses banals, mai hi ha espais morts, sempre regala substancialment la vida en totes les seves formes. L'actor protagonista era el seu actor fetitx, Tony Servillo. De totes les escenes de Fue la mano de Dios, va ser la mà de Déu, o Estata la mano de Dio, em quedo en aquesta. Escoltaran molt garbuix, escoltaran com quan Maradona fa aquella meravella, produeix aquell miracle, s'eleva per damunt dels seus peus amb aquella força descomunal que gairebé sembla un emperador romà, en aquell moment tot Nàpols va esclatar. I per mi és un dels moments, una de les escenes més potents de la història del cinema. Per alguna cançó i per alguna raó, Paolo Sorrentino és admirador no només d'Ettore Scola, sinó també dels grans realitzadors italians, com, òbviament, el gran Roberto Rossellini. Com era aquest moment, com era aquesta escena? D'aquesta manera, escoltin.
1: Maradona, cerca el triple que preve, serve ancora Valdano, che si fa anticipare.
2: Ma tu sei cretino.
1: La palla con la mano, ora rivediamo, può darsi anche che ci sia il fallo di mano, ecco. colazione. Ecco Valdano che sembra aver sciupato tutto e va con il gol,
3: con la mano, quel dì ha segnato con la mano, ha vendicato il grande popolo argentino vessato dall'ignobile aggressione imperialista alle Malvinas. È un genio, è un atto politico, è la rivoluzione. Gli ha umiliati, capisci? Gli ha umiliati!
0: I aquest moment en el que el protagonista, que és un noi molt jove de 16 anys, que d'alguna manera és l'alter ego de Paolo Sorrentino, quan tenia aquella edat, es gira i el seu avi li diu: ha estat la mà de Déu, ho ha aconseguit, ha humiliat l'imperi britànic, l'ha humiliat en aquest joc. Jo no sé si passarà aquesta nit el mateix, no sé si Argentina guanyarà, però sí els asseguro que amics que són en aquests moments a Buenos Aires estan absolutament copsats per tot allò que està relacionat amb aquest partit, que sense cap mena de dubte no és només un partit de futbol, sinó que és una manera de viure. Espero que si aquesta nit tenen temps després d'escoltar aquest programa, donen un cop d'ull a Estat a la mano de Dio, perquè serà com entrar al túnel del temps i recuperar el que passava l'any 1986. Aquesta nit, per cert, parlarem amb un periodista i escriptor argentí que ens aproparà a aquell conflicte històric per les Illes Malvines, perquè cal recordar que l'any 1986 feia només 4 anys que havia acabat aquesta guerra que va fer que tants joves argentins morissin, i feia només 4 anys que la dictadura de Videla també s'havia donat per finalitzada. Així doncs que conversarem amb Julio Ferrer d'aquí una estoneta. Sorrentino té molt bon gust cinematogràfic, té un gran olfacte per triar els seus actors i les seves actrius, però també té una especial delicadesa a l'hora de buscar la banda sonora de cada pel·lícula. I és clar, fixin-se que hi ha un moment a la pel·lícula on el nen que dona vida, o el jove que dona vida al propi Sorrentino, va en moto i sona aquesta cançó. Una cançó meravellosa, que és preciosa, i que tanco els ulls i veig el noi protagonista de La mano de Dio passejant per tota la ribera del mar de Nàpols, no? Aquella platja meravellosa, aquell passeig marítim inacabable. Mentrestant, Song for Guy, Elton John. Així comencem el nostre programa, recordant que aquesta nit, potser el futbol, ens farà oblidar una mica els nostres problemes. Som-hi!

Life d'Elton John, en aquesta meravella de cançó que es diu Song for Guy, que és d'una elegància infinita. La vida com és? De moment, Argentina, de moment, no anem pel bon camí. Un gol de Gordon ha fet que la cara dels argentins hagi canviat de cop i volta. Messi ha intentat reaccionar en busca de l'empat, però sembla ser que no ho ha aconseguit. Ni Messi, que diuen és la segona part de la primera part contractant, és a dir, la mà de Déu 2, ha pogut aconseguir aquest empat. Però vaja, escolti'm, la pilota encara està en joc, així doncs que no em desespero ni ens desesperem. 3 minuts, 2:15 de la nit. Comencem.

0: De nit, amb Sílvia Tarragona.
1: I amb Pau Robert i amb Gerard Travé i també amb el nostre estimadíssim Julio Leal. Mirin, recordin que tenim un telèfon al 900-454-455, 900-454-455, telèfon que han d'utilitzar si volen dir-hi la seva, si per exemple ens volen dir si van amb l'Argentina o amb Anglaterra, si estan nerviosos, si estan contents, perquè clar, aquest partit que ara s'està duent a terme és un partit molt important, i ho és perquè fa molts anys, en el 86, es va dirimir d'alguna manera, es va fer justícia, com deia un dels protagonistes de El Mano de Dio, aquesta pel·lícula de Sorrentino, amb la qual hem començat el nostre programa, perquè quan Maradona va fer aquell gol, va pujar-se, va elevar-se, i amb el cap va fer un autèntic miracle, el que d'alguna manera va aconseguir el mateix Maradona, que com saben va morir l'any 2020, ho va dir en alguna ocasió, era fer justícia històrica. Conversarem amb Julio Ferrer immediatament, i abans en Julio Leal posarà el comptador zero i ens explicarà com està anant aquest Argentina-Anglaterra. Després també conversarem sobre un tema que ens interessa molt i que ha estat notícia del dia: projecte de reforma de les lleis de la dependència i discapacitat. Contactarem amb Frederic Crespo Nomen, que és president del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat. I acabarem el nostre programa conversant amb una periodista històrica, la Lucía Oliva, que ha publicat un llibre explicant les històries de les dones que van patir la Guerra Civil. Ja saben, els homes eren al front i elles es quedaven aquí cuidant la família. La revolució en veu de dona. Així acabarem el nostre programa. Es queden? Som-hi!

0: l'Argentina tractava d'arribar, Messi no aconseguia, no?, que ha estat el far, podem dir, del seu equip, i la veritat que ens ha sorprès, no?, aquesta remuntada en els últims minuts, però com ja sabem, el món del futbol, fins a l'últim instant, compta.
1: Mirin, jo de futbol no en tinc gens ni mica. Sort en tinc d'en Gerard Travé i d'en Julio, que em van guiant pels mons inexcrutables d'aquest esport tan meravellós. Però com a la vida, tant el bàsquet com el béisbol americà, com el futbol, res és el que sembla fins al final. Res és el que sembla fins al final. El que sí els hi podem dir és que les imatges d'aquesta casa de Ràdio Televisió Espanyola, amb un Messi plorant, amb el puny en alt, dient ho hem aconseguit, és bé, tot un poema. Però, esclar, fins que no acaba el partit, mentre la pilota va amunt i avall, el joc continua i pot haver una remuntada per part d'Anglaterra. Escolti'm, que si passa a Anglaterra, jo també seré feliç, ja no es pensi en vostès que els hi tinc mania als anglesos, de cap manera,
0: no, no,
1: eh?
0: No, no,
1: de cap
0: manera. El que importa és que correga el diumenge.
1: Clar, exacte. L'important, com diu molt bé en Julio Leal, és el que passarà diumenge i que, com deien ja els clàssics, el més important és participar. Mirin si és important el que passarà diumenge, que avui hem sabut que els reis d'Espanya i les seves filles assistiran a la final, que serà, atenció, a la ciutat de Nova York. Mirin si és important aquesta cita, que avui llegia aquest matí, que bé, les grans agències de viatges estan fent el seu agost en ple 15 de juliol, perquè hi ha moltes persones que, al veure que Espanya va passar a la final, se'n volen anar a Nova York a disfrutar en directe i des d'allà de tot el que succeirà a la Gran Poma. Bé, en principi no hi havia d'anar el president del govern espanyol perquè el dia següent té una visita oficial a Algèria, però el seu equip està fent mans i mànigues perquè pugui anar als dos llocs, és a dir, pugui ser a Nova York a la final Espanya-Argentina, suposant que sigui Argentina, perdonin, que encara no ha acabat el partit i fins que no estan al sac i ben lligat no podem cantar victòria, i després des de Nova York, anar cap a Algèria. És que veig la cara dels aficionats anglesos, que és un poema, jo ho entenc perfectament, perquè ho tenien a les mans, o ho tenen encara a les mans, Julio, eh?
0: Encara és possible, no sabem què ocorrerà en aquests instants finals. Ara està atacant Anglaterra, tractant d'aconseguir l'empat, però ha estat un Mundial on cap dels dos equips s'ha lluit especialment, podem dir-ho.
1: No, és veritat, cap dels dos equips s'ha lluit especialment. Ara mateix, i jo els asseguro que el meu mestratge no és el futbol, veig com els anglesos, això que deia ara en Julio, no?, estan agònicament intentant aconseguir la pilota, estan intentant tenir la pilota a les seves mans i fan bé, que va cap amunt, cap avall. Argentina està corrent, no saben vostès, és absolutament agònic, però és un d'aquells partits per disfrutar i per intentar viure al 100%. El porter ha fet una aturada brutal, Julio.
0: Sí, i un poquet el Dibu Martínez, que també fica un poquet ahí de teatre.
1: Una mica de teatre, sí, com ens deia abans en Julio Ferrer, el mateix teatre que va fer David Beckham davant de Cholo Simeone, i que després, al cap dels anys, bé, el Cholo Simeone va dir que sí, que havia fet més teatre que David Beckham i que efectivament no n'hi havia per tant. No? Els argentins estan de tots colors, els asseguro, ja comencen a donar la victòria per tancada, i a mi això em fa una mica de por, perquè a vegades, quan dones les coses per tancades, ai Déu meu, Julio, mai se sap.
0: I de moment estan ahí, últims instants de partit, ho donem per perdut, perquè jo penso que ho veien difícil,
1: sí,
0: perquè no estaven encertats de cara a la porteria de Pickford, però dos moments importants, dos gols, grans gols, hem de reconèixer també, i que de moment estan donant-li la victòria i el passe a la final.
1: Bé, doncs escolti, esperarem una mica més. Ara hi ha un moment de pausa, no sé el que significa ben bé. Jo estic amb ganes ja que els àrbitres diguin que ha acabat, però doncs ens fan patir, com sempre passa en els bons jocs i en el bon terreny futbolístic. Òbviament, una cosa molt important, que no té res a veure amb el futbol. Els bombers han estabilitzat l'incendi de Sant Quirze Safaja a Barcelona, que ha afectat 100 hectàrees. Aquesta és una bona notícia. Julio Leal, moltes gràcies.
0: A tu, Sílvia, bona nit.
1: Seguim patint, som-hi.
2: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Veneçuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia avís al 02076 o entra a comitèemergència.org.

0: Ja ho saben, estimats oïdors de la pública de Ràdio 4, el ple del Congrés ha aprovat dues mesures que donaran una gran força al sistema de la dependència a Espanya. Per una banda, el projecte de reforma de les lleis de dependència i de discapacitat, que preveu millores en serveis, recolzaments més personalitzats i reduir la burocràcia, i per una altra, una injecció econòmica sense precedents en els 20 anys de la història de la llei. Així ho ha dit el ministre Bustunduy. Per bé entendre-ho, per felicitar-lo d'alguna manera i també per valorar-ho, hem convidat el senyor Frederic Crespo, que és president de COCARMI, que és el Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat. Senyor Crespo, bona nit.
1: Bona nit.
0: Què tal
1: està? Com esteu?
0: Molt bé, i vostè què tal
1: bé,
0: està?
1: Bé, molt bé. També, molt bé, gràcies.
0: Gràcies. Suposo que esperançat amb aquest revulsiu a la dependència, com publicava avui el diari El País, oi?
1: Home, això seguríssim. Jo crec que és una molt bona notícia que aquestes dues lleis s'hagin aprovat. Ara caldrà veure una mica, aviam, quina és la seva aplicació, però evidentment que dintre de les mesures que ara mateix tenim ja, són mesures importants, sobretot en temes de reducció de terminis, en temes també de vida independent, en temes de reconeixement de l'accessibilitat universal i sobretot també amb temes d'assistència personal, no? Tots aquests temes són molt importants per nosaltres, però cal veure aviam parlar amb els diferents autonomies i que veiem com això es reflecteix en els pressupostos que van destinats en els projectes de discapacitat.
0: Entenc perfectament el que diu, perquè és clar, una cosa és les bones intencions, una altra cosa és aquesta reforma que ha estat aprovada, que reforça les cures a la llar i una injecció de fins a 6.200 milions, i una altra cosa és trobar i tenir aquests 6.200 milions, no?
1: Bueno, tenir-los jo espero que els tinguin, perquè algú els tindrà que posar, perquè
0: espero
1: si no,
0: sí,
1: malament
0: sí,
1: rall.
0: Sí, sí, sí.
1: Una altra cosa és a què es destinen. Jo crec que han d'anar directament al servei dels usuaris, no a enriquir, diguem-ne, bueno, enriquir, perdoneu, no és l'expressió correcta, però a engruixar una mica les bosses de l'Estat per acabar fent més farragós tot el procés, no? Jo crec que això, aquests diners s'han de destinar enterament a la gent amb discapacitat.
0: Efectivament, perquè a més, amb la situació política que hi ha en aquest moment al nostre país, d'alguna manera tot el que està relacionat amb l'àmbit de la discapacitat i de la dependència ha generat consens, no? Que aquesta, sense cap mena de dubte, és una bona notícia, no per al món polític, sinó sense cap mena de dubte per com les persones que podem ser nosaltres en qualsevol moment, Frederic, perquè penso que aquesta no és una llei que ajuda les persones que estan en aquesta tessitura. Vostè, jo, qualsevol oient de Ràdio 4 es pot sentir en aquesta banda de l'escenari en qualsevol moment, no?
1: Sí, sí, evidentment. Mira, jo mateix jo vaig patir un accident de cotxe, és a dir, vaig passar en un moment estar d'una manera a un altre, al moment següent estar en cadira de rodes, i això ja fa uns quants anys. I jo sé que els accidents de cotxes són una mica propensos a pensar que conduïes com un boig, però la veritat és que em vaig quedar sense frens, és a dir, havia anat al mecànic i el mecànic no m'ho va arreglar bé, no? Vull dir, tothom no estem sotmesos a entrar, diguem-ne, dins del món de la discapacitat amb un segon, no? I hem d'estar preparats o hem de ser tots conscients que això és algo molt important. Jo, la veritat, en l'àmbit polític, que tu has fet alguna menció, m'agradaria únicament dir que el món de la discapacitat és un partit polític i no té color, i això és el més important. Sí que és veritat que hi ha hagut un ampli consens, però a mi m'hagués agradat que el PP hagués votat a favor, perquè encara ho hagués fet millor, més satisfactori per nosaltres.
0: És clar, molt més satisfactori, perquè tindrien molta més força, no? Perquè, és clar, no estem parlant d'un sector on hi ha poques persones representades, no? Vostè em parlava del seu accident, senyor Crespo, però, clar, és que en aquests moments hi ha més d'un milió de persones, 1,7 milions de persones, que poden, d'alguna manera, multiplicar-se en el futur la seva atenció, no? Perquè estem en un moment en el que la població està envellint i en el que, desgraciadament, el fet de que no sortim o que no surtin a la primera pàgina dels diaris no vol dir que no existeixin els accidents, no?
1: No, els accidents continuen existint. És veritat que s'ha reduït el nombre de gent que es queda, bueno, en cadira de rodes o amb discapacitat per accidents de cotxe, però hi ha moltes altres coses, com és el fet de viatjar, el fet d'esports de risc, el fet de la gent que se'n va de vacances, etcètera, etcètera. I evidentment que pot engruixir el nombre de gent amb discapacitat. També és cert que a l'envelliment de la població evidentment afavorirà, diguem-ne, el que tu deies, no? Que gent amb discapacitat, aparegui nova gent amb discapacitat que fins ara no necessitava atencions especials, no? Però jo crec que hem de separar una mica, o sigui, pot haver-hi gent gran i gent gran amb discapacitat. Jo crec que també són dos temes diferents en aquest cas. És a dir, una cosa és la problemàtica que ens podem trobar tots pel mer fet d'envellir, i una altra és una discapacitat sobrevinguda que potser sí que és una mica més complexa.
0: La burocràcia en aquests casos, vostè ho sap millor que ningú, és desesperant. Quan hi ha una persona que necessita efectivament aquesta ajuda, a vegades tot el que està relacionat amb la burocràcia fa que sigui molt complicat per les famílies, que en alguns casos, si s'ho poden permetre, han d'avançar ells mateixos els seus diners, no? És els diners dels seus estalvis, perquè aquest familiar vagi endavant, Frederic.
1: Sí, el tema pressupostari ens té molt preocupats, com tu molt bé dius, amb la, diguem-ne, definició del grau de dependència que té a la mitja a Catalunya, almenys són les dades que nosaltres coneixem, està de l'ordre de 400 dies, és a dir, més o menys un any i mig, no? O sigui, això és molt de temps i, evidentment, la gent amb discapacitat ho necessita cada dia. Això obliga, diguem-ne, a les famílies a avançar els diners, i també obliga a les entitats que els hi donen un cop de mà a avançar aquests diners, perquè les entitats també estem tenint molt retard amb les subvencions que rebem per part de la Generalitat. També és un greuge important, no?
0: Molt important, perquè, és clar, hi ha alguna cosa molt interessant en aquestes noves mesures, i és que fan que el model de cures en el que ara estem immersos fa que a vegades,
1: Sí.
0: bé, la persona tingui que adaptar-se a les necessitats, i ha de ser el contrari. Les necessitats s'han d'adaptar a les persones, Frederic.
1: Sí, evidentment. Les necessitats s'han d'adaptar a les persones. Això no és obvi i és evident, i a més és un dret que tenim reconegut. Vull dir, no només tenen l'obligació una mica d'ajustar-se a les necessitats, sinó, a més és que tenim el dret. Com tu molt bé dius, el projecte Cura, que és aquest que ens triguen uns 400 dies, ara mateix tenim, amb els pressupostos aprovats, vam tenir precisament ahir la reunió del Codiscat, que és una reunió del COCARMI amb tots els diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, i en aquest ens varen dir que ens varen presentar, no només dir, ens varen presentar un pla en el que passàvem dels 400 dies d'aquí 6 mesos a 240 dies, i per finalment acabar amb 60 dies. Bueno, això, si ho acabem aconseguint, jo crec que és algo que ells estan convençuts, bueno, el govern actual està convençut que podrà arribar a realitzar, i nosaltres ho esperem amb candeletes, vaja.
0: Doncs ho han aconseguit, perquè aquesta reforma de la Llei de Dependència i de Discapacitat respon al mandat de la reforma de l'article 49 de la Constitució, que no només va
1: Correcte.
0: eliminar el terme disminuït, sinó que va suposar una protecció reforçada dels drets de les nenes i dones amb discapacitat, i va traslladar als poders públics la necessitat de potenciar l'autonomia personal, no? I aquest és l'eix vertebrador de la reforma.
1: Sí, és l'eix vertebrador de la reforma, i aquí entraríem amb l'assistència personal, no? És a dir, la teleassistència s'ha convertit en un dret subjectiu, reconeix el millor paper de les persones cuidadores i de les seves famílies, i incorpora noves mesures innovadores, no? Per tal de prevenir la discriminació, garantir l'atenció precoç i protegir els drets de les persones amb discapacitat.
0: Quan nosaltres parlem de la terminologia, de com ens adrecem a les persones, també hem de tenir clar que les paraules fan més mal que a vegades una bufetada, Frederic. Ho dic perquè, home, sí, que hagués hagut d'haver una reforma de l'article 49 de la Constitució per fer entendre que segons quines paraules no es poden dir, a mi sempre és una cosa que em frepa bastant, la veritat.
1: Mira, jo amb això, o sigui, evidentment que es tenia que canviar la llei, això seguríssim, i que s'hagi tret el nom de minusvàlids amb la gent amb discapacitat, evidentment que és un gran què. Però penseu que el que fa més mal és en el to o amb les circumstàncies amb el que es diuen. Això és més important. Moltes vegades jo m'he trobat amb gent que, no sé, ara a l'aparcar el cotxe o qualsevol cosa aquí, en un bar, un restaurant, una cosa així, i diu, ostres, sí, perdona, que t'he ocupat la plaça de minusvàlido. O sigui, clar, quan es diu amb aquesta innocència, a part de ser coneixedors de que segurament aquest canvi de llei pues, no el coneixen, no hi veus cap mala intenció, no? Una altra cosa que no diuen és que este minusvàlido de aquí al lado m'està fastidiando. El to és el que una mica marca el quan algú fa mal o no, no?
0: I fa molt mal a vegades, no? Vostè parlava d'aquesta accessibilitat universal com a dret. També hi ha serveis interessants, el de cures i recolzament a la vivenda, no? Perquè, és clar, hem d'entendre que una persona que té un accident com el que va tenir vostè, que de cop i volta la seva vida canvia en una nit, una tarda, un migdia, potser la casa en la que viu, la cadira de rodes, no hi entra, permeti'm que sigui tan clara, no? O es necessita una cadira de rodes elèctrica o o algun altre tipus d'ajuda, bé, en forma de física, no? Perquè fer-li a aquella persona la vida més fàcil, no? Si ja és difícil trobar una vivenda a Barcelona, per exemple, o qualsevol ciutat d'Espanya, ja no m'imagino el que ha de ser, a més, trobar una vivenda que les portes siguin grans, que hi entri una cadira. Clar, és que tot això s'ha de tenir en compte, també.
1: Home, jo afortunadament vaig poder modificar la casa, diguem-ne, com per fer-la a les meves noves circumstàncies. Però és evident que hi ha molt... Bueno, ja saps tu que el parc d'habitatges de Catalunya en general normalment és un parc vell que no està adaptat per la gent amb discapacitat, no? Sí, això veritablement és un dels problemes, és a dir... Una, el dret de trobar una vivenda en el lloc on tu vius i no que t'hagis de desplaçar en una altra població, perquè a l'altra població sí que han fet vivendes adaptades, això veritablement és un greu problema, no? És a dir, tots hem de pensar que en qualsevol moment ens pot passar alguna cosa. Aleshores, si ens imaginem que tu mateixa, que espero i confio en que estiguis bé i que no tinguis cap mena de discapacitat, pues, evidentment que si ara de cop et passa alguna cosa i resulta que has de viure a 30 quilòmetres d'on ara estàs vivint, pues, possiblement això no és només ja, diguem-ne, el fet de la discapacitat que t'hagi pogut sobrevenir, sinó també ja és una exclusió social, no? Perquè quedaràs una mica fora del teu entorn, del teu àmbit. I aquesta és una reclamació que nosaltres venim fent des de fa molt de temps perquè es pugui ajustar una mica al parc de vivendes.
0: El parc de vivendes que hauria d'estar també a l'alçada de les circumstàncies. Som en directe a Ràdio 4 conversant amb en Frederic Crespo, que és president de COCARMI, que és el Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat. Aquesta reforma de llei de dependència i discapacitat, que d'entrada té molt bona pinta, si em permet, no? Perquè reforça les cures de la llar i una injecció de fins a 6.200 milions, però si anem gratant una mica ens adonem que hi ha problemes molt importants, no? Per exemple, préstams, no? És a dir, crèdits per comprar una cadira de rodes. Tornem altra vegada al mateix escenari que li deia abans. Una persona que d'un dia per un altre té un accident i ha de comprar una cadira de rodes. Una cadira de rodes no és barata, senyor Crespo. Així doncs que, home, si de cop i volta hi ha aquest problema, també hi ha una penalització econòmica, no?
1: Bueno, penalització, jo no sé si existeix. El que sí que sé és que tota la família s'ha de rascar la butxaca per comprar-li la cadira, de moment. I abans no, perquè tu has de pensar que en el moment en què et donen el grau de discapacitat podràs entrar a dins de la planificació una mica que té la Generalitat del suport que se t'ha de donar. Però això no passa fins d'aquí 400 dies. Mentrestant vol dir que en el moment de comprar la cadira I ja no et parlo de cadires de 13 o 15.000 euros, sinó de cadires que siguin més econòmiques, però la cadira més barata no baixa dels 2.000 euros. I que em perdonin, però és un ferro, és impossible de portar-la pel carrer, no? Aleshores, tot aquest suport, evidentment, és molt important. I ajuts, doncs mira, qualsevol banc et pot donar un cop de mà en aquest sentit, si ho necessites, però evidentment tu has de pagar els interessos i els interessos no te'ls pagarà l'administració en el moment que et concedeixi l'ajuda.
0: Evidentment que sí. Hi ha també alguna cosa que em sembla interessant, que és la incompatibilitat de prestacions que va introduir el govern del PP el 2012 amb un mandat de les autonomies a adaptar les seves normatives abans del 2030. No? Aquesta incompatibilitat què significa, Frederic? Perquè jo estic convençuda que els oients de Ràdio 4 que ens estan sentint, si estan en la tessitura que està vostè o que podem estar nosaltres d'aquí 5 minuts, tornem a recordar-ho. Segur sí. que els interessarà saber-ho.
1: Bueno, el tema de les incompatibilitats aquestes d'aquí, ahir en vam estar parlant precisament amb la Carolina Marc, que és la secretària del departament, i s'està mirant aquesta incompatibilitat, no? Perquè en molts casos no té cap mena de sentit. I a part és un perjudici, diguem-ne, per la gent amb discapacitat. Evidentment que es van introduir en un moment on les retallades van ser molt fortes. M'estàs parlant segurament del 2013, no? Aproximadament.
0: Uh-huh, efectivament.
1: I exactament. I llavors el 2013 ja sabem que els fons per la gent amb discapacitat van baixar a sota mínims. És a dir, em sembla que eren de l'ordre de 2.000 milions, quan ara doncs són 6.000, no? Vull dir, imagina't la retallada que vam arribar a patir. Però bé, no m'agrada parlar dels partits polítics.
0: Ja m'ho imagino.
1: Prefereixo. Jo hi crec molt en el partit de la discapacitat, que intentem anar tots a una, entre altres coses perquè no tenim temps per distreure'ns amb guerres i intentar donar el servei a la gent amb discapacitat.
0: I tant que sí. No podem oblidar la burocràcia, que és la meva obsessió, si m'ho permet, Frederic, sí, i no m'imagino ja les persones que estan en aquesta tessitura. S'elimina la burocràcia, gràcies a Déu, creant una passarel·la per la qual s'accedeix directament a un 33% de discapacitat si es té un grau 1 de dependència, el més lleu, i un
1: correcte,
0: 65%
1: correcte.
0: Pels graus 2 i 3, els més greus.
1: Correcte.
0: Hi ha el 33% sí. i el 35% de discapacitat, no? O és el mateix 33%
1: sí, sí.
0: que 35%, perdoni.
1: És el 33 com a mínim. Jo entenc que o sigui, el grau 1 vol dir gent que té una discapacitat molt baixa i per tant se li otorga el 33%. No té res a veure si tens el 35, el 37 o el 38, evidentment que també entraries en aquesta valoració, diguem-ne, automàtica. I el grau 2 pues, a partir d'ara em sembla que és de... ara no recordo. I el grau 3 també és un altre grau de... un altre percentatge, perdona, de discapacitat. Sí, però no, això en principi... això ha de funcionar bé, però era una mica el que parlàvem al principi, no? És a dir, tot això és una llei i això és el més important de tots. Ara s'ha de veure com es posa a la pràctica i com s'articula tot això. I això és una mica el que nosaltres estem, no a l'expectativa, perquè tot just s'acaba d'aprovar, però sí que ha passat vacances, intentarem parlar amb la Generalitat per tal de reclamar-li, diguem-ne, quins són els nostres drets a partir d'aquesta llei, no? I com pensen agafar ells mesures per poder-les complir.
0: Sap què passa? Que, i aquesta seria la meva última pregunta, i no té cap base científica, és una sensació acumulada a partir dels comentaris que m'han fet persones que després d'un accident han anat a fer l'examen per aconseguir el grau de dependència. I sempre les persones que m'han explicat m'han explicat com un moment difícil, per no dir traumàtic, senyor Crespo, no? És a dir, quan algú va a demanar un grau de dependència no ho fa per plat de bon gust, ho fa perquè verdaderament ho necessita, no? I a vegades... no sempre, òbviament, no podem fer del tot un mas i del mas un tot, en alguns casos, que espero que siguin aïllats, aquell moment, suposo que també per la pròpia angúnia de la persona que va a peritar-se, o de l'estatus quo, a vegades és una mica complicat.
1: Bueno, aquest és un tema que és delicat. És veritat que t'has de, figuradament, t'has de despullar, diguem-ne, davant de la persona que et valora i li has d'explicar una mica tot el que et passa, no? Amb moltes intimitats que, òbviament, enfront d'una persona que no és el teu metge, diguem-ne, que hi tens una certa confiança, doncs és dur, és bastant dur. Però això és un tràmit que s'ha de passar i la veritat, normalment, majoritàriament, jo diria, no vull dir tothom, però que sempre hi ha excepcions, però majoritàriament la gent que et valora té una certa sensibilitat i és cuidadosa en el moment de parlar d'aquests temes, no?
0: N'estic segura. Frederic, li agraeixo moltíssim el seu temps. Perdoni perquè ho hem fet molt llarg i li he fet moltes preguntes.
1: No, cap problema, encantat.
0: Però penso que les seves respostes han estat molt interessants i molt pedagògiques i didàctiques per a les persones que poden sentir-se en aquesta tessitura. Una abraçada ben forta i passi vostè bon estiu.
1: Una abraçada, moltes gràcies, igualment.
0: Gràcies.

0: Ai, 70 al dia. Demà és l'últim de nit. I la veritat és que aquestes matinades que hem pensat i que hem passat amb vostès han estat absolutament meravelloses. Pensades fil per randa, per saber el que oferíem, com ho oferíem, el que explicàvem, com ho explicàvem, perquè nosaltres som la pública, i el nostre mestratge ha d'estar ple de rigor. I també, òbviament, ofertes des de la generositat que tenen tots vostès a l'hora d'escoltar-nos. Les dones que som davant d'un micròfon com servidora de vostès, que bé, ja fa 27 anys que és en aquesta casa, Ràdio Televisió Espanyola, devem molt a aquelles que ens van obrir camí. No es pensin vostès que això és arribar i moldre, no. Hi han hagut altres dones molt valentes, amb molt de caràcter, molta força, amb una capacitat infinita per posar-se en el seu lloc. Si costa ara, no puc imaginar el que era abans, que amb el seu exemple ens han obert el camí a nosaltres. Una d'elles és Llúcia Oliva, periodista, llicenciada en Ciències de la Informació i en Literatura Catalana per la UAB, amb formació internacional als Estats Units. Va ser la primera corresponsal de TV3 en aquell país i va desenvolupar gran part de la seva trajectòria a Televisió Espanyola, destacant com a corresponsal a Moscou durant la caiguda de la Unió Soviètica i com a enviada especial en molts conflictes internacionals. Així doncs que, imaginin, parlar amb Llúcia Oliva és parlar amb un pou de ciència. Però no parlarem de només, perquè li he de fer la pregunta, sí o sí, de la seva expertesa com a periodista, sinó d'aquell llibre que m'ha fet pensar tant amb la meva pròpia àvia, La revolució en veu de dona, dietaris i records 1936-1939. Recordo que la meva àvia Maria sempre m'explicava com ella i les seves germanes, la tieta Rosa, la tieta Georgia i la tieta Martina, pujaven al camió d'aquells que teòricament podien donar-los alguna cosa per portar a casa en forma de menjar a la meva mare i als meus tiets, no? I recordo com elles tan joves, tan valentes, tan hermoses, tan formoses, es jugaven la vida, literalment. Mai van tenir un problema, però la meva àvia encara ara, fa molts anys que és morta, desgraciadament per mi, però sempre quan, bé, entrava dins d'aquell túnel del temps, la seva mirada es tornava fosca perquè no va ser fàcil. Així doncs que he pensat molt en la meva àvia Maria llegint aquesta revolució en veu de dona. La tenim a l'altra banda del fil telefònic, la Llúcia, i la saludem. Llúcia Oliva, què tal? Bona nit.
1: Bona nit. Moltes gràcies per tenir-me al vostre programa.
0: No, només faltaria. Gràcies a vostè per la seva capacitat i, sobretot, per ser amb nosaltres. No sé per on començar, senyora Oliva, perquè vostè és mestratge en estat pur, és una de les periodistes amb més expertesa d'aquest país. Jo sé que tinc aquest llibre damunt de la taula que tant m'ha agradat i que tant m'ha fet pensar amb la meva Maria, li he de confessar. Però, clar, ser amb vostè i no preguntar-li per això que avui és notícia altra vegada, que és el fet de que un immigrant espantat ha vist un cotxe que podia aturar-lo de l'ais i ha mort en aquesta, com li diria jo, escapada cap al no-res amb un accident de trànsit, no? Així doncs que vostè, que s'ha format als Estats Units i que va treballar-hi durant molt de temps, si mira enrere i si compara el que estem veient ara, què és el que pensa d'aquest país que vostè coneix molt i molt bé?
1: Doncs mira, miro enrere i bé, i penso que aquell país que jo vaig conèixer i en el que vaig viure tants anys no s'assembla gens al país que hi ha ara. No s'assembla, els mitjans de comunicació estan assetjats pel poder, la gent està assetjada com els immigrants, i la llibertat aquella dia i que es disfrutava quan nosaltres aquí encara estàvem sortint de la nostra dictadura, doncs sembla que està desapareixent, no? I que el mateix país va cap a una dictadura. I això em dol moltíssim perquè és un país en el qual jo m'he format, i com has dit tu, i he après moltíssim.
0: Moltíssim, perquè és un país que dona moltíssimes oportunitats, senyora Oliva, vostè ho sap tan bé com jo. Ara vindran les eleccions al mes de novembre, tots confiem que alguna cosa canviï, però jo no sé si canviaran tantes coses, Llúcia.
1: Bé, això també dependrà molt de la gent, no? Aquí la gent són els que voten, i també els líders, si són capaços, els que estan en contra del que està passant ara amb aquestes polítiques autoritàries i del Trump, doncs si aquests aconsegueixen a fer arribar el seu missatge a la gent. Jo crec que hi ha una bri d'esperança amb aquesta revolta que hi ha dins del Partit Demòcrata dels Estats Units, no? Aquests joves i no tan joves que el que estan demanant en el seu partit és que canvi de rumb i que decideixi posar final en tota aquesta quantitat de diners que s'estan anant per finançar el genocidi a Gaza, per finançar guerres, i que aquests diners es destinin a millorar la situació de la gent dels Estats Units, que molt, molt ho necessita també, no? Hi ha grans parts de la població que necessitaria aquests recursos públics que avui dia se'n van a matar a gent a l'estranger, no? I aquest grup dins del Partit Demòcrata està fent una rebel·lió que ja veurem on arriba, però són una esperança per molts, no? Com l'alcalde de Nova York, per exemple, doncs, que està parlant doncs, de guarderies gratuïtes, de transport més assequible, de vivenda més assequible, tot això que això està repetint en altres llocs, no? A la costa est i a la costa oest. I, per tant, això és la petita esperança que tenim de que a partir d'aquestes eleccions que hi haurà ara de midterm, que es diuen, doncs que les coses canviïn i per a bé, no?
0: Fixi's que el nou alcalde de Nova York és una persona progressista i és una persona que de moment ha aconseguit alguna cosa que semblava impensable, que és tot allò relacionat amb el lloguer a la gran ciutat, que és un altre dels grans problemes, no? La vivenda, com ja està començant a passar a Barcelona, d'altra banda. Així doncs que veurem què és el que succeirà. Per acabar, i abans de començar a parlar del seu llibre, perquè com diria Paco Umbral, vostè aquí ha vingut a parlar dels seus textos, vostè té una experiència meravellosa en un país que em fascina la seva literatura, em fascina Chekhov, em fascina Dostoyevsky, em fascina Tolstoi, em fascina Solzhenitsyn, em fascina tots els grans escriptors russos, no? I vostè va tenir l'oportunitat de ser corresponsal a Moscou durant la caiguda de la Unió Soviètica, no? Com recorda aquella Unió Soviètica que venia també d'aquella, com diria jo, herència de l'any 1917 i que tenia encara totes les maneres de fer d'una època pretèrita?
1: Bé, quan jo vaig arribar ja era al final dels últims anys de la Unió Soviètica i també els últims anys de la perestroika, aquella reforma del sistema soviètic que va intentar el gran Mikhail Gorbachev, no? Però que, desgraciadament, la pressió de les altres repúbliques empesos pels Estats Units va impedir que es pogués arribar a bon terme, no? aquestes reformes. Jo recordo un país que tot era, en el temps que jo vaig estar, tot eren notícies de primera plana, perquè era la primera manifestació a la plaça Roja després de 70 anys, la primera processó religiosa després de 70 anys, el primer partit, la borsa, clar, tot era a l'últim temps del Gorbachev, com ell havia decidit obrir la mà i donar aquella llibertat a la gent, perquè ell creia en la llibertat i en la democràcia, i creia que els conflictes entre els països s'havien de resoldre pel diàleg, la negociació i la cooperació entre països, no? I ell ho va començar a posar en marxa. I clar, jo vaig viure aquella explosió de la transició del final de la Unió Soviètica, que va ser realment interessant de viure. Jo crec que van ser els millors moments periodísticament parlant de la meva vida, no?
0: Una trajectòria absolutament impecable, senyor Oliva. Vostè ha obert el camí a totes nosaltres, perquè si ara és complicat no em puc imaginar quan vostè tenia uns anys menys que ara, no sé si puc dir l'any que va néixer, senyor Oliva, però sí, gràcies.
1: 72 anys ara, no?
0: Té quants, perdoni?
1: 72.
0: 72 anys, la primera volada, com deia la meva àvia Maria. Però sí, és veritat que no em puc imaginar lo complicat que hauria ser en aquell moment fer un mestratge periodístic sent dona, Llúcia.
1: Bueno, sí, va ser complicat, però també hi havia altres dones que em van precedir, que també van obrir camí, no? I com, per exemple, la Rosa Maria Calaf, que havia anat és abans d'una generació abans de la meva, no? Però jo crec que el que ens feia tirar endavant era l'absoluta confiança en que ho podíem fer, que podíem ser periodistes, podíem fer la feina i la podíem fer tan bé o millor que els homes. I aquesta convicció jo crec que és el que ens ajudava a tirar endavant. I moltes vegades ni pensaves que eres dona, només pensaves que tu tenies dret a fer aquella feina i que la volies fer i que tenies que convèncer el teu cap de que la faries. I així doncs anaves avançant. Hi havia, van haver-hi moments així més complicats i difícils, però bueno, bàsicament era la convicció de que volies tirar endavant, volies ser periodista, volies fer la feina i la volies tirar endavant. I això doncs, ajuda molt, la veritat.
0: I tot això que vostè ha fet també té a veure, si m'ho permet, amb una espècie d'herència epigenètica, no? Jo estic convençuda que la dignitat també s'hereda, senyora Oliva.
1: El llibre aquest va començar perquè la meva tia, Mercè Oliva,
0: sí,
1: em va regalar, em va dir, llegeixa't el meu diari, el seu diari que havia escrit dels 14 als 17 anys, que van ser tot el temps de la Guerra Civil i la violència que hi va haver la rereguarda amb la revolució social que hi va haver a Catalunya, no? I llavors, al llegir aquell diari, a mi em va obrir els ulls d'un temps passat que, d'alguna manera, s'havia de recuperar. I després, per diferents, jo diria, casualitats de la vida, vaig anar recollint textos de diaris, memòries, d'altres dones que havien viscut també aquesta revolució social i la guerra, però aquí a Catalunya la guerra només es va notar l'últim temps, no? Però que llavors em va semblar que era interessant d'anar-ho recopilant, però a la professora que ha fet el pròleg, la Maria Campillo, va dir que això s'ha de publicar, això, aquestes dones, a la seva història, és omplir un buit que l'hem d'omplir i que ho hem de fer. I llavors va convèncer a la Núria Iseta de la Vent per poder publicar un llibre sobre tot això. I és molt, per mi ha sigut un procés molt interessant i he après molt.
0: Li preguntava això tenint en compte que vostè ha estat una periodista i és una periodista absolutament sènior en el bon sentit de la paraula, no? Vostè ja sap que per als americans, el país del que vostè ve i del que jo també ve, doncs el fet de ser sènior és alguna cosa que es guanya no només amb els anys i amb el cabell blanc, sinó sobretot amb l'expertesa, no? Però independentment de tota la seva història periodista, aquest llibre, per això li deia allò de l'herència genètica, parla de dones fermes, de dones fortes, de persones que no volen oblidar, no? En aquest pròleg titulat Memòria del temps de la por, que em sembla molt adient, recorda unes paraules de Mercè Oliva, 16 de juliol de 1937, escriuré tot el que ha passat per tal de fer memòria i recordar-ho tota la vida. No? Hi ha moltes persones que no van tenir aquesta pulsió en el bon sentit, que no van tenir ganes, o no van saber-ne, de poder escriure tot el que va passar al llarg de la Guerra Civil amb les dones, perquè com deia la meva àvia Maria Llúcia, la meva àvia sempre em deia, és que clar, el teu avi era al front, i les dones ens vam quedar soles, no? Com tantes vegades la Premi Nobel de Literatura russa, l'Alexandra Alexievich, aquesta meravellosa escriptora que durant molt de temps, al llarg de tota la seva carrera, ha escoltat la història de les dones russes que se n'anaven al front i que es quedaven soles. Elles eren les que tiraven endavant la vida, no? No eren els homes que eren al front, sinó eren les dones, la seva àvia, la meva, l'àvia de moltes senyores i de molts senyors que ens estan escoltant en aquest moment.
1: Sí, sí, és el que va passar. O sigui, aquí tenim aquest llibre, per entendre'l, hem de pensar que a Catalunya, del 36 al 39, no només hi va haver-hi la guerra, sinó que també hi va haver una revolució social tirant endavant pels anarquistes de la CNT i la FAI, però que hi havien participat, van participar en aquesta revolució social altres partits radicals i també delinqüents, perquè resulta que es van deixar anar en el moment del cop d'estat de Franco, que és el culpable de tot el de caos que va venir després, aquest cop d'estat, doncs es va deixar anar molta gent de les presons, no? I aquesta gent van, liderats per la CNT-FAI, van formar uns grups que li deien comitès antifeixistes i que es van formar per tot Catalunya. I aquesta gent volia fer la revolució social, que era canviar l'ordre social que hi havia abans, fins aquell moment, que desfer el poder que hi havia, canviar les relacions entre classes, abolir les diferències entre rics i pobres, tot això. I llavors, però, clar, aquests... el canviar la societat ho volien fer a base de sang i foc, o sigui, matant a la gent. Llavors, matant o posant-la a la presó, però molt, van haver-hi 8.000 morts a Catalunya, a la rereguarda republicana, que ja és dir. Hi va haver-hi uns 1.500 que eren capellans, però la resta era gent normal, però que eren pues, religiosos, eren industrials, eren propietaris de terres o de cases, o eren, a vegades eren obrers, o gent de, la majoria gent de dretes, però hi va haver-hi molta gent d'esquerres perquè estava en contra d'aquesta manera de fer, doncs que també va ser represaliada. És a dir, que va ser una època terrible. I aquestes dones ho expliquen. Elles, ja sigui en forma de dietaris que escrivien en el mateix moment que passaven els fets o a memòries que van escriure uns anys després, expliquen com van viure tota aquesta violència. I això que tu dius, a davant de les famílies, el que van quedar van ser les dones, perquè els homes o els van matar o els van amagar perquè no els matessin, o es van fugar a França o a l'Espanya de Franco, i és a dir, i les dones van quedar com a caps de família i eren les que es tenien que procurar pel sustentar la família, buscar el menjar, buscar tots els mitjans perquè la família pogués subsistir, no? I això és el que expliquen aquestes dones, que moltes vegades ja no era la mare la que feia això, perquè va haver-hi mare que eren fràgils i no van ser capaces de fer-ho. I van ser les filles, nenes de 14 anys, nenes de 16, 17, 18, que van fer-ho. Que això va demostrar que aquestes dones tenien uns recursos interns que no els haurien mai posat en marxa si no arriba a passar això, no? Aquesta era la part positiva de posar moltes dones amb la situació de que tenien molts recursos i que els podien posar en marxa i avançar i fer avançar les famílies, no? Desgraciadament, després la guerra es va perdre, la República va perdre la guerra i va venir el franquisme, i aquestes dones que havien avançat tant després van tenir que tirar enrere i subordinar-se una altra vegada a les voluntats dels pares, dels marits, etc. No? Però algunes no va ser així, i algunes, per exemple, la meva tia, ella en aquesta etapa que va escriure quan era jove, bueno, quan era adolescent, deia: jo és que vull que quan acabi tot això vull seguir estudiant i vull treballar i guanyar-me la vida. Però ella ho va aconseguir, li va costar molt, però va acabar-se jubilant com a assistenta social. Altres dones que surten en aquest diari no van poder tornar a escola, però tot i no haver pogut tornar a escola van ser capaces d'estudiar fora del que seria l'acadèmia, no? I també, per exemple, Gertrudis Canals de Molins de Rei va acabar la seva vida laboral donant classes de català en una escola. És a dir, que tot això no va ser perdut, no? Sinó que va ser les dones amb la República van tenir una empenta i una resiliència i una valentia per passar tot el que van passar, extraordinària.
0: Doncs la veritat és que sí, una valentia també la seva a l'hora d'exhumar tots aquests testimonis, no? Perquè vostè parla, òbviament, de l'àvia, però també parla de moltes dones anònimes d'aquesta època tan dura i tan dolenta, no? Històries de famílies catòliques, però que van patir, i això m'ha semblat molt interessant, senyor Oliva, les agressions de tots dos bàndols. Perquè jo li he de confessar que a casa l'avi era republicà, no? Els avis eren republicans, però hi havia dos bàndols, allò de Machado, no? Espanyol que vienes al mundo, una de las dos Españas te romperá el corazón, no? Doncs això és exactament el mateix. Hi havia barbaritats transvalsadores, aclaparadores en els dos bàndols, senyor Oliva, i vostè ho destaca.
1: Sí, sí, exactament, perquè aquí hi havia la rereguarda republicana i va haver-hi una gran criminalitat degut a aquests grups liderats per la CNT-FAI, I això era completament al marge del govern. El govern no estava a favor d'això. Intentava acabar-ho. I tant el govern de la República com el de la Generalitat. Però, en canvi, en el bàndol franquista, la violència i la repressió era institucional. És molt diferent, no? Però, tot i així, quan el franquisme guanya la guerra, intenta manipular tota aquesta memòria de la guerra i la rereguarda a Catalunya i utilitza el que van fer aquests grups de, que eren... que a més treballaven o d'alguna manera actuaven d'una manera paral·lela als ajuntaments democràtics de la República. El que passa que els ajuntaments democràtics no podien fer res perquè aquests anaven armats, havien aconseguit armar-se i els altres no podien defensar la seva gent, no? I això bé que els hi dolia, però no podien, no?
0: No podien de cap de les maneres, no? Les vicissituds són les de tantes dones que van viure aquests moments, alimentar elles soles 5 fills durant els primers anys de la guerra. Bé, hi ha moltes persones que van haver de passar a l'altre bàndol per evitar que els rojos els matessin. Jo li he de confessar, ara que els meus avis, desgraciadament fa molts anys que va morir, que l'avi va haver de sortir per cames, literalment, amb els seus íntims amics, que eren els cunyats, no? Tot quedava a casa, la família, senyor Oliva, que eren els marits de les germanes de la meva àvia, perquè si no, perdien la vida, no? És a dir, vostè explica que la lleialtat en aquest llibre, que m'ha semblat molt interessant, no? La lleialtat, l'ideologia, no és que la canviessin, és que era això o la mort.
1: Sí, sí. És que jo penso, aquestes 8 famílies que jo he aconseguit el testimoni d'aquest temps, del 36 al 39, no eren famílies feixistes, ni eren famílies que eren religioses, en aquest cas, encara que no tota la gent represaliada era religiosa, però en aquest cas que jo he recollit sí, són els testimonis que jo he trobat, però no eren religiosos ni eren feixistes. De fet, quan estan parlant de les tropes de Franco, els diuen els feixistes avancen. És a dir, ells no ho són. Però, clar, quan... pateixen tant pel que els hi està passant, perquè aquests grups que els hi fan tanta pressió, no? I els ataquen tant, doncs clar, el que volen és que s'acabi la guerra. Si és un o l'altre, ja al final els és igual, perquè el que volen és que pues, tornar a menjar, tornar a escola, que s'acabin els bombardejos, volen la pau. I en aquest sentit et diria que aquest llibre jo l'he escrit amb una perspectiva de pau. És a dir, que he trobat en aquests relats que en realitat aquestes dones el que estan fent en els seus escrits és una denúncia de la violència, una denúncia d'arreglar els conflictes per la via de les armes, no? I també un anhel de pau. En tot el relat ho trobes, això, no? I a mi em sembla això que és molt interessant, sobretot ara, no?, que sembla que a Europa, els nostres dirigents europeus, han decidit resoldre els conflictes que tenim per la via del rearmament d'Europa, hauríem potser de recuperar la memòria del passat i veure que la guerra és el pitjor que li pot passar a una població, és el pitjor que li pot passar a les famílies, no? Que aquestes noies ho expliquen, aquestes dones expliquen, no? La mort dels parents, la divisió entre famílies, que durant 3 anys potser no es van ni veure, la gana que van passar i la por, com deies, del pròleg que explica Maria Campillo, una por horrorosa, una por que la meva tia, Mercè Oliva, és que quan tenia 97 anys i s'estava quasi morint, tenia visions de que entraven els milicians a invadir la seva casa i a registrar-la. I això havia passat 90 anys, quasi, no? I en canvi ella encara tenia aquella por, perquè era horrorosa. I llavors aquest llibre, una mica, és el que vull que la gent s'ho miri amb aquests ulls, no? De l'horror que és la guerra, l'horror que és la violència, i que val molt més negociar els problemes i dialogar i la diplomàcia que no pas en llegar-se a viure una guerra que només que és el que pot fer més mal a una societat i a una població, com estem veient a Ucraïna, com estem veient a Gaza.
0: Totes les històries estan també amb fotografies, com les de la Montserrat Marcet, no? Amb els seus primers 5 fills abans que comencés la revolució i la guerra, o, per exemple, un títol molt interessant, no? Història per entendre l'experiència viscuda. La revolució en veu de dona publica aquesta història tan interessant, l'Avenç, pròleg de Maria Campillo, l'ha escrit la gran Llúcia Oliva. Llúcia, vostè també parla d'alguna cosa que, més enllà que siguem creients o no, que siguem catòlics o no, no? Moltes experiències de persones com la Mercè Oliva, que torna a casa, a Terrassa, i se n'adona que totes les figures religioses han estat expoliades, no? Era com si efectivament hi hagués un relat de poder fer malbé, de poder silenciar les veus també de la creença, no?
1: Sí, però t'haig de dir que el curiós i el que veiem en els relats que surten en aquest llibre és que no van deixar de practicar mai aquestes dones. Potser els primers mesos sí, però inclús quan hi havia tant perill de practicar la religió a dins de casa, en aquestes famílies que surten en aquest diari feien misses clandestines, feien tots els sacraments. I una cosa molt curiosa, que a totes les cases hi havia clixeres en aquella època, no? I a les clixeres es van convertir en els altars de les cases i feien això. De vegades tenien molta por que hi hagués un registre per part d'aquests milicians anarquistes i companyia, i llavors doncs amagaven totes les coses de la missa fins que arribava el moment de fer-la, no? I la meva tia explicava, per exemple, que tenien una Mare de Déu que l'havien disfressat de pastoreta i la tenien com si fos una nina, no? Per si venia un registre, no? I la meva mare també ho explica, que tenien un nen Jesús i que també el tenien disfressat de nino perquè si passava això. Però és curiós com expliquen que la religió no va deixar mai de practicar-se en aquestes famílies perquè es feia a la clandestinitat. L'altra cosa també és que quan la República ve a Barcelona intenta acabar amb la persecució religiosa i és la pròpia Església Catòlica la gent que en aquell moment tenia el control de la religió de l'Església Catòlica a Barcelona des de la clandestinitat, naturalment, que no van voler sortir de la clandestinitat, no? I sembla com que s'hi esperaven que vingués Franco i que llavors donar-li totes les gràcies de que Franco ha recuperat la religió, però en realitat la República ja estava lluitant per acabar amb aquesta persecució i donar una llibertat religiosa a la gent.
0: Els milicians s'enduen de tots de les cases, des de coberts de plata, però, per exemple, una anècdota, no? Deixen per terra coberts de plata de llei de més preu només perquè la plata s'havia tornat negra, és a dir, anaven, com diuen els clàssics, a buscar el que trobaven i a emportar-s'ho tot, Llúcia.
1: Hi havia molta... Jo crec que molt d'aquesta gent era molt ignorant, no? Era gent que estaven seguint uns dirigents en aquell moment que volien fer la revolució social. Ells potser volien fer la revolució social, però potser és el que un Gertrudis Canals de Molins de Rei explica d'un de les persones que van matar el seu tiet, no? I diu, ell volia la justícia, però va agafar un bàndol equivocat o ho va fer d'una manera equivocada, no? És a dir, que hi havia sí, molta, molta, molta ignorància, perquè ja no era només això, era la manera en què funcionaven. És que es van carregar tresors artístics a tot arreu, a Barcelona, a Vic, a les esglésies que estaven amb... Hi havia coses de l'època, doncs, del segle XII-XIII, les van cremar, esglésies, però amb els tresors artístics a dintre. I la graciós d'aquests relats també és com aquestes dones es queixen d'això, no? Es queixen de que, oi, l'església en la qual he practico el meu ritu religiós està cremada, però quina pena de la catedral de Vic, que les pintures del Cer s'han cremat totes, no? Que s'acabaven de posar. Llavors, o per exemple, la Carme Noguera d'Olot, explica com un metge d'Olot republicà, que després els franquistes van represaliar, doncs va ser l'home que va salvar quantitat d'art religiós

0: que estava amenaçada pels anarquistes, i ell mateix va tenir que fugir de Catalunya perquè el volien matar amb ell també, perquè era tanta la gent que salvava. Va salvar en Vidal i Barraquer, el cardenal arquebisbe de Tarragona, va salvar el bisbe de Girona, és a dir, va fer la Generalitat un gran esforç per evitar que aquestes morts, que aquestes condemnes a morts d'aquests grups anarquistes de la CNT-FAI i altres adlàters que treballaven amb ells, no? que estaven amb ells.
1: Era horrorós, era una època de genuflectors, però no perquè resessin a una missa, sinó de genuflectors perquè canviaven molt ràpidament de bàndol. Senyora Oliva, hi ha molts testimonis importants, parlàvem de Montserrat Noguera, però n'hi ha un altre, Gertrudis Canals, que explica com va viure la guerra a Molins de Rei, perquè, clar, el que també em sembla curiós és que les persones que podien se n'anaven a massos, com vostè deia abans, fora de Barcelona, no? Molins de Rei, Vilassar de Mar, les persones que podien se n'anaven fora, no? La senyora Canals parla del seu oncle Albert Pujol, però també dels seus assassins, i que en va conèixer la família. És un testimoni que a mi és molt colpidor.
0: Sí, perquè la Gertrudis Canals escriu aquestes memòries des de la cultura de la pau. O sigui, ella no les escriu per venjança ni per denunciar aquest o l'altre. Ella les escriu perquè no torni a passar mai més això. Per això jo al llibre també dic que l'he escrit des de la perspectiva de pau, no? Perquè nosaltres, ella ens ho escriuen d'aquesta manera perquè entenguem que les guerres són horroroses, són només provoquen calamitat i tragèdia, i ens ho fan evident en les seves pàgines. I potser no fan aquesta denúncia de la guerra d'una manera volguda, però és que és implícit dins de tots els relats aquesta denúncia de la guerra, de la violència, del mal que fan a les famílies i a la gent, i també aquest desig de que torni la pau. Que per ells la pau és deixar de passar gana, tornar a reunir-se amb la família, és poder tornar a escola, perquè estem parlant de que algunes d'aquestes noies eren nenes encara, això és el desig que ells tenen, no? I que no es torni a repetir això. Aquesta, en el cas de la Gertrudis Canals, el no voler-se a repetir això, i crec que els que llegeixin el llibre trobaran molt interessant els poemes de la mare de la Gertrudis Canals, que és una poetessa de Molins de Rei popular, molt, molt prolífica, i que va escrit uns poemes contra la guerra absolutament magnífics.
1: Hi ha també una mica de misteri en el seu llibre, ja per acabar, senyor Oliva, que no la vull molestar més, eh? Em parlava abans una mica, la família de l'orfebre Antoni Tort Reixachs, pare d'una dotzena de criatures que va amagar el seu pis del carrer del Call Manuel Irurita Almandoz, que en aquells moments era el bisbe de Barcelona. L'assassinat de Tort en mans de les milícies va tenir un gran ressò mediàtic, perquè amb ell també van detenir el bisbe, a qui suposadament van executar, però, escolti'm, no hi ha ni restes ni dubtes, eh? Què va passar aquí?
0: Bé, el va passar que el senyor Tort, aquest joier, treballava per les comunitats i les institucions religioses de Barcelona fent obres d'art de joieria, no? I per calzes, tot el que es necessita en la litúrgia catòlica, no? I també això. I llavors es va trobar casualment el bisbe Irurita al carrer i el va convidar a anar a refugiar-se a casa seva, perquè el bisbe Irurita era tan ultradretà i estava tan en contra de la República que, en lloc de fer com Vidal i Barraquer, demanar auxili a la República, que l'hauria salvat, doncs no va voler... Va voler amagar-se a quatre passes de la Generalitat, però a casa d'aquest orfebre, que era un home extraordinari, perquè no només tenia el bisbe Irurita i el seu secretari amagats a casa, sinó que tenia, en un moment determinat, va arribar a tenir 7 monges. Després que també eren perseguides en un primer moment, no? I després ja van quedar 4, però era un home molt religiós, no? I el que va passar va ser que no saben si per un xivatasso o què va passar, que van venir les patrulles de control i se'ls van emportar tots. Primer els van a l'Ateneu Colón, on els van de Peble Nou, on els van interrogar, i després a la Xeca de Sant Elies, que era una Xeca terrible en aquella època, que es deia que poca gent sortia.

0: dia a vida d'allà, no? I llavors allà va, una nit van desaparèixer els Tort, el secretari del bisbe i el bisbe, tots aquests van desaparèixer. El que passa que aquests van, es va saber després, anys després, que havien estat assassinats els dos familiars Tort, el secretari del bisbe, però en canvi mai es va saber què havia passat amb el bisbe Irurita, perquè de seguida va començar a córrer per Barcelona la brama de que el bisbe Irurita era viu. I de fet, jo en els arxius vaticans a Roma he trobat quantitat de documents que parlen de Irurita com si fos viu durant la guerra. El mateix Vidal i Barraquer envia amb un jesuïta a portar-li uns documents de litúrgia en el bisbe Irurita a finals de l'any 37. És a dir, que probablement no va morir a la guerra, no se sap què va passar. En un molt, durant molts anys, la propaganda franquista deia aquest senyor va ser assassinat pels rojos. Però avui dia, des de ja fa temps, Roma ha decidit la causa dels sants, no? El Departament de Causa dels Sants, que no hi ha elements per dir com ni qui, o sigui, com va morir el bisbe Irurita, ni qui, ni què va passar amb el bisbe Irurita. Per tant, és un misteri, encara que hi ha moltes versions del seu final, és un misteri què va passar amb el bisbe Irurita. I l'Església tampoc facilita massa, a part de Roma, que el papa francès va obrir els arxius en els investigadors abans del que tocava, però en general aquí, a la resta, per exemple aquí a Catalunya, doncs a l'Església no et deixa mirar els arxius si no fa 100 anys de que han passat els fets. Ja em diràs, els hi tindré que deixar, la història la tindré que deixar herència als meus fills, perquè jo ja no podré investigar-la en aquest sentit, no?
1: No se sap mai, senyor Oliva, no se sap mai, espero que vostè la pugui investigar. Li agraeixo moltíssim el seu temps, la felicito de tot cor per aquest La revolució en veu de dona, Dietaris i records 1936-1939, pròleg de Maria Campillo, que ha dit Aravens. Que tingui molta sort i bon estiu, Llucia.
0: Pues igualment, bon estiu i moltes gràcies per tenir-me al seu programa.
1: Només faltaria, gràcies, bona nit.
0: Adéu, bona nit.

Amb aquesta intensitat ens n'anem, i també amb l'ànima elevada i l'emoció a la gola de la boca, perquè demà serà l'últim de nit. Espero que ens acompanyin. Gràcies, que descansin.

0: Radio 4. Ara comença Metròpoli amb Xavi Collado.
1: Bona nit i benvinguts, benvingudes a l'edició 2320 del Metròpoli. Un Metròpoli, una nit que vull compartir amb el Lorenzo Santa Maria i amb una banda que es diu Rambalaya.

0: Lorenzo Santamaría, bienvenido, buenas noches.
1: Hola, buenas noches, bona nit.
0: Com estàs?
1: Bé.
0: Escolta, acabes de publicar un àlbum, es diu 80 aniversari.
1: Sí.
0: 80 anys.
1: Sí.
0: Però ara, no de professió.
1: Ara ja 81, eh? perquè aquest
0: Som
1: disc,
0: molts.
1: Aquest disc el vaig gravar l'any passat,
0: sí,
1: que era el meu aniversari. I va coincidir que era un concert a l'Auditorium de Palma. Va coincidir que era el meu aniversari. Vaig dir, això és un dia especial, no se pot deixar de... I el gravàrem en directe, i és el primer disc en directe que tenc. Imagina't.
0: Ha canviat molt la música amb els darrers anys, no? Des de que vas començar fins ara, encara més. Però els darrers anys ha canviat molt.
1: Bueno, jo diria que més que res tendències, ja. Però no te creguis, eh? Per mi no ha canviat tant. És a dir, jo vaig començar despedint-me fa 2 anys i mig.
0: Sí.
1: I de veritat pensava despedir-me. Però quan vaig veure que omplíem els teatres, tots els que m'envoltaven deien, però per què t'has de retirar, collos? I hem seguit, i seguim. Vull dir que, amb això vull dir que no... La gent que seguia cantants com jo... Encara és aquesta gent.
0: Sí, sí.
1: I segueixen venguent i tot això.
0: És veritat, però hi han cançons que van marcar tota una vida. Lorenzo Santamaría va gravar, per exemple, Para que no me olvides. Clar, allò va ser un èxit que encara avui dia continua vigent.
1: Sí, mira, aquest any passat era el 75 aniversari... perdó, hòstia, el 50 aniversari de Para que no me olvides, que va ser el 75.
0: Sí.
1: I el 25 vàrem fer el 50 aniversari. Això també va ser un motiu per seguir fent concerts, no? De presentació després de 50 anys. De Para que no me olvides, fixa't. Para que no

0: Quin és l'èxit d'aquesta cançó, de Para que no me olvides?
1: Bé, jo diria que la lletra, perquè... mira, jo quan la canto en directe sempre ho dic, i ho penso, la dedic a la gent que té algú que estima i està lluny, no? Estan fora, no? Per el que sigui. Sigui una mare, un pare, un fill, un nòvio, jo què sé, una nòvia. I és per això, per la lletra, jo m'apareix a mi. La melodia està bé, però la lletra és bastant important.
0: Jo recordo fa uns anys, la Malo Jaén, de Los Diablos, sí, va fer una adaptació parlant de l'Alzheimer, sí, para que no te olvides.
1: Sí.
0: No? Clar, aquesta cançó ens pot transmetre moltíssimes coses.
1: Per això dic. I, per cert, jo vaig participar en aquest festival que va fer.
0: Sí.
1: I me va demanar permís per fer-hi un canvi a la cançó. I sí. Home, sí, diu moltes coses. El que passa que la cançó, diguem, lleugera, no?, per dir-ho d'alguna manera, que no sé com dir-li, a vegades no li presten massa atenció, no? Bueno, vale, sí, està bé. I és com una cançó a Sud-amèrica, diuen, pa planxar, saps? Aquestes músiques que se posen mentre les dones planxen. Això sembla una tonteria, però jo també ho faig a casa meva. El que passa que no me pos para que no m'olvides. Però a mi m'agrada molt planxar, i quan planxo, jo escolto música. Entens? És un bon moment.
0: És un bon moment, clar que sí. Són 22 cançons gravades en directe a l'Auditori de Palma. Com s'escolleix el repertori d'un concert?
1: Home, és complicadet al principi, perquè... I també hi ha alguna vegada que proves alguna cançó, no? I llavors, segons la reacció del públic, la segueixes fent o la retires i n'hi poses una altra. Però amb aquests 2 anys i mig he anat afegint 3 temes més, a poc a poc, no? Un dia provarem aquest, va anar bé, vale, doncs seguirem amb aquest, i llavors n'hi afegesc una altra, perquè 22 cançons, a més de lo que xerres, de lo que parles i tal, és quasi 2 hores. I jo, 2 hores, ho tenc que ja d'orillo, no? Però s'escolleixen les cançons, primer, per la popularitat d'elles, la gran majoria, i llavors unes altres que creus que poden agradar al públic, encara que no siguin o hagin estat èxit, saps?
0: Quan vas fer Si tu fueres mi mujer, a qui anava dedicada?
1: Ah, res, a ningú. No, el que passa que...
0: Per si de cas, no?
1: No, a l'època aquella. I ara, sí, ja crec que també, les revistes del cor, que diuen, cercaven coses per publicar, no?, sobre un... En aquell moment jo era molt popular, havia passat Para que no me olvides, estava en primera línia, i llavors traguérem Si tu fueras mi mujer, i ja se va inventar que estava dedicada a la meva dona, no?
0: Sí, eh?
1: Que m'havien separat i tal. No, tot això no té res que veure. Sí,

0: Abans dèiem que la música ha canviat molt, però també ha canviat molt la manera de promocionar la música. Com promocionàveu llavors les cançons?
1: Mira, jo concretament la promocionàvem igual que el que faim ara. És a dir, anar en els locutors que estaven funcionant en aquell moment, a les ràdios, i personalment anàvem allà, xerràvem, inclús te vaig dir, als meus principis, la ràdio era... no hi havia televisió, pràcticament, hi havia un canal de televisió, i anàvem a la ràdio a tocar en directe moltes vegades. Te'n records tu de Luis del Olmo?
0: Clar, protagonistes.
1: Protagonistes, allà tocàvem en directe, no? I altres programes. Ara veig que en algun programa també se fa actualment, i això m'agrada, perquè és el meu rotllo, no? Saps? És el que m'agradaria fer, tocar en directe. També tinc que dir-te que m'acosto una mica perquè abans tocava guitarra, ara no la puc tocar perquè tinc els dits amb artrosis.
0: Amb artrosis, no?
1: I ja vaig haver de deixar-la de tocar. Lo qual això és un petit impediment, no? Perquè sempre llavors ha de cercar algun músic, no? Però, vaja, es toca en directe a la ràdio, és fantàstic.
0: Però aquella època, clar, no hi havia xarxes socials. Sí. Avui dia, amb les xarxes socials, s'arriba molt a la gent. Llavors, teníeu només les ràdios, una televisió...
1: I premsa.
0: Sí. Premsa i aquells concerts que es feien a tot arreu.
1: Sí.
0: Perquè cantàveu i tocàveu a tot arreu.
1: Sí, hi havia moltes actuacions. Ara, actualment, això sí que ho veig que és més difícil. En general, els músics toquen poc comparat amb aquella època. No? Mm. Sí, hi ha molt de festival, sí, festival, però no tothom entra en aquest festival i, a més, són festivals amb un estil concret de música, ara el sonar mateix.
0: Sí.
1: Clar, per exemple, és impossible que jo entrés en el sonar, per no dir altres tipus de festival. Però... bueno, lo important és seguir, tio. Sí, està al pie del canyón.
0: Com t'has cuidat aquests anys per continuar, com dius, al pie del canyón?
1: No, mira, fa 20 o 30 anys vaig deixar de beure i de... I fumar no he fumat mai, però vaig deixar de beure i d'anar de marxa per aquí i per allà, i he procurat fer una vida més tranquil·la amb aquests aspectes i menjar bé i no fer excessos. L'únic excés que feia era jugar a futbol. Mm. vaig jugar a futbol fins als 60 anys, tio.
0: Molt bé, no?
1: I, home, sí, però em vaig rompre lligaments i tot aquest desastres que mos passen en els grans quan volen fer de Messi. Saps? Perquè això era divertidíssim. O sigui, veus, tio, els grans allà que feien aquests regates i tot aquest rotllo, jo era un d'ells, i per això em vaig rompre el lligament de la cama esquerra. Però, bé, tornant a lo que me deies, de què he fet per cuidar-me i tal, això, esport i menjar bé i viure el millor possible, saps?
0: I amb aquells artistes dels anys 70 encara tens en relació amb algun d'ells?
1: Sí, bastant. Sí? Home, bastant. Sí, estem en contacte. Ha passat una cosa, veus? Les xarxes no tot és dolent. Hi ha coses molt interessants. Retrobes gent que fa temps que no veies o que no tenies contacte a través de les xarxes, no? I per això sí, tenc contacte amb molta gent. Sí, sí, dels 70s.
0: Quina és la història de Bailemos?
1: Bailemos me la vaig inventar perquè vaig comprovar que realment hi ha moltes parelles que després de molts anys de viure junts la cosa se refreda, no? I se varen conèixer ballant, perquè en aquella època meva la gent anava a ballar a ferradet, o sigui, a agarraditos, no? Cosa que crec que s'ha perdut, eh? I, clar, pensant en això, vaig escriure aquest tema, Bailemos, que és un tema que a mi m'encanta, personalment a mi és un dels que més m'agraden del meu repertori. Bailemos.

0: Bailemos és un dels temes que no pot faltar mai en un concert del Lorenzo Santamaría.
1: Evidentment.
0: Sí, d'aquells sí, sí, que la gent demana, si no el cantes, no? I si no, sí, l'has de deixar pel vis.
2: Bueno, al principi de tot, ningú me'l demanava, però a força de cantar-lo i cantar-lo i que la gent l'escoltàs, és un dels temes forts del meu repertori, sí.
0: Hmm. Moltes vegades els artistes estan més reconeguts fora de les nostres fronteres que aquí. És el que l'està succeint els darrers anys amb Diango.
2: Ah, sí.
0: Diango porta com 3 o 4 mesos a Sud-amèrica en plens totals.
2: Sí, sí.
0: I aquí sembla que no ens en recordem d'en Diango.
2: Certament, crec que és així. Jo me'n recordo molt d'ell perquè és un gran cantant, és un dels millors cantants que hi ha hagut en aquest país. I jo me'n recordo molt d'ell, però, evidentment, no està per tot arreu. Però tampoc, jo crec que tampoc li interessa. Vull dir, és com a mi, què vol que et digui? Jo, venguent aquí a la ràdio, xerrant un rato, anant a una tele, anant a una altra ràdio, ja m'abasta. Perquè què cony has d'anar a fer, intentar lluitar en aquests programes de televisió que hi ha, perquè tothom sabi què ets? I que són programes que no tenen...
0: consistència.
2: No tenen, no, sí, no tenen substància, no.
0: Sí que és veritat que en aquest país ens oblidem de la gent, però molt sovint. D'altres, aquí al costat, a França, mor un dels grans cantants de tota la història i li fan gairebé un funeral d'estat.
2: En Charles Aznavour?
0: Charles Aznavour.
2: Sí.
0: Aquí no. Aquí no, aquí ens oblidem. Va, bueno, sí, ha mort, ja està. No? No ha deixat res, no? Amb tot el llegat que es deixa, no? De tota una vida, doncs, composant, cantant, fent feliç a la gent.
2: Això.
0: Que és el més important.
2: Això és molt important, això que has dit. Fer feliç a la gent. Jo no era conscient d'això. És a dir, jo sempre he anat a la meva, he anat fent el que crego que havia de fer, i no era conscient de que hi ha milers de persones que els fas feliç cantant aquelles cançons. No, la veritat, no era conscient. Ara comença a ser-ho. Per què? Pot ser. Perquè ja sóc gran i m'adon compte que, per exemple, hi ha una cançó d'en Ray Charles, que és What I Say, que me té loco, no?
0: Mm.
2: I dic... I quan tinc ganes d'estar alegre i bé i feliç, me posa aquesta cançó. Això li deu passar a molta gent, gran ja, que potser posen perquè no m'oblides. O jo què sé, o te quiero a ti, o una altra, no? Meva. I qui diu meva diu de tota aquesta sèrie de cantants i músics de l'època.
0: Estàs catalogat com un cantant melòdic. Per tu volies ser una estrella del rock and roll?
2: Sí, home. I tant. Per cert, comença el concert d'aquest disc en directe amb estrella de rock and roll, perquè, clar, la lletra diu quise ser una estrella de rock and roll, però los años pasan y te quedas atrás y la vida sigue y tú todavía buscando estás, o sea, vull dir, saps? I jo creia, veus, quan parlàvem abans de com feies el repertori, aquesta havia de començar així. Era una estrella que sí, quise ser una estrella de rock and roll, però no ho he estat. I per què? I jo què sé, perquè no perquè no m'agradàs, sinó perquè va venir un èxit de cançó com Por ese amor, que va ser la primera balada que vaig escriure, i clar, i va tenir èxit. I després d'aquesta ja va venir el Parque no me olvides i el Si te fuera mi mujer, i llavors quise ser una estrella de rock and roll, però no. He estat una petita estrelleta de la balada romàntica.

0: I al final tot canvia, no? Canvia la vida, canvia la música, canvia la manera de promocionar els discos, canvia la manera de relacionar-nos. Tant hem canviat, Lorenzo? Tant hem canviat amb aquests anys? Amb aquests 50 anys, 60 anys que portes de vida musical?
1: Me demanes sí. si jo he canviat sí. o la gent? Jo.
0: Tu, personalment, però la gent també, no?
1: Sí, bé, home, clar, no mos podem quedar exactament com érem abans. Jo he canviat, però no te creguis, eh? Precisament, una de les coses que estic orgulloses de mi mateix és que no he canviat. Saps què t'ho vull dir? Jo seguint exactament, no exactament, clar, però seguint com he estat sempre, sóc una persona tolerant, tinc molta paciència i m'adapto a la vida actual. Sóc bastant conscient de lo que m'està envoltant, de lo que ens està passant a tots i tal, i tinc les meves guerres interiors amb la política. Hi ha coses de la política que m'emprenyen moltíssim, però no hi puc fer res. I què vol que et digui? I sobretot hi ha una cosa que actualment m'emprenya molt, i és aquesta indefensió que tenim amb aquests assassins, que són en Trump i en Netanyahu i companyia. Això me rebenta, me mata. No ho puc suportar. Però, claro, què vols que faci jo? No aniré a lluitar contra aquesta gent. Faré el que pugui, però vull dir, això és una de les coses que tampoc, a veure, no ha canviat, perquè això ja existia a l'any 45, a l'any 36, i a l'altre any, guerres sempre n'hi ha hagudes, però actualment, tal com està el món, ens ha avançat, que està tot tècnicament i tal, haguin de suportar aquests assassins, perquè són assassins, no pot ser, no. Estan matxacant a la gent d'una manera horrorosa. Bé, això és el que me passa a mi. Vull dir, estic lluitant amb mi mateix perquè, clar, per exemple, en els concerts en directe, aquests últims temps, amb això de Netanyahu i companyia, els dedicava una cançó, als senyors de la guerra. M'entens? Els dedicava una cançó. I la gent està d'acord, la gent aplaudia quan parlava d'aquest tema. Perquè és que la gran majoria de gent està en contra, però ningú fa res, tio. Vull dir, quan dic ningú, me refereix que, per exemple, en els governs d'Europa, en Sánchez és l'únic que ha tingut els collons de dir d'estar en contra de tot això i dir-ho. Els altres no sé si estan d'acord o no, però no diuen res. Tothom calla. Tota Europa calla, tio.

0: I el tema dels musicals, Lorenzo, perquè jo recordo que tu vas fer el Cop de Rock.
1: Sí.
0: Sobre el rock català. Va tenir un èxit molt important. A mi em va agradar moltíssim aquell musical.
1: El Veres.
0: Sí? Per què no el feu una altra vegada?
1: Hòstia, m'agradaria. Jo vaig disfrutar com un loco.
0: Sí.
1: Pensa que eren 20, o de 9, o 20, o 20 i pico, xavals, joves, tots.
0: Albert Ruezo.
1: Simpàtics, agradables, amb mi, me respectaren fantàsticament bé. Això és una cosa que és molt important per un tio gran com jo, i vaig disfrutar molt, molt, molt. A més, en Bozzo me va donar un paper, jo crec que el va adaptar a mi. Jo era un rockero mallorquí, sí, que m'havia fincat a Girona, saps? I havia tingut un fill que era en rock, Albert Ruezo.
0: Albert Ruezo.
1: I jo crec que se va adaptar una mica a lo que aquí era jo, no?
0: Perquè em va trucar, va dir, escolta, Llorenç, vols venir a fer el Cop de Rock?
1: Sí, però va passar una cosa. Jo m'varen dir per fer un musical a Mallorca, 5 dies, clar, a Mallorca no duren més, els musicals, que era Illa Mor, en temes d'en Tomeu Penya.
0: Sí.
1: Era un musical fantàstic, per mi era molt bo, el que passa que, claro, treure-lo de Mallorca potser era un complicat, no? Bé, i ella estava fent aquest musical i acaba el musical i me criden a Xisquella perquè volien parlar amb jo per fer un altre musical. I vaig dir, joder, però si això és raríssim, no? I bueno, i vaig venir aquí i evidentment vam xerrar i m'ho vam proposar a fer Cop de Rock. Però el musical és una cosa que, si vols, m'allargaré una mica sobre el tema,
0: sí,
1: que ja m'havien proposat feia 20 i pico d'anys,
0: uh-huh,
1: o 30, i era quan feien Jesucrist Superstar. Quant d'any feia?
0: Ui, més de 40.
1: Fixa't, bé.
0: Més de 40.
1: Llavors, m'ho van proposar per fer de Judas, i...
0: amb el Camilo Sesto, també.
1: Exacte, sí. Bueno, i havia de fer de Judas, les cançons de Judas són fantàstiques. O sigui, jo tenia el disc de quan el feren allà a Anglaterra i tal, i m'encantaven les cançons de Judas. De fet, encantava alguna en directe. Bé, me proposen això i me diuen, en Azpilicueta me diu, ven al teatre a Madrid, te pones en un palco i miras el espectáculo i tal. I vaig fotre allà, i mentre estava veient l'espectacle, que era fantàstic, estava pensant, hòstia, això vols dir que ho tinc que fer? Sí, tinc que estar a Madrid tarda i nit, mesos i mesos i mesos, i li vaig dir que no. Sí, fixa't, quina borrada. Perquè en aquell moment ho feia en Teddy Bautista.
0: Sí,
1: en Teddy Bautista ho deixava, el paper de Judas, i va ser quan me cridaren a mi. Li vaig dir que no. Diu, hombre, però estàs loco, tio, i tal. I li vaig dir que no. Passen els anys i fan Evita.
0: Mm-hmm.
1: I també me crida per fer del paper que feia en Patsy and Dion, que era el Che Guevara. Hosti! I li vaig dir que no, però per motiu aquest, però no volia viure a Madrid mesos i mesos i mesos. M'horroritzava pensar això, fixa't, quina tonteria, no?
0: Sí.
1: Bé, ja la història aquesta s'acaba, passen els anys, i me criden per fer Illa Mor a Mallorca. Naturalment, era Mallorca, eren 5 dies, no era...
0: No era marxar, no?
1: No era, sí,
0: durant 3 o 4 o 5 mesos, no, a Madrid.
1: Sí. I llavors vaig dir que sí. I aquí, clar, va començar la cosa. Illa Mor primer i seguidament Cop de Rock.

0: Vas gravar aquest àlbum, Lorenzo Santamaría, en directo 80 aniversario, l'any passat a l'Auditorium de Palma. I ara què? Ara què faràs? Més concerts o no?
1: Sí, no. Sí, concerts en faré. El 23 de novembre, si no m'equivoc, en faim un a Barcelona. I, bueno, en tenc un altre a Santa Coloma, sí, al setembre, però aquest de Barcelona, en teatre, me pareix que és Coliseum.
0: Coliseum, sí, sí.
1: Sí. Doncs aquest serà important. Perquè, clar, jo sempre dic ara, a partir d'ara, dic, no sé si serà l'últim o no, per això dic que és important. Vull dir, i llavors tenc Madrid i Palma. Bueno, Palma, no sé si ho faré. Però tenc Madrid, Alicant, Elx, etcètera, etcètera. Hi ha 7 o 8 o 10 més.
0: Eren molt complicades abans les companyies discogràfiques? Era difícil que et fitxés una companyia discogràfica als anys 70?
1: No. Jo crec que no. Jo crec que no. Jo crec que cercaven gent, perquè havien de tenir sempre cantants i músics i grups i tal, cercaven alguns, i alguns els hi sortien bé i alguns no, com és lògic. Perquè, claro, les multinacionals, sobretot, era fotudet, perquè quan te deien vamos a sacar esta canción, i tu deies sí, però me gustaría más esta otra. I llavors te deien bueno, lo que tú quieras. I si te feien cas, significava que no hi havia promoció.
0: Ah.
1: M'entens o no?
0: Sí.
1: Si deies, sí, però jo quiero que salga esta. I això volia dir, vale, ok, si quieres hacer esta, vale, però no hi havia promoció. Yeah. O sigui, al final, havies de passar per allà on ells deien, que en molt de casos anava bé, a mi m'ho anava bé, perquè tots els temes que varen... pràcticament els escolliren ells. Jo componia a Mallorca i venia cap aquí a Barcelona amb en Domènec i arreglaven el tema i el gravàvem. Però la gran majoria de temes els escollia ells. I el varen encertar.
0: Però fixa't que moltes vegades a nosaltres, els locutors, ens arribaven aquells singles de 45 revolucions. Ens deien la cara... Bueno, la cara A sempre era la que estava en promoció.
1: Sí, sí.
0: Però moltes vegades nosaltres ens donàvem compte que la B era millor que la cara A.
1: Sí. Jo tinc cançons de cara B que a mi m'agraden més. Però a veure, ells eren especialistes en vendre discos.
0: Total.
1: I això no s'ha de discutir. I nosaltres, els cantants o grups, mos interessava més la part musical, m'entens? I ells no tant. Ells el que veien era comercial o no.
0: Comercial o no, clar, ja està. Clar. Quina és la història de Dos Mujeres i un Sol Amor?
1: No, és una cançó d'en Carlos Chegarra.
0: Sí.
1: I jo, quan vaig tenir la primera filla... estava fent un disc en aquell moment i tal, i necessitava cançons perquè jo en tenia moltes, però bueno, tenien que cercar cançons interessants, i en Carles me diu, mira, si jo vols tenc aquesta, i semblava feta a propòsit, que no sé si ho va fer, perquè Dos Mujeres i un Sol Amor se referia a la meva dona i a la filla. I l'he cantada sempre en directe en aquesta, i té un èxit brutal. La maldita.

0: Com deies, d'en Carlos Segarra, de Los Rebeldes, sí. No? Un gran compositor, per cert, de cançons. No només de cançons, molts programes de televisió, les sintonies, les músiques són d'en Carlos Segarra.
1: Sí, sí, és un tio supercreatiu. A mi m'encanta. I, a més, té una energia actuant en directe que és envidiable, no? És un gran tio. És un gran tio. També en aquest disc que vaig fer, que hi havia Dos Mujeres en Sol Amor, també hi havia un altre que es deia Pobre Beatle John.
0: Sí.
1: Dedicat a John Lennon.
0: En John Lennon.
1: I algun altre més que eren molt interessants.
0: Doncs tenim aquest 80 aniversari, 80 aniversari, el nou treball discogràfic del Lorenzo Santamaría. Lorenzo, sempre és un plaer que vinguis per aquí, ja ho saps, eh? Sempre és un plaer poder compartir una estona de ràdio amb tu.
1: Gràcies.

0: Mica de com s'ha gravat aquest EP, aquests set temes de l'àlbum. Com han estat enregistrats?
1: Bueno, ja hi havia, diguem, la part instrumental feta, perquè forma part dels altres àlbums. Clar, el tema geogràfic, no? Teníem diferents artistes que estaven a diferents llocs, no? El Carlos estava... no sé on estava.
2: València.
1: A València, sí, al Segarra també. Llavors, bueno, estaven a diferents estudis, però com tenim la sort de treballar també amb el Roger Rodés i amb la gent de Medusa, que són gent excel·lent, sí. La veritat que el procés ha sigut com molt, molt senzill, no?
2: Sí, sí.
1: I després l'emoció, sobretot, de veure el Jonathan cantar en castellà, no? Com aquelles cançons com agafaven una altra entitat, no? Era un... bueno, una cosa màgica, no?, d'alguna manera.
0: I a partir d'ara, l'idioma de Rambalaya és el castellà?
2: Bueno, es parte, forma parte de nuestro... Esto lo tiene que decir el cantante. A ver qué quiere hacer.
1: Pasamos este melón.
2: Estamos en sus manos, no sé. Seguro, sí, vamos a usar estas versiones en castellano en directo. Yo creo que le va a hacer mucha gracia al público y también para nosotros nos da frescura también de escuchar estos temas que algunos llevamos 10 años tocando en nuevas versiones. Y estamos... bueno, esto todavía no es oficial, pero estamos preparando más temas.
0: Más, encara. Encara més, no?
1: Sí. No,
0: molt bé, doncs és la música de Rambalaya, aquest 7, aquest àlbum que aquesta nit presentem al Metrópoli de Ràdio 4. Anton, Héctor, moltíssimes gràcies als dos
2: gràcies.
0: Per haver estat aquesta nit a Ràdio 4.

0: El cap de setmana, a l'hora del vermut, arriba la coartada perfecta.
1: Coneixeu el concepte d'evolució?
2: Sota sospita.
1: En el seu temps, els humans eren capaços de fer grans gestes.
0: Entreteniment cultural i social per a ments inquietes.
1: Podien parlar a través dels oceans.
2: Amb Laura González.
3: L'impossible. Per què la volen capturar?
1: És més intel·ligent que la majoria.
4: A Ràdio 4.
0: La millor companyia.
5: Sabem que llevar-se a les 7 del matí és una puta. Per això nosaltres ens llevem dues hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
6: Tot a punt. Bon dia i bona sort.
5: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
7: Podríem llevar-nos a les 8.
5: Però per què, si ens encanta?
8: Badó, no puc més.
9: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
8: Badó, em passo el programa de tardes.
9: Ei, Badó, que tinc molta tos, eh?
5: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 7 a 9.
10: Bon dia i bona sort.
11: Bon dia i bona sort.
10: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó.

Què tal? Molt bona tarda. Com esteu? Benvingudes, benvinguts al territori clandestí. Ens queda poquet, una setmaneta de temporada, però encara hi ha molta activitat cultural. I avui farem un tastet d'alguns esdeveniments que tindran lloc la setmana vinent. Ens centrarem, per sobre de tot, en un parell molt diferents, per cert. Mireu, per una banda, el Festival Eufònic, aquesta mostra que dedica el seu espai a les noves creacions, a l'experimentació i també a l'arrelament d'aquestes creacions dels seus autors i autores amb el territori. I aquest territori són les Terres de l'Ebre. És un festival que arriba a la seva 15a edició, un festival que es treballa amb un mim i una cura molt especial i el que ens agrada visitar, perquè sempre fem descobertes. I una altra d'aquestes mostres, absolutament diferent, és el Festival Latir. És un festival que vol mostrar i recuperar tot allò que estan fent les artistes que es dediquen al món de la música, la literatura i el cinema, que arribades a diferents punts de l'àmbit llatinoamericà resideixen la gran majoria entre nosaltres i en aquí desenvolupen les seves creacions. El Latir Festival, per tal, i l'Eufònic seran protagonistes de bona part del nostre programa, però, evidentment, continua una altra de les grans mostres musicals d'aquests dies, com és el Festival Cruïlla. I aquest vespre, d'aquí un parell d'horetes, aquests senyors pujaran a l'escenari. The Hives.

mítics, probablement una de les millors bandes de power pop de garatge del món, la música de The Hives, aquí un parell d'horetes, al Festival Cruïlla, al recinte del Fòrum de la Ciutat de Barcelona. Quines ganes d'anar a veure'ls i també quines ganes de marxar, ho dèiem, cap a aquest Festival de les Terres de l'Ebre. El Festival Eufònic celebra el seu 15è aniversari dies 16, 17 i 18 de juliol. Diferents creacions que juguen, com dèiem, amb el risc, amb l'experimentació i amb l'arrelament al territori. Tota una descoberta que ens fa el seu director, el Vicenç Fibles.

0: Adrien Marc serà un dels artistes que participaran, com deien, d'aquesta 15a edició del Festival Eufònic. Se celebra a les Terres de l'Ebre i ens presenta, doncs, amb diverses maneres d'entendre el fet cultural, des de les performances fins a les creacions audiovisuals, la música, amb tots els seus contextos, i sempre parant l'atenció amb els paisatges de les Terres de l'Ebre que acullen totes i cadascuna d'aquestes propostes. Serà els dies 16, 17 i 18 de juliol. Tindrà Amposta com a epicentre entre de la seva programació, que s'anirà desplegant, com deien, per altres indrets, i quins indrets, alguns racons absolutament meravellosos que em deien de les Terres de l'Ebre, però deixem que sigui el director artístic d'aquest festival, d'aquest Eufònic, el Vicenç Fible, qui ens expliqui quin és l'esperit d'aquesta mostra i quins aspectes creatius i de relació amb, amb el territori i la comunitat volen treballar des de l'Eufònic.
1: Eufònic és un festival que passa a Terres de l'Ebre en diverses poblacions que conformen un programa polièdric on la part creativa, la part exhibitiva i diria també que la part de la formació se relaciona d'una manera directa tant en el context on succeeixen les coses com en les comunitats que hi formen part. D'alguna manera, Eufònic, aquesta mirada supralocal sobre les diferents poblacions i també sobre el Delta de l'Ebre en particular i sobre Terres de l'Ebre en general, fa que aquesta relació amb el territori sigui directa. És un festival creat des de Terres de l'Ebre, pensat per poder apropar i crear i accedir, per la part exhibitiva, a una sèrie de propostes que d'altra manera seria complicat.

0: també tindrem oportunitat d'escoltar-la, com dèiem, amb aquest festival eufònic, el duet barceloní Terpet, Lagore, una dona que barreja flamenc i músiques electròniques, la lleidatana Mercè, l'artista sonor nord-americà resident a Berlín, Nexi, amb els visuals de la barcelonina Laia Ferran, la instal·lació de Mehmet Aslan i Malo Lacroix, que ens mostra doncs, els viatges migratoris dels ocells. Són tantíssimes, tantíssimes les activitats i tantíssimes, com dèiem, les obres que tindrem oportunitat de gaudir en aquest festival eufònic, que com sempre ens agrada dir des d'aquí, des del nostre territori clandestí. Us animem a endinsar-vos amb la web de la mostra per poder fer-vos la vostra pròpia agenda. Però continuem i continuem amb, escoltant el Vicenç Fible per saber com i de quina manera un festival com l'eufònic ha aconseguit dinamitzar el territori i crear aquesta complicitat amb els artistes que treballen i viuen, aconseguint així nous espais precisament doncs, per fer residències i per fer creacions.
1: Aquests 15 anys, Eufònic ha aconseguit dinamitzar el territori d'alguna manera. De fet, fa 15 anys el panorama, diguem-li, de festivals a Terres de l'Ebre era molt diferent, amb la qual això és molt bona notícia. I és un model bastant únic, diria, perquè s'ha creat no només amb ells i les artistes, sinó també amb els partners, amb una sèrie de col·laboracions tant dins del territori com a fora, on sigui a través de les projectes creats en residència, com sigui a través de projectes compartits amb altres festivals, com l'any que compartíem un projecte amb Firatàrrega o el projecte amb Confluence, que és entre el Festival Mont Multi de Quebec i Eufònic, ha anat fent que es convertís en un model, no diria difícil de replicar, perquè res ho és, però sí que té un caràcter bastant únic, no? Sobretot aquesta relació amb els espais que dèiem abans, on al Eufònic els espais no són un escenari, sinó que són part activa de la programació, i hi ha vegades que hi ha propostes que estan pensades per als espais, i altres vegades es busquen els espais per a un tipus de propostes, i en altres casos són projectes creats a site específic.

0: La proposta de Maya Servent, també present en aquest festival eufònic. Un festival eufònic, ho dèiem, ha celebrat aquests dies, de fet, del 2 al 5 de juliol, a Tivissa, a Ribera d'Ebre, la tercera edició del Botcamp, que és un festival que combina espectacles gratuïts amb un campus, les colònies digitals de l'eufònic, diuen els creadors de la mostra, on els artistes interactuen entre ells i treballen algunes de les seves experiències, que després es mostren a diferents escenaris. I és que l'eufònic va més enllà d'aquells tres dies que tindran lloc amb el gruix de la programació la setmana vinent, ho dèiem, a les Terres de l'Ebre. Per això li demanàvem al Vicenç Fible com es treballen precisament totes aquestes propostes que es podran veure aquests dies, si els artistes fan les seves creacions tenint en compte el territori i la idiosincràsia del festival, i de pas també li hem demanat una mica que ens parli sobre aquestes residències que fan que la mostra s'expandeixi amb el temps.
1: És aquí, en les residències creatives, on hi ha una de les... diria un dels vessants del festival que des de la primera edició, el 2012, s'ha portat a terme. La convocatòria de residències creatives, conjuntament amb el Centre Arlopati, que té una residència al mig del Delta, a Balada, ha fet que es creen una sèrie de propostes que després arrastren l'ADN allà on van, i això... tant en les residències de producció i creació com en les residències d'investigació que hem portat a terme amb Acció Cultural Espanyola, ha donat lloc a projectes on la idiosincràsia del festival diria que està molt present. Poden ser projectes expositius, poden ser performatius, poden ser moltes vegades accions i performances que passen només en un moment concret, com en el cas, recordo ara, de Tilio d'Oreste en un tractor enmig d'un camp abandonat a Sant Jaume d'Enveja, que fan que això tingui diferents finestres de temps, també. I propostes exhibitives creades en residència artística tenen finestres de temps diferents. Hi ha exposicions, instal·lacions, que estan només tres dies, cap de setmana central, i en canvi hi ha altres que s'inauguren la setmana abans i allarguen fins 15 dies o una setmana després. Amb la qual parlem de diverses finestres de temps que formen part de tot aquest ecosistema eufònic que té també una programació expandida. Hi ha uns dies centrals, 16, 17, 18 de juliol, però s'expandeix en tant que el 15 també hi ha activitats a l'Observatori de l'Ebre Roquetes, el 19 hi ha activitats enmig del Delta i hi ha dos caps de setmana abans amb activitats prèvies.

0: És la Francesa, una altra de les apostes. Aprendre i sorprendre. Són una miqueta les motivacions per les que sempre anem amb aquest festival eufònic. Vicenç Fible ens destaca algunes perles de la programació d'enguany i consells, per assistir a l'eufònic, a més de portar molta aigua.
1: De la programació d'enguany podríem destacar diverses coses. Hi ha prop de 76 artistes en total, dels quals una cinquantena se concentren a Amposta i el Delta durant els dies centrals del festival. Però hi ha propostes interessantíssimes com l'espectacle visual de Mehmet Aslan i Manu Lacroix, que parla de la migració dels ocells, però al capdavall està parlant de la migració de les persones, està parlant de què és buscar-se la vida, què és anar cap a una vida millor. Això pren forma d'espectacle visual amb la música d'Aslan i el Manu Lacroix, que l'any passat va estar també amb Kainmuchi, però hi ha la conjunció de l'artista sonor Nexi, ja que li hem proposat treballar amb l'artista visual catalana Laia Ferran. Hi haurà performances en diversos espais de Bosch de Ribera, Cabaret Eufònic, que és un nou espai amb les dissidències queer, on s'acull des d'una performance de Queer Falafel a les actuacions musicals de James Indigo i Genis i la Francesa, que ja va estar eufònic el 2023, o l'espai del Casal per la nit, que és la segona part de la nit, on hi ha Oslo Twins o l'espectacle audiovisual de l'artista xinesa Yuzu. Interessant també la proposta instal·lativa, diguem-li, d'Antoni Arola, una proposta creada en col·laboració amb el Consorci per a Memòria dels Espais de la Batalla de l'Ebre, on un raig làser es posarà en marxa cada nit i connectarà les dues torres a banda i banda del riu, parlant precisament de com el riu Ebre és encara una ferida d'una batalla que no sabeu, han passat bastants anys, i que s'activarà cada nit donant moltes

0: Des de les Terres de l'Ebre viatgem cap a la ciutat de Barcelona, concretament cap a Casa Amèrica, Catalunya, la Biblioteca Gabriel García Márquez i també la Sala Paral·lel 62. Són les seus de la quarta edició del Latir Festival.
1: Mis parceros y mis güeras, mis morritas pasajeras, chilangas y de la nevera, esta historia es verdadera. El color de la primavera, viene en música, mi hermano, colombiano, mexicano, un sonido campechano.

0: Ja és Meli Perea, un bon dia va doncs arribar al territori del nostre país, és d'aquí desenvolupa la seva trajectòria creativa, i és que són moltes les dones i els homes que han arribat en els últims temps, vaja, que han creuat l'Atlàntic com abans ho vam fer nosaltres, eh? El viatge ara es produeix una mica més de forma massiva a l'inrevés, però déu-n'hi-do, déu-n'hi-do la gent d'aquest país que va sortir doncs cap a buscar-se un futur millor en diferents països del continent Amèrica. Aquesta comunitat originària de Llatinoamèrica, com dèiem, és cada dia més present al nostre país, i el Latir Festival ens mostra d'alguna manera com desenvolupen doncs les seves creacions, com les mostren, com interactuen culturalment amb altres espais creatius d'arreu de Catalunya. Ens expliquen també quines són les assignatures pendents respecte a que aquestes cultures arribin a formar part d'una manera, entre cometes, normalitzada, que no ens agrada gaire la paraula, del nostre ecosistema cultural comú.
1: Como seres humanos y como comunidades, a lo largo de toda la historia nos hemos movido de un lugar a otro por diferentes razones, pero casi siempre buscando un bienestar, así como Latinoamérica en este momento se mueve de un lado para otro, en algún otro momento Asia lo hizo, Europa lo hizo también, y en este momento Latinoamérica busca esos otros espacios de conexión. Estamos aquí, agradecemos mucho la oportunidad que nos abre estas tierras, esta ciudad y este país de poder estar aquí, de poder ofrecer lo mejor que tenemos, y lo que queremos hacer es precisamente abrir espacios para que no solamente compartamos los estereotipos que tenemos mutuamente, sino que existan posibilidades y espacios para conectarnos y para vernos de otra manera, ¿no?

Doncs és la veu de Maria Mulata, Maria Mulata, que serà també protagonista amb aquest festival Latir, us ho dèiem, del 16 al 18 de juliol, Ciutat de Barcelona, Casa Amèrica, Biblioteca Gabriel García Márquez i la festa final que tindrà lloc el 18 a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona, Maci Pantera, Maria Mulata, Meli Perea, Juandas i Super Simio, Els Migranyes i DJ Ruth. I no tot han de ser festivals. També podeu llegir. I podeu llegir sobre música. I podeu anar a escoltar una conversa sobre un llibre que parla de música i que ha estat protagonista aquí al nostre programa, concretament amb els nostres diumenges de Biblioteca Inflamable. Estem parlant de La venganza de las punks, de Vivian Goldman, una història feminista de la música des de poliestirèn a les Pussy Riot, i aquest La venganza de les punks serà present aquest pròxim dilluns a partir de les 7 de la tarda a la llibreria Sonora de la ciutat de Barcelona amb una conversa, atenció, entre Vivian Goldman i també Celeste Bell, és a dir, un luxe asiàtic.

Ho deia més, serà aquest dilluns a les 7 de la tarda, Llibreria Sonora, Barri de Gràcia, Ciutat de Barcelona, xerrada a l'entorn d'aquest llibre del que hem parlat aquí al nostre programa, La venganza de les punks, un llibre de Vivian Goldman, periodista cultural anglesa, que conversarà, us ho dèiem, amb la Celeste Bell, a més, de directora de cinema, és la filla precisament d'aquesta dona que acabeu d'escoltar, de la Poliestirene, la vocalista de X-Ray Spec. Us ho dèiem, el subtítol d'aquest, de la venganza de les punk, un llibre editat per Contra, és una història feminista de la música des de Poliestirene fins a Pussy Riot.

programa que torna demà a partir de les 7 de la tarda, com sempre, a la sintonia de Ràdio 4, ja sabeu, Territori Clandestí. Aquí estem el Dani Granados, Oriol Rossell i qui us parla, Consol Sáenz. I estàvem parlant de dones i estàvem parlant de punk. I no ens podem deixar a unes de les pioneres de Slits. Elles són les encarregades de posar avui el punt i final al nostre programa. Adéu-siau.

0: about to lose my mind.
1: Yeah.
2: Radio 4.